0: La Carola Gil.
1: Estabilitzat l'incendi de Guimerà, que havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar l'autovia A2 i a confinar més de 20.000 veïns de Tàrrega i diverses localitats properes. Josep Joan Bellostes, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida.
2: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi donant no ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest reten no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
0: L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Tindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 6 menys que ara, els mateixos que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
3: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren en Esquerra Republicana.
1: El BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental.
0: La col·laboració ciutadana ha permès identificar la dona que va aparèixer morta el mes passat al Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola de 50 anys. La identificació ha estat possible després que els Mossos han difós aquest dijous una recreació de l'aparença física de la dona feta amb intel·ligència artificial, una iniciativa poc habitual en la policia. Fins ara no se l'havia pogut localitzar en cap registre de persones desaparegudes ni en cap altra base de dades policials. El risc de mortalitat i de problemes de salut durant les onades de calor és més alt en 39 municipis de la demarcació de Barcelona.
1: És una de les conclusions d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Entre els municipis metropolitans amb més risc hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona i Sant Boi, afectats sobretot per les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi figuren ciutats de l'interior com Manresa o Cardona, més exposades a temperatures extremes diurnes. L'estudi proposa mesures com un fons climàtic provincial per permetre que els habitatges de renda baixa puguin accedir a refrigeració o adaptar l'urbanisme de les ciutats poc protegides de la calor. Ho explica Eva Vilaseca, investigadora d'Hidra.
4: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor. Necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima.
0: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final amb gols de Mbappé i Dembélé a la segona part.
1: Cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després de 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus amb ascensió al Tourmalet on ha atacat.
5: Fins aquí les notícies.
6: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
5: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
6: DJ Trapella.
7: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
5: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
8: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
9: La cinta de Möbius.
8: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
9: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
8: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
9: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Les 8 del vespre roden els plats i la bola de miralls i arrenca una nova pista de fusta. L'espai de ball de la Ràdio Inquieta. Saps on trobar-nos? A migdia, els servidors de streaming? Sempre. A Trescat Cultura i a la FM a les 8 en el nou horari. En el nou espai. Dilluns a dijous. Sempre hi som. I els caps de setmana, repeticions. La tria del millor d'un repertori que cada tarda intenta el disjockey de confiança de la Ràdio Inquieta sigui únic i exclusiu, fent de menys a més. Un viatge sonor a través de la música de ball que més ens agrada. I qui ens ho havia de dir que tornarien els empleguets? Toro i Moi reinterpreta el seu últim disco amb clau empleguet.

La reflexió de Toro i Moa és molt clara. Per què, si vam créixer amb l'ample aquest de Nirvana, no podem recrear-ho? El disco All Heart ara es diu Under Threat i és el All Heart Unplugged, aquest CDR on Chas Bear, que en l'original feia els seus raps, aquí canta, deixant que el repertori sigui bonic. I això ho vaig descobrir-ho, com no, tafanejant pel món un vídeo imitant a Morrissey i una cançó enorme.

10 anys té aquesta peça i jo la descobrí aquest estiu perquè algú posava el videoclip, un videoclip que paròdia o homenatge a la ciutat de Los Angeles, el mític vídeo de Morrissey, Whatever I Want, amb la veu de T-Pain, i aquest duet de Los Angeles, Classics, amb diverses S's, moltes X's, i que heu d'anar a buscar el nom complet a la nostra web. Lano Feco, I Want, sempre volem més.

0: que debuta amb aquest àlbum Noble's Music, All I Want. Tot el que volem, ho volem ara i ara mateix. I si ho demaneu, aquí ho teniu, la música de Vall d'Icat, de la pista de fusta.
1: L'art d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
2: Aquesta és la pista de fusta d'Icat amb Miqui Puig.
3: Eli et Jacquelot. Batiat. Eurythmics. The Human League. Telex. Pet Shop Boys. Einstürzende Neubauten. Joy Division. Liaison Dangereuse. The Cure. Marquis de Sade. Propaganda.
0: Va ser un dels darrers discs clàssics de la temporada. Les reedicions dels discos del mític Pete Shelley. Many a Time, un dels molts dubs que podies trobar en aquesta col·lecció de tracks avançats a una època. Això és dels 80, dels principis dels 80, i avui en dia són actuals.

la reedició de l'any 2025 del mític disc XL1 de Pete Shelley, l'home dels bascocs, que el 83 amb Martin Rushant va revolucionar el món de la música. La fama se la van portar Human League, però aquí ja pots veure com hi havien totes les llavors d'aquell so de Martin Rushant. El baix increïble d'aquest Many Time Dub és del mestre Barry Adams.

tot va lligant. Lliga la tarda, lliga la pista i lliguen les peces. Una cançó que m'ha obsessionat a l'estiu. I ara una novetat. Resident Evil Vision, Don't Work. Aquí sí que anem ja directament a trencar vidres.

Darrere l'àlies de Res, la canadenca Isabel Resacedet. Amb All Vision agafen les computadores i les expremen com si posessin en una liquadora tot de videojocs dels anys 80 i 90 per extreure aquest so. Don't Worry. Música gens amable. Ja al moll de l'os d'artistes novells que tenen clar que volen fer soroll. Adam Swing diu que això és un other. Miqui Puig et diu que hi ets, a la pista.

Passi a l'espai que em fa Lluís Imperial, el meu amic de Mallorca, Adam Swing i aquest Another, gravant per un segell minúscul de París Fans anomenat Cascada. I aquesta peça on l'electrònica i el pop poden casar-se de la mateixa mà i semblar que són cosins germans. I ara un clàssic de clàssics, un clàssic de les raves, el Woman Cry de Shaboom, en la visió, en revisió que DJ Snake em va fer i que ha sentit avui encara és absolutament viable.

0: la revisió d'un clàssic de 1999, que en realitat són tres: Special Awareness, Ricardo Villalobos i aquesta increïble de DJ Snake. A l'àlbum es deia Mecha Funk. El Woman Cry es va convertir en un èxit underground de les raves britàniques i llavors ja d'arreu del món. És ara aquesta revisió increïble de DJ Snake, que ens ha deixat a tots amb el pas canviat i amb ganes de més. Shaboom Woman Cry 1999, amb una visió d'ara mateix. Coses que sents aquí, a la pista de fusta.
1: You make me want.
2: Pista de fusta.
1: You make me cry.
2: Dance Club.
1: You're the one for me.
2: Trencamalucs.
1: I like your energy.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
3: Get it on.
0: I ara una de pop francès contemporani.

La Grande Dame és un transformista, un ballarí queer de França, que amb aquest buix-a-buix, amb els increïbles vagars, crea una peça irresistible, addictiva, contemporània i gens amable. No pas per anar a les Olímpiades. Segueix la tarda les novetats a Iroto i Wonyu, quan vulguis un nom feixassam. O busca la 3CAT Cultura a la plasta, a la pista de fusta.

apunta't el nom. Això és quilòmetre zero. Es diu Nairoto. I aquest Aiguanyo, un lloc on les guitarres, els sintetitzadors, desformats i els ritmes tancats, fan un espai únic. És un goig rebre cançons d'artistes locals. Poder-los apunxar i dir orgull de quilòmetre zero. El que està en forma és Orion Agassi. El que ha fet amb aquest OA de DJ City, remesclant-lo i portant-lo al seu terreny de l'electro norteny, és mel en boca. Orion Agassi torna a casa, en aquest cas, amb el seu vestit de remixer.

una de les peces de Peggy Rom, la música del berlinès DJ City, portat a la ullia electro d'Orion Agassi, el del nord d'Espanya, traient punta i esmolant les seves eines electròniques. Un dels discos que més ha sonat aquest estiu al plat de baix de casa, el del menjador, el del relax. És un àlbum anomenat Ghetto Blasters. És un altre músic de quilòmetre zero. Kextellian, el seu Ghetto Bangers, amb peces tan boniques com aquest 3, 2, 1, Boogie Remix, material fet a casa, al costat, a Hospitalet, sonant a la pista. 3, 2, 1.

June 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1.

0: ovació, tot dempeus, que Exstellium des d'Hospitalet amb un disc que es diu Ghetto Bangers. Va sortir el febrer, però el sents ara. La música arriba quan arriba. Agafa-la i importa-te-la. El disc editat per el segell de València AXE Records. Els nostres amics de Cat Vinyl Store, que editen meravelles com aquesta de Exstellium i aquest One 3-2-1 Boogie Remix. Si no has pillat el sampler, torna al setembre. T'ho explicarem.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

0: Pista de fusta.
1: Cada tarda hi ha ball, cada tarda hi ha party time. Quan no és un d'hospitalet és una novetat. Quan no és una mica de house, és tecno. Quan no hi ha precisió, hi ha ganes. Sempre hi ha pressa de no poder-nos perdre. La descàrrega de ritmes. Squat. Death with the record.

l'escola francesa. Es diuen Skewart. Són un duet de productors que fan baixos gruixuts, tallen i enganxen samplers i ens els llencen a la cara com qui llença un boomerang. Death with the record. Definitivament, amb els discos, la vida ens ha canviat a tots. Atkey, Maynard, Martin Bothwell. Aquí ja ens hi posem una mica més seriosos. I això fa olor a una Europa totalitarista.

els alemanys Eidiki i aquest Mein Herz, el meu cor. Martin Bodova li posa aquesta veu. Us diré que demà hi torna a haver-hi pista de fusta, que Miqui Puig us estima molt i que us vol sempre al meu costat de dilluns a dijous, amb bones notícies i amb males notícies. Bad news, Haradi, bon guest. Així ens acaba la pista, però sabeu que sempre hi som. A 3Cat Cultura, a l'aplicació per mòbil o tauleta, on te desitgi sentir-nos. La pista de fusta t'estima. Sigueu feliços, balleu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Ja són 12 les persones mortes en l'incendi forestal que ha començat aquest dilluns a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats de la Junta d'Andalusia havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima a Los Gallardos, però posteriorment el servei d'emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Alguns dels cadàvers els han trobat a l'interior dels seus cotxes, però no se sap si han mort cremats o per asfíxia. Les imatges que arriben de l'incendi mostren com les flames avancen sense control per un front molt ampli i amenacen nuclis habitats. Les autoritats han elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la complexitat de l'incendi. També ha començat l'evacuació dels habitants de nuclis propers al foc, que els han traslladat a recintes habilitats per passar-hi la nit. La protecció de les zones habitades és ara per ara la preocupació dels bombers.
2: Defendiendo la barriada del final del río. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
1: A través de Twitter, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el de la Junta d'Andalusia, han expressat el seu condol per la mort d'aquestes 12 persones en aquest incendi a la província d'Almeria. Repassen altres informacions, Carola Gil.
3: L'onada de calor continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana que ve. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar un nou episodi excepcional de prop de 12 dies consecutius d'onada de calor.
1: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres. Són 27 menys que aquest dijous pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes. També es mantenen tancats 9 espais naturals, als quals s'hi ha incorporat el de Montmell-Marmellà i el de la Serra de Montsant.
3: Telefònica porta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un contracte milionari adjudicat per la Generalitat a una empresa que fa servir tecnologia de la xinesa Huawei. Segons ha avançat el País, Telefònica denuncia que l'administració catalana no va respectar el procediment d'adjudicació perquè va permetre a CirConnecta, la proposta guanyadora, presentar fins a 4 cops una documentació que no estava ben formulada.
1: El grup Volkswagen anuncia una reducció de la producció i que deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment per centrar-se en els segments que resulten més atractius pel mercat. En un comunicat, l'empresa assegura que les mesures faran la companyia més resistent. L'empresa no ha traduït quina afectació pot tenir aquesta decisió en la plantilla del grup.

0: Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu escardada i potent que va triomfar als anys 70 i 80, ha mort aquest dijous a Portugal. La cantant estava ingressada en un hospital després d'estar en coma induït.
1: La cantant, que era coneguda per aquest It's a Heartache, va ser un dels seus grans èxits. De fet, el seu principal hit va arribar al 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 Premis Grammy i 3 Brit Awards.
0: Esports, la selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final amb gols de Mbappé i Dembélé a la segona part. Aquest divendres, en el segon partit de quarts, juguen Espanya contra Bèlgica.
1: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany de Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça.
0: A Wimbledon, la final femenina de dissabte serà íntegrament txeca. A les semifinals d'aquest dijous, Carolina Muchova i Linda Noskova han superat les semifinals. Muchova s'ha imposat a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets i Novoska, mentrestant, ha derrotat la ucraïnesa Marta Kostyuk en 2 parcials.
2: Fins aquí les notícies.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui és dia de fer programa especial i aquest senyor que heu sentit serà el protagonista des d'ara i fins al final del programa. Hi ha retorn de Jaume Pla, nou àlbum, com sabeu, aquest bandera és per Daltònics i del que n'hem extret aquesta primera cançó que es diu Un petit racó de pau per cadascú. I la veritat és que ha estat un retorn celebrat, sobretot per aquells que són molt seguidors, ha omplert hi algunes sales i a mi em venia de gust avui retre el particular homenatge a un dels grans lluitadors de la música del nostre país, com és Jaume Pla Mazzoni. Des de la Bisbal d'Empordà farem un recorregut avui per la seva extensíssima discografia i ho farem amb cançons, diguem, de la primera fins al final. Ho farem així per ordre cronològic. Abans, però, de començar, vull recordar-vos que teniu encara la disponibilitat per demanar les vostres entrades pel concert Delicatessen, dimecres de la setmana vinent, dia 22, Antiga Fàbrica Estrella d'Am, amb la Thalia Cedec i amb el Ferran Urriols. O sigui que a partir d'aquí, tots aquells que vulgueu, entreu a la pàgina web i podeu aconseguir les vostres invitacions. Dit això, comencem el 2003 amb aquell primer àlbum de Seven Songs for a Sleepless Night i en el que Mazzoni cantava les seves cançons en anglès.

Aquesta cançó es deia Ocean, d'aquest primer àlbum, com us deia, del 2003. Un masoni que va començar des del primer moment i continua encara ara vinculat al segell també de la Bisbal d'Empordà, tot i que ara fincat a Barcelona, Bank Rover, en el que naixien, jo crec que gairebé en paral·lel, també la proposta artística de San Josex. Un altre artista dels que també hi vam dedicar un programa un dia, igual que estem fent avui a Masoni. Un primer disc en anglès que no tindria continuïtat perquè a l'any 2006 arriba per mi un dels millors àlbums d'Amazoni. Ja us dic ara que d'alguns em posaré dues cançons i d'altres només una. Però els tres primers que tinc n'he de posar dues perquè no puc seleccionar-ne només una. Per tant, aquí teniu No tinc temps i Perduts en la boira. Es va emocionar l'altre dia a Vic tornant a escoltar algunes d'aquestes cançons en directe.

perduts en la boira i no tinc temps, no tinc temps, que diu, entre altres coses. Permeteu una petita anècdota, això de somiant que perdo avions, i vam coincidir un dia el Jaume Pla i servidor de vostès a l'aeroport de Palma, i ell no el perdia, però jo quasi sí que el vaig perdre. I em vaig recordar el moment de la cançó. I allà justament em va dir, estic preparant un disc nou, aquest Banderes per a Daltònics, que ens dona peu avui per fer un recorregut a través de l'obra de Masoni. Us deia, disc Esgarrapada, del 2006, possiblement per mi un dels millors àlbums d'un Masoni que després del 2007 va publicar, no sé si dir la seva gran obra mestra, però un d'aquells àlbums que té tantes i tantes cançons extraordinàries, i no les posaré totes, perquè, per exemple, d'aquí hi ha una cançó magnífica que es diu La granja de la Paula, que no el posaré, és una versió, però sí que he triat dues de les millors cançons d'aquest disc. Si els dits fossin xilòfons, títol tremendíssim, 2007. Les cançons que he triat són El riu i la millor cançó d'Amazoni, sense cap mena de discussió, Se'm moren les plantes.

Se'm moren les plantes. Té certs aires de bossa nova, aquesta cançó. S'ha de dir que Masoni és un d'aquells músics que un té la sensació, sense saber-ho, he parlat unes quantes vegades amb ell, però tinc la sensació de que és un bon melòman, un tipus que escolta molta música, que té moltes bones influències i que intenta, doncs, si més no, reflectir-les d'alguna manera o d'una altra en els seus àlbums. Insisteixo, si els dits fossin xilòfons, gran obra mestra, 2007 de Masoni, i saltaríem al 2009 amb un altre àlbum també molt celebrat i que serà l'últim del que escoltarem dues cançons. Després ja anirem una per una, perquè si no se'm tirarà el temps al damunt i em passarà el de sempre. El 2009, Masoni va publicar Euphoria 5, Esperança 0. S'ha de dir que jo crec que una mica induït també per com li ha anat sempre la carrera a Masoni, el fet d'haver sigut per mi un tipus d'aquests que ha fet cançons extraordinàries però que no ha estat mai un dels que han ocupat així com els llocs més preeminents o els pòdiums on hi ha, doncs, el capdamunt de les llistes, etc, etc, ni dels que hagi tingut més públic en els seus concerts. Potser una mica venia d'aquí això de l'Eufòria 5, tota la que vulguis, però Esperança 0. D'aquí, doncs, Eufòria i Ei, que surt el sol. Masoni avui aquí al Delicatessen de Cat FM.

Dues cançons seguides d'aquest Eufòria 5, Esperança 0 del 2009, Eufòria i Ell que surt al sol. A partir d'aquí, és una qüestió de temps, del temps que tinc, perquè si no, no arribaré al final. I he volgut agafar una cançó de cada un dels discos, tot i que el 2010 va publicar el 1331, que són versions en acústic de les cançons que ja havia publicat fins al moment. Aquest me'l saltaré i aniré al 2011 fins que la mort ens separi. Aquí també hi ha moltes cançons extraordinàries. La veritat és que moltíssimes, però a mi la que més m'agrada és aquesta. Es diu Per primer cop. Aquí tenim un Masoni més acústic, més íntim. 4 i 3 i 2 i 1 i...

Estem avui fent un informe d'Amazoni, el Delicatessen. No vull caure en el tòpic aquell de que els primers àlbums de l'artista van ser els millors. Hi han coses extraordinàries. En molts dels àlbums posteriors, els 3-4 primers que hem escoltat, i us he intentat seleccionar algunes d'elles. Però sí que és cert que els 3 primers per mi tenen com algo especial. 2013, Sacrifiqueu a la princesa, un Amazoni que segueix buscant el seu lloc, tot i que el seu lloc és el que el porta a la seva pròpia creativitat. A vegades sent més acústic, a vegades sent més experimentador, fins i tot introduint alguna mica d'electrònica. En aquest disc, en aquest Sacrifiqueu a la princesa, hi ha moltes cançons interessants. Jo m'he quedat amb aquesta que es diu La promesa.

Això era La promesa d'Amazon i avui estem fent un recorregut cronològic a través de l'obra de Jaume Pla. Hem dit que al principi de tot va començar amb un primer àlbum, un primer disc cantat en anglès que es deia Seven Songs for a Sleepless Night, i justament ara ens tocaria anar cap al que seria la segona part, en certa manera, d'aquest àlbum. Publicat el 2016, Seven Songs for a Endless Night, en el que totes les cançons tornen a ser en anglès i en el que hi ha una col·laboració, que és la que us he triat, aquest Never Push a Sailor, al costat de la Núria Graham.

5 minuts em queden per acabar el programa. Ja tenia 3 cançons. Em quedava passar per el Cançons Robades. Em quedava passar també per el Desig Imbècil i per Ludwig, que són els 3 últims àlbums abans d'aquest Banderes per Daltònics. Us deixaré amb el que entri. M'agranes molt, el crim de les germanes Amanita i del Ludwig no crec que entri absolutament res. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Ens retrobem dilluns.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Almenys 12 persones han mort en l'incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats de la Junta d'Andalusia havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima, però posteriorment el Servei d'Emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Alguns dels cadàvers els han trobat a l'interior dels seus cotxes. Segons la Junta, tot fa pensar que les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa durant el procés d'evacuació, però han quedat atrapades pel foc. Les imatges que arriben de l'incendi mostren com les flames avancen sense control per un front molt ampli i amenacen nuclis habitats. Les autoritats han elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi. Un miler d'habitants dels nuclis més propers al foc els han traslladat a recintes habilitats per passar-hi la nit. La protecció de les zones habitades és ara per ara la prioritat dels bombers.
2: Defendiendo la barriada del final del Ubrín. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
1: Les primeres hipòtesis apunten que el foc hauria començat per culpa de la caiguda d'un cable elèctric. I aquí a Catalunya ha quedat estabilitzat l'incendi de Guimerà, a la comarca de l'Urgell, que havia revifat aquest dijous després de cremar més d'un centenar d'hectàrees. Els bombers també treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana, a Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. L'últim informe de Copernicus, el Servei Meteorològic Europeu, confirma que aquest juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, amb una temperatura per 3 graus per sobre de la mitjana del període 91-2020. A escala mundial ha estat el segon juny més càlid. L'escalfament excepcional del mar ha afavorit una intensa onada de calor al Mediterrani i a la costa atlàntica després d'un altre episodi de calor al maig. L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. En guanyaria, tindria entre 36 i 38, uns 4 o 6 menys que ara. Aquests mateixos els guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb uns 26 escons. Esquerra, però, quedaria frec a frec amb l'Aliança Catalana, que puja amb força i fa el sorpasso a Junts. L'extrema dreta de Sílvia Oriols replega vots de Junts i també de Vox. I el setge judicial contra les clavegueres del PSOE en l'anomenat cas Leire apunta ara a qui va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano. La unitat operativa, central operativa de la Guàrdia Civil, ha demanat permís al jutge per buidar el telèfon de Serrano i saber fins a quin punt estava implicat en les gestions que feia l'exmilitant socialista Leire Díez per intentar boicotejar causes judicials que perjudicaven el PSOE. La UCO situa José Manuel Serrano en una reunió a la seu del PSOE que hauria marcat el començament de tota l'activitat de la trama. La plataforma experimental d'aerogeneradors marins que està prevista al Golf de Roses es podrà desmantellar si té un impacte sobre les espècies marines protegides, ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Girona, Núria Paraire.
3: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. Ara, però, amb l'informe ambiental favorable del Ministeri, se supera un tràmit important i es preveu que la plataforma de proves pugui estar acabada a finals de l'any 2027.
1: Esports. França és la primera selecció classificada per les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2 gols als quarts de final, amb gols de Mbappé i Dembélé al segon temps. Aquest divendres es disputa el segon partit de quarts, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Bèlgica. Cop d'efecte de Tadej Pogačar al Tour de França amb triomf d'etapa i lideratge per l'eslové després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb l'ascensió inclosa al Tourmalet, on Pogačar ha llançat l'atac definitiu.
0: Fins aquí les notícies.
4: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
5: En el capítol anterior...
6: La família Borrell Bracs ha passat la nit del 5 al 6 de març del 2009 segrestada a casa seva, a la Roca del Vallès. El pare és el director d'una oficina de Caixa Catalunya de Mollet i els assaltants volen els diners que hi ha a la caixa forta de la sucursal. Són almenys 5 atracadors. Uns parlen brasiler i uns altres espanyol amb accent argentí. I coneixen molt bé les rutines de la família. A casa dels Borrell Bracs, la cuidadora dels avis és brasilera i la seva filla surt amb un dels nois Borrell, el Lluís. A primera hora del matí, tres dels segrestadors s'han endut el pare al banc i la resta de la família s'ha quedat a casa amb els altres dos. El Lluís i el seu germà Albert estan lligats boca terrossa i els segrestadors els apunten amb una escopeta. Estan esperant que el telèfon soni a les 8. Serà la trucada clau per saber si l'operació ha anat bé i si ja tenen els diners, o ha fallat alguna cosa.
7: I en aquell moment jo me'n recordo que sentia... Jo estava, com que estava estirat cara a terra, sentia el cor, perquè saps que és aquell moment. O s'acaba tot, o s'acaba tot de tot. O sigui, s'acaba la situació o et fots un tret. Ostres, potser són els últims segons de la teva vida.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Què us passaria pel cap si penséssiu que esteu vivint els últims segons de la vostra vida? No ho sé, eh? Jo potser pensaria que el següent capítol de Crims parlarà de mi. Fora conyes, tornem a la Roca del Vallès, on hi ha una família segrestada esperant a veure si el seu pare aconsegueix robar la sucursal bancària que ell mateix dirigeix i donar els diners als segrestadors. Aquesta història, que va passar al març del 2009, va portar cua i molta feina als investigadors. I tindran un paper molt important la telefonia mòbil i la casualitat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
9: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
6: Crims. Per què matem?
9: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: seré, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
2: És divendres 6 de març de 2009 i falten pocs minuts perquè siguin les 8 del matí. A l'avinguda de Caldes de Mollet del Vallès encara hi ha poc moviment. Al número 16 hi ha la sucursal de Caixa Catalunya que dirigeix el Josep Borrell. És un barri humil, de blocs de pisos de 4 alçades com a màxim. Al davant hi ha una escola que obrirà a les 9 i llavors sí que el carrer s'omplirà de criatures, pares i mestres. Abans de les 8, el Josep ja ha obert la caixa forta, n'ha tret els diners i els ha posat en bosses de plàstic corporatives de Caixa Catalunya. Quan sortia al carrer per entregar-les als segrestadors, ha arribat un treballador de l'oficina i el Josep, nerviós, li ha dit cridant que anés a la sucursal del costat, a la número 130, perquè hi ha una baixa i l'ha de suplir. La tensió és màxima. El Josep només té al cap la seva família, que està retinguda a la Roca del Vallès. La seva dona, els dos avis i els dos fills, el Lluís i l'Albert. Encara li ressonen les paraules que li ha dit un dels segrestadors quan sortien de casa.
3: Acuérdate que me quedo con tu familia.
2: El Josep sap que si alguna cosa surt malament, els segrestadors que s'han quedat a casa són capaços de tot. Lídia Oriols.
4: I això que el Josep no ha vist que el Lluís i l'Albert han quedat lligats i estirats boca terrosa i que a aquella hora, quan falten pocs minuts per les 8 en punt del matí, el segrestador més violent els està apuntant amb l'escopeta retallada. Aquest que sentirem ara és el Lluís Borrell, un dels fills.
5: No saps com acabarà, perquè jo m'imagino que no ha de ser fàcil anar al banc, obrir la caixa forta i treure els diners. No ha de ser una cosa molt, molt fàcil, no? I en aquell món allà, estan apuntat amb una escopeta, ho veus molt difícil. Però també veus difícil de que una persona tingui aquesta facilitat de disparar-te, no? Era un moment que no tenies res al cap. Simplement esperar que passés el temps i cada vegada que senties el telèfon tenia que ser una cosa bona o una cosa dolenta. I estaves en aquella... a veure què contesta. I esperar, i aquella hora i mitja es va fer eterna.
2: A la Roca, segrestadors i família Borrell Bracs estan cada cop més neguitosos. Mentrestant, a Mollet, el treballador de l'oficina que ha arribat abans d'hora s'ha aturat en sec en sentir l'ordre del seu cap perquè vagi a l'altra sucursal. Ha girat cua i ha marxat, obeint l'ordre. S'ha adonat de la situació? El Josep no les té totes. Va carregat amb les bosses de plàstic plenes de diners i no sap si el treballador ha notat alguna cosa estranya. Si no fa el que li han demanat, aquest empleat tan matiner que ha arribat abans d'hora a treballar pot posar en risc tota la família.
5: Imagina la situació, no? I l'home de seguida gira, no li posa cap impediment ni cap... i gira cua i se'n va i no se n'adona de res.
6: Això es veu que era una cosa normal, que a vegades passava, i que al matí potser feien alguna reunió, etc. I llavors algun treballador s'havia de desplaçar a la sucursal aquesta propera. El treballador no va sospitar res i se'n va anar cap allà, mentre ella anava amb les bosses, amb els diners, per donar-los als atracadors.
2: El sergent Ivan Moncusí, dels Mossos d'Esquadra, va ser l'encarregat de dirigir la investigació. L'anirem sentint durant tot el relat. Continuem. El treballador ha marxat sense sospitar res i el Josep i els segrestadors respiren alleujats. En canvi, a la Roca del Vallès, la tensió ha arribat al punt més àlgid.
5: I tothom en silenci, notes el nerviosisme de tots, tant nosaltres com els dos que estaven esperant la trucada, i de cop, a les 8 o pocs minuts per les 8, se sent el telèfon. No he sigut mai religiós, però en aquell moment, no sé per què, vaig estar parlant a la meva manera, no? Però amb la Verge de Montserrat, ja et dic, no he tingut cap educació religiosa en la meva vida, no? I sí que li vaig dir que si tot anava bé, que aniria a Montserrat i faria la caminada fins a la cova de Vall, la faria descalç. I me'n recordo que sentia el cor, me'l sentia... Jo no recordo haver sentit les pulsacions d'aquella manera. I sí, i se sent, ja tenemos el dinero, i pengen. I els dos comencen a fer una celebració com si haguessin marcat un gol, comencen a dir, ja tenemos el dinero, no sé què. I li diuen a la meva mare, i diuen, mira, hem deixat un mòbil a la cuina. Fins que no toqui aquell mòbil, vosaltres no us podeu moure de les habitacions, perquè us estem vigilant des de fora i si sortiu al carrer ja sabeu el que passarà.
4: La Roser, els avis i els dos germans, el Lluís i l'Albert, respiren alleujats. Finalment, el batec del cor comença a normalitzar-se. Estan tots exhausts, tant físicament com psicològicament, i segueixen al peu de la lletra les instruccions dels segrestadors. Es queden molt quiets esperant que soni el telèfon que els assaltants han deixat a la cuina.
2: A Mollet del Vallès, el Josep també ha rebut instruccions dels atracadors.
3: Tienes media hora. En media hora te llamaremos por teléfono y te diremos dónde está tu familia.
2: Això el posa més nerviós encara. Els atracadors no han mogut la família de lloc, però a ell li volen fer creure que sí i li fan entrar més por al cos. Amb tot, tenen un detall, entre cometes, amb ell.
6: Li van donar 30 euros perquè pogués agafar un vehicle, un taxi, el que sigui, i llavors doncs, els atracadors van marxar.
2: Però al Josep no li caldrà agafar cap taxi.
5: Quan el meu pare entrega els diners i marxa al cotxe negre, hi ha la gran casualitat que passa amb el cotxe una la companya seva que està buscant lloc per aparcar. I ell, de seguida, li explica no, tot el que ha passat.
6: La Míriam, que era la sotsdirectora, l'agafa amb el seu vehicle i el porta fins a la Roca.
2: En l'únic que pensen el Josep i la seva companya de feina és arribar el més aviat possible a la Roca i 25 minuts més tard hi arriben.
4: Com que no sap què es trobarà a casa per no posar en risc la Míriam, el Josep li demana que s'esperi a l'oficina de Caixa Catalunya del poble, que està al mateix carrer. Ell puja corrents les escales i obre la porta.
5: Sentia el meu pare que pica a l'habitació que estàvem, preguntant si estàvem bé, si estàvem allà, i clar, en aquell moment jo i el meu germà ja ens vam aixecar, ens vam deslligar, no sé com ens vam deslligar, perquè mira que portàvem de cinta americana, i vam aconseguir deslligar-nos, vam obrir el meu pare.
2: Els segrestadors s'han passat la nit fumant puros, bevent whisky i menjant-se el conill que tenia preparat la Roser per sopar. Si aquesta nit la família Borrell Bracs ha tingut la sensació que no passaven les hores, a jutjar pel panorama que es troben a casa, sembla que els segrestadors no han tingut gaire temps per avorrir-se.
5: La casa estava totalment com si hagués passat un huracà. Me'n recordo la imatge de la cuina del menjar, de la imatge de la taula de la cuina. Estava tot de coses de casa. És que no sé què dir-te. Tot el que hi havia als calaixos dels meus pares, els calaixos de la cuina, els calaixos del... Tot allà, com si fos un mercadillo. El monedero de la meva mare, tot allà, les targetes, tot com si fos un escorcoll policial. Tot molt arreglat. El que també va quedar gravat, que quan es van fumar els puros, els van apagar a la paret. I durant un temps, abans no vam pintar, evidentment, però durant un temps hi havia la marca dels puros al costat de la porta on ens van tenir retinguts.
2: Però a part de regirar-ho tot, també s'han endut unes quantes coses.
5: Es van demanar els mòbils, es van endur el portàtil, els ordinadors, les quatre joies que tenia la meva mare. Que et dic, hem sigut una família molt humil i ma mare mai ha sigut de portar moltes joies ni d'ostentar molt. Doncs li van agafar pobre, li van agafar les quatre joietes que tenia. Van tenir compassió amb el meu germà, que no li van robar una medalla que la meva iaia li havia donat. I li volien treure, i li van dir, hòstia, no, sisplau, que és... I li van tenir compassió i li van agafar. I una cosa molt curiosa també, jo tinc una col·lecció de cotxes de Fórmula 1 en miniatura. En aquell moment en tenia 60.

0: El dia 6 de març és quan es rep una trucada doncs, a Mossos d'Esquadra, en què a l'època estan parlant del 088, no? Era una trucada d'emergències, que era tan bon punt que nosaltres vam entrar a treballar, que entràvem sobre aquesta hora a les 8:30, que ja vam anar directament cap al lloc dels fets. Doncs nosaltres ens desplacem als llocs. Primer ha arribat unes dotacions policials de Mossos, dotacions uniformades, que són les primeres que estan doncs, 24 hores al carrer i arriben doncs, a auxiliar a la família, etc. No, hi havia doncs, familiars que estaven allò doncs, en estat d'angoixa, no? D'ansietat, per tot el que havia passat de tota la nit detinguts. A més, havien doncs, dos avis d'avançada edat.
1: Els Mossos acordonen la zona. La família està en xoc i els agents saben que no és el moment d'interrogar-los. Els investigadors comencen a treballar amb la informació bàsica que obtenen en un primer moment a través del Josep. Els atracadors són almenys 5 i van amb un Seat León de color negre que té els vidres tintats. Aquesta informació es trasllada de seguida a tots els cossos policials, per si se'ls pot interceptar en algun control de carretera. Però hi ha dos inconvenients.
0: Que tot això no és com avui dia, no? No és fer un WhatsApp, no? A l'època has de fer el document, l'has d'enviar, se rep a la sala de coordinació interpolicial, val? Es valida, llavors se reenvia, es fa difusió i fins que a un li arriba i algú li comunica, no? Perquè la persona, potser que està allà doncs, fent control de documentació a la Jonquera, doncs potser ningú li ha comunicat aquesta informació perquè està latent a l'oficina, diguem, no? A vegades, clar, has de tindre en compte l'estona que fa que ha passat el fet fins l'estona que se't comunica a tu. I aquest decalatge de temps, doncs això pot fer que puguis dir, bueno, aquesta persona igual ja ha agafat l'avió i ha marxat. Vinc a dir, en aquest cas, doncs si el decalatge de temps, doncs fiquem el cas que ara no tinc el cronograma horari, però si ens avisen a nosaltres, fiquem el temps a les 8:30, no?, que arribes al lloc, unes primeres informacions, tranquil·lament ja són les 9, i si l'últim contacte de les víctimes amb els atracadors ho situem més o menys com són les diligències a les 7:50, doncs és que ja estem parlant d'una hora i 10, no? Llavors doncs amb una hora i 10 dona molt, i si vas amb un vehicle i vas ràpid tranquil·lament pots estar doncs, a Lleida per dir alguna cosa, no? Llavors que lo més fàcil és sortir per la Jonquera.
1: El segon inconvenient és que els atracadors van caricaturitzats. Recordem que quan surten de casa dels Borrell Bracs per anar a la sucursal bancària de Mollet es treuen el passamuntanyes i es posen perruca i bigoti, i també que s'emblanquinen la cara. Això fa que la policia en aquests primers moments no sàpigui ben bé quines fesomies ha de buscar, perquè les poques descripcions que pugui obtenir seran falses i no s'ajustaran a la realitat. Els investigadors tenen poques esperances de poder-los localitzar de seguida. Mentrestant, una ambulància trasllada la família a l'hospital, on se'ls fa un reconeixement mèdic.
2: El meu avi li van posar una fèdula en el dit, no sé si li va torçar o no tenia gran cosa, però sí que anava bastant temps amb el dit, amb la fèdula. La meva mare li van donar cops a la cara, tenia morats. El meu germà tenia el trau aquí i jo tenia l'esquena, que tenia un mal d'esquena. Per això no va ser res, però un mal d'esquena que...
1: Cap al migdia, el Josep, el pare, ja ha sortit de l'hospital i va a declarar amb més calma. El Josep explica als Mossos que una cosa en la qual es va poder fixar quan el portaven de la Roca a Mollet és que el conductor duia una jaqueta amb una bandera del Japó. Aquest detall tornarà a sortir, ja veurem quan. Després del pare, aniran a declarar l'Albert, el Lluís i la Roser. A mitja tarda, i després de passar per comissaria, el Lluís torna a casa.
2: Recordo que arribo a les 5:30, 6 a casa. En cap moment havia plorat, però en el moment que arribo a casa i entro al meu quarto, bueno, i entro a la meva habitació, em ve la imatge de quan em tiren com si fos un sac de patates. I en aquell moment sí que em derrumbo i començo a plorar sense parar i allà vaig treure-ho tot. Però fins a aquell moment, tipus, no ho vaig acceptar, no ho havia acceptat, no m'havia donat compte del que havia passat. Però quan obro la porta de la meva habitació i em ve aquella imatge, em toco de peus a terra, no? I dic, sí, ha passat. No era una pel·lícula, ha passat, i per sort estem tots bé i ho podem explicar.
3: I'm ready, my lord.
4: Crims amb Carles Porta.

0: Han passat 12 anys des d'aleshores i la distància emocional que dona el temps fa que el Lluís ara es pugui expressar amb tranquil·litat. Però la situació límit que van viure els va deixar seqüeles. Després en parlarem. Ara continuem amb el relat. A partir de les declaracions de la família, els investigadors comencen a treure les primeres conclusions. Des del primer moment tenen clar que els atacants no són professionals.
1: La manera de preguntar, de repetir molt, que lo sabemos todo, sabemos los horarios, sabemos que en la caja fuerte hay dinero y son todo billetes de 500, ¿vale? O sigui, tota la manera de narrar, d'explicar de com donaven les ordres, etc., veus de que no és un grup d'atracadors professional, d'acord? Que tot és clar, amb templança, val? Vull dir, les ordres clares i directes, no repetitivament, no allò d'insistir, lo sabemos todo, lo sabemos todo, lo sabemos todo, no, vull dir, un atracador professional sap el que vol i diu les coses una vegada i les explica correctament i ja està. Però no està tota la nit això de ara et deia que jo ho sé tot i que sé on tens els diners i que tal, vull dir, aquest matxaca constant, no, que és per infundir la por. Però per què? Perquè tu també estàs nerviós i no saps com fer-ho i com salvar la situació.
0: Recordeu que el matí del dia 5, abans que comencés el segrest, una persona va trucar el timbre de la porta de casa dels Borrell i va preguntar per un tal Jordi, quan en realitat es referia el Josep.
1: Un professional no vaia trucar el timbre. Va? Llavors, són coses de que tinc la voluntat de fer-ho, no tinc les capacitats o habilitats d'un professional per fer-ho bé, però com que tinc nassos, sé que ho podré fer, no? Llavors això és el que ja et diu, que dius, tampoc no pots anar a buscar un gran grup de professionals que es digui això, que tampoc no teníem casos similars, vull dir, no pots trobar cap mena de patró, no? Però sí que ja et diu que no són professionals i que, per tant, pot ser qualsevol que tingui la capacitat de dir, jo això ho faig. Va? Llavors, per tant, aquí ja és diferent a l'hora d'enfocar la investigació.
0: Els Mossos intentaran que no se'ls escapi cap detall. Ja veurem si ho aconseguiran.
2: Comencen fent una inspecció ocular a fons del domicili dels Borrell Bracs.
3: La científica, amb el pols d'identificació d'impremta, també m'han comentat que la casa estava tota com a les pel·lícules, no?
2: Troben un objecte que pot ser determinant.
1: Un tros de guant de làtex que portaven els dolents.
2: El tros de guant de làtex l'ha trobat el Josep i és d'un dels assaltants. Els Mossos l'envien a la policia científica perquè l'analitzi i miri si hi ha empremtes o restes d'ADN.
0: També fan la inspecció ocular dels cotxes del pare i la mare, els dos Citroën Xara Picasso. I aquí troben un altre objecte que també pot ser important per resoldre el cas.
1: En un dels vehicles, que és el quan se'n van al banc a robar i porten la Picasso, en aquella Citroën Picasso es troben unes ulleres de sol. Són unes ulleres de la marca Aptonia. Ulleres que en aquell moment està comercialitzant Decathlon i es fabriquen ad hoc pel senyor Decathlon.
0: Aquestes ulleres també es porten a analitzar per buscar-hi empremtes o ADN. Com que trigaran uns dies a saber-ne el resultat, de moment comencen a rastrejar les ulleres.
1: Té un número de sèrie. Parlem amb Decathlon Espanya. Decathlon Espanya ens diu que sí, que les fabriquen per ells exclusivament, però que aquell número és el model de la ullera i que no pots dir, no té un número específic concret. Però parlem amb ells. Arribem a un punt de dir, d'acord, una opció d'una línia d'investigació, quina serà? Vale. Pues mirarem totes les ulleres que s'han venut. Totes les ulleres que s'han venut a Espanya. De totes les ulleres que s'han venut a Espanya, doncs, com podem saber qui les ha comprat? Clar, el que hagi pagat amb targeta. O el que hagi passat la seva targeta de fidelitat de client.
0: Us imagineu quantes ulleres s'havien venut d'aquell model? Uns quants milers. Saber una per una a qui s'han venut totes les ulleres és possible, però és una feinada. I els Mossos són conscients que potser no els aportarà res. De moment, doncs, aparquen aquesta via i ja s'hi posaran si no troben cap altra pista més prometedora. Els investigadors parlen amb els dos germans, l'Albert i el Lluís, i amb la mare, i entre tots tres els donen detalls importants. Per exemple, sobre el cotxe negre que van utilitzar els segrestadors.
1: Llavors tenim una matrícula, que la matrícula només coneixíem un parell de lletres. Val? La familiar és la que dona les dues lletres i el fill també ho va dir quan ell va veure aquest vehicle, al matí recordava que podia tindre aquest parell de lletres. No se sabia la numeració i les lletres eren la G, la F i l'última lletra no se sabia. Per tant, només teníem dues lletres de tota la placa matrícula.
0: És possible localitzar un Seat León de color negre només amb dues lletres de la matrícula?
1: Tu pots demanar una sèrie de combinacions a la Direcció General de Trànsit que apareguin doncs, aquestes dues lletres. I el mateix, sortirà una quantitat ingent de matrícules. Després hauries de fer la discriminació de que estiguin pues, muntades en un SEAT, val? León. Però, a més, jo miraré també, m'interessa amb les meves pròpies bases de dades, saber quins vehicles SEAT León estan sostrets i si hi ha matrícules que tinguin aquestes dues lletres que estan sostretes.
0: En aquell moment, el model de SEAT León que fabrica SEAT és l'FR, el més esportiu, però els Mossos dubten que el cotxe que porten els segrestadors sigui aquest model, perquè l'FR no té els vidres tintats.
1: Parlem amb SEAT Espanya per veure, venga, de tots aquests models, quins s'han venut. I llavors, bueno, obtenim una llista de tots els models venuts a Espanya, dels FR i el que nosaltres pensem que no pot ser fet.
0: I passa el mateix que amb les ulleres del Decathlon.
2: L'any 2008, SEAT va vendre a Espanya més de 32.000 vehicles SEAT León. Els investigadors poden arribar a rastrejar què ha passat amb cadascun d'aquests vehicles venuts i saber quin és el propietari i on està el cotxe. Però és una xifra molt elevada que comportarà moltes hores de feina i abans de posar-s'hi s'estimen més buscar per altres canals. De moment se centraran en els sistemes de videovigilància, a veure si alguna càmera ha gravat alguna cosa. Estem al 2009.
1: En aquella època no estava tan instaurat com avui dia que tothom té una càmera i està gravant, sinó que principalment només podies trobar sistemes de videovigilància, sucursals bancàries o una benzinera. I per tant, avui dia gairebé totes les botigues tenen un sistema de videovigilància, a l'època no. I també hem de recordar que a l'època tots aquests sistemes eren de VHS, no? Que eren cintes i que per tant doncs, havien d'anar canviant, etc. Vinc a dir... El tema aquest de les cintes, de les dificultats que després moltes vegades no trobes unes imatges de qualitat. I això també és un hàndicap. Per exemple, els bancs en aquella època estan obligats a guardar els 15 dies, darrers dies de gravació. Però, tot i que a l'època doncs, els bancs tenien diguem, uns alts moviments de diners, però, per exemple, la matèria de seguretat no feien una gran inversió. Llavors et trobaves que aquelles 15 cintes, que era una per cada dia que gravava 24 hores, doncs clar, feien no se sap quants anys que doncs cada dia, avui poso la del dia 1, la del dia 2, la del dia 3, 15, torno a començar el dia 1, i per tant, com tots sabem, els que som de l'època de les cintes de vídeo, que amb el temps doncs ja no es veu molt bé, ja no enregistra bé, no grava bé.
0: La sucursal bancària de Mollet del Vallès va donar als Mossos 14 cintes amb 24 hores de gravació cadascuna.
1: Sí, són 24 hores de visionatge. Més tota la resta que demanes, perquè en aquella època era totes de visionatge, després sí que ja es van instaurar alguns sistemes de que només era quan entrava el client s'accionava, no, però en aquell moment era cinta i està funcionant 24 hores. Sí, per tant, són hores i hores i hores de visionatge. I en aquest cas t'interessa visionar totes les hores. No només en el moment dels fets, sinó per saber si hi ha hagut vigilància prèvia, surten els documents passejant per davant de la sucursal, si algú entra per mirar i fa veure que està operant el caixer o va a caixa per mirar quants treballadors, etc. Vull dir, o per obtenir una targeta del director i saber doncs, qui és, com es diu, etc.
0: Els investigadors hauran de visionar 336 hores d'imatges. Ho aniran fent mentre tenen oberts altres fronts, com el dels bitllets.
1: Moltes sucursals, doncs, en aquella època, usaven bitllets esquer. El bitllet esquer no és res de l'altre món que dels bitllets que tu poses allà t'apuntes les numeracions. Llavors, doncs, el director de banc tenia doncs, un document en el qual diu que doncs, aquest bitllet de 100 euros o de 500 euros amb número de sèrie tal està doncs, posat a la caixa i aquest serà el bitllet esquer. Per dir, si algun dia m'atraquen i algú s'emporta doncs, el feix de diners i la policia l'atura, doncs, si entre aquests bitllets hi ha aquest bitllet amb aquest número de sèrie, doncs vol dir que aquests diners provenen d'allà. Llavors això doncs, és un dels bitllets esquer. Si el detecten en algun lloc, bueno, doncs, potser em pot aportar o em pot obrir una línia d'investigació.
0: Un altre dels fronts oberts serà el dels objectes de la família que s'han endut els atracadors, sobretot els mòbils del Lluís i de l'Albert.
1: Jo vull saber si des de que s'ha sostret li han posat alguna targeta SIM diferent. Val? I vull saber si la targeta SIM que ja portava, que era de les víctimes, si s'ha introduït en un telèfon diferent. Per tant, vull saber si és així o no. Després també que m'interessa saber, com que m'han dit que han estat trucant per telèfon, vull saber totes les trucades entrants i sortints d'aquests telèfons, per si els han utilitzat els dolents, mentre han estat tota la nit o quan han marxat.
0: Però deixant de banda els mòbils del Lluís i l'Albert, com diu el sergent, els segrestadors s'han intercanviat moltes trucades durant tota la nit i sobretot durant el matí del dia 6, mentre ha durat el robatori de la sucursal de Caixa Catalunya. Per tant, la policia té dos punts de referència, la Roca del Vallès i Mollet del Vallès. Amb el corresponent permís judicial, els Mossos es posen en contacte amb les operadores de telefonia.
1: Jo demanaré que vull saber tots els telèfons que amb aquesta franja horària estan inscrits en els repetidors que donen cobertura en aquella zona. De les operadores, que si en aquell moment teníem operadora que era Vodafone, Movistar, Yoigo i Orange, ¿vale? Eren les quatre operadores.
0: Les operadores trigaran dies a donar aquesta informació als Mossos. Mentrestant, els investigadors recorren a les seues fonts d'informació habituals.
1: Informadors que tu puguis tenir, que coneguis, doncs que tu li dius, escolta, mira, hi ha aquest fet, que saps, què diu el carrer, alguns que estan a presó, doncs, escolta'm, si tens alguna informació o algú t'ha explicat alguna cosa, etc. Perquè tot això, quan arriba al coneixement del món criminal, doncs sempre hi ha algú que diu, ostres, o a mi m'ho van proposar i jo vaig dir que no, o, ostres, això ho ha fet, o de la manera de que ha passat això, això ho va fer fulano. O un em va dir una vegada de que volia fer una cosa similar i tal. I, per tant, d'aquí doncs, pots treure altres informacions que també després s'haurà de verificar i comprovar.
0: De tota la informació que ha recopilat la policia, hi ha un element que de seguida es converteix en la principal línia d'investigació.
1: En aquest cas, havia el Lluís, que el Lluís explicava que l'accent era brasiler, val? Era un portuguès però amb accent brasiler, i ho va tindre molt clar. Per què ho tenia molt clar? Perquè havia una senyora que era la que netejava o ajudava els avis a la casa, i aquesta senyora era brasilera. Aquesta senyora era brasilera i tenia una filla, la qual era la xicota d'en Lluís. Llavors, per això, ell coneixia també l'accent. Per tant, ell, la credibilitat que té en aquest sentit, és un 100%. Llavors, va analitzar una quantitat ingent de dades, d'informacions, de gent que està empadronada, de les nostres bases de dades de delinqüents, val? Per mirar doncs, d'on puc treure un brasiler.
0: La policia té sobre la taula el cens de brasilers a la Roca i a Mollet i també a poblacions veïnes, però centra les sospites en l'entorn de Lluís i la seva xicota.
1: Clar, tu m'estàs dient brasiler, m'estàs dient que la teva xicota és brasilera, m'estàs dient que la dona que està a casa és brasilera. Una vegada analitzat això, et pots plantejar el dubte de dir, clar, i si ha facilitat informació o ha dit que aquí hi ha diners o aquí qualsevol cosa. I jo no dic que sigui voluntàriament, però potser de manera involuntària tu has pogut dir pues aquesta família té diners i ell és director i molts calés, etc.
3: Em trucaven molt sovint preguntant-me detalls i qui és fulano? I aquest el coneixes? Em van fer una llista de tots els brasilers que coneixia i si podia ser que indiqués algun que si d'aquests diguéssim que és un, quin diries que... Qui et fa sospitar? I va passar tot l'abril i cap al maig va arribar un dia que també van demanar per interrogar la que era la meva parella en aquell moment.
1: Per què un dolent tria fer aquest delicte? Val? Normalment perquè tens una vinculació amb el lloc, una vinculació amb la Roca o una vinculació amb Mollet del Vallès. Normalment tu quan vas a fer un fet d'aquestes característiques és perquè coneixes el lloc, o te l'has estudiat, o l'has treballat.
0: Per més que al Lluís li costi de creure, els investigadors no descarten que els atracadors segrestadors siguin persones del cercle d'amistats brasileres del Lluís i la seva nòvia. El Lluís assegura als Mossos que l'ambient dels brasilers amb qui es relaciona és molt familiar i que posaria la mà al foc per tots ells. Però els investigadors insisteixen i interroguen la nòvia i algun dels amics brasilers.
3: No van trobar res, perquè és que no hi ha res a trobar.
0: Abans de continuar, recapitulem.
2: Els investigadors tenen clar que els segrestadors són amateurs per la seva manera d'actuar. Els assaltants portaven guants de làtex i el Josep, el pare, n'ha trobat un tros que la policia ha portat a analitzar. En un dels cotxes s'han trobat unes ulleres de sol que comercialitza únicament Decathlon. També s'han portat al laboratori. Una altra línia d'investigació és el Seat León dels assaltants i dues lletres de la matrícula. També miren sistemes de videovigilància que hagin pogut gravar alguna cosa. De moment, els investigadors estan visionant 336 hores d'imatges de la sucursal de Mollet. Els bitllets també poden donar pistes. Entre els diners robats hi ha bitllets esquer, és a dir, bitllets que estan identificats amb un número de sèrie. A més, els segrestadors s'han endut el telèfon mòbil dels dos fills. Com que les víctimes els han sentit que trucaven tota la nit, la policia ha demanat a les companyies telefòniques el llistat de les trucades que s'han fet des dels mòbils del Lluís i l'Albert, per si els segrestadors els han utilitzat. També han demanat tots els números de telèfon que apareixen als repetidors que donen cobertura a la zona de la Roca del Vallès i de Mollet del Vallès. D'altra banda, tenen l'ull posat en els brasilers que estan censats en aquestes dues poblacions i en localitats del voltant. Seguint la pista brasilera, els investigadors han interrogat la nòvia i les amistats del Lluís, però no n'han tret res. Mentrestant, no perden l'esperança que algun dels confidents de la policia, de dins o de fora de la presó, els pugui donar alguna pista.
0: Amb tots aquests fronts oberts, els primers resultats arriben a través de la matrícula del Seat León de color negre.
1: Estàvem parlant abans de fer cerc en les bases de dades, doncs això, nosaltres quan ja mirem, trobem, clar, una denúncia i que hi havia una matrícula sostreta. I que això era una matrícula que era la 2035GFM. I per tant dius, bueno, si més no, jo sé que el 4 de febrer de 2009, sobre les 6 de la tarda, doncs a la zona de Rubí van sostreure aquesta matrícula.
0: Els que teniu una memòria privilegiada ja us hauran sonat les lletres G i F, que són les úniques que recordava Lluís. La matrícula s'havia robat el 4 de febrer del 2009 i el segrest va passar el 5 de març. Hi ha un mes de diferència. Fixeu-vos que el sergent diu que es va sostreure una matrícula, no un cotxe.
2: La hipòtesi és que els segrestadors podrien haver col·locat aquesta matrícula al Seat León per confondre la policia.
0: A principis d'abril, un mes després del segrest, la policia ha visionat les cintes de les càmeres de la zona que podrien haver captat alguna cosa. Recordeu que els fets van passar al 2009, fa 12 anys.
1: Les entitats en aquell moment tampoc no és que tinguessin una gran inversió en seguretat. La seguretat tampoc no era una cosa primordial. Llavors passava el que passava, no? Què trobaves? Càmeres mal ubicades, que no enfocaven res. Pues, imatge de mala qualitat, les càmeres també eren de mala qualitat, a més si tenies sistema de VHS i anaves repicant les càmeres, per tant, doncs al final bàsicament no van aportar res, val? Van ser càmeres que no van poder extraure cap mena d'informació, eh?
0: El sergent Moncusí parlava de les càmeres d'entitats bancàries properes a la que va ser robada, però de les 336 hores de la càmera de videovigilància de la sucursal afectada, tampoc se'n va treure cap informació valuosa. Només un fet curiós.
1: L'anècdota és de la càmera del banc. Sí que finalment nosaltres fem una extracció d'alguns fotogrames perquè s'observa el director, no com entra, com surt, sobretot el dia dels fets. Els altres dies no es pot apreciar bé perquè està molt, molt, molt deteriorada i per tant no es podia visualitzar res, però sí que és anecdòtic que quan narra el senyor Josep, no?, que bé, arribem al banc i estem esperant uns 25 minuts, no?, fins que jo ja baixo i vaig a fer pues, tota l'operació, pues, mentre estan esperant a dins del vehicle, que fins i tot ella explica que, tot i portar els vidres foscos, van ficar un parasol al darrere perquè així hi ha contrallum, que no se'ls pogués veure, etc. Doncs passa un vehicle de Mossos d'Esquadra, no?, una dotació policial, doncs passa per allà. Llavors, són aquelles anècdotes de pues, que també ells ni es van donar compte, vinc a dir, quan nosaltres també després tenen uns dels autors i parles, dius, ningú es va percatar, i el senyor, ho dic per l'estat de nervis, i el senyor Josep, que estava dins del vehicle, tampoc es va percatar que passava pues, un vehicle, una dotació policial uniformada, no? Pues, va passar fent la seva ruta, no va veure res anormal i se'n va anar, no? Però vinc a dir que a lo millor tu pots veure una miqueta de mira, no? M'arriba l'ajuda, però estàs tan ficat en la teva missió, que és pues, anar a buscar els diners, salvar la família, etc., que no estàs ni percebent el que t'envolta.
0: Ni el Josep es va adonar de la presència d'una unitat de Mossos d'Esquadra, ni els agents es van adonar que en aquell cotxe hi passava alguna cosa estranya. En aquest cas, la sort va estar del costat dels segrestadors.
4: You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
5: I'm ready, my lord.
4: Amb Carles Porta.
0: Més coses. Què ha passat amb les empremtes que es van trobar al domicili dels segrestats?
1: Les empremtes que es van revelar eren de la família. Cap era dels dolents.
0: I el tros del guant de làtex que portava un dels segrestadors?
1: Mirant prendes el guant de làtex i es va mirar de fer la cerca d'ADN. No es va portar enlloc. Tot va sortir negatiu.
0: Als investigadors no els està funcionant res. Arriba el resultat de les anàlisis de les ulleres que s'han trobat dins d'un dels dos Citroën Xara Picasso de la família que comercialitza Decathlon.
1: D'aquelles ulleres va buscar també empremtes, va sortir negatiu, es va buscar ADN i va resultar negatiu.
0: De moment, tot són males notícies per als investigadors. Sàpiguem què passa amb les dades de les operadores de telefonia. Primer, amb les trucades rebudes o emeses pels telèfons dels fills de la família segrestada.
1: Tampoc no s'observa cap trucada que haguessin pogut fer els atracadors. Això parlo dels telèfons de les víctimes. Se'ls hi mostren bé, ells visualitzen la relació de trucades, etc., i no identifiquen cap telèfon com a normal.
0: Ara falta saber quins són els telèfons que els repetidors de la Roca del Vallès i de Mollet del Vallès van enregistrar els dies 5 i 6 de març del 2009. Dins la franja horària del segrest estaven connectats en aquests dos repetidors 14.223 telèfons. Així que els investigadors van haver de treballar amb tot aquest volum de dades que no estaven informatitzades fins a arribar a observar això que ens explica ara el sergent Moncusí.
1: Aquí sí que sortien molts telèfons que estaven en els dos llocs. Per tant, havien moltes coincidències de que tenies un telèfon que ara el tinc en un repetidor i després el tenia a l'altre. Després d'anar netejant i anar descartant, es quedava que havia un telèfon que apareixia en els dos repetidors i que aquest telèfon, analitzat tot el flux de trucades que havia realitzat el dia dels fets, veies que seguia el patró dels fets.
0: I quin era aquest patró dels fets?
1: El patró de trucades, en aquest cas, era... Hi ha un telèfon que és el telèfon principal, que rep moltíssimes trucades, val? Però, clar, que interactua amb altres quatre telèfons. Llavors, observant tot el flux de trucades, dius, aquest telèfon pot ser de la persona que estigui a fora vigilant o pot ser, potser, de el cap, no? El que més interactua, el que més mana, no? Però dius... truca a la resta, llavors podria ser aquest que estigués a fora o podria ser el que manés. Però veus que hi ha un telèfon que és el que sempre es truca amb la resta.
0: Els investigadors han trobat un fil per estirar. I a més, observen que dos dels cinc telèfons que han assenyalat com a sospitosos fan dues trucades que els criden l'atenció. Una és a un fix que té una numeració molt llarga.
1: Resulta que és un telèfon de fixa d'Argentina, que això ja ratifica que les sospites de que podia haver algú que era un argentí.
0: I l'altre lloc on truca l'altre telèfon és aquest.
1: És un restaurant de menjar mexicà.
0: Els investigadors contactaran amb el restaurant, però abans fan una altra gestió.
2: Consulten si a la base policial de dades hi consta algun dels 14.223 telèfons que els han facilitat les companyies.
1: I a les nostres bases de dades sí que hi ha un telèfon que consta, vale? Aquest telèfon que ens consta és fruit de una identificació, dic, per l'important que per nosaltres a vegades també són les identificacions. En aquest cas és una identificació que fa en un control de pas policial i es fa aquesta identificació i un dels identificats és un tal Sydney. I aquest Sydney, en la seva identificació, que a part de mirar la documentació, etcètera, tot això, se li anota el seu número de telèfon i s'anota el seu domicili. I llavors aquí és quan ens coincideix aquest telèfon.
2: La persona identificada en un control rutinari es deia Sydney Alves de Mata i la identificació era força recent perquè la fitxa policial s'esborra automàticament després de 6 mesos si l'individu no té antecedents. A l'historial diu que el Sydney és portuguès i també hi apareix al seu domicili.
0: La identificació del Sydney serà crucial. De les 5 línies de telèfon que es van estar comunicant entre elles durant tota la nit, l'únic titular a qui poden posar nom i cognoms és el Sydney. I això gràcies a una identificació casual. És un detall important, i ara veureu per què. El jutjat no pot autoritzar cap escolta telefònica a cap línia si no se'n sap el titular. si no són independentistes, és clar. Així que el dia 6 de maig de 2009, els investigadors demanen punxar només el telèfon del Sydney i el jutjat hi dona el vistiplau. 8 dies després, el 14 de maig, els Mossos senten una conversa que els fa pensar que van pel bon camí.
1: Cap al 14 de maig sí que en una de les trucades s'està parlant d'aconseguir documentació, val? Aconseguir posar algun NIE fals.
0: I el dia 20 de maig, 2 mesos després del segrest, se sent aquesta conversa que consta al sumari i que hem dramatitzat.
6: Ha llegado más pronto.
7: Ha llegado a las 7:45. Algunos días llega más temprano y otros más tarde. He ido con Víctor y ahora lo estoy esperando para poder seguirlo hasta su casa.
6: Tenemos que salir antes, porque a las 3 tenemos que estar en el sitio.
7: Sí, sí, de acuerdo.
6: Estoy trabajando en Mollé y mi jefe no tiene dinero y no sé si podré cobrar. Lo que tenemos que hacer es robar porque trabajar no lleva a ningún sitio. No podemos parar con el tema.
0: Els investigadors interpreten que el Sydney i el tal Víctor estan vigilant un home per saber a quina hora arriba a la feina i també a quina hora marxa, possiblement a les 3 de la tarda. Amb tot, no saben si estan sobre la pista correcta. A la fitxa que ha quedat a les bases policials hi diu que el Sydney és portuguès i els investigadors estan buscant brasilers i argentins. Si, com sembla, aquesta gent està vigilant algú, els Mossos no poden badar perquè potser preparen un altre segrest com el de la Roca.
2: Doctor Àngel Cuquerella, hi ha un fet que crida l'atenció, que és que després de cometre l'atracament, de tenir els diners de l'oficina bancària, donen 30 euros, els atracadors donen 30 euros al Josep perquè pugui agafar un taxi i tornar a casa, un cop ells ja tenen el botí.
8: Bé, jo crec que una situació similar pot semblar fins i tot sarcàstica o irònica, no? És a dir, hi ha un component aquí que gairebé està fregant, no? La sornegueria o el victimitzar secundàriament amb aquesta persona perquè ja pagar-li un taxi em sembla curiós, no? Bé, jo crec que això formaria part d'un control final, és a dir, quan mirem delictes o mirem situacions individuals o grupals, sempre avaluem, no?, respecte a les capacitats del subjecte, el pre, el peri i el post-crim, no? És a dir, com funciona la gent abans, durant i després. Home, si després fins i tot hi ha aquesta mostra, diguéssim, de control extrem, no?, que és facilitar la marxa d'un dels membres del grup victimitzat, jo crec que ja, diguéssim, el que denota és un control total de la situació, no? Això en primer lloc. I l'altre, bé, jo crec que una persona que és capaç de fer aquest gest, realment, o un grup similar, no volen causar lesions greus o poden amedrentar, però la realitat o l'objectiu real, no l'aparent, el real, no és fer mal. Si cal, probablement el faran. Però l'objectiu real és, com diuen a Sud-amèrica, no, matar segrestos, doncs el benefici econòmic, no? Tot això està molt estudiat, aquella zona. I si l'obtenen, no tenen per què anar més enllà. És a dir, aparentment no és un grup violent, tot i que probablement aquest tipus de grups, si calgués, aplicarien la violència instrumental, freda, calculada. Però com que no ha calgut, diguéssim, el premi final és aquest, no? El deixar marxar les víctimes fins i tot amb un control de la situació final que sorprèn, no? Sorprèn perquè pràcticament sembla que ridiculitzin la pròpia víctima, no? Facilitant-li la marxa d'aquesta manera.
2: Què passa amb una persona que ha viscut l'experiència que potser està vivint els últims segons de la seva vida?
8: Home, amb situacions de risc vital, amb situacions de risc per la integritat greu, no? Física, psicològica, sexual, econòmica de la persona, el que és més freqüent és que pugui aparèixer un trastorn per estrès posttraumàtic, d'acord? És a dir, no complexa, perquè la situació és la que és i, per tant, l'estímul és claríssim, però habitualment podria aparèixer, tot i que s'ha de comprovar, trastorn per estrès posttraumàtic. Tot això depèn de la personalitat, insisteixo, és molt important, de la personalitat prèvia de les persones victimitzades, d'episodis traumàtics anteriors i de la unió o de la cohesió com a grup que tindran després d'aquesta experiència, no? Si hi ha una resolució ràpida i després d'aquest episodi són capaces les persones que formen part d'un grup similar reeixir i, per tant, donar-li la volta a la situació, probablement, diguéssim, no fan un relat dramàtic del que ha passat, probablement se'n sortiran amb menys seqüeles o amb cap seqüela per sobre de grups que o ja havien estat victimitzats o viuen d'una manera molt més dramàtica la mateixa situació, no?
2: És habitual recórrer, per exemple, a la religió sense creure-hi? Per exemple, Lluís diu que no és religiós i que no sap per què en aquell moment, quan l'estaven encanonant, va estar parlant a la seva manera amb la Verge de Montserrat.
8: Bé, la religió, la religiositat, és un tret o és un tarannà que tots tenim. Tothom creu en alguna cosa, ni que sigui amb ell mateix o amb ella mateixa, no? Per tant, creences irracionals en tenim tots. Quan hi ha una situació crítica, tendim a perdre la racionalitat crítica per nosaltres, per la nostra supervivència, pel nostre futur, no? Tendem a perdre la lògica, la racionalitat, i ens decantem cap a la fe. Clar, quan hi ha una situació tan crítica, jo crec que el que fa és aflorar el pensament màgic, no? Com el nen que s'amaga darrere la cortina i així ja no el veuran, doncs el pensament màgic és, si faig no sé quins moviments amb la mà tindré sort, si faig no sé quant, doncs si tot va bé, me'n vaig a la cova, això voldrà dir que he compensat tot aquest patiment que ara estic passant, no? Bé, és pensament màgic, pensament, diguéssim, preadult, però que funciona com a clau ardent, diguéssim, al qual ens agafem, i que en aquell moment sí que pot ser una solució emocional compensadora, no racional, però en aquell moment ens fa tirar endavant, no?
0: Queden detalls per esbrinar que potser seran importants. Saber de qui és el número de telèfon argentí, parlar amb l'amo del restaurant mexicà que apareix a les trucades. Al proper capítol sabrem si els policies tindran sort i on porta tot plegat. Aquest cas encara ha de donar moltes voltes. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
4: Crims. Guionistes, Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Ja són 12 les persones mortes en l'incendi forestal que va començar ahir a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, la Junta d'Andalusia havia informat de la mort de 6 persones en una pedania propera al municipi. Hores després, però, els serveis d'emergència van localitzar 6 cossos més, fet que eleva el balanç provisional a 12 víctimes mortals. Les autoritats no descarten que la xifra augmenti en les pròximes hores, tant pel que fa als morts com als ferits. Així ho ha explicat a Televisió Espanyola l'alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes.
2: Se habla de unos 12 fallecidos, por lo menos 7 u 8 personas también heridas, que están, como podéis comprobar, es un fuego que parece ser que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo de Veda.
1: Alguns dels cadàvers els han trobat a l'interior dels seus cotxes. Segons la Junta, les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa, però han quedat atrapades pel foc. Les imatges que arriben de l'incendi mostren com les flames avancen sense control per un front molt ampli, amenaçant nuclis habitats. A més, prop d'un miler de persones han estat evacuades i han passat la nit en pavellons habilitats per acollir-les. Les primeres hipòtesis apunten que l'incendi el podria haver originat la caiguda d'un cable elèctric. Fins ara, l'incendi forestal amb més víctimes mortals d'aquest segle a Espanya era el de Riba de Saelices, a Guadalajara, l'any 2005, on van morir 11 membres dels equips d'extinció. Repàs ara més breu altres notícies, Carola Gil.
3: Gràcies a la millora de les condicions meteorològiques, els bombers han pogut estabilitzar l'incendi de Guimerà, a l'Urgell. El foc, que ahir va tornar a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar d'hectàrees i va obligar a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Avui també continuaran les feines per controlar els altres incendis dels últims dies a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà.
1: Tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de Teheran han informat d'un atac sobre una instal·lació militar al sud del país, tot i que els Estats Units han negat haver atacat l'Iran novament després de 2 dies de bombardejos previs que van causar 14 morts. El Wall Street Journal i la CNN informen avui que Israel ha transmès a Washington informació del seu espionatge, alertant que l'Iran prepara un nou pla per assassinar Donald Trump.
3: L'últim baròmetre del CEO pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Obtindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 6 menys que ara, els mateixos que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició, fins a 26 escons. Esquerra quedaria frec a frec amb Aliança Catalana, que fa el sorpasso a Junts i passaria de 2 diputats a tenir-ne entre 23 i 25.
1: El català continua en retrocés, però encara té marge per remuntar. L'últim informe de Plataforma per la Llengua alerta que l'ús habitual del català ha caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys d'un 20% dels catalanoparlants mantenen la llengua quan l'interlocutor parla castellà o bé és estranger. Espanya inutilitzarà la pistola que el president turc, Recep Tayyip Erdogan, va regalar a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN, celebrada aquesta setmana a Ankara.
3: L'insòlid regal va causar perplexitat a la majoria de delegacions occidentals. És un revòlver plenament funcional, amb 6 bales, que Turquia produïa als anys 90 i que es considera una peça de col·leccionista. L'arma que va rebre Pedro Sánchez ha viatjat fins a Espanya com amb la comitiva presidencial i està custodiada al Ministeri de l'Interior. Serà inutilitzada i després s'arxivarà com una peça de col·lecció. El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ho prenia amb humor.
4: No estem per tirar coets ni de lluny, però no està tot perdut, és reversible.
5: It's not what I expected. Struck me that my gift...
6: No és el regal que m'esperava. M'ha sorprès. M'ha sorprès que el meu regal de xarop d'euro no estigués a l'altura del revòlver. Després he pensat que, d'acord, que això ha d'anar cap al Museu de la Guerra. War Museum.
1: A Esports, França s'ha classificat per disputar les semifinals del Mundial de Futbol després de derrotar el Marroc per 2-0 amb gols d'Mbappé i Dembélé a la segona part. Avui es juga el segon partit de quarts entre Espanya i la selecció belga.
3: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès ja el club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça.
0: Fins aquí les notícies.
7: Com més calor fa,
8: més fresca et fem la tarda.
7: Les millors tardes d'estiu
8: són les que es passen en bona companyia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
7: Tu, deixa't sorprendre.
0: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo.
0: Avui sí que serà bo. Bé, la Julia Roberts.
1: Oh, carai, la de Hollywood?
0: No, home, no, collons, no crec que hi hagi vol directe de Hollywood a GURB, saps què vull dir? Bé, la Mercè Montalà, la seva dobladora.
1: Ah, molt bé. I què més farem?
0: Bueno, farem allò dels gossos, que a mi no m'agrada gens. Bé. I després l'Arnau i la Laia ens parlaran d'una cançó creada durant un viatge en moto, no sé quin rotllo ens fotran. Ja. I dedicarem el capítol a l'aspiradora.
1: A l'aspiradora? Sí. A què aspira aquest programa?
0: Baix, calla, ojo, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: He vist el barri!

0: La Renaixença.
1: Una de les primeres coses que s'inventen, més o menys semblant a una aspiradora, és el que el seu inventor l'any 1876 va anomenar escombradora de catifes.
2: Escombradora de catifes?
1: Sí.
2: Així, en català, eh? Era català l'inventor?
1: No, home, no, és un invent d'un paio americà.
3: Collons d'americà.
1: Sí, noi. Un tal Melville Beazel, que la va inventar per regalar-li a la seva dona. Que, hòstia.
2: Ja.
1: Que, o sigui, regalar-li una aspiradora a la teva dona sí. Ja és molt masclista. Sí. Però inventar-te-la... Hòstia, és d'un nivell molt gros, no?
2: És una altra època, no pots valorar-ho,
1: no, això. No. Això passava a finals del segle XIX i era una cosa molt rudimentària, una mena d'hèlice que s'accionava amb una maneta. O sigui, tu havies d'anar fent girar una maneta com...
4: Sí, però almenys no us havia d'enxufar, Peyu?
1: Ah, sí?
4: Vull dir que les d'ara van amb aquell llamp de cable i m'acago...
1: Hòstia!
4: Vés a aspirar allà, collons, vull dir, puc arribar a tres carrers i jo aspiro,
1: Hi ha molt de cable, allà.
4: Hi ha molt de cable.
1: I se recull molt ràpid, allò.
4: Sí, molt.
1: Cal que sigui tan potent, allò.
4: Et pot buidar el nui, aquell cable.
1: Sí. Bueno, és que a mi... Vull
5: la fuetada aquella final que et fa...
4: Sí.
1: Dóna la sensació que el motor que porta allò de recollir el cable és més potent que el de l'aspirador.
2: A mi m'ha aspirat a vegades.
1: És que te pots deixar els turmells?
2: Sí.
1: Pots deixar els turmells allà. En fi, l'aspiradora elèctrica la inventa un altre americà, a la que s'enxufa, aquesta del cable.
3: Collons d'americans.
1: Sí, tu. En James Spangler, el 1906. Coneixíeu aquest?
2: Spangler.
1: Era un conserge asmàtic que cada vegada que li tocava netejar la moqueta de l'edifici estava a punt d'anar-se'n a l'altre barri per culpa de la pols. O sigui, o inventava l'aspiradora o es moria.
2: A veure, si l'alternativa és morir-te a l'aspiradora, també te l'invento jo,
1: Exacte. El pobre conserge, quan va solucionar els seus problemes d'asma, ja en va tenir prou i va vendre la patent a l'home d'una seva cosina.
4: Malament, home, no te la venguis, burro, Spangler!
1: Mira, el cosí era d'Anglaterra.
3: Collons d'anglesos.
1: I es deia William Hoover. Va crear The Hoover Company, una empresa que va tenir el monopoli de les aspiradores durant bastants anys i que també és coneguda per idear la pitjor campanya de màrqueting de la història.
4: Això m'interessa.
1: Atenció. Ja. De cop i volta, la marca d'aspiradores Hoover comença a tenir competidors, com la coneguda Dyson. Aquesta la coneixeu, la Dyson, no? Baixen les vendes en picat i això es transforma en un gran estoc d'aspiradores per vendre.
4: Vale.
1: Hòstia, ara no venem.
2: I
1: aquí se'ls acut una campanya d'impacte per treure'ls les aspiradores de sobre. Mm-hmm. Per cada persona que compri una aspiradora o algun electrodomèstic per més de 100 lliures, regalaran dos vols gratis d'anada i tornada a qualsevol destí de la Gran Bretanya.
2: Cau en Déu fel, comprem-ne una!
1: Ja va ser això, això ja va ser. No està passant.
4: Home, però mano-mano?
1: Sí.
4: Anar-nos a Gran Bretanya?
2: Sí, com això. A la puna.
1: Va passar als anys 90, això.
4: Però...
1: Ara ja no podeu. S'ha acabat la campanya.
2: Era molt bona oferta, això. Sí.
1: La campanya resulta ser un èxit i buiden tot l'estoc d'aspiradores. Llavors és quan s'envalenteixen i milloren l'oferta.
4: Ja.
1: Qui compri una aspiradora per més de 100 lliures tindrà dos vols internacionals, d'anada i tornada.
4: Cago en Déu, xurí! Comprem-ne una!
2: Ara!
1: No es pot. La resposta de la gent va multiplicar per 10 la prevista. 300.000 persones van comprar aspiradores. Que ja es veu que no hi ha tanta gent que vulgui aspirar.
4: No, ja es veu.
1: Això són 600.000 vols internacionals que havia de regalar Hoover als seus clients. La gent es gastava 100 lliures i havien de regalar vols valorats en 600 lliures.
4: Quin cervell, eh?
1: Aquella reunió...
4: Qui el va parir, eh?
2: Hòstia, això, si va passar als anys 90, que ara deu ser viu, aquest home.
1: El que ho va fer-ho?
2: Sí. El podria contractar.
5: Crec que el van matar.
1: Si està...
4: El van matar.
2: El van aspirar.
1: Com a mínim deu estar a l'atur, perquè l'empresa, evidentment, va desaparèixer amb milions de pèrdues. Com a bona empresa d'aspiradores, va ser absorbida per un dels seus competidors. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: El primer intent d'aspiradora el va inventar un senyor per regalar-li la seva dona, no?
1: Sí.
0: Sí, això pot semblar una bestiesa, però encara és més bèstia la publicitat que es feia al segle XX per vendre aquests aparells. Només us posaré un exemple.
1: Ai.
0: Una aspiradora Philips.
2: No diguis marques.
0: Per què no? Marques, no. Si és Philips, què he de dir? Ara no me'n surt cap. No.
1: Era una altra època. És Philips com podia haver sigut una altra.
0: Exacte. L'anunci compara la potència de l'aspiradora amb la potència dels motors d'avió.
1: Ah.
0: A l'anunci es veu una hostessa de vol netejant l'avió, sí, la moqueta, el passadís, els seients, mentre una veu en off va destacant les qualitats de l'aspiradora. El comentari de qualitat arriba quan el pilot surt de la cabina, veu l'aspiradora, i com era d'esperar, ell ja sap a qui li regalarà l'aparell. Escolteu.
3: Una limpieza a fondo y eficaz en todos sus detalles, turboaspiradores Philips, potencia rápida y silenciosa. Justo lo que mi mujer necesita. Turboaspiradores Philips, la última palabra en potencia.
0: I la dona contenta, que devia estar.
4: No és més romàntica,
1: és molt més ben maco.
0: És que vengo de la Xina i t'he comprat una aspiradora.
4: Per Sant Jordi.
0: Hòstia,
4: en vez de l'arròs, una bona aspiradora.
0: Ni llibre, ni res.
4: Molt bé que va quedar aquest pilot.
1: Déu-n'hi-do. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui estic perdut, Peyu. Pot ser sàvia per conèixer, però al mateix temps, sense que molts ho sapiguem, ja és una boja coneguda. Dobladora de les millors actrius de Hollywood com Julia Roberts i actriu de sèries tan nostrades com El cor de la ciutat o Nissaga de poder.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Mercè Montalà. Visca! Què tal, Mercè?
6: Meravellada.
1: Sí? Per què?
6: Perquè em feu riure molt.
1: Ah, sí? Bueno, mira, ja està bé que algú rigui. Escolta,
6: sí, sí.
1: Què has esmorzat avui?
6: Què he esmorzat?
1: Sí.
6: Pa torrat.
1: Mira.
6: Amb una miqueta d'oli i pernil dolç. Ah,
2: dolç, eh?
0: Bueno, un clàssic. Dolç.
7: És el meu esmorzar.
1: Sí?
6: Dolç. Jo café amb llet. Sí. Dolç.
1: Sempre fas això?
6: Sí.
1: Sempre.
6: Normalment sí.
1: Molt bé. Has de saber, Mercè, avui és el moment en què segurament en la meva vida, si no fa un giro molt estrany, estaré més a prop de la Julia Roberts, no? És la teva actriu preferida? Perquè, clar, no sé si et canses també de doblar algú, no?
6: No, mai. No, no al contrari. Julia Roberts, a més, està tenint una trajectòria professional meravellosa.
1: Hòstia, no para, aquesta dona.
6: I està creixent molt bé.
1: Sí.
6: Crec que els projectes que escull a mesura que va passant el temps són molt, molt interessants.
2: Tot el contrari que a mi.
1: A qui et doble, tu?
7: La seva dona, a vegades.
1: Perquè com funciona això, Mercè? Vull dir, quan tu comences a doblar Julia Roberts, no sé com t'arriba la proposta, si recordes el primer dia que la vas doblar. Sí?
6: Sí, sí, perquè és que és un cas molt especial. El destí és el destí i a vegades l'atzar també hi juga. Perquè quan jo començava a fer doblatge, que feia ambients,
1: sí,
6: feia la cambrera, feia sí, la veu dels altaveus...
1: Sí,
6: feia...
1: sí, sí.
6: Aleshores...
1: Jo havia fet això.
6: Bueno.
1: Al principi vaig començar a doblar i quan diu ambients vol dir gent que passa de fondo.
6: Exacte.
1: Jo recordo haver fet ambients de Terratrèmol, la pel·lícula del Clint Eastwood,
6: sí,
1: i llavors anava a passar i em deien que fes per aquí, no, més caixes, ja, més caixes. Sí. Que...
6: Jo tenia un problema molt gran perquè quan em tocava fer la megafonia dels aeroports,
1: sí,
6: sempre havia de dir American Airlines, i em feia uns lius que em moria. El cas és que en aquell moment, cap al 85, 80 i alguna cosa, s'estava doblant Corrupció en Miami.
1: Val.
2: Ui.
6: Aleshores, sí. Aleshores, jo estava allà, com tots els que començàvem en aquell moment,
1: sí,
6: i dirigia el senyor de Vicente, que era boníssim. Uh-huh. El senyor de Vicente tenia una peculiaritat, que era quan anaves a fer una pel·lícula amb ell, sempre et deia, mira, yo no he entendido nada, pero tú doblas a este.
1: Hòstia santa, ni papa d'anglès?
6: Era meravellós, no, ni papa de l'argument. Esto es muy raro, yo no he entendido nada, mira que la he visto, mira que la he gustado, pero bueno, es igual, tú doblas a esto. El tema està en que... Bé, em truca Montalà, i jo entro i diu, mira... dobles aquesta noia. I aquesta noia era la nòvia del Don Johnson, que tenia, dos takes, tres takes, i era la Julia Roberts.
1: Hòstia.
6: Aleshores, jo, la primera vegada que la vaig doblar era una convocatòria d'ambients, amb la qual no tenia cap importància, no sabíem on aniria allò.
1: Clar.
6: Ni la carrera d'ella ni la meva. I
1: heu anat creixent juntes.
6: Juntes.
1: I ara et podries negar a fer Julia Roberts? O firmes algun tipus de contracte? Un cop ets Julia Roberts, ho has de ser de per vida?
6: No.
1: Depèn
6: de la coherència de les distribuïdores,
1: clar,
6: del director que li toqui portar aquella pel·lícula. Normalment es respecta,
1: sí,
6: i més quan les doblades... Jo la doblo des de Magnolias de Acero.
1: Sí.
6: Aleshores, quan l'has doblat ja moltes vegades, normalment es respecta, però res és teu.
1: No, però es pot morir la Julia Roberts, també.
6: Home, i jo.
1: I tu també, sí.
7: Qualsevol dels que s'ha
6: morit. Sí, clar.
0: I us heu conegut mai?
6: No.
1: O sigui, sí, és...
0: No, eh?
6: No. No, i crec que... Bueno, home, sí, no? Són actrius que t'agraden i, sobretot, ja et dic, respecto molt la seva evolució com a actriu.
0: Bueno, perquè heu evolucionat juntes, vull dir que també ha de ser interessant, no? Conèixer
6: molt
0: una persona que has crescut amb ella.
6: Sí, el que passa és que... Sempre he considerat que la nostra feina, fins i tot a la ràdio,
1: sí,
6: cada vegada necessitem més difusió i la imatge juga un paper important perquè ens hem de donar a conèixer,
1: sí,
6: i perquè és una manera de reivindicar també la teva feina, no?
1: Uh-huh.
6: De totes maneres, el que no se't vegi també té molta màgia.
0: Clar.
1: Sí.
6: I sobretot amb doblatge.
1: Uh-huh.
6: Perquè ara qui ens estigui veient dirà, oi, mira-la amb un talà.
1: Bueno, i que ja ets la veu de la Julia Roberts, no? A mi em passa a vegades a Antena 3, que et descol·loca molt quan veus una...
6: Un canvi de veu.
1: Hòstia, jo veia una pel·lícula un dissabte a la tarda d'un maltractador i de cop i volta la veu d'en Bart Simpson. On te va, aquest senyor?

0: Llavors, tu fes de Julia Roberts.
1: Jo de què faig?
0: Tu no faràs de res avui.
2: El director.
3: No, no fa de Richard Gere, Churiguera?
0: No, no ho faré jo.
1: Però Richard Gere, Churiguera, saps?
2: El concert, ja.
0: Jo faré de Richard Gere, perquè és l'única oportunitat que tinc a la vida de fer de Richard Gere. No l'aprofito ara, o no. És l'escena on Richard Gere li regala a Julia Roberts un collaret, no? Un collaret que val una pasta rufa. Com que hi ha molta gent que ens escolta per la ràdio, Arnau, si no et sap greu, tu fas com l'audiodescripció, perquè sapiguem per on passem. Si tenim una mica de música sensual, perquè és una escena, bueno, una escena que...
3: Sí,
0: ja que havia de fer Richard Gere, l'he triat. Vinga.
4: Apareix la Julia Roberts vestida amb un vestit vermell espectacular.
5: Com em veus?
0: Et falta alguna cosa.
5: Doncs t'asseguro que dins d'aquest vestit no hi cap res més.
4: En Richard t'agafa una capseta.
0: Potser hi ha alguna cosa aquí, però no vull que t'emocionis, només m'ho han deixat.
4: Li ensenya la capseta que conté un collaret espectacular i quan la Julia intenta agafar-lo, en Richard li tanca la tapa per enganxar-li el dit de broma. Tots dos riuen.
5: De veritat que t'han deixat aquesta preciositat a la joieria?
0: Sóc molt bon client.
5: Si el compressis, quant costaria?
0: Un quart de milió.
5: Uau! Un quart de milió de dòlars? On anirem?
0: És sorpresa.
5: Si m'oblido de dir-t'ho després, vull que sàpigues que avui m'he divertit molt.
0: Gràcies.
3: Oh, que maco! Bravo! Peyu, m'ha passat això que t'ha passat un TN3.
0: Què?
3: O sigui, la Julia Roberts amb en Peyu. Saps?
0: No
3: veia en Richard
0: Gere,
3: eh?
0: En Richard no l'has vist.
3: No, jo he vist en Peyu, eh?
0: Yeah.
3: Se creu, eh? Se creu.
0: Et costa posar-te dins la pell del personatge quan dobles? Perquè quan fas teatre hi ha molts més elements, no?, que t'ajuden a entrar al vestuari, però allà estàs tu sola amb un micròfon, no?
2: No, realment no. No, perquè... de seguida veus, tu tens la idea de la peli, no? I la idea en general del teu personatge.
0: Sí.
2: Però es tracta, sobretot, és l'empatia. Sobretot és la capacitat emocional que tu tinguis d'entendre el que està passant per aquell personatge, no? Sí. Per aquella persona, per el personatge que s'està interpretant.
0: Però és fred l'ambient, no? No ho estàs fent. És un estudi de doblatge,
2: sí,
0: no tens
2: però...
0: públic... No tens...
2: Sí, però tenim la capacitat... Estàs en una pantalla... molt gran, sí. Estàs absolutament abduïda per allò. Estàs entregada, entres emocionalment, entres al moment, i després ja també són anys d'experiència.
1: Sí, home, clar, no? És feina, clar. Això és feina, professional.
0: Sí, sí, clar, sí, sí, sí, sí.
2: De seguida t'hi poses.
0: Has doblat a banda de Julia Roberts. Digue'ns a qui més has posat veu, perquè la gent es faci una idea. A banda de Julia Roberts hi ha moltes més actrius a les que has doblat.
1: Clint Eastwood?
0: Per no, home, no.
2: Oh, m'encantaria. Vaig fer una de Harry el Sucio, però la feia amb ella.
1: Ah.
2: sí, era meravellós. Doncs m'agrada molt doblar Ned Benning.
0: Sí.
2: Cada pel·lícula que ve d'ella és una petita joia.
0: Jo vaig dir que sí, però no conec cap actriu, eh?
2: Vale, pues, la Ned Benning és la dona,
0: sí,
2: del Warren Beatty.
0: Home, i tant,
2: home,
0: ara sí.
3: Veus?
2: Veus?
0: No sé pas qui és.
2: Meravellosa.
0: No sé pas qui és, de veritat.
2: Michelle Pfeiffer.
3: Hòstia.
1: Aquesta sí, Peyu.
0: Aquesta sí.
2: Aquí tens una debilitat.
3: Aquí sí que jo... com ho diu la Michelle Pfeiffer? Que
5: digues? La Michelle Pfeiffer parla una miqueta més.
3: Sí, que digues, faixedes, nos vemos después.
2: Sí.
3: Castellà? Sí, perquè sempre l'he vist en castellà.
2: Faixeda, ens veiem després.
3: Vale, marxo.
0: Escolta, hi ha algun personatge que hagis doblat i que no t'agradi? Això pot passar, també, no? De dir, hòstia...
2: Sí, però
0: és feina, també t'hi adaptes,
2: és
0: no?
2: És feina, són pel·lícules d'aquestes que no arriben en lloc. De fet, tema de drets, amb Aïsque, les pel·lícules que donen més rendiment... i és una conya ja entre la professió, són les del diumenge, aquestes alemanes.
0: Ah, sí?
2: Sí, aquestes de...
0: De sobretaula, de sobretaula.
2: Sí.
1: La del gos aquell.
0: La d'en Hachiko.
1: Què?
0: Aquesta també surt en...

0: Richard Gere. Hashiko.
1: Ah, no sé.
2: Ah, no, però aquesta és cinema.
0: No, aquesta és bona.
2: Aquesta és cinema. Aquesta és bona. No, bueno. O són aquestes de...
0: Sí.
2: De Desapareció la maestra o
3: de Diumenge a la tarda.
2: O Mi amor volverà mañana.
4: Normalment en fan dues, aquestes. Sí. I tu mires, començo el començament de la primera, m'adormo i veig el final de la segona.
3: Sí. Sí.
4: I, bueno, i em lliga, eh?
3: A vegades t'encaixa, eh?
4: Em lliga, eh?
2: Sí.
4: Collonut, encaixa.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Has doblat Gladiator, també.
2: Oh.
0: Què?
2: Meravella.
0: Sí?
2: Una de romans.
0: Tu vas passar bé.
2: La meva pel·li preferida, una de les meves pel·lis, és Espartaco. I aleshores, quan ja va tocar doblar la primera...
0: Sí.
2: Sigui, per favor, una de romanos. Sigui, vaig anar absolutament entregada...
0: Bueno, com sempre, no?
2: Sí, però en aquella, en aquella ocasió em vaig vestir.
0: Què vols dir?
1: Sí? De romana?
2: Sí.
3: Oh. Ah, sabré?
2: Us ho juro.
3: Vas anar a doblar?
2: Me'n vaig anar a casa Peris.
0: Sí.
2: I em vaig vestir de romana.
0: Hòstia, home, és una imatge ben maca, eh?
2: Sí, sí.
0: Vestida
2: vaig
0: de romana.
2: Vaig entrar a la sala, que a més estava amb el Buixaderes,
0: sí,
2: que ell feia el
0: Russell.
2: Russell. I res, vaig entrar i vaig dir... A bé. I el Buixaderes es gira i diu... Anda que no.
3: Com lo sèrio que és.
2: Que em sembla.
3: Sí.
0: Mercè, no sé com portes el català. Suposo que doblant també és una cosa en què us fixeu molt, no? Amb la pronunciació...
2: No, moltíssim. Una... I, a més, hi ha molta exigència per part dels lingüistes.
0: Sí.
2: Fem un munt de teics, reteics, perquè se t'ha escapat una liaison... perquè has dit una vocal malament... O sigui, és...
0: Són curosos amb això.
2: Molt, molt, molt, molt.
0: Com està el doblatge en català? Ràpid i curt, diguéssim.
2: Ràpid i curt. Doncs podria estar molt millor si per part de qui dona i reparteix la feina, fa licitacions cada 4 anys, TV3...
0: Sí.
2: I...
0: Cuidado, que som a TV3.
2: És igual,
0: ai.
2: És el que hi ha. Les licitacions es dona sempre al postor més barat.
0: Ah, sí?
2: I el més barat vol dir que no pot pagar el conveni tal i com està si accepten aquell preu. Amb la qual és una lluita que portem des de fa bastant de temps de lluitar per una professió digna, perquè es pagui el que correspon i sobretot perquè una empresa pública ha de respectar els convenis que ja estan establerts i perquè així la qualitat del doblatge, que no del català, però sí del doblatge, milloraria molt, perquè hi ha doblatges que són infumables.
3: Sí, últimament és terrible.
2: I saps d'on ve, depèn de la veu que escoltis, saps de quin estudi ve. I això em sembla indignant. I volem lluitar ara perquè trobo que la televisió és una eina bàsica, i ara que tenim tants problemes, per reivindicar la nostra llengua,
0: sí,
2: per parlar-ne bé. No per fer paraules estranyes ni coses rares, perquè també t'haig de dir que quan doblem en català,
0: sí,
2: els noms fan coses molt estranyes.
0: Sí que és veritat.
2: Per exemple, no sé...
0: Arnold Schwarzenegger.
2: No, però ja no només és Arnold Schwarzenegger, és que igual és Arnold Schwarzenegger. No sé, hi ha coses que jo a vegades penso, sí, sí, escolteu, jo crec que els lingüistes es queden per la tarda per veure aquesta pel·li i es pixen al veure.
3: Mira, ho ha dit, ho ha dit.
2: O sigui, no pot ser. Però independentment d'això, és una eina. És una eina brutal per reivindicar la nostra llengua. Aleshores, no, em nego rotundament que no paguin el que hagin de pagar. I lluitarem.
0: Vinga, va. A veure si el president de la Generalitat de Catalunya et fa cas. No sé com vas de president de la Generalitat.
2: Bueno, no se sap mai.
0: Com que els americans se'ls saben de memòria, aquí intentem que la gent també se'ls sàpiga.
2: Ah.
0: És una petita prova. Jo
2: sí.
0: Començo pel 133è,
2: sí.
0: I en 133 és Salvador Illa, aquest te'l regalo. I anem al 132 i me'ls vas dient.
2: Bueno, a veure, no me'n si recordo dels noms.
0: Provem, Mercè. Sóc
2: fatal.
0: 133, Salvador Illa.
2: Sí.
0: 132.
2: I quin era el 32? I quin era? No, ah, sí.
0: No t'atabalis, sí, perquè sí, hi ha molta gent que s'encalla.
2: No, home, no, Esquerra.
0: Sí. Sí. Es deia Esquerra, ella, directament.
2: Era d'Esquerra. És d'Esquerra.
0: Sí.
2: Com es diu?
3: Com es diu?
2: És que per... Bueno, no em sap fatal. Si vaig anar, ens va invitar allà...
4: Doncs aquest.
2: Al pati. Aquest.
4: Aquest.
2: Ja és correcte. Al tronxer.
0: Anem a donar-la per bona.
4: Sí.
0: Anem a donar-la per bona.
2: Ja ha treballat molt per un bon doblatge, eh?
0: Mira, les coses com siguin.
1: Sí. La primera vegada que es diu una cosa bona d'aquest home.
2: Ara, pues, trobo...
4: Potser no parlem del mateix, perquè no he dit el nom, eh?
2: Bueno, sí, sí, sí, que no és molt alt.
0: Ah! Vinga, passem a aquest penal, diguéssim. 131. 131.
2: 131? 131? Qui hi havia quan vam fer un cop d'estat? No?
0: Hi va haver un entremig, eh?
2: Sí. Ah, un entremig?
0: Sí. Sí.
2: No era el Puigdemont?
0: No!
2: Qui era?
0: Bueno, prou, perquè no podem donar més coses per vàlides, ja.
2: Qui era?
0: Quim Torra. Quim Torra.
2: Ah,
0: i el que t'ha saltat primer era Pere Aragonès.
2: Pere Aragonès.
0: Ara sí.
2: Sí, sí, els conec a tots. Sí. Clar. Jo el que recordo és que estava molt indignada perquè no havia votat a cap.
0: Mira.
2: Ni tu tampoc.
0: No. Mercè Montalà, moltes gràcies per venir a passar una estona a la Renaixença.
2: Al contrari, a vosaltres sou meravellosos, m'encanta on esteu.
0: Sí?
2: Sí, i sou estupendos, no tinc res més a dir.
0: Gràcies.
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu contact i omple el formulari. Ho fem en català perquè ens entengui tot el món.
1: A veure, avui no parlàvem de l'aspiradora?
4: Encara de rato que no s'ha dit res de l'aspiradora.
0: Un moment, nois, ara hi anem. Arnau, es pot fer música amb una aspiradora, no?
6: A veure, no ho he provat, però si fos possible de fer-la amb una aspiradora, hauria de catalogar-se dins de la família dels instruments de vent.
0: Com la trompeta, diguéssim.
6: Sí.
0: La gralla.
6: Sí, com la gralla, exacte, sí. En efecte. I parlant de vent, avui parlem d'una cançó que va esdevenir un himne per diverses generacions i que va marcar l'inici i la fi de la carrera musical del seu autor. Parlem de Raimon.
7: Oh. El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans...
6: Publicada el 1963, El vent és l'emblema del cantautor de Xàtiva, Raimon. Una cançó directa que va interpel·lar aquells que creien que un món millor era possible i necessari.
8: Amb una veu incisiva i poderosa, tres acords rescats amb una guitarra i un missatge de fortalesa existencial, Raimon va ser capaç d'aconseguir allò més preuat en una cançó de música popular, que passés de les seves mans a les de la gent i tothom se la fes seva.
0: Home, se la sap tothom,
1: aquesta. Oh, bueno, diguem el vent.
4: I prou.
1: I llavors anem posant coses al vent.
0: Sí que és veritat. El vent.
4: La cara al vent, sí.
0: La cara, sí.
4: Però després ja... És com la de Sant Joan Petit. El colze al vent.
0: El colze.
4: El dit petit al vent.
6: Per descobrir l'origen d'aquesta cançó, haurem de fer un viatge amb una vespa i anar-nos en 65 anys enrere.
9: El vent, la cara al vent, i el cor al vent.
6: Raimon era un jove estudiant d'història de només 19 anys. La música li agradava, tocava la guitarra, cantava i fins i tot havia tocat la flauta i el flautí en alguna banda de vent. Però els seus plans de futur passaven per estudiar història i la música era poc més que una afició.
8: Doncs sí, de fet era un moment d'ebullició pel jove xativí, perquè la universitat li havia obert les portes a noves idees, a nous autors i a noves mirades sobre el món.
0: I al principi has dit que la va fer, bueno, la vespa, has dit alguna d'una vespa.
6: Sí, el 20 d'octubre del 1959 feia un viatge de Xàtiva a València anant de paquet d'una vespa que conduïa un amic seu.
0: Ha de ser molt avorrit, això.
1: Dos amb vespa. I perillós. Sí. Sí. Té unes rodetes petites.
0: Hòstia, sí.
1: Com plou, és molt puto, allò, eh? És
0: no hi he anat amb vespa quan plou, no hi he anat.
1: Jo sí hi he anat.
6: De fet, era tan avorrit que en un moment d'aquest trajecte, Raimon va tenir un instant d'il·luminació en notar el vent colpejar el seu rostre. Veus. Aquella sensació de resistència incansable contra una adversitat va ser el desencadenant de la idea.
8: Quan va ensenyar per primera vegada aquella cançó, aquella primera composició als seus companys a la universitat, No us ho creieu, però cap d'ells es va creure que fos una cançó pròpia. Quina confiança, eh?
0: Sí. Molt maco. Mireu què he fet, això no ho has fet tu.
4: Burro, va, calla, burro.
6: Bé, doncs, sorpreneu-vos, perquè ells no podien entendre que era una cançó original en valencià perquè no eren capaços de concebre que es pogués fer aquella música original en la seva llengua. I, de fet, si pensaven això, era lamentablement perquè en el seu entorn hi bufava un altre vent huracanat. A poc a poc, la cançó va anar-se fent més coneguda entre els joves universitaris de València i Raimon va començar a cantar-la fora de la universitat i fins i tot va publicar-la poc després.
8: I gràcies a l'ambigüitat poètica de la lletra, la peça va superar la censura i va sortir a la venda sense cap impediment.
6: La peça va ser llegida per molta gent com una metàfora política sobre la dictadura i va acabar convertint-se en un veritable himne de la resistència antifranquista.
8: Així que, de manera inesperada, la carrera musical de Raimon va començar l'any 1959 amb aquesta cançó.
6: I el 2017 va tancar el cercle amb un concert de comiat al Palau de la Música Catalana, acabant amb la mateixa peça que l'havia començat. Avui enriquim el nostre esperit musical recordant El vent de Raimon. Música mestra.
0: Ara, ara, ara.
6: Tres acords, eh?
7: El vent, la cara al vent.
4: Sí, aquesta la sé.
6: La segona frase ja no.
0: El cor, el vent.
4: Les mans. Ara ve el dit petit, el vent.
1: Els ulls.
0: Sí. No ho feu mentre aneu amb la vespa, això.
6: No. Una música amb una capacitat expressiva profunda. No li cal gran exhibicionisme tècnic.
0: No.
6: Ell s'expressa més aviat des del punt de vista de la veritat d'allò que diu, d'allò que transmet, d'allò que comunica, vaja.
1: I posa ganes.
6: És més difícil, a vegades, això, que dominar tècnicament l'intèrpret.
0: Què vols dir, que no té tècnica?
6: Té una tècnica peculiar i personal.
0: Val.
4: Toma.
6: Com els grans músics i grans intèrprets.
0: El vent, Arnau Tordera, Laia Gluck, moltes gràcies.

0: Una mica de Queen, no?
1: Home, i tant, I Want to Break Free, un autèntic himne de Queen. La banda britànica va fer una paròdia de la sèrie Coronation Street al videoclip d'aquesta cançó. I allà hi apareix una imatge icònica de Freddie Mercury amb perruca, una pitrera ben generosa, un bigoti i passant l'aspiradora per tota la casa.
2: Millor ho hem fet tots, un dia.
0: Sí, a casa. A vegades estem valentones.
2: Estem una festa aniversari. Saps? Allò, fotre un playback a la família que veuràs si es pixaran de riure.
3: I el pare què?
2: Quan ho veus al cap dels anys, la mare que em va parir. O que l'hagués tingut febre aquell dia.
0: El guardes, aquest vídeo, Fel?
2: No, ho vaig cremar.
3: Que de rolar.
4: Va cremar la càmera.
2: Però no m'ho puc treure del cap.
0: A fer una mica de Queen i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: Avui passejarem en Bitxo, un Jack Russell molt espavilat.
1: Aviam, en Bitxo?
0: A veure.
1: A veure si és maco. Oh, que és maco!
2: Ah, oh.
1: Jo, de veritat, us prometo que en tenia un idèntic.
0: I són un nervi o no?
1: Sí, fins que es va morir, sí.
3: Calipo.
1: Calipo, es deia Calipo. El meu gos.
3: Calipo?
1: Sí. Es deia Calipo, perquè jo mirava malalts de tele,
3: sí,
1: que tenien un gos que es deia Magnum.
3: Ja.
1: I pensava, quan en tingui un, li posaràs Calipo.
3: Mare.
1: I així es va ser.
3: Tu, escolta, Mercè, i per què? Està vinculat a l'actor, això?
0: El què, el Jack Russell?
3: Aquest és aquell que feia pel·lícules de pistoleros, no?
0: Quin nano.
1: Russell Crowe.
3: Això.
1: Gladiator.
3: Gladiator.
1: Ah, de cinema anem més o menys igual.
3: A mi em sonava d'algú.
0: Va, que us explico. L'Emma del Figaró ens adverteix que si li dones menjar, en Bitxo serà el teu fidel company. Quan vegi que les coses van maldades, ens abandonarà sense cap mirament. Això allò de la fidelitat del gos, aquí no ho portem
1: això
0: bé.
1: Tothom.
3: A mi això
1: tothom.
3: Em fa pensar en el meu fill. De moment, com que saps, el dia
0: quants anys té?
3: 16.
0: Ja et puc entendre.
3: Per això...
0: Sí, sí. A part d'endrapar, en Bitxo té una altra obsessió. Revolcar-se per tot arreu. I si el lloc on es revolca fa pudor d'animal mort, o si hi ha algun cadàver descomposant-se, molt millor.
1: Això tothom, també.
3: El meu fill també ho fa.
0: Vols dir?
1: Fa la pudor.
0: Sou una colla de porcassots.
3: Sí, sí.
0: A ell li agrada molt l'olor de cadàver.
1: Bueno, ja està bé, ja està bé.
4: En plena Segona Guerra Mundial, els nazis han tingut un avanç imparable i han penetrat fins a les portes de Moscou i de Leningrad, les dues ciutats més importants del nord de Rússia. Ara mateix, però, tots els esforços estan centrats al sud del país, en una ciutat anomenada Stalingrad.
1: Stalingrad. Hi heu estat mai?
3: No.
4: Adolf Hitler s'ha obsessionat a conquistar aquesta ciutat que porta el nom del seu rival, Iosif Stalin. Stalingrad es convertirà en l'escenari bèl·lic més sanguinari de tota la Segona Guerra Mundial. Som a les portes de l'hivern de 1942, un hivern que tindrà un paper fonamental en aquesta macabra història.
1: Avui passegem el gos per la batalla de Stalingrad.
5: Es veu que no.
0: No.
5: Es veu que no anem bé. Hòstia.
1: L'aviació alemanya ha convertit els... Bueno, un moment.
6: Deixa'l explicar, collons. Deixa'l explicar, és com estàs fotent nerviós a mi tot, eh?
1: Hòstia. L'aviació alemanya ha convertit els carrers de Stalingrad en una muntanya de runa.
5: Ja m'ho pensava.
1: És gairebé impossible fer dues passes sense entrebancar-se. La quantitat de runa que hi ha dificulta qualsevol moviment. Fins i tot el nostre gosset, en Bitxo, el Jack Russell, li costa moure's. Sort que és un gos petit i pot passar entre les pedres.
5: El mataran.
1: Tot procurant no caure, ens acostem fins al port fluvial de la ciutat. Stalingrad té sortida al riu Volga. Allà l'exèrcit soviètic està concentrant les seves forces.
6: Vinga.
1: Després dels bombardeigs i de deixar-ho tot rebentat, els alemanys han entrat amb la infanteria i han aconseguit controlar més del 80% de la ciutat. Stalingrad està a punt de caure a les seves mans. Stalin ha estat informat que la ciutat que porta el seu nom està a punt de ser derrotada. És llavors quan ha dictat la famosa Ordre 227.
6: Sí.
1: Ni un pas enrere.
6: No me'n recordo.
5: Això és com el 155, però amb rus.
1: Sí.
6: I el ni un pas enrere també ho dèiem.
1: També, si la 227 és ni un pas enrere, les 226 anteriors, què dèiem, exactament?
5: Bueno, es anaven col·locades. Sí. Ara una mica a la dreta. Ara un pas a l'esquerra. Fins que arriben a un pas enrere.
1: Molt bé. Cap soldat ni cap civil rus pot fugir de Stalingrad. Cal defensar-la fins a la mort.
5: Vinga.
7: El gloriós camarada Stalin ha ordenat no fer ni un pas enrere. Cal enfrontar-nos a la tirania dels enemics de la mare pàtria.
8: I això ben bé què vol dir?
7: Doncs que hem de fer front als nazis que estan envaint la ciutat. Soldats del gloriós exèrcit roig. A partir d'ara, és victòria o mort!
8: I això ben bé què vol dir?
7: La ciutat no serà evacuada. Lluitarem fins a la mort.
1: Ho has entès ara o no?
8: No, però tira, peio.
1: La ciutat no serà evacuada. els soldats russos que l'estiguin defensant s'hi hauran de quedar fins a les últimes conseqüències.
0: Escolti, senyor comissari, això vol dir que les dones podem anar tirant, no? Vull dir, ja podem marxar de la ciutat, o no?
1: Cap soviètic podrà sortir de Stalingrad, ni soldats ni civils. Els oficials soviètics han pensat que si els civils es queden a la ciutat, els soldats lluitaran amb més valor per defensar-los dels nazis. De fet, les dones tindran un rol molt important, ja que seran incorporades a files.
7: Les dones sereu incorporades a l'exèrcit. Ara us donaran un rifle.
0: Aquí, a mi?
7: Sí.
0: No, jo ara he d'anar a lluitar. Però jo no he disparat mai cap arma, però no puc. No sé com es fa, com es fa això.
3: No sé, jo no vaig
5: anar a l'emili. Si
3: no hi ha mires, no sé.
1: Aquest con li tocava fer l'emili, es va fer el boig.
3: Sí, soc segur, eh?
5: I vaig ser insubmís.
1: La cosa es complica de mala manera. La ciutat està envoltada per les tropes alemanyes. L'única manera de tocar el dos és travessant el riu Volga amb una barca. En Bitxo, el nostre gosset, es veu obligat a quedar-se i amagar-se sota la runa. Fugir no és una opció. Avui ens ha tocat un passeig ben difícil.
3: Pobre.
1: Els soviètics ho veuen molt fotut. Parar els peus a la màquina de guerra alemanya és molt difícil, però els comissaris polítics han tingut una gran idea per si algun soldat es vol fer enrere. A la rereguarda han col·locat uns soldats que tenen ordres de disparar contra els seus propis camarades si volen fugir.
5: A veure, tots aquests homes que hi ha aquí darrere, qui són?
3: A mi em foten més por aquests d'aquí darrere que no pas els nazis, ja t'ho diré.
7: Tots aquells que retrocedeixin moriran.
3: Veus?
7: No hi haurà pietat per als covards ni als traïdors.
1: És que un rus emprenyat, car de por, eh?
3: Sí, doncs. Tu te'n recordes de Rocky?
1: Rocky.
3: Aquell rusal?
1: No. De Rocky recordo...
3: Rocky 4.
1: Jo les pel·lícules les recordo molt poc. En general, totes. Rocky recordo que pujava unes escales corrent.
3: Allò és la primera, Peyu.
1: Unes escales corrent.
3: Sí.
1: És tot el que recordo.
3: Sí.
1: Ja està.
3: Doncs mira la 4, que és de lo millor que s'ha fet en cine.
1: És la que surt el rus gros.
3: Sí.
1: Ja ho miraré. Els soldats i els civils russos que estan atrapats a dins de la ciutat estan entre l'espasa i la paret. Només tenen una sortida, defensar-se tan bé com puguin. Si aquella ha de ser la seva tomba, val més morir lluitant. Només evacuen uns quants civils que són tractats de manera diferent. Són obrers amb feines especialitzades, feines que tenen més valor que les dels obrers normals i corrents.
3: Pep, a veure, que jo, o sigui, jo sóc un obrer especialitzat. Aquí, camarada comissari, aquí.
5: Tu, però tu? Sí. Tu, especialitzat? Sí. De què collons has de ser un obrer especialitzat? Sí. Tu ets igual que els altres.
3: No, senyor, jo sóc especialitzat,
5: què collons? Especialitzat de què?
3: Jo cal que marxi de la ciutat perquè sóc massa valós per morir aquí. Vull dir que la mare pàtria em necessita en un altre lloc.
5: Bueno.
4: D'acord, camarada. Vale. Deixeu-lo pujar a la barca.
5: Gràcies. Un moment. Aviam, camarada Mària, pàtria.
3: Sí.
5: Per què ell pot marxar i jo vaig de quedar aquí, saps?
4: Perquè el camarada és un obrer especialitzat.
3: Toma.
5: Però especialitzat... Aviam, camarada pàtria, especialitzat en què?
3: Doncs
5: veure.
3: Jo sóc especialitzat en... Bueno, collons, em foten un reguitzell de coses. Jo sóc especialitzat... Jo, vull dir, ben... És que no n'has de fotre res, jo, del que sóc especialitzat.
5: Home, si tu ets especialitzat, jo també sóc especialitzat.
3: Sí, especialitzat.
5: Jo sóc molt especialitzat.
3: Tu ets especialitzat en tocar-me els collons, això ets especialitzat tu. Va, marxem, que vindran els alemanys.
4: Marxem, camarades. La resta... Recordeu què ha dit el nostre líder.
5: Ara.
4: Heu de lluitar fins a l'última gota de sang.
1: Des de la barca, ho diu el fill de puta.
0: Escolteu, a veure, jo no volia dir res, no, per no molestar, però jo també sóc una obrera especialitzada, eh?
5: Ah, mira, ara
0: no és que a mi allò de la sang m'ha espantat, tu.
5: Ara tothom serà especialitzat.
3: Jo
5: parlo anglès, eh? Jo parlo anglès. Els russos no n'hi havia cap d'especialitzat, eh, tots?
3: Sí, quin colla.
1: Jo sóc dissenyador gràfic.
3: Doncs vinga... A la barca, però dalt de baix de la barca.
1: Els soviètics han de triar les bales alemanyes o les bales dels seus propis companys. L'assalt ha començat. La infanteria alemanya entra en acció i conquesta la ciutat barri per barri, casa per casa. Els russos, civils i soldats, es defensen com poden. Comença la que els alemanys anomenen Rattenkrieg.
5: Què és?
1: No sé, perquè no sé alemany.
5: Vale.
1: Vol dir guerra de rates.
3: Oh, collons.
1: Rattenkrieg, de fet, es diu, em sembla.
3: Rattenkrieg.
1: És una guerra urbana brutal, amb combats cos a cos. A vegades els russos i els nazis es disputen una casa en ruïnes durant dies. Arriba un moment en què els soviètics es troben envoltats per totes bandes. Els nazis estan a punt de capturar tota la ciutat. En aquest punt de la història, els soldats russos reben un missatge dels nazis. Si canvien de bàndol, rebran menjar i beure. Molts dels soldats ho accepten. I en Bitxo ja fa estona que ens mira malament. Ell també està pensant si canviar de bàndol.
9: Que Camarades, camarades, mireu quin pinflet m'he trobat. Diu que si canviem de bàndol tindrem menjar.
10: Diuen que els alemanys ens tractaran millor i que tenen menjar de sobres.
11: Sí.
10: Jo estic canviant, pensant-m'ho, eh?
11: Que, vols canviar de bàndol?
10: Home, i tant.
12: No, però voleu dir... No, no, a veure, a mi el menjar alemany, què voleu que us digui? No m'agrada...
10: Hi ha un Frankfurt.
12: Xucrut.
10: I un Frankfurt.
12: Xucrut és alemany?
11: Hòstia, sí que és alemany.
10: Com si el rus fos tan bo de menjar.
12: No, a veure, tampoc, però és que... És que... Mira, a mi és el que m'han donat tota la vida, saps?
10: O en saladilla russa.
11: Doncs jo no sé què fer, eh? Nosaltres hem fet un jurament a la mare pàtria, però, hòstia, clar, és que...
1: Les condicions dels soldats russos són extremes. Els cadàvers s'amunteguen per tot arreu. De la runa dels edificis en surt una pudor molt difícil de descriure. Una barreja de carn en descomposició, combustible i fusta cremada.
11: Veus?
1: Bueno, de les tres que he dit, n'hi ha dues a mi que m'encanten.
11: Sí, sí.
1: La fusta cremada i el combustible a mi m'agrada.
12: Ets d'aquests?
11: A mi la carn en descomposició m'agrada.
1: També?
11: Hòstia, no, obrir la nevera i trobar un bistec passat? Fàstic.
12: Fa molta il·lusió quan tornes de vacances.
11: Unes esnifades.
1: Sí? Oh. I el pollastre també, perquè el pollastre canta fort, eh?
10: Sí, canta.
11: Sí. Hasta me'l refrego pel nas.
10: Ah! Ah!
1: A falta de menjar, en Bitxo ha trobat una distracció per fer-se passar la gana. És una mica desagradable, això sí. Recordeu que al gosset aquest li encantava revolcar-se pels llocs on feia pudor de mort. Doncs Stalingrad és el lloc perfecte. Hi ha putrefacció a cada pas. Mentrestant, cada cop hi ha més desertors que creuen la terra de ningú per rendir-se als alemanys.
9: Aquest nano no era el del megàfon?
13: Encara sou aquí? Fugiu abans no sigui massa tard.
12: I totes aquelles promeses sobre la mare pàtria? No ens havíem de quedar a defensar la ciutat fins la mort, o què?
13: No, deixeu-vos de ximpleries. És millor col·laborar amb els nazis i salvar la vida.
1: Hòstia, què diu? Quin traïdor.
11: Quin traïdor.
1: Déu, pensava que només ho fèiem els catalans,
11: això. No, no, no.
1: Hòstia.
10: Com el veia venir,
11: Mutifler, aquest és un mutifler.
10: Com el veia venir.
1: Els últims dies de novembre del 1942 són especialment freds, amb temperatures que arriben a 25 graus sota zero.
10: Guarda, em va parir.
1: Aquestes condicions extremes són precisament les que faran girar la truita.
10: Hòstia, els piulots.
1: Tot es congela i els cadàvers deixen de fer pudor.
12: Ah, mira.
10: Ah, mira.
1: El riu també es glaça.
10: Ah.
1: Els russos poden obrir una carretera sobre el gel per fer-hi entrar menjar i beure pels soldats que defensen la ciutat. També arriben reforços.
10: Ah, carai. Pep.
1: Com que els bombardejos alemanys van destruir la ciutat, ara els nazis es troben que han de lluitar entre la runa. No estan acostumats a lluitar així. Per altra banda, els russos aprofiten la runa per amagar franctiradors. Les franctiradores russes s'han mostrat molt efectives i àgils movent-se pels edificis destruïts.
12: Al final jo no canviaré de bàndol.
10: Ah, no? Com és això, Mercè?
12: Es veu que ho faig tan bé, això de disparar.
10: Ah, és el personatge. Ah, perdona. Sí.
1: Què t'ha passat?
12: Mercè.
10: Mercè. No, jo encara no he matat a ningú, eh? Mira que em portem de dies i encara aquí no... És que no me surt.
12: Mira, a veure, doncs és ben senzill, eh? Tu carregues,
10: sí.
12: Tu apuntes al nazi,
10: sí.
12: Que és molt fàcil perquè porten com una creu a la gorra,
1: sí.
12: Apuntes allà i fot-li.
10: N'he matat quatre de la Creu Roja.
1: És l'altra creu, l'altra creu.
10: Era l'altra creu, eh?
1: És l'altra creu.
10: Moga, és que no serveixo ni per la guerra.
12: M'han dit que em donaran una medalla i tot, eh?
1: Mira, és que alguns parlen de 300 alemanys morts per una sola franctiradora russa.
11: Imagina't, eh?
12: Un bon dia el té tothom.
1: També hi ha una mica de propaganda soviètica, eh? Però vaja.
10: Una medalla també m'aniria bé a mi.
1: Tu vols una medalla?
10: La Creu de Sant Jordi, alguna cosa.
1: Aquesta ja te la...
12: Algun torneig de...
10: Sí.
12: Home, de petanca.
11: Jo que soc especialitzat, pla, me'n mereixo una medalla.
1: Com més baixen les temperatures, més bé lluiten els russos. En canvi, els alemanys s'estan morint de fred, literalment. Fins ara portaven la iniciativa, però ara s'han vist paralitzats per un hivern duríssim. Els nazis s'estan quedant sense munició ni provisions.
10: Mira'ls.
1: I compta amb això que direm ara.
10: Ui.
1: Els soldats alemanys estan tan desesperats que comencen a menjar-se els gossos salvatges que volten per Stalingrad.
12: No, home, no.
1: Fins i tot s'arriben a menjar els cadàvers dels seus companys.
12: Això pinta molt malament pel Bitxo, eh?
1: En Bitxo, pobret.
12: Què?
1: En Bitxo fa estona que l'hem perdut. L'últim cop que l'hem vist tenia intencions de saltar a l'altra banda de la trinxera i canviar de bàndol. La batalla de Stalingrad acaba amb una ofensiva russa sense precedents. Envolten la ciutat i els alemanys queden atrapats en el seu propi parany. Els russos, sense saber com, acaben de guanyar el combat. Atenció, eh? Oi, hi ha gent aplaudint els russos allà darrere.
11: Sí.
1: Bueno, millor que els nazis. Ja.
11: Sí.
1: Bueno, no, que llavors ens critiquen a Twitter i diran no, que vosaltres sou prorussos i tal. Clar. Nosaltres expliquem.
11: No ens mullem, eh?
1: No ens mullem.
11: No em penso mullar amb aquesta guerra, jo.
1: No, no, no. No, no,
11: que tinc canalla i tot plegat.
1: Amb la Segona Guerra Mundial no em pots mullar.
11: No, no em vull mullar.
5: No t'immerdis.
11: No m'immerdo.
5: No t'immerdis.
1: Els números de la batalla. 91.000 alemanys fets presoners. 2 milions de morts entre soldats dels dos bàndols i civils russos. Alguns experts la descriuen com la batalla més sagnant de la història de la humanitat.
12: A veure, tot això jo ja et dic que és terrible, eh? Però què se n'ha fet del bitxo? Jo...
1: El gosset, eh?
12: Sí. El se l'han menjat, no, els nazis?
5: Que pot acabar bé.
12: Se l'han menjat els russos?
5: Ai.
12: Qui se l'ha menjat? És que clar...
1: El bitxo, el Jack Russell...
5: Sí.
12: Era petitó, però tendret.
1: Ha desaparegut en combat.
11: Hòstia.
1: Amics meus,
11: no.
1: En bitxo és mort.
12: No!

0: Durant els moments més crítics de la defensa de Stalingrad, en Bitxo s'ha espavilat pel seu compte per buscar menjar. No sabem si ha canviat de bàndol, però és molt poc probable que hagi sobreviscut a la passejada. Els combats diaris, els bombardejos i la fam dels alemanys feien que viure a Stalingrad sent un gosset fos gairebé impossible. A hores d'ara, deu ser a la panxa d'algun nazi.
1: Sí, senyor. Quin final tan trist.
0: Sí, noi.
2: Quina manera d'acabar el programa, tu.
1: Sí, el que hi ha. Sí, sí, també ja ens ho podíem esperar, eh?
3: Va, això ho deia.
1: És que, esclar, amb la merda de guerra... Jo no em vull mullar. He dit merda, però no em vull mullar.
0: Fins aquí a la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
4: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Són les 6. Dotze persones han mort en l'incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats andaluses havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima a Los Gallardos, però posteriorment el servei d'emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Les flames avancen sense control i s'ha elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi. Ha estabilitzat l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia 2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a 9 espais naturals. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició, darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons. L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA, al seu expresident Francisco González i 14 persones més, entre ells exdirectius del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'excomissari Villarejo espiar empresaris, periodistes i polítics. Tercera nit consecutiva de bombardejos sobre l'Iran. Les dues primeres jornades d'atacs han causat 14 morts. Teheran ha respost aquest dijous amb atacs contra països aliats dels Estats Units. Centenars de milers d'iranians han acomiadat l'ayatolà Ali Khamenei, enterrat a Mashhad, 4 mesos i mig després de la seva mort en l'inici de la guerra. Un revòlver i 6 bales de munició. Aquest és l'insòlit regal que el president turc Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN encara. L'intent de promocionar la indústria armamentística turca ha provocat un mal de cap logístic per tornar a casa bona part dels líders. L'arma del president del govern espanyol està custodiada pel Ministeri d'Interior i serà inutilitzada.
1: Esports.
0: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final amb gols d'Mbappé i Dembélé al segon temps. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. I cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové després de la 6a etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb ascensió al Tourmalet, on ha atacat. Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però amb més núvols al terç oest i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa fluixarà transitòriament, però igualment divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Almenys 12 persones han mort en un incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats de la Junta d'Andalusia havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima a Los Gallardos, però posteriorment el Servei d'Emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Alguns dels cadàvers els han trobat a l'interior dels seus cotxes. Segons la Junta, tot fa pensar pensar que les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa durant el procés d'evacuació, però han quedat atrapades pel foc. A banda dels 12 morts, hi ha altres persones ferides per cremades o ateses per intoxicació pel fum. Les imatges que arriben de l'incendi mostren com les flames avancen sense control per un front molt ampli i amenacen nuclis habitats. Les autoritats han elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi. El conseller de Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia ha explicat que 150 dotacions dels bombers treballen per contenir les flames i en les pròximes hores s'espera que s'incorpori a les tasques d'extinció la Unitat Militar d'Emergències. Un miler d'habitants dels nuclis més propers al foc els han traslladat a recintes habilitats per passar-hi la nit. La protecció de les zones habitades és ara per ara la preocupació dels bombers.
2: Defendiendo la barriada del final de Lubrín. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
0: Les primeres hipòtesis apunten que el foc hauria començat per culpa de la caiguda d'un cable elèctric. Fins avui, l'incendi forestal amb més víctimes mortals d'aquest segle a Espanya era el de Riba de Saelices. L'any 2005 a Guadalajara, amb 11 morts. A Catalunya, l'incendi més tràgic dels últims anys va ser el 2009 a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, quan 5 bombers del grup d'actuacions forestals es van veure envoltats per les flames dins del parc natural dels Ports, sense possibilitat d'escapar-se'n. Els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ha revifat aquest dijous al vespre. El foc, que ha tornat a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i ha obligat a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Lleida, Júlia Albacar.
3: El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
4: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
3: L'abans de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat als dos flancs.
0: Mentrestant, els bombers continuen treballant per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana i que continuen estabilitzats. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Els bombers asseguren que, tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
5: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Davant de situacions com aquestes, amb incendis simultanis, els principals sindicats del cos es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Biesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions en la salut dels bombers i Antonio del Río, de la UGT, assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
6: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
7: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
0: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. L'onada de calor continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana vinent. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional. Ho explica a 3CAT Info Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
8: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
0: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres, 27 menys que aquest dijous pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. Segons Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, les restriccions es mantindran previsiblement durant tot el cap de setmana.
9: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans, però ja sapiguem que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
0: També es manté tancat l'accés a nou espais naturals, entre els quals s'hi han incorporat el de Montmell-Marmellà i el de la Serra de Montsant. L'últim informe de Copernicus, el Servei Meteorològic Europeu, confirma que aquest juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, amb una temperatura 3 graus per sobre de la mitjana del període 1991-2020. A escala mundial ha estat el segon juny més càlid. L'escalfament excepcional del mar ha afavorit una intensa onada de calor al Mediterrani i a la costa atlàntica, després d'un altre episodi de calor al maig. Aquesta situació facilita la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems i, sumada a la sequera persistent, també eleva el risc d'incendis forestals, especialment a la península Ibèrica i al sud de França.
1: 3CAT Info.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO, que situa Aliança per sobre de Junts, que cau amb força, i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert, el més destacat del CEO.
10: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
11: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
12: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren en Esquerra Republicana.
10: Aliança avançaria Junts.
11: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
12: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
11: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
10: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
11: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
10: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
11: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Ell és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
10: La independència guanya suports.
11: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
10: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
11: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat, però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança, el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
0: El BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials, per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental. Madrid, Àngels Lafuente.
13: La causa que jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes amb el BBVA. La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros les responsabilitats civils dels acusats i els adverteix que s'embargaran els seus béns en el cas que no dipositin aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
14: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, localment una mica més significatius, molt concentrats cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, seran altes, però no tant. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar i sembla que entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgid d'aquesta segona onada de calor.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim plana internacional, tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de la República Islàmica han informat de l'atac sobre una instal·lació militar a Búixer, al sud del país, aquest dijous al vespre. Els Estats Units, però, han negat que hagin atacat l'Iran novament aquest dijous després de dos dies de bombardejos. El president Donald Trump ha parlat amb Benjamin Netanyahu per coordinar-se en diversos fronts, segons ha informat l'oficina del primer ministre israelià. Hores abans, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha dit que el seu exèrcit està a punt per atacar l'Iran si fos necessari. En qualsevol cas, la tensió a la República Islàmica està a flor de pell després de dues nits consecutives de bombardejos nord-americans que han causat 14 morts. L'Iran ha respost aquest dijous amb atacs contra bases militars i interessos nord-americans en països del Pròxim Orient i l'Orient Mitjà, com Jordània, Kuwait, Qatar i Bahrain. Per tot plegat, passava el dia que l'Iran ha enterrat l'aiatolà Ali Khamenei. Centenars de milers de persones han acomiadat el líder suprem iranià assassinat en un potent bombardeig a Teheran el 28 de febrer, el dia que els Estats Units i Israel van iniciar la guerra contra l'Iran. En la processó funerària s'han vist pancartes en què es demanava la mort de Donald Trump. Un revòlver i 6 bales de munició, aquest és l'insòlit regal que el president turc Recep Tayyip Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN a Ankara. Es tracta d'un revòlver Gumusei, un tipus d'arma que Turquia produïa als anys 90 i que es considera una peça de col·leccionista, un obsequi que ha provocat un autèntic mal de cap a tots els líders i als serveis de seguretat. En el cas de l'arma que ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha viatjat a Espanya i està custodiada pel Ministeri d'Interior. Serà inutilitzada i després s'arxivarà com una peça de col·lecció. Altres líders han optat directament per deixar les armes a les seves ambaixades encara perquè siguin inutilitzades i alguns també han optat per donar l'arma a un museu. El primer ministre canadenc, Mark Carney, en feia broma així. It's not what I expected. It struck me that my gift...

0: tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Com a mínim, l'han denunciat 6 noies. Girona, Laia Claret.
1: L'home ajutava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà. Ara la policia investiga si hi pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
0: Aquest dijous, els Mossos han detingut un home per la mort d'un jove en ple carrer a Cubelles. Tots dos vivien en un assentament de persones sense llar que hi ha davant del cap de la població. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
2: Ha passat a les 11 del matí quan l'home de 57 anys presumptament hauria clavat diverses ganivetades a un jove amb qui compartia la zona de tendes de campanya que s'ha creat davant del cap i del cementiri. Uns veïns han sentit crits i han avisat la policia que ha trobat l'home amb el ferit i ha acabat morint allà mateix. La policia local ha pogut detenir el sospitós de la mort. Feia setmanes que hi havia problemes de convivència a la zona i els veïns reclamaven una intervenció de l'Ajuntament. Es va fer una reunió fa pocs dies amb la intervenció policial i dels serveis socials. Segons informa Ràdio Cubelles, l'Ajuntament havia reconegut un problema de vulnerabilitat extrema i sense llarisme.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys. Per intentar saber qui era, els Mossos havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós, una iniciativa poc habitual en la policia. Això després que no la localitzessin en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals i internacionals. La dona portava una camisa rosa, malles blaves i bambes negres. El cos es va trobar el 3 de juny sense cap document en una zona urbana del riu Segre, a Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi. It's a heartache.
3: Nothing but a heartache. Mor als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica que va triomfar als anys 70 i 80. A la cantant galesa la van operar d'urgència fa més d'un mes en un hospital de Portugal, país on residia per un intens dolor abdominal. Estava ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu. It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal èxit va arribar al 1983 en Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 Premis Grammy i 3 Brit Awards.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Així ho assegura Plataforma per la Llengua en el seu últim informe presentat aquest dijous. L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantinguin davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El president de l'entitat, Òscar Escuder, admet que la situació del català empitjora, però sosté que és reversible i demana als catalanoparlants que no amaguin la llengua.
5: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny. Però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
0: Plataforma per la Llengua reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixin els drets del consumidor. També demana blindar l'escola i collar més les plataformes de streaming.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: Amb en David Ubach.

0: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. A Boston, els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final. Tot i que el porter marroquí Bono li ha aturat un penal a Mbappé al minut 28, França ha fet valer la seva superioritat al llarg del partit, amb gols al segon temps d'Mbappé mateix al minut 59 i de Dembélé al 66. El defensa del Barça, Koundé, ha estat titular a la defensa francesa. I a falta de 15 minuts, Mbappé s'ha fet mal al turmell i ha demanat el canvi, tot i que apunta a molèsties lleus. Aquest divendres torn per a la segona eliminatòria, d'on sortirà precisament el rival de França a les semifinals. Serà qui guanyi el duel entre la selecció espanyola i Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parat un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente, el blaugrana Dani Olmo.
1: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
0: Mundial a banda, parlem del Barça.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Ara l'operació queda pendent de l'acord entre clubs. De fet, per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre. Sense deixar el Barça, el tècnic del femení Pere Romeu ha firmat aquest dijous la renovació fins al 2028. Romeu ha demanat reforços per contrarrestar les sortides d'Alexia, Salma, Ona i Mapi. Sentim, doncs, aquestes declaracions de Romeu en l'acte de la firma.
3: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva i portar un atacant més en recanvi de Salma.
0: Pel que fa a l'Espanyol, presentació aquest dijous del tercer reforç estival blanc i blau, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo.
4: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
0: Així es definia un Moscardo que arriba cedit pel Paris Saint-Germain i s'ha exercitat amb el grup en el primer dia d'entrenaments de l'equip blanc i blau aquest dijous. A l'Espanyol femení, mentrestant, s'ha anunciat la incorporació de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada.
5: Espero ayudar mucho al equipo con minutos y sobre todo con goles, que es lo más que puedo dar al club. Mucha garra, tener un grupo muy bueno y sobre todo ganar todo lo que podamos.
0: Més futbol.
2: 3CAT Info.
0: A la segona divisió, reforços al Girona i al Sabadell. El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, de 25 anys, que arriba lliure del Burgos i firma fins al 2029. El Sabadell, per la seva banda, ha incorporat el migcampista penedesenc de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat contracte fins al 2028. Sanz prové del Nàstic de Tarragona. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info.
0: I del cop d'efecte de Tadej Pogačar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové, després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnia-Guedra, als Pirineus. Quan quedaven uns 5 quilòmetres pel cim del Tourmalet, uns 43 d'etapa aleshores, Pogačar ha seguit l'acceleració del seu company Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant diferències fins a l'arribada.
6: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estava amb el bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa i jo ja estava nerviós. M'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
0: El danès Jonas Vingegaard, del Visma, ha arribat segon a 2:38 de Pogačar. I a 2:57, un grupet amb el Toro, Ayuso, Seixas, Evenepoel i Lipovic. A la general, Pogačar recupera el mallot groc, ara amb 2 minuts i 42 segons de marge respecte de Vingegaard, que és segon. El torneig de tenis de Wimbledon, d'altra banda, la final femenina de dissabte serà íntegrament txeca. I és que a les semifinals d'aquest dijous, Carolina Muchova i Linda Noskova han superat les semifinals. Muchova s'ha imposat a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets. Noskova, mentrestant, ha derrotat la ucraïnesa Marta Kostyuk en 2 parcials.
2: Són 7:15.
7: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Estabilitzar l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia 2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport, segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada quatre escons. A partir d'ara us explicarem que la Guàrdia Civil assenyala l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, com un dels ideòlegs de la trama per desactivar investigacions contra l'entorn del president espanyol. Els agents asseguren que també va col·locar Leire Díez a Correus i demanen l'Audiència Nacional autorització per buidar-li el mòbil. I Volkswagen reduirà la seva producció un 25% i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. L'empresa ho ha fet públic en un comunicat en què no s'explica si això tindrà conseqüències en els llocs de treball, però en què s'afirma que aquesta estratègia persegueix assegurar el futur industrial del grup Alemanya. I també us explicarem que un incendi de gran magnitud deixa almenys 28 morts en una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang. De moment, no se saben les causes del foc i es preveu que el nombre de víctimes pugui ser molt més elevat. I en esports, què destaquem, David Ubach?
0: Que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça.
7: Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però amb més núvols al terç oest, i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa fluixarà transitòriament, però igualment divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40. Els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ha revifat aquest dijous al vespre. El foc, que ha tornat a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i ha obligat a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Lleida, Júlia Albacar.
8: El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
9: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret, per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest reten no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
8: L'abans de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat als dos flancs.
7: No ens movem de Lleida perquè aquest dijous ha estat el vuitè dia d'aquest any que s'ha arribat als 40 graus. És el mateix nombre de dies que es van registrar durant tot l'estiu passat i tot apunta que aquest mes se superaran. En la darrera dècada s'ha disparat el nombre de dies per sobre dels 40 graus a Ponent. Tornem a Lleida.
8: Durant tot l'estiu passat a Lleida es va superar els 40 graus 8 dies. En el que portem de juny i juliol ja s'ha arribat a esta xifra i tenint en compte que l'onada de calor serà persistent, la setmana que ve possiblement s'acabarà superant. En la darrera dècada assolir aquestes temperatures ha estat cada cop més freqüent, com explica Armando Álvarez, cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida, que hi posa xifres.
10: Des de 1941 fins 2014 n'hi ha 18 dies de 40 graus. Des del 2015 fins ara, 53.
8: Això s'hi suma que fa exactament dos mesos que a la ciutat no hi ha plogut i que este 2026 és un dels anys més càlids registrats a Lleida.
10: El segon hivern menys fred, la primavera més càlida. i el segon juny més càlid. I estos dies de juliol ja veus com van. Total, que la primera meitat de l'any ja és la més càlida.
8: Un dels pocs rècords que encara no s'ha superat és el de més de 4 dies seguits a més de 40 graus.
7: De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a nou espais naturals. De fet, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat les entitats de lleure educatiu a reformular les seves activitats. Fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats i d'aquestes només el 3% estan afectades pel Pla Alfa. Tot plegat fa que les acampades i les rutes s'hagin de traslladar a nuclis habitats. Ho ha explicat a 3Cat Info la directora general de Joventut, Clara Quirante.
11: De manera coordinada amb Protecció Civil, activem sempre que hi ha una situació de risc doncs els canals de comunicació estables amb les federacions per tal d'avançar-nos i reduir al mínim els riscos. D'aquesta manera, les entitats poden adaptar les seves activitats en el cas que sigui possible o cancel·lar-les.
7: El director general adjunt de Fundesplai, Carles Xifra, assegura que han hagut de readaptar algunes colònies.
12: Hem tingut afectacions en quatre tandes d'activitats de lleure. Una ruta d'un esplai que ha estat acollit per un municipi tal com tenia l'esplai previst en el seu pla B, i les altres tres tandes d'acampaments han estat reubicats en altres instal·lacions de Fundesplai.
7: El sector admet que la situació els limitarà en alguna ocasió la durada dels campaments. Seguim parlant de calor perquè 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut pública durant les onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Entre els municipis metropolitans hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi, on el principal problema són les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi apareixen ciutats de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe diferencia les actuacions necessàries més immediates de les que requereixen més temps. A curt termini, planteja ampliar la xarxa de refugis climàtics, facilitar l'accés a la refrigeració i protegir les persones més vulnerables durant les onades de calor. A llarg termini, proposa rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear fons climàtics provincials per concentrar les inversions als municipis amb més risc. Eva Vilaseca és una de les investigadores d'Hidra.
13: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
7: El perfil de persones que estan més exposades són dones grans, soles, de renda baixa i d'entorns vulnerables. Rubén Martínez, director de l'àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és necessari i que alhora no pot ser l'única resposta.
14: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, es tracta és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fonts renovables, no alimentar i gestar calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
7: L'estudi conclou que protegir-se de la calor continua depenent sobretot de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra arriba a 7 de cada 10. També alerta que l'accés a sistemes de refrigeració més eficients i a l'autoconsum en plaques solars continua concentrant-se en les llars amb més recursos.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En clau política, el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO, que situa Aliança per sobre de Junts, que cau en força i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert, el més destacat del CEO.
15: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
16: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
17: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
15: Aliança avançaria Junts.
16: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
17: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
16: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
15: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
16: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
15: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
16: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Illa és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
15: La independència guanya suports.
16: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament. I el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
15: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
16: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat. Però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
7: La Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat pel cas Legre. Els investigadors sospiten que va formar part del nucli de les clavegueres del PSOE i que va intervenir perquè Correus contractés l'exmilitant Leire Díez. En un informe, la Unitat Central Operativa, l'UCO, apunta que Serrano i Leire parlaven de manera habitual tant abans com després d'haver estat a Correus. Segons els agents de la les converses en poden sortir pistes sobre les suposades comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt l'excap de gabinet de Sánchez estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per desactivar causes judicials al voltant del govern espanyol. De fet, la Guàrdia Civil el situa en la reunió a la seu del PSOE amb què s'hauria iniciat l'operació, juntament amb l'exmilitant socialista Santos Cerdán. Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia està posant traves a la investigació judicial sobre l'espionatge a polítics independentistes amb el programa Pegasus. L'entitat Pro Drets Humans assegura que el Ministeri Públic no està fent prou per esbrinar quin paper hi va haver en els serveis d'intel·ligència espanyol i l'empresa d'Israel que comercialitza el software amb què suposadament es van infectar els dispositius de 65 persones de l'òrbita independentista. Virginia Álvarez, membre de l'ONG.
18: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
7: I en clau econòmica, el grup Volkswagen reduirà la seva producció i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. Així ho ha comunicat la direcció al Consell de Vigilància. L'empresa no ha concretat si això tindrà conseqüències en els llocs de treball i els centres de producció. Berlín, Jordi Regàs.
19: El grup Volkswagen reduirà la seva capacitat de producció dels 12 milions de vehicles actuals a 9 milions. Aquesta és una de les principals decisions que s'han fet públiques aquest dijous en un comunicat de l'empresa, després de la reunió del Consell de Supervisió amb la direcció del grup. A més, Volkswagen reduirà els models que posa a la venda a la meitat. La idea és concentrar-se en aquells que tenen més èxit al mercat. Amb aquestes mesures, el grup automobilístic alemany espera millorar la seva posició en un mercat al qual, tal com ha qualificat Volkswagen, es troba en una fase molt exigent de transformació. El comunicat, de moment, no parla del tancament de fàbriques i tampoc de la reducció de llocs de treball, que és un dels aspectes que s'havia especulat. De fet, s'havia parlat que hi podria haver una retallada de 50.000 llocs de treball suplementaris als que ja s'havien anunciat aquest any, al mes de març.
7: Almenys 28 persones han mort en un incendi de gran magnitud que ha afectat una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang, a la província de Fujian. De moment no se sap què ha provocat el foc, però les autoritats ja alerten que el nombre de víctimes mortals podria ser més elevat. Pequín, Francesc Canals.
20: Flames sense control i una immensa fumarada negra s'enlairava de la fàbrica de calçat sinistrada, malgrat la presència de gairebé 200 bombers. Es podia veure en imatges de la televisió xinesa. Alguns dels empleats de la factoria havien quedat atrapats a la teulada. Conscient del potencial desestabilitzador d'aquestes tragèdies impròpies d'una potència, el president xinès Xi Jinping ordenava arribar al fons de les causes perquè no torni a passar. De fet, era la primera notícia que s'entenia en el fortament controlat aparell de propaganda del règim, perquè, efectivament, eren paraules de Xi Jinping que recollia el presentador del principal informatiu de la televisió central xinesa. Sense imatges. El sentim.
21: Xi Jinping ha remarcat que aquest any s'han produït accidents laborals importants al país. Les autoritats pertinents n'haurien d'extreure lliçons importants.
20: Si eren paraules d'així, volia dir que el nombre de víctimes, que no es deia, havia de ser alt. Passava no fa gaire amb una mina de carbó, ara la indústria del calçat. Són recordatoris tràgics dels diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix i amb raó de robots, però que alhora encara viu força vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, a la província de Fujian, a la costa continental enfront de Taiwan. La localitat és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector.
2: El temps.
7: Gemma Puig.
22: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, localment una mica més significatius, molt concentrats cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, seran altes, però no tant. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar i sembla que entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgid d'aquesta segona onada de calor.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
7: Telefònica porta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un contracte milionari de la Generalitat amb una empresa que fa servir tecnologia de Huawei. Segons ha avançat el País, la companyia denuncia que l'administració catalana no va respectar el procediment d'adjudicació perquè va permetre a Circonecta, la proposta guanyadora, presentar fins a 4 cops una documentació que no estava ben formulada. El Tribunal Català de Contractes del Servei Públic ja va paralitzar el procés per la mateixa reclamació de Telefònica. El contracte de 127 milions d'euros està destinat a interconnectar més de 5.000 seus públiques amb una operadora pròpia. L'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Aquesta és la intenció del govern, que creu que podria ser un primer pas de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Al davant queda un camí complex, segons la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual i que Alicia Romero no s'aventura a dir quan es culminarà.
23: Ara sí, l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no? Ells no estan tancats i hem de, doncs, fer-ho també amb solidesa, però sí, la nostra idea és que cada any anem guanyant i anem, diguéssim, avançant amb aquesta gestió tan complexa, amb el coneixement del propi impost, i, en fi, el govern d'Espanya en aquest sentit està obert a això que sigui així, i a vegades les coses són més lentes del que ens agradaria, ja ho sabeu, però anem pel bon camí.
7: De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració, un 25% més que l'any passat. La plataforma experimental d'aerogeneradors marins, que està prevista al Golf de Roses, es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Així ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Girona, Núria Peraire. Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. Va amb cert retard per la forta oposició d'Ajuntament i veïns. Hi ha un estudi pioner de la Universitat de Girona i l'Institut de Ciències del Mar, l'estudi Biopaís, que alerta de la seva afectació en la biodiversitat. Ara, però, amb l'informe ambiental favorable del Ministeri, se supera un tràmit important i es preveu que la plataforma de proves pugui estar acabada a finals de l'any 2027.
1: Les empreses del sector dels cereals que treballen al Port de Tarragona han de tancar els magatzems mentre no facin les feines de càrrega i descàrrega i els camions hauran d'estar coberts amb lones. Són les mesures restrictives aprovades per reduir l'alimentació disponible pels coloms que abunden a la ciutat. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Parlem d'una autèntica plaga. De fet, es calcula que n'hi ha uns 17.000 a tota la ciutat. Una de les principals fonts d'alimentació que tenen són els cereals, molt presents a la zona portuària. Tant el port com l'Ajuntament fa temps que es coordinen per fer front als coloms. Santiago Castellà és el president del port.
4: Els magatzems de gra, de cereal, no poden estar oberts. S'han d'obrir només quan entrin i surtin camions a descàrrega. Per tant, hem de regular que tinguin un tipus de cortines i de portes que evitin que entrin coloms a dintre a menjar. Els camions han d'anar en lones tapats.
3: El de Tarragona, de fet, és el més important de l'estat pel que fa al trànsit de cereals. A banda, en les futures concessions per a nous operadors del sector, es vol que un 70% del transport de gra es faci amb unes cintes de transport cobertes que impedeixen precisament l'accés dels coloms. Al mes de febrer, l'Ajuntament ja va aprovar un pla de xoc que afectava sobretot el centre i la part alta.
5: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
24: Jo no mesuro res. Som un equip.
1: La Villarroel estrena Primera llei de Newton, un text d'Edu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats als centres educatius. Inclòs dins de la programació del GREC es podrà veure fins al 2 d'agost. Protagonitzen el text Anna Saún i Daphnis Balduz. Marta Vives.
25: La primera llei de Newton, el principi de la inèrcia, és la que diu que les coses tendeixen a quedar-se com estan, a no canviar. Ens ho explica Daphnis Balduz, un dels intèrprets.
26: Que si tu no mous fitxa, una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
25: El muntatge que ha escrit Eu Manzanares parla de desigualtat, de classes socials, d'oportunitats, de justícia, de frustració i també d'empatia. Anna Saún és una de les protagonistes.
27: I d'empatia, sobretot, no? Perquè penso que el valor de l'obra és que també et poses en la pell de l'altre constantment.
25: I ho fa transpirar en veritat. Probablement per això els professors espectadors del muntatge se senten reconeguts en els debats que planteja el claustre i amb un equilibri perfecte entre la comèdia i la realitat social més dura, pròxima i reconeixible. 6 actors sobre escena, magnífics, fan creïble els seus personatges, malgrat els tòpics i la paleta de colors. Més oportuna que mai, aquesta obra que parla de quin ha de ser el paper dels professors, la relació amb les famílies, les necessitats especials i les reivindicacions. El teatre intel·ligent és un bon catalitzador perquè les coses canviïn. I aquest muntatge n'és un bon exemple.
2: Trescat Info. Trescat Info.
1: La Filmoteca de Catalunya explora la mirada femenina en el cinema a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026 en el marc del 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona. La mostra revisa la influència que els feminismes han exercit en el camp del cinema i la creació videogràfica en el context català. La mostra revisa fins al 29 de novembre temes com el treball, el barri, la família, l'educació i la política, entre d'altres. Uns àmbits que serveixen per articular l'exposició en nous espais. Ho explica la comissària Alexandra Laudo.
28: I aquests són els mateixos temes que es van tractar i que es van debatre a les primeres jornades de la dona, no? Que es van celebrar el 76 al Paraninf, a la Universitat de Barcelona. Per tant, hem agafat aquell programa i l'hem plantejat com un criteri entorn al qual organitzar com un conjunt de fragments, un conjunt de peces audiovisuals fetes a partir de fragments, tant de pel·lícules com de peces de videoart, com de documentals televisius.
7: Per dur a terme la mostra, la Filmoteca ha revisat el seu arxiu i quina ha estat la influència del feminisme en el cinema català i la creació videogràfica, un fons on hi conviuen cineastes de diferents generacions, des de Pilar Miró fins a Eugènia Balcells, passant per Judit Colell o Maria Ripoll.
2: Esports.
7: Amb en David Ubach.
0: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. A Boston, els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final aquest dijous. Tot i que el porter marroquí Bono li ha aturat un penal a Mbappé al minut 28, amb empat a 0, França ha fet valer la seva superioritat al llarg del partit, amb gols al segon temps d'Mbappé mateix, al minut 59, i de Dembélé al 66. El defensa del Barça, Koundé, ha estat titular a la defensa francesa i a falta de 15 minuts Mbappé s'ha fet mal al turmell i ha demanat el canvi per precaució, ja que només té molèsties lleus. Aquest divendres torn per a la segona eliminatòria, d'on sortirà precisament el rival de França a les semifinals. Serà qui guanyi el partit entre la selecció espanyola i Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente, el blaugrana Dani Olmo.
6: Es una selección muy completa y ahora demostrado tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
0: Mundial a banda, parlem ara del Barça.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys se queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Ara l'operació, doncs, queda pendent de l'acord entre clubs. Sense deixar el Barça, el tècnic del femení, Pere Romeu, ha firmat aquest dijous la renovació fins al 2028. Romeu ha demanat reforços per contrarrestar les sortides d'Alexia, Salma, Ona i Mapi.
8: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva i portar un atacant més en recanvi de Salma.
0: Pel que fa a l'Espanyol, presentació aquest dijous del tercer reforç estival blanc i blau, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo.
9: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
0: Moscardo arriba cedit pel Paris Saint-Germain. I a l'Espanyol femení, mentrestant, s'ha anunciat la incorporació de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada. Més futbol encara.
2: 3CAT Info.
0: A la segona divisió, reforços al Girona i al Sabadell. El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, de 25 anys, que arriba lliure del Burgos i firma fins al 2029.
10: Es un proyecto que se adapta mucho a mi estilo de juego. Me han hablado súper bien del club, de la ciudad, y creo que es un paso adelante en mi carrera y que tengo muchas ganas de darlo.
0: El Sabadell, per la seva banda, ha incorporat el migcampista penedesenc, de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat contracte fins al 2028. Sanz prové del Nàstic de Tarragona. I afegim que aquest dijous s'ha presentat la nova etapa de Lleida Club de Futbol, el nou projecte que començarà competint a Quarta Catalana, la categoria més baixa del futbol català, neix amb la voluntat de preservar i fer créixer el llegat de l'històric Lleida. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf a la sisena etapa i lideratge per a l'eslové. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnia-Gedra, als Pirineus. Quan quedaven uns 5 quilòmetres pel cim del Tourmalet, uns 43 d'etapa, Pogacar ha seguit l'acceleració del seu company Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant diferències fins a l'arribada.
11: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estava amb el bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa i jo ja estava nerviós. M'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
0: El danès Jonas Vingegaard, del Visma, ha arribat segon a 2.38 de Pogacar. A la general, Pogacar recupera, com dèiem, el mallot groc, ara amb 2.42 de marge respecte a Vingegaard, que és segon. El torneig de tenis a Wimbledon, la final femenina de dissabte, serà íntegrament txeca. I és que a les semifinals d'aquest dijous, Carolina Muchova i Linda Noskova han superat les seves rivals. Muchova s'ha imposat a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets, 6-2, 1-6 i 7-6. Noskova, mentrestant, ha derrotat la ucraïnesa Marta Kostyuk en dos parcials, per un doble 6-4. En bàsquet, el Barça treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra, segons ha pogut saber 3CAT Info. L'Aleb Laurana té una clàusula de rescissió per sota del 1 milió d'euros i ha rebut l'interès de clubs com el València i el Panathinaikos. D'altra banda, el club laurana negocia la incorporació de l'entrenador Alexander Sekulic, tècnic fins ara del Dubai. I d'altra banda, un cop ja desvinculat del Barça, Nicola Provitola ha rebut l'oferta del Joventut i sembla que, tot i tenir una oferta superior d'Eurolliga, el jugador es planteja acceptar-la.
12: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
13: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, que és divendres. Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Les temperatures han baixat una micona respecte a ahir. Tenim ara mateix 17 graus a Girona, 24 graus a Oliana, 25 a Falset. Unes temperatures que, insistim, han baixat una mica i això ha fet reduir un pèl, només un pèl, el risc d'incendis. Dit això, més de la meitat de Catalunya continua tenint un risc molt alt o extrem de foc forestal. Hi ha una bona notícia pel que fa als focs de les últimes hores. És que els tornem a tenir tots estabilitzats. També el de Guimarà, a l'Urgell, que ahir a la tarda es va reactivar, va obligar a confinar 21.000 persones, però aquest incendi torna a estar estabilitzat. La pitjor de les notícies, la notícia tràgica de les últimes hores, ens arriba des d'Almeria. 12 persones han mort en un incendi a Los Gallardos. 12 víctimes mortals, la majoria de les quals els haurien trobat dins dels seus cotxes. De seguida ho ampliem, però abans parlem, com sempre, aquesta hora amb el Tomàs Molina. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: L'onada de calor dona aquesta petita treva que ja deies, sí, però compta amb la setmana que ve.
1: Correcte. Dimecres, dijous de la setmana vinent seran un altre cop. Al voltant de dimecres, sí, dimarts, això ballarà potser una mica, però serà més sobretot dimecres que ens tornarà a posar en una situació d'alerta, però avui la bona notícia és que ja no tindrem temperatura de 40 graus. Almenys això és el que esperem. Després de 4 dies amb temperatures per sobre dels 40, avui, en principi, no n'hi hauria d'haver cap. Serà un dia un altre cop de sol, potser amb algun ruixadet a la tarda, potser cap a la comarca d'Osona, poqueta cosa. Un dia tranquil. Un cap de setmana també de temperatures més normals per l'època i, per tant, doncs, aprofitem aquesta situació i passem menys per l'ombra del que passaven dies enrere.
0: Tot i això, el que dèiem, el risc d'incendis continua sent alt, Correcte. Vull dir que no fem disbarat, diguem-ne.
1: Correcte.
0: Gràcies, Tomàs, fins ara.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. 7 i 3 minuts. I el que dèiem, el pitjor balanç amb el qual ens hem llevat avui, 12 persones mortes amb un incendi a Los Gallardos, Almeria. És el balanç més tràgic en un incendi forestal a Espanya de les últimes dècades. En un primer moment s'havia parlat de 6 víctimes mortals, algunes de les quals, com dèiem, s'havien trobat dins dels seus cotxes, però aquesta matinada el balanç ha pujat fins a 12. 12 persones que han mort en aquests incendis. Segons la Junta d'Andalusia, possiblement intentaven escapar de les flames durant el procés d'evacuació. El foc podria haver començat per la caiguda d'un cable elèctric i, arran del vent, arran de la calor, es va escampant més ràpidament. Avui ho explicarem, aquesta situació d'Andalusia, perquè, evidentment, ens remet a tot el que ens han dit els bombers aquesta setmana. Si us recordeu, l'incendi de les Gavarres, els bombers van ser especialment insistents en que la gent no agafés el cotxe, que ja sabem que és una mica contraintuïtiu, deien, però a mesura que s'acostin les flames, el més segur és quedar-se dins de casa. En fi, veurem com tenim el risc d'incendi a Catalunya. De moment les notícies són bones, toquem fusta, tots els focs actius estan estabilitzats, actius però estabilitzats, però el que va passar ahir a Guimarà és una mostra que estabilitzat no vol dir, ni de lluny, que ja no hi hagi perill.
2: L'incendi, d'una noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. A hores d'ara ja han treballat 19 vehicles de bombers i prioritzem el treball sobre aquests plans. Podríem dir que el CAP en aquest moment està aturat.
0: Dit d'una altra manera, un foc que la nit de dimecres semblava en vies de control, ahir va revifar empès per la marinada i va fer confinar més de 20.000 persones, per exemple, a Tàrrega. A primera hora de la nit, per segona vegada, els bombers l'han tornat a donar estabilitzat, s'hi ha seguit treballant durant tota aquesta matinada, igual que amb els focs de Sant Benet, de Navarcles, que també continuen actius però estabilitzats, el que sí que s'ha donat per controlat és el foc d'Aiguamúrcia. Els incendis, les altes temperatures que continuen sent els protagonistes d'aquestes últimes hores, però l'altre gran tema del dia, que avui abordarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, és la sacsejada política que ha suposat l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. Bàsicament, per la pujada d'Aliança Catalana, que passaria d'una forquilla de 23 o 25 diputats. Superaria Junts, com dèiem ahir, tot just coneixíem aquestes dades. Aliança superaria Junts i li disputaria la segona posició de les forces polítiques al Parlament, Esquerra. L'extrema dreta catalana s'alimenta tant de votants de Junts com també de Vox.
3: Per primer cop, ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
0: És el que deien des del Centre d'Estudis d'Opinió, deia el seu director Juan Rodríguez Teruel. Avui ho analitzarem amb més deteniment amb el politòleg Oriol Bartomeus i també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Recordem que els socialistes seguirien guanyant les eleccions, però perdrien fins a mitja dotzena d'escons. I avui parlem també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el ministre d'Exteriors, amb José Manuel Álvarez, bàsicament per entendre què ha passat. Què ha passat perquè Donald Trump passi de dir que Espanya és un soci terrible a dir que tots són flors i violes. Des de Podem ja acusen directament el govern espanyol d'haver haver inflat la despesa en defensa per la porta del darrere. I hem de parlar d'esports, hem de parlar del Mundial.
4: Parla Denis Ballon, a Kylian Mbappé! Opa!
0: França es converteix en la primera selecció classificada per les semifinals del Mundial, 2-0 al Marroc, amb gols d'Mbappé i de Dembélé. Per cert, que hi havia molta, molta precaució per possibles aldarulls arran d'aquest partit. De moment no consta que n'hi hagi hagut grans incidents a cap de les principals ciutats franceses. Recordem també que el desplegament policial a ciutats com París o Marsella ha estat majúscul. En qualsevol cas, França jugarà a les semifinals del Mundial contra qui? Doncs ho sabrem avui. Serà contra el guanyador de l'Espanya, Bèlgica, que juga avui a les 9 del vespre. Així comença aquest divendres. Encarem la recta final de la setmana. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: 7 i 6 minuts avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Marc Bataller i Sònia Andols, però de moment... Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
6: Bon dia.
0: El que dèiem, 12 morts.
7: Almeria, Andalusi, en l'incendi forestal que s'ha declarat aquest dijous en un paratge del municipi de Los Gallardos. Molts d'ells, moltes de les víctimes, les han trobades al seu vehicle, segons el 112 d'Andalusia, que ha enviat 150 dotacions dels bombers a la zona per intentar contenir les flames.
8: Segons la Junta d'Andalusia, tot fa pensar que les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa. Durant el procés d'evacuació hi han quedat atrapades pel foc. Hi ha 1.000 persones evacuades, segons els bombers.
9: Defendiendo la barriada del final del Ubrí. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
10: Les primeres hipòtesis apunten que el foc hauria començat per culpa de la caiguda d'un cable elèctric.
0: Estabilitzat.
7: L'incendi a Guimarà, a l'Urgell, gràcies a la millora de les condicions meteorològiques. El foc, que hi va tornar a créixer atiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes.
0: Coneguem l'última hora amb el Pere Joan Álvarez. Pere Joan, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, bon dia, Frederic. Doncs una quinzena de vehicles dels bombers treballen encara aquesta hora en un incendi que van poder estabilitzar ahir cap a les 10 de la nit. També ahir, a última hora, es va aixecar el confinament en les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon Riambau, un confinament que va afectar 21.000 persones. Sí que es manté la restricció de mobilitat a la zona de l'incendi. Estem parlant d'un foc que es va declarar dimecres al vespre, que hores després van poder estabilitzar i que ahir al voltant de les 6 de la tarda va revifar pel flanc dret. Les flames han calcinat en aquesta represa unes 167 hectàrees que, sumades a les del dimecres, superen ja les 300, una part important de les quals a l'espai protegit de Granyena. Podem sentir l'inspector cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes.
12: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi, doncs, l'incendi dona noble estabilitzat. Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest reten no fos suficient per abastar, doncs, el potencial de l'incendi.
11: Els bombers han comptat, per cert, amb la col·laboració inestimable dels pagesos que han fet tallafocs amb els tractors. Recordem que l'incendi va obligar a tallar fins i tot unes hores pel fum, l'A2. Nosaltres, la unitat mòbil de Catalunya Ràdio, segueix al centre de comandament aquí al Parc de Bombers de Cervera.
0: Gràcies, Pere Joan. Tornarem després per veure l'última hora. Fins ara.
11: Bon dia.
0: Denuncien.
8: Els sindicats del cos de bombers, que en aquesta situació d'incendis simultanis treballen al límit, reclamen més inversions.
0: Oriol Pujador.
13: Es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions a la salut dels bombers. I Antonio del Río, de la UGT, diu que hi ha mancances materials enmig d'un augment de plantilla.
14: La falta de personal implica que el servei, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
15: En unes instal·lacions que no estaven preparades, en una escola que no estava preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
13: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Més calor.
10: L'onada de calor continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve. El Meteocat preveu una petita treva avui dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol.
7: I ara ho deia el Tomàs Molina, a partir de diumenge i a partir de la setmana que ve, la calor que s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a superar els 40 graus en molts punts del país. Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendi.
0: Sèria Forment.
6: Si es compleixen les previsions, Catalunya podrien quedar a prop de 12 dies consecutius d'onada de calor. Un episodi excepcional, segons Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
16: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
6: Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. També es manté tancat l'accés a nou espais naturals, els quals s'ha incorporat el de Montmell, Marmellar i el de la Serra de Montsant. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més mortalitat.
8: El risc de mortalitat i de problemes de salut durant les onades de calor és més alt en 39 municipis de la demarcació de Barcelona. És una de les conclusions d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona.
10: L'estudi proposa mesures com un fons climàtic per demarcacions, per permetre que els habitatges de renda baixa puguin accedir a refrigeració o per adaptar l'urbanisme de les ciutats poc protegides de la calor. Ho explica Eva Vilaseca, investigadora d'Hidra.
17: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor. Necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima.
0: Aliança Catalana.
7: Avançaria Junts, que s'enfonsa i es disputaria la segona posició amb Esquerra, que creix respecte a les eleccions d'ara fa dos anys.
8: El PSC guanyaria les eleccions al Parlament, tot i que perdria diputats. Això, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió.
0: Txell Ballestí.
18: El baròmetre del CEO dibuixa un Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada. El PSC seria el partit més votat amb fins a 38 escons, entre 4 i 6 menys que ara. Són els mateixos que guanyaria Esquerra, que obtindria fins a 26 diputats i pujaria fins la segona. Bona posició. Frec a frec quedaria Aliança Catalana, que creix amb força i fa el sorpasso Junts. L'extrema dreta de Sílvia Orriols absorbiria un 28% de vots dels de Puigdemont i un 23% de Vox. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
3: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
18: Junts s'enfonsaria de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara hi en tindria entre 16 i 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5. Amb aquest escenari, Illa, que és el líder preferit per presidir la Generalitat, només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. Txell Ballestí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passant, falten dos minuts per arribar a un quart de vuit. El votant socialista.
10: Vox vol convèncer el votant del PSC de cara a les municipals de l'any que ve.
7: El partit d'extrema dreta busca aprofitar les hores baixes de Pedro Sánchez per créixer a Barcelona i Rodalia, on ja concentra la major part del seu electorat i on Aliança Catalana ho podria tenir més complicat per irrompre en força.
0: Més detalls, Àlex Giral Robert.
8: Vox intentarà arrossegar antics votants socialistes apel·lant a la seguretat als barris, el rebuig a la immigració i la prioritat nacional i amb crides a combatre la traïció de què culpen el PSOE i el PSC.
19: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo.
8: I és que les municipals del maig vinent l'extrema dreta vol ficar la banya a la primera i a la segona corona metropolitanes i a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. El partit ja hi ha anat encenent els ànims amb manifestacions en resposta a conflictes vinculats amb immigrants. Així preveuen presentar llista unes 200 poblacions catalanes confiats que almenys a l'àrea metropolitana Aliança no els furtarà vots. Àlex Giral Robert pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Novetats del cas Leire.
8: Sí, el setge judicial contra les clavegueres del PSOE, l'anomenat cas Leire, apunta ara a qui va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano.
10: Luco apunta que Serrano va facilitar que Correus contractés a dit Leire Díez i que tots dos parlaven de manera habitual tant abans com després d'haver estat a l'empresa.
7: Per això la policia ha demanat ara permís al jutge per buidar el telèfon de Serrano per buscar-hi pistes sobre les suposades comissions que la trama s'hauria embutxacat i per saber també fins a quin punt estava implicat en les gestions que feia l'exmilitant socialista per intentar boicotejar causes judicials que perjudiquessin el PSOE.
0: I atenció amb això, eh? Banda de lladres.
8: Inèdita topada entre l'Església i el govern espanyol. El president de la Conferència Episcopal, José Luis Argüello, va participar ahir en una jornada que portava per títol El col·lapse de la democràcia i va deixar anar frases com aquesta.
20: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a las pruebas me remito.
10: Unes paraules que s'ha pres molt malament la Moncloa, tant que el ministre de la presidència, Félix Bolaños, ha enviat una carta a Argüello en què li retreu la falta de moderació, respecte i el partidisme cap a la dreta, i es pregunta què li semblaria si un membre del govern qualifiqués l'Església com una banda d'agressors sexuals?
0: Déu-n'hi-do, aquests intercanvis entre el govern espanyol i la Conferència Episcopal serà un dels temes que abordarem avui a l'Àgora. Mentrestant, ni un minut més.
7: És la campanya impulsada des de fa un mes pel sindicat majoritari Metges de Catalunya, del conflicte laboral dels metges de tot l'Estat, que està tenint, segons el Departament de Salut, un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària.
8: Una xifra que us avança Catalunya Ràdio i que el sindicat considera totalment allunyada de la realitat.
0: Mònica Mas, molt bon dia.
1: Bon dia. Es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part. I és el que estan deixant de fer alguns facultatius adherint-se a aquesta campanya. El director del CatSalut, Alfredo García, assegura a Catalunya Ràdio que ara per ara la campanya ha afectat el 2% d'aquestes operacions i que si es manté fins a finals d'any podrà arribar al 15%.
21: És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques, això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensa que operem pràcticament 500.000 d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit, que només s'ha generat al llarg d'alguns dies d'aquest mes de juny i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
1: En canvi, el Sindicat Metges de Catalunya ho xifra entre un 15 i un 20%. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Viticultors.
10: Els pagesos de la vinya de la Terra Alta, el Priorat i el Penedès fan una marxa de tractors per protestar per la nova crisi que hi ha a les vinyes, la dels excedents de raïm.
0: Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
22: Hola, bon dia. La tracturada porta per lema "La vinya diu prou" i afegeixen "No podem assumir aquesta crisi". Els pagesos reclamen mesures estructurals per fer front al fet que hi ha molt més raïm del que s'acabarà venent en aquesta collita i això és, entre d'altres motius, per una baixada del consum mundial de begudes alcohòliques. Els cellers estan fent menys compres de raïm i vi base per elaborar els seus vins, caves i escumosos en general. La marxa té prevista la sortida de Gandesa i passarà per Falset i Vilafranca, on hi ha la seu de l'Incavi, abans d'arribar a Sant Sadurní al migdia. Des de Vilafranca, Montse Gent arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A judici.
7: El BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran finalment al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, bàsicament exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo.
8: Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
23: La causa que es jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals va cobrar més de 10 milions d'euros. La contractació de Villarejo es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. La fiscalia demana 173 anys de presó per a González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. Els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Alba Pergés.
10: L'exconsellera declara avui davant el jutge pel retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de Covid.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
24: Vergés explicarà la seva versió dels fets després que l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la seva mà dreta, Carmen Cabezas, es desvinculessin completament de la decisió de prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys davant dels col·lectius essencials més joves d'aquesta edat. Tots dos, a més, van penjar les responsabilitats d'aquest ordre a l'exconsellera i al seu gabinet. La seva defensa, però, intentarà enfortir la tesi que el retard es va produir per l'endarreriment en l'enviament dels censos per part dels guàrdies civils i els policies nacionals. A banda de Vergés, avui també declaren l'exsecretari general de Salut, Marc Ramentol, i qui era director del CatSalut durant la pandèmia, Adrià Comella. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlem del Cruïlla.
7: La banda nord-americana Pixies ha tancat la segona jornada del Cruïlla amb un repàs a les cançons que van crear el gènere indie.
0: Des del festival, Marruiz.
25: Black Francis surt de negre, com sempre, amb una guitarra acústica i sorprèn. Cada concert canvia el repertori i aquesta nit ha arrencat amb Cactus del Surfer Rosa, un dels puntals de la seva discografia. Han estat generosos amb els fans i han interpretat cançons de l'època heroica. Vamos, que avui sona gairebé com si l'hagués escrit Mogwai, Go Away, Wave of Mutilation, Bone Machine... Es troba a faltar, això sí, Kim Deal al baix. Però el so dels Pixies és rodó, potent, perfecte per èxits com Isla d'Encanta, Here Comes Your Man, The Baser i, esclar, Where Is My Mind. Avui, nova dosi de guitarra.

0: companyies desconegudes pel gran públic.
1: 7 i 21 minuts, anem als esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: França, primera semifinalista del Mundial, després de guanyar 2-0 al Marroc.
2: Mbappé fins i tot es va permetre fallar un penal al minut 28, amb empat a 0 al marcador. A la segona part, França va dominar clarament el partit amb gols d'Mbappé i Dembélé.
3: Somos un equipo, un país que tiene una historia en el Mundial. Al final, tienen que saber la historia del país y como la presión que representa el jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí, si no, los otros que están aquí nos van a matar. Pero es así. Y también, claro, tenemos jugadores de calidad, pero jugamos como un equipo.
1: Aquesta nit, Espanya i Bèlgica busquen també un lloc a les semifinals.
2: Els francesos que ja han fet la feina.
3: Me da igual un poco, porque semifinal es siempre un partido difícil, si es España es España, si es Bélgica es Bélgica. Vamos a ver.
2: I és que aquesta altra plaça de semifinalistes decidirà a partir de les 9. De la Fuente, seleccionador espanyol.
4: Sabemos que el mejor Lamine en lo ofensivo, que es lo más vistoso y lo que más se revalora, está por llegar. Todavía no ha dado ese paso de brillantez del nivel que estamos acostumbrados a que ofrezca. Lo va a ofrecer.
1: I atenció, perquè el Barça ha arribat a un acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.
2: Davanter de 24 anys, li queda un any més de contracte, si bé el Barça ha transmès al club alemany que descarta renovar el jugador, que vol jugar al Futbol Club Barcelona, i l'operació queda pendent de l'acord entre clubs. De fet, per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels pròxims anys. El Tour, cop d'efecte de Pogacar, triomf d'etapa i lideratge, va deixar clavat Vingegaard, ara lidera el Tour, 2 minuts i 42 segons sobre Pogacar. Avui etapa ideal per l'esprint, en final a Bordeus. A Wimbledon avui tothom pendent d'aquest Sinner Djokovic de semifinals a partir de les 4 de la tarda. Pere Romeu, que firma la renovació amb el Barça fins al 2028 com a tècnic del femení, i el nou llei de club de futbol que comença a caminar, nou projecte començant des de baix de tot, a quarta catalana, la categoria més baixa del futbol català.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
12: El 28 de març del 2004.
11: I el número de la sort, el...
12: 4.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Des que va començar el Mundial, cada dia a aquesta hora repassem algunes de les històries dels campionats del món. França s'ha classificat per les semifinals, ho dèiem ara amb el Robert Prat. És molt, molt diferent de com van anar les coses fa 16 anys al Mundial de Sud-àfrica, quan la selecció francesa Pol va tocar fons.
1: I arribava amb un equip ple d'estrelles, però arribava també envoltada de molta mala maror. Havia perdut l'anterior final contra Itàlia, recordem, la del cop de cap de Zidane. Les coses no havien anat gaire millor a l'Eurocopa del 2008. I també arribava amb una crisi interna per un canvi de capità dictat, ha dit, per un controvertit seleccionador, Raymond Domenech, entre altres coses, un entrenador que feia les convocatòries guiant-se pels signes del zodíac i les cartes astrals per saber si els jugadors eren o no compatibles entre si. El Mundial 2010 arrencava amb un decebedor 0-0 contra l'Uruguai, el primer partit, però el drama arribava al segon.
2: C'est un fort! C'est un fort! Le Mexique qui mène 2-0 face à l'équipe de France. Cuauhtémoc Blanco, c'est dramatique.
1: Un 2-0 contra Mèxic. A la mitja part, el nou titular, el davanter titular, Anelka, es va quedar al vestidor, no va tornar a sortir al camp. I l'endemà, el motiu el vam trobar a la portada que ja ha passat a la història de l'equip.
3: Je te parle de la une de l'équipe demain. T'es au courant? Je, non. C'est va te faire enculer, c'est le fils de pute. T'es sûr, enfin.
1: Ho explica qui era el cap de premsa de la seleccionador de la selecció al documental L'autobús. Es publiquen els greus insults que Anelka hauria proferit al seleccionador i que van acabar amb el davanter expulsat de la concentració. Una crisi

0: que es va convertir en tema d'estat.
1: Les événements qui ont été rapportés ce matin par la presse sont exacts, ils sont inacceptables.
0: Inacceptable, així ho definia l'aleshores primer ministre Nicolas Sarkozy.
1: Inacceptable.
2: El que passa és que encara quedava un partit i la selecció seguia a Sud-àfrica.
0: Sí, la crisi no va fer més que augmentar. El següent entrenament els jugadors es planten i després de saludar els aficionats que eren al camp d'entrenament, pugen i es queden a l'autobús. I qui llegeix el comunicat en representació dels jugadors davant la premsa és, paradoxalment, el mateix seleccionador Domènech.
3: Leur oposició a la decisió prise per la Federació Francesa de Futbol d'exclure Nicolas Anelka. En conséquence, un certain de joueurs a décidé de ne pas participer à la séance.
0: Una crisi que va acabar amb diverses sancions de futbolistes i que va obrir un debat nacional sobre identitat, sobre racisme també, o sobre el paper dels futbolistes en el si de la societat.
2: I de la televisió amb la Mariola Cubells, avui el nou capítol judicial en la guerra judicial pel Rosco. De passar per l'obra.
4: Ahir Mediaset va anunciar una demanda contra A3Media per a la feta. La prova que substituís al Rosco en Passapalabra. Sembla una mesura tan desesperada, tan rabiosa, tan patètica, que dona una mica de pena veure a aquesta cadena a Telecinco, que durant anys es va burlar d'Antena 3, dient-li la cadena triste. No entenc que en lloc d'això no posen en marxa d'una vegada el concurs amb la prova del Rosco perquè tenen els drets.
2: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie El Arquitecto.
5: L'extraordinària història del darrere de la construcció de l'Arc de la Defensa de París. Un professor d'arquitectura danès totalment desconegut acaba fent-se càrrec del projecte monumental. Però el que li dona més guerra no és la creació arquitectònica, sinó la burocràcia, la política i les grans institucions. Un pols entre l'art i el poder, dirigit per Stéphane de Moustier, amb un repartiment de luxe encapçalat per Clitz Bang i una estètica molt acurada que li va valer 2 premis César. Des d'avui la teniu a Filmin.
2: I arribarem a 2:15 amb algun dels protagonistes d'aquest any a la Jovany i companyia.
6: Soc la Rosalía.
7: Jo pregunto una cosa. A què ve ara el paripé aquest?
6: Un besito.
7: I ala, adeu.
6: Va estar guapo, eh?
8: Bueno,
6: sí o no? O sea, no, no es gustó ahí con la Piri.
8: Rosalía, bon dia, com estàs? No? Bé?
6: Bueno, pues aquí, ¿no?, digerint una mica tot lo d'ahir, ¿no?, i vau veure lo del cotxe, ¿no? Sí. Estava guapo el cotxe ese, el Nissan GT-R blanco.
8: Sí, sí, sí, el Nissan GT-R, sí. Sí,
6: y bueno, ahí con el rosario. Bueno, con uno como este nos íbamos por ahí de botillona a San Esteban, ¿eh? Abrías el maletero y pum, pum, pum,
8: sí,
6: pum, pum.
8: Sobre el nou disc, Rosalía, hem vist una imatge teva vestida com de monja, ¿no? Sí. Fins i tot diuen que podries col·laborar amb l'Escolania de Montserrat.
6: Sí, sí. Bueno, es que estic en una fase así como más, o sea, no sé, motomami. Sí. Era todo más así como con las motomamis, ¿no?
8: Sí,
6: y tal.
8: Sí, sí.
6: Y ahora pues estic en un punt como más espiritual, yeah, ¿no? O sea, lux.
8: Sí.
6: ¿Qué es lux?
8: Lux.
6: ¿No?
8: Bueno,
6: lux es como llum,
8: sí,
6: ¿no?
8: Sí, sí, sí, sí, es exactamente eso.
6: La llum es como, o sea, yo para mis fans, bueno, que toqui el violí.
8: Bueno,
2: sisplau, endavant.
8: Bueno, a ver, tú...
9: Ara mateix Rosalía està tocant el violí. No sabia
8: bé,
9: que
8: és el violí. Sí.
6: Sí.
9: Saps tocar el violí, Rosalía?
6: Sí, sí, vaig fer classes de petita, no? I puc tocar i cantar. Alors, espera, que no hi ha ningú més que ho faci, eh?
9: No.
6: Això...
2: Amb això arribem a 2:15. 2:15 de 8.

0: Deixem enrere una matinada tràgica pels incendis, en aquest cas Andalusia. 12 persones han mort a Almeria en un incendi forestal. 12 víctimes mortals en un incendi a un paratge del municipi Los Gallardos. Les primeres informacions apunten que les víctimes haurien mort atrapades per les flames dins dels seus cotxes, perquè diversos d'aquestes persones mortes s'han trobat dins dels seus vehicles. La protecció de les zones habitades és ara per ara la prioritat dels bombers.
1: Defendiendo la barriada del final del río. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
0: 150 dotacions dels bombers treballen per contenir les flames. A les pròximes hores s'espera que s'incorpori la unitat militar d'emergències. Aquí, l'incendi de Guimerà, l'Urgell, afortunadament torna a estar estabilitzat gràcies en bona part a la millora de les condicions meteorològiques. El foc, que ahir va tornar a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i va fer confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Després d'una setmana amb molts incendis, molts d'ells simultanis, l'inspector dels bombers Oriol Corbella avisa.
2: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Aquest cap de setmana tindrem una petita treva, però l'onada de calor continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve. Per això Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis pel risc extrem d'incendi. I en clau política, l'endemà de saber que segons el CEO l'Aliança Catalana superaria Junts en escons, avui us expliquem que Vox es proposa com a objectiu captar votants del PSC a Barcelona i Rodalia, aprofitant, diuen, la debilitat de Pedro Sánchez. I en els esports, Robert Prat.
3: França és la primera semifinalista del Mundial, 2-0 davant el Marroc, gols d'Mbappé i Dembélé. Aquest vespre les nou, Espanya i Bèlgica busquen una altra plaça a les semifinals. El Barça arriba a un acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Adeyemi. Falta tancar l'operació amb el seu club.
0: Gràcies, Robert. I pel que fa al temps, aquesta calor, Tomàs Molina?
4: Avui serà un dia amb temperatures una mica més baixes que les d'ahir. En principi, no s'haurien de superar ja els 40 graus en lloc del país. Si ho fa, seria en algun lloc molt i molt puntual, amb un dia marcat en general pel sol, per les tronades, potser també aquesta tarda, que podrien afectar àrees del Pirineu, fins i tot algun punt de la comarca d'Osona, serien localitzades, no pas de gaire importància. Un dia de sol, un dia d'estiu, un dia encara amb aquest perill d'incendis elevat, però una miqueta menys que no pas dies enrere, i aquesta situació es mantindrà també durant el cap de setmana. Dissabte i també diumenge seguirem parlant bàsicament de sol, menys risc de precipitacions, com a molt algun ruixadet a l'interior de les comarques gironines, i temperatures que mantindrien una certa tendència a la baixa. Malgrat tot, la setmana vinent tornarem a parlar de temperatures altes, per tant, no podem abaixar la guàrdia respecte al perill d'incendis.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Silvia Andrés, bon dia.
5: Bon dia. Destacar que els primers trens de la línia RL3 es fa amb servei alternatiu de carretera en totes dues direccions. Més coses, el tren que havia d'arribar a l'estació de França des de Tarragona a les 7:42 porta una hora de demora. Així mateix, el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Figueres a les 7:55 ho farà 20 minuts més tard. A la capital catalana, les línies 1, 2 i 3 del tram tenen freqüències de pas alterades per una unitat avariada.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs aquesta hora tenim retencions a la B23 des de Molins de Rei en sentit sud cap a l'enllaç amb l'A2 per un vehicle avariat que talla un carril, i a les rondes, Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una mica més d'una hora, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Marc Bataller i Sònia Andolf. Passen 4 minuts de 7:45, moment de fer un cop d'ull a la premsa. I comencem amb les opinions més destacades. Des de la redacció del matí, Pol Foradada, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb varietat de temes a les portades, entre els quals, evidentment, l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió.
8: Aliança supera Junts i s'acosta a Esquerra, titula el diari Ara. Aliança superaria Junts i seria tercera força rere el PSC i Esquerra, és la portada del periòdico.
9: Una enquesta que també apareix a l'editorial de l'Ara, titulada L'ombra que projecta el creixement del diari.
8: I on s'explica que l'auge del partit de Sílvia Orriols és una molt mala notícia per al catalanisme, perquè trenca trenca els consensos que ens han fet forts com a país.
9: I es posa els ulls també en Junts, que haurà de calibrar, diu el diari, la nova situació, perquè és evident que l'estratègia actual no els està funcionant.
8: Pel que fa als incendis, la premsa fa referència a la revifada de Guimarà a l'Urgell.
9: I a l'alerta per calor, que durarà una setmana més.
8: L'editorial de La Vanguardia parla d'emergència de salut pública, lamenta que les altes temperatures són un risc greu per als més vulnerables.
9: I que la nova amenaça climàtica exigeix l'execució de plans de protecció globals.
8: Altres temes de portada, sinfonia al costat del mar, una foto de portada al periòdic amb més de 30.000 persones a la platja de Barcelona.
9: I nostàlgia dels 90 al Cruïlla, on veiem el grup Suet reivindicant la música de l'última dècada del segle XX.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista i escriptora Llucia Ramis?
7: Llegim a VilaWeb que la crisi climàtica i la calor extrema amplifiquen la desigualtat social. Així ho conclou un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona amb el suport de la Diputació, que alerta que l'accés als sistemes de refrigeració continua estretament vinculat al nivell d'ingressos. Només el 39% de les llars amb menys de 1.000 euros mensuals en tenen, mentre que la xifra supera el 72% en aquelles amb ingressos per damunt de 3.000 euros. L'estudi identifica 39 municipis com a prioritaris per les polítiques d'adaptació climàtica, com són Santa Coloma, l'Home de Gramenet, Badalona, Cornellà, l'Hospitalet i Sant Boi de Llobregat, o també Manresa, Cardona i Artés. Els investigadors recorden que l'estiu del 2022 es calcula que 1.772 persones moriren per la calor a Catalunya, 1.327 a l'àrea de Barcelona.
10: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
11: Troba el teu lloc amb Parklic.
12: Catalunya Ràdio.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
5: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
6: Al pati no hi ha càmeres, ni focus. Però aquí van començar l'Aitana, la Clàudia i totes les campiones que ens fan somiar. I ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les jugadores. Només a Bacus.
7: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
8: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: 5 minuts i 3 quarts de 8, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Moment de fer un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Andrés i el Francesc Soler. Russell Crowe s'instal·la a viure, temporalment, a Cunit.
12: L'actor australià és aquests dies a casa nostra pel rodatge de la pel·lícula The Last Druid. Crowe ha de gravar diversos indrets de Catalunya i ha triat Cunit per viure durant aquestes setmanes. Ho llegim a Diari Més, que explica que l'estrella de Hollywood aprofita els descansos del rodatge per gaudir de la gastronomia de la zona. Entre les visites més comentades trobem el sopar que ha fet al restaurant El Valer a Calafell. L'actor, que té fama d'esquerp, s'ha deixat fotografiar amb el personal de l'establiment. Se'l veu amb una barba força poblada i amb un somriure d'orella a orella.
11: Un altre amb fama d'esquerp és Donald Trump, que té una persona que recull les seves restes biològiques quan està de viatge oficial.
13: Cada vegada que el president dels Estats Units fa una visita d'estat, ho fa rodejat d'un nombrós equip, assessors, personal mèdic, seguretat, el que es desconeix Coneixia fins ara, és que també hi ha una persona que es dedica específicament a recollir i protegir totes les restes biològiques generades pel president. Segons el diari britànic The Guardian, es tracta d'un protocol especial de seguretat que té com a objectiu impedir que governs estrangers puguin accedir a aquestes mostres i obtenir informació sobre l'estat de salut del president nord-americà.
11: En fi, els pisos de la Costa Brava, intocables.
12: En els últims 5 anys, cada vegada és més car comprar-se un pis a l'Alt i al Baix Empordà. Les poblacions més cares són Calonja i Sant Antoni, Palamós, Roses i Tossa de Mar. Per fer-nos una idea, un pis de 80 metres quadrats passaria ja dels 300.000 euros. Ara, qui busqui preus més baixos a la platja ha d'allunyar-se molt de la Costa Brava. Les tres localitats més barates per comprar-se un pis són Lepe, a Huelva, La Unión, a Múrcia i Amposta, a Tarragona. Ho llegim al Punt Diari.
11: I David Attenborough, nominat a l'Emmy.
13: Sí, als seus 100 anys, el prestigiós naturalista i divulgador britànic és l'home més gran que ha estat mai nominat als Premis Emmy. Attenborough, que és un rostre i una veu lligats als excepcionals documentals sobre la naturalesa. El Regne Unit és un dels personatges més estimats i venerats pel país, gairebé al nivell de la desapareguda reina Elisabet II. Entre els seus admiradors destaquen l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, el cantant Billie Eilish o el príncep Guillem d'Anglaterra.
11: I aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb el Francesc Soler i l'Albert Duran.
13: Avui trobem a moltes portades de la premsa del món fotografies de la pistola i bales que el president turc Recep Tayyip Erdogan ha regalat als caps d'estat i de govern presents a la cimera de l'OTAN. L'italià El Corriere della Sera explica que va ser recollida per personal autoritzat en l'ús d'armes i registrada com la resta de regals que rep Giorgia Meloni. Al britànic The Guardian hi llegim: què fa un líder mundial amb una pistola i 6 bales? I explica que el regal va provocar més d'un mal de cap entre els equips de seguretat dels mandataris. A l'edició digital de Le Monde, com era d'esperar, futbol. França-Marroc, els blaus es classifiquen per a les semifinals del Mundial gràcies al seu atac contundent.
14: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el grup automobilístic Volkswagen anuncia una retallada de producció i la supressió de la meitat de la seva gamma de models. La plantilla ha expressat el seu temor que hi pugui haver acomiadaments massius. Per la seva banda, l'economista diu que l'Aràbia Saudita vol inundar el mercat amb petroli barat a través d'un oleoducte que esquivi l'estret d'Hormuz. Els experts consideren que això podria ser el començament d'una guerra amb els Emirats Àrabs pel mercat del petroli. Finalment, On Economia explica que el 26% dels catalans utilitzen cada dia la intel·ligència artificial, segons les dades de l'enquesta del CEO. Els homes la fan servir més que les dones i les persones amb estudis superiors molt per davant dels que només tenen educació primària.
15: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
11: La premsa esportiva, Robert Prat.
16: En França, que entra a les semifinals com a gran favorita amb la victòria davant el Marroc per 2-0. Choisis

0: París, París, una França que no dona treva, publica el Mundo Deportivo amb un Mbappé que qualifica de geni. Mbappé i Dembélé lideren l'atac més temible i amb més recursos del Mundial. L'Esport també diu que és Mbappé qui expulsa Marroc. La Vanguardia sentencia que aquesta França té un poder absolutista i que exerceix de favorita des del minut 1 davant un Marroc molt cohibit. El periòdico diu que França crema el Marroc a la foguera i espera Espanya. Pel diari Ara, França es cruspeja el Marroc amb una voracitat que espanta. El periòdico parla de l'Espanya-Bèlgica d'aquesta nit. Un partit trampa a dos passos de la final. Per l'Esport, avui és el gran dia per trencar la històrica barrera dels quarts de final. El Mundo Deportivo demana que Courtois no aturi la festa. Pel diari Ara, Lamine Yamal és imprescindible i marca les diferències al Mundial, encara que no estigui al 100%. La Vanguardia també explica que el fitxatge de l'extrem Adeyemi pel Barça obriria la porta de sortida a Bargi i permetria a Lamine Yamal començar a jugar pel mig. L'Esportiu diu que Pogacar ho aposta tot pel groc, un Pogacar que pel periòdico esmicula el Tour de França, el Tourmalet, i sotmet a Vingegaard.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
2: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
3: La infanta Sofia ha fet el seu primer discurs oficial. Per un dia ha deixat de ser l'eterna secundària i déu-n'hi-do. No ho direm massa alt, però és molt més espontània que la seva regia mare. A sobre, la seva dicció supera per golejada la del pare i la germana. Sofia ha sorprès tothom demostrant que és molt més Ortiz que Borbó. Ara que ja posats a fer, algú hauria de canviar la forma amb què la vesteixen i maquillen. Sempre va amb una roba que li va una o dues talles més grans. Però el pecat estilístic més greu de tots són les sabates planes de nyigui-nyogui que li posen. De fet, més que unes sabates de princesa, són unes sabates que podria perfectament portar un personatge de les pel·lícules de Tim Burton.
2: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Va, qui fanja avui?
4: Aquesta dona que és inconfusible.
5: No, Estela, don't do it. Don't kill yourself.
4: Segur que l'ha reconeguda.
2: Home, i tant.
4: És la glòria de Modern Family, o més ben dit, Sofia Vergara, que fa 54 anys. A la festa d'aniversari també hi anirà Isidre Fainé, president de la Fundació La Caixa. En celebra 20 més, 74. Una altra convidada és l'actriu Fiona Shaw, la tieta Petúnia de Harry Potter, que posarà 68 espelmes al pastís. Albert Boadella, fundador dels Juglars, ja en fa 83. No sé si li agradarà compartir protagonisme amb tanta gent. I per últim, la banda sonora de la celebració serà de Neil Tennant dels Pet Shop Boys i de Jason Orange de Take That. Tots dos també van néixer el 10 de juliol.
2: I el Santoral, Mireia.
4: En el santoral d'avui se celebra principalment Sant Cristòfol, patró dels conductors i viatgers, molt oportú per un divendres de juliol.
2: Exacte.
4: També Sant Alexandre, Amàlia i, atenció, apunta,
2: va,
4: Secunda i Secundina.
2: Felicitats a les Secundes i les Secundines. Gràcies, Mireia Isart. Ara mateix passen 2:03 del matí de Catalunya Ràdio. Cada matí, a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
6: Soc l'Àgata Los Santos, de la llibreria Isop d'Olot, i jo us vull recomanar Sunnanang de l'Eterna Primavera, de l'Astrid Lindgren i la Lupe Estevez, que edita Coquinos. I per què? Perquè és un llibre que barreja la tendresa, la transgressió, l'originalitat de tota l'obra de l'Astrid Lindgren amb unes il·lustracions delicades, meravelloses, amb una barreja de fotografia i il·lustració que fa la Lupe Estevez, que mai havíeu vist res semblant. És un llibre que jo el recomano especialment per llegir en família, perquè és un llibre que ens omple d'esperança, que ens planteja que la situació pot ser molt difícil, però que si nosaltres volem i estem disposats a buscar la felicitat trencant les normes, saltant-nos el que calgui, la trobarem.
2: Passen 3 minuts de 3:15, això és el matí de Catalunya Ràdio, i aquests són els sons del matí.
7: Els sons del matí.
8: Manca de pis i manca de recursos.
9: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300.
10: Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional.
11: No era normal tenir tantes onades de calor, i enguany ja anem per la segona, i a més molt llargues i molt intenses.
12: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor.
13: Ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana.
14: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones, y a las pruebas me remito.
15: El so dels Pixies és perfecte per èxits com Isla d'Encanta, Here Comes Your Man i, esclar, Where Is My Mind.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Sorpasso.
16: Italianisme d'ús internacional equivalent a avançament no recollit al DIEC, però sí, per exemple, a l'ESADI, en política, especialment en un procés electoral, fenomen pel qual un partit n'avança un altre que anava al davant. És exactament el cas que explica l'últim CEO, que on s'assegura que Aliança supera Junts i, de fet, s'acosta molt a Esquerra. Si us superen, els estrangerismes, sapigueu que també està acceptat en castellà, anglès i francès.
2: Treva.
16: Sessió temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra per conveni dels seus caps, especialment si és de llarga durada. No és una guerra, però gairebé el que ens ha declarat la calor. Això sí, entre avui i dissabte tindrem un petit descans amb temperatures, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, calcem-nos de nou.
2: Melanconia.
16: Bilis negra, però ens quedem amb la segona excepció. Tristesa vaga, ombrívola i duradora. Es pateix de melanconia i es pot intentar trobar-hi remei, l'antídot, anant a festivals com el Cruïlla. Ahir s'hi van poder veure i gaudir els Pixies, Sweat i Garbage. I per unes hores, milers de persones van poder viatjar 30 anys al passat.
2: Posem-hi ara tres xifres amb el Francesc Soler. 800.
17: És el nombre d'immobles buits que té l'Estat, dels quals 63 són a Catalunya, gairebé tots a les comarques de Tarragona. La majoria d'aquests immobles són antigues residències de funcionaris, herències de comissos o expropiacions.
2: 4.
17: És el nombre de mesos que les persones que han de rebre rehabilitació s'han d'esperar per ser atesos. La falta de metges i l'envelliment de la població són les principals causes d'aquest retard. Les persones amb problemes lumbars, cervicals o d'artrosi són els més afectats.
2: I 39.
17: Són els municipis catalans on el mal estat dels habitatges i les rentes baixes de la població agreugen encara més els efectes de la calor. Entre aquests municipis hi ha Manresa, Cardona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona o Sant Boi.
2: I ara tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, dos bombers caminant per una carretera porten unes pales a les mans i tenen la cara totalment tapada per protegir-se del fum. I és que al marge de la carretera cremen rostolls i arbres amb flames que superen l'alçada dels bombers.
18: Imatge a Los Gallardos, Almeria, un foc que ha deixat per ara 11 morts. Fins ara havíem dit 12, però la Junta acaba d'actualitzar el balanç a 11 víctimes mortals, tot i que és un balanç que avisa que és provisional. També hi ha 8 ferits i 1.400 desallotjats. Les primeres informacions apunta que moltes de les víctimes haurien quedat atrapades en els seus vehicles mentre intentaven fugir de les flames.
2: A la segona imatge, una foto on s'hi veu una capsa oberta. És una capsa elegant, pel que es dedueix que es tracta d'un regal, i com que està oberta, es pot veure què hi ha dins. I el que hi ha dins és una targeta amb la bandera de Turquia i un revòlver.
18: Un revòlver d'època, un Gamsay 357 Magnum. El controvertit obsequi que Erdogan ha donat als assistents de la cimera de l'OTAN aquesta setmana que s'ha fet encara. A la capsa també hi ha bales, hi ha un equip de neteja i una carta que eximeix qui porti aquesta arma dels controls d'exportació. Tot i això, alguns dels líders mundials van deixar el regal a Turquia. Pedro Sánchez la va donar al Ministeri de l'Interior perquè la Guàrdia Civil la inutilitzi.
2: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de la Xina i veiem una enorme extensió de terra plena d'aigua, també de fang. Pequín, Francesc Canals, què més hi veus?
19: I veiem a vista de dron la immensitat del territori xinès i com el sud del país ha quedat submergit pels efectes del tifó Maysak. Només emergeixen tímidament de l'aigua groguenca en quilòmetres i quilòmetres les copes dels arbres i alguna teulada de cotxe. Balanç oficial de morts per ara, unes desenes i centenars de milers d'evacuats en unes inundacions habituals en aquest espai-temps sud de la Xina, en estació de pluges, però cada dia més extremes a causa del canvi climàtic, al qual el país contribueix com a primer emissor mundial de gasos d'efecte hivernacle.
20: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Un grup d'aficionats alemanys comença una recollida de signatures per demanar que s'excloguin els futbolistes d'origen africà o musulmans de la selecció nacional del país. Marc Amorós, bon dia.
21: Bon dia. La recollida de signatures es pot fer online, diu la notícia, però també es pot fer en algunes de les carpes que aquest grup d'aficionats col·locarà a diversos indrets del país. Segons la notícia que ara circula, els impulsors d'aquesta iniciativa volen fer una gira per tot el país per recollir signatures a grans ciutats i també a pobles de tota Alemanya. El seu objectiu és recollir-ne més de 30.000, que són el número mínim que el Parlament alemany preveu per obrir un debat a la cambra. La campanya és clara, recollir signatures per demanar que els futbolistes amb orígens africans i musulmans no tornin ni tampoc puguin jugar amb la selecció alemana. La iniciativa s'ha activat després que el futbolista Jonathan Tah, de mare alemanya i de pare marfileny, fos qui fallés al penal decisiu contra el Paraguai, que va suposar l'eliminació d'Alemanya del Mundial.
2: I això és real o és fals?
22: El matí de Catalunya Ràdio.
23: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
0: El sentit de l'humor també pot ser una eina educativa per afavorir entorns d'aprenentatge més positius i resilients. La doctora Andrea De Carlos, professora del Departament d'Educació i Humanitats de la Universitat CEU Abat Oliva, ha rebut una menció honorífica per la seva recerca sobre el paper de l'humor en l'educació primària. El treball destaca com aquest recurs pot contribuir a generar un ambient educatiu més proper, resilient i favorable al desenvolupament de l'alumnat.
1: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
21: Doncs bé, la notícia que ara circula i que diu que un grup d'aficionats alemanys comença una recollida de signatures popular per demanar que s'excloguin futbolistes amb orígens africans i musulmans de la selecció del país és una notícia falsa, afortunadament. El que no és fals és que l'error del futbolista Jonathan Tah als penals va aixecar una campanya d'odi contra ell a xarxes socials. Va ser tan sorollosa aquesta campanya que la pròpia Federació Alemana de Futbol va fer un comunicat, una agraïen i acceptaven les crítiques, però condemnaven l'odi i qualsevol altra forma de discriminació.
18: Gràcies, Marc.
21: Adéu, bon dia.
18: 5 minuts per les 8. Deixem enrere una matinada tràgica a Andalusia amb almenys 11 morts en un incendi forestal.
16: El foc ha afectat un paratge del municipi Los Gallardos, Almeria, i segons les primeres informacions, algunes de les víctimes haurien mort atrapades per les flames dins dels seus cotxes. La protecció de les zones habitades és ara per ara la prioritat dels bombers.
3: Defendiendo la barriada del final del río. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
18: Aquí els bombers estabilitzen aquesta nit l'incendi de Guimarà gràcies a la millora de les condicions meteorològiques.
23: I segons han informat fa uns minuts, també donen per controlar l'incendi del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia.
18: L'onada de calor, però, continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve.
16: El Meteocat preveu una petita treva demà i també al cap de setmana amb temperatures una mica més baixes, però per sobre del que és habitual al juliol. Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendi.
18: I un altre dels temes del dia. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, Aliança Catalana superaria Junts per Catalunya en escons.
23: Joan Rodríguez Teruel, director del Centre d'Estudis d'Opinió, també destaca això.
13: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
23: Avui al matí també us expliquem que Vox es proposa captar votants del PSC a Barcelona i Rodalia, aprofitant la debilitat de Pedro Sánchez.
18: L'exconsellera Alba Vergés declara d'avui davant del jutge pel suposat retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia.
16: La Fiscalia acusa els exresponsables del Departament de Salut d'haver discriminat aquests cossos en el procés d'immunització i reclama fins a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació, mentre que les acusacions populars en demanen 15.
18: I la campanya Ni un minut més del Sindicat Metges de Catalunya té un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària, segons calcula el Departament de Salut.
23: Una xifra que us avança Catalunya Ràdio i que el sindicat considera totalment allunyada de la realitat.
24: Un altre dia estiuenc, avui amb temperatures que sembla que quedaran per sota dels 40 graus. Avui no hauria d'haver-hi cap temperatura màxima que superés aquest valor. Fins i tot creiem que quedaran per sota en tot el país. En un dia de sol, potser amb algunes nuvolades, amb algun ruixat fins i tot en àrees del Pirineu, possibilitat de tempesta, més probable cap al Pirineu Oriental, també fins i tot la comarca d'Osona, però sempre fenòmens localitzats. Al cap de setmana, la mateixa tendència, dominat pel sol, potser les tardes amb algun ruixat, ruixat alguna tronada al Pirineu Oriental i temperatures que es mantindran sense canvis. Per tant, amb una calor, diguem-ne que moderada, a l'espera d'un altre cop pujada les temperatures la setmana vinent. Per tant, alerta, hem de continuar amatents amb aquesta situació de perill d'incendis elevat.
18: I el trànsit, com el tenim, Clàudia Serra?
25: Doncs a aquesta hora encara retencions a la B23 des de Molins de Rei, sentit sud, cap a l'enllaç a l'A2 per un vehicle avariat que talla un carril. Precaució també a la C33, entrada a Barcelona, hi ha densitat per un accident. Els vehicles ja són al voral i a aquesta hora, com és habitual, densitat també a la ronda, sobretot en sentit Llobregat.
18: I
2: aquests dies estem demanant que dediqueu cançons. Al Manu li hem donat vacances, però ho podeu fer igual a 636-360609, enviant una nota de veu al 636-360609, una nota de veu com aquesta.
4: Hola, bon dia, Catalunya. Soc el Xavi de La Floresta i la cançó que volia dedicar és a Les Criades, de Roba Estesa, una de les millors coses que li ha passat al panorama musical català, i la volia dedicar a les dues dones de la meva vida, a l'Anna i a la Gaia. Us estimo.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres. Comencem el matí amb una bona notícia. Torna a estar estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ahir es va complicar i va revifar arran de les condicions meteorològiques. Unes condicions que han millorat una mica i que també han portat a donar per controlat l'incendi del Pla de Manlleu, Aiguamúrcia. Aquestes condicions, insistim, han millorat i que han permès, per exemple, tornar a donar aquest foc de Guimerà per estabilitzat i s'ha pogut aixecar el confinament a les 21.000 persones que es veien afectades, bàsicament de Tàrrega i de poblacions pròximes. Aquesta és la millor notícia del matí. La pitjor, 11 persones que han mort a Andalusia. 11 persones que han mort en un incendi a Almeria, en un incendi forestal que s'ha declarat en un paratge del municipi de Los Gallardos. A molts d'ells els han trobat dins dels cotxes. I és per això que la principal hipòtesi és que fugien de les flames i l'incendi els va sorprendre i no se n'han sortit. Com a mínim 11 persones mortes. El risc d'incendi a Catalunya, insistim que les condicions han millorat, però el risc d'incendi a Catalunya continua sent màxim en molts punts del país. De fet, l'onada de calor continuarà ben bé fins a mitjans de la setmana que ve. Es preveu una petita treva, però les temperatures continuen sent altes. Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, hem de seguir amb aquesta situació, amatent en aquest perill d'incendi, però sobretot també amb aquest temps més tranquil i amb temperatures relativament més baixes. En principi, avui ja no hauríem de superar els 40 graus en lloc del país. Durant el cap de setmana, tampoc. Sí que hem d'esperar de cara a la setmana vinent una pujada de les temperatures, però de moment avui i el cap de setmana, en conjunt sol, temperatures altes, però no tant com la setmana passada, i a les tardes potser algun ruixat al Pirineu.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Vuit i dos minuts, i el que dèiem ara, la notícia de la matinada és Andalusia, Almeria. Com a mínim 11 persones han mort en l'incendi forestal que s'ha declarat aquest dijous en un paratge del municipi Los Gallardos. Pol Foradada, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: En un primer moment s'havia parlat de 6 víctimes mortals, però aquesta matinada el balanç ha pujat a les 11, com a mínim.
2: Sí, moltes d'elles s'han trobat els seus vehicles. Segons la Junta, probablement intentaven escapar de les flames durant el procés d'evacuació. El foc podria haver començat per la caiguda d'un cable elèctric i es va escampar ràpidament empès pel vent que bufa a la zona. Hi ha 1.000 persones evacuades, més de 1.000 persones evacuades segons els bombers.
0: A aquesta hora podem saludar el periodista de Canal Sur Ràdio, Pepe Plaza. Què tal, Pepe, com estàs? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs l'última hora que us podem contar és que aquesta hora, en principi, tornaran els medis aeris a treballar a la zona. És una zona molt abrupta, molt escarpada, de la tierra de los filabres, i és molt complicat el treball en aquesta zona. Fins i tot el conseller de Presidència, Sanitat i Emergències, Antonio Sanz, ens ha comentat que era impossible que màquina passada pogués entrar a treballar. De fet, el blanc de la zona esquerra és on no s'ha pogut actuar durant tota la nit. Hi ha hagut gent treballant, en concret 21 retens de l'Infoca, a més de 150 bombers, camions i tècnics d'operacions de medi ambient, de mig ambient. Diguem-ne que d'aquestes 11 persones, en un primer moment s'havia fet un desallotjament del municipi de Vedat, i aquestes 11 persones no han agafat el camí que s'havia demanat des del pla operatiu. És a dir, un vehicle amb 4 persones, que en principi és un cotxe britànic, perquè està al volant a l'altre costat, han anat per una rambla i han mort, i les altres 11 persones se'n trobaven caminant per un camí i havien abandonat el seu cotxe. En quant a les hectàrees afectades, podem dir que són en aquests moments més de 3.150 hectàrees, i que continuen treballant els efectius, val? Apuntar aquesta entrada dels mitjans aeris a partir d'aquesta hora.
0: Aquesta és l'última hora que ens arriba des d'Almeria, del Pepe Plaza, periodista i company de Canal Sur Ràdio. Pepe, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
3: Gràcies.
0: Aquesta és la situació ara mateix a Almeria, amb aquestes 11 persones mortes, com ens deien ara mateix des de Canal Sur Ràdio. Algunes d'elles han intentat fugir per un camí que no és el que els havien recomanat els bombers, i d'altres, sorpresos per les flames, suposadament, pel que ens explicava, han abandonat el cotxe i també han continuat caminant, i aquí doncs és quan no se n'han sortit. Insistim que el balanç ha anat movent-se, perquè aquesta matinada ens havien parlat de 6 persones mortes, després han dit 12, i l'últim balanç, ara fa ben pocs minuts, és de com a mínim 11 víctimes mortals. Aquesta és la situació i aquesta és la pitjor de les notícies amb la qual ens llevem i que afecta, com dèiem, Almeria. A Catalunya, la bona notícia és que tornem a tenir tots els focs, com a mínim, estabilitzats. Per tant, no n'hi ha cap fora de control. Això inclou l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que ahir la tarda va tornar a preocupar perquè va revifar després que s'hagués donat per estabilitzat abans d'ahir. S'ha aixecat el confinament de 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes, la qual cosa és molt simptomàtic que la situació, afortunadament, ha millorat. Anem al centre de control d'aquest incendi per conèixer també l'última hora amb el Pere Joan Albrez i el Ramon Dalmau. Pere Joan, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Frederic. Doncs 25 vehicles dels bombers continuen treballant en aquest incendi que ahir al voltant de les 10 de la nit van donar per estabilitzat. També es va aixecar el confinament d'unes 21.000 persones dels municipis de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granyanella. Això sí, continua restringida la mobilitat a la zona. Recordem que estem parlant d'un incendi que es va iniciar dimecres i que després de donar-lo per estabilitzat, ahir a la tarda va revifar. És per això que avui cal controlar, cal estar molt amatents que amb la marinada a la tarda no torni a fer-ho. Ho deia l'alcalde de Cervera, Jan Pomés, que s'ha desplaçat fins aquí, fins al centre de comandament avançat de Cervera, al parc de bombers de la capital de la Segarra.
5: Sobretot és la tarda, amb aquesta marinada, quan torni, que és la que pot acabar revifant aquests incendis. I això és el que ara estarem treballant. Han estat treballant tota la nit, estaran treballant tot el dia, amb menys efectius, o estaran treballant sobre terreny els efectius necessaris per poder-lo controlar, o sigui, acabar-lo de donar-lo per extingit, i d'aquesta manera ja que no revifi aquesta tarda.
4: Els equips d'extinció també s'hi han afegit, els pagesos amb els seus tractors que han fet tallafocs, un incendi que, recordem-ho, fins i tot ahir a la tarda, durant unes hores, va obligar pel fum a tallar l'autovia A2.
0: Des del centre de control d'aquest incendi, Ramon Dalmau, Pere Joan Álvarez, mil gràcies, abraçada forta.
4: Bon dia.
0: La bona notícia, insistim, que el foc de Guimerà a l'Urgell ja està estabilitzat. També l'altra bona notícia d'aquestes últimes hores, de fet fa ben pocs minuts, és que el foc d'Aiguamúrcia ja està controlat, la qual cosa és un pas més, evidentment. Per tant, la cosa va raonablement bé. Dit això, en els últims 35 dies, a Catalunya han cremat unes 3.000 hectàrees. O si voleu, dit d'una altra manera, ha cremat un 75% del que es va cremar durant tot l'estiu passat. En el que portem d'estiu, i estem tots junts començant el juliol. Ha cremat un 75% del que va cremar tot l'estiu del 2025. Això, entre d'altres coses, com ens explicaven aquí ahir al matí de Catalunya Ràdio, tensen els bombers que literalment han de prioritzar un incendi per damunt de l'altre perquè no es pot arribar a tot arreu. Els sindicats ja avisen que o això es canvia, o s'hi posen diners, o la cosa es tornarà insostenible. Oriol Pujador.
6: Es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions a la salut dels bombers. I Antonio del Río, de la UGT, diu que hi ha mancances materials enmig d'un augment de plantilla.
7: La falta de personal implica que el servei, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
8: En unes instal·lacions que no estaven preparades, en una escola que no estava preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
6: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Tot això, evidentment, directament relacionat amb el que dèiem amb el Tomàs Molina només començar, les altíssimes temperatures d'aquests dies. Unes temperatures que han baixat una mica respecte a ahir, i això ha fet que baixi un pèl el risc d'incendis, però més de la meitat del país continua tenint un risc molt alt o extrem de focs forestals.
2: De fet, l'onada de calor continuarà fins com a mínim mitjans de la setmana que ve. El Meteocat preveu una petita treva, entre sobretot avui i demà dissabte, amb temperatures una mica més baixes, més semblants al que tocaria una primera quinzena de juliol. Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendi.
0: Aquestes altes temperatures tenen conseqüències en moltíssimes coses. El risc d'incendi segurament és la més preocupant, és la que representa un perill més imminent, però no només. També té conseqüències en els treballadors, que no tenen altre remei que fer la feina a l'aire lliure. En aquestes últimes hores, la CGT, el sindicat CGT, ha denunciat que dos treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona han tingut cops de calor en aquestes últimes setmanes. Dos treballadors han tingut símptomes de cops de calor perquè els havien fet treballar a l'aire lliure en unes de les condicions que no serien les recomanables. De fet, la CGT diu que no s'estan prenent prou mesures preventives. Roger Santaló.
9: El sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat i alerta que la majoria de vehicles amb què treballen no tenen aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar la flota i ho han denunciat a Inspecció de Treball.
10: Si al final no volen fer aquesta inversió, nosaltres el que volem és que aquests vehicles es paralitzin. Nosaltres estem per donar un servei al ciutadà, però els hem de protegir.
9: L'Institut Municipal de Parcs i Jardins diu que han modificat horaris i tasques per prevenir riscos i que estan invertint per aconseguir que més de la meitat de vehicles de la flota tinguin refrigeració. Recorden també que han proporcionat polseres als jardiners per detectar quan corren risc, però la CGT avisa que no van funcionar amb el darrer treballador que va patir un cop de calor dimarts passat. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho explicàvem ahir, aquesta onada de calor afecta, a banda dels treballadors de Parcs i Jardins o dels treballadors de neteja municipal, com és el cas, també afecta els missatgers a domicili. Ja explicàvem que a França hi ha dues empreses, que són Uber Eats i Deliveroo, que han decidit no repartir paquets al migdia per protegir aquests repartidors. Clar, això ens ha fet preguntar què passa aquí. Aquí les plataformes és veritat que han deixat d'oferir el servei, però només en moments tremendament puntuals.
2: Per exemple, algunes plataformes van optar per tancar l'aplicació, però només molt poca estona i en zones molt delimitades. Per exemple, Uber Eats dimecres durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT a Catalunya, Reyes Solaz, és clarament insuficient.
11: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i malauradament ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
2: Així ho deien declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara sobre la calor, un estudi ha confirmat una gran evidència, que és que la pobresa és el principal factor de risc quan hi ha temperatures extremes.
2: És una de les conclusions d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'estudi proposa mesures com un fons climàtic provincial per permetre que els habitatges de renda baixa puguin accedir a la refrigeració.
12: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor. Necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima.
2: És el que deia Eva Vilaseca, investigadora de l'Hidra.
0: Escolteu al matí de Catalunya Ràdio. En 3 minuts arribem a 8:45.
13: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Riviera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Dos minuts.

0: Anava a dir 2 minuts i un quart de 9 al matí de Catalunya Ràdio. Evidentment, la calor, els incendis, tot el que afecta aquestes altes temperatures és el gran tema del dia, però l'altre tema del dia, que avui comentarem a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, és la sacsejada política enorme que ha suposat l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i que ahir explicàvem en directe amb el cap de política de la casa, amb el Raül Flores, poc després de les 11, literalment minuts després de conèixer-la. Bàsicament per un motiu: la gran pujada d'Aliança Catalana. No només puja, sinó que avançaria junts i es disputaria la segona posició de forces polítiques del Parlament amb Esquerra. El PSC guanyaria unes hipotètiques eleccions al Parlament, tot i que perdria diputats. El que dèiem, avui en parlarem a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, però val la pena entrar en detall d'aquestes dades, Txell Vallespí.
1: El baròmetre del CEO dibuixa un Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada. El PSC seria el partit més votat amb fins a 38 escons, entre 4 i 6 menys que ara. Són els mateixos que guanyaria Esquerra, que obtindria fins a 26 diputats i pujaria fins a la segona posició. Frec a frec quedaria Aliança Catalana, que creix amb força i fa el sorpàs junts. L'extrema dreta de Sílvia Orriols absorbiria un 28% de vots dels de Puigdemont i un 23% de Vox. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
2: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5.
1: Junts s'enfonsaria de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara hi en tindria entre 16 i 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5. Amb aquest escenari, Illa, que és el líder preferit per presidir la Generalitat, només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Txell. Aquestes són les dades, que avui comentarem d'aquí uns minuts a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb la Milagros Pérez Oliva, l'Arturo Puente, el Marc Bataller, la Sònia Andoff. També tornarem a parlar amb l'Oriol Bartomeus, el politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de l'Autònoma, a qui ahir ens feia una lectura d'urgència poc després de conèixer l'enquesta. Avui ja més en fred la continuarem abordant. Però avui també a Catalunya Ràdio tenim una informació que afecta una de les formacions polítiques que hi ha en aquesta enquesta, que és Vox. Vox s'ha posat com a objectiu, us expliquem avui, convèncer el votant del PSC de cara sobretot a les municipals de l'any que ve. La tesi que hi ha a les files del partit d'extrema dreta és que Pedro Sánchez està molt tocat pels casos judicials que l'envolten i que un dels partits que se'n pot beneficiar és precisament Vox. Àlex Giral Robert.
3: Vox intentarà arrossegar antics votants socialistes apel·lant a la seguretat als barris, al rebuig a la immigració i la prioritat nacional i amb crides a combatre la traïció de què culpen el PSOE i el PSC.
4: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo.
3: I és que les municipals del maig vinent l'extrema dreta vol ficar la banya a la primera i a la segona corona metropolitanes i a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. El partit ja hi ha anat encenent els ànims amb manifestacions en resposta a conflictes vinculats amb immigrants. Així preveuen presentar llista unes 200 poblacions catalanes confiats que almenys a l'àrea metropolitana Aliança no els furtarà vots. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlant de Vox, avui el diari El País destaca tota portada que el partit ha rescatat, ha recuperat un negacionista de l'Holocaust.
5: És l'historiador Fernando Paz. El 2019 Vox es va veure obligat a prescindir-ne com a cap de llista per Albacete a les eleccions generals després que transcendís que qüestionava els judicis de Nuremberg i defensava les teràpies per a gais. La comunitat jueva espanyola el va acusar de negacionisme de l'Holocaust. Ara Vox l'ha recuperat perquè participi en el campus juvenil de la família europea de Vox, que el partit promou als seus canals oficials.
0: Això ho trobem avui a la portada del diari El País, però a Madrid hi ha un altre tema. A Madrid es comenta molt aquest enfrontament entre els bisbes i el govern espanyol. Tani Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
0: La conferència episcopal i el govern de Pedro Sánchez no és que hagin tingut mai, diguem-ne, bones relacions, però això ha pujat de nivell, perquè hem sentit el president dels bisbes parlant de banda de lladres, referint-se al govern, i el ministre Bolaños preguntant què passaria si els qualifiquéssim a vostès, els bisbes, de banda d'agressors sexuals. Déu-n'hi-do. Aviam, explica'ns com ha anat tot això, Tània.
6: Doncs mira, l'origen d'aquest xoc el provoca unes declaracions de Luis Argüello, que és el president dels bisbes, en un acte on el tema era el col·lapse de la democràcia. Va dir això.
7: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones, y a las pruebas me remito.
6: No ha agradat gota a la Moncloa. L'encarregat de les relacions amb l'Església, Félix Bolaños, li ha enviat una carta on li retreia que havia fet comentaris polítics ofensius i injustos i li preguntava què li semblaria si el govern afirmés que l'Església sencera és una banda d'agressors sexuals. A la carta li recordava que les seves relacions s'han de guiar pel respecte i la moderació i l'acusava de partidista en favor de la dreta i l'extrema dreta. I rematava amb una cita d'allò 14 que en la recent visita a Espanya va demanar mesura als dirigents polítics.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, justament, parlem amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, serà aquí al programa d'aquí aproximadament una hora. Aquests són els principals temes del dia i de seguida repassem els bàsics del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
10: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
12: Fes la jugada mestra amb els nostres preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a 9 euros amb 79 al quilo, o la llonza de porc origen Espanya a 4 euros amb 89 al quilo. Fins al 13 de juliol.
13: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
14: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
13: A més, té un 98% de carn.
14: És natural que es noti, oi?
13: Doncs sí, natural.
15: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
16: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
17: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Ai, sangria, sangria, no sé.

0: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSP des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
1: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
5: Un quart i 5 minuts de nou, els bàsics del matí amb Pol Foradada, Sílvia Comet i Marc Jurado. Molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Notícia que us avança Catalunya Ràdio. La Conselleria de Salut d'alguna manera relativitza l'impacte de la campanya Ni un minut més, amb què el Sindicat Metges de Catalunya anima a

0: impacte molt petit que només s'ha generat al llarg d'alguns dies d'aquest mes de juny i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
1: En canvi, el Sindicat Metges de Catalunya ho xifra entre un 15 i un 20%. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Mònica. I una altra notícia del dia, torn les protestes dels pagesos, en concret els de la vinya de la Terra Alta, el Priorat i el Penedès, fan avui una marxa de tractors per protestar per la crisi dels excedents de raïm. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
3: Hola, bon dia. La tracturada porta per lema la vinya diu prou i afegeixen no podem assumir aquesta crisi. Els pagesos reclamen mesures estructurals per fer front al fet que hi ha molt més raïm del que s'acabarà venent en aquesta collita, i això és, entre d'altres motius, per una baixada del consum mundial de begudes alcohòliques. Els cellers estan fent menys compres de raïm i vi base per elaborar els seus vins, caves i escumosos en general. La marxa té prevista la sortida de Gandesa i passarà per Falset i Vilafranca, on hi ha la seu de l'Incavi, abans d'arribar a Sant Sadurní al migdia. Des de Vilafranca, Montse Jané Riba, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I sobre l'Esvoranc del Putxet, a Barcelona, les primeres inspeccions als edificis dels voltants no detecten cap afectació.
4: Segons el Departament de Territori, la primera ronda d'inspeccions dels immobles afectats per aquest esvoranc no ha trobat res que suposi un risc per a l'estabilitat dels edificis. Això sí, les revisions seguiran, però per ara es manté el pla que els veïns desallotjats puguin tornar a casa de manera esglaonada a partir de demà dissabte.
2: I en la crònica judicial, una de les previsions destacades d'avui, l'exconsellera Alba Vergés declara pel suposat retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia. Cristian Roldán.
5: Vergés explicarà la seva versió dels fets després que l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la seva mà dreta, Carmen Cabezas, es desvinculessin completament de la decisió de prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys davant dels col·lectius essencials més joves d'aquesta edat. Tots dos, a més, van penjar les responsabilitats d'aquest ordre a l'exconsellera i al seu gabinet. La seva defensa, però, intentarà enfortir la tesi que el retard es va produir per l'endarreriment en l'enviament dels censos per part dels guàrdies civils i els policies nacionals. A banda de Vergés, avui també declaren l'exsecretari general de Salut, Marc Ramentol, i qui era director del CatSalut durant la pandèmia, Adrià Comella. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Encara parlant de judicis, una altra de les novetats, el BBVA i el seu expresident, Francisco González, seuran al banc dels acusats.
4: El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, que són exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials pel cas Villarejo. Se'ls acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental.
2: I una més, avui declara com a investigada l'exdirectora del CNI, dels Serveis Secrets Espanyols, Paz Esteban, pel cas Pegasus. Declara davant de la jutge que instrueix la querella per suposat espionatge a l'exdirigent d'Esquerra i excàrrec del govern, Sergi Sabrià, amb aquest programa, el famós Sistema Pegasus. Ho dèiem abans, eh? D'aquí uns minuts al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà el ministre d'Exteriors, el ministre José Manuel Álvarez. Amb ell comentarem, per exemple, el canvi d'opinió de Donald Trump sobre Espanya a la cimera de l'OTAN i, evidentment, la situació molt delicada a l'Orient Mitjà. Aquest és el so de l'enterrament a l'Iran del seu líder suprem, Ali Khamenei, que va morir, recordem, per un atac dels Estats Units. Aquests actes funeraris s'han tingut lloc, s'han desenvolupat en ple rebrot del conflicte.
6: El funeral ha durat 7 dies i es calcula que hi han participat uns 10 milions de persones. A les últimes hores no consten grans enfrontaments entre els Estats Units i l'Iran després que Donald Trump donés per acabada la treva.
2: I el Wall Street Journal parla d'un possible pla de l'Iran per assassinar Donald Trump.
7: Segons diu el diari, Israel ha informat la Casa Blanca d'una informació recollida pels seus serveis d'intel·ligència que apunta que Teheran estava valorant un nou pla per assassinar Trump. Just ahir, el president dels Estats Units va parlar del conflicte amb Benjamin Netanyahu.
2: I atenció amb això, perquè Espanya inutilitzarà la pistola que el president turc, Recep Tayyip Erdogan, va regalar a tots els líders quan va acabar aquesta cimera que dèiem de l'OTAN, que s'ha fet aquesta setmana encara.
6: L'insòlit regal va causar perplexitat a la majoria de delegacions occidentals. És un revòlver plenament funcional, amb 6 bales, que Turquia produïa als anys 90 i que es considera una peça de col·leccionista. L'arma que va rebre Pedro Sánchez ha viatjat fins a Espanya amb la comitiva presidencial i està custodiada al Ministeri d'Interior. Serà inutilitzada i després s'arxivarà com a una peça de col·lecció.
2: 4 minuts i arribarem a 8:45 i us expliquem al matí de Catalunya Ràdio. L'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona té ingressada una nena de 2 anys de Gaza amb una malaltia cardíaca congènita per operar-la quan passi l'estiu. La criatura és un dels 20 menors palestins malalts que el govern espanyol ha evacuat de la franja de Gaza en un avió militar via Jordània, per atendre'ls en diversos centres mèdics espanyols. L'operació humanitària està coordinada amb l'Organització Mundial de la Salut i també amb Brussel·les, amb

0: la Comissió Europea. Això ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el doctor Ferran Rosés, que és el cap de Servei de Cardiologia Pediàtrica de la Vall d'Hebron.
1: Té una malaltia congènita greu que implica que necessitarà cures de forma avançada en el nostre centre, que serviran per preparar-la per poder ser operada en els següents mesos. La nena va arribar estable, va arribar amb la seva família i la vam atendre a l'Hospital de la Vall d'Hebron la setmana passada.
0: Aquesta és una de les notícies que us expliquem avui. També us expliquem una notícia de la nit, que és un incendi a la Xina on, de moment, han mort 28 persones. Un incendi en una fàbrica de sabates. Pequín, Francesc Canals.
2: Que la Xina conegués l'incendi en paraules de Xi Jinping, el principal informatiu del dia a les 7 del vespre, ja implicava que la situació era greu. Un preu significatiu en víctimes, deia així, sense precisar. Una tragèdia que evidencia els diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix, amb raó, de robots, però que alhora encara viu molt vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, una localitat al sud del país que és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Francesc. I passem de la Xina a Alemanya perquè Volkswagen reduirà la seva producció i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix ara. Això tindrà segur un impacte en els llocs de treball, però de moment, Jordi Regàs, Berlín, encara no sabem quin.
3: El grup Volkswagen reduirà la seva capacitat de producció dels 12 milions de vehicles actuals a 9 milions. Aquesta és una de les principals decisions que ha fet públiques el grup automobilístic en un comunicat de l'empresa. A més, Volkswagen reduirà els models que posa a la venda a la meitat. La idea és concentrar-se en aquells que tenen més èxit al mercat. El comunicat no parla del tancament de fàbriques, tampoc de la reducció de llocs de treball, que és un dels aspectes amb els que s'havia especulat. De fet, s'havia suggerit que hi podria haver una retallada de 50.000 llocs de treball suplementaris als que ja s'havien anunciat aquest any, al mes de març. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Mossos han identificat la dona que va aparèixer morta el mes passat al Segre, al riu Segre. Per identificar-la, van difondre una imatge generada amb intel·ligència artificial. Com és aquesta imatge, Maria Costa?
4: En la imatge, la dona duia la roba que portava posada, una camisa rosa, malles blaves i bambes negres. Els Mossos van optar per recrear la imatge MIA, una iniciativa poc habitual en la policia, després que no aconseguissin localitzar-la en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals internacionals. El cos es va trobar el dia 3 de juny, sense cap document, en una zona urbana del riu Segre, a Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més de les últimes hores, com la detenció d'un professor jubilat de 74 anys acusats de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva, a Torroella de Montgrí, Laia Claret.
5: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà. Ara la policia investiga si hi pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I alerta amb això, sabem que un de cada 3 conductors agafa el cotxe sota els efectes dels medicaments.
6: Ho diu un estudi de la Fundació Mapfre que apunta que s'infravaloren els efectes dels fàrmacs en la conducció. Els accidents per conduir sota els efectes de medicaments representen entre el 5 i el 10% dels sinistres a tot Espanya.
0: Doncs ja que parlem de mobilitat, fem un cop d'ull ara mateix a la informació de servei. Comencem doncs justament per això, pel transport públic. Sílvia Andrés, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia. Recordar que els primers trens de la línia RL3 es realitza amb servei alternatiu de carretera en tots dos sentits. El tren que havia d'arribar a l'estació de Sants des de Lleida Pirineus a les 8:37 ho farà 20 minuts més tard a la capital catalana. Les línies 1, 2 i 3 de tram van recuperant les freqüències de pas habituals després que un comboi s'ha avariat de bon matí. Pel que fa a l'aeroport de Barcelona, el vol compartit de KLM i Delta cap a Nova York, que havia de sortir a les 11, ho farà a les 2 del migdia.
0: Gràcies, Ilia Andrés. Anem a les carreteres, equip viari. Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
8: Mira, el punt més complicat segueix sent la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat en sentit sud cap a Barcelona, on recordem hi ha un vehicle avariat que talla un carril des de primera hora del matí.
0: I punts taronja?
8: Tenim més densitat, com és habitual, a les entrades de Barcelona, destaca la C33 i la C58 cap al nus de la Trinitat, també les rondes en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat, però podem dir que està sent un matí amb força tranquil·litat. Això ja acostuma a passar els divendres, que acostuma a haver-hi menys retencions que els altres dies.
0: Concentren per més tard les retencions, no? Llavors les tenim més tard.
8: Al migdia, sobretot.
0: Sí. Gràcies, Clàudia. Fins ara.
8: Bon dia.
0: Adéu.
9: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Encara altes temperatures, una mica menys, però altes, encara.
10: Hem d'agafar-nos allò que podem i agafem-nos a que avui, en principi, ni avui ni al cap de setmana, les temperatures estaran als 40. És a dir, que no veurem 40 ni avui ni als caps de setmana, amb sol en conjunt, amb algunes nuvolades aquesta tarda de nou, amb algun ruixat en àrees del Pirineu, fins i tot potser comarca d'Osona, l'interior de les comarques gironines, però bàsicament un dia més tranquil, amb situació però encara de perill d'incendis elevat.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
10: Fins ara.
11: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
12: Esclat. Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 3 minuts de 2, quarts de 9, de seguida la informació esportiva, però abans un parell de punts de l'actualitat cultural que passen, evidentment, pel Festival Grec.
14: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
15: Jo no mesuro res. Som un equip.
0: Així sona Primera Llei de Newton, a l'espectacle amb text d'Edu Manzanares que ha estrenat la Sala Villarroel dins el Grec, sobre un tema molt d'actualitat perquè és sobre l'educació, sobre les escoles. Marta Vives.
16: La primera llei de Newton, o el principi de la inèrcia, és la que diu que les coses tendeixen a quedar-se com estan, a no canviar. Daphnis Baldus.
15: Que si tu no mous fitxa una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
16: El muntatge que ha escrit Eu Manzanares parla de desigualtat, de classes socials, d'oportunitats, de justícia, de frustració i també d'empatia. Anna Saúl.
17: I d'empatia, sobretot, no? Perquè penso que el valor de l'obra és que també et poses en la pell de l'altre constantment.
16: I ho fa transpirar en veritat amb un equilibri perfecte entre comèdia i la realitat social més dura, pròxima i reconeixible. 6 actors magnífics sobre escena que representen el sistema educatiu justament en el moment que aquest està a debat. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més teatre. El Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el pròxim mes de setembre, obrirà amb un espectacle de cabaret que es diu Bomba Va. Joan Negrier és el responsable de la Sala Trono, que és qui organitza el festival.
18: Companyies que ja van estar al FIT, companyies que ningú coneixia a Tarragona o que el públic del FIT no coneixia, i que tornen a casa amb les seves noves propostes. Creiem que és important i que és l'obligació d'un festival com aquest de donar a conèixer companyies desconegudes pel gran públic.
0: I del teatre a la música.
19: Oi, tinc una mala notícia.
20: Què ha passat?
19: El cargol ja no treu banya.
20: No.
19: L'ha matat un marroquí.
20: Un
19: amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
20: L'ha aixafat?
19: L'ha aixafat.
20: L'ha aixafat.
0: Això que sentiu és Naïm Escà, després de revolucionar les xarxes amb reinterpretacions de cançons populars, ara fa el salt definitiu a les plataformes i avui publica les primeres 5 cançons. Montse Pujol.
21: Cançons com El cargol ja no treu banya, En Mohamed ha matat en Patufet o Som joves catalans, temes que han generat un fort impacte a TikTok i s'han convertit en virals. Són cançons que formen part de la memòria infantil de Catalunya, que ha reformulat des de l'humor i la sàtira per trencar estereotips. Ho explica Naïm Escà a Catalunya Ràdio.
22: Fet amb racisme, una mica d'humor. La gent quan veuen que t'ho prens malament i ho pagues tu amb la mateixa moneda, doncs ho segueixen fent perquè saben que t'han fet mal. Però tu, en canvi, si te'n rius d'aquestes coses, és com que ja no tenen què respondre.
21: Naïm Escà va començar a penjar vídeos a TikTok dins d'un cotxe amb els amics. Ara acumula gairebé 70.000 seguidors a TikTok i té vídeos amb més d'un milió de reproduccions. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Però si parlem de música, hem de parlar del Cruïlla. I tu...

0: perquè no estava previst o no estava tècnicament anunciat, però actuaran avui els Arts de Bogotà. S'havien anunciat, però amb un pseudònim. El programa sortia Bigger Splash, que és com es diu el seu nou disc, i ahir el festival va confirmar que els Bigger Splash són els Arts de Bogotà que actuen avui.
1: Preparat dos cotxes, gasolina i faros. Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando.
0: Dos quarts i mig de nou, anem als esports, va.

0: Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem del Mundial, parlem de Lamine Yamal, que encara no ha esclatat en aquest campionat del món, condicionat en molt bona mesura per la lesió. S'espera veure la seva millor versió en aquesta fase decisiva del Mundial.
1: De fet, aquesta nit, en aquest Espanya-Bèlgica, a les 9, en aquests quarts de final, hi ha en joc una plaça a les semifinals. És el mateix seleccionador espanyol De La Fuente qui assegura que la millor versió de Lamine arribarà.
2: Sabemos que el mejor Lamine en l'ofensivo, que es lo más vistoso y lo que más se valora, está por llegar. Todavía no ha dado ese paso de brillantez del nivel que estamos acostumbrados a que ofrezca. Lo va a ofrecer.
0: Avui, per tant, tenim aquestes semifinals del Mundial, Espanya-Bèlgica, a les 9, als quarts de final, perdó, quarts de final a Espanya-Bèlgica, a les semifinals, ara sí, espera, o a Espanya o a Bèlgica, els espera França, que amb una plàcida victòria davant del Marroc es confirma com la gran favorita a guanyar aquest Mundial.
1: Victòria molt plàcida, amb un 2-0, sense fissures, es va imposar a França als marroquins des del primer minut, un Marroc tímid, molt tancat, Mbappé fins i tot es va permetre fallar un penal al minut 28 amb empat a 0, i a la segona part, gols d'Mbappé i Dembélé, un Mbappé que és el gran líder de la selecció.
3: Claro que me siento bien, es un equipo, un grupo para quien tengo mucho cariño, son muchos jugadores en este equipo que son amigos, que conozco desde muchísimos años, tengo también los jugadores joven, claro que me ven un poco como un jugador más viejo. So yo tengo que dar ejemplo al equipo. Well, I got my heart up in a beautiful
0: man. I should've known better when I took the red. A banda del Mundial, hem d'explicar al Robert que el Barça ha arribat a un acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.
1: Que no vol dir que sigui fitxat. Acord amb el jugador, davanter, 24 anys, li queda un any més de contracte, no vol renovar, vol jugar al Barça. Ara, l'operació queda pendent de l'acord entre clubs. De fet, per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon el novembre. El nou llei del club de futbol comença a caminar. Nou projecte començant des de baix de tot, a quarta catalana, la categoria més baixa del futbol català. Andreu Ratés n'és el responsable.
4: Ha superat les expectatives, la ciutat s'hi ha volcat, han vingut unes 500 persones a l'acte, ens hem quedat sense aforament disponible degut a l'èxit d'inscripcions i la veritat és que estem molt, molt, molt contents. Les percepcions i els inputs que estem rebent són molt positius.
1: El Tour, cop d'efecte de Pogacar, triomf d'etapa i lideratge, va deixar clavat Vingegaard, va perdre 2 minuts i mig, ara lidera el Tour amb 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard. Avui, etapa ideal per l'esprit, final a Bordeus, a Wimbledon pendents d'aquest Sinner Djokovic de semifinals a les 4 de la tarda, l'altra semifinal la jugaran Zverev i Ferri, la final femenina demà, dues tenistes xeques, Muxova, Noskova, i Pere Romeu firma la renovació amb el Barça fins al 2028 com a tècnic de l'equip de futbol femení.
5: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
6: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Arriba la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia. Com una escombra Dyson V15 Detect Fluffy amb tecnologia làser per 579 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
9: Molt honorable!
10: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
11: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
9: Ho veieu?
12: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
13: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
14: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
13: I se't transmet el fred a la mà?
14: Suposo.
13: Oh.
15: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
18: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
19: Sona bé.
18: 4,3 litres de consum al 100.
19: Sona Qashqai Power.
18: I el 0% TAE.
19: Sona que estrena un Nissan.
18: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
20: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
21: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
22: No ho comparteixo.
21: El que he dit...
22: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
21: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
23: Cuba va ser el símbol d'una utopia. Avui és la imatge d'una promesa fallida.
24: Se parece mucho a un país de posguerra. Las cosas se caen solas.
25: Los hospitales. Destruidos. No hay medicamento.
26: Me estamos esperando siempre que se vaya la luz y no sabemos cuándo vuelve.
27: El 90% de la población vive en la pobreza.
28: El comunismo es hambre y miseria hoy.
23: 30 minutos. Cuba, la fi de la utopía. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Qui diu que a l'estiu no passa res?
30: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
29: El mercat del Barça de Flick.
30: La sortida del Tour des de Barcelona.
29: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
30: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
29: La recomposició del Girona segona.
30: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
29: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
30: El sol o a l'ombra.
29: Escolta el Tot Costa.
31: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
32: Rere què deia l'ahir, però...
33: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
34: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
35: I pujo al metro de nit...
34: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
33: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
36: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
37: Catalunya Ràdio.
36: Som 3CAT.
37: Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
38: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punès Arturo Puente, el periodista Marc Bataller i l'analista de l'Institut Català Internacional per la Pau, Sònia Andolt.
0: I de què hem parlat fins ara, Pol?
38: Doncs bastant del que farem per arrencar l'àgora del CEO, d'aquesta irrupció de l'Aliança Catalana que passaria de 2 a 20 i tants escons al Parlament, de la patacada de Junts, d'aquells dies que els agoristes s'ho estan fent a sobre.
0: Ja es notava. A més, veia avui que avui és 10 de juliol, avui ja fa 16 anys de la manifestació aquella per defensar l'Estatut després de la retallada del Constitucional. Vull dir que ha passat unes quantes coses.
1: Sí, i llavors... i estem allà mateix.
0: Vinga, doncs ara comencem. Evidentment estem molt pendents dels incendis, eh? I continuem al matí de Catalunya Ràdio molt pendents dels incendis, no només de la situació a Catalunya, que està notablement millor, afortunadament, sinó d'aquest incendi a Almeria, que aquesta nit hem conegut que ha deixat 11 víctimes mortals. A les 9 s'actualitza el balanç i s'actualitza una mica el panorama. També ens en farem ressò i també en parlarem. Però un dels temes que, com dèiem, només començar avui el programa, ha sacsejat l'actualitat política, és aquest sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió, que ahir explicàvem tot just conèixer a les 11 amb el cap de política de la casa i que deixa diversos titulars que val la pena comentar. Aviam, Pol, d'entrada, primer titular. Si avui se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya, almenys un de cada quatre diputats serien d'extrema dreta.
38: Sí, perquè Aliança Catalana i Vox, tot i que Vox perd votants cap a Aliança Catalana, cap a Sílvia Orriols, però tots dos partits pugen ara al Parlament, hi ha 13 diputats d'aquestes dues formacions ultres i podrien passar una forquilla d'entre 35 i 38 diputats d'extrema dreta. Aliança, que ara en té 2, passaria a tenir-ne entre 23 i 25, superant clarament Junts i fins i tot disputant la segona posició a Esquerra Republicana. Vox, que ara en té 11, en guanyaria 1 o 2 i empataria també amb el Partit Popular.
0: Un altre titular de l'enquesta, patacada de Junts, perdria la meitat dels diputats que va treure ara fa tot just 2 anys.
38: Si ara en té 35, va quedar segon a les eleccions del 2024, ara en trauria entre 16 i 18. Més enllà d'això, algunes dades de l'enquesta que poden també haver encès les alarmes al partit de Puigdemont, un 28% dels seus votants ara diuen que escollirien la papereta de Sílvia Orriols. I només un 50%, només la meitat, els que van votar Carles Puigdemont ara fa 2 anys, diuen que ara tornarien a votar Junts. El 50% electoralment es considera una xifra molt baixa, és amb diferència el partit que menys votants aconsegueix retenir.
0: I si mirem a possibles majories, l'actual, per tant la que surt de la suma de PSC, Esquerra i Comuns, sí que podria arribar als 68, però no els té garantits.
38: Si agafem la part alta de la forquilla, aquest tripartit sí que suma, per la part baixa no. El mateix passa amb la majoria independentista, però és una majoria que a hores d'ara és impossible d'imaginar-se, perquè no ens podem imaginar Aliança Catalana pactant amb Esquerra o amb la CUP. Sí que la independència torna a ser notícia en aquesta enquesta, perquè a la pregunta del referèndum que votaries independència sí, independència no, el no segueix guanyant, un 51% dels vots, però el sí puja fins al 45%, és la xifra més alta dels últims anys.
0: Gràcies, Pol. Fins ara.
38: Fins ara.
0: Aviam, déu-n'hi-do, Arturo.
2: Bueno, sí.
0: Embolica que fa fort.
2: No, molts titulars, jo crec que és bàsicament això, el que tots vam veure. Una enquesta que hem de recordar que era molt esperada, perquè no havien sortit les anteriors 2 onades per problemes de la contractació, diguem així.
0: Sí, senyor.
2: No, per resumir-ho ràpid, eh?
3: Problemes tècnics.
2: Podríem, sí, explicar això, que va haver un problema en la contractació de qui havia de fer. En fi, jo sí que tinc la sensació que, evidentment, Aliança viu un moment dolç, també Vox, per cert. És molt interessant, jo crec, les transferències de vot, perquè veiem un Junts que té tot els, no? tot el diagnòstic de tots els símptomes del gran malalt, poca retenció de vot, una valoració de líder, un coneixement alt i una valoració baixa, no funciona gaire, i això, fugues cap a una mica cap a totes les bandes. És veritat que a Junts se li va molta gent cap a Aliança, molta gent, el 28%, ja ho dèiem, però se li va un 12 cap a Esquerra i té fugues cap a totes bandes. Això és el diagnòstic del partit que està atravessant una crisi. I Aliança viu l'altre efecte, l'efecte contrari. És capaç de aguantar o d'aconseguir vot de diferents llocs, està en un moment de gran valoració de la seva líder, està en un moment on la gent repetiria, qui va votar repetiria, és veritat que té 2 escons, només faltaria. Però, clar, capturen una fotografia en un moment donat. Veurem si això es consolida en el temps, eh? Jo crec que és massa ràpid per veure si es consolida. Dit això, sí que és veritat que anem cap a un escenari polític on el clivatge, és a dir, allò sobre el que parlarem a les eleccions, això que ens dividirà com a votants, és l'eix extrema dreta, no extrema dreta. I aquí podem entrar. Hi ha una dada que em sembla molt rellevant, la problemàtica sobre els temes que més li agraden a l'extrema dreta, Aliança i Vox, que són la immigració, la inseguretat i totes aquestes coses, no apareixen molt alts en els problemes de la gent, quan a la gent li preguntes pels seus problemes reals, no? Pels seus problemes en el dia a dia. Vull dir que, malgrat això, el clivatge polític serà extrema dreta i no extrema dreta. I aquí jo crec que hi ha una dada que és molt interessant i que crec que també que ha passat una mica sota el radar. És a dir, tenim una extrema dreta que puja molt forta, que ve sobretot de les dretes, que ve sobretot, és a dir, és un problema, és un gran fracàs de la dreta tradicional, però és veritat que el govern d'esquerres no està donant, està quedant-se una mica per sota de els escons que solia tenir, que fins i tot podrien no donar majoria absoluta. És evident que no hi ha alternativa. Ara mateix el Parlament, per molt que PSC, Esquerra i Comuns no donguin 68, no? Es quedin en 67, en fi, això no hauria de donar cap problema en principi, perquè no hi ha alternativa. Però sí que diu que les esquerres, tant a Catalunya com el govern central i d'altres llocs, no? Ajuntaments, etc., no sé si estan responent molt bé als problemes que té la gent, no? No sé si està responent d'una forma que estiguin gaire forts, aprofitant, diguem-ne, la crisi d'aquestes dretes tradicionals.
0: Ja, Marc.
4: Sí, per començar, que hi hagi una forquilla de 35-38 diputats d'extrema dreta és una molt mala notícia, crec, pel país. Aquí és la suma de Vox i Aliança, i agafant el que deia l'Arturo, històricament, de què anava la política? És l'època de Pujol, era dreta o esquerra? Recordem-ho, Pujol o tripartit, aquest eix. L'època del procés, independència sí, independència no. Ara serà extrema dreta sí, extrema dreta no, o jo diria democràcia sí o democràcia no. És un dels eixos que ja veurem segurament a les eleccions municipals, veurem a les eleccions espanyoles, veurem a les eleccions catalanes. I després hi ha aquest tipus de votants que Aliança agafa de Vox, que és més o menys un 23% de votants que venen de Vox, que podria sorprendre, entre cometes, però si et mires allò, els budells de l'enquesta no acaba de sorprendre del tot, perquè els votants que ara mateix, segons aquesta enquesta, donarien suport a Sílvia Orriols, només un 55% dels seus votants defensen l'estat propi. Això fa, fixeu-vos-hi, que en el Parlament Orriols no parla molt d'independència. No. Gairebé no ha presentat cap moció en aquest sentit. Parla molt més de seguretat, parla molt més d'immigració, perquè sap que té una frontera bastant important amb Vox. Independentistes, ella ja es considera que ho és i que, per tant, no ho ha de demostrar. El seu tipus d'independentisme. Però, per contra, intenta fer moltes més polítiques anti-immigració i tema de seguretat. I després, també el que deia l'Arturo, o sigui, sorprèn que el primer problema sigui l'habitatge. No és que sorprengui, sinó que aquests partits, sobretot, van per seguretat i immigració. No parlen d'habitatge. Heu sentit parlar, Orriols, d'habitatge? No he sentit parlar. Ara és el principal problema de la ciutadania.
5: I després, amb diferència.
4: Amb diferència, però molta diferència. I després, dos apunts més. Un, el PSC continua sent el partit més votat, però pateix un desgast, no ens enganyem, perquè avui en dia governar significa desgastar-te. És cert, ho vam veure amb Esquerra, ho estem veient a la Moncloa amb el PSOE. I després, dos, el tema d'Esquerra, que aconsegueix una petita revifada respecte els diputats que hi ha tingut abans, i segurament per dos motius. Un, l'efecte Rufián, no ens enganyem, a Madrid, i dos, que també es valida aquesta estratègia que està intentant seguir Oriol Junqueras des de que ha tornat a la presidència, una mica de pal i pastanaga, és a dir, de dir, aprovo pressupostos i em presento com un partit responsable pel bé del país, però d'altra banda intento collar la Moncloa o el PSOE per intentar aconseguir l'IRPF i el finançament. I, de moment, les enquestes diuen això. Ara, recordem, és una enquesta, marca tendència, queda molt per les eleccions catalanes.
1: Tònia.
6: Sí, per no repetir-me una mica amb el que deien els companys, que estic d'acord. Jo crec que una de les coses que més canvia és que ja els resultats d'aquestes enquestes ja no els podem veure com tradicionalment els analitzàvem, sinó que el marc en el que tot això passa és un marc tan diferent i tan canviant que jo ja no crec que els politòlegs en general estiguin molt segurs ja de si el trasbàs de vot és tan automàtic com abans podíem saber-ho. I després coses que dèieu vosaltres, per exemple, l'Arturo deia, les esquerres ara no estan responent als problemes de la gent. I és cert, però crec que, per exemple, també els està castigant molt no respondre als problemes interns. O sigui, que no s'hagi sabut gestionar. El votant d'esquerres és un votant més de valors i que premia o castiga moltíssim que ni te'ls creguis tu mateix, no? I per tant, tots els casos que estem veient i com
4: s'ha fet la gestió del PSOE... El PSOE és l'exemple clar, Madrid. Clar,
6: es castiga moltíssim, no? L'altra cosa que em semblava interessant, i ho dic amb això del marc que estava intentant dir, és els principals valors que la gent posa com a prioritats potser ens sembla que no casen amb els partits que volen votar, no? Com dèieu, habitatge, seguretat, migració. Clar, és que el marc en el que ara tot això passa és un marc en el que hi ha tants inputs, tantes pressions, tantes campanyes per modular els interessos de la gent, que si tu preguntes pel carrer, sortia, no? Habitatge, migració, seguretat, molt bé. Quin problema tens? Habitatge està claríssim, que el tenim la majoria. Llavors, per què no es vota els partits que tenen un discurs més clar i més sòlid amb habitatge? Per diferents raons, eh? Perquè no han sabut demostrar quan han governat que després realment tenien solucions, per diferents raons. Però tu preguntes migració, seguretat i altres dels temes, i a lo millor la gent no té clar ben bé com li afecten. Però el cultiu general és tots hem d'estar amoïnats per aquests temes concrets, no? I hi ha totes aquestes processos d'identificació de problemes que es fan des d'alguns partits, però també des de sectors empresarials, sectors polítics, que fan que estiguem una mica despistats entre valors i com es plasmen després en intenció de vot.
0: Mila, com ho veus tot plegat?
5: Sí, bueno, molt semblant a com ho veuen els meus companys, òbviament, perquè coincideixo força amb tots els anàlisis que s'han fet. Jo crec que Catalunya sempre s'ha anticipat. S'ha anticipat en marcar tendències que després hem vist en altres països i en altres llocs. Bàsicament, la composició del taulell electoral o del taulell polític, diríem, del mosaic de forces polítiques. Aquí sempre ha estat més fragmentat, ha estat dividit per múltiples eixos, i això ha donat una complexitat a la política catalana notable i una conflictivitat en alguns moments també notable, i això hem vist com s'ha repetit a la resta d'Espanya. Apareixia la ultradreta, apareixien diverses esquerres nacionals, perifèriques, etcètera, etcètera, no? Jo crec que el que marca l'enquesta del CEO és com una nova època de política a Catalunya, en la que hi haurà no només aquests dos eixos que tu dius tu, democràcia sí, democràcia no. Jo crec que aquest és un eix que anirà més en els propers anys a tot arreu, i a Europa ja ho està anant també. Però hi haurà la varietat dels eixos que hi haurà sobre els que ha de triar la gent, farà que la situació política sigui cada vegada més inestable. Perquè el que marca aquesta enquesta és un horitzó d'ingovernabilitat o de dificultats per governar, i un altre de volatilitat del vot. És a dir, que gent de Vox pugui passar a Aliança Popular, tenint en compte els antagonismes que tenen en
0: catalana,
5: matèria...
0: Aliança
5: Popular
0: també podria ser, però...
2: Aliança Popular a Catalunya la va fundar el mateix avi del candidat a Aliança Catalana. Vull dir que tampoc no seria...
0: No.
6: Però em referia a Aliança Catalana. Són aquests lapsos que venen de la història de la política, no? És bastant increïble, no?, que dos partits que, clar, comparteixen l'ideari d'extrema dreta, culpar la immigració, etcètera, etcètera, però tenen una divergència fonamental sobre a quin nacionalisme es declaren de vots, diríem, no? Però, tot i així, hi ha trasbassament de vot, perquè hi ha un eix que permet el trasbassament. De la mateixa manera que pot haver-hi trasbassament entre socialistes i esquerra, entre esquerra i junts, entre junts i socialistes i Partit Popular. Inclús en Partit Popular, que també està vent. Imagineu-vos, no?
2: És que és perquè l'eix nacional, no? Sí. De sobte, ha desaparegut. És a dir, mai no desapareix del tot.
6: No desapareix del tot.
4: Però suporta la pujada de la independència.
2: Sí, però... Sí.
6: Però no és trasllada.
2: Sí, pues que quan no és un tema... Clar, quan és un tema molt polaritzant, la gent tendeix a polaritzar-se, quan no està sobre la taula, ara mateix tothom sap que no hi ha una opció d'independència...
6: O sigui, hi ha més recolzament a l'independentisme, com a quan li preguntes vostè recolzaria l'independentisme, que a partits que defensen la gent independentista.
4: I després hi ha el problema dels pactes, que és el que dèiem abans, perdona, Artur,
2: no,
4: que hi ha gent, o fins i tot gent propera a Junts, que suma tots els partits i dius l'independentisme suma.
2: Clar.
4: És impossible que la CUP i Esquerra vagin amb Aliança Catalana al Parlament. I a altres llocs.
6: Sí, completament
4: impossible. I si em deixes afegir una dada més d'aquest transvasament entre Vox i Aliança, l'enquesta també diu que Oriols és la segona candidata favorita per als votants de Vox per ser presidenta de la Generalitat.
2: Sí, clar.
6: Òbviament.
0: Portàvem temps sense parlar de política.
5: Sí, és veritat.
6: És suggerent el que diu l'enquesta. És la qüestió aquesta de les motivacions per les quals la gent se sent representada per una força política, i per mi el problema que hi ha, que és d'articulació d'un discurs de l'esquerra que sigui capaç de mantenir expectatives de creixement per l'esquerra. L'esquerra està perdent, o sigui, en aquesta enquesta baixa Comuns, baixa els socialistes, fins a 4 diputats. Sí. Vull dir que aquí hi ha un problema. I aquesta manca de concordància entre el que preocupa la gent i les preferències que expressa en relació a qui pot resoldre aquests problemes demostra que hi ha una confusió enorme i que no es vota en funció dels problemes. Es vota en funció de marcs mentals, de marcs ideològics o de marcs... I llavors aquí és més difícil també intentar... que l'esquerra intenti articular un discurs que... Perquè ara predomina el desgast sobre la il·lusió d'un programa que pugui ser compartit.
0: Justament, sobre això que deia ara la Mila de què s'ha d'agafar l'esquerra o què s'ha de mirar l'esquerra d'aquesta enquesta del CEO, saludem el president del grup parlamentari del PSC, el Ferran Pedret. Senyor Pedret, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: No sé si comparteix aquesta lectura que ara fèiem, de dir que també s'han d'agafar lliçons perquè és evident que hi ha un desgast per les forces de... que governen ara mateix.
7: No, sens dubte, les esquerres sempre tenen coses a aprendre de les enquestes i del que no són les enquestes, de la pròpia experiència de govern, de les polítiques públiques que s'apliquen, com funcionen i fins a quin punt serveixen per assolir els objectius que, en general, les formacions d'esquerres compartim, que és combatre no només els efectes, sinó també les causes de les, de les desigualtats, no? Però, en fi, ha estat molt interessant sentir-los.
0: El que passa és que el que volia preguntar és, aquest desgast que té el PSC en aquesta enquesta entra dins del que vostès preveien o és superior?
7: Nosaltres no estem preocupats, sinó al contrari. El que veiem és una enquesta que el que assenyala és que l'acció de govern compta amb una valoració positiva, per sobre de la que havia estat el promig dels darrers anys pel que fa al govern de la Generalitat de Catalunya. Veiem també que en resposta espontània la ciutadania de Catalunya expressa una preferència molt clara per Salvador Illa com a president de la Generalitat. Veiem en general bons indicadors, també nivells de suport al PSC tant a les eleccions al Parlament de Catalunya com en unes hipotètiques eleccions generals en el cas de Catalunya. Evidentment, aspirem a millorar aquest grau de suport, però vaja, ens situa com l'eix central i vertebrador tant de l'esquerra del país com de les forces catalanistes del país, com per seguir en aquest eix que vostès estaven situant del front democràtic del país.
0: El que passa és que és veritat que, com vostè deia, el president Illa continua sent apareixent en aquesta enquesta com el líder que la gent diu que és el seu, diguem, la seva principal aposta per ser president, però aquest suport també va a la baixa. Per això li demanava si aquest desgast és superior al que vostès preveien o si veuen alguna relació amb tots els casos judicials que envolten Pedro Sánchez, si creuen que això també els perjudica. Miri,
7: tot pot ser... Al final, en les enquestes, sempre hi ha fluctuacions en els nivells de suport i, al final, també és veritat que estem governant ja des de fa 2 anys i que hi ha aquestes circumstàncies en la política espanyola, però també en el conjunt de la política europea internacional, que tenen efectes. Al final, una de les coses que estem veient amb aquesta enquesta i amb altres que indicaven la mateixa direcció de creixement de les forces d'extrema dreta és que Catalunya no viu aïllada de les grans corrents que travessen el conjunt del món, especialment del món occidental, en el sentit de forces reaccionàries que revifen, replegaments identitaris, etc. Nosaltres estem absolutament disposats a combatre-ho, no només a combatre els discursos d'odi, a combatre els arguments de l'extrema dreta, sinó a combatre-ho amb polítiques públiques i amb organització des dels barris i des de les viles i pobles del país.
0: El Ferran Pedret és el president del grup parlamentari del PSC. Senyor Pedret, moltes gràcies i molt bon dia.
7: Gràcies a vostès.
0: Això m'ha dit que també havien demanat si Junts volia donar la seva visió d'aquestes enquestes i han dit que de les enquestes doncs no s'estimen més no parlar-ne. En fi, Arturo, que et devia la paraula.
2: No, molt interessant tot el tema. Jo volia posar l'accent sobre el tema de si l'és nacional, no? Ja hem dit esquerra dreta, hem dit democràcia extrema dreta, tot i que no deixa de ser una forma de veure l'ex esquerra dreta, no? A mi sí que em sobta, una forma de parlar, que hi hagi aquesta desaparició de l'ex nacional. Crec que tenim moltes coses, tenim molts símptomes que aquest eix nacional ha desaparegut. Una és precisament això, no? Que l'Aliança Catalana és capaç d'anar a buscar vots, doncs, fins i tot al PP, fins i tot, no? En votant tradicional de dreta espanyolista, podríem dir. Però és que una altra és la notícia que explicava avui, és que Vox surt a robar-li vot al PSC. Mm. I és una tendència que estan, no? Rodríguez Teruel, el director de CEO, fa temps que diu, no? Diu, compte perquè Vox i PSC a Catalunya, Vox i PSC a Catalunya, compte perquè tenen frontera.
6: Podríem
2: pensar que és una cosa estranya, no? Però té molt a veure amb això, no? Té molt a veure amb que, de sobte, només hi ha un eix, no? Que és l'eix esquerra-dreta.
6: Però vull entendre, Arturo. El que estàs dient és que ha desaparegut com a motiu del votant per decidir el partit o com a interès?
2: Com de les dues coses, no? Sí. En realitat.
4: Jo l'interès no ho veig tant,
6: és
4: Arturo.
6: És que no em quadra amb allò de... O sigui...
2: Vull dir, jo...
4: No em quadra amb que pugi aquesta defensa de la independència.
2: Jo crec que és precisament un símptoma.
4: A mi no m'acaba de quadrar, que la gent...
2: És precisament un símptoma. És a dir, quan...
4: Jo no ho veig tant.
2: Quan una cosa està molt exacerbada, la gent tendeix a posar-se una mica més... No? És a dir, dir que ets independentista quan això no significa res, diguem-ne, quan no té cap efecte en la pràctica...
4: Però això no és cert, tira 20 anys enrere... quan només un o dos partits defensaven la independència i el suport a la independència era
2: perquè
4: mínim.
2: Perquè no n'hi havia.
4: Vale, però era mínim. Però sí, ara, però la teva manera amb què estàs dient que ser independentista ho pots dir-ho perquè saps que no s'aconseguirà...
6: Però parleu de coses... Sí, matisadament diferents. O sigui, l'Eix Nacional volia entendre l'Arturo si era situar-se com a com d'important per tu...
2: Com d'important per tu és el català.
6: És Catalunya, no?
2: I com, com això afecta a l'hora de triar la papereta? Si hi ha gent...
6: No necessàriament està... suport independentisme, no, sí o no?
2: No.
6: Si jo soc de dretes, triant... votaria Vox o votaria Aliança, si soc d'esquerres, votaria PSC, votaria...
2: No? Si hi ha gent que està mirant entre si agafa la papereta de... Vox o d'Aliança, o de PP, Aliança, o de PP, no sé què, vol dir que l'Eix Nacional no està gaire actiu. És a dir, jo crec que això és bastant evident. No em volia atascar gaire en això, perquè no em sembla que sigui tampoc tan interessant. Sí que crec que a l'hora de veure què està passant a Catalunya, per què hi ha un de cada tres diputats podria ser d'extrema dreta, un Parlament així, també no ho hem vist tant, n'hem vist, de moltes extremes dretes, no ho hem vist tant. Vull dir, és una pujada molt, sí, molt forta. Crec que a Catalunya hi ha problemes... És a dir, hi ha una onada reaccionària a tot el món, no? Estem parlant de Donald Trump, estem parlant de Putin, estem parlant de moltes coses, però que hi ha alguns elements propis de Catalunya que jo crec que tenen molt a veure i que molta gent ha volgut veure, pues, que si en el procés, que si en tal... Jo crec que estem en un moment on la politització per part dels favorables a la democràcia està molt baixa. I en canvi, no, hi ha molta gent polititzant-se en Marx, molt d'extrema dreta.
6: Yeah. Aquí és on comparteixo totalment. L'altre no és que no comparteixi, sinó que volia entendre el que estaves intentant dir. Però sí que comparteixo que jo crec que més que trasbàs de vots per un tema ideològic, jo crec que hi ha una atracció de certs líders i de certs lideratges que capitalitza tot aquest enfado, tot aquest desgast i ràbia contra un sistema que no està sabent donar resposta a molts grups de la ciutadania. I amb això sí que potser a Catalunya és molt més atractiu votar una persona com Sílvia Orriols que una persona, bueno, un partit com Vox, que d'entrada tens diferents líders i que no han sabut generar aquesta, fins i tot, il·lusió, no? Sílvia Orriols acaba capitalitzant una il·lusió d'alguns sectors catalans d'algú que torna a fer uns comentaris molt polaritzats cap a un costat, però en un sentit, no? Amb catalanisme i com d'orgull, de tornar a recuperar, a perdre les vergonyes, no sé, certes coses. Crec que és més amb aquest sentit de lideratge.
2: Però no és tan... Sònia, una cosa. Però no és tan... És a dir, jo no tinc la sensació que Aliança Catalana estigui extremant molt la cosa aquesta de l'orgull nacional.
6: No, però el que dic és
2: que...
6: Que molta gent li atreu el tipus de lideratge de Sílvia Orriols, desacomplexat...
2: Si veiem una mica el titular de l'altre dia a l'ABC, que va ser molt comentat, de Jordi Aragonès, una mica era... tots junts, vull dir, l'Europa blanca, l'Europa, sí, blanca, tots junts contra el califat.
4: És que és un discurs molt perillós el que està fent Aliança. A vegades, certs... Sí, digues, Sònia, és que
6: no.
4: Anava fent gestos amb la mà que no havia acabat,
6: Acabo, perdona. Crec que per això també és el mateix fenomen, salvant totalment les distàncies, però Gabriel Rufián, o sigui, són tipus de lideratges que atreuen gent que normalment no votaria aquell partit.
4: Sí, però són molt diferents,
6: Sí, home, òbviament.
4: Només faltaria.
1: Ara vaig al mar, però abans, la Mila. Que se'm desendreça, això. A més, quan aquest estudi és una mica més gran, costa una mica més.
8: No, a veure, jo crec que ens podem escarrassar el que vulgueu a interpretar les enquestes. Però a hores d'ara jo crec que ni els politòlegs que tenen eines... molt acurades, cada vegada més acurades, per interpretar les opinions de la ciutadania, s'hi acaben declarant en aquests moments.
6: No, ho he dit al principi jo.
8: I per tant...
6: No ens aclarim encara.
8: No podem. És que no podem. Per què? Perquè no controlem... Perquè l'electorat s'ha atomitzat moltíssim. L'electorat està variant constantment de posicions i es mou unes vegades per interessos, poques, personals, perquè si es moguessin realment per interessos, la concordància entre les preocupacions i el vot seria molt més gran. Clar. I es mou per altres factors que tenen a veure amb claus ideològiques, claus sentimentals cada vegada més, que són molt difícils de mesurar. I llavors la gent es pregunta, per què Rufián té tanta tirada a la resta d'Espanya? Pues segurament un bon analista de la psicologia social diria que per la seva autenticitat més que per les propostes que pugui fer, perquè a hores d'ara tampoc no se sap quina seria el programa d'una força de lo que ell està presentant. Per tant, per què té tanta tirada Rufián quan no tenim ni un programa del que defensa? Defensa una idea d'unitat de l'esquerra, etcètera, etcètera, no? I o la mateixa Orriols. Orriols, per què guanya vots? Probablement perquè és clara, per l'autenticitat també. I per tant, pot atreure... Però aquí el problema més gran per mi és com els problemes de la gent... Com estem en una situació en el que la gent té por, la gent està desorientada, el que predomina és la desorientació política, la gent està saturada d'informació i està saturada d'inputs, i al final acaben votant avui una cosa o dient que votaran una cosa i demà poden dir la contrària.
4: Sí, Oriol crec que representa l'antisistema.
8: Bueno, molts.
4: Aquest tipus de lideratges, no? Allò que als anys 70 representaven les esquerres o el mateix comunisme, o l'anarquisme, l'antisistema, és el que està representant Orriols. A mi el que em preocupa, a vegades, és aquest blanquejament de la figura d'Orriols, que diem, el seu gran lideratge. No ens enganyem, és un partit xenòfob que neix a Ripoll arran d'uns atemptats en els quals culpabilitzen directament una ètnia. I ella mateixa ho diu. No és que digui que és xenòfoba, diu que és islamòfoba. I em preocupa moltíssim que estiguem parlant, doncs, d'aquest avenç i dient, sí, es gasta el seu lideratge, que parla clar, o que hi hagi partits, doncs, que es plantegin poder pactar-hi. És cert. O sigui, des d'un punt de vista de
6: politòleg... L'Arturo, la Mila i jo, crec que ja partim d'això.
4: No, ja ho sé que partim d'això. No us ho dic per vosaltres, eh? No ho dic per vosaltres. Simplement que em preocupa aquesta situació i que aquesta extrema dreta estigui anant tant a l'alça com a la resta d'Europa, segurament. M'estan dient que a publicitat.
0: Sí. Publicitat no. Perdó. És que tenim en línia, ara continuem, de debò. Però tenim en línia el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ja sabeu les agendes dels ministres com són, i ens atenia ara mateix. Ministre Álvarez, què tal? Bon dia, buenos días.
9: Buenos días.
0: Queríamos hablar con el ministro Álvarez, básicamente porque ayer cuando escuchamos este cambio de posición de Donald Trump, primero criticando con su dureza habitual al gobierno de España y después diciendo que todo había ido muy bien, y básicamente nos preguntamos, y es la pregunta que le trasladamos, ¿qué ha pasado entre una declaración y otra? ¿Qué ha hecho el gobierno de España para tener a Donald Trump contento ahora?
9: Nada nuevo, y solo él podría explicar por qué ese cambio. Bueno, su estilo político, su forma de comunicación política, es una forma de hacer comentarios de manera constante. Habla de muchos países, en la cumbre de la OTAN habló de muchos países, habló de Italia, de Francia, de Alemania, de Dinamarca, de manera, bueno, pues muy contundente sobre Groenlandia. Y bueno, pues habló también de España. Lo que es importante es cuál es la posición de España en el seno de la OTAN, y es la de un aliado absolutamente indispensable en estos momentos, muy sólido, muy fiable, que cumple lo que promete, a diferencia de otros aliados que todavía no han cumplido lo que prometen. Nosotros estamos ya en el 2%, no todos los aliados están en el 2%, aliados pueden decir lo que España puede decir, y tenemos un despliegue que es histórico y que está literalmente en todos los escenarios donde la alianza está desplegada. En el Ártico, hace muy pocos días, yo estuve de visita en Islandia apoyándonos en ese referéndum de cara a la entrada en la Unión Europea que van a tener en agosto, visité la base de la OTAN, vamos a reforzar todavía más nuestra presencia en el Báltico. Estuve también en Eslovaquia la semana pasada visitando el mayor despliegue de tropas que tiene en el mundo España, que es bajo bandera de la OTAN, 850 soldados que garantizan la seguridad de Eslovaquia y Hungría. Nuestros aviones defienden los cielos de los tres países bálticos y estamos también en la vecindad sur, un concepto que, por cierto, España introdujo en el concepto estratégico de la OTAN, y lideramos la misión en Irak y tenemos una batería Patriot en Turquía, donde precisamente fue la cumbre, que fue en Ankara. Probablemente fue un reconocimiento a eso, pero solo el presidente de Estados Unidos podría aclarar a qué se refería.
0: Sí, pero lo que le quería preguntar es, entonces, el gobierno no ha firmado contratos, es decir, no ha aprobado millones más de gastos para la OTAN para tener contento a Trump.
9: Desde luego, no para tener contento a nadie, eso sin duda alguna. El gobierno tiene unos compromisos con la alianza que son públicos, que son conocidos, que son ya antiguos, ¿no? Y se cumple, nada más. No hay nada nuevo, si es a lo que usted se refiere. Nada que se decidiera allí sobre la marcha en la cumbre, en absoluto.
0: Lo digo porque hay que esta conversación entre el secretario general de la OTAN y Donald Trump, usted lo sabe mucho mejor que yo, en el que el señor Rutte le decía a Trump, ya, pero ¿no? Y España ha hecho pasos adelante, y gracias a usted, presidente, porque si usted no hubiese hecho esto, muy probablemente el gobierno español no hubiese hecho estos pasos.
9: El compromiso de Gales, el compromiso del 2%, es un compromiso ya conocido, antiguo. De hecho, no fue este gobierno, fue el gobierno de Mariano Rajoy el que se comprometió a alcanzar el 2%, y el gobierno de España es un gobierno serio, cumple lo que promete, independientemente del gobierno que se hubiera comprometido a ello, y lo hemos dicho siempre, lo hemos mantenido, y venimos con una senda de crecimiento constante desde 2018, donde, por cierto, se encontró este gobierno el gasto de defensa en el punto más bajo de su historia. Por lo tanto, todo eso es conocido, público, y en fin, todo lo demás pues son puras especulaciones.
0: ¿Es compatible aumentar este presupuesto en defensa con mantener la inversión en servicios públicos en España?
9: Este gobierno lo ha demostrado. Hemos incrementado el gasto en defensa acorde con el compromiso que adquirió el gobierno del Partido Popular en la cumbre de Gales con el resto de los aliados, de manera consensuada. Hay una gran amenaza en estos momentos para toda Europa y la seguridad euroatlántica con esa guerra injustificable de Rusia-Ucrania, que se recrudece todo el tiempo. Estamos viendo los ataques terribles que condenamos a Kiev y a otras ciudades, pero hemos multiplicado muchísimo más el gasto social, las partidas de beca, incrementado el salario mínimo interprofesional, las pensiones. Por lo tanto, demostramos no solamente que es compatible, sino que incrementamos muchísimo más el gasto social que el gasto en defensa.
0: No me resisto a preguntarle, ministro, porque una de las imágenes que hoy se encuentran en todos los periódicos es este regalo que hizo el presidente turco a diversos de los líderes en esta cumbre de la OTAN. No sé si preguntarle así, ¿qué cara se le quedó cuando vio que le regalaban un revólver con balas a los líderes europeos, entre ellos el presidente Sánchez?
9: Bueno, yo no lo vi, ni ningún ministro lo vio, muy probablemente ni el presidente del gobierno lo vio hasta que alguien se lo dio de comentar, porque ese tipo de regalos no se entregan, aunque son regalos de líderes, es el nombre que se le da, físicamente no lo entrega un líder a otro. Lo intercambian los servicios de protocolo, no a la vista, además de los líderes, y son regalos institucionales que vienen siempre cerrados, embalados de manera pues muy muy grandilocuente, con cajas grandes y cintas y la bandera del país, y en muchas ocasiones incluso no es ni cuando, hasta que se llega al país, que se desembala por los servicios de protocolo y ahí se conoce el contenido.
0: Sorprendente en cualquier caso, ¿no?, como regalo.
9: Bueno, no es el regalo habitual. Los regalos habituales pues suelen ser pues regalos de corte de artesanía tradicional de un país, algún libro sobre el propio país, también algunas placas conmemorativas pues del evento, en este caso pues una placa conmemorativa que pusiera cumbre de Ankara. Pero bueno, eso es un regalo en el que decide cada país lo que considera, y son regalos muy tradicionales cuando se trata de eventos internacionales que se repiten anualmente, pues por ejemplo las cumbres de la OTAN. Cada país anfitrión pues establece su regalo institucional, que es igual para todos los líderes, o los consejos de la Unión Europea, pues la presidencia de turno establece el regalo institucional, que, como le digo, pues suelen ser cosas normalmente representativas del país o conmemorativas de esa cumbre o de esa presidencia, y que se entregan entre protocolos. Son parte de toda la oficialidad de los eventos.
0: Estem parlant amb el ministre de Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. Ministro, el Partido Popular ayer en el Senado paralizó nuevamente el tratado de amistad entre España y Francia. El Partido Popular argumenta que no ve constitucional uno de los puntos previstos, es decir, que un ministro de un país, de Francia o de España, pueda asistir a una reunión de ministros del otro país. Ustedes argumentaban que esto ya ha quedado claro con un acuerdo en paralelo, digamos, entre el gobierno español y el francés, pero el Partido Popular le reclama que esto tendría que estar en el texto original para que no hubiera este atisbo de inconstitucionalidad.
9: Miren, lo que hizo

0: Gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
1: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Val més que en busquem un altre.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
6: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és? Atrapa-lo, tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
7: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
8: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
9: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
10: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
11: No podem acceptar que hi hagin...
10: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
12: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
8: Catalunya Migdia.
13: Cada dia a les dues.
10: I a partir de les tres...
13: L'espai de reflexió a la tertúlia.
8: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
10: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
14: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
15: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
14: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
15: Ah, sí?
14: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes...
15: Jo no, però en Beethoven sí. Va, Bet.
16: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
17: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra... són, en realitat, un diari antic. Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
18: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
21: I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
22: Hola, bon dia. Fins al 29 de juliol arriben les segones rebaixes del Corte Inglés, amb un 20% addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. De moda per dona, hi ha una gran selecció de marques com Now Lover, amb tota la col·lecció primavera-estiu rebaixada. Vestits, faldilles, bruses, pantalons, de tot. Per home, tens una selecció de marques com Mirto, Timberland o Lacoste. De moda jove, gaudeix d'un 20% addicional en Guess. I per als més petits, també segones rebaixes amb marques com Gap, Boss, Levi's i Lacoste. Descobreix una increïble selecció de calçat per dona de marques com Michael Kors, Skechers, Joseppo, Guess o Ángel Alarcón. De sabateria per home, Guess, Pepe Jeans, Callaghan o Fluchos. I per nens, Pepe Jeans. De llançaria, el millor per dona amb marques com Playtex, Dim, Chantel i Simon Perel. I per home, la qualitat i l'estil de Boss i Mirto. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés fins al 29 de juliol a la botiga, web i app. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran oberts els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem! Això és tot per avui. Molt bon cap de setmana a tothom.
19: Catalunya Ràdio.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
23: 9:45, després d'aquesta conversa amb el ministre Álvarez, molt enrabiat, com l'hem sentit, amb aquesta decisió del Partit Popular. Recordem que el Partit Popular, el que argumenta, és que, segons la Constitució, amb un Consell de Ministres només hi pot anar membres del govern i el rei. I el que diuen és, aquest tractat en què voleu que vinguin ministres francesos no pot ser. El que diu el govern espanyol és, ja ens hem entès, amb el govern francès, i no serà un Consell de Ministres. Consell de Ministres serà una reunió extraordinària, diguem-ne. I el PP diu, doncs no n'hi ha prou.
24: Jo me'n recordo quan el van signar, que el van signar a Barcelona,
23: sí,
24: si no recordeu, cert. Estava això, no? la gran mesura una mica era aquesta. Són tractats d'amistat, són tractats d'estretar les relacions i no té, jo crec que no té. Jo crec que no s'entén gaire, és a dir, s'entén que un partit pugui dir jo estic, no estic d'acord en algunes qüestions, m'agradaria tal. S'ha de dir, diguem-ho tot, que estaria bé que la política internacional fos una mica més consensuada pels dos principals partits. Si això és possible, eh? Això és possible. Dit això, jo crec que ningú no entén que el PP bloquei això al Senat. Vull dir, no, crec que no és un debat que estigui al carrer.
23: No. O sigui, tothom cap, està acabant. Cap dels dos, eh? No, ni el tractat, ni el tractat. Ni el tractat, ni el, el tractat
24: no, no, no, cap del, no, perquè aquesta cosa de que hi ha molta gent que viu a cavall entre els dos, entre els països, no sé si aquesta gent que viu a cavall està pensant en aquest tractat, tampoc, eh? Yeah. Yeah. Ho dic destensionant una mica, però sí és certa una cosa, i jo crec que en això té molta raó el que deia el ministre, eh? És veritat que el PP està molt pressionat per la seva extrema dreta, molt pressionat, i que ha de fer tota l'estona gestos cap aquí. I que no sabem quina política internacional tindria Vox, o un Vox en el govern, o un govern amb Vox, diguem-ne, i això sí que és molt important, eh?
23: Yeah.
24: Perquè és molt important, perquè ja veiem com s'estan no, encaixant les coses internacionalment, i crec que Espanya hagi tingut el paper, o estigui tenint el paper que té en política internacional, és bo, en general, per ciutadans d'Espanya. Mm. Això sí.
23: Marc.
0: Sí, abans ho comentàvem a la pausa, jo sóc de Figueres.
23: Mm. Conec sí, tots, tots dels al·ludits, diguem-ne.
0: Sí, conec molta gent. La veritat és que afectat, no sé amb què estic afectat, ni què em beneficia, ni preocupat. La gent de Figueres de la Jonquera està per aquest tractat. I que el ministre doncs, hagi aprofitat d'aquesta situació per dir que la gent ha d'entendre que mai més hauria de votar el PP, doncs m'agradaria que fos amb més temes com habitatge.
23: És bèstia per això, eh? Que un ministre et digui que no poden votar mai més el PP.
0: I més per aquest tema. Jo, si fos habitatge, et diria, mira, escolta, hi estic competent d'acord. Però amb el que deia l'Arturo, no sé, jo aquest debat se m'escapa una miqueta.
23: Yeah.
0: I si em permets, em relacionat amb el tema de la cimera de l'OTAN i la relació entre Espanya i els Estats Units, aquest canvi d'opinió de Donald Trump, que ens té bastant acostumats.
23: Sí,
0: ara diu
23: veritat,
0: sí, ara diu no. Ara diu arrasaré qualsevol país, ara faig que no, la guerra d'aranzels. Hi ha una terminologia que un periodista al Financial Times va definir aquesta estratègia de Donald Trump, que és un acrònim que es diu TACO, que és Trump Always Chicken Out. És a dir, Trump sempre s'acobardeix. I fins i tot chicken com a gallina. Que és una qüestió que va molestar molt al president, que li vam fer una pregunta a la Casa Blanca i va dir que jo no sóc mai covard.
23: Sí, sí, sí.
0: Però és cert que agafa més un refrany més català, tira la pedra i amaga la mà. Sovint Donald Trump. I aquesta situació de dir fa 24 hores que tallo qualsevol situació, qualsevol negociació comercial, via comercial amb Espanya, i l'endemà dient no, ja ha fet els deures, quan no sabem ni què ha fet, la veritat és que és bastant sorprenent, però veient el que fa Donald Trump encaixa bastant amb el que ha realitzat en altres situacions i àmbits.
23: Tònia.
1: A mi no m'ha sorprès la volatilitat del canvi d'opinió, perquè a part podria ser perfectament que sense que hagi canviat la realitat, només que ell allà en aquell moment li diuen home, no, però no és vostè conscient que Espanya això... Ah, Espanya ho està fent tot bé. Això no em sorprèn gens. Yeah. Ara, que el ministre ens intenti dir que no s'està fent una despesa brutal en defensa, home, normalment el ministre Álvarez és una persona que em sembla prou assenyada i que diu les coses bastant clares. I avui m'he sentit una mica estafada, honestament.
23: Sí.
1: És clar que s'està fent una campanya. Per començar, potser no encara amb uns pressupostos de forma transparent i directes, però hi ha moltíssims fons europeus destinats a empreses, i per tant les empreses espanyoles s'estan esforçant molt en aconseguir aquests fons, amb l'economia dual, que vol dir empreses que fins ara feien coses per usos civils intentaran donar-los una pàtina i dedicar-les a usos militars, i a través d'Indra, Navantia, Santa Bàrbara, s'està fent un esforç gran. Sí. Altra cosa és que diguis, i això sí que m'ho crec, que no és per contentar Trump, per suposat, això és legítim. Trump no pot obligar a la resta de països de l'OTAN, no pot obligar, teòricament, entenem-nos, legalment. Sí. Altra cosa és que mobilitza una pressió política per qualsevol govern que no vols tenir, està assenyalat per Trump, o, com li ha passat a Pedro Sánchez, ho utilitzes a favor. M'encanta que Trump assenyali com el país que no li fa cas i que no se sotmet. Fantàstic. Però cap país, de l'OTAN pot obligar la resta per si sol a augmentar la despesa. Per tant, Espanya ja estava complint. I estic d'acord que tenim moltíssimes missions internacionals. Ja el ministre ha esmentat només les de l'OTAN, perquè també participem a Nacions Unides. Complim amb els compromisos. Vull dir que en aquest sentit, Espanya no havia de demostrar res ni a l'OTAN ni a ningú. Altre debat, però vull deixar... passa la mila. Altre debat és, intentar dir-nos que tot això ha de ser per donar resposta a Rússia, perquè en aquest cas, si no estem disposats a recolzar a Ucraïna amb forces, amb capacitats directament, tot el debat del rearmament s'ha d'explicar una mica millor. Si el que vols és fer dissuasió, no és el mateix que si vols enviar tropes. Yeah. I de moment cap estat europeu s'ha atrevit a enviar tropes per ajudar a Ucraïna. Per tant, si l'amenaça és tan directa, el que farem és donar suport només als països de la Unió Europea, pel que sembla, o de l'OTAN directament. No queda clar que justifiqui que de sobte tothom hagi d'augmentar la despesa d'una forma sense pensar i sense justificar.
2: Jo crec que a hores d'ara és molt evident que l'arribada de Trump al poder i la desestabilització de l'OTAN, perquè jo crec que l'OTAN és ara mateix un organisme que està claríssimament desestabilitzat i que el futur, després de la cimera d'Ankara, és pitjor. No sabem exactament, no hi ha ni tan sols una cita per la propera reunió, perquè veieu com ha acabat.
1: Europa anirà per una banda i Estats Units.
2: Ara, el que sí és cert és que hi ha un discurs i una pràctica política a tota Europa d'increment de la despesa militar en general al món, perquè el món s'ha tornat molt insegur, perquè hi ha moltes amenaces i perquè tothom ha vist que si resulta que el que era el principal valedor de l'Aliança Atlàntica fins ara, que és els Estats Units, s'ha convertit en una potència que no és fiable i que no solament no és fiable en el sentit de que sostingui els seus compromisos, sinó que es pot canviar radicalment i recolzar allò que avui combatia.
1: Però fixa't, Mila, ja llavors, no et vull tallar, El món està ple d'amenaces, però no totes són militars.
2: No, clar, clar.
1: Són híbrides, són de cibers, són energètiques...
2: Poso l'exemple d'Ucraïna. La guerra d'Ucraïna està donant tombs en els darrers mesos, interessants des del punt de vista de l'observació del que està passant, perquè Ucraïna va aconseguir, amb un esforç nacional importantíssim, innovar suficient com perquè donar-li la volta a la guerra, atacar el seu adversari a Moscú, que és molt lluny, Moscú de Kiev, i ara què s'està trobant? Ara s'està trobant que els contraatacs de Rússia no té patriots suficients per contrarrestar els missis que arriben. Llavors, ara és evident que la prioritat a Ucraïna seria enfortir el sistema de defensa d'Ucraïna, perquè si no la guerra es torna a desequilibrar i tot l'avantatge que havien assolit en aquests mesos darrers estaria en perill. Bueno, això depèn dels Estats Units. I en tot cas, què està aconseguit dels Estats Units? Que suposant que Europa, ja ho ha fet, pague els diners de les defenses d'Ucraïna, són defenses que proporciona i enriqueix als Estats Units.
1: Clar.
2: Perquè és el proveïdor. Per tant, aquí el debat és un altre. És a dir, no n'hi ha prou en gastar més en defensa, sinó que has de veure en què gastes. Com ho gastes?
1: A qui beneficies?
2: Perquè resulta que estàs beneficiant també aquell que ha destrossat tot el sistema.
1: Perquè si estem comprant només per recolzar Ucraïna, però indirectament, és a dir, donar-los l'armament però no anar nosaltres a lluitar, que es digui, perquè és una ajuda totalment diferent que dir que estem augmentant les nostres capacitats militars.
2: És que ningú a Europa avui pot dir que està disposat a enviar un sol soldat a Ucraïna,
1: Mila,
2: perquè
1: dic...
2: aquest demà perd les eleccions.
1: Sí, ho sé,
2: és que ningú vol la guerra.
1: És que aleshores que et diguin que el que estàs fent és una ajuda a Ucraïna, no que estàs augmentat les teves capacitats militars. Perquè si és un armament que no es quedarà aquí i se n'anirà allà...
2: No, però
3: hi ha les dues coses.
2: No, hi ha les dues coses, perquè les teves capacitats també les augmentes.
1: Però per això dic que potser guanyes més vots dient estem recolzant directament a Ucraïna, perquè hi havia un suport molt gran a Ucraïna, que no estic augmentant la nostra capacitat militar perquè veig una amenaça difusa allà.
3: El que passa és que jo crec que tot això és un debat que entra en un moment on, evidentment, l'OTAN està destrossada, l'ha destrossada als Estats Units, vull dir, ells sabran, que era la seva lluvia, però vull dir que...
23: Rute ja hem parlat alguna vegada, però cada cop que fa una compareixença de premsa és més galdosa que l'anterior, L'altre dia em deia un amic, no sé qui fa un paperot més gran davant de Donald Trump, si ell o Infantino de la FIFA.
3: També,
23: fer la rosca d'una manera molt bèstia.
1: I ahir assenyalant que el president albanès portava bambes perquè en Donald Trump s'enrigués d'ell.
3: Jo crec això, no? L'han destrossada a ells, era la seva joguina, ja s'ho faran. Però és veritat que això arriba en un moment on Europa no sap ben bé com posicionar-se i cada... És a dir, molt fragmentari. I per això la resposta pràcticament de memòria muscular és, bueno, anem a rearmar-nos, no? Però això no té gaire sentit, perquè anem a rearmar-nos per fer què, exactament, no? És una mica el que explicava la Sònia perfectament, no? Dit això, sí, és veritat que tu veus les amenaces mundials, no?
24: I acabem de veure Iran guanyar una guerra, resumint, guanyar una guerra no amb més capacitat militar que Estats Units, evidentment, i no amb més capacitat militar que Israel, tampoc. És a dir, guanyar una guerra perquè ha tingut una palanca estratègica molt gran en l'estret d'Hormuz, no? I això, no, dona una mica la imatge de en quines coordenades ha de pensar Europa sobre si mateixa. L'autonomia energètica és importantíssima, i d'això, moltes vegades, sí, sentim a parlar i en parlem, però cada país pensa una cosa, no tenim ben bé clar. És a dir, a mi, quan parlem molt en termes de si el paraigua nuclear francès, tot, però posem plaques o no posem plaques solars? Vull dir, que de vegades, aquestes coses tan petites són molt més fonamentals, fan molt més per la defensa i per la sostenibilitat i per les democràcies, no sé què, que altres debats molt més grans.
23: Falten 2 minuts per arribar a 9:45. I ho dèiem abans, la notícia tràgica de la nit d'aquesta matinada és aquest incendi a Andalusia, Almeria, que ha fet com a mínim 12 persones mortes. Ha tornat a pujar el balanç, ens havien dit 11. Primer n'havien 12, després 11, i ara tornen a ser com a mínim 12. De fet, el president andalús, Juanma Moreno Bonilla, acaba de suspendre l'acte de presa de possessió del nou govern autonòmic. Busquem l'última hora de l'incendi amb la redacció del Matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Freddy. L'última hora és que la Junta d'Andalusia eleva, com deies, aquesta xifra a 12, però també, atenció, acaba d'informar que hi ha 19 persones desaparegudes. Concretament, hi ha 12 morts, 8 ferits, 4 dels quals greus, i malauradament aquestes 19 persones per ara desaparegudes. Les autoritats expliquen la magnitud de la tragèdia perquè el foc, diuen textualment, ha fet una espècie de ratera, una trampa, vaja, que s'han quedat sense escapatòria. Es podria tractar, Freddy, del foc més greu que ha passat mai a Espanya. Cal remuntar-se a l'any 94 del segle passat per trobar un foc amb una vintena de morts. Si aquestes persones desaparegudes acaben comptabilitzant-se del costat dels morts, hi ha una xifra potencial avui de 31 persones mortes, 31 persones que podrien haver perdut la vida. L'any 94 van ser 20 les persones que havien mort, en aquell cas en un foc a les Canàries, a l'illa de la Gomera. I el segon foc fins ara amb més morts és del 2005, en el qual van morir 11 persones a Guadalajara. Ara fa uns minuts el conseller de Sanitat i Emergències del govern andalús, Antonio Sanz, destacava que el foc continua avançant molt i molt ràpid.
5: Toda la noche y el día de ayer ha sido una jornada verdaderamente trágica, con consecuencias terribles. Desgraciadamente se ha producido la noticia que nunca hubiéramos querido dar. Por el momento son 11 las personas que tenemos confirmadas han perdido la vida en el incendio de los Gallardos.
4: El conseller parlava d'11, ara Juanma Moreno tornava ja a parlar de 12, i una veu més, la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, diu que l'evolució del foc és desfavorable, demana prudència i també que tothom faci cas de les autoritats. Són declaracions a la SER.
6: En una primera aproximación me decía que la evolución es desfavorable y bueno, por eso es tan importante que las personas sigan las instrucciones que se den para la evacuación y desde luego pues tanto Andalucía, la comunidad como hace siempre, como la UME, y estoy segura que la solidaridad va a ser total en circunstancias como tan dramáticas como esta.
4: Tota la classe política, Freddy, ha enviat les seves condolences i el president espanyol Pedro Sánchez ha parlat de tristesa i desolació en una piulada a les xarxes.
23: Gràcies, Marc. Fins ara.
4: A tu, fins ara.
23: Aquest és un altre dels temes de la setmana, evidentment, de la gestió dels incendis, no només en l'extinció, sinó en la gestió forestal, diguem-ne. N'hem parlat molt aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Saludem ara que està el Jordi Terrades, que és gerent de la Federació Catalana d'Associacions Forestals. Senyor Terrades, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
23: Què es pot fer amb una massa boscosa gran per evitar que, si hi ha un foc, es faci més gran, es faci més violent? Què s'hi pot fer abans?
7: Doncs abans el que es pot fer és una gestió forestal activa. La qüestió és aquell bosc que ara tenim amb una gran quantitat de biomassa acumulada al llarg de les últimes dècades, intentar reduir la quantitat de biomassa, reduir el nombre d'arbres i generar una estructura de bosc que davant dels incendis cremin de forma menys intensa. Si no fem cap tipus de gestió forestal en aquests boscos, veiem clarament que els incendis estan fora de la capacitat d'extinció. El que fem amb la gestió forestal és que aquests incendis entrin dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
23: És a dir, que si es fes bé la feina, els focs serien més fàcils de apagar.
7: Exacte, sí, sí, tan simple com això. Si no fem res, l'incendi crema molt, molta intensitat. Els bombers a dures penes poden acostar-s'hi ja simplement per la radiació que emet aquest foc. El que es tracta és de que la intensitat sigui més baixa i generar oportunitats perquè els bombers, amb els mitjans terrestres i els mitjans aeris, puguin intervenir en el foc.
23: Deia reduir arbres, eh? És a dir, això també passa per aquí.
7: Sí, sí, evidentment. És física pura. És un tema de quantitat de combustible. Fixeu-vos que no parlo de bosc, parlo de combustible, no? Una gran quantitat d'arbres acumulats sense una estructura adequada el que fa és que no, l'incendi sigui ingestionable. Hem de reduir el nombre d'arbres, que això no vol dir reduir la superfície forestal, sinó vol dir que en la mateixa superfície de bosc hem de tenir menys arbres, hem de deixar-hi els millors, els que estan més ben formats, i sobretot hem de deixar-ho amb una estructura que sigui més difícil de cremar. I això es tradueix en que els arbres estiguin les capçades més separades entre elles, i sobretot que el sotabosc i els arbres que estan a la part dominada de per sota dels arbres més grans no toquin amb les capçades. Això és, per entendre-ho, és trencar la continuïtat vertical i horitzontal de les flames.
23: És important això, eh? És a dir, no es tracta de que hi hagi menys boscos, no es tracta de carregar-los tot un bosc, sinó dins aquest bosc treure quirúrgicament gairebé els arbres que eviten això que em comentava, no?
7: Exactament, sí, sí, és una actuació quirúrgica, una actuació tècnica feta, que ha de ser feta per professionals, i a més també és una gran oportunitat perquè quan fem aquesta gestió forestal aconseguim d'altres objectius que són molt importants. Aconseguim que aquell bosc sigui més sa, tingui més vitalitat. Quan hi ha un excés d'arbres, els arbres estan estressats, competeixen per la mateixa aigua, competeixen pels mateixos nutrients, per tant tenen una salut més dèbil i són més susceptibles de tenir plagues. Però és que al mateix temps, quan estem fent això, estem aconseguint que hi hagi més aigua als aqüífers, i això en períodes de sequera és un tema molt important, i també estem generant espais oberts dins dels boscos, que això és generar-nos biodiversitat. Per tant, quan estem fent gestió forestal, feta de forma quirúrgica i molt ben pensada i molt ben planificada, el que estem fent és afavorir un seguit de factors que no només són els incendis, són la biodiversitat, són augmentar la quantitat d'aigua, i a més doncs, tenir uns espais que són més, més aptes també per d'altres tipus d'activitats.
23: Tot això que em comenta, per què no es fa o per què no es fa prou?
7: De fer-se es fa, el que passa és que no ho fem amb prou quantitat, no?
23: Yeah.
7: Bàsicament és per una manca de recursos econòmics. La gestió forestal, fer gestió forestal és molt car, val molts diners, el cost per hectàrea és molt elevat, però és molt barat si el comparem amb el que val l'extinció. Per confrontar dades, extingir una hectàrea forestal, el cost de l'extinció pot rondar al voltant dels 19.000 euros l'hectàrea. La prevenció d'incendis, fer la gestió forestal en una hectàrea, pot costar entre 2 i 4.000. Evidentment, aquest cost, que és un cost elevat, entre 2 i 4.000 euros l'hectàrea, el problema és com el paguem. Si l'hem de pagar dels productes que surten del bosc, és inviable, perquè els productes que traiem avui en dia del bosc, el mercat no els valora prou, no és suficient. Produïm fusta, produïm biomassa, però amb aquest tipus de productes no es pot pagar. Llavors aquí és on entren en joc els recursos públics, que els recursos públics puguin complementar el que no pot aconseguir el mercat per si sol, no? Al final la gestió d'aquests boscos necessita d'aquests ajuts perquè quan fem aquesta gestió forestal, tot i que majoritàriament es fan boscos privats, és un interès públic. Tenir els boscos ben gestionats és interès de tota la societat, perquè tothom els gaudeix, tots els necessitem, i per tant doncs, fa falta aquesta complementació de recursos públics per fer-ho.
23: I sobretot perquè, diguem-ne que la prevenció, diguem-ne, et costa diners ara, però te n'estalvies mirant a futur, no? Diguem-ne, ahir parlàvem també de prevenció de riscos laborals, per exemple, hi ha informes que diuen que és cert que si ara les empreses inverteixen en determinades mesures per protegir els seus treballadors de la calor, això a curt termini costa diners, però en productivitat el guanyes a mig i llarg termini, perquè són persones que no es posaran malaltes per la calor, parlant en plata, no?
7: Sí, sí, exactament. Tot el que fem avui, tot el que invertim avui en els boscos, ho recuperarem en el futur. Si no fem res, sabem que el futur és que es cremi. Això és pràcticament una predicció exacta, no? Quan se'ns crema un bosc, ho perdem tot. Per tant, el cost que té això és un cost, de fet, que és incalculable. Què val un bosc que s'ha cremat? Què val la pèrdua de la biodiversitat, de la fauna? Ja no parlo ja de les persones, que avui tenim un exemple terrible, no?, del que passa amb un incendi, que estan en risc la vida de les persones, les cases. Què val tot això? Evidentment, gestionar el bosc avui surt molt econòmic pensant en el futur. I a més, si pensem simplement amb, amb el que poden oferir aquests boscos, el que estem fent és capitalitzar aquests boscos, millorar el seu sistema i fins i tot fer-los més viables econòmicament en el futur, quan fem una inversió avui. Per tant, tot el que gastem avui en realitat no és una despesa, és una inversió, i que el que fa és portar-nos a una situació molt millor en el futur. És indiscutible en aquest sentit.
23: El Jordi Terrades és el gerent de la Federació Catalana d'Associacions Forestals. De debò que moltíssimes gràcies. En continuarem parlant. Ja tornarem a parlar un dia aquest estiu, perquè em sembla que és un debat que val la pena anar... És una idea que val la pena anar, recordant, i més en un estiu tan crític com, aquest. Moltíssimes gràcies, Jordi. Que vagi molt bé.
7: Gràcies a vosaltres.
23: Una bon abraçada dia. Forta. 8 minuts per arribar a les 10. De seguida rematem l'àgora.
8: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
9: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supersucós.
8: A més, té un 98% de carn.
9: És natural que es noti, oi?
8: Doncs sí, natural.
11: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
12: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara... Taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
20: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
25: Catalunya Ràdio.

0: ho ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: La maquinària. La verdad es que...
4: Sentim en directe el conseller de Presidència del Govern andalús, Antonio Sanz, sobre les víctimes mortals d'aquest incendi a Almeria.
3: De tragedia, porque evidentemente hoy está siendo una jornada, y ayer, trágica, esta noche, en materia de incendios, y desgraciadamente, bueno, pues se produce la noticia que más triste y más dura, ¿no?, que es informarles de que en estos momentos contabilizamos 11 fallecidos en dos escenarios que se producen durante, bueno, por la expansión del incendio. A pesar de una evacuación realizada por el ayuntamiento inicial y intentando dar instrucciones a todos los vecinos, junto a Guardia Civil y junto a los dispositivos locales, se hace un trabajo que ha evitado, evidentemente, situaciones peores para que el incendio no afectara. La cuestión es que esos diseminados, pues bueno, pues ha podido haber situaciones, y hay dos situaciones concretas que han llevado al fallecimiento, por un lado de cuatro personas, cuatro personas que iban en el coche, en un coche, y que han fallecido. Parece que los cuatro son de nacionalidad extranjera y pudieran ser británicos, ¿no?, porque por el coche con el volante en el otro lado, pues...
4: És aquesta compareixença en directe que està fent el conseller de la Presidència d'Emergències també i de Sanitat del Govern andalús sobre aquest incendi a Almeria. 11 víctimes mortals i, com ens deia abans el Marc Jurado, 19 persones desaparegudes. Aviam, hem d'anar acabant perquè arribarem de seguida a les 10, però sí que aquesta gestió dels incendis, a més la Sònia, que ha estat a la Conselleria d'Interior, s'ho coneix una mica.
5: Sí, és cert que la ciutadania potser no és tan conscient, al final és la tasca del polític, decidir, escoltar tots els experts i prendre decisions i fer les polítiques públiques amb els recursos que tens, però quan parlen d'incendis de sisena generació, ja res és tan fàcil, diguéssim. És cert, totes les crítiques les comparteixo, la gestió dels boscos, a nivell agrari, a nivell... Però hem d'entendre que al final res és separat de la resta. I per tant, el que seria bo per aturar els incendis potser no és bo per cuidar els boscos o per mantenir la fauna i la flora protegides, o potser no és bo pels recursos energètics, potser no és bo... Aleshores, has d'escoltar a tots. Entenc que quan surten els incendis, doncs escoltem principalment a bombers, a ADFs o a gent rurals, però al final cap àmbit del món públic va per si sol, no?
4: Yeah.
5: Aleshores, és molt complicat, perquè el que ens diuen és que avui en dia una cosa que pots decidir escoltant només a un dels col·lectius o a un dels sectors pot fer que l'altre vagi malament.
4: Yeah.
5: I realment són situacions molt complicades. En tot cas, escoltant ara el conseller andalús, dir que una cosa que fem molt bé és que realment tenim ja uns cossos de seguretat, d'emergències i protecció civil molt professionals a Catalunya, i crec que això sí que ho estem fent molt bé.
4: Marc.
6: Estem parlant molt de la gestió dels boscos, però crec que també cal posar èmfasi en que cal més conreu, cal més pagesia. En l'incendi de Guimarà, ho explicaven els bombers, el mosaic de cultiu els va ajudar, fins i tot en aquest tema, i molt ràpid, incendi al Cap de Creus de l'any 2000, on va haver-hi 6.500 hectàrees cremades.
4: Oh, i tant.
6: Just després, el parc de Cap de Creus decideix reforestar la zona amb vinya i olivera. Ajuda a fer molt a tallafocs, canvia el paisatge i fins i tot dona un impuls a la denominació d'origen de l'Empordà.
7: Mila. Jo crec que estem en un abans i un després, aquests dies. És a dir, portem 20 anys acumulant problemes, acumulant bosc i acumulant massa combustible dintre dels boscos. Hem tingut una sequera i després hem tingut unes pluges bastant generoses que han fet créixer encara més el sotabosc, i després hem tingut dues onades de calor que han secat el bosc. A veure, Espanya està coberta de boscos, Catalunya està coberta de boscos, i ara tenim un perill que... Jo crec que ni que s'hagués fet d'una altra manera, ara ja no estem a temps de fer front a tot això. I any rere any pugen les temperatures mitjanes del país. I pugen les temperatures màximes, que és el moment de màxima perillositat. Per tant, jo crec que ara sí que hem de fer un reset i dir què s'ha de fer i no preguntar què s'ha de gastar, sinó decidir que es gastarà allò que es necessiti per donar-hi la volta, si no cremarem tot.
4: Artura.
8: Sí, molt, molt d'acord. No, jo tinc la sensació una mica... La nota pessimista, que això ho sento cada estiu.
4: Sí, crec que és la sensació greu, que tenim uns quants.
8: Em sap molt de greu,
7: sí, però cada estiu és pitjor.
8: No, clar.
7: I per tant, fins aquí hem arribat ja, eh?
8: Sí, tant de bo, eh? Vull dir...
9: Però tant de bo l'any vinent no tornem a dir el mateix.
8: Exacte. Sí. Jo la nota pessimista és una mica aquesta, eh? Cada any la cosa empitjora, i perquè evidentment, cada moment que puja un grau, la cosa s'empitjora. És a dir, al final, el tema de cremar va de graus, no va de... I estem pujant molts graus, és a dir, mai no hi havia hagut les temperatures que estem tenint. Les dues coses, eh? No trec, però vull dir que jo la sensació que tinc és que l'any vinent tornaré a parlar d'això.
4: Amb aquesta sentència de l'Arturo Puente, us acomiadem, però heu fet molta bondat avui, eh?
7: Escolta. Perdona, és que l'estiu...
4: No, estic molt content, Si no, després em renyen pel butlletí. En fi, milagros, Arturo, Marc, Sònia, moltíssimes gràcies.
10: Bon dia.
4: Joan Bota, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia. S'ha acabat allargant tu, eh?
4: Ens actualitzem.
10: I és la notícia del matí. Almenys 11 morts i 19 desapareguts a l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria. El balanç és també de més de 8 ferits, 4 d'ells de gravetat. Diverses víctimes les han trobat dins dels seus vehicles cremats a la pedania de Béder, segons ha informat el 112 d'Andalusia. El foc continua sense control i ha obligat a desallotjar un miler de veïns de la zona. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, a la cadena SER.
11: Lamentablemente, pues, con malas noticias, ¿no? Porque todo parece indicar que este incendio de Los Gallardos en Almería, pues, va a tener un elevado número de fallecidos. Tenemos ahora mismo 11 fallecidos que están confirmados. De momento es una cifra provisional, pero tenemos una honda preocupación porque hay al menos 19 personas sin localizar, ¿no? Llevamos prácticamente de las 6 de la mañana intentando localizar algunos de ellos.
10: El conseller de Presidència i Emergències andalús, Antonio Sanz, ha qualificat els fets de tragèdia sense precedents i ha demanat màxima prudència i seguir les indicacions dels serveis d'emergències. I és que sembla que les víctimes, moltes de nacionalitat britànica, no van seguir les recomanacions. Van agafar carreteres secundàries per fugir de les flames i van quedar atrapades pel foc, ho ha explicat l'alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, en declaracions a Televisió Espanyola.
12: Se habla de unos 12 fallecidos, por lo menos 7 o 8 personas también heridas que están, como podéis comprobar, es un fuego que parece ser que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo de Béder.
10: Els bombers i també la unitat militar d'emergències treballa a les feines d'extinció d'aquest foc, que sembla que podria haver començat per la caiguda d'un cable elèctric. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha suspès l'acte de presa de possessió del nou govern andalús de coalició entre PP i Vox, prevista per aquest matí per aquest greu incendi. És un dels incendis més tràgics registrats mai a Espanya. De moment, el més greu, el 2005, per exemple, hi va haver 11 persones que van morir a un foc a Riba de Saelices, a Guadalajara. A Catalunya ja s'han publicat les notes de tall, l'assignació de places a les universitats. Els 43.000 alumnes que van superar les proves d'accés a la universitat ja poden consultar a quina de les places a les que optaven han pogut accedir. Aquesta és la primera tanda d'assignació de places. Se'n fan 7 en total fins l'octubre, encara que la majoria de places es cobriran ara el juliol amb la primera i segona tanda d'assignacions. I a tot això, el govern espanyol nega que hagi ofert res ni s'hagi plantejat una despesa extra en defensa per satisfer les demandes de Donald Trump durant la cimera de l'OTAN a Turquia. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, ha refermat que el govern espanyol es limita a complir els compromisos.
13: El gobierno tiene unos compromisos con la alianza que son públicos, que son conocidos, que son ya antiguos, ¿eh? Y se cumple nada más. No hay nada nuevo, que es a lo que usted se refiere. Nada que se decidiera allí sobre la marcha en la cumbre, en absoluto.
10: Sobre el canvi d'opinió de Trump en poques hores respecte a la posició del govern espanyol, Álvarez ja ha tret ferro i ha explicat que és el seu estil habitual de fer comentaris constants i a vegades contundents sobre diferents països. La campanya Ni un minut més, impulsada des de fa un mes pel sindicat majoritari Metges de Catalunya arran del conflicte laboral dels metges a tot l'Estat, té, segons el Departament de Salut, un impacte del 2% a l'activitat quirúrgica extraordinària, una xifra que us avança Catalunya Ràdio i que el sindicat considera totalment allunyada de la realitat. Es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part. I és el que estan deixant de fer alguns facultatius adherint-se a aquesta campanya. El director del CatSalut, Alfredo García, assegura a Catalunya Ràdio que per ara la campanya ha afectat el 2% d'aquestes operacions, com us diem, i que si es manté fins a finals d'any podria arribar al 15%.
14: És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques, això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensa que operem pràcticament 500.000 d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit, que només s'ha generat al llarg d'alguns dies d'aquest mes de juny i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
10: En canvi, el Sindicat Metges de Catalunya ho xifra entre el 15 i el 20%. Esports, el del Serra.
15: França és la primera selecció classificada per les semifinals del Mundial de Futbol. Ahir a la nit va superar el Marroc per 2-0 amb gols de Dembélé i Mbappé. El rival dels francesos a les semifinals sortirà del partit Espanya-Bèlgica, que jugarà aquest vespre a partir de les 9. El Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys per tal d'afrontar diverses operacions aquest estiu. Una d'aquestes seria la del fitxatge de l'extrem del Borussia de Dortmund, Karim Adeyemi, amb qui el Barça ja ha arribat a un principi d'acord. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord també per pactar les condicions del traspàs. Cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França amb triomf d'etapa i lideratge per l'eslové. Després de la sisena etapa, el ciclista eslové es va adjudicar ahir l'etapa en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus. Avui, setena etapa de perfil pla entre Hagetmo i Bordeus. Les tenistes txeques Carolina Muchova i Linda Noskova disputaran demà la final femenina del torneig a Wimbledon després de superar ahir les semifinals davant Coco Gauff i Marta Kostiuk respectivament. Avui, mentrestant, s'han de definir la final masculina, que sortirà de les semifinals Alexander Zverev, Arthur Ferri i Jannik Sinner, Novak Djokovic. I també avui s'ha de fer la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Sachsenring.
1: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
16: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
17: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
18: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
19: Teresa, hola. Ei, ja has anat a buscar els nens? És que sóc el súper del Corte Inglés. Digue'ls que porto gelats, que ara tenen un 3x2 en tots els Magnum, Calippo, Solero i Ben & Jerry's. Ah, i cireres. Els hi encanten. El quilo surt a 3,99. I tenen una pinta...
20: Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
21: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat. Amb una base sòlida en ciències de la salut, estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
22: Cuba va ser el símbol d'una utopia. Avui és la imatge d'una promesa fallida.
23: Se parece mucho a un país de posguerra. Las cosas se caen solas.
24: Los hospitales destruidos. No hay medicamento.
25: Me estamos esperando siempre que se vaya la luz y no sabemos cuándo vuelve.
26: El 90% de la población vive en la pobreza.
27: El comunismo es hambre y miseria, ¿oye?
22: 30 minuts. Cuba, la fi de la utopia. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
2: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
3: Emporta't les millors ofertes per viure el futbol. Televisors, portàtils, mòbils...
2: O una nevera, la rentadora, el forn...
3: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
2: Fins dimarts 14 de juliol, també a la web i app del Corte Inglés.
3: Consulta els models i marques que hi participen.
5: Com més calor fa,
6: més fresca et fem la tarda.
5: Les millors tardes d'estiu
6: són les que es passen en bona companyia.
7: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Tu, deixa't sorprendre.
7: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
6: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: D'aquí 5 minuts arribarem a un quart d'11. Evidentment, estem al mes de juliol, per molts són vacances, o qui no les faci ara les farà ben aviat. Això és sinònim de viatges, això és sinònim en molts casos d'agafar avions. La previsió és que l'aeroport de Barcelona torni a batre rècords. Avui volem parlar d'aquestes qüestions. D'entrada, si teniu dubtes al voltant del que els drets que teniu com a passatgers, dels drets que teniu com a persones que han comprat uns bitllets d'avions, podeu anar trucant al 93-201-7474, 93-201-7474, perquè avui tenim el Dan Miró, que és advocat especialitzat en dret aeronàutic. Dan, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: S'espera un any rècord una altra vegada, amb un munt de passatgers als aeroports, amb tot el que això implica.
1: Exacte. Tot i que hi ha hagut una baixada de ventes a març, abril, maig, per a qüestions estratègico-polítiques, però sembla que s'està recuperant i s'estan fent moltes ofertes d'última hora i tornarà possiblement a tenir rècords. Sí.
0: Aviam, un clàssic d'aquestes peticions que ens arriben ara, que sempre abordem amb el Dan, són retards i cancel·lacions, diguem-ne, no? Recordem una mica el bàsic, a partir de quantes hores de retard podem reclamar?
1: A partir de la tercera hora, a partir dels 180 minuts, si no hi ha una causa justificada, una causa de força major, el passatger té dret a ser una indemnització depenent de la distància del seu recorregut, de 250, de 400 o de 600, depenent si és sempre que surti de la Unió Europea o arribi a la Unió Europea amb una companyia europea.
0: Independentment del motiu, del retard, o també depèn del motiu?
1: És el que dic, si no hi ha causa de força major.
0: Això és el que vull dir. I què entenem per això?
1: Causa de força major, molt resumidament, sempre és una circumstància que no està a l'abast de poder solventar-se per part de l'aerolínia, no?
0: Yeah.
1: Qüestions climàtiques adverses que no li permeten operar, una vaga de controladors aeris que no depèn d'ells, etcètera, no? O inclús podria ser una avaria si fos un defecte de fàbrica, per això ja és més complex, o un pajarazo, el que en diuen, a la sortida, que hi ha aeroports que tenen aquests problemes, però el 80% dels retards acostumen a no tenir causa de força major.
0: Bé,
1: les aerolínies ho intenten, intenten sempre
0: buscar... Anava a dir això, tu sempre expliques això, expliques de dir que, clar, l'aerolínia tira... No, és que no hi podia fer res, no és cosa meva, no?
1: Aquí està la clau, no, l'aerolínia per defecte sempre diu que està exempta perquè és una causa de força major, després arribes fins al final i en la majoria dels casos no és cert. El que passa és que si és cert, per exemple, o congestió, però les aerolínies cada vegada van més no tan sols el cèntim que suposa l'operativitat, sinó el minut. I si poden, el sistema low cost s'està implantant pràcticament, i això suposa que una aeronau, si pot fer 12 salts, no en farà 8, i si pot fer 25, no en farà 20.
0: I si ens cancel·len el vol, què ens han d'oferir?
1: La cancel·lació del vol és exactament igual que el retard superior a 180 minuts. Per tant, si el cancel·len un vol i no te'n donen un amb menys de 2 hores de retard del que tenies previst, exactament també la mateixa compensació.
0: I compte,
1: a més, un vol alternatiu, que aquí hi havia l'al·legació de les aerolínies en aquest debat que portem durant 13 anys, que sí, clar, que si li han de pagar si han de pagar la compensació, prefereixen cancel·lar els vols perquè els hi surt més barat. No, mentien. Per què? Perquè si cancel·les un vol, no només has de pagar la compensació, sinó has de donar un vol alternatiu, e inclús et diré més, que els hi molesta molt que es digui en viu i en antena que hi ha una sentència del Tribunal de Justícia Europea que és aplicable a tots els països de la Unió Europea i que és dret vinculant, que si una aerolínia et cancel·la un vol i et dona un vol per les 4 de la tarda i tornes a l'aeroport a les 4 de la tarda i et torna a dir ara te'l torno a desplaçar per les 8 del vespre, colla, no només és una compensació, és una doble compensació. I així anar sumant. I això ho diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El passatger té dret, a cada vegada que se li ha fet una reprogramació, si et torna a fallar, és una altra compensació.
0: I això vol dir que sí, el fet que això centra jurisprudència, entenc.
1: Sí, sí, sí, això són sentències del Tribunal de Justícia Europea que ja ha determinat, ja ha interpretat com s'ha d'aplicar aquesta norma.
0: Per tant, cas per cas no, això ha de ser així. En aquests casos...
1: El que passa és que com que no ho diu una norma escrita, les aerolínies d'entrada et diuen que això no està en cap norma.
0: Però si els portes a judici, dius...
1: Evidentment.
0: Tu com a advocat diràs...
1: clar. Per
0: què hi posa aquí?
1: Estic donant pistes a tots els advocats que vulguin treballar aquest tema.
0: I amb les cancel·lacions, la força major també s'aplica exactament igual, eh? És a dir, la qüestió de la força major és...
1: Correcte.
0: Ser el reducte pel qual s'escapin, però ho han de demostrar.
1: Correcte. És una de les altres coses que en el nou reglament sembla que hauríem de millorar, que és que d'una vegada per totes les aerolínies complissin amb la transparència. La transparència no només és en el moment de la compra i de si compres amb una companyia o no, hi haurà una subcontractada o que... No, sinó també a l'hora dels tràmits dels drets dels usuaris, que és una de les condicions que s'indicava ja, inclús pel Tribunal de Justícia Europea. Escolti, la companyia ha de donar informació i informació veraç. Què vol dir això? Vol dir que el motiu de la cancel·lació no tan sols ha d'estar legat, sinó acreditat. I per un mitjà amb suport, eh? Vol dir un correu, una cosa que tu puguis deixar imprimir i dir, colti, miri, i una altra cosa serà si és certa o no que realment una carretilla de porta d'equipatges ha picat a l'avió, que era un tercer, i aquell avió no pot sortir. Perfecte, és una causa de força major, però s'haurà d'acreditar, portar, i en tot cas el passatger tindrà el dret a decidir si l'estan enganyant o no i a que ho demostri en un tribunal.
0: Aquestes són una mica els criteris generals que ens dona el Damiro, que és advocat especialitzat en dret aeronàutic. Consultes, si teniu viatges, si teniu algun neguit sobre algun o alguna experiència d'aquestes dolentes com les que ara explicava el Dan, 93-201-7474, 93-201-7474. També hem demanat a la gent que ens fes arribar els que volguessin consultes a través de notes de veu, i és el que ha fet el Josan.
2: Viatjo molt poc i sempre tinc un dubte. Si un cop compro els vols hi ha qualsevol problema amb ells, com és millor presentar una reclamació? En persona, a l'aeroport o online? I quan la presento, quin marge de temps es considera normal per tenir una resposta? I si la companyia no respon, què puc fer?
0: Un munt de coses,
1: Sí, és el mateix mecanisme. És dir, primer, el que diu la legislació és molt clar, i a més amb drets de consumidor. És dir, sempre s'ha de reclamar primer a l'aerolínia. I per escrit, que es pugui acreditar.
0: Clar.
1: Compte. I és molt important fer-ho...
0: Amb un correu has de fer allò d'un burofax, que hi hagi acusa de recibo i tot? No.
1: A veure, és que precisament una de les altres coses que es discuteix en el reglament és, escolti, companyia, faci acus de rebut, perquè molta gent no pot. El que s'ha de fer és un pantallasso, i si veiem que no ens en sortim presentant una reclamació física a un mostrador d'ENA, l'ENA té l'obligació de donar trasllat a l'aerolínia. Tu has de poder acreditar que has fet aquella reclamació perquè tingui constància validesa, però és que, a més, s'ha de fer normalment abans de la sortida del vol, Si és una causa de força major que tu et permet no volar, no em facis la reclamació en posterioritat perquè la companyia et dirà, em sap greu, però jo he viatjat buit i, per tant, aquí ja no hi ha res a pelar, no? Llavors, sempre per escrit, i el que diu el Codi del Consum i el que ja diu les normes és... I aquí també s'ha discutit, ara en aquest nou reglament, que ara no està en vigor, deixem-ho clar, i en tot cas en podem parlar, perquè podem tardar encara que això s'apliqui, són 30 dies. La companyia té 30 dies per fer, i ara en el nou reglament parla de que si en 30 dies no ha pogut, t'ha d'enviar un correu indicant que s'agafa 30 dies més com a màxim.
0: Però t'ha d'avisar.
1: I sembla ser que en el nou reglament discutirem si les reclamacions d'aquest tipus poden ser limitades a 9 mesos pels passatgers. Vol dir que encara seria pitjor que el que teníem fins ara, però bueno, això tampoc ara és el que afecta. Llavors, a partir d'aquí, el segon pas sempre, hi ha dues opcions. És directament demanar a través dels tribunals, depenent de què et convingui o no, o intentant gratuïtament a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que és la competent i té una pàgina web on té un sistema de reclamacions. L'Agència Estatal de Seguretat Aèria és la que està obligada a tramitar aquest tipus d'expedient administratiu i tractar-ho amb la companyia. Els resultats són bastant escassos, però és el mitjà teòricament oficial. I després sempre queda la via oberta de la reclamacions judicials.
0: 93-201-7474. Maria, de Berga, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Vostè dirà.
3: Jo us vull fer una consulta una mica rara, perquè és de la meva filla i no sé si ho he entès prou bé. A veure, ella tenia un vol comprat de ja feia unes setmanes o mesos, i un parell o tres de setmanes abans li van cancel·lar. Llavors, sí que li van oferir un altre vol, em penso, però que no li anava bé l'horari. Total, que al final va desistir d'això i va buscar un altre vol en una altra companyia. Llavors, com que ja ha passat això, encara pot fer algun tipus de reclamació, o si t'avisen amb molta antelació, no consta com aquesta cancel·lació que expliqueu dels 180 minuts, o com funciona això?
1: No, és molt clar el seu cas. Miri, les companyies aèries encara tenen una prerrogativa i que es mantindrà segurament pels pròxims 20 anys, perquè això ja no ha sigut discutit, és que poden cancel·lar, i per això és tan important, i aquí faig un apunt i aprofito, no? Poden cancel·lar qualsevol operació amb més de 14 dies d'antelació. Què vol dir? Que qualsevol vol que comprem, si la companyia et notifica la seva cancel·lació amb més de 14 dies d'antelació, l'única obligació que té és tornar-te la devolució íntegra dels diners que has pagat. Per això és tan important...
3: Però no ha sigut el cas.
1: Perdó?
0: Que no ha sigut el cas, diu.
3: No ha sigut el cas.
1: No, no li han tornat els diners?
3: Ara no ho puc assegurar, però jo vaig entendre que no.
1: No, tenen l'obligació de tornar quan hi ha una cancel·lació en més de 14 dies, correcte, no s'ha de pagar compensació perquè és una prerrogativa, de la mateixa manera és la contraprestació, no? De dir, no, i a partir dels 14 dies vostè haurà de pagar una compensació, però si és en més de 14, no.
0: Yeah. Val.
1: Per tant, en principi la cancel·lació està produïda correctament, però la devolució és íntegra i amb 7 dies, eh? Això sí que ho ha de reclamar, i ho ha de reclamar, i a través de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, aquestes són tan de calaix que en principi són llargues perquè tarden a l'agència, però això els diners els tornarien. I si no, la via tribunal, si estem parlant de diners importants. Però per això volia fer l'incís de que en casos on es fan macroviatges, és a dir, sobretot estiuencs, té més sentit que mai, i jo no he defensat mai les agències de viatges perquè no és el meu rol, però quan tu fas un pack, un viatge combinat, tot això et queda molt més protegit. Què vol dir? Que en aquest cas, la companyia s'hauria d'haver posat en contacte amb l'agència de viatges, i l'agència de viatges hauria d'haver resolt el problema, i vostè no tindria cap mena de problema, i li haurien de donar una alternativa igual que la que ja tenia contractada. Això és la diferència entre els packs, els viatges combinats, que ve tot, que ve algo més que el transport, i et dona molta més seguretat.
0: Maria, moltíssimes gràcies. Digui, que l'he tallada.
3: No és el cas que fos un viatge de vacances, viatge simplement de Zúric a Barcelona i Barcelona a Zúric, que va i ve per feina. No era aquest el cas. Val, em diu que ho hauria de reclamar on? A l'Agència Estatal?
1: A l'Agència Estatal de Seguretat Aèria tenen una pàgina, tenen un lloc on es pot sol·licitar.

0: contesten, diuen que no saben si la tornada que jo tinc també serà cancel·lada, que ja m'ho diran. Però, esclar, depèn de si me la cancel·len quan jo ja estic a Estats Units, doncs igual no me'n vaig de viatge.
1: Clar. Sí, aquest és un tema també que en el nou reglament, és dir, el nou reglament, o el que sortirà o aprovarà, precisament ha discutit moltíssimes d'aquestes qüestions que eren confuses, i el que en diem el nou show. És dir, fins ara una companyia aèria, quan tu compraves anada i tornada, si no utilitzaves l'anada, arribaves a l'aeroport i et deien vostè no pot pujar perquè no vau fer servir l'anada. Això el Tribunal Suprem d'Espanya, el Tribunal de Justícia Europea ja van determinar en diverses sentències que això és il·legal, que això no es pot produir d'aquesta manera i que a vostè no li poden cancel·lar la tornada si no utilitza l'anada. El nou reglament ja ho contempla, el que fa és agrupar aquest tipus de jurisprudència. Però en el seu cas concret, clar, vostè té el dret a decidir. Per tant, si a vostè li han cancel·lat l'anada, vostè té el dret a decidir que cancel·la, perquè és una única compra, el viatge complet, a menys que a vostè li convingui que li donguin una alternativa i accepti l'alternativa que li donen i utilitzi l'anada i tornada. Però en el cas que vostè ara digui, escolta, jo no puc estar pendent de la seva resposta de si em cancel·laran o no, vostè té dret a que li tornin completament el viatge. No té cap lògica que vostè li diguin que li segueix operant un vol de tornada si no, no li donen un vol d'anada. O a l'inversa. Per tant, és claríssim. És dir, aquest tipus de casos s'entén que és un únic viatge quan es compra anada i tornada en un mateix moment.
0: Molt bé. Emili, moltíssimes gràcies.
2: A vostè, Emili, que vagi molt bé. Una abraçada.
0: Gràcies.
2: 93-201-7474. Susana, de Calella. Susana, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Endavant.
3: Aviam, la meva consulta és referent a l'equipatge.
2: Sí. Ah, un altre tamasso.
3: És que sóc molt novata i serà la primera vegada que faig un vol low cost. Amb la companyia típica que... Bueno.
2: I és sobretot...
3: és que gairebé tothom...
2: Sí, no passa res.
3: No, és igual. Però sí que em van dir, perquè ho vaig fer a través de l'agència, possiblement per tenir més seguretat i perquè sempre tota la meva vida quan he viatjat ho he fet amb agència. Em van dir, equipatge... No m'he d'estar permès, si no vols embarcar-ho, o sigui, si no ho vols facturar, una espècie de motxilla de 20 per 30 per 40. Aquesta... Que càpigui sota el seient del passatger del davant. Jo, la meva pregunta, això està emparat per llei?
1: Sí.
3: Perquè abans podies viatjar amb un trole que hi tenia a la cabina.
1: No, a veure, és que aquí portem aquesta discussió fa 20 anys que d'envoltes i ara, a més a més, ara amb el nou reglament, espera't, perquè encara poder hem d'acabar d'aclarir-ho. És a dir, a dia d'avui, i ho dic perquè el reglament i tot el que ha sortit dels mitjans de comunicació, ja veurem quan s'aplica i si s'aplica serà no abans d'un any. A dia d'avui segueix sent vigent el que el passatger té dret a portar un equipatge gratuït amb el seu bitllet. Quin és el problema? Que qui decideix el pes i les dimensions és l'aerolínia. Per tant, si l'aerolínia ha dit que és el 40-30-15, que és el que capa sota el seient, que la majoria de companyies low cost ja han arribat aquí, això és el que val a dia d'avui. I si vols un nou equipatge, has de pagar un suplement per facturació que està permès amb el 1.100 del reglament de la Unió Europea. Aquesta és la realitat.
3: Més que bitllet.
1: Aquesta és la realitat. Ara, precisament, una de les modificacions que ha fet el nou reglament, que és l'estrella mediàtica, és, escolti, a partir d'ara, tota companyia aèria té l'obligació de que quan ven un bitllet ha d'anar incorporat un equipatge cabina. Però no diu, cuidado, que jo m'he rellegit els acords que s'han de plasmar, perquè ara estan en els serveis jurídics de la comissió, i segurament això s'aprovarà de cares a l'agost, però entrarà en vigor de l'any 27 o 28, ja veurem, perquè hi haurà un any de vacatilegis. A partir d'aquí, el que diu és, podran portar un equipatge raonable, però no de moment no està aclarit quin és el pes i les dimensions.
3: De la companyia, no?
1: I el que diu està clar és que l'equipatge que segur que serà franquícia i gratuït és el que cap sota el seient, que és el 40-30-15. Aquest segur seguirà mantenint-se i, a més, l'obligarà amb el preu de la companyia, del bitllet, a poder portar un equipatge que s'entenia que era un troller. Quin és el drama? El drama està en que és obvi que les aeronaus que avui...

0: circulen per tot Europa, només caben 120 trolers dels 180 que caben a cabina. Llavors, hi ha tot un sistema i un mecanisme de facturació que s'ha de veure com es resol i com s'acaba de dissenyar i què diu el reglament que s'acabi publicant. Però sembla ser bastant clar que s'acabarà aclarint tot, perquè, a més, hi afegim una altra dada. Hi ha una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia Europea, on, quan es resolgui, segurament ens resoldrà la vida a molts, que és què s'entén per equipatge raonable d'un passatger, que és la gran discussió dels últims 20 anys.
1: I aquí s'hauria de resoldre, llavors.
0: I el Tribunal de Justícia Europea té sobre la taula resoldre definitivament, per això entenc que els parlamentaris europeus no van acabar de concretar aquest equipatge que ho forçarien amb el bitllet, quines dimensions. I, per tant, tot això ja vindrà. Ja vindrà. Per tant, per un costat o per l'altre, acabarem tenint clar aquest escenari, perquè ens entenguem.
1: I mentrestant, paciència, Susana.
2: No, i només una coseta, perquè jo, és que és molt curiós. Jo utilitzo bolso, però jo no utilitzo polsets. Jo utilitzo bolsos grans.
1: Val.
2: I li vaig preguntar a la noia de l'agència, dic, bueno, dic, escolta, mira, el que no m'hi capigui a la motxilleta aquesta de porqueria, dic, ho ficaré en el bolso. I em diu, ah, no, diu, és que et poden dir que el bolso és equipatge de mà. Dic, però si és el meu bolso...
0: Sí.
2: Diu, ja, diu, però si és d'unes dimensions semblants a la motxilla, diu, és equipatge de mà. Dic, però si és el bolso.
0: També s'ha de ser sincer, dir, la companyia que has nombrat és bastant més laxa que algunes altres, i per tant...
2: Això també m'ho han dit, és
0: veritat. Si em diguessis dit una altra marca, et hagués dit compte, perquè...
2: No, te'n volia dir que sí, perquè el meu fill vola molt i porta la motxilla aquesta, però a més el que és, el que va per sota, que és per posar les sabates, saps? Que és un afegit de la motxilla, i vamos, aquella motxilla no porta aquestes mides, i la companyia li deixa passar.
0: Passa que sí, és cert que amb vols estiuencs el passatge és diferent. La gent va de vacances, va molt més carregat, va amb molt més equipatge, i a vegades es té el problema aquest, de que quan se't presenten els 180 passatgers, que per això hi ha overbookings en determinades èpoques de l'any, perquè van a tope, i a més tothom porta equipatge i tothom intenta no facturar, llavors ve el problema. No? És puntual, però és.
1: Susana, moltíssimes gràcies i ànims amb aquest vol.
2: Bolso petit, resumit, bolso petit.
1: Sí, millor que sí, no?
0: De moment, si vols 100% de garantia, sí.
1: Això t'anem a dir, per estar tranquil·la, jo crec que sí.
2: Mil gràcies, i felicitats pel programa.
1: Moltíssimes gràcies, Susana. Ja ens explicaràs bon com ha anat això del bolso.
2: Ja, us explico quan torni.
1: Vinga, estupendo, moltes gràcies.
2: Adéu, bon dia.
1: Ramon, de Calella, bon dia.
3: Hola, molt bon dia, què tal, com estem?
1: Doncs molt bé, content de parlar amb vostè, que l'escoltem.
3: Perfecte, mira, t'explico. Jo fa poc he comprat ara, fa 3 dies, uns bitllets d'aquests amb moltes escales per estalviar-me 4 duros, i resulta que a les 24 hores de comprar, la companyia de vol anul·la 2 dels vols que tenia previst per la tornada. Vale? Llavors, a la data que em donen, em posen, em diu, per problemes tècnics, no sé què, posem amb el vol que surt el dia següent. Per problemes d'horaris i per problemes de que també hi havia un altre vol amb una altra companyia en el mateix recorregut de tornada, clar, vaig contactar amb l'empresa que vaig comprar els vols online. Puc dir el nom de l'empresa o no?
1: Sí, oi? Bueno, vostè sí, sabrà.
3: A Booking, i vaig contactar amb Booking. Llavors contacto amb Booking, tot és via agents d'intel·ligència artificial, vull dir, és impossible parlar amb alguna persona per telèfon, impossible. Els agents d'intel·ligència artificial em diuen que estan darrere del problema, que estan esperant resposta de l'aerolínia, que tinc el dret de que em tornin, diguéssim, de que em facin un reingrés a la targeta on vaig comprar els vols, però clar, jo estic esperant perquè necessito comprar uns altres vols de tornada en una altra plataforma, ja veuré com els compro, i clar, jo no tinc la seguretat, la certesa de que aquests diners em tornin a la targeta o em tornin en algun moment. Llavors és per saber si tinc segons he estat llegint, sí que tinc el dret, però clar, del que és la teoria, la pràctica amb el tema de companyies aèries, a vegades hi ha un gap important. Per saber si puc estar tranquil o m'haig de preocupar una mica.
0: A veure, no puc donar massa... És a dir, a veure, el primer problema d'aquest tipus de compres que ens hi estem trobant recurrentment és que aquest tipus de portals, i aquest encara és mínimament digne, però n'hi ha molts que a més ves-los a buscar, no són la companyia aèria. No està vostè comprant, perquè a més
3: entenc
0: que només vas comprar un vol. És dir, vas comprar el bitllet aeri, no vas comprar, a més, una habitació d'hotel i un...
3: No, només els bitllets. Vas fer 4 bitllets a vol.
0: Clar, aquest és el drama. Que vostè compra per cuenta i riesgo perquè ens entenguem de les aerolínies. Quin és el drama? I, a més, tot això en el nou reglament és una de les coses que vol aclarir. Que a partir d'ara els intermediaris han de ser molt clars. Perquè hauríem d'analitzar molt bé aquesta compra i sapiguer si totes les aerolínies que apareixen allà, allò és un contracte de transport successiu o són diversos contractes diferents o com ho ha fet aquesta intermediària, que ara no et respondrà del problema final i real, no? Sí. I és realment complex. Llavors, aquí el que entenc, jo, clar, d'entrada el que sí està clar és que tu tens dret a que si tu has comprat un origen i un destí, allò és un únic bitllet, i qui l'ha intermediat havia d'haver fet en aquestes condicions, i per tant, si et cancel·len qualsevol dels vols, el que has de fer és reclamar la totalitat de la devolució íntegra i buscar-te un altre bitllet. No recomanem, és dir, els portals electrònics de búsqueda d'aquests vols són molt interessants per comparar preus,
1: clar,
0: però no...
1: I per veure horaris i tot això.
0: Vagi-se'n vostè directament a les aerolínies que aquests buscadors et diuen i compri directament, encara que sigui 50 cèntims més car, perquè estem parlant d'això, eh? Mm. I allà tindrà una seguretat jurídica.
1: Ramon, moltíssimes gràcies per la trucada.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. Dan Miró, moltes gràcies. Sempre que vens fa passar el mateix, que anem de fer un altre capítol, perquè la gent, ja veus que hi ha un neguit generalitzat, eh? Sort que estàs tu aquí. No. Dan, i tornem un altre dia. Mil gràcies, eh?
4: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
7: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
8: Catalunya Ràdio.
9: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
10: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
11: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
12: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
13: Hola a tothom.
12: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
14: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
15: Emporta't les millors ofertes per viure el futbol. Televisors, portàtils, mòbils...
14: O una nevera, la rentadora, el forn...
15: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
14: Fins dimarts 14 de juliol, també a la web i app del Corte Inglés.
15: Consulta els models i marques que hi participen.
16: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
17: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
18: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
17: Linkat.
18: Linkat.
17: Una
8: escènic Boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
17: Linka, a Catalunya Ràdio.
13: Entrem al búnquer.
19: Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
20: Has foradat fondo aquí?
19: No.
20: Ah,
19: és bueno, que ni tu ni ningú, penso,
20: no,
19: eh?
20: Que no hem, és que, ja
19: és que no ho hem mirat,
20: és que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho vaig a venir que no ho hem mirat.
19: L'alpaca és com l'hacendado de la llama. És, el, és la marca blanca, no?
20: Ah, sí?
19: És un animal bastant graciós, com un peluix.
20: És veritat que té com una tofa.
19: És com un adolescent d'ara.
20: Així, exacte.
19: Que fa el mateix cas, més o menys.
20: Bueno, i parla igual, pel que sigui.
21: Recull el quarto!
13: El búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: ¿Com hi arribes, al Boig per tu?
1: Pues descubriendo la canción a través de Sau y pidiendo, por favor, que me dejaran hacer una versión en castellano que hicimos conjuntamente a través de seguir al grupo por varios conciertos. Y para mí fue una de las canciones de ese álbum más interesantes, ¿no? Yo llevaba prácticamente 6 meses intentando acabar un álbum y este fue el colofón, ¿no? Uh-huh. Me fui de estar en un estudio en Madrid encerrada todo ese tiempo, pasé a hacer esa canción junto con otra en Londres con acompañantes, con músicos diferentes, y verdaderamente sentí, cuando acabé de grabar en específico esta canción, que le había dado el broche de oro. Sí.
0: Només tu molt recordem aquella intervenció en aquell concert al Palau Sant Jordi en què vas cantar-ne en català en trossets amb el Sau, amb la formació Sau. Tu n'ets conscient o no sé si n'eres conscient quan tu dius faré una versió d'aquesta cançó, del lligam emocional que t'uniria molt probablement per sempre més amb els aficionats a la música catalans?
1: De esa manera planteado, no. O sea, yo prácticamente te podría decir sin ningún tipo de duda que yo elijo las canciones por las canciones en sí. Lo que trae después, las consecuencias que traiga después,
0: No
1: pasan por mi cabeza. O sea, yo en ningún momento pensé, bueno, pues a través de esta canción, y que yo fui descubriendo la canción, la importancia de la canción, paulatinamente. Pero yo lo primero que tuve claro es que era una canción que yo podía hacer mía, o sea, que podía interpretarla. La sorpresa y el regalo es, como bien has apuntado, esa conexión emocional con el público catalán, no solo porque haga un poco de esfuerzo al cantarla algunos trozos en catalán, sino porque significa mucho para muchísima gente, ¿no? Y eso es, pues, como te decía, un regalo, una sorpresa que es maravillosa, ¿no?
0: En aquests concerts, deies abans Piensa en mi, totes aquestes cançons que cantes a tots els concerts, tu no tens un Wonderwall, com tenen els Oasis, que no la suporten? No tens una cançó que dius, ai, quina mandra, no, aquesta no
1: m'agrada. No, ¿eh? Tengo algunas canciones que no he hecho en vivo, pues porque a lo mejor dentro del repertorio, con esas subidas y bajadas, ¿no?, de intensidades, se quedan como donde se pone esta canción. En otros casos, porque he hecho canciones que están en ese mismo ambiente, pero resulta que son mejores. Pero no, afortunadamente creo que en muchos casos me han costado muchos años llegar a finalizar un álbum. En algunos casos casi hasta 6 años, lo que me ha dado tiempo a reflexionar, a quitar, poner, destruir, amplificar. Entonces, no tengo ni una sola canción que odie, que ya es mucho. Tengo canciones preferidas, claro, y por supuesto hay canciones preferidas por el público, y eso me produce muchísima satisfacción, porque al final el motivo principal de subirte a un escenario es compartir con la gente, y que la gente esté esperando determinadas canciones a mí me hace muchísima, o sea, me compensa todo.
0: Luz Casal, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Que vagi bé Manresa, i 25 de juliol a Tarragona, 15 d'agost a Cap Roig.
1: Tenemos 3 citas todavía pendientes. Lo primero es hoy en Manresa. Y nada, muchas gracias por recibirme una vez más aquí.
0: A tu, moltes gràcies per venir.
1: Y un saludo a tots.
2: Catalunya Ràdio, les notícies de les 11.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. I continuem pendents d'aquest incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, on hi ha almenys 11 persones mortes i 19 de desaparegudes. A més, hi ha 8 ferits, 4 d'ells greus. La majoria de les víctimes mortals les han trobat dins els seus vehicles cremats a la pedania de Béder. Són xifres encara provisionals, com ha deixat clar el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que es desplaça cap a la zona de la tragèdia, ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
4: Víctimas seguimos ahora mismo con los 11 fallecidos que están confirmados. Tenemos 4 personas muy graves y otros 4 heridos que están menos graves, ¿no? Tenemos ahora mismo 19 personas que están sin localizar. Digo, sin localizar no es desaparecida. Puede estar en algún albergue, puede estar entre los propios fallecidos, porque todavía no están identificados los fallecidos.
3: Més notícies, Natàlia Ramon.
5: Els pagesos de la vinya es mobilitzen a aquesta hora per denunciar la crisi al sector i reclamar mesures estructurals. Fan una marxa lenta amb els tractors, que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
6: Hola, bon dia. Els viticultors d'Unió de Pagesos estan fent aquesta marxa perquè diuen que aquest any i els pròxims sobrarà molt raïm i cal pensar en arrencar ceps per assegurar la supervivència del sector. Ramon Sadó.
7: La crisi no és puntual, és una crisi estructural. El consum del vi ha anat baixant, les vinyes que plantem cada vegada són més productives i has arribat a un punt de distensió entre la producció de raïm i el consum de vi. S'ha de fer alguna cosa per equilibrar una miqueta això. I el més lògic seria l'arrencada de vinya.
6: Els han rebut aquí a la seu de l'INCAP i el seu director, Joan Gené, pensa que si no plou fins a la verema, el raïm no creixerà i al final no en sobrarà tant com diuen. Montse Gené, arriba a Catalunya Ràdio, Vilafranca.
3: L'Audiència Nacional ordena investigar uns àudios on suposadament Maria Dolores de Cospedal i l'excomissari Villarejo impliquen Mariano Rajoy a l'operació Kitchen. Fins ara la justícia havia rebutjat estirar aquest fil i ara torna a obrir la porta a imputar l'exnúmero 2 del PP i l'expresident del govern espanyol. Madrid, Dani Sanzeja.
8: Bon dia. El jutge que va començar a investigar el cas Kitchen ordena a la policia investigar uns àudios que fins ara l'Audiència Nacional havia descartat. Es va publicar RAC1 i se sent com Maria Dolores de Cospedal i el comissari Villarejo comenten que la policia ha netejat suposadament informació compromesa en mans de Bárcenas i que el president ho sap. El jutge ha reclamat a l'emissora aquestes gravacions i també ordena recuperar el material de comissat a Villarejo en què es parla de suposats pagaments de l'exnúmero 2 del PP al comissari jubilat. Esta decisió arriba a la recta final del judici del cas Kitchen en què el principal acusat és l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díez i Cospedal i Rajoy hi van compareixer com a testimonis refugiats en el nom consta i no recordo. Dani Sainz, viaja a Catalunya, Ràdio Madrid.
5: La Policia Nacional ha detingut 16 persones acusades d'organitzar una xarxa de prostitució que explotava dones de nacionalitat xinesa. L'operació ha permès alliberar 26 víctimes d'aquesta banda. Les detencions s'han fet a Barcelona, Tarragona, Figueres, València, Madrid i Saragossa. Són les primeres investigacions policials. La xarxa captava les dones a la Xina amb ofertes falses de treball i a través de xarxes socials i missatgeria instantània. Segons els agents, un cop a territori espanyol, les mantenien en un règim pràcticament d'esclavitud disponibles les 24 hores al dia per als clients de la prostitució.
3: El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma amb un 12,97 es col·loca en primera posició del rànquing de les notes de tall més altes i desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques que feia anys que ocupava aquest lloc. Les notes de tall més altes baixen i aquest any no hi ha cap grau amb una nota de 13. Pel que fa a la resta de graus, els que ofereixen més de 40 places, Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials de la UPC, Medicina al Campus Clínic de la UB i Matemàtiques també a la UPC ocupen les tres primeres posicions, una llista on pràcticament es mantenen les mateixes titulacions amb alguns canvis d'ordre i on destaca que hi entra odontologia i en surt ciència i enginyeria de dades. Els estudis més demanats són els de Medicina. Les tres primeres posicions les ocupen per aquest ordre Medicina a la UB, Odontologia també a la UB i Medicina a l'Autònoma, però aquí també hi trobem Administració i Direcció d'Empreses, Psicologia o Dret. I destaca que Farmàcia entra a la llista dels 10 graus més sol·licitats. Esports, el del Serra.
9: En bàsquet, el Barça acaba de fer oficial l'ampliació de contracte de l'aler Joel Parra fins al juny del 2030. Parra acabava inicialment el seu contracte el 2028. D'altra banda, la Sisa Joventut farà oficial avui el fitxatge de l'aler pivot bosnià Emir Suleimanovic, que arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga. França és la primera selecció classificada per les semifinals del Mundial de Futbol. Ahir a la nit va superar el Marroc per 2-0 amb gols d'Mbappé i Dembélé. El rival dels francesos a les semifinals sortirà del partit Espanya-Bèlgica, que jugarà aquest vespre a Los Angeles a partir de les 9. El Tour de França, avui setena etapa entre Haguetmont i Bordeus, de perfil pla. Tadej Pogacar sortirà amb el mallot groc de líder després de guanyar amb molta autoritat l'etapa pirinenca d'ahir. L'eslové té ara 2 minuts i 42 segons d'avantatge a la general sobre el danès Jonas Vingegaard. I el torneig de tenis de Wimbledon, avui s'ha de definir la final masculina, que sortirà de les semifinals Alexander Zverev, Arthur Ferri i Jannik Sinner, Novak Djokovic. D'altra banda, la final femenina la disputaran demà les tenistes txeques Carolina Muchova i Linda Noskova.
2: Fins aquí les notícies.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
11: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
12: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
13: Edu, recorda-te'n que venen aquests a veure el partit. T'arribes fins al súper del Corte Inglés? Porta Coca-Cola, que la llauna surt a 90 cèntims amb el pack de 24. I pots guanyar premis. A més, ara tenen un 30% de regal en refrescos, sucs i aigües per quan en comprem més.
14: Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
15: A la botiga, web i app.
16: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy.
17: B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
18: Les drogues formen part de la nostra cultura. Per parlar-ne amb rigor i sense estigmes, és clau fer-ho de forma oberta.
19: Comencem per la gran paraula, que és droga. En l'actualitat, què inclou la paraula droga?
18: Flora Saura, el podcast La Flora i la Fauna. Crea una conversa oberta, necessària i honesta sobre drogues, consum i salut.
20: Les meves germanes han passat vergonya de que jo ho hagi dit.
21: Bevíem de manera no professional, perquè ens agradava estar serens.
22: La forma de crack, aleshores, va parar els pulmons i va molt més de pressa a la sang.
18: La Flora i la Fauna, amb Flora Saura. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3CAT.
18: El Mundial ha arribat a la fase final.
24: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
18: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
24: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
18: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
25: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa.
18: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
24: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Déu-n'hi-do quin canvi, eh? Venim de la Luz Casal, Carlota, i ara...
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bon dia.
0: Carlota Freixanet, ja sabeu que amb la Carlota sempre fem recomanacions literàries amb un punt de vista, diguem-ne, diferent. Aquest any hem decidit fer lectures per no empipar-nos, per
1: Exacte.
0: No emprenyar-nos amb segons què. Diguem.
1: Exacte. O sigui, aquest any jo m'he proposat agafar tota una sèrie de temes que són els típics que ens fan emprenyar i llavors parlar o bé de llibres que en parlen o bé de llibres que ens poden servir per fer-nos enfadar menys.
0: Vale. Aquest estiu tenim un estiu molt, molt terapèutic a través de la cultura, això m'agrada molt.
1: És que si no ens posem una mica zen, ho cremarem tot, que igual estaria bé també, però ja parlarem d'això.
0: Sí, exacte.
1: Total, com que a més són temes típics que els agrada molt als cunyats, jo en català a mi els cunyats m'agrada anomenar-los Josep Maries.
0: Josep Maries, vale?
1: Llavors, jo he decidit, si tu et sembla bé, que llavors després jo faré les recomanacions corresponents i després al final els hi farem una recomanació especial pel Josep Maries.
0: Farem una recomanació final, pel Josep Maries o pel cunyadisme general,
1: Exacte,
0: Em sembla molt bé.
1: Sembla bé?
0: Doncs va,
1: som-hi.
0: Comencem. Hi ha col·lapse a Rodalies, desori al ferrocarril, és el pa de cada dia, fa temps que hem perdut el fil. Fidels en la incompetència, no tu que mores d'iquarts, col·leccionem incidències, sempre abonats al retard.

0: Traia, perquè això és el so de Renfe, no? Una mica?
1: Sí, això són els fetos amb el seu romanço de Rodalies.
0: Sí.
1: Això vol dir que avui parlarem de trens, és a dir, de la nostra estimadíssima Renfe, o com li deia el meu avi, el Celsia, rogamos empujen nuestros ferrocarriles estropeados.
0: Totalment. Això també ho deia, sí.
1: És a dir, el Rodalies de tota la vida. Llavors, per què ens fa enfadar anar en tren, Fer? Doncs perquè, per molts motius, però sobretot perquè van tard, perquè no se sap mai si passen o si no passen, i sobretot perquè fan una cosa terrorífica, que és segrestar-nos el temps, que és una cosa que m'imposa dels nervis i em fa emprenyar sobremanera. Perquè tothom ho sap, que és molt més difícil anar ara mateix de Barcelona a Mataró que no pas l'any 1848, que van trigar 35 minuts, no com ara, que se'n triga 47.
0: Això és així?
1: Això és així.
0: Això és així contrastat,
1: Això és així contrastat.
0: Boníssim.
1: Aleshores, com que anar en tren ens fa enfadar molt, jo he buscat llibres sobre trens o que passin en un tren perquè ens puguem inspirar o perquè puguem llegir el tren.
0: Per tant, aviam, per una mica de tot, llibres per llegir el tren, sobre trens o que passin en un tren.
1: Correcte.
0: Això, sentim moltes ganes. Vinga, comencem. Ai, Déu.
1: És que, clar...
0: No, és que hem de dir que això va combinat amb una playlist que tria la pròpia Carlota, que sempre és molt... que sempre encaixa a la perfecció amb el que vol explicar.
1: Clar, tio, és que jo m'he adonat d'una cosa meravellosa preparant aquesta secció, que és que hi ha moltíssims llibres que parlen sobre trens o que passen als trens, que són novel·les negres. Jo no sé què passa als trens, si és que ens inciten a voler-nos carregar el personal o què punyetes passa, però està passant.
0: Pot ser.
1: Llavors, anem a clàssics, vale?
0: Vinga.
1: Primer de tot, Assassinat a l'Orient Express.
0: Oh, molt bé.
1: Clar, el primer és un clàssiquíssim, d'Agatha Christie. En aquesta ocasió acompanyarem l'Hercule Poirot a bord d'un tren, que és l'Orient Express, que va d'Istanbul a Londres. Això va deixar de funcionar el 2003, és molt gros, això, Fins al 2003,
0: 2003 funcionava.
1: Sí,
0: pensava que funcionava encara, l'Orient Express.
1: I on, evidentment, en aquest tren hi haurà un assassinat. És una delícia, és un llibre meravellós, el podeu trobar en català, amb una edició de butxaca, si no m'equivoco. També teniu una sèrie i una pel·lícula, i és molt bonic de llegir una novel·la puzzle com aquesta.
0: Molt a favor de les novel·les de l'Agatha Christie. Jo recordo que de les primeres, no de les primeres coses que vaig llegir en català, però de les primeres coses per adults, diguem-ne, que vaig llegir...
1: De grans.
0: De grans, diguem-ne, el primer llibre de grans que tenen van ser les novel·les aquesta i Mort al Nil i tot això. Molt interessant.
1: Un altre segon llibre de crims en un tren és Estranys en un tren, de la Patricia Highsmith. És un llibre en què dos estranys decideixen explicar-se la vida una mica per passar l'estona, perquè això del tren és una mica lent. I un li proposa a l'altre intercanviar-se les morts de dues persones que els hi fan nosa. Un es carrega el pare de l'altre i aquest es carrega la dona del primer. I tot i que un d'ells li diu, sí, home, que te vas... Plades no bogeria. No, es troba que al cap de poc la seva dona està morta. I això, clar, embolica que fa fort. La Patricia Highsmith era una mestra de la novel·la negra i això és un passapàgines de bojos.
0: Aquest no l'he llegit. He vist la pel·li, del Hitchcock, però aquesta no l'he llegit.
1: El teniu en català a Viena, amb una traducció meravellosa del Jordi Martín Lloret, i val molt, molt, molt la pena.
0: Estranys en un tren, de Patricia Highsmith.
1: I llavors, el tercer és L'Espresso de Tòquio. Darrer llibre de trens assassinats, un llibre una miqueta més llunyà, de Seicho Matsumoto. És un autor japonès, publicat a Libros de l'Asteroide en castellà i que encara no ha traduït ningú al català.
0: Vaja.
1: Si algú vol posar-s'hi, ja sap. És un cas d'aquests que comencen amb un suïcidi. Ens trobem un suïcidi d'una parella de dos enamorats. I un inspector de policia que no acaba de tenir clar que això sigui un suïcidi, i llavors a partir d'aquí la cosa es va embolicant. És molt xulo de llegir, i si el llegiu entendreu perquè us dic que és una obra que no es podria fer tenint en compte el servei que tenim amb Rodalies. Potser sí amb ferrocarrils, però amb Rodalies no.
0: Entenc que parla perquè parteix d'una certa fiabilitat del servei que...
1: És una cosa a tenir en compte, és una cosa a tenir en compte.
0: Per tant, primer recomanació sobre, per no empipar-nos amb els trens, Assassinat a l'Orient Express, d'Agatha Christie, Estranys en un tren, de Patricia Highsmith, i L'Expresso de Tòquio, de Seicho Matsumoto, que el diem en castellà perquè, com deia la Carlota, no està traduït al català encara.
1: Exacte.

0: Vinga, seguim.
1: Vale, ara us en porto un parell que són llibres de trens i aventures boges. Sorprenentment, totes dues de nazis.
0: De nazis?
1: Sí, o sigui, tenim o assassinats o nazis amb els trens, vale? Família, sí, jo faig el que puc.
0: Comencem fort, eh?
1: Va, però aquest és molt divertit. El primer que us porto és molt divertit. És un llibre que es diu Ferrocarrils de Mèxic, del Gianmarco Griffi, publicat per la Segona Perifèria, que estan fent una feina excel·lent. És un totxo, aquest llibre, però és molt xulo. És una novel·la sobre un soldat italià, de l'Itàlia del Duce, l'Itàlia de Mussolini, ocupada pels nazis, a qui envien a Mèxic a dissenyar la xarxa de ferrocarrils. El tio no en té ni punyetera idea ni de Mèxic ni de disseny de la xarxa de ferrocarrils, perquè total ell és un guardagulles. I es tornarà això en una aventura bogíssima, divertida, antifeixista, de partisans, de coses molt loques. Comença molt bé. Us llegeixo l'inici?
0: Sí, tant.
1: Vale, diu... Era una mala època. Leni havia desertat, en Luigi Boca li havien engegat un tret a l'orella sense voler, el mestre Pozzi havia perdut tres dits a la mà dreta i cada cop que intentava escriure amb l'esquerra renegava com un carreter. El rei havia fugit, els passatgers desapareixien dels trens, en Gianni el barber també havia fugit cap a un turó des d'on combatre la república i al barri tothom anava sense afaitar. En Pietro també havia desertat, el gran cinema Vittoria era tancat, en Gandhi, el meu dentista, estava empresonat a Torí a causa de traïció i jo feia tres dies que aguantava el mal de queixal. I això ni tan sols era el pitjor.
0: Ai, això és l'arrencada, eh?
1: Això és l'inici.
0: M'agraden molt els llibres que comencen així de forts i així de misteriosos, diguem.
1: Fa molt riure, però molt riure, de veritat.
0: Que en deies que és tu xarro, de quantes, de, més o menys?
1: 600 pàgines.
0: 600
1: però,
0: pàgines,
1: o sigui, passa molt de pressa. Passa, de veritat.
0: Bueno,
1: o sigui...
0: això és ara els que esteu de vacances.
1: Clar.
0: Escolta, anem fent, es tracta
1: a la platja, en un moment tonto, una horxata, el llibre i anar fent.
0: Oh, planasso.
1: Ai? Llavors, el següent és Trens rigorosament vigilats, de Bumil Raval, publicat en Abona. És una història d'un xaval que comença a treballar a l'estació de ferrocarril d'una ciutat de Txecoslovàquia que fa frontera amb l'Alemanya nazi. És un llibre sobre antifeixisme, és un llibre sobre resistència, és un llibre molt graciós, també. Només us diré que els trens, per culpa dels nazis, arriben tan tard que a vegades arriben a l'hora, però a l'hora del tren següent. Que és una cosa que sabeu que si sou usuaris de Rodalies passa bastant sovint, també.
0: Sí, sí, sí, raonablement sovint.
1: Jo només dic coses.
0: Trens rigorosament vigilats, de Bohumil Hrabal i el Ferrocarril de Mèxic, el totxo aquest que dèiem abans, de Gianmarco Griffi. Tots dos divertits, per això?
1: Molt divertits, sí.

0: Vam començar posant Crawford l'altre dia, vam posar una... perquè Crawford va fer una... ens explicava el Joan Luna, que va fer una de les cançons, no sé si era del Tour o del Giro o de la Volta Ciclista, sí. I llavors deia per això. I tu ens la portes per parlar de trens, també. Per on seguim, en aquestes recomanacions literàries per no empipar-nos?
1: Doncs mira, ara us en porto una, que jo crec que és la més seriosa que porto avui. Parlem d'un llibre que parla de la importància de tenir uns trens que funcionin correctament, i està escrit per una persona que respecto i admiro moltíssim, que és l'Antoni Martí Monterde. Es diu Memòries d'un vagó de ferrocarril, història sentimental del corredor mediterrani, i és una història d'amor als trens i a Europa malgrat la Renfe. Antoni Martí és una persona molt erudita que parla sobre el concepte d'Europa, i que aquí val molt, molt la pena llegir per entendre què és aquesta idea de la identitat europea, que jo crec que és una cosa que no entenem com a europeus mentre hi vivim i necessitem marxar per entendre-la. I realment en aquest llibre hi ha molta memòria, comença explicant la seva infantesa a València i com això, no, el configura. I sobre política, sobretot, perquè segons, és a dir, la tesi del llibre és que Europa ha de ser i és necessàriament ferroviària malgrat si mateixa.
0: Malgrat si mateixa?
1: És a dir, malgrat la negligència que hem tingut cap al sistema ferroviari durant molts i molts anys.
0: En el continent en general, eh?
1: El continent en general, sí. És una història, és un llibre publicat per Bromera, està molt ben editat, Antoni Martí. No és un autor fàcil de llegir, aviso, però és un autor que val molt la pena. Si li agafes el flow, val molt la pena, diu coses molt, molt serioses.
0: Per què no és fàcil de llegir? És algú, des d'aquesta erudició que deies?
1: És d'aquesta erudició, és a dir, no... Sembla que no t'estigui dient res i de cop dius, espera, para, un moment.
0: Yeah.
1: Què acaba de dir aquest senyor? Tornem-hi. Però val molt la pena de llegir. La veritat és que és un autor molt necessari.
0: Memòries d'un vagó de ferrocarril, de l'Antoni Martí Monterde. Aquest no seria de d'Urxata i tal. També, però...
1: Però seguts a taula, no la gandula.
0: Vinga.

0: Els habituals que ens seguíeu l'any passat ja sabeu que la Carlota sempre reserva un raconet per les recomanacions literàries pels més petits, pels lectors més novells.
1: Correcte, perquè són lectors igualment que la resta. Exacte. Llavors és una cosa que hauríem d'anar reivindicant. Aleshores, em porto per dues edats diferents. El primer és un mega clàssic, que és En Jim Butó i el Lluc el Maquinista, del Michael Ende, on hi trobem En Jim Butó, el Lluc el Maquinista, i una locomotora molt divertida, l'Emma, que, pobreta, li fan fer de tota la pobra Emma. No sé si l'heu llegit, jo el vaig llegir a l'escola moltes vegades. És un llibre molt, molt, molt xulo, és un llibre d'aventures per canalla que ja llegeix sola. Entre 9 i 11 anys, jo crec que
2: 9
1: és.
2: 9 i 11,
1: sí,
2: val.
1: Està editat pels Gromets de la Galera i el tenen a la col·lecció, que va de 10 a 12 anys, però jo crec que si és un nano amb 9 anys que té ganes de llegir o voleu fer una lectura acompanyada, és a dir, llegir amb ells, és un molt bon llibre.
0: Això ho recomanes tu molt, la lectura acompanyada, sí, que sí? I ja és el primer cop que ho dius.
1: Sí, és a dir, la lectura acompanyada pot voler dir des que els llegiu amb ells vosaltres el llibre en veu alta, fins que ells comencin a llegir un trosset i la resta el llegiu vosaltres. Teniu temps, és estiu, teniu vacances, exerciu de pares, feu el favor de llegir a la vostra canalla, sisplau, per favor, sisplau.
0: En Jim Butó i en Lluc, el Maquinista, Michael Ende. Michael Ende és el de La Història Interminable.
1: Correcte.
0: Que també és d'aquests autors, ja n'hem parlat amb tu alguna vegada, també. Doncs aquests autors segurament que els cànons ha menystingut una miqueta, sí, quan La Història Interminable, per exemple, que no l'he llegit, però La Història Interminable és un llibre, no, a part que està molt bé, doncs, complexa, és un llibre complex, és una fantasia, però és complexa.
1: I amb el Jim Butó passa una mica el mateix.
0: Sí,
1: tots, és a dir, el Jim Butó és per molt més petits, però sí que és veritat que tots són, i a més tenen tots un punt de missatge, vull dir que és un autor que es premia les coses molt seriosament i val molt la pena, sempre.
0: Michael Ende, en Jim Butó i en Lluc el Maquinista, deies que portaves per dues edats, que n'és
1: sí,
0: un.
1: Sí, llavors el petit pels petits minúsculs és un llibre que es diu Trens, del Byron Barton, l'ha editat Entre Dos, és un llibre amb imatges, o sigui, és un llibre d'aquests de jugar al veig-veig, que hi ha parts de trens. O sigui, per canalla estem parlant de que no aguanten una història, és a dir, dels 9 mesos als 2 anys.
0: Ah, 9 mesos, déu-n'hi-do, eh?
1: Bueno, és el moment
0: molt a favor,
1: i clar, el meu fill està en aquesta fase, llavors...
0: Sí, trens li has ensenyat?
1: Sí, trens ens agrada. Ens agraden més els cotxes, però els trens també ens agraden.
0: Sí,
1: tenim una obsessió terrorista.

0: final hi haurà recomanacions per als Josep Maries.
1: Estimat Josep Maria...
0: Ah, en forma de carta i
1: sí,
0: tot, eh?
1: Sí,
0: ah, molt
1: sí, sí, sí, sí.
0: Endavant, endavant.
1: Estimat Josep Maria, sé que la Renfe no és el teu mitjà de transport habitual, perquè tu ets més de dur el cotxe enganxat al cul tot el dia. Quan aquest any vas anar a agafar el tren un dia i et vas adonar de com havien pujat els preus dels bitllets, et vas escandalitzar, però només una mica, perquè total, tampoc no és el teu problema. Aquest missatge és per tu, perquè entenguis que quan la gent que ve amb tren a treballar fa tard, es queixa i reivindica que les seves... que va faltar i es queixa i reivindica que les seves hores són seves i que no té per què perdre-les enxugat en un vagó, no es queixa per vici i perquè aquesta generació no aguanta res. Ho fa perquè hi ha una part molt important d'aquest país que perd entre 20 i 25 minuts cada dia pels retards, que són més de 3 hores a la setmana que no les hi tornarà ningú. Així que, Josep Maria, sigues una mica més empàtic i o bé els ofereixes de dur-los en cotxe o bé calles i els dones la raó quan es queixin. O, encara millor, els regales algun d'aquests llibres que hem recomanat perquè si han d'anar al tren ho facin ben entretinguts.
0: Estem d'acord, no, Marc, el que veig? El Peirón està d'acord amb la Carlota. Aviam, recopilem una mica, a banda d'aquest missatge al Josep Maries finals. Al Josep Maries. Ho estic fatal. Missatge final, Josep Maries, no sé parlar. Assassinat a l'Orient Express d'Agatha Christie, estranja en un tren de Patricia Highsmith. Un dia hem de parlar d'aquests de novel·la negra, així, perquè aquestes coses... Tu n'ets molt fan, també,
1: molt,
0: eh?
1: Sí, molt, sí, fan. Sí, m'agrada molt. Sí.
0: I l'Expresso de Tòquio, de Seicho Matsumoto, aquest també era novel·la negra, hem quedat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, tot tres.
0: I llavors ve el Pac Nazi, Ferrocarrils de Mèxic, de Gianmarco Griffi, Trens rigorosament vigilats, de Momil Raval, Memòries d'un vagó de ferrocarril, de l'Antoni Martí Monterde, i després del llibre pels oients més... pels lectors més jovenets, que són en Jim Botó i en Lluc, el maquinista, de Michael Ende, i Trens, de Byron Burton. Doncs fins aquí les lectures per no empipar-nos.
1: Sí,
0: jo crec que hem contribuït a la pau social.
1: Esperem que sí.
0: Esperem que sí. La setmana que ve, ja saps què faràs? Llibres per no empipar-nos amb què?
1: La setmana que ve farem llibres per no empipar-nos amb els incendis i la gestió forestal.
0: Home, el tema d'aquesta setmana també, eh? Que espero que sigui una mica més tranquil, esperem.
1: Esperem,
0: eh?
1: Però, que no n'hi hagin gaire, que no n'hi hagin gaire. Parlar amb calma, sí.
0: Carlota Freixanet, mil gràcies.
1: A vostès.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som Trescat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
9: Emporta't les millors ofertes per viure el futbol. Televisors, portàtils, mòbils...
8: O una nevera, la rentadora, el forn...
9: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
8: Fins dimarts 14 de juliol. També a la web i app del Corte Inglés.
9: Consulta els models i marques que hi participen.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
11: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
12: Xafogó, calda, sol de justícia, torrada, foguerada, caloreta...
13: Hi ha moltes maneres de dir-ne calor, però només una de plantar-li cara. Vine a fer obert i recarrega l'aire condicionat sensible per estar ben fresquet, de luxe, de chill. Fer obert, ens movem amb tu.
14: Linca, Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
15: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de...

0: la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé, Mònica Naranjo, Angus and Julia Stone, Snarky Papi, Sopa de Cabra, Benjamin Clementine, Los Delincuentes i molts més. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Més informació a portaferrada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat. A Catalunya Ràdio.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: Quadradíssim amb els senyals horaris. Com ja era habitual l'estiu passat, rematem la setmana amb el que hem anomenat test d'actualitat, que són diverses preguntes relacionades amb l'actualitat, a les quals sotmetrem alguns dels col·laboradors del programa, com el Franqui Pereira. Franqui, com estàs?
5: Hola, què tal? Molt bé, bon dia.
4: Avui des de la delegació de Girona, eh?
5: Efectivament, aquí.
4: Què tal el temps per aquí? Calor igual? Sí, clar.
5: No, aquí fot una fred de Déu. Aquí vaig amb jaqueta.
4: Sí.
5: Aquí Girona.
4: Ja sento riure inconfusible.
5: Girona més.
4: Mariola Cubells, com estàs tu?
6: Què tal? Bon dia.
4: Què tal la calor? Com la portes?
6: Bueno, bé, jo bé, perquè jo tinc un retiro, un resort, ja sabeu. Llavors, sí, sí. Ahir, pues jo me'n vaig a l'aigua i ala, ja
4: sí,
6: està.
4: Sí. A més, literalment al costat del micro, la tens l'aigua, no?
6: Totalment. Pel
4: que... no,
6: sí,
4: tota.
6: Per què no ens vamos a enganyar?
4: Sí. I Bernat de Déu, com estàs tu?
7: Molt bé, abraçat al pingüino que tinc aquí al meu piset de Ciutat Vella.
4: Sí, avui estic sol a l'estudi, eh? Avui
7: ho
4: tinc,
7: sí,
4: ho tinc a tots a distància.
7: No, bueno, no passa, a la vida també estàs bastant sol, però bueno...
6: Però bueno...
5: Deixem d'entrar al genoll només de començar, eh?
4: Dos punts menys pel Bernat de Déu.
7: Amb el Freddy, no, bàsicament.
4: Què dius, què dius?
7: Que aquesta secció bàsicament la fem per fotre'ns amb tu, perquè...
4: Sí, perquè enganyar-nos.
6: Sí, bastant de veres.
4: En fi, esteu a punt?
6: Ara ell és venga.
4: Això t'anava a dir.
6: Fem preguntes absurdes. Va, tira.
5: No, però no venim a parlar del CEO.
4: Sí, home, si vols, com n'hem parlat molt.
5: Bé, no.
4: Tens algun comentari del CEO?
5: Millor no fer-lo.
4: Vinga, va.
7: Quina sorpresa, el CEO.
4: Sí, l'altre.
7: Aquest és el meu titular. No es podia saber.
4: Aviam, test d'actualitat. Això ho farem cada divendres amb la Mariola, el Franqui i el Bernat. Per si algú s'ho va perdre l'any passat, recordo les normes. Jo aniré fent rondes de preguntes amb un punt absurd, com deia la Mariola. Seran individuals, eh? Diré que aquesta va per tu, aquesta va per tu, aquesta va per tu, d'acord? Si no la sabeu...
6: M'encanta que ens explique sí, la mecànica del concurs, sí, com sí, si bueno, no haguérem aprovat l'ESO.
4: No, però... M'encanta. Però tu, Mariola, mira, tu que aquesta és televisió, saps que és important?
6: Sí, sí, sí.
4: És important recordar les normes dels
6: totalment,
4: concursos.
6: Totalment, totalment, sí, sí, sí.
5: Però seria bé que ens l'haguessis passat abans de venir a concursar, sí, però si nosaltres sí, no ens en recordàvem respecte
4: no,
5: l'any passat.
4: Exacte, va. Si no sabeu la pregunta, rebota la resta de participants. Si continueu sense saber-la, aniré donant pistes. Si no, comodí del públic. Recordo que en qualsevol...
6: Si ho passa bé, només explicant-ho ja s'ho passa bé, tio. És que és increïble, jo, se li nota.
4: És que jo amb aquest test, és bàsicament per riure, eh? Jo m'ho passo molt
6: totalment,
4: bé.
6: Totalment, totalment.
4: En qualsevol moment podeu fer preguntes, demanant detalls, demanant pistes, si estem bloquejats. Sou a punt?
5: Sí.
7: Vinga, va,
5: davant.
4: Primera pregunta, Franqui Pereira va per tu.
5: Vinga.
4: Som al mig dels quarts de final del Mundial. S'ha parlat de moltes coses en aquest campionat del món de futbol, se n'ha el Tim Payne i totes aquestes coses.
5: Sí.
4: Però a banda de Tim Payne hi ha un altre nom que ha aparegut en aquest Mundial, que és Simon Campbell. En concret, del doctor Simon Campbell.
5: Mm-hmm.
4: Per què s'ha parlat del doctor Simon Campbell en aquest Mundial de futbol?
5: Doncs perquè és el doctor que va infiltrar Leo Messi quan era petit al Barça.
4: Podria ser, però no és així.
5: No, doncs ho he dit molt seriós, sí, com si realment
4: sabies
5: de què anava.
4: M'has fet dubtar, he pensat, a veure si es va dir Simon Campbell.
7: Simon Campbell no és aquell que fa de jurat als concursos?
4: El factor
7: Simon
4: X.
7: Campbell.
5: No, té nom també d'empresa de pizzas, com el doctor aquell, el Simon Campbell també podria fer.
4: S'ha parlat no tant d'ell com d'una invenció seva en aquest Mundial.
5: Crec que la sé.
4: Sí, ja?
5: El forat a les sabates de darrere?
4: Com?
5: No? Vaig veure un jugador que tenia les sabates foradades per darrere.
4: Sí.
5: I que no fes això ell.
4: No té res. Però és que no té res a veure, però res a veure.
5: Val,
4: a veure, el doctor Campbell, el doctor Simon Campbell, és químic. L'altra pista.
5: Ara ja...
6: Jo estic així escoltant-vos, eh?
5: Sí. No, no, Mariola, tu com ho veus, això, aquest sí, doctor?
6: Sí, vamos, o sea, ni idea, pues no sabia ni que existia.
7: A veure, Freddy, la química té potser a veure amb algun procés que es fa servir amb el futbol?
4: Ell directament no, però ha aparegut en el Mundial perquè s'ha dit que pot tenir una influència en el futbol.
5: Perdó, però ell és doctor d'alguna selecció o ell és un doctor en general?
4: Ell va inventar una cosa, com a químic. Ell va ser el primer president d'una entitat que treballa per buscar tractament per la malària i és el responsable, se'l considera el creador d'un producte químic que s'ha comentat al Mundial. No, no és el reflex. No és el reflex.
6: Ah, t'imagines?
4: Home, l'ha hagut d'inventar algú, el reflex, podria ser,
7: sí, sí.
4: Però no.
7: I la cocaïna tampoc la va inventar per subornar la gent de la FIFA, no?
4: Vull dir... Aviam, va treballar molts anys, aquesta és una pista important, el doctor Campbell va treballar molts anys ja Pfizer, la farmacèutica.
7: Ah, això és de les vacunes, no?
4: Això va fer les vacunes, però no té res a veure amb les vacunes.
5: Doncs...
4: Però és una farmacèutica. Per tant, si dic que va inventar una cosa que s'ha parlat en el Mundial i ell va estar Pfizer, doncs aquesta cosa que va inventar igual està directament relacionada amb el món dels medicaments.
5: Dels medicaments. Sí, no, a veure, un moment, Freddy.
4: A veure,
5: ja em compto dic això.
4: En els seus 26 anys a Pfizer, el doctor Campbell va treballar amb 3 nous fàrmacs, tots destinats a tractar la pressió arterial.
5: Ah, doncs pues mira, potser és la pastilla que jo em prenc, mira, que avui no me l'he
4: presa. No l'has presa?
5: No. Pues
4: prenta-la, home, escolta. Ui. L'últim medicament que va fer destinat a la tensió arterial va tenir un èxit enorme, que encara té ara, no tant pels seus efectes directes, sinó per un efecte secundari, que ningú no s'esperava, i que ha provocat que tingués un enorme èxit aquest fàrmac del qual s'ha parlat al Mundial.
7: Provoca eleccions.
4: Com?
7: Provoca eleccions.
6: El Viagra.
4: El Viagra.
6: Sí.
4: El Viagra.
6: Bueno, o sea, has dit pressió arterial, perdona, has dit pressió arterial i jo he pensat automàticament en això.
4: A veure.
7: En erecció.
4: El doctor...
5: I això se n'ha parlat al Mundial, perdó.
4: Ara anava.
6: Ni tenia ni idea.
4: Ja tenim el primer pas, d'acord? Vale. El doctor Simon Campbell se'l considera un dels inventors del sildenafil, un medicament a qui recorda bàsicament per la marca que va sortir al mercat, que, com deia la Mariola, és Viagra, i ara ve perquè s'ha parlat de la Viagra al Mundial.
6: Ah, vale. Això ni idea.
4: Segona part.
7: Bueno, perquè se n'han pres molts jugadors i van tots empalmats jugant. Sí.
4: No, ben bé. No. Obriré telèfons a veure si sap algú. 93-201-7474, 93-201-7474. Per què s'ha parlat de Viagra al Mundial? S'ha arribat a preguntar en rodes de premsa, eh?
7: Què dius? És tan cara com abans.
4: S'ha arribat a preguntar en rodes de premsa.
5: Andorra no estava bé de preu.
4: No només estava bé de preu, sinó que quan va sortir, a Catalunya no es trobava, i Andorra sí, hi havia gent que pujava a Andorra a comprar Viagra.
7: No t'ho dic perquè aquí a casa ja estem a la mitjana edat, eh? Si n'hi ha un extra, no malament.
5: Dóna més rendiment físic, també, a part de la trempera.
4: Va per aquí.
5: És dòping.
4: Va per aquí. Aviam, resolc. Abans d'un partit a Mèxic, a l'estadi Aztec... Espera, que tenim una trucada, pot ser? Ai. Dolors? No tenim una trucada. És que veig que la Dolors agafa el telèfon.
5: És el doctor Campbell.
4: A veure, Montse, bon dia, com estàs? Montse, bon dia.
8: Sento de sentir-vos-a, em sent?
4: Sí, et sento perfectament. Per què s'ha parlat de Viagra al Mundial, Montse?
8: No sé, mira, jo intentaré fer un lligam del que jo penso. La Viagra deu estimular la testosterona. La testosterona és l'hormona masculina que ajuda i col·labora en tots els processos sexuals i en el caràcter masculí. Llavors, supon que deu anar cap aquí, no?
6: Montse, sí, l'hem viscut Montse, el nostre... Montse, sí, digues, Montse, perdona.
4: Montse, moltes gràcies, però no té res a veure.
8: No té res a veure? Mira que té una argumentació que s'aguanta bastant.
4: Està molt bé, però és així. Mira, Montse, t'ho explico i aprofito per explicar-los als altres.
6: Però un moment.
4: A veure.
6: La pregunta és... Han pres Viagra els jugadors?
4: No.
6: L'únic que m'interessa. Ah, vale.
4: És a dir...
5: Home, si però no aquella típica defensa allà al corner d'aguantar la pilota podria ser complicada.
4: Però es va dir que podrien prendre'n per un motiu molt concret. Els mitjans anglesos van publicar que a la selecció d'Anglaterra que havia de jugar un partit a l'estadi Azteca de Mèxic, que està a 2.100 metres d'alçada, es podria prendre Viagra perquè això ajudaria el rendiment a moltes alçades i la Viagra no surt a la llista de substàncies prohibides per l'Agència Mundial Antidopatge. Se'ls hi va preguntar convocar els jugadors i el seleccionador i van dir, miri, no.
5: Home, no, no mal moment. No s'ha pensat en Porn.
6: Però mal moment,
4: sí. Sí, digues.
8: Sí. Tot està... A veure, soc professional de la salut.
4: Home, no, home, home, posar... això es diu abans, Montse, a veure.
8: No és per posar medalles, tot. Tot té una afectació directa i indirecta amb la testosterona. Llavors, sí, a veure...
6: O sigui, que tenies raó.
5: Tenies raó.
4: Montse, doncs sort de tu, perquè si no n'havies pensat, això. Montse,
8: no, de mi, de mi no, de tots vosaltres. Gràcies per tot el programa.
5: De la ciència.
4: Montse, mil gràcies, eh?
6: Un petó.
8: Adéu.
4: Adéu.
6: Bueno, vinga, he guanyat jo un poquet.
4: Una mica sí, tu, una mica sí. La Montse. Va.
6: Vale.
4: Seguim. Segona pregunta que volem fer avui en el test d'actualitat a la Mariola, al Bernat i al Franqui. Bernat, seguim amb tu.
9: Vinga, som-hi.
4: Indirectament relacionada amb el Mundial també. Espanya avui juga amb Bèlgica, d'acord?
9: Què dius?
4: Els dos països tenen coses en comú. Per exemple, tots dos països formen part de les monarquies europees. Però amb alguna diferència. Quina és una de les grans diferències entre la monarquia espanyola i la monarquia belga, Bernat de Déu?
9: Que no és corrupta, la belga, potser.
5: Que no va pelar ningú, el rei de Bèlgica.
4: Com,
5: no forniquen entre cosins. Que no va pelar ningú, el rei de Bèlgica, per fer-ho.
6: Bueno, però, a veure, primer, Bernat, no?
4: Sí.
9: Però, a veure, quina diferència? Però, clar, és que això és molt...
4: A veure, hi ha semblances, de fet. Els dos reis es diuen Felip.
9: Sí.
4: Tots dos tenen filles, que seran reina. Hi ha una diferència important, que és que a Bèlgica es va introduir la Constitució, la primogenitura absoluta, és a dir, hereta el tron el fill o filla gran, és a dir, el primer
9: exacte.
4: Que hagi nascut tal. Espanya, l'hereva és d'Elionor, perquè Felip VI no té fills homes. Si hagués tingut un altre fill, si fos més petit, heretaria ell, perquè això no s'ha canviat a la Constitució. Mariola, aquí encara tenim la prevalença del baron. ¿Vale? Això que és molt interessant, no és el que pregunto. Hi ha una pista que sonarà més absurda del que és. Val? El rei de Bèlgica, tècnicament, no és el rei de Bèlgica.
9: Ah, vols dir que la diferència és que no és cap d'estat?
4: No ben bé, no ben bé. El rei de Bèlgica no es diu rei de Bèlgica. No se'l presenta com a rei de Bèlgica.
6: El rei de los belgas.
4: El rei dels belgas. Aquesta és una de les grans diferències entre les monarquies.
6: Però, perdona, un moment. I el nostre no és dels espanyols?
4: No, és a dir...
6: De què és?
4: És rei d'Espanya. És rei d'Espanya o la reina d'Anglaterra. El rei Felip es presenta com a rei dels belgas perquè quan Bèlgica es va independitzar...
6: Jo això ho sé per l'Ola, eh?
4: Veus?
5: Ja m'ho penso.
6: O sea, ja està.
4: Quan Bèlgica es va independitzar...
6: Perquè sempre és el subtítol, el rei de los belgas.
4: Doncs van voler crear una monarquia constitucional moderna i per això Leopold I va dir jo no vull ser rei de Bèlgica, vull ser el rei dels belgues per indicar que el monarca exerceix el càrrec perquè els ciutadans així ho han establert
5: clar,
4: i per tant depèn del Parlament.
5: No, està claríssim.
9: Votada entre tots los belgues, no? Diguéssim, seria... O sigui, aquest
6: és però un capri,
9: és però un capri com el nostre, però ho dissimula, diguéssim.
6: No, però a veure, un moment, però la vote?
4: No, la Constitució.
6: Ah, vale. Jo digo, bueno, madre mía, Bèlgica. Val.
4: Mariola, vas bé, eh, avui? Escolta,
6: vas bé, no?
4: Molt bé.
6: Va, bueno, però és increïble que sàpiga Viagra i rei de los belgues.
4: Seguim amb tu.
6: Una cosa per Elola i l'altra no sé per què.
5: Amb qui es va avui el partit?
4: Sí. Amb qui es va?
5: Sí.
4: Jo no el podré veure, vull dir que no estaré el cruïll.
6: Jo no sé ni qui ni, ni contra qui juga.
5: Sí, Espanya-Bèlgica, Mariola, com ara estàvem dient.
6: Així és de veres.
4: Vinga, va, tercera pregunta, seguim amb tu, Mariola. Parlem d'un artista que es diu Justin Gignac. És un artista que viu a Nova York. A la seva web es defineix com conferenciant internacional apassionat per la creativitat, per la vulnerabilitat, per la comunitat, per les rialles.
5: Un farsant.
9: No l'han detingut, encara.
4: Justin Gignac no només no l'han detingut, sinó que ha estat notícia aquesta setmana. Per què, Mariola Cubells?
6: Ni idea. No sé ni qui és.
4: Home, no, ningú no sap qui és. És poc conegut, diguem-ne.
6: T'explico.
4: No sé. L'any 2001 va començar un projecte, el que feia era agafar uns objectes determinats en uns cubs de metacrilat transparent i els venia arreu del món, aquests objectes dins d'aquest cub, que es venen per $50, en alguns casos unes edicions limitades que es venen per 100.
9: Ui.
4: Aquest senyor ha sigut notícia aquesta setmana.
5: A veure, una cosa, Freddy.
4: Digue'm,
5: tot va relacionat amb el Mundial, avui?
4: No. Això no té res a veure amb el Mundial.
5: Vale.
4: Això no té res a veure amb el Mundial.
6: El tema és
4: què hi posa.
9: És pseudoartístic? És un senyor d'aquest que ve com el Mazzoni, que venia a caques seves i les feia...
4: Mira, no vas lluny.
9: Oi que
4: no estàs lluny, no estàs lluny. No
9: és que jo de caixa cobris en sé bastant.
4: No són caques, però en aquest senyor ell el que explica és que un dia li van dir, escolta, en l'art l'envàs no importa, i ell va dir, i tant que importa, el que faré és agafar alguna cosa que la gent no compraria mai, ho posaré en un vas i veuràs com la gent ho comprarà.
9: Un caixa cobri, vamos.
4: Sí.
6: I donen més pistes?
4: Ell el que recull coses durant la nit a la ciutat de Nova York i agafa aquestes coses.
5: Una xeringa?
4: No, és a dir, és més genèric, eh? No és una cosa concreta. No és una cosa concreta.
9: El Frankie s'ha quedat a Nova York dels anys 70. Sí,
6: però a veure, però és ara, ho ha fet ara o ho porta fent
4: des del 2001? D'acord?
6: I ara ho ha fet
4: relacionat amb un esdeveniment que ha tingut ressò mundial, que va passar el cap de setmana passat a Nova York.
9: El cap de setmana passat
6: dona més pistes.
4: Vam fer un concurs sobre ella l'any passat.
6: Taylor Swift.
4: Què va passar el cap de setmana?
9: Taylor Swift
4: es va casar al Madison Square Garden amb Travis Kelce. Aquest artista va anar al Madison Square Garden, va agafar una sèrie d'objectes i els ha posat en aquests cups. Us diré, el projecte es diu New York, aquí els que sàpiguen anglès, New York Garbage.
5: Sí, no, ja.
6: Ja està. Però de la boda.
4: Sí, aquest és un senyor que agafa escombraries, les posa en cups de metall.
6: O sigui, el fem de la boda.
4: No fem, home, fem tampoc.
9: Les caques de la boda.
4: Ell agafa escombraries, les posa en cups
6: per
4: de metall.
6: Per a mi el fem és la vostra...
4: Ah, vale.
6: Claro, el fem és la vostra basura.
4: Sí, doncs, doncs això sí.
5: Ah, no fem. Sí.
6: Què és fem per vosaltres?
4: Fem són caques, sí. Excrements.
6: No, per a mi el fem és les vostres escombraries.
4: Val. Justin Guignac va recollir escombraries fora del Madison Square Garden el dia del casament de Taylor Swift i Travis Kelce.
6: En sèrio?
4: Els va posar en cups de metà acrilat que va vendre $25 cadascun amb el títol New York City Pocket Garbage Not Invited Edition.
9: Molt bé.
4: Aquí dins hi havia canyetes, hi havia canyetes, un AirPod sol, un ventall amb els colors de Sant Martí i un detall que l'altre ja el vam comentar aquí, que ens va fer molta gràcia, un kit de prova d'ovulació.
5: En un casament portes això, escolta,
4: sí,
5: que
4: saps. Exacte.
6: Però escolta una cosa, i se ho ha quedat ell, els diners, o com?
4: Sí, clar.
6: Sí, clar.
4: És el que tenen aquests artistes.
6: I per què estava en la boda de Taylor Swift?
4: No, estava de convidat ell. Ell va anar a buscar les escombraries del voltant del Madison Square Garden.
6: No,
4: la Susana Grius, casa aquest estiu?
6: Sí. I esto que viene.
5: No, per anar a fer això. Mira't això.
4: Vale. Tu vigila. Aviam, ja
9: que... Amb qui es casa la Susana Grius?
6: Amb un empresari.
4: Mira, ara això és Lola també, no, Mariola?
9: Sí, perdona, és que és interessant.
4: Va, parlant de Taylor Swift, l'any passat, ho dèiem ara, el Departament de Nous Formats de la Matina de Catalunya Ràdio d'estiu, va crear, si us recordeu...
6: Per aquí va la pregunta.
4: Espera't un momentet. Deixa'm un momentet. No ens posem nerviosos. L'any passat vam crear el concurs Taylor o Rodoreda, ho recordeu?
9: Sí, cert,
4: donàvem
9: sí.
4: frases
9: Mític.
4: Textuals i havíeu d'encertar si corresponien a un text de Mercè Rodoreda o una cançó de Taylor Swift. Val? Aquest ja el tornarem a fer. Però avui, com que és el primer test d'estiu, farem una versió personalitzada per cadascú de vosaltres amb un concurs que n'hem dit Taylor o Dèria.
5: Estàs ballant, Freddy?
4: Sempre.
5: Ah,
4: sempre.
9: Jo també, a casa.
4: Sí. Vinga, ara, responent a la pregunta de la Mariola, es diu Taylor o Dèria perquè cadascú de vosaltres us diré una frase i m'heu de dir si és de Taylor Swift o d'un autor, d'una autora, d'una sèrie que em consta que us agraden a cadascú de vosaltres.
9: Oh!
4: D'acord?
9: S'entès?
4: Escolta,
5: gràcies.
4: Taylor o Dèria, havia pensat dir-li en aquest concurs qui ho ha dit Taylor's Edition, però això ja és una altra qüestió.
6: Sí, bueno,
4: Frankie, comencem amb tu.
5: Va.
4: D'acord? Primera frase. D'on surt aquesta frase? D'una cançó de Taylor Swift o d'un episodi de Com si fos ahir?
5: Val.
4: No és amor ni odi, simplement he oblidat que existies.
5: Això, si és del Com si fos ahir, segur que ho ha dit la Marta.
4: És del Com si fos ahir o és d'una cançó de Taylor Swift?
5: Jo, del Com si.
4: Del Com si?
5: Sí.
4: No és amor ni odi, simplement he oblidat que existies, és del Com si?
5: Sí.
4: Doncs és Taylor Swift.
5: Bueno. Holy.
6: Podria ser de...
4: Sí. Mira. De fet, la cançó es diu així. I forgot you existed. Puja, puja. Va. I forgot that you got Vinga, segona pregunta.
5: Però, mira, això ho podia haver dit tranquil·lament el personatge de la Sílvia Bel.
4: Bueno, o sigui, escolta, no, ja, apel·lacions i després ja obrirem un ton d'apel·lacions, si cal. Mariola, seguim amb tu, val?
6: Va.
4: En la setmana dels Emmy, Mariola, d'on és aquesta frase que et diré? D'una cançó de Taylor Swift o de la sèrie Hacks, d'acord? Mm. No sóc suïcida, simplement em vull morir.
6: Hacks.
4: Hacks, sí?
6: Sí.
4: Hacks, correcte! Episodi 8 de la tercera temporada.
5: Carai.
4: Episodi 8 de la tercera temporada. Bernat de Déu, seguim amb tu. Recordo que estem parlant de Taylor Swift o d'èries coses que em consta que us agraden, d'acord?
9: Aviam.
4: Qui ha escrit aquesta frase? Taylor Swift o Bernat de Déu?
5: Oh! Oh! Que gran! Amb això entens que tot el que hagi escrit jo ho recordo.
4: Qui ha escrit aquesta frase? Taylor Swift o Bernat de Déu? Serà una actriu, però la gent la coneix més per tot allò que fa en un matalàs. Taylor Swift o Bernat de Déu?
9: Hòstia, és molt Bernat de Déu, aquesta frase.
6: Totalment, Bernat.
9: Molt.
6: Totalment. Veure, lamentablement és molt teu.
4: Serà una actriu, però la gent la coneix més per tot allò que fa en un matalàs. Taylor Swift o Bernat de Déu?
9: Hòstia.
5: És molt Bernat, però jo crec que en Bernat no diria allò que fa amb un matalàs, també t'ho dic.
9: Sí, jo diria, exacte, se la coneix més
6: seria més elegant. Ara. Sí, seria més elegant.
9: Doncs
6: jo
9: fem
6: crec.
9: Taylor Swift, va.
4: Taylor Swift, sí? Taylor Swift, correcte! Yeah.
6: Ara, un moment.
4: Espera un momentet, deixa sonar una mica la cançó, ara.
6: Sí. Ah, vale.
4: Taylor Swift, Better Than Revenge, diuen que és la cançó que va escriure quan Joe Jonas la va deixar per Camille Bell. O sigui, ja sabem que la Taylor Swift té malabada. Què anaves a dir, Mariola?
6: No, Bernat, perdona, és impressionant que no te'n recordes de algo que tu has dit o no has dit. És a dir, que no has dit directament. Jo no he dit això mai
4: mica,
6: de la vida.
4: Ha dubtat una mica, jo ja estic content amb que hagi dubtat una mica.
9: No, però saps què passa? És que, clar, porto milers d'articles que ens hem patjat, com tots vosaltres. Vull dir, fa uns quants anys que ens dediquem a això. Però sí que és cert que m'ha agradat molt això que heu dit. No sé si el Frank o el Freddy, que jo ho hagués dit encara més desagradable.
6: Encara més elegant. Jo crec que més elegant.
4: Vinga, segona ronda de Taylor Roderia. Seguim amb tu, Frankie Pereira. Qui ha dit aquesta frase? Taylor Swift o Mònica Naranjo? D'aquí, Frankie Pereira és molt fan. Només un petó podria obrir el camí de retorn. Taylor Swift o Mònica Naranjo, Frankie Pereira? Només un petó podria obrir el camí de retorn. Si vols t'hi afegeixo. Els discursos no són per tu. Només un petó podria obrir el camí de retorn.
5: Això la Mònica.
4: Mònica Naranjo, sí? Mònica, segur?
5: Claríssim.
4: Correcte!
5: Ah. Ara sí que estic ballant.
9: Jo també. Home, és que això és un hitasso.
5: Ai.
4: Ai, de desata més, aquesta, eh?
5: Sí, sí.
4: Mariola, seguim amb tu.
6: Vinga.
4: Pulla, pulla, va, que el Frank ja ens posa a cantar.
5: No cal. M'agrada, sobreviviré. Sí. Saps que és el meu...
4: Vinga, Mariola, seguim amb tu. Taylor Roderia, d'on és aquesta frase? D'una cançó de Taylor Swift o d'un episodi de la sèrie Se tiene que morir mucha gente? En saps tant que podries escriure perfectament un llibre sobre com engegar el meu dia a la merda. Taylor Swift o Se tiene que morir mucha gente?
6: Taylor Swift.
4: Taylor Swift, sí, segur? Esteu ocupateu avui. Correcte!
6: Sí, perquè jo m'he vist la sèrie sencera i no em sona
4: aquesta frase. Sí. Puja. Tell me why, de Taylor Swift. Bernat de Déu, seguim amb tu.
9: Vinga.
4: Qui és responsable d'aquesta frase? Taylor Swift o Bernat de Déu?
9: Collons,
6: millor. Però bueno.
4: O Bernat de Déu.
9: Però Freddy, que tens un arxiu, Bernat de Déu, a casa.
4: Sí, sí. Això ha costat una feina d'arxiu, també t'ho diré. Qui ha escrit aquesta frase? Taylor Swift o Bernat de Déu? La veritat es troba en els ossos que descansen sota les aparences.
9: En els ossos?
4: Sí. Aviam, sí, els ossos.
9: En els ossos, a veure, si l'he escrit jo, tenia un dia cursi. Perquè jo no crec que hagués fet servir en els ossos,
4: Sí.
9: Ossos d'os humà, diguéssim.
4: D'ossos humà, sí. Ara,
9: Potser que tingués un dia una mica cursi, però jo crec que és Swift.
4: Tu creus que és Taylor Swift, aquesta frase?
9: A veure,
4: la veritat es troba en els ossos que descansen sota les aparences, sí?
9: Clar, és que no sé de la... Clar, si vaig fer un article sobre les runes del Born, doncs potser sí que vaig dir osos. Però em sembla que la frase cursileja una mica.
4: Sí, és massa Taylor Swift, no?
9: Diria, però bueno, puc equivocar.
4: Resposta incorrecta. Veus? És d'un article de Bernat de Déu.
5: Afuera!
4: El Nacional, 16 de març, sobre la nit de les lletres catalanes. On vas escriure, he fet una mica de trampa, perquè la veritat es troba en l'ossada que descansa sota les aparences.
5: Ah, tio, has fet trampa.
4: Sí, però si dic ossada ja ho sabies.
5: No, llavors, no senyor, no senyor, clar, sí. Que jo hagués escrit ossada.
6: M'encanta.
4: En fi, va, tercera ronda.
5: Vas fer trampa, Freddy.
4: Bueno, sí, i espera't, i espera't. Vinga, Frankie, estàs aquí?
5: Dale, sí, home, sí.
4: D'on és aquesta frase? Va. D'una cançó de Taylor Swift o de Plats Bruts?
5: Ui.
4: El teu problema no és haver vist massa pel·lícules. El teu problema és que no les has entès.
5: Això és Plats Bruts 100%. Plats Bruts 100%.
4: Capítol 3 de la tercera temporada, tinc defensa, frase de la mítica Carbonell. No has dubtat gens, eh?
5: No has dubtat gens, eh?
4: Mariola Covell, seguim amb tu.
6: Venga.
4: De qui és aquesta frase? Taylor Swift o David Broncano? Recordo que estic fent una mica... El Franqui em fa riure.
6: Mare de Déu.
4: No em coneix de res i em fot més canya que una cervesa i jo penso, hòstia, no són ni les 7 del matí. No em coneix de res i em fot més canya que una cervesa i penso, hòstia, no són ni les 7 del matí.
6: Broncano, claro.
5: Però Broncano a 7 del matí no està aixecat. Vull dir, dorm aquella hora, Mariola.
10: Torna'm a dir la frase,
9: per favor. Potser no ha anat a dormir.
6: Torna'm a dir la frase.
4: No em coneix de res i em fot més canya que una cervesa i jo penso, hòstia, no són ni les 7 del matí. A l'hòstia no són ni les 7 del matí és una mica clau, eh? Més que la primera part. Ara us explico per què.
6: És que Taylor Swift dient això no me pega, però Broncano tampoc.
4: Yeah.
6: Bueno. Va, Taylor.
4: Taylor Swift?
6: Sí.
4: Resposta correcta, Taylor Swift.
6: Ai, mira.

0: Aviam, és, hi ha una mica de trampa amb la, perquè la traducció és una mica lliure.
1: A veure, perquè... pregui una cosa, no, que impugnaran tot el
0: no, perquè, aviam, té un sentit. En anglès diu, you're taking shots at me like it's Patron. Patron és una marca de tequila. I shots, en anglès, pot voler ser trets, com volem dir, mataques, però shots també pot dir xupitos, diguem. I llavors he buscat una traducció de fotre canya i cervesa, que és més o menys, el que volia dir, diguem.
2: Però i lo del C del matí, que
0: això sí, sí. Diu, damn, it's 7 a.m. perquè és una cançó que es diu You Need to Calm Down, que està destinada als haters, i comença així dient, tio, no em coneixes de res, ja m'estàs escrivint tuits matxacant-me, no són ni les 7 del matí, calma't, tio, calma't, diguem-ne.
3: Sí. Aquí està bé, la Taylor. Vinga.
0: Bernat de Déu, de qui és aquesta frase?
3: Ai, Déu meu.
0: Taylor Swift?
3: O meva, no?
0: O de Leonard Bernstein?
3: Hòstia!
2: Hòstia!
3: Taylor aquí sí que l'he d'encertar, eh?
0: O del director d'orquestra, de qui ets extremadament fan, Leonard Bernstein? Nena, gràcies pel ram, però no en tens ni idea de com és la vida d'una estrella, ni ho arribaràs a saber mai. Nena, gràcies pel ram, però no en tens ni idea de com és la vida d'una estrella, ni ho arribaràs a saber. Taylor Swift o Leonard Bernstein, Bernat, de Déu.
3: És que és molt dels dos. És molt dels dos.
0: Això va per rajada Taylor Swift cada cop que et poso el micro davant. Vull dir que...
3: És veritat, sí. És veritat. Hosti. Clar, és que Bernstein, és per això als Rams li agradaven, el que passa que li van donar molts. Va, Bernstein.
0: Leonard Bernstein, sí?
3: Vinga.
0: Resposta incorrecta. Oh. És Taylor Swift, The Life of a Showgirl.

0: Aquesta és de l'últim disc, eh? Vull dir que déu-n'hi-do. Bueno, déu-n'hi-do, eh?
1: Em quedo més tranquil·la perquè, la veritat, Leonard Bernstein dient nena...
0: Perdona, podria ser perfectament.
1: Pues no m'agrada. Nena. Sí. Abans del 90,
0: temps,
1: no?
0: Sí.
2: Home, eren altres temps.
0: Eren altres temps, exacte.
1: Claro.
2: Sí, sí, eren altres temps.
0: Bueno, fins aquí, Taylor i Dèria, us ha agradat?
2: Molt...
0: No?
2: Sí,
0: no,
2: sí,
0: no,
2: sí, no, sí, no. Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, us veig poc convençuts.
2: Que sí, home, que sí.
1: A mi sí, a mi sí. Em queda
0: una ronda més, ja farem la setmana altre dia o la setmana que ve, eh?
1: Molt bé.
0: Però una última pregunta, va.
1: Vinga.
0: Ha estat notícia les últimes hores un musical que no es va arribar a fer mai sobre vampirs. Ha estat notícia, diguem-ne, indirectament. Per què ha estat notícia... un musical que, insisteixo, no es va arribar a fer mai, sobre vampirs.
3: Ni idea.
0: Està en notícia per una cançó que havia d'aparèixer en aquest musical i que el seu compositor ha explicat diverses vegades. Jo me la vaig imaginar com una història d'amor entre vampirs, per bé que no ha passat a la història, per això.
2: Quin àmbit és? De quin territori?
0: Què vol dir, quin territori?
2: Vull dir Catalunya, Espanya, Estats Units, que a tu t'agrada tant.
4: A la Bisbal.
2: A la Bisbal, amb el Pastorell, ho podríem fer.
0: Aviam, el compositor és anglès...
2: Mm-hmm.
0: I la cantant que la va popularitzar és galesa.
2: Galesa, eh?
0: Permeto dir la pista principal, eh? Era galesa.
2: Ostres! Ah! Aquesta que s'ha mort, cony.
1: Sí,
2: la Bonnie Tyler.
0: Bonnie Tyler,
1: tota l'Eclipse
0: of the Heart.
1: Tota l'Eclipse,
0: exacto.
1: Galesa, clar.
2: Home, això sí que és música, no el Taylor Swift.
1: Però, i espera un moment, no estarà en el musical per què?
0: No, perquè
2: és morta.
0: No, perquè no...
1: No, quina tonteria.
0: No, no es va fer mai. Aquest, ell planejava un musical i va dir algun dia faré un musical sobre vampirs. Va dir el compositor, que es deia Jim Steinman, que és el que també componia pel Meatloaf, i va dir, jo m'imaginava una cançó, una història d'amor entre vampirs. De fet, quan tu mires la lletra, diu, el teu amor és com una ombra que em segueix a tota hora, sempre camino a les fosques, et necessito aquesta nit, per sempre comença aquesta nit.
1: Que bonito.
2: Quinta maca. Aquestes veus maltractades per l'alcohol i la drogadicció.
0: Bueno, ara, escolta, aviam... Aquí faltant els difunts, pobret.
2: No, amb la senyora aquesta que es casa a Nova York i que fa basura pels artistes.
0: Sí, però home. Li hem atribuït frases del teu ídol, eh?
2: També és veritat.
0: Apa, ho deixem aquí. Mariola, Frank i Bernat, mil gràcies.
2: Que vagi bé.
0: Ho deixem aquí. Bon cap de setmana. Tornem dilluns.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia, us informa Joan Bota. Almenys 11 morts confirmats i 19 desapareguts a l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, una xifra que podria augmentar, segons alerten les autoritats andaluses. A més, hi ha 8 ferits, 4 d'ells de gravetat, que han estat traslladats a la unitat de cremats de l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Les víctimes van agafar carreteres secundàries i es van veure atrapades per les flames. El conseller de la Presidència i Emergències Andalús, Antonio Sanz, ha fet una crida a la prudència i ha demanat seguir les indicacions dels serveis d'emergències. I és que algunes de les víctimes van optar per vies diferents.
7: 4 persones que iban en el coche y que han fallecido, parece que los 4 son de nacionalidad extranjera y pudieran ser británicos, ¿no? Porque por el coche con el volante en el otro lado. Y otro escenario de 7 personas que iban 9, de las cuales 2 logran salvarse, se logra rescatar, logran salvarse y 7 que fallecen.
6: Més notícies, Natàlia Ramon.
8: El govern defensa que la superfície cremada al foc de les Gavarres podria haver estat molt superior sense la gestió forestal que s'ha fet els últims 8 anys. Segons dades de la Direcció General de Boscos, s'han tret 23.000 metres cúbics de fusta del massís, entre altres coses per facilitar l'accés dels bombers en cas d'incendi. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
9: Bon dia. La tala d'arbres a les Gavarres s'emmarca en el dibuix de punts estratègics de gestió en zones forestals perquè els bombers tinguin indrets segurs on treballar quan hi ha un incendi. Tot i que en aquest massís encara falta adequar camins i la connexió d'alguns punts d'aigua a la xarxa, el que s'ha fet fins ara ja ha facilitat que es cremessin menys hectàrees. Tamara García és la directora de prevenció d'incendis dels bombers.
10: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
9: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat retardar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals. Assegura que Salut només va aplicar els criteris marcats pel Ministeri de Sanitat, que demanaven prioritzar la població de més edat i vincula els retards a problemes administratius i logístics dels cossos estatals. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
11: Bon dia. A preguntes de la Fiscalia i de la Defensa, Vergés ha assegurat que la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils no va començar abans perquè els cossos no havien enviat els censos i perquè van demanar vacunar-se a les silències. Un cop es van solucionar aquestes traves administratives, l'exconsellera assegura que el procés es va aturar perquè els criteris que marcava el Ministeri de Sanitat havien canviat.
12: La decisió fue suya, fue colegiada.
13: La decisió és del Consejo Interterritorial de Salut. El Consejo Interterritorial de Salut afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
11: Vergés ha assegurat que aquesta directriu de prioritzar els majors de 55 anys va afectar tots els col·lectius essencials, sense cap discriminació. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: La Comissió Europea reclama canvis a Instagram i Facebook perquè les seves aplicacions siguin menys addictives si no volen enfrontar-se a una multa milionària. El govern comunitari acusa el gegant tecnològic Meta, que és el propietari de les dues plataformes, de posar en risc la salut dels usuaris i de vulnerar així la Llei Europea de Serveis Digitals. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
14: Hola, bon dia. La comissió vol que Instagram i Facebook apliquin pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Brussel·les també exigeix que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i vol que les aplicacions desactivin el conegut com a scroll infinit perquè es deixin d'encadenar, com passa ara, vídeos, fotos i textos sense interrupcions. La Comissió Europea considera que el disseny actual d'Instagram i Facebook en fomenta un ús compulsiu i els dona un temps per canviar-ho. Si tot i així el govern comunitari creu que no n'hi ha prou, l'empresa Meta, la matriu d'Instagram i Facebook, s'enfrontarà a una multa que pot arribar a equivaler al 6% de la seva facturació anual arreu del món. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
6: I avui els Rolling Stones publiquen nou disc. Titulat Foreign Tongues és el 25è àlbum d'estudi del mític grup i el primer des que el 2023 van publicar Hackney Diamonds, amb què van guanyar un Grammy. L'àlbum de 14 cançons és fidel, com sentiu, al so de la banda britànica, però no es limita al rock pur. També hi ha balades, tocs de música country i ritmes ballables. A més, compta amb les col·laboracions com a convidats de Paul McCartney, Robert Smith, de The Cure, o Chad Smith, de Red Hot Chili Peppers, entre altres. També inclou alguna gravació del bateria del grup Charlie Watts, mort el 2021. El llançament de l'àlbum es va celebrar abans d'ahir a Londres amb un gran espectacle de drons sobre el riu Tàmesi, que va il·luminar el cel nocturn amb siluetes com les del famós logotip dels llavis i la llengua de la banda. El líder del grup, Mick Jagger, de 82 anys, ha dit que esperen fer una gira amb el seu nou àlbum. El disc s'ha gravat en un temps rècord, poc menys d'un mes, emulant els primers temps de la banda. Esports, Marcos García.
15: Avui tindrem el segon equip semifinalista al Mundial Masculí de Futbol a les 9, Espanya-Bèlgica, i qui guanyi s'enfrontarà amb França, que ahir va superar el Marroc per 2-0 als quarts. El rival dels francesos a les semis, com diem, sortirà d'aquest Espanya-Bèlgica que juga avui. En bàsquet, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per renovar el contracte del jugador 4 temporades més, és a dir, fins al 2030. D'altra banda, la sisa Joventut farà oficial avui el fitxatge de l'aler pivot bosnià Emir Soleimanovic, que arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga. A més, el Girona anuncia Fiat com a nou patrocinador principal del seu equip de bàsquet. El Tour de França, avui setena etapa, entre Ajetmau i Bordeus. De perfil pla, Tadej Pogacar sortirà amb el mallot de líder. L'eslové té ara 2 minuts i 42 segons de marge a la general sobre el danès Jonas Vingegaard. I Marc Márquez ha patit una caiguda a baixa velocitat, això sí, al primer entrenament del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Això no li ha impedit marcar el segon millor temps al primer entrenament lliure, a 51 mil·lèsimes de Raúl Fernández. A les 3, la pràctica que discrimina entre els 10 que van directament a la Q2 i els que hauran de passar per la repesca en aquest Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
5: Fins aquí les notícies.
16: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
17: La Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Teresa, hola. Ei, ja has anat a buscar els nens? És que sóc el súper del Corte Inglés. Digue'ls que porto gelats. Ara tenen un 3x2 en tots els Magnum, Calippo, Solero i Ben & Jerry's. Ah, i cireres. Els hi encanten. El quilo surt a 3,99. I tenen una pinta...
19: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
20: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
21: Comprem el seu cotxe a Puntcat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe a Puntcat. Som de confiança. Som d'aquí.
22: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu model exposat.
21: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
23: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
24: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
25: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
26: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui divendres... No cal anar a Suïssa.
27: Catalunya té molts camins per trepitjar.
28: Puges cap al coll de la Garrofera.
27: I molts racons per visitar.
29: És un corriolet que puja per la Careneta.
30: Rius, carenes, cims, corriols, castells, llacs, altiplans...
31: Paisatges verds i no tan verds que ens fan dir ben convençuts...
32: No cal anar a Suïssa.
31: Per això, aquest estiu us portem d'excursió pel Montcaro, la Vall d'Unarre, Castellcí, la Vall dels Voltors, Josa de Cadí.
27: No cal anar a Suïssa. El divendres a la mitjanit amb Gerard López.
31: No et descobrim el territori. T'ensenyem el país.
33: Catalunya Ràdio.
34: Som 3CAT.
27: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Tens ganes de fer alguna cosa en concret?
0: Home, ja que hem vingut.
1: Bé, el que fa mandra és començar, però un cop arrenques... Avui qui ve, avui?
0: Avui ve en Manel Elias.
1: Aquell rus?
0: Collons, és per rus. És català i va anar a Rússia.
1: Aquest va néixer a Rússia i llavors va aprendre català. I ens ha colat un gol a tots. Aquest tio és estranger.
0: No, home, no és estranger. Què dius que és estranger?
1: Si jo fossis rus, t'haguessis anat a Cardallà enmig dels tiros i les bombes?
0: Jo no, però ell sí.
1: Aquest tio es diu Manel Elias, però segur que és estranger.
0: A veure, l'Àlex Vila ha fet un reportatge d'aquells seus al Cruïlla.
1: Al Festival Cruïlla?
0: Sí.
1: Allà plan hi ha d'estrangers.
0: Farem també allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada, ja. I dedicarem el capítol d'avui als mitjons.
1: Els mitjons?
0: Els mitjons.
1: Vols dir els mitjons?
0: Mitjons, collons, els mitjons, saps que són els mitjons?
1: Sí, jo
0: doncs els mitjons, farem els mitjons. Avui els mitjons. Calla, calla, que arriba el jefa.
2: Déu vos guard.
3: I visca el Batlle!

0: mitjons. Aquell invent que ens havia servit sempre per diferenciar els guiris dels autòctons, fins que no sé per quina raó hi ha catalans que han decidit també anar amb sandàlies i mitjons, igual que els estrangers, que
1: la
0: trobo.
1: Gent, la gent ha perdut el cap.
0: La gent no sé on tenen el cap. No sé quina moda detesto més, si la de portar mitjons combinats amb sandàlies i xancletes.
2: Però a veure, això es fa?
0: Això es fa.
2: Això els alemanys i no els noruecs que venen a l'estiu...
0: Això es fa. La gent jove, catalans joves, estan fent això.
3: Però catalans.
0: Està de moda. Deia que no sé si em fa més ràbia aquesta moda o la moda d'anar amb mitjons divertits, mitjons amb dibuixets simpàtics, unes síndries, unes emoticones, uns aneguets de goma, també.
1: Uns albocats.
0: Ah, senyor.
1: N'he vist uns que tenen albocats?
0: Sí.
1: Però què és això?
0: O sigui, quina
1: és una merda.
0: Quina necessitat hi ha que els mitjons siguin divertits?
3: Ara.
0: En quina ara. Situació has de fer-ho servir perquè facin riure els mitjons? No, és una peça de roba que no s'ha de veure, en principi.
2: Com vas al metge, que li ensenyes les síndries?
0: No sé. És raro. Perquè normalment no es veu. Sí que es veuen els mitjons. Hi ha un cas estranyíssim. No sé si ho heu fixat en els avis, quan seuen, els avis que van amb pantalons de pinça, com aquests vostres,
1: sí.
0: Quan s'asseuen, se'ls aixeca molt el pantaló.
1: Molt. És elegant.
3: És veritat.
0: Se'ls aixeca el pantaló i veus el mitjó sencer fins al genoll, quasi.
1: Sí, sí, sí.
0: Però no és que el pantaló sigui més curt, perquè quan ells s'aixequen, llavors el pantaló queda a la mida.
3: Sí,
0: el pantaló és correcte.
3: Sí, és curiós.
0: Però se'ls aixeca molt més que la gent jove.
3: Sí.
0: Mireu això, fixeu-vos-hi.
3: Sí, no, m'he fixat.
1: És un bon detall.
0: És un detall tonto, però...
1: No.
0: És cultura. Tot és cultura. Si us agraden els mitjons divertits, per cert, he vist a Barcelona botigues on només venen mitjons d'aquest tipus. Que jo sempre que veig una botiga d'aquestes a Barcelona, penso, si el meu avi ara de cop i volta fos viu,
3: sí.
0: I li... Avi, a Barcelona hi ha una botiga que es guanya en la vida exclusivament venent mitjons amb dibuixets.
1: Va, tira, no m'enredis.
0: Pues seria
1: això. Digues el teu avi.
0: Exactament. Els mitjons més antics que es conserven daten del 256 abans de Crist.
1: Ja m'estranyava.
0: Sí.
1: 265 no pot ser.
2: Sí, però... I 56 sí? Vols dir que... Peio, això vols dir que no t'ho has inventat així de...
0: Sí, home, sí, és així, és correcte. Què passa? Hòstia, perquè no hauria de ser.
2: No ho sé, collons, com hi ha d'haver mitjons abans de Crist? Si Jesús... Collons, Jesús poc em portava de mitjons.
0: Ah.
1: Bueno, potser no li agradaven,
2: Jo sempre l'he vist amb sandàlies. Jesús.
0: Sí que és veritat. O descalç.
2: Ah.
0: Tens raó que Jesús anava sense mitjons.
2: Ah, si hagués anat amb mitjons, no s'haurien hagut de rentar els peus l'últim sopar.
0: Sí, que això també, quedar per sopar amb algú i rentar-te els peus, què vols que et digui? No sé. No.
2: És raro.
0: Però teniu raó. O sigui, Jesús no duia mitjons, però sí que els mitjons més antics són del 256 abans de Crist i es van trobar a Egipte.
2: Bah. Collons d'Egipte.
0: Si us car de gràcia veure'ls, són a un museu de Londres.
2: Bah, collons d'anglesos.
0: I Jesús no duia mitjons perquè els romans no van incorporar aquesta peça de roba fins al segle II després de Crist. Abans, entre peu i sandàlia, no hi posaven res. Llavors, amb raó, s'havien de rentar els peus abans de sopar.
2: Clar.
0: Perquè la pell de sandàlia suada, nano, allò ve fortó. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: A veure, sou de regalar mitjons vosaltres, sí o no?
1: Bueno, a mi me'n regalen per Nadal cada any.
2: Sí,
1: cada
2: no?
1: any, cada any. Cada
2: quina il·lusió, eh?
1: Sí, sí, no, no. Ui, mira, quina sorpresa tindré. Toma, mitjons.
2: Poc gràcia, poc gràcia.
0: Ocupen poc.
3: És un dels clàssics de la cagada de tió. És un dels clàssics.
0: Us vull parlar d'una tradició de Tristan da Cunha.
4: Home, la meva illa preferida. Tristan, sí?
2: Una és això, Peyu.
4: És la meva illa preferida perquè és el lloc habitat més remot del planeta Terra. És el lloc on pots viure amb certes comoditats i més lluny d'on viu la gent. Però...
0: És molt lluny, eh?
4: O sigui, més enllà
0: avui ho he mirat.
4: És molt lluny, és molt lluny.
0: És molt lluny.
4: És molt lluny. Sí, sí. Digue'ls-hi on és.
2: Ja m'ho entès, això.
0: És al sud de l'oceà Atlàntic.
4: Correcte.
0: I tenen una tradició... que us ho explico ara. Quan un noi jove s'enamora d'una mossa del poble...
4: Oh, que maco.
0: Li fa un regal...
1: Uns mitjons.
0: No, li fa uns mitjons.
1: Ah, no?
0: No. Home. No, ell li regala a ella algun detallet, alguna sí. cosa, no? Sí. I llavors ella sí que teixeix uns mitjons
2: mira,
0: per ell.
2: Oh, que maco. Veus? Això ja és diferent.
0: Uns mitjons...
2: Sí, sí, sí.
0: ...que tenen un codi. Ah. Segons les ratlles de color que hi posa, sí. vol dir que està més o menys interessada pel noi que li ha fet el regal.
4: Uf, mira.
0: A veure, us agrada.
1: Calleu.
0: Us explico.
1: Sí, explico això.
0: Si tu, per exemple, Peyu, sí. hi ha una mossa d'allà que t'agrada,
4: sí.
0: tu li fas un regal a ella, sí. i ella, per exemple...
4: Em dirà que no, em dirà que no.
0: Calli, calli.
2: Espera't un moment.
0: Et regala uns mitjons amb dues ratlles grans,
4: sí.
0: i sis de petites, vol dir que hi ha tema.
4: Que
0: es vol casar amb tu.
4: Ah, sí? Quantes ratlles has dit?
0: Sis de grans?
4: Sí.
0: No, no, calla, que em confoneu. Dues de grans.
1: Dos de grans?
0: I sis de petites.
1: Hòstia, que ho quedeu complicat.
0: És complicat. És complicat, però un cop ets allà tampoc tens res més a fer i t'acostumes al codi.
1: Ja, però que saber què vol dir cada ratlla i si és més curta, més llarga...
2: Va, l'altra cosa. O sigui, si et regalen uns mitjons blancs, i a mi uns mitjons aquests de tenis,
1: sí,
2: sense cap ràlla...
4: Et vol fora de casa, ràpid.
0: Que ja t'estàs buscant una altra mossa que ja deu ser difícil.
4: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui boig conegut i força boig, Peyu, perquè fa un parell d'anys es va trobar al mig d'un atac rus amb bombes i granades mentre estava fent un reportatge en una regió d'Ucraïna.
4: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Manel Alias.

0: Manel, què tal?
1: Molt bé.
0: Anava a dir benvingut a Catalunya Ràdio, benvingut a... Però ja hi ets, tu.
1: Ja, jo visc aquí.
0: Vius aquí, eh?
1: Ja estava aquí, ara m'he despertat fa poqueta estona.
0: Perquè i... aquesta porta la gent no ho sap, però aquí tombes.
1: Sí.
0: I hi ha l'estudi principal de Catalunya Ràdio.
1: Exacte, d'aquí he vingut jo. I sense mitjons, hòstia, si arribo a saber
0: ah,
1: que...
0: Sí?
1: Sempre, sempre me'n poso, t'ho juro, eh? Sempre em porto.
0: Va, avui sense mitjons.
1: Avui vaig sense.
0: Quin fàstic, però, perquè portes bambes.
1: Porto unes bambes molt velles, a més.
0: I no et sua el peu sense mitjó?
1: Gens, mai.
2: I deus tenir unes ungles negres?
1: Que va. No, no, vaig sempre... Ho porto tot molt ben cuidat sempre.
3: És polit.
0: Sí. Què has esmorzat, Manel?
1: Encara no he esmorzat.
0: Què dius?
1: Encara no he esmorzat.
0: Hòstia, ho estàs cardant tot al revés avui,
1: tot al revés.
0: Veieu o no? No has esmorzat, no s'ha posat mitjons.
1: Promet, és que comencem bé.
0: Comencem molt fort.
1: Sí, però quan, primer fem bé la feina i quan surti aquí veuràs, menjaré fort.
0: Fort. Anem al... Home, tants anys a Rússia, ara deus menjar com un loco.
1: Hòstia, aquí es menja molt bé, eh?
0: Millor que allà, suposo.
1: Millor que tot arreu, diria.
0: Sí, això també és veritat.
1: Tu has anat mai a un lloc que diguis, hòstia, aquí es menja millor que d'allà on vinc?
0: No. Però jo quan dic d'allà on vinc és Muntanyola i prou, ja.
1: tu jugues fort, sí. Jo sempre ho penso, per exemple, jo que sé, Itàlia, jo sé, pasta i tal, dius, hòstia, aquí és fàcil, es menja bé, m'agrada, sí. Pizzas, tal, però hi ha aquell embotit i aquelles coses.
0: És veritat, és veritat.
3: El prosciutto.
0: Escolta, el prosciutto.
1: No és el mateix. Aleshores, si haguéssiu un dia normal...
0: Què menjaves a Rússia, tu?
1: A Rússia jo intentava...
0: Espera, faré una pregunta prèvia. Estàs fins als ous que et preguntin coses de Rússia o no?
1: No, el que passa és que cada cop me'n recordo menys.
0: O sigui, pot ser que el que ens diguis ara sigui mentida.
1: Ara m'ho vull inventar, ja. Sí, no, però allà una de les coses...
0: Bueno, doncs no ens ho expliquis, perquè vas d'inventar. Anem als inicis. Com vas començar?
1: Farinetes. Esmorzen farinetes. La gent adulta, vull dir, el que serien les papilles de tota la vida...
0: Sí.
1: Diria que és l'esmorzar nacional, gairebé.
0: Hòstia, quin fàstic.
1: Sí, diuen que és ben sa i ben bo i que et dona energia i és barat.
0: Amb raó vas tornar.
1: Vaig fotre el camp d'allà volant.
0: Anem a veure com hi vas arribar, perquè tothom, tots sabem que vas estar a Rússia, que ara estàs fent la nit a Catalunya Ràdio, però els teus inicis, quan decideixes fer-te periodista perquè sents un disjockey a los 40?
1: Sí, jo no sóc un periodista d'aquests de raça, com molts dels nostres companys que ja amb 4 o 5 anys ja estaven fent entrevistes per casa a la penya. Jo era...
0: T'entenc perfectament.
1: Que sí? Jo era bastant desgraciat. I de fet, de petit no m'interessava gaire tot això ni res, no? Després sí que ja d'adolescent em comença a agradar molt el cine... escoltava sempre música.
0: Sí, aquí ja se separen les nostres vides. Fins ara eren més o menys
1: igual. Fins ara anàvem igual, no? Bastant dropo fins que em comença a interessar una mica això, però vaja, jo escoltava molta música i un dia acompanyo la meva germana a Barcelona. Jo soc de Berga, acompanyo la meva germana a Barcelona a fer unes gestions i passant pel carrer Casp veiem que hi ha allà una acumulació de jovent, majoritàriament noies, mirant una mena d'aparador i diem, hòstia, anem a veure què passa aquí, a veure què hi ha, no? I era los 40 principales. Hosti. I jo allà veig un tio, que diria que era el Toni Aguilar, però no n'estic segur, presentant... Feia una frase i entrava una cançó. O sigui, des de la Baja California nos llega no sé què. I dic, hòstia, aquest tio fa una frase, para i sona un tema, i es guanya la vida, jo vull fer això.
3: Clar.
1: Però... Escoltes la cançó,
0: sí,
1: la introdueixes una miqueta i que soni.
0: Ja
1: em va encantar la idea.
0: Va encantar més que res pel nivell de feina, poder.
1: Per la poca feina i el gaudi, o sigui... molt poca feina, era una frase divertida. A més, amb tota aquella gent mirant-te.
0: Clar.
1: A més, això agrada.
2: Jo això ho trobo molt interessant, el que ens explica en Elias. Però la pregunta que li has fet, què hi té a veure amb el que ha anat a fer Rússia?
1: Ara hi arribarem.
0: Estem repassant la seva trajectòria.
2: Perquè
0: abans d'anar a Rússia, primer hem de passar per l'Infocà. Vas presentar l'Infocà, tu.
1: Vaig presentar l'Infocà. Aleshores, jo primer, m'agrada la ràdio, dic, home, ràdio... Potser sí que m'hi dedicaria. I quan estava a l'institut, venen a explicar-nos que surt una nova carrera, que tu coneixes bé,
0: sí.
1: Comunicació audiovisual...
0: Que no he acabat.
1: Ben fet. jo sí que la vaig acabar. Que ara amb els currículums no podem fer broma, eh?
0: No.
1: Ho has posat, un moment, ho ha posat a la productora, no vaig acabar...
0: Sí, de fet és la meva carta de presentació. Dic feio i no he acabat comunicació audiovisual.
1: Perquè si no saltes, eh?
0: No, ara s'ha d'anar molt al tanto.
1: Total, que allà ens van venir a fer unes explicacions de què podeu estudiar i a comunicació audiovisual van dir cinema, ràdio, i vaig pensar, hòstia, ràdio, cinema, això mola molt.
0: Cap aquí.
1: I vaig veure que no tenia nota per anar cap allà, de cap manera. Aleshores, aquí vaig començar a posar una mica més seriós amb els estudis. Però fins a aquella època anava...
0: Un dropo.
1: Molt. I sí, quan acabo la carrera, al cap de poc, em van cridar per un càsting a TV3, perquè jo havia fet alguns programes així a les televisions locals i això, i un càsting per el que seria un nou canal, el K3, i allà es faria un informatiu, i curiosament em van agafar en aquest
0: T'agrada cas. Sentir-te quan eres jove?
1: No, perquè...
0: Doncs ara et sentirem.
1: Vinga.
0: Aviam.
3: Hola, molt bona tarda. El primer turista espacial de la història, Dennis Tito, ja ha tornat a la Terra. El multimilionari nord-americà ha pagat molts diners a canvi de passar 6 dies de vacances entre les estrelles. Després d'aquest primer viatge, tothom es pregunta quan hi haurà més persones que vulguin passar uns dies a l'espai. De moment ja hi ha una empresa que anuncia els vols per d'aquí a 2 anys.
0: Ets més jove aquí, eh?
1: Sí, però aquesta veu no l'he tingut mai, eh?
0: No?
1: No, però ni quan vaig néixer, o sigui... Jo ja tenia una veu una mica més greu que això.
0: T'ho van filtrar perquè era per nens petits.
1: A TV3 no guarden bé els arxius d'àudio, n'estic convençut.
4: Passa una crítica.
1: Passa alguna cosa.
0: És gros, això, és gros. No, que tenim un servei de documentació excel·lent, deixa'm-ho dir.
1: No, és brillant. No, sí que és veritat que no reconec aquesta veu, ni crec que l'hagi tingut mai.
0: Ets tu.
1: Per això jo, sí, sí. Perquè també diuen que la veu és de les coses que menys canvia al llarg d'una vida, eh? No sé si és veritat o no.
5: Estan ballint.
0: He vist casos de gent
1: que... A mi canvia molt de matí a nit, eh?
0: Sí, sí, sí.
4: Depèn del Ducados.
0: Exacte. Recordes alguna notícia, perquè presentar l'InfoCar, alguna notícia que expliquéssiu que fos molt bèstia?
1: Sí,
0: perquè,
1: home...
0: Clar, per exemple, s'ha enfonsat un barco a l'estany de Banyoles, s'han mort 70 francesos. Clar, mira, com jo... li dius a un nen petit?
1: Clar, ja, ens ho vam haver de treballar molt de com explicar aquest tipus de coses. Jo vaig començar que presentava la Núria Soler, i jo era el substitut. Sí. Què passa? El substitut treballa, per exemple, i portava molt pocs mesos de programa, l'11 de setembre.
0: Clar.
1: I allà hi ha unes torres bessones que comencen a petar i a la tarda. Era la nostra tarda.
0: Sí, és veritat.
1: Dels primers a explicar-ho vam ser nosaltres, per nens. Primer s'hi va posar el coral.
0: Sí.
1: I després...
0: Sabeu?

0: perquè si cadascú parlés el que sap, allò seria una situació molt rica que al final seríem tots políglotes. Anem tots enrere amb els idiomes.
1: La teva dona és russa.
0: I s'han que parlat en parlar en català.
1: Llavors tu deus intentar practicar el rus.
0: Jo no vull perdre el rus.
1: Els nens.
0: El nen petit, evidentment, ara té 5 anys i ja comença a parlar, però ha tingut un del 0 a 3 molt difícil.
1: El gran ha marxat.
0: El que arribava. I el gran ha fotut el cant de casa.
1: Anem a lo que volíem anar des del principi, però...
0: On érem?
1: O sigui, a l'arrencada teva, però, bàsicament, com vas a petar a Rússia, diguéssim? En quin moment et sembla bona idea? Com t'arriba la proposta? Ho proposes tu?
0: No va ser gaire meditat, tampoc. Jo tenia clar que volia anar a viure fora un temps, passar una època fora de Catalunya, perquè no havia fet Erasmus ni res, i tan bon punt vaig acabar la carrera, ja em van donar feina al Rajocet i això, i jo havia planificat que marxaria un any a aprendre llengües, idiomes, a viure la vida. I al rebre una oferta de feina, tot i que no era gran cosa, vaig pensar, hòstia, ara has tenir molta barra, els teus pares t'han pagat aquí uns estudis, i ara me'n vaig a voltar, i tampoc som una casa allò amb molt de pasta. Aleshores, allò em va quedar dintre, suposo.
1: Sí.
0: I vaig decidir que em demanaria una excedència, fins que vaig fer 4 números i vaig dir, amb l'excedència no arribo ni a Gironella.
1: Bueno.
0: Perquè viure una setmana a Gironella m'hauré gastat tot i hauré de tornar. I després és quan me'n vaig adonar que tenim aquesta categoria laboral tan guapa nosaltres, de corresponsal.
1: Clar, no, tu no diguis fora... nosaltres, perquè jo no hi soc aquí.
0: Bueno, que vius a fora i t'ho paguen.
1: Clar, clar.
0: És la teva feina, no?
1: Puc preguntar, després, què es cobra de corresponsal? Quan tu ets a Rússia, què es cobra fent de corresponsal? I la pregunta més important, cobres el mateix si ets a Rússia que a Washington, per exemple, o a Jerusalem?
0: Sí, crec que... O sigui, és que això ha anat variant... teníem, per una banda, que fèiem ràdio i tele. Hi ha corresponsalies que només fas ràdio o només fas tele. Nosaltres fem ràdio
1: les
0: i
1: dues.
0: Tele.
1: Cobres dues. Cobres més.
0: Cobres més. I després també tens un plus perquè estàs 24 hores disponible.
1: Sí.
0: És a dir, Putin no diu... m'espero dilluns a partir de les 10 del matí i ja la pot liar en qualsevol moment, no?
1: Sí. No m'has dit la xifra.
0: No, però és que és... És públic,
1: perquè
0: està publicat, es pot mirar, i jo no t'ho sé dir, però per una cosa només, és perquè t'ho paguen tot i després has de pagar tots els impostos a part.
1: Vale.
0: I allà, però mai he cobrat tant.
1: Vale.
0: O sigui, mai he guanyat tanta pasta com fent de corresponsal.
1: Fixa't.
0: Això sí.
1: Home, és que aguantar allò, déu-n'hi-do, també.
0: Sí.
1: I tornaries ara o no, en perspectiva?
0: Sí, sí. És a dir, jo ho vaig trobar molt interessant, em va agradar molt.
1: Sí.
0: Fer de corresponsal està molt bé. I has de tenir també, crec, un... Bueno, cadascú és un món, no? Un determinat caràcter. Si
1: hòstia,
0: tu no
1: necessites... sí, l'has de tenir, clar que l'has de tenir.
0: Collons, sí,
1: però no, jo no hi aniria ni boig de... No.
0: Sí, no, vull dir que has de poder estar... Si necessites estar sempre envoltat, per exemple, dels teus amics o de la teva família o això, clar, no te'n vagis
2: a...
0: No te'n vagis a Rússia...
1: I menys en conflicte.
0: A la brava i tal, però és molt interessant. És a dir, per mi...
1: Quin és el màxim de prop que has estat de Vladimir Putin?
0: Com tu i jo, més o menys.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Aquí, tal qual,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí. El que passa que tu haguessis passat sense... Ui, que m'ho carrego tot. Haguessis passat sense ni mirar-me i jo t'hagués dit, president, i no haguéssim fet res. O sigui...
1: No veu parlar?
0: No.
1: Va passar de llarg. És que és raro, eh?
0: Amb
1: raro,
0: 7 anys que vaig estar allà, ni una pregunta no vaig poder fer-li. No, hi ha un dia que monta...
1: I què li haguessis preguntat?
0: Hòstia, això no ho sé.
1: No. Home, no sé. Doncs has de preparar-t'ho, perquè si un dia et dic que sí...
2: Home, en 7 anys podies preparar alguna cosa.
0: Sí, encara m'ho estic rumiant.
2: Ja. I cobraves, eh?
0: Sí.
1: Diu que és quan ha cobrat més calés de tota la història i va estar 7 anys intentant fer una pregunta a Putin i encara no sap què li hagués preguntat.
0: No, perquè, clar, anava canviant. O sigui, els seus plans anaven canviant. T'has d'anar adaptant al moment, no?
1: Clar.
2: Però allò, Elias, què ha passat avui a Rússia? Avui res.
0: Deixa'm-ho rumiar. No, sempre he pensat molt si, per una banda, m'encantaria entrevistar-lo, i per l'altra sí que em semniria saltant totes les preguntes com ell volgués, perquè és bastant hàbil en això. I després, un cop li haguessis fet 3 o 4 preguntes malparides, dormiries un mes pensant...
1: Ai.
0: Aquest cafè me'l bec o no me'l bec, saps?
1: He sentit que tampoc t'agradaria passar a la història, diguéssim, com el corresponsal de Rússia, no?
0: No, perquè...
1: Com vols que et recordi? És que sembla que t'estiguis morint, eh?
0: Sí, vés a saber.
1: No se sap.
0: No, jo sempre he intentat fer la meva feina de manera molt honesta, Ara, per exemple,

0: estic fent al Catalunya Nit i el faig tan bé com puc.
1: Ens agrada molt.
0: No sé com estaré d'aquí 5 anys, però està bé que et recordin pel que estàs fent en aquell moment. Mm. És a dir, allò de Rússia va ser molt intens. Jo crec que jo estava fent una feina digna.
1: Sí.
0: I el que passa és que les circumstàncies, que esclati una guerra uh-huh. i tan potent com aquella, em van posar en un lloc que si no, no hagués estat mai.
1: Te saps, els presidents de Rússia són fàcils, suposo, però aquí tenim un costum, que és que a veure si la gent se sap els presidents de Catalunya, perquè a vegades no. En sabem els d'Estats Units. Anem a provar-ho, Manel.
0: No me'l sé pas.
1: No els has pas de dir des del primer, n'hi ha 133, Generalitat de Catalunya.
0: Hòstia, ni puta idea.
1: Pots començar des de l'actual, que és Salvador Illa, i anar tirant enrere.
0: Ui, ja la liarem molt fort.
1: Salvador Illa és 133, aquest te'l regalo.
0: Anirem fins al 131, jo crec, no baixem gaire més.
1: 132.
0: A l'aragonès.
1: Correcte. Després, 131.
0: Puigdemont.
1: 130. Ai, t'has deixat Quim Torra.
0: Quim Torra, hem anat a 130 i prop.
1: N'has fet dos, eh? Déu-n'hi-do.
0: Dos punts. Dos punts, està bé, no?
1: I de Rússia, per exemple?
0: Sí, és que, clar, la història...
1: Vladimir Putin, i ja està.
0: Sí. Rússia té Medvedev i Putin, que van fer allò... Et guardo la cadira.
1: Sí.
0: Però és que comença el 91, la cosa, eh? Clar. Vull dir que la resta és Unió Soviètica.
1: Sí.
0: Vull dir que tenim molt poca cosa, Yeltsin i Putin.
1: Vull dir que allò d'en Pujol ens va semblar llarg aquí i...
0: Clar. Veníem... Gorbachev és Unió Soviètica. Si t'aprens Yeltsin, Putin, Medvedev, ja ho tens.
1: Mira, la selectivitat aprovada.
0: I fins al 2036 potser estarem així. Vull dir que...
1: Manel Elias, gràcies per venir a seure una estona a la Renaixença.
0: Ha estat un plaer.
1: Ens escoltem a Catalunya Ràdio.
0: Sí,
1: a
0: la nit. Vaig aquí a dormir una estona i segueixo
1: ja
0: jo.
1: Manel Elias, gràcies.
0: A vosaltres.
2: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu portal i omple el formulari. Menja sa, caga fort i no temis la mort.
1: Àlex!
3: Què passa?
1: Com estàs?
3: Bé, fa bé. Molt bona olor el Manel.
1: Sí que és veritat. Sí?
3: Sí.
1: Deu ser un costum de Rússia. Què dius? Com vas? Què ens portes?
3: No he estat a Rússia, he estat al Departament d'Objectes Perduts del Festival Cruïlla.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: I per quin motiu?
3: Bueno, és evident que la gent s'estarà preguntant què tenen a veure els objectes perduts amb els mitjons.
1: Sí.
3: És una mica com els polítics i els prostíbuls o les cases de barrets, no?
1: Ara no ho segueixo.
3: És igual de... és igual del color que siguin, però sí. No seria tan estrany trobar-te un mitjó a un departament d'objectes perduts.
1: Sí, senyor,
3: no?
1: Perquè es perden molt sovint els mitjons.
3: Sí,
1: bueno,
3: sí.
1: Jo a casa tinc un gos que se'ls menja.
3: Sí.
1: I els caga sencers. Bueno, o a vegades... Millor.
3: Potser
1: perquè...
3: hauria d'haver anat a casa teva a veure com cagava el teu gos en comptes d'anar...
1: No és un reportatge gaire radiofònic.
4: Però que tens... Hi ha dibuixos de botifarres, per exemple, els mitjons.
1: No, se'ls menja per, no sé, l'olor li agrada, no sé què és. És un mastí espanyol, el gos.
4: Ah, bueno, està tot dit.
3: Perfecte.
4: Està tot explicat.
3: Bueno, voleu que us posi... Vull dir, he anat a...
1: Home, si has treballat, ensenya'ns-ho.
3: Vaig anar a parlar amb el Marcel i vaig haver d'esperar.
1: On és això, perdona?
3: Al Festival Cruïlla,
1: sí,
3: a Barcelona, però... perdoneu.
1: A Barcelona hi ha un lloc...
3: Sí, al Parc del Fòrum fan el Festival Cruïlla.
1: I la seu dels objectes perduts és allà, també.
3: O sigui, és de dins del festival, vale. No? Perquè m'ha costat una mica parlar amb departaments d'objectes perduts.
1: Ah, sí?
3: Sí,
1: no volen dir-ho.
3: La gent no
1: està obert a ensenyar el que es perd.
3: Sí.
1: I... És superda.
3: Sí.
1: Així es va anar al Cruïlla. Va, vinga, aviam. Amb qui vas parlar?
3: Amb el Marcel.
1: Marcel. Aquest és el jefe dels objectes perduts?
3: El màxim responsable del departament d'objectes perduts. I vaig haver d'esperar fins a 1:45 a la matinada,
1: sí.
3: I això és el que vaig trobar.
5: En aquest cas, veus, tenim un mòbil...
3: Estem veient un mòbil.
5: Unes ulleres. Jo crec que déu-n'hi-do la graduació que tenen. Després hi ha un mòbil amb una enganxina de Peppa Pig.
3: I això és tot el que tenim, eh?
5: Avui sí.
3: Jo he esperat a les 12:30 de la nit perquè hi hagués aquí objectes perduts.
6: I no hi ha res!
3: Què teníem? Què teníem?
5: No. Res, una motxilla, unes ulleres de pasta i un mòbil amb una enganxina de la Peppa Pig.
3: Teniu aquí el temps que he perdut de les 6 de la tarda fins ara?
5: No ho has perdut. Has pogut gaudir del festival? No.
3: Clar.
1: Vas fer el reportatge per poder anar al festival, exclusivament?
3: No, perquè jo actuava a les 6 de la tarda.
1: Ah, amigo.
3: L'hora de la gent poc coneguda, doncs allà actuava. I vaig haver d'esperar fins aquí.
1: Molt bé.
7: Tu, una cosa, el mòbil de la Peppa Pig
1: és
7: el de la meva filla.
3: Ah, sí. Ostres.
7: Sí.
1: Vale.
7: Sí, el va perdre allà.
1: Li passes el telèfon d'en Marcel?
3: Ja li passo. Bueno, una mica després d'això, pues, em va venir al cap una altra pregunta pel Marcel. Endavant amb la pregunta. Aviam. Algú ha vingut a demanar alguna pèrdua metafòrica? Tipus, he perdut les ganes de treballar. Me les podeu tornar, sisplau?
5: Hòstia. No, jo crec que des d'aquí nosaltres els hi fem més metàfores amb ells. Els hi fem bromes i així. Hi ha gent que no les encaixa bé, eh?
1: Clar.
3: Com per exemple, potser ve algú allà et diu, no, he perdut la cartera i quina broma li fas tu?
5: Jo estic perdent la paciència, saps? Jo què sé, saps? I em semblen, tio, però que de veritat...
1: Home, és un tio d'orillo com a encarregat de departament.
3: És més simpàtic del que sembla aquí, eh?
1: Clar, però... També em poso en la seva situació i entenc que, sent un festival, que la gent també veu i tot plegat, clar, es deu presentar gent complexa, també.
3: Sí, sí.
7: Complexa.
4: De bona manera de dir.
1: Era, per no dir borratxos, he donat moltes voltes.
3: I em va dir que el que més perd la gent és claus i carteres. Ah. I jo li vaig preguntar si algú havia perdut algun mitjó alguna vegada, i això és el que em va dir.
5: Per perdre el mitjó, també he perdut la sabata, suposo, prèviament.
3: Clar.
5: Ahir una persona va perdre una sabata.
3: Ahir va perdre una sabata.
5: Ahir una persona va venir... Perdoneu, us ha arribat una sabata, li perdonaves, mig descalça, va... No, és una amiga que s'ha quedat allà asseguda perquè va mig descalça.
3: Com?
5: Com has perdut una sabata?
3: O sigui, però no un mitjó, havia perdut una sabata.
5: La sabata. El següent pas suposo que era el mitjó.
3: Bueno.
1: Sí.
3: La Ventafocs.
1: La Ventafocs va perdre una sabata.
7: És veritat.
4: Sí, sí. Sí.
1: No portava mitjons, la Ventafocs.
3: No ho sé.
1: No ho sé, no.
7: De llana.
3: I, bueno, per acabar, ja li vaig preguntar al Marcel que on creia ell, com a expert en objectes perduts, que on anaven els mitjons que perdíem.
1: Aquí és un tema, això.
3: Això és un tema.
1: És un tema.
3: Com a expert en objectes perduts, on diries que van els mitjons desemparellats?
5: Jo crec que és almenys a la rentadora.
3: Ja ho heu sentit, amics i amigues.
5: Sens
3: almenys
5: dubte.
3: A la rentadora, Perfecte.
5: Perquè sempre el perds quan vas estendre la roba.
3: Totalment.
5: L'únic procés que ha sigut la rentadora.
3: O sigui, el teu missatge per, com a expert en objectes perduts...
5: Sens dubte.
3: Vale?
5: Desmunta la rentadora... Això ho podeu provar a casa. Has de desmuntar la rentadora i buscar a veure si hi ha algun mitjó perdut per allà dintre.
1: O sigui... Van dins de la rentadora.
3: Dins de la rentadora.
1: Però això també ho està dient, perdoneu, per posar en context, ho està dient un senyor que treballa al Departament d'Objectes Perduts del Cruïlla,
3: bueno,
1: amb tot el respecte,
3: bueno,
1: però no és un expert en rentadores,
4: no,
1: tampoc.
4: No, gens ni
3: mica. Doncs jo volia donar un missatge als nens i nenes de Catalunya. Agafeu un tornavís, deixeu tot el que estigueu fent,
6: no,
3: i aneu a desmuntar la rentadora del vostre
6: no,
3: barri.
6: No.
3: Sí.
1: Cuidado. No,
3: sí, i ens veiem la setmana que ve.
1: Poseu en quarantena, perquè ho ha dit un senyor del Cruïlla, no ho ha dit Carlos Núñez, que era l'experto en lavadores,
4: sí.
1: Recordeu l'anunci?
4: Era molt fan.
1: Hola, soy Carlos Núñez, y a esta rentadora... Rentadora no, perdó. A esta lavadora le hemos tenido que cambiar el cesto por culpa de la cal. Això és un anunci que es va emetre per televisió.
4: I això t'ha quedat gravat.
1: De tot el que vaig veure a la tele de la meva infància, m'ha quedat això.
4: Així estem.
3: Ja no es fan anuncis així, eh?
1: Per sort. Bueno, sí que se'n fan, eh? Encara es fan aquells que parteixen la pantalla pel mig de detergent i fan amb un detergent habitual i amb el detergent...
7: El dels pallassos.
1: El dels pallassos.
4: És boníssim.
1: Allà, la figura del pallasso...
7: Jo vaig fer el càsting.
1: Per fer un anunci d'aquests.
4: Feia el pallasso brut.
1: És el mateix, el tio?
7: No.
1: No, eh? És un altre, eh?
7: Un dos.
1: El guapo era el Farelo, l'altre. El que anava net era el Farelo. Àlex, escolta, vas actuar al Cruïlla.
3: Sí.
1: Va anar bé?
3: Genial.
1: Sí?
3: T'he dit, a l'hora dels pocs coneguts és la millor hora.
1: Però hi havia gent.
3: Eh?
1: Hi havia...
3: La mateixa gent que està mirant això el 33.
1: No, home, no.
3: No, però vaig estar molt
1: gent,
3: bé.
1: Hi ha molta gent que ens mira.
3: Endavant amb el Festival Cruïlla.
1: Sí. Em convidin l'any que ve.
3: Sí, sisplau.
1: Si pot ser més cap a quarts de 10.
3: Sí.
1: Àlex Vila, moltes gràcies. Porta aplaudiment per ell.
5: Bravo.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Doncs això és Californication, de Red Hot Chili Peppers.
2: Home.
1: El baixista de la banda, en Flea, és conegut per aparèixer en moltes ocasions als concerts amb poca roba i amb uns mitjons ben cridaners d'aquests de dibuixets apujats fins als genolls. Però a l'inici de la banda, quan van començar, apareixia només amb un sol mitjó. Un mitjó que no portava els peus, sinó que el feia servir per cobrir una altra de les seves extremitats.
0: Què dius?
1: Sí.
3: Els del rock and roll?
0: Sí, déu-n'hi-do, eh? I perquè això no li he vist fer amb en Lluís Llach, per exemple.
4: No,
0: jo no li he vist fer.
4: Que no li hagis vist fer no vol dir que no ho faci.
0: L'hi he vist fer.
4: Amb una xíndria dibuixada.
0: En fi, Red Hot Chili Peppers, i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'arribada de l'home a la lluna.

0: Avui us presentarem en Cruz Valdiri, un canitx de 4 anys.
1: Cruz és un gos Valdiri. Amb nom i cognom?
0: Sí, tu.
1: Cruz Valdiri, eh?
0: Té molt, molt pedigrí. Té molta classe,
1: bueno,
0: en Cruz.
1: Bueno.
0: És el gos de la Clàudia de Sabadell i és, a veure, com dir-ho, és especialet. És orgullós, és presumit i una mica fanfarró.
1: Bueno, és que Sabadell, si no Sabadell et trepitgen, eh?
0: A veure què n'has de dir de Sabadell, tu. Eh? Jo sóc de Sabadell.
1: Mira-la, el gos, que maco. Oi, tal? En Cruz Valdiri.
0: De fet, a casa admeten que és un pèl classista. Passeja fardant la pilota que porta a la boca davant de tots els altres quissos.
1: Sí.
0: I se'ls mira amb superioritat.
1: Molt bé.
0: És especialet.
1: Molt bé.
0: Però en Cruz Valdiri és un bon gos. Tot i que té coses a millorar.
1: Sí, eh?
0: Sí. Sobretot un tret característic que no ens agrada gens. A veure com dir-ho. En Cruz Valdiri és racista, nois.
1: És racista.
2: No fotis.
0: Sí, sí, sí. Quan es creu amb una persona de pell fosca, es fot abordar com un desesperat.
1: Hòstia. Sí. Situació incòmoda, per al poc propietari, diguéssim.
0: És... Quina cara t'has de quedar.
3: Doncs que posi paciència perquè ens l'emportarem a un lloc on molta gent té la pell enfosquida. Som a Manhattan, l'actual Manhattan. Ens situem a l'any 1626.
1: Avui passegem el gos en el dia en què es va comprar Manhattan per $24. El colonialisme europeu viu el seu moment àlgid. Els espanyols, els anglesos, els portuguesos i els holandesos s'han instal·lat definitivament a Amèrica i de mica en mica se l'estan fent tota seva. Alguns ho han fet exterminant tot el que troben i altres sense causar estralls. D'una manera o d'una altra, els europeus s'han fet els amos d'Amèrica i de retruc han convertit els indígenes que hi vivien en una minoria.
4: Coi d'estrangers, cada dia n'hi ha més. És impossible caminar 5 putos metros sense trobar-te'n un.
5: Sí. S'ho estan carregant tot, eh?
4: Tot.
5: Voltes pel carrer i fot pena.
4: Va.
5: No sents parlar llengües del Boquines.
4: Gens.
5: Només sents xerrar en castellà, en anglès i en holandès.
0: Sí. No, mira, avui m'he creuat amb uns europeus sortint de casa
4: sí.
0: I els dic... Quai, coquina!
4: Sí.
0: I s'han quedat amb una cara...
4: Ja.
0: Però t'ho juro, eh? És que ni això en tenen.
5: No,
0: eh?
5: no en tenen res, eh?
0: Res.
5: No, tot és buenos días, good
4: morning
5: i good and dark.
4: Eh?
5: Good and dark.
4: Good and què?
5: Good and dark.
4: Ah. Bueno, sí.
5: Good and dark. No sé què diu el matí, els volen cagar.
4: Ja. Sí. Tan maco que és, quai, coquina, eh?
0: Quai,
4: coquina, de bon matí.
0: A mi no m'agraden gens, aquesta gent. Gens.
1: Com veieu, hi ha indígenes que no es refien dels europeus, com els lenapes, la tribu que habita a Manhattan. Viuen en un territori frondós i ple d'animals que ha cridat l'atenció dels holandesos. S'han proposat colonitzar el territori.
6: Collons d'holandesos.
1: Amb els colonitzadors holandesos hi ha arribat en Cruz Valdiri, el nostre gos, que només d'arribar s'ha tornat ben boig. Es passa el dia buscant animalons només per fer el fetxent de davant seu, presumint de la seva pilota que porta a la boca. I això no és el més greu. El pitjor és que cada cop que en Cruz Valdiri topa amb un indígena, comença a bordar com un desesperat i ensenyar-li les dents.
6: Coi de gos, com més petits, més emprenyadors són.
5: Coi d'holandès! Aviam si vigiles el quiso aquest, eh? Que em fot uns ensurs cada cop que el trobo.
3: Li prego que disculpi el meu gos, és un intolerant. Cruz Valdiri, per favor, deixa en pau aquests pobres desgraciats.
6: Com que pobres desgraciats? Què diu, que la mare que et va...
1: Els lenapes n'estan farts dels holandesos, no se'n refien. Estan segurs que si els dones un dit t'acaben agafant el braç sencer, com tots els europeus.
6: Ja.
1: Només es relacionen amb ells si és per fer negocis. Però els colonitzadors europeus saben guanyar-se la seva confiança. I ho fan mitjançant el comerç. Com que tenen diners, els lenapes s'acaben adonant que poden treure un benefici de mantenir relacions comercials amb aquells europeus tan rossos. Que són molt rossos els holandesos, eh?
6: Tia,
5: mira'm a mi.
6: Sí.
5: Mira'm a mi.
1: Tu ets holandès?
5: No, ros.
1: De petit,
6: de petit ho era.
5: De petit
6: era holandès. No? Ara t'has anat ja, ets més espanyol. Ara. Però eres molt holandès de petit.
1: Sí. Sempre tendeixes a la vida a anar sent més espanyol.
6: Sí.
1: Us heu donat de compte d'això?
6: Sí.
5: És la gravetat.
1: De la situació.
6: Sí.
1: La relació comercial més habitual és la compravenda de castors. Aquests animals van molt buscats pels europeus, perquè la pell de castor va molt bé, es veu, per aïllar el fred i la humitat. Gràcies al comerç de castors, que has de saber si no saps ni què és un castor, Fel.
6: És allò d'en Florentino Pérez, no?
1: A la plataforma, aquest. Les relacions comercials entre lenapes i holandesos són cada vegada més habituals. Per més que en Cruz Valdiri s'emprenyi, s'haurà d'acostumar als indígenes.
7: Hallo, Gudendag.
5: Hi som, collons d'holandès. Ni Gudendag ni merdes, eh? Aquí se saluda com Déu mana.
6: Ara, I escolti, escolti, aquest gos que no para de bordar... El...
8: Mare, que va... Fora de la botiga, eh? Fora de la botiga, aquest gos.
3: Tranquils, Cruz Valdiri, espera-me fora, si us plau. Els prego que disculpin les maneres d'en Cruz Valdiri. No està acostumat a la gent diferent.
5: Com que diferent? Què vols dir diferent, coi d'holandès? Sou vosaltres els diferents.
6: Bueno, va, igual, calma-te, calma, és igual, anem a gran. Anem a... Què vols, coi d'holandès?
3: He vingut per fer una adquisició de castors. Els vull comprar tots els exemplars que tinguin.
6: Ha dit que els vol comprar tots?
5: Això m'ha semblat. Ha dit tots?
3: Sí, tots.
5: Tu, país holandès, tots els vols comprar?
3: Com més en tinguin, millor.
5: Tots són molts, país holandès. Li costarà molt de cèntims, això, eh?
3: Oh, no es preocupin. Abans m'acabaran la paciència que els diners.
5: Hòstia, que bé, nano, coi d'holandès, perfecte,
6: sí,
5: eh? Thank you, coi d'holandès.
6: Thank you és en anglès, beneït. En holandès es diu badang.
5: Què dius?
6: Badang.
5: Badang?
6: Badang.
5: Badang?
6: Badang. Ara mateix li preparem els castors, senyor holandès. Moltes badang.
5: Vol que mentre li preparem li porti un bol amb aigua pel quiso? Badang?
0: Però què és aquest xivarri? Què hi fot aquí aquest coi d'holandès? No.
6: Va, no.
0: No és l'amo del coi d'holandès, del cony de gos aquest que porta sempre,
6: sí o no? Nena, maca, frena. Sí, calla, frena. Tinga respecte pel coi d'holandès, eh? Vull dir, que ens acaba de dir que ens vol comprar tots els castors que tenim al magatzem, eh?
0: Què dius? Què dius?
6: Tots?
0: Però tots?
6: Tots, quan dic...
0: Tots els...
5: Tots, i perquè no en tenim més, vull dir, perquè els tenim tots, vull dir, si tinguéssim més de tots, també ens els compraria. Però és que els tenim tots, llavors ens ho vol comprar tots.
6: Tots.
5: En tens més de tots?
0: Holandès, mucho... Muchos gracias... com es diu això?
1: Parli en català, home. És que ja vam començar aquí malament.
0: Ja.
6: Tot ve d'aquí, ja.
1: És que tot ve d'aquí.
0: No me'n recordo com era la frase. El perro, tu, és muy maco. Maco, és el perro?
1: El gos és preciós, senyor holandès. En temps, els lanapes agafen confiança als holandesos. Una errada que al final acabaran pagant. Resulta que els holandesos... Qui ho havia de dir? Són igual de penques que la resta de colonialistes. L'únic que volen és prendre'ls tot el que tenen. I ho tindran ben fàcil perquè els lanapes són uns ingenus que ni s'adonen de les seves intencions. Jo no volia dir res, però amb el nom ja pagava.
6: És que si ets un lanapa... Si ets un lanapa ja es veu que t'ho fotran tot.
1: Hòstia, nano, on te vas amb aquest lanapa?
6: Pobre canalla, també.
1: La tribu no sap negociar i els entabanen constantment. Se'ls dona especialment malament negociar terrenys, perquè culturalment no els hi entra al cap que la terra pugui... comprar-se o vendre's.
5: Clar.
1: No tenen amo, les terres, i els holandesos ho aprofiten per comprar-los al territori a preus de riure.
7: Hallo, guten Tag.
5: Guten, el de les pells de castor. Guten Tag, bon home.
6: Què? No veia el gosset aquest petit? I guten, que maco aquest gos, eh? Tan simpàtic, eh? Guten.
1: En la reunió amb els lanapes no hi ha en Cruz Valdiri. Ah, llavors estava fent el gos.
6: Ah, sí, què feies el gos?
1: Ja com més forçat a fer de gos.
6: Ja, ara el dia no s'entén res, no. Meio.
5: Qui era aquest?
6: No, era un client que hi havia allà.
1: No hi era el gos. Oblideu el que heu sentit. El gos no hi era, perquè l'holandès l'ha deixat a casa.
6: Clar.
1: També anar amb aquell gos tot el dia.
6: Clar, ha de ser molt carregós.
1: El nostre quiso racista es distreu al carrer tot sol bordant els lanapes.
5: Yeah.
1: Però el que ens interessa ara no és el gos, sinó que és saber com van les negociacions. Escolteu.
6: I què, estimat senyor holandès? Què es deu avui, la seva visita?
3: Oh, doncs el mateix de sempre. Soc vingut a fer negocis.
6: Però ahí.
5: Anem bé. Treu els castors, que ha tornat l'europeu.
3: No. Avui res de castors. Soc vingut a comprar-los les terres.
6: Què dic? Les terres?
5: Les terres?
3: Què diu? Sí, les terres.
0: Les terres.
6: I ens ho diu a nosaltres?
3: Que potser no en sou vosaltres, els propietaris. O ho porta ella?
0: Qui, jo? Jo? Per què diu aquest simple? És ben bo.
6: Aquest holandès també. A veure, senyor holandès, nosaltres vivim aquí. Vam néixer aquí, som aquí. Però, cony, tot això ja hi era.
5: Ja hi era
6: aquesta tèrbica. Què ens diu a nosaltres?
5: No té cap ni peus, això que diu. Què li fa falta? A veure, aviam, parlem clar. Un tros de pati per cultivar alguna cosa? Sí. Doncs vostè mateix.
0: Gafi.
5: Es posa allà aquell racó d'allà.
6: Allò no ho fem servir.
5: Allà.
0: No, res.
5: Tot allò, foti cebes, foti el que vulgui.
1: Cebes a la napa.
5: El que es planti a Holanda.
6: No, una mica de marihuana, li planta. El que vulgui, seu, això. Bé.
1: En qüestió de poc temps, en Cruz vol dir-hi la resta de colonitzadors van quedant-se amb més tros. A Manhattan, cada vegada hi ha més holandesos i menys la Napes. Bueno. La colònia s'expandeix i els indígenes ja són una minoria. En Cruz vol dir-hi està encantat. Té terreny de sobres per córrer amb la pilota, però no en té prou. Com la resta de colons, sempre en vol més. Entre els seus lladrucs... Ara sí que ho puc fer.
8: Ara sí, ja, sí.
1: El faig bé, el gos petit, que sí?
8: Sí, sí, sí. Surt d'aquí, surt d'aquí. M'ha enganxat a la cama.
1: Fan una cosa molt violenta, que és fer-te l'amor a l'espinilla.
0: És terrible. És molt violent.
7: Està bé que ho diguis, fer-te l'amor.
1: Sí, perquè he intentat treure-li caràcter sexual.
8: Però fer-te l'amor a l'espinilla és una frase que no hauria sentit mai.
5: Potser és la primera vegada que es pronuncia.
1: Bé, els lanapes tenen la sensació que els estan enredant. La teníem tots una mica, però ells se n'han adonat ara. S'estan emprenyant una mica, la tensió entre ells i els colonitzadors va en augment.
9: Escolti, senyor holandès, li volíem comentar una coseta.
5: Hauríem de parlar d'un tema.
7: Ah, què us passa ara? Què voleu, passats?
9: No, res, a veure, senyor holandès, que fa dies que veig que s'ha instal·lat aquí, i bé, és per saber si tenia pensat anar marxant.
7: Marxar?
9: Sí.
7: Per què hauria de marxar?
5: Bé, fa dies que és aquí... Sí. I ens fa falta aquell trosset que ha agafat vostè, hauríem de recuperar per plantar coses
9: nosaltres. A veure, senyor holandès, també li diré. És que aquest no para de bordar, que me fa l'amor a l'espinilla, saps?
7: Per començar, en Cruz Valdiri el deixeu tranquil amb les seves filies. I en segon lloc, no tinc per què marxar. Aquestes terres són meves, us vaig pagar per elles.
9: A veure... Sí, home, a veure, pagar. Ens va donar uns centimots i... Sí. I li agraïm, I li agraïm, però allò era perquè volia plantar unes coses, no?
5: Ai, ja les ha plantat.
9: Ja està.
5: Home, ja està. Mira, ara jo penso que hauria d'anar a recollir dels trastets. Sí. Tampoc va pagar tant, eh?
9: Això, que el que va pagar dona per estar-se una temporadeta. Ah, és com anar a passar unes vacances. Però ara ja fa temps que hi és i ens fa falta aquell tros, senyor Landès.
0: Què? Ja li heu dit al menja tulipans aquell que foti el camp d'una vegada?
7: Senyora!
0: Què?
7: Jo he pagat per aquestes terres, ara em pertanyen.
0: Què t'han de pertanyar, tu? Sí, la terra, holandès, la terra no té propietat.
9: Ara.
0: És de tothom, la terra.
9: Ara, què diu aquest tulipans? És teva, no, és de tots. És d'aquest, i és d'ella, i és teva. I és de l'altre, i és de tots, aquesta.
0: Marxa, home,
9: ara. Per sant.
1: Calma, nois, freneu-vos una mica.
8: Bueno, també l'insumisos l'has dit tu, eh?
1: És veritat. M'hem valentonat.
9: Sí.
1: Estava còmode. Entre la Napes m'he sentit valent.
8: Sí. El que fa la massa.
1: He tret el que no vaig poder treure el 2017. M'ha sortit ara. Ha set com... Ara és el moment.
8: Putos holandesos.
1: Sí, exacte. Ja ho veieu, sense fer fressa, els colonitzadors s'han quedat gairebé tot Manhattan.
9: Sí. Que també això...
1: No sabíeu pas d'on venia, Manhattan.
9: No. Va, també l'evolució, trobo que és molt...
5: És poca.
9: Un text de Manhattan i ara de Manhattan, collons.
1: Sí.
9: Per què heu fet el canvi?
1: No calia. De fet, l'etimologia té aquesta part, que millor sempre és... No, mira, no sé, una paraula, digue'm una paraula, Xuri.
5: Telèfon.
1: Telèfon. Ve del llatí tufonar iPhones. I dius, bueno...
8: No, vull dir que a vegades... Això és veritat, això que has dit?
1: No, això...
0: No, iPhone i tòfona.
1: Em refereixo.
8: Un telèfon no per anar a buscar tòfones.
1: Que a vegades et diu, ve del llatí, i et diuen una paraula en llatí que no s'assembla una merda a la paraula actual.
8: Bueno... El que diu que ve del llatí, com collons ho sap?
1: No ho sap, s'ho inventen.
8: Si té 30 anys.
1: Si el llatí se l'inventen sobre la marxa.
5: Els capellans se'l van inventar.
1: Se'l van inventar, els capellans. Estàvem a Manhattan.
5: Sí.
1: A mesura que els holandesos han anat comprant terreny, han expulsat els lanapes, fent que s'acabin apropiant de tot el territori. El pas definitiu es produeix quan els colonitzadors aconsegueixen que els lanapes acceptin signar la compra-venda més irrisòria de tots els temps. Atenció, els colonitzadors compren Manhattan per només $24.
5: $24
9: i
5: són
9: 4.000
5: pèls,
9: això. No, això és el preu d'un menú, eh?
1: Sí.
9: Quina ensarronada tan grossa, pobra gent.
1: A veure, vas a fer el menú a puestos bons, eh?
9: Sí.
1: És menú...
9: Bueno, perquè...
1: Menú ejecutivo, eh?
9: Bueno, collons, hòstia, estic a les Renaixences, saps? Vull dir que...
0: Escolta, Feio, que m'agrada molt tot això que ens expliques,
1: sí.
0: Però Què ha passat amb el gos?
1: Doncs el gos... amics meus... En Cruz Valdini...
0: Passis patir, eh?
1: Que voleu saber, suposo, si és viu o és mort.
0: El primer gos racista.
1: El nostre amic,
9: sí?
1: Cruz Valdini, és... viu! Viva!
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
12: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a molt d'hora. Per seguretat, s'analitzarà el subsòl de cada finca per certificar que no hi ha moviments. Barcelona, Joan Garcia.
13: Bon dia. Els mesuraments de les cases i dels terrenys en superfície fet fins ara donen resultats positius, estables. Però en funció de la directiva de màxima seguretat, abans d'autoritzar el retorn dels veïns, s'analitzarà també l'estat del subsòl de les finques afectades. Així ho ha explicat el director d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez.
14: Els experts ens recomanen i han decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
13: L'Ajuntament manté l'atenció als afectats al Centre Cívic de Vila Florida i avaluarà amb el Gremi d'Hotels necessitats de reallotjament. Joan Garcia, Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Més notícies amb Joan Bota.
15: El socialista Jaume Collboni guanyaria les eleccions municipals de Barcelona si es fessin avui i milloraria resultats, però tindria a prop Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició i es quedaria menys de 2 punts del PSC. Són dades de l'últim baròmetre de l'Ajuntament a menys d'un any per les eleccions. Anem cap a l'Ajuntament, doncs, Anna Escura.
16: Bon dia. El PSC de Jaume Collboni creix i guanyaria les eleccions amb un 13% dels vots, només 2 punts per damunt de la republicana Elisenda Alemany, que escala fins al segon lloc. Els comuns de Gerardo Pisarello caurien a la tercera posició i perdrien més de la meitat dels suports. Aliança irrompria el consistori com a quarta força per davant del PP, Vox i Junts. Els de Jordi Martí són el partit que més cauria i passaria, segons el baròmetre, de primera a sisena força. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, demana a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
17: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
16: Gairebé la meitat dels enquestats aproven la gestió de Collboni, però la majoria asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge és el principal problema dels barcelonins, seguit molt de prop per la inseguretat ciutadana. La neteja, en canvi, cau fins a la cinquena preocupació. Anna Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Almenys 11 morts i 19 desapareguts en l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria. Una xifra que podria augmentar, segons alerten les autoritats andaluses, que també han avançat que hi ha 8 ferits, 4 d'ells de gravetat. El sistema d'avís és alert no es va activar i moltes de les víctimes van intentar fugir per carreteres secundàries i es van veure atrapades per les flames. La majoria són de nacionalitat estrangera i vivien en cases aïllades a Bedar, com ha explicat el seu alcalde, Ángel Collado.
18: Actuamos desde el primer momento, tocando puerta por puerta, sacando a los vecinos, incluso los que no querían, le insistíamos en que tenían que salir. Afortunadamente, uno de los que no quisieron salir están con vida y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido.
12: El foc continua sense control, ha cremat més de 3.000 hectàrees. La Junta d'Andalusia apunta que la caiguda d'un pal elèctric podria ser l'origen de l'incendi. El president de la Conferència Episcopal diu ara que no es referia al govern espanyol sinó al conjunt dels ciutadans quan ahir va parlar de banda de lladres. Luis Argüello assegura que l'han malinterpretat, però des de la Moncloa li retreuen unes declaracions que consideren ofensives i li reclamen disculpes. Madrid, Dani Saideaja, bon dia.
19: Bon dia. L'endemà d'encendre la polèmica, Luis Argüello diu que les seues paraules, enmarcades en una xerrada acadèmica, s'han desenfocat. Assegura que la menció a la banda de lladres és una cita de Sant Agustí i de Benet XVI i que referia als ciutadans que, per exemple, defrauden impostos.
20: Hacía una apelación a la hora de la regeneración democrática a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Cada uno verá por qué se siente aludido, porque yo no he hablado del gobierno.
19: El president de la Conferència Episcopal responia a ministres que, com Margarita Robles, li han exigit una disculpa o que, com Félix Bolaños, li han dit per carta que què li semblaria si el govern espanyol parlés dels bisbes com d'una banda d'agressors sexuals. Dani Sainz deja Catalunya Ràdio Madrid.
12: Esports amb Marcos García.
21: A les 9, Espanya-Bèlgica, segon partit dels quarts de final del Mundial Masculí de Futbol. Qui guanyi s'enfrontarà a les semifinals amb França, que ahir va superar el Marroc per 2-0. En bàsquet, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra, renova el contracte del jugador 4 temporades fins al 2030. A més, la sisa joventut fa oficial i ho farà avui el fitxatge de l'aler pivot bosnià Emir Suleimanovic, que arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga, i el Girona anuncia Fiat com a nou patrocinador principal. A més, el Tour de França, avui, setena etapa amb arribada a Bordeus.
11: Fins aquí les notícies.
22: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
23: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
24: Al pati no hi ha càmeres, ni focus. Però aquí van començar l'Aitana, la Clàudia i totes les campiones que ens fan somiar. I ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les jugadores. Només a Bacus.
25: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
26: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
27: Sabíeu que la mongeta del Collsacabra és una varietat petita, de pell fina i textura molt tendra, i és una de les mongetes més apreciades per la cuina, els cuiners i les cuineres de la comarca d'Osona? Tot i la seva qualitat i la seva cocció ràpida, la producció és escassa i cada cop més reduïda, fet que la converteix en un petit tresor gastronòmic del Collsacabra que no la podem oblidar.
11: La Fonda, amb Pep Noguer.
27: Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui obrim la Fonda amb una conversa pausada sobre gastronomia i territori. Comencem!

0: I ja hi tornem a ser, ja tornem a tenir aquell senyor que a vegades porta plats, que s'emociona i llavors fa crits. Òscar Gómez, bon dia.
1: Sí, jo crec que té que estar en una llista negra dels tècnics de la casa. Òscar Gómez, i fotran un filtre o el que sigui, perquè de vegades m'abarono, és veritat que m'abarono una mica.
0: Avui em sembla que també t'abaronaràs, perquè avui parles d'un plat del teu estimat Delta de l'Ebre.
1: Exacte, avui parlem del xapadillo d'anguila. Les anguiles, eh? Un altre tema, eh? L'anguila, com protegir-la, menjar-la, però que no la perdem... En fi...
0: És com protegir l'angula perquè acabi siguin anguila, no?
1: Totalment, però clar, tampoc es podem menjar totes les anguiles, que llavors si tanquem el cicle, però sí, evidentment estem parlant d'anguiles, en cap cas d'angula, i la xapadillo, que és aquesta forma de conservar-la seca, que és xapar l'anguila, que és, doncs, havíem parat del peix o palo, doncs aquí estem parlant de l'anguila, s'obre pel llom, es neteja, es deixa en salmorra, aquí sí que hi ha salmorra, i després, doncs, a partir d'aquí, un cop ja la tens, la pots rehidratar i cuinar-la. A mi m'agrada molt el que fa l'Algadí del Delta.
0: Bona, eh?
1: És un gran restaurant de la zona, que fa, a més, l'Algadí és un restaurant gastronòmic d'alta cuina i fa menú degustació i llavors es serveix en seqüències. És a dir, que fa amb el xapadillo d'anguila, doncs fa dos o tres elaboracions diferents, amb la qual es pot tastar-la de diferents maneres. El Villarretiro de Fran López, també, l'Espai Amunt del Vicent Guimarà, l'Antic Molí, tot això són grans cuiners d'alta cuina que treballen al xapadillo d'anguila per proximitat i per estima que tenen a la seva terra. Si anem a una cuina més popular o no tan elevada, o tan gastronòmica, si volem dir, de vegades és complicat, aquestes paraules. Què vol dir elevat? Millor? No, vol dir més temps, més elaboracions, més tècniques, més, en aquest sentit, no vol dir necessàriament millor. El Nicanor, a Deltebre, a la Tasca dels Cantons, a Deltebre també, a l'Ogoleró, a l'Ampolla, a la Tancada, on està el nostre amic Xavi Montañés, a Poblenou del Delta, a l'Opati d'Agustí, al Poblenou del Delta, a la Mar del Delta d'Amposta, n'hi ha molts que ho fan xapadillo, és veritat.
0: Que fan xapadillo i que el fan molt bo, perquè a més a més també és aquells plats que s'ha de reivindicar i que no es pot perdre.
1: En cap cas, és que tots, no s'ha de perdre cap. El xapadillo tampoc. Tenim una cuina molt, molt maca i molt diversa.
2: Vallicé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I avui ens n'anem cap a una zona que és fantàstica, i és que el Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat diuen que encara hi ha unes tradicions dolces com la coca garlanda. I això que segurament és d'aquelles que moltes vegades és difícil de trobar, perquè avui en dia hi ha moltes altres coses, com el pastís de formatge, que s'ha posat molt de moda, i llavors ens oblidem de les nostres, de les que tenim d'aquí, les de sempre. Amb una forma de tortell rodó, foradat del centre, ha estat durant generacions molt més que una mona de Pasqua, que ha estat un símbol de festa, de comunitat, de celebrar-ho amb la gent que més estimes. Antigament diuen que les famílies portaven al forn els seus propis ingredients, que és farina, ous i sucre, perquè el forner elaborés la coca segons els gustos de cadascú. D'aquesta manera, cada garlanda tenia la seva pròpia personalitat. Segurament, doncs, de que cadascú hi tenia aquell toc. La coca garlanda està especialment associada al Ball de Garlandes, una celebració molt arrelada en alguns pobles, com per exemple a Sant Esteve Sarrovires. A les garlandes més grans es subestaven durant la festa, mentre que les petites, diuen, es regalaven entre balladors i parelles com a mostra d'afecte i cortesia. Ja teniu aquí, com nosaltres, els catalans i les catalanes, sempre que hi ha una festa, intentem posar-hi alguna cosa dolça. I nosaltres això no hauríem de deixar-ho perdre. Hauríem d'anar per totes les poblacions de Catalunya a anar a buscar aquestes pastisseries que encara fan pastisseria tradicional i comprar-ne. Perquè comprant és quan el que fem és defensar el nostre patrimoni, en aquest cas, dolç de Catalunya.
1: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Belliser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.

0: I amb aquesta sintonia ja tornem a tenir a punt una avi que ens porta una de les receptes més fantàstiques que té. I avui tenim a la Neus Cuscó de Grand Mas Cooking Barcelona. Neus, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep. Què tal?
0: Escolta'm, avui una altra recepta d'aquest llibre, La cuina de la Neus, de l'editorial Bibop.
1: Sí, sí, una que està en el llibre.
0: I què ens has preparat avui, a veure?
1: Mira, he preparat de cara a l'estiu un gelat de cafè.
0: Oh, que bo, què ens fa falta?
1: Començarem per 4 ous, 4 cullerades soperes de sucre mogut, una culleradeta de Nescafé descafeinat, qui no el vulgui, qui el vulgui descafeinat, 400 grams de nata, una copeta de Baileys o de licor de cafè, això és pel que pugui prendre'n o li agradi, i granets de cafè i 11 anells de xocolata per adornar.
0: Molt bé, i com l'hem de fer aquest gelat de cafè, a veure?
1: Aquests d'ou amb el sucre fins que blanquegi.
0: Anava atent. Tu ets d'aquelles que ho fas amb la mà o amb el Turmix aquell que té batedor?
1: Amb el Turmix. No el Turmix, amb aquelles...
0: El batedor.
1: La batedora que baten les clares i tot allò, que va molt més bé, perquè el Turmix no m'agrada per batre clares. Després hi afegim la nata muntada, el cafè, el licor, i ho batem tot ben batut. Posem la pasta líquida dintre d'una carmanyola de vidre, la tapem i la deixem al congelador durant 8 hores, pel cap baix. Quan faci 10 minuts que l'hem posat, la traiem i l'anem remenant. Si l'anem fent cada 10 minuts, no se'ns quedarà cristal·litzada. Aquesta operació la repetirem diverses vegades, sí.
0: Ja. Clar, aquí hi ha una cosa important, i ho hem de tenir en compte, sobretot, i és que els ous siguin de confiança, perquè, i no fer-ho amb ous aquells que ja fa molt temps que els tenim a casa.
1: No, té de ser tot molt fresc, molt fresc. Aquest gelat es pot tenir al congelador durant uns quants dies. Per servir-lo el farem boletes i posarem uns encenalls de xocolata o granets de cafè o una mica de nata per sobre.
0: Saps què penso, Neus? Que aquest gelat ha de ser tan bo que no hi ha d'estar-hi gaire al congelador,
1: Sembla que no. No cal, de seguida s'acaba.
0: Doncs escolta, Neus Cuscó, una gran àvia, una gran Mas Cooking Barcelona, que ens ha portat avui aquest gelat de cafè tan fantàstic que ens has preparat d'aquest llibre, La cuina de la Neus.
2: Veritat o mentida, amb Anna Paré.
0: I per acabar la setmana tenim a la nutricionista i dietista Anna Paré, que aquest estiu ens ve a parlar de mites de l'alimentació. Anna Paré, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Pep.
0: Escolta, mira, et poso els divendres, que és el dia que la gent ja pensa en festa i xerinola, i tu ens vens a parlar de mites de l'alimentació.
3: Però l'alimentació és tan important, Pep, que l'hem de tenir en compte tant la setmana com el cap de setmana.
0: Clar, de fet, hi ha una cosa que tu sempre ho dius, que és allò que... És una frase molt senzilla, que és allò que dius: no comencis una dieta que un dia acabarà, no? Sinó que fes un canvi d'hàbits alimentaris que dura per sempre.
3: Exacte, aprendre a menjar bé i que això ja sigui la teva manera d'alimentar-te per sempre.
0: Comencem amb un mite sobre la fruita, que diu que la fruita, això de després de dinar, fermenta. Això és veritat o és fals, això que per menjar de postres la fruita no ens va gaire bé?
3: Doncs és fals. Molta gent pensa que si mengem fruita després d'un àpat, aquesta queda com atrapada a l'estómac i fermenta i provoca gasos i males digestions. Però quan mengem, l'estómac barreja tots els aliments. No és que primer fem la digestió del primer plat, després el segon plat i després les postres, que és on seria la fruita, sinó que es barreja tot, no hi ha un ordre, i per tant no hem de pensar que la fruita fermenta. A més, la fermentació, la fibra en general, sigui la fruita, les verdures, els llegums, tot el que porta fibra, a on fermenta és en el colon, que és on hi tenim la microbiota intestinal, i aquests bacteris, principalment, que són bacteris els que fermenten, doncs faran la fermentació de la fibra independentment del moment del dia i quan tu te l'has menjat. És cert que algunes persones amb problemes digestius molt concrets, com el colon irritable, o que inclús tinguin intolerància a la fructosa, que la fructosa és el sucre de la fruita, poden notar més molèsties al menjar la fruita, però no té res a veure amb l'ordre dels aliments. I des d'un punt de vista nutricional, menjar fruita abans, durant o després dels àpats té els mateixos beneficis.
0: També n'hi ha una altra de la fruita que diu que a la fruita a la nit engreixa. Això de que si et menges molta fruita al vespre i que, a més, aquell sucre no el cremaràs, no? Això és veritat o és fals?
3: Doncs mira, aquest també és un dels mites que hi ha més estesos en nutrició. Moltes persones eviten menjar fruita després de sopar perquè pensen que engreixa, però les calories d'un aliment no canvien segons l'hora del dia. És a dir, una poma té la mateixa energia, té les mateixes calories, tant si te la menges a les 10 del matí com a les 10 de la nit. Ara bé, el que no és gens recomanable és menjar fruita sola per sopar, perquè els hidrats de carboni que porta la fruita, que són aquests hidrats de carboni en forma de fructosa, es digereixen molt ràpid quan l'estómac està buit i provocarien una pujada ràpida de glucosa en sang en un moment del dia que precisament no necessitem tenir tanta energia. I que, a més, i això sí que és cert, al vespre tenim més dificultat o resistència en metabolitzar els sucres, o dit d'una altra manera, és més fàcil que s'acabin convertint en greix. Però sí que podem menjar una peça de fruita de postres després de sopar.
0: Una peça de fruita. Que clar que, evidentment, avui el que fem és donar informacions genèriques i que, evidentment, doncs, hi ha persones que els hi va bé o no els hi va bé, depenent de la seva, diguem-ne, estat de salut o de si tenen un tipus de malaltia o un altre, o també depèn de com menja aquesta persona, diguem-ne, amb la seva, podríem dir, dieta, no?, del dia a dia. Per exemple, hi ha una cosa també molt important. No és el mateix menjar-se un plàtan amb un estat de maduració d'aquells que dius és que demà ja el puc posar al contenidor del compost, no? Aquells que són tan madurs, tan madurs, tan madurs, o, per exemple, un plàtan més aviat verdet, no d'aquells que t'hi pots arrencar el queixal, però que són verdets, no?
3: Mira, has posat un exemple que em va molt bé per poder explicar, perquè justament el plàtan, quan està verd, té un tipus de fibra que et sonarà, que és allò del midó resistent, i va bé perquè serveix com d'aliment per a aquests bacteris que estan a la microbiota intestinal. Però el plàtan, a mesura que va madurant, igual que la resta de les fruites, evidentment, doncs va tenint cada vegada més sucre, i un plàtan madur té molt més quantitat de sucre que un plàtan verd.
0: Clar, aquí hi ha una cosa important també amb això, que és que un altre d'aquests mites és que això de, a vegades, barrejar la fruita amb altres ingredients, per exemple, no? Estem a l'estiu, fa calor, fem amanides, no? Dius, va, una amanida de tomata i síndria, o aquella típica amanides que trobes en alguns, diguem-ne, pobles o ciutats molt turístiques de Catalunya, que encara l'altre dia vaig anar amb una d'elles i em vaig trobar al restaurant Amanida Tropical. Tu, que no sé què fa a comarques catalanes una amanida tropical.
3: És un nom genèric perquè llavors li poden posar el que tinguin, no? M'imagino.
0: Clar, clar, clar, evidentment. Home, suposo que hi deu haver-hi pinya, no?, i alguna altra cosa, però de tropical en té poquet. Però clar, això, per exemple, de barrejar la fruita que té sucres amb altres, diguem-ne, elements, com per exemple l'arròs, que també és un midó i això, hi ha algun problema o no?
3: No hi hauria d'haver cap problema, i de fet la fruita es pot posar perfectament a l'amanida. I l'exemple que has posat tu és un dels que a mi m'encanten, que és barrejar la síndria amb els maduixots, quan n'hi ha, que aquest any hi ha hagut molt poquets, i el tomàquet, és una amanida boníssima. I l'altra cosa, que també m'agrada molt, i no tenim costum de fer-la quan menges fruita, és amanir-la amb oli d'oliva, que li dona molt bon gust l'oli d'oliva a la fruita.
0: Molt bona. Hi ha una cosa important a tenir amb tot això, que és que moltes vegades no hi pensem, no? Parlem molt de productes ecològics, amb certificació ecològica i això, i sempre es diu, no sé si és veritat, que hi ha fruites que aquestes haurien de ser sempre que podem ecològiques, sobretot, no sé si és per al tipus de pell o no, com són precisament maduixes, nabius, mores, etc.
3: Sí, és molt important, jo sempre ho recomano als meus pacients o quan faig alguna xerrada d'alimentació i nutrició, totes aquelles fruites que no pelem, per tant ens mengem en pell, han de ser 100% ecològiques. I aquí doncs serien les cireres, els nabius i, molt, molt important, els maduixots, perquè els maduixots tenen una superfície molt rugosa que tot el que són els pesticides que s'utilitzen habitualment en els cultius doncs queden més depositats en la superfície dels maduixots, no? I, de fet, cada any es publica una llista, que són els... crec que són els 12 aliments més contaminats per pesticides, i els maduixots sempre hi són. també les pomes i d'altres, no? Però...
0: Clar, però, Anna, val a dir que, diguem-ne, el tipus d'element que s'utilitza, diguem-ne, d'aquest format, és un element que està regulat per llei i que, en principi, diguem-ne, han de ser innocus.
3: Sí, però, clar, tot allò tu acabes menjant. Aleshores, sempre que puguis... A veure, jo d'entrada et diria... La fruita i la verdura, compra l'ecològica. De proximitat i ecològica.
0: Això... Si es pot, sí, però escolta'm, cadascú la seva butxaca sap el que fa, eh?
3: Per això et dic, o sigui, partint d'aquesta recomanació, la fruita i verdura, sempre que es pugui, ecològica i de proximitat, si no pot ser, doncs prioritzes, i almenys aquesta que tu te la menges directament sense pelar, doncs que sigui ecològica. Per exemple, ara, els albercocs també, és una fruita que... Els préssecs, tot això, tot el que mengis sense pelar, que sigui ecològic.
0: Hi ha una cosa que és molt important amb això, ara que parlàvem precisament d'aquests mites, i és el fet aquell de menjar-te la fruita a mossegades o fer un batut. Ara que està tan de moda que a les grans ciutats veus aquestes botigues que comencen a fer batuts i això, escolta, això de fotre't 3 o 4 fruites de cop amb un batut, que a més és molt fàcil prendre-te'l, això què?
3: Fatal. Això totalment desaconsellat. Perquè la fruita, aquests sucres que té, que comentàvem, la fructosa, estan barrejats amb la pròpia fibra de la fruita. Quan tu fas un batut...

0: regular l'absorció de la glucosa en sang, l'elimines. Aleshores, hem de tenir en compte que no és el mateix prendre un suc, un batut, que menjar una fruita a mossegades, i sempre molt millor fer-ho a mossegades.
1: Bé, espera't, que vas al restaurant, demanes un suc de taronja de postres i t'hi foten els dos sobres de sucre al costat. O encara més pitjor, Anna Paré, el valencià, no? Allò, suc de taronja amb gelat de vainilla que encara porta més sucre.
0: Vinga, encara més sucre. Això ho deixem per un altre dia.
1: Anna Paré, torna la setmana que ve.
0: Vinga, fins la setmana que ve.
2: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
1: Avui a la Fonda ens endinsem en un dels productes més populars i estimats de la nostra gastronomia catalana, la botifarra. Un producte aparentment senzill, però que amaga coneixement, tècnica, sensibilitat i una profunda vinculació amb el territori. Parlem amb els guanyadors i guanyadores del primer concurs de botifarra fresca de les comarques gironines, una iniciativa que es va celebrar fa unes setmanes i que vol reivindicar l'excel·lència d'un producte quotidià que forma part de la memòria gastronòmica de moltes famílies. Ho volem descobrir, què hi ha darrere d'aquesta gran botifarra. La selecció de les carns, les proporcions de greix, de magre, els condiments, la tècnica, la tradició familiar i també la capacitat d'innovar sense perdre l'essència. Avui fem tertúlia botifarraire amb l'Enric Torrent de Can Palai de Sant Climent Sescebes. Enric, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Amb en Jordi Arnau de la carnisseria Vall-llémena de Sant Gregori.
4: Molt bon dia.
1: I amb la Núria Sala de la carnisseria Cala Magda de Ripoll. Bon dia, Núria.
5: Bon dia.
1: Escolteu, hem triat una miqueta un lloc entremig d'uns i altres, perquè no haguéssiu de fer, jo crec que no podríem fer aquí a la Fonda, un lloc més bonic com és al costat del pont de Besalú. Enric, no sé quan fa que no venies aquí a Besalú, tu.
3: Doncs mira, quan anava venint i pensava que no havia fet el trencant aquest de la carretera, no l'havia fet mai. Dic, ostres, per aquí tens que passar, o sigui que fa molt temps.
1: I mira que el tens a prop de casa, això, eh?
3: Sí, 40 minuts.
1: Que, Núria, tu també, eh? No sé si baixes gaire de Ripoll cap a Girona.
5: Sovint. I a Besalú no fa massa que hem vingut. És un lloc molt, molt màgic, és molt turístic, però jo crec que és important per tots els catalans.
1: Déu-n'hi-do, en aquests moments de l'estiu que aquí van allò pujant i baixant persones. Suposo que deuen tenir més gent el dia que plou que no pas el dia que fa molt de temps, no? Que es deuen quedar més a la platja.
4: Sí, això segur, perquè a la platja si fa sol, tothom cap allà, i si plou, pues cap aquí.
1: A veure, va, com vau rebre la notícia de que vau ser un dels guanyadors del concurs d'aquesta botifarra de les comarques gironines?
3: Bueno, que érem uns dels finalistes, ho vam rebre perquè el mateix dia de la deliberació, però el premi en realitat no el vam rebre fins a la fira dels tacturistes de Vidreres. I, bueno, amb gran sorpresa i molt contents.
1: Núria, què representa que hi hagi aquest reconeixement cap a un producte que segurament a casa teva el porteu fent anys i panys?
5: Home, per mi és molt important per reivindicar la feina ben feta i per reivindicar una miqueta també les tradicions catalanes. La llangoniceta és... Bueno, perdó, la botifarra fresca és algo molt nostre. Jo dic llangoniceta perquè el ripollès es diu llangoniceta, és el mateix, eh?
1: Bueno, clar, aquí la Garrotxa també es diu llangoniceta, eh?
5: Sí, sí, però la resta de comarques gironines i catalanes és botifarra. Ens entenem tots i tots mengem el mateix, la veritat.
1: En canvi, cap a Lleida en diuen llangonissa.
5: És que aquí a Catalunya ho tenim molt. A cada zona en diem del mateix producte diferents maneres. Els bulls també passa.
1: A veure, Jordi Arnau, de la carnisseria Vall-llémena, com va començar a casa teva tot això de fer botifarres?
4: Mira, doncs, bàsicament, jo ara fa uns 3 anys, que mido els 4, i això em venia a mida el meu avi, no?, que ja a casa tenia muntada, doncs, la seva picadora, amb la seva taula, i agafava, anava al carnisser, comprava les seves carns, i es feia les seves hamburgueses com li agradaven, les seves botifarres amb una mica de tripa, i així es va començar. Jo sempre, bueno, jo ho dic sempre, no?, que l'avi m'ho ha enganxat, perquè a mi realment la curiositat per la carn, els embotits, em venia d'ells.
1: I només fa 3 anys que fas botifarres, que et dediques al món de la carnisseria i xarcuteria?
4: Sí, fa 3 anys que he obert, diguéssim, el negoci de casa, perquè nosaltres som pagesos de tota la vida, però ja amb 18 anys vaig començar a endinsar-me, doncs, al món de carnisser. I a partir d'aquí, doncs, entre una cosa i una altra vam anar fent i aquí estem.
1: Núria, i a Cala Magda què?
5: A Cala Magda, bueno, una miqueta com tots.

0: és carnisseria, toquem una miqueta tot, vedella, porc, xai i pollastre, però jo crec que el nostre fort és el porc. El porc i fer els embotits nostres.
1: Però no fa pas 3 anys, eh?
0: No, la carnisseria és de la mare. Jo sempre dic que tenim també, com deia ell, una miqueta els avis, no? La iaia sempre havia anat a fer de mocadera a les cases de pagès, que és el que es feia aquí abans, antigament. Tu vivies en una casa, però anaves, quan mataven, feien matança, a les diferents cases, a ajudar a fer una miqueta de tot. Per això també és molta tradició familiar.
1: Enric, i Can Pelai què?
2: Bueno, Can Pelai, ja sóc la tercera generació i ja anem quasi camí dels 100 anys. Ens queda poquet per arribar-hi. I, bueno, si nosaltres, quan vaig incorporar-me jo al negoci, vaig apostar per això, per la qualitat i els embotits tradicionals i la venda de proximitat en el nostre establiment.
1: Clar, jo suposo que tots més o menys que veniu, diguem-ne, d'allò de generacions que, si no teniu oberta la carnisseria, sí que hi havia aquesta tradició, suposo que és important, no? Però també no sé si és, diguem-ne, allò que et deixin aquell llegat i que et diguin, bueno, què, et quedaràs a casa, no? A fer botifarres, Núria?
0: Sí, això. El relleu generacional, això és, bueno, a vegades és una llosa i a vegades ho has de prendre com algú nou, no? Pues va, per què no? Pues sí, ho provem i ens estem en sortint, que ja és molt, que avui dia no és fàcil, eh?
1: Al món de la carnisseria, aquí a la Fonda, tenim un gran mestre com és el mestre Dolcet, i veiem que hi ha molta gent que ve d'escola, però també és veritat que aquest món moltes vegades ve de tradició, no? És a dir, t'ensenya el pare o la mare, t'ensenya l'avi, l'àvia...
3: Sí, a mi l'avi m'ha ensenyat doncs, com bueno, picar la carn i triar les carns. Ell el que buscava era que la carn fos bona i si la carn era bona no podia fallar el producte. Llavors és cuidar la tradició i cuidar el producte i valorar també el de proximitat.
1: A veure, va, anem una mica a pams. Enric, tu què vas guanyar?
2: Jo vaig guanyar la botifarra crua tradicional, o botifarra fresca tradicional, la de sal i pebre.
1: La de sal i pebre. Núria?
0: Tercera posició, menció al jurat. De la botifarra fresca.
1: I tu?
3: Nosaltres vam obtenir dos premis, el segon premi en botifarra fresca i el de menció del jurat en botifarra creativa.
1: Déu-n'hi-do, escolta, i la botifarra creativa, després en parlarem una miqueta, també que suposo que tots vau presentar-ne, però això de la botifarra creativa fa una mica de cosa, no? De quin gust tenia la teva botifarra?
3: Bé, partint de la base de la mateixa botifarra fresca, nosaltres vam donar un toc doncs, amb sobrassada, mel i formatge de cabra.
1: Déu-n'hi-do. Vosaltres també m'heu presentat de creativa?
0: En aquest cas no, nosaltres no.
1: I en Pelai?
2: No, en Pelai tampoc. Això que en fem, però no vam presentar.
1: I de què la feies, tu?
2: Nosaltres en fem de bolets, o rovellons, o barreja de bolets, o així, però com que no la fem habitualment tot l'any, si només en èpoques esporàdiques, doncs no la vam presentar.
1: Escolteu, va, quina és la clau per fer una molt bona o fer la millor botifarra de casa nostra?
0: El bon producte, o sigui que el porc, que és la base de la botifarra, sigui bo. Suposo que tots treballem amb porc d'Uroc i triar les carns més magres per fer-ho, la cuixa, l'espatlla, poca quantitat de greix.
1: Clar, aquí hi ha una cosa important amb això. Ara la Núria deia, incentivava la raça, no? El Duroc és una d'aquestes races, el Duroc Jersey, que els últims 25-30 anys s'ha fet molt famosa aquí per tenir aquesta simbiosi, no? Aquest entremesclat del greix, no? Intramuscular amb el... És la raça que us va millor per fer botifarra?
2: Bueno, actualment sí. Actualment és el millor que trobem en el mercat. Potser hi hauria el porcs de pagès d'abans, però això no existeix. Jo sempre digui el mateix, si jo tingués aquests porcs, fliparíem, però no existeixen. Els porcs que es criaven a les cases de pagès no hi són.
1: Clar, de fet, hi ha una de les coses importants, i és que una cosa és la raça, l'altra és l'alimentació, és a dir, què li donem de menjar, i una que molt important, i que de fet jo crec que aquesta, sigui uns o altres, es parla molt del benestar animal, no? De com viuen aquests animals fins al dia del sacrifici.
3: Jo crec que el benestar animal hi fa molt. Al final, un animal poc angoixat, poc estressat, amb un bon jaç, no?, on te puguis reposar bé, i una bona alimentació, jo crec que això hi fa molt.
1: L'alimentació també, i el sexe, eh? No és el mateix un mascle que una femella.
3: Evidentment, jo crec que al final els mascles, per tenir bona carn i això, escapen, es castren, bàsicament per no tenir problemes amb segons quina raça de porc i amb quins... I per tenir bon producte dels mascles, també.
1: Clar, aquí hem parlat primer de tot. Qualitat de la carn. Després, clar, peces, eh? Tu ens deies bé, la botifarra, poc greix, eh? Però, clar, no tots els greixos són iguals, no? L'espatlla i la cuixa són els magres millors per fer una bona botifarra?
0: Nosaltres utilitzem més cuixa que espatlla, perquè l'espatlla sempre té més quantitat de nervis o teixits, podríem dir, però també n'hi posem una mica, i llavors el greix el fem servir en panxeta, bàsicament.
1: La ventresca, la part de la cansalada.
2: Sí, nosaltres, a diferència, pues és que bàsicament és espatlla. Bastant de tant % d'espatlla i després ventresca. Després el que hem de fer és jugar, no? Perquè a vegades les espatlles són més grasses, són menys, i aquí està el saber del professional, doncs, d'escollir quines carns utilitzes aquell dia per fer aquella botifarra perquè surti com tu vols.
1: Això, les mocaderes en la seva època van fer molt bona feina d'ensenyar, no?, quines peces, aquesta sí, aquesta no.
2: Sí, sí, clar. És important saber escollir la part del porc que vols fer servir per elaborar cada producte. Ara tenim la sort que nosaltres podem escollir, comprar el que vulguem, no? Abans les mocaderes tenien el que tenien i amb allò havien de distribuir això cap aquí, això cap allà. Nosaltres podem escollir els quilos que necessitem per fer un producte i no ens en falta.
1: Jordi, clar, ara parlàvem precisament d'això, no? Parlàvem de la carn de porc, parlàvem de la raça, la d'uroc, o una barreja, no? Una d'uroc amb una mica de landres o així. Clar, hi ha una cosa que és molt important, com dèiem, a part del sexe i l'alimentació, que és aquest nivell de vida, tal com deies tu, però també és veritat que, clar, el pes de l'animal hi fa molt. Avui en dia hi ha porcs, o la gran majoria de porcs, tenen una vida més o menys estàndard al voltant dels 90 quilos i això, però també és veritat que aquesta recuperació que hi ha, el fet de tenir, doncs, petits escorxadors una altra vegada a molts indrets de Catalunya, ara ja em sembla que n'hi ha cap al voltant d'una cinquantena, això fa també que es pugui intentar fer un porc així una mica com el d'abans, no? Que passi del 100, del 110 o 120 quilos.
3: Sí, i porcs ben fets i ben engreixats, perquè al final també ara tiràvem molt de porc petit, i el que dius tu, el haver-hi més mataderos et dona la possibilitat, el que dèiem, no, de triar porcs més grans, més fets, més, no, més bons.
1: Escolteu, i com decidiu això de la proporció? Tampoc cal que en dongueu allò, la recepta allò vostra, no? Aquesta fórmula magistral, però allò del fet de posar-hi una miqueta més de greix o una miqueta menys, de posar-hi més espatlla o més cuixa...
2: No, això és l'experiència. Els anys d'ofici són els que t'ho donen. Tu com veus la carn i com la toques, com... només de tocar-la i veure-la ja has de veure, pues, mira, avui 10 quilos més d'espatlla i 5 quilos més de panxeta, o al revés, o...
1: També és veritat que avui en dia ara hi ha moltes carnisseries de que juguen una mica i també tenen allò segons la clientela, no? Aquella botifarra que ja li posen un altre nom. Per exemple, doncs, sé d'alguns doncs, que ja fan una botifarra i posen una part proporcional del secret de porc, que n'hi ha molt poc amb un porc, però que clar que et dona una botifarra una miqueta diferent, eh, de la convencional.
0: No és el nostre cas, eh? Nosaltres només fem un tipus de botifarra i és la que hem vengut sempre i sempre l'elaborem igual. És com deia l'Enric, no? Depenem com et surt la carn quan la piques i poses més quantitat de greix o menys, i és l'única variació que fem. Sí que allà dalt en fem una que és sense pebre, que vam estar parlant amb els companys, i cap aquí baix ningú en fa sense pebre. I allà dalt ens la demanen, molt poca quantitat, però sí, sobretot per nens, ens demanen que no tingui pebre. És l'única variació que fem.
1: És curiós això, eh? Perquè sí que és veritat que la proporció de pebre ha anat canviant amb els anys. Tu que només fa 3 anys que en fas, però que segurament en vas, com has dit, aprendre dels avis i això, segurament que hi poses molt menys pebre ara que el que et van ensenyar.
3: Sí, perquè abans bàsicament tampoc ho pesaven, no? Ho feien una mica a ull, ho provaven i si n'hi faltava més, doncs n'hi tiraven més. Però nosaltres, bueno, jo crec que un bon pebre, molt rato, un moment i cadascú pues, ho fa servir a la seva manera, o més fi, o no tan fi, o més granulat, no? Doncs això també jo crec que dona un toc a la botifarra.
1: Aquí el quid de la qüestió, eh? El pebre, que sigui molgut al moment, no és igual que un pebre d'aquests que comprem amb un pot que no saps quan està molgut.
2: Bueno, sí i no. Això ha canviat molt, perquè actualment les moltures de pebre es fan amb uns molins en fred i s'envasen amb uns pots on no perd. Per posar una similitud com el cafè, no? Que ara van amb uns envasos ben tancats, i això abans sí que passava això, que si compraves pebres molt molinats, tenies molta pèrdua del gust i això. I ara no tant. Però bueno, sí, la idea... Abans tots teníem pebre en gra i el fèiem nosaltres, i ara no és tan necessari. A més, te'l porten quasi a la setmana. Vull dir que no tens pèrdua amb aquest aspecte, jo considero ja.
1: Vinga, va, despulleu-vos una miqueta. Si hem de parlar de pebres, quin pebre t'agrada més a tu?
2: Bé, jo a la botifarra aquesta utilitzo el pebre negre, quan diuen el jumbo, que és un tipus de pebre que és més, un gra més gran, i Tally Cherry, el tipus Tally Cherry, que és la millor qualitat de pebre negre que hi ha.
1: La Núria va dient que sí, també, eh?
0: Sí, totalment al contrari, és per flipar. Jo utilitzo pebre blanc perquè no es veu tant, o sigui, no es veuen tant amb el picat els trossos negres, i allà dalt ja estan més acostumats a aquest tipus de pebre.
1: Jordi, tu què?
3: El Tally Cherry, nosaltres, l'únic que fem servir.
1: L'únic que feu servir.
3: Sí, no n'hi posem cap més.
1: Escolteu, jo crec que també seria una cosa bona jugar amb els pebres, no? Perquè és veritat que això us passa una mica com a la cuina, eh? Quan un producte es posa de moda, noi, quan es posa de moda el pistatxo, aquí tots els pastissers i pastisseres a fer coses amb pistatxo. Vosaltres, el Tally Cherry, doncs el Tally Cherry es posa de moda.
2: Bueno, sí, hi ha varietats de pebre, però... Clar, llavors sí que tens poder dificultat per trobar segons quin tipus de pebre, si vols un tipus molt especial, que doni un aroma molt especial, potser tens més dificultat, llavors sí que has de tenir un molí després per fer-t'ho el molinat i això. Potser aquesta seria dificultat. Però bueno, en el pebre, nosaltres anem a buscar-li el punt de picant i aquell aroma que et pot donar el pebre. Tampoc vas a buscar que domini sobre la botifarra crua. El que vols a la botifarra crua és trobar el gust de la carn i la textura, que és allà on t'ha jugat nosaltres, no? El picat més fi, el picat més gruixut, amb aquests aspectes.
1: I quina importància té la temperatura de la carn a l'elaboració de la botifarra?
0: És clau, perquè si tu utilitzes una carn calenta, s'embarra, hi ha gent que potser no ho entendrà, eh? Et surt una carn més blanca, més farinosa. La carn sempre ha de ser molt freda, perquè, o sigui, el picat sigui més maco i quan tu l'embuteixes també el color sigui molt més natural.
1: És com influeix el picat de la carn? És a dir, allò de que el forat a l'hora de la màquina sigui més petit o sigui més gruixut?
3: Al final jo crec que influeix en la textura i també visualment, doncs, si tu vas a picar-ho molt petit et quedarà com un Frankfurt visualment. Jo crec que és el que diuen ells, no? La carn ha de ser freda i si la piques, doncs, amb algo més gruixut et dona una textura diferent i visualment també, no? I és anar jugant una mica amb un plat més gran, un de petit.
1: Hem parlat del pebre, però clar, no hem parlat de la sal. Sembla que la sal només hi hagi un tipus de sal i segurament, doncs, que la sal també juga un paper important depenent de quina sal és o si sala més, si sala menys.
2: No, nosaltres fem servir tots sal marina comú, el que sí que els últims anys, i això s'ha propiciat també des del gremi i des de les federacions, és baixar els gramatges de sal. O sigui, antigament es treballava amb proporcions d'un 20%, i ara es treballa uns 15 o uns 16 grams per quilo. Es treballa amb menys sal, que és el que demana avui en dia la societat pels nivells de sodi en els aliments.
1: Clar, amb tot això hi ha una cosa important que no n'hem parlat, i que és el budell, que és la tripa, que, clar, hi ha molta diferència amb una tripa natural amb una altra tripa, diguem-ne, que és més sintètica, no?
0: Uh-huh. En el nostre cas, tots treballem amb tripa natural, que és com s'ha fet tota la vida, i que és com s'ha de fer. No elaborem un Frankfurt, elaborem un producte típic de Catalunya, i ha de ser amb tripa natural.
1: Escolteu, hi ha una cosa molt important en tot això també, que és, clar, vosaltres no arribeu a la taula del client, arribeu al taulell, eh? I això és important pel fet de que, clar, de que vosaltres elaboreu botifarra i de que els que som clients, no?, venim avui o venim demà, sempre volem les botifarres que siguin boniques, que siguin acabades a fer. Crec que per vosaltres també aquesta feina, la feina de la carnisseria, de la xarcuteria, és una feina molt artesana encara avui en dia, no?
2: Sí, nosaltres som el venedor del dia a dia. Nosaltres és important això, la compra del dia a dia. No és una compra allò que fas i al supermercat i te n'oblides, ho deixes allà i quan ho vols ho consumeixes. Nosaltres és una compra del dia a dia on treballem el producte dia a dia i si no dos o tres dies a la setmana fas aquell producte i sempre són productes molt frescos.
1: Ara tu em parlaves, doncs, de, per exemple, d'això de que poseu menys pebre o una que feu ja sense pebre. Influeix això? És a dir, vosaltres que sou de muntanya, veieu que canvia, diguem-ne, el consumidor d'entre setmana al cap de setmana, que potser a Ripoll, doncs, també ve més gent de fora de la comarca?
0: Sí, per descomptat. Tots nosaltres no deixem de ser turístics. I sí, o sigui... tu produeixes per la gent del poble, però també produeixes per la gent que et pot venir de fora. I tant que sí.
1: Sí, és que em fas alguna de més picant, perquè això és molt, allò, botifarra de pagès, aquella, i fotrem 7 grams de pebre en lloc de 5 o de 4, no?
3: Sí, nosaltres al principi sí que l'havíem fet, però al final trobaves que la gent tirava més cap a la normal, no? I ara que sí, hi ha gent que ens encarrega, doncs, X botifarres més picants, el mateix fet d'embotir, les que hagis de fer per ells, doncs, hi tiren més pebre i al final no hi ha problema.
1: Escolteu, ha evolucionat el vostre taulell de la vostra carnisseria els últims anys? Perquè, clar, és el que dèiem, no? Ara cada vegada hi ha productes que es posen més de moda o hi ha, diguem-ne, peces. En el cas de la botifarra, doncs, es va veure clarament el concurs que un servidor hi va poder estar per tastar una bona colla de botifarres i veies que, ostres, que hi ha botifarres que toquen més el territori, altres que toquen més la tradició, altres que toquen més la innovació i que a vegades innovar sembla que pugui haver-hi qualsevol cosa i dius, no, mira, doncs, n'hi ha que, ostres, tu, que donen allò que diem, donen la bola.
2: Els nostres mostradors o taulells han canviat una passada. És com el món, com tot en el món, no? O sigui, cada vegada evoluciona més i evoluciona més ràpid. O sigui, cada vegada ens hem d'adaptar més ràpid als canvis i posar-los en el nostre taulell. La gent a casa nostra ve a comprar, les necessitats bàsiques tothom els té cobertes. Per tant, ven allà a divertir-se i volen veure coses noves i volen provar coses noves i t'has de reinventar. I
1: l'altre dia aquí a la Fonda parlàvem amb una carnissera i em deia, jo no me'n recordo l'últim dia que vaig vendre un pollastre sencer. Diu, ara avui tothom el pollastre, el pit sense os i sense pell, la cuixa no sé què, desossada, molts de pinxos, diu, però pollastres sencers avui en dia se'n venen molt pocs. Us passa el mateix a vosaltres?
0: Això passa a tot arreu. Cada dia tenim menys temps i menys ganes de cuinar i la nostra feina és posar-los fàcils als nostres clients. Els hem de facilitar la cuina, en 5 minuts ha d'estar feta, doncs és més ràpid fer un pinxo que fer un pollastre sencer i és el que ens toca a les nostres carnisseries.
1: Clar, això suposo que també dona valor al vostre ofici, no? Clar, és molt més fàcil allò agafar i vendre allò, unes botifarres i prou, o vendre unes llonces. Ara de llonces no se meuen gaire les carnisseries, Jordi.
3: No, bueno, entens, perquè al final n'has de tenir, perquè sempre trobes aquella persona gran o no tan gran també, però que venen a buscar la llonza o el tall de llom. Jo crec que, bueno, aquestes coses ja han de ser-hi. Però sí que és cert el que deien, no?, que t'has d'anar reinventant, has d'anar fent coses noves i la gent tira cap aquí a provar coses i també és cert que et valoren, no?, el nou que fas i ho proven molt a gust i també et donen la seva opinió, que també al final és bo.
1: A veure, va, a part de les botifarres, quin és el producte que creieu que teniu més innovador a la vostra gastronomia, a la vostra carnisseria, perdó?
2: Bueno, jo tinc que dir, per mi el més innovador és la gelatina de liòlic.
1: Escolta, explica-la perquè això és una delícia.
2: La veritat és que no té gaire res a veure amb la carn directament, no? Perquè dius una gelatina de liòlic, pues, això va néixer un dia d'aquests que devia fer trons i llamps, que no sabíem què fer per allà a la carnisseria, i ens vam inventar un producte. Perquè ho entengueu, s'assemblaria amb un tall de formatge, una làmina de formatge, però realment no és un tall de formatge, sinó que és una gelatina que elaboro amb gelatina de porc, això sí, i llavors amb un alioli i té la textura pues, com un formatge. Tu el poses a sobre d'una hamburguesa, a sobre d'unes mongetes seques, a sobre qualsevol lloc on t'agradaria menjar un alioli, li poses i et dona aquell aroma, perquè amb la temperatura ja es fon, però sense donar aquella fortor que a vegades l'alioli pur et dona.
1: Podríem dir que és com una mena de pil-pil, però feta amb gelatina de porc i alls i oli, no?
2: Exacte, sí. Fas una salseta, pots fer com un pil-pil i queda perfecte, amb una fideuà, amb un arròs, allà on vulguis.
1: Núria, i a la creativitat de Calamagda cap on va?
0: La creativitat fluctua, podríem dir. Per exemple, ara que s'acosta èpoques de Sant Joan i això fem la botifarra de revetlla, però per Sant Jordi fem unes roses de pasta de full amb carn picada, per una altra data fem una coca de com tipus pizza, depèn, no són productes que tenim sempre, però sí que els anem canviant, per així també fer un taulell més atractiu.
1: Quan arriba la tardor, els bolets, aquí el Ripollès que en teniu de bolets, no?
0: Els posem a la botifarra.
1: Jordi, vosaltres què?
3: Nosaltres el fuet de vedella, perquè a casa ja som pagesos, la vedella, bueno, som criadors de vedella, que és el nostre fort, també, i hem començat a fer fuet de vedella, que ha tingut molt d'èxit, la veritat, i en toquem, bueno, fuet normal i fuet amb all de vedella.
1: Déu-n'hi-do, escolta, i la botifarra de... Ja que feu fuet, també podríem fer botifarra de vedella, no?
3: Aquesta encara l'hem de provar, falta temps a vegades, però sí, ja la farem.
1: Bueno, tot es tracta que agafis un fuet i que el posis a la nevera i no el deixis assecar, no?
3: Sí, això també, sí, sí.
1: Que de fet és una mica diferent, eh? Perquè amb tota aquesta família de fuets, sacallona, somalla, amb en Dolcet sempre parlem de tot això i hi ha diferències.
3: Sí, evidentment, el fuet, al final, clar, tampoc sé si es podria dir fuet de vedella, no? Nosaltres en diem miquelets, però el fuet seria de porc de tota la vida, igual que la llonganissa.
1: Escolteu, tots veniu, com dèiem, de generacions. Com veieu el futur de la carnisseria artesana, de la xarcuteria, aquesta manera d'entendre, diguem-ne, aquesta vostra vida, que és una d'aquelles, jo sempre dic, de des de l'hora d'aixecar-se fins a l'hora d'anar a dormir. Veiem que està canviant, diguem-ne, la feina, els valors, no? La gent busca, com deia la Núria, busca temps, no? Necessitem temps per fer coses. Com ho viviu vosaltres?
2: Bé, nosaltres... En el nostre cas, jo ho visc molt bé, perquè jo m'encanta l'ofici i cada dia m'aixeco content a fer la meva feina i a mirar què farem avui de nou o què inventarem o què vendrem. És un ofici que m'encanta. Ara, després de nosaltres, de les nostres generacions, no sé, espero que les generacions properes segueixin evolucionant aquest ofici, perquè el que és realitat és que ha d'evolucionar, com tots els oficis, i anar a adaptar-se en els temps que van vinguent.
1: Què diuen les generacions que venen a sota?
2: Bueno, encara no ho saben. Les de casa encara no ho saben. Es van preparant per la vida i saben que aquesta porta sempre la tindran oberta. I si no, intentarem buscar algú que segueixi amb la tradició.
1: Núria, vosaltres?
0: Nosaltres, jo tinc uns fills molt petits, però no sé si els hi aconsellaria que fessin de carnissers amb el cor a la mà, eh? Sí que és un ofici molt maco, però com dius tu, t'ocupa molta part de la teva vida. I avui dia un gran plaer és tenir temps, i nosaltres en tenim molt poc de temps.
1: Potser també hem de buscar la fórmula de tenir temps com té tothom, no? O com tothom vol tenir, no?
0: Suposo que seria ideal, no? Poder fer la nostra feina ocupant menys temps de la nostra vida, seria l'ideal. I això faria que el nostre futur, els nostres fills, els interessés més la nostra feina, que no és dolenta, eh? És lligada, però no és dolenta. Suposo que tots, si estem aquí, és perquè ens agrada el que fem.
1: Jordi, a casa teva?
3: Bé, bueno, a casa meva jo tinc una nena de 3 anys, vull dir, li queda molt, però sí que és cert que el tema del relleu està una mica complicat, no? Perquè tampoc s'incentiva, doncs, a les formacions... No? I tampoc hi ha aquest interès, no? Com hi ha per altres estudis o per altres formacions que jo crec que s'haurien de si més no, intentar potenciar el tema del sector nostre.
1: Escolteu, va, anem cap a la cuina, entrem. Sou cuinetes o no, Torric? Sí, que ets cuinetes, no?
2: Sí, sí, m'agrada.
1: La Núria, què?
0: Jo també fem coses, també cuinem a la carnisseria, sí.
1: I en Jordi?
3: Poqueta cosa, però sí, anem fent.
1: A veure, va, quina és la millor manera de vosaltres per menjar-vos una bona botifarra? Com la coeu?
2: El caliu.
1: La brasa?
2: Sí, la brasa. Les botifarres sempre a la brasa, amb una bona brasa, no punxar-les, anar-les fent a poc.
1: Que... Ara, aquí has dit el quid de la qüestió, eh? Això de no punxar-les, eh? Què passa aquí que la gent punxa les botifarres?
0: No ho entén ningú, això. Deu anar sortit que les botifarres s'han de punxar. No punxem pas una peça de bistec o un tall de llom, doncs les botifarres tampoc s'han de punxar.
3: No, jo sóc partidari del que diuen ells, de no punxar-les i sobretot fer-les a la brasa.
1: És veritat que, clar, no tothom pot fer... No, ara estem a l'estiu, la gent vinga a estar fora, pot fer una bona brasa, si no estàs al costat del bosc i això, que hem de recordar sempre que això és molt important. Però, bueno, si no tenim brasa, escolteu, què? La paella, la planxa...
2: El forn, l'air fryer, que ve a ser el mateix, és un dels elements importants que jo he descobert a la cuina, que funciona molt bé. Perquè, si no, les cuines... Abans, en les cuines de gas, tenies... un aparell que se'n deia xurrasquera, o no sé com...
1: Sí, encara n'hi ha, eh?
2: Que anava molt bé, perquè que la carn quedava cuita i amorosa i feia una mica el símil de la brasa. Però, és clar, ara, totes les cases, tota electricitat, tot vitros, i jo crec que el forn o la famosa air fryer, si l'utilitzes correctament, poden quedar prou bé.
1: Jordi, tu que ets el més jove de la família, què? Tu això de la xurrasquera...
3: Això de la xorrosquera ho conec perquè la meva mare, que té uns pares ja a Fogons, i entenc que ara em fa anar, i fa el pollastre inclús allà. Botifarres no n'hi ha fet, però ja li diré que l'espro he de fer.
1: Escolteu, la botifarra a mi també m'agrada molt fer-la en format de guisat, en platillo. Vosaltres l'utilitzeu, la botifarra, per fer un platillo?
0: Oh, i tant, que sí, es pot fer acompanyada d'una costella de porc, una miqueta de pollastre, i fas un pupurri, un trosset de cada, i ho presentes amb un plat amb una miqueta de ceba i tomàquet, i està boníssim.
1: Clar, una altra cosa important, una d'aquelles coses que s'ha perdut i que no ho veus a les cadenes, bé, cap a la Vall d'Aran sí que encara ho trobes, que seria el tupí, no? La tupina, el confit de la botifarra.
2: Sí, sí, no. Aquí a les nostres comarques està ben desaparegut.
1: I això cap al Ripollès, què?
0: Tampoc. No.
1: I cap al Gironès?
3: Tampoc. No, encara menys.
1: Doncs escolteu, ho hem de tornar a fer, això, eh? Clar, és allò típic que si no ho tenim al taulell, la gent no ho coneix, per tant, la gent no ho demana. Per tant, un producte que s'oblida, no? Això no anem bé.
0: No. I abans es feia, era la manera d'aprofitar el gènere. Abans es matava un cop a l'any el porc o dos, i el feien coure i el confitaven i podien menjar tot l'any d'aquell porc.
1: Avui hem descobert que darrere d'una gran botifarra no només hi ha carn ni espècies, hi ha coneixement, hi ha anys d'experiència, hi ha respecte pel producte i una manera d'entendre l'ofici que forma part del patrimoni gastronòmic del nostre país. Felicitats als guanyadors, a l'Enric, a la Núria i en Jordi, i a tots els altres professionals que cada dia mantenen viva una tradició que continua evolucionant sense perdre les arrels. Perquè la bona gastronomia també es construeix des dels obradors, des dels mercats i des de la feina ben feta. Família, llarga vida a la botifarra fresca catalana. Si em dieu que us agrada i que us la mengeu amb aioli, també millor, no? Però l'aioli que sigui de veritat, Enric.
2: Ah, no, sí, la botifarra sí.
1: O la gelatina d'aioli.
2: També hi queda bé.
1: Perquè un tallet de formatge del Ripollès també combina bé amb una botifarra.
0: Tu l'obres una miqueta, el fer-la mig cuita i fas fondre el formatge i queda espectacular.
1: Jordi, tu que estàs a prop del celler Can Roca, no sé si els hi portes alguna botifarra allà.
3: Sí, alguna sí.
4: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: un país que no cuida la pagesia renuncia al seu futur. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Almenys 12 morts i 23 desapareguts a l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Tragèdia pel foc a Andalusia. Un incendi forestal a la província d'Almeria, que afecta ja més de 3.000 hectàrees, ha provocat aquesta nit com a mínim 12 morts. El balanç, però, podria pujar encara molt més, Joan Bota.
3: Per l'elevat nombre de desapareguts i perquè diversos dels ferits estan greus, algunes de les víctimes van quedar encerclades per les flames quan fugien pel seu compte. Segons les autoritats, no van fer cas dels consells, però la Junta d'Andalusia admet que no es va enviar alertes als mòbils de la població.
1: Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
4: Els equips d'emergències treballen ara per localitzar els 23 desapareguts. Les flames van atrapar les víctimes quan intentaven fugir del foc per carreteres secundàries. La majoria són britànics i belgues i no van rebre l'alerta als telèfons mòbils. El foc ha cremat ja més de 3.000 hectàrees amb ratxes de vent i barrancs a la zona que compliquen les feines de bombers. Juanma Moreno, president andalús, actualitzava fa uns moments la situació.
5: La civil està peinando una de las zonas para entrar en algunas de las casas que han sido quemadas, que han quedado calcinadas, para ver qué nos encontramos dentro de esas casas.
1: Mentrestant, a Catalunya, 194 municipis continuen en risc extrem d'incendi aquest divendres. Són 29 menys dels que teníem ahir, però l'accés a nou espais naturals continua tancat.
3: Tots els incendis actius ara mateix al país estan com a mínim estabilitzats. A tot això, el govern reivindica la gestió forestal dels últims anys a les Gavarres, que asseguren que ha servit per limitar la superfície cremada a l'incendi de la setmana passada.
1: A Barcelona, mentrestant, els veïns dels 93 habitatges desallotjats per l'esfondrament del Putxet per les obres de la línia 9 del metro trigaran com a mínim una setmana més a poder tornar a casa seva, Joan Garcia.
6: Per seguretat es vol inspeccionar el subsòl dels habitatges desallotjats i per això farà falta 7 dies més. De moment la majoria de veïns afectats són a casa de familiars i l'Ajuntament avaluarà amb el gremi d'hotels si cal posar més recursos per reallotjar-los.
1: Això el dia en què s'han publicat les notes de tall de cada carrera universitària de cara al curs que ve.
3: El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de l'Autònoma es col·loca en primera posició al rànquing de notes més altes amb un 12,97 i desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques, que feia anys que liderava aquesta llista. 6 de cada 10 estudiants ja tenen assignada plaça a la seva primera opció. Repassarem totes les dades en aquest Catalunya migdia.
1: Nou avís, amb amenaça de multa inclosa, de la Comissió Europea a Facebook i a Instagram perquè canviï les seves aplicacions per fer-les menys addictives. Què els demanen exactament, Brussel·les, Bruno Fortià?
7: Doncs vol que Instagram i Facebook apliquin pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla i que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats. També reclama que les aplicacions deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos sense interrupcions. La Comissió Europea diu que tot plegat perjudica la salut dels infants, però també la dels adults.
1: I a la cultura, atenció, perquè han tornat uns vells coneguts. Això que sentiu és Foreign Tongues, el nou disc dels Stones.
3: És el 25è àlbum d'estudi del mític grup. El primer en 3 anys inclou col·laboracions de Paul McCartney, Robert Smith de The Cure o Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, entre altres. També alguna gravació del bateria del grup Charlie Watts, mort el 2021. El líder de la banda, Mick Jagger, de 82 anys, ha dit que esperen fer gira.
1: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
1: França es classifica per les semifinals del Mundial i s'enfrontarà al guanyador del partit que avui juguen Espanya i Bèlgica.
8: Un partit que comença a les 9 de la nit. Espanya buscarà ser a les semifinals, en principi amb 4 jugadors del Barça l'11 titular, Lamine Cubarsí, Pedri Olmo, a més el català Cucurella. L'Arsenal confirma el fitxatge de l'exblaugrana Ona Batlle. El Tour avui setena etapa, amb Tadej Pogacar que surt líder, i en bàsquet es confirma el que avançava ahir al Catalunya migdia. El Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per renovar el contracte 4 temporades més.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. A aquesta hora, retencions en diversos punts. Destaca la P7 de Cerdanyola a Barberà i a Granollers en sentit nord i de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud. A la 2, a Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona. Hi ha retencions per un accident que talla un carril. C58 i C33 a Montcada i B20 a Santa Coloma, tot cap al nus de la Trinitat, i també molta densitat ja a les dues rondes en tots dos sentits de la marxa.
1: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: I avui saludem el Tomàs Molina. Tomàs, bon dia.
11: Molt bon dia.
1: Em fa calor, però potser una mica menys que ahir.
11: Correcte, i a més encara en farà una miqueta menys aquest dissabte. Les temperatures no és que es normalitzin, però sí que seran menys exigents i sobretot les nits es podran dormir una miqueta millor. Tot plegat a l'espera d'una nova onada de calor que arribarà la setmana vinent, sembla. Entre dimarts i dimecres tindrem el pic màxim, però de moment tenim aquest cap de setmana amb temperatures més normals, relativament més baixes, i també un descens en el perill d'incendi. Tot i que no podem abaixar la guàrdia, però almenys tot plegat sembla que pinta una miqueta millor.
1: Doncs ho haurem d'aprofitar. Gràcies, Tomàs, bon dia.
11: Bon cap de setmana.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Almenys 12 persones han mort i 23 més estan il·localitzables en l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, aquesta matinada. A més, hi ha 8 ferits, 4 d'ells de gravetat, segons l'últim balanç oficial. El foc continua sense control i hi ha 500 efectius entre bombers i militars intentant controlar les flames que ja han cremat més de 3.000 hectàrees. Moltes de les víctimes es van veure atrapades per les flames quan intentaven fugir per vies alternatives. No es va activar en cap moment el sistema d'avisos S-Alert per advertir la població afectada. La caiguda d'un cable elèctric s'apunta clarament com el possible origen del foc. Fa uns moments ha comparegut el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, al mateix epicentre de la tragèdia, a Turre, a Almeria. Enviada especial allà a Almeria, Alba Barbosa, bon dia.
4: Bon dia. Les dades oficials parlen d'aquestes 12 víctimes mortals, 23 desapareguts, que per ara no han pogut localitzar. El foc va començar a la pedania de Bedar, un municipi amb la majoria de residents estrangers, molts britànics. Els equips d'emergències pentinen la zona ja extingida del foc per intentar localitzar aquesta vintena de persones. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, actualitzava ara fa uns moments la situació.
5: Estamos ante una tragedia mayúscula, porque estamos hablando de 12 personas fallecidas, muchas de ellas, ahora mismo mayoritariamente, son de procedencia del exterior de España, ¿no? Británicos, belgas.
4: El foc ha cremat més de 3.000 hectàrees, afecta una zona de barrancs i amb cases disseminades, i això complica les tasques dels 500 efectius que hi treballen. Antonio Sanz és el conseller andalús d'emergències.
12: Un incendio muy complicado porque, aparte de la orografía y los barrancos, muchísimos barrancos, es la multitud de diseminados, que lógicamente dentro de toda la masa forestal pues hay casas por todos los sitios, ¿no? O alojamientos por todos los sitios, y eso, bueno, pues evidentemente complica la situación.
4: El sistema d'alerta als mòbils, les alert, no es va enviar i les víctimes es van veure atrapades per les flames quan intentaven fugir per carreteres secundàries. Vivien en cases aïllades, segons l'alcalde de Bedar, Ángel Collado, que les avisava porta per porta.
13: Actuamos desde el primer momento, tocando puerta por puerta, sacando a los vecinos, incluso los que no querían, le insistíamos en que tenían que salir. Afortunadamente, unos de los que no quisieron salir están con vida y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido.
4: Hi ha prop d'un miler de persones evacuades, reubicades en poliesportius, i la Guàrdia Civil ha habilitat una oficina a la Garrotxa per recollir mostres d'ADN i agilitzar així les identificacions. Sobre la causa de l'incendi s'investiga, però podria ser provocat per la caiguda d'un cable elèctric.
1: Això a Almeria. Mentrestant, a Catalunya, el govern atribueix a la gestió forestal que s'ha fet els últims 8 anys a les Gavarres el fet que finalment només s'hi hagin cremat 2.500 hectàrees en l'incendi del cap de setmana passat. La retirada de milers de metres cúbics de fusta del massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts clau per limitar el potencial del foc i per evitar que el balanç fos més desastrós, Montse Poblet.
14: L'incendi de les Gavarres ho tenia tot per ser més gran, però el massís ja fa 8 anys que s'hi treballa per dibuixar punts estratègics de gestió indrets preparats perquè s'hi pugui actuar i modificar el comportament dels focs. La retirada de 23.000 metres cúbics de fusta, l'equivalent a 9 piscines olímpiques plenes, ha estat un dels factors que, segons els bombers, han permès frenar el desastre. Però aquest no és l'únic exemple que posa el govern de com la gestió del territori ha ajudat en els focs dels últims dies. Tamara García, directora de Prevenció dels Bombers, subratllava el paper dels camps de cultiu a l'incendi del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp.
15: Sense aquestes vinyes hagués entrat fora de la capacitat d'extinció, com a mínim fins a les 9 del vespre, i això vol dir que l'escala de l'incendi hagués pogut passar a un potencial de 10.000 hectàrees.
14: I encara un altre exemple. La urbanització La Garriga, La Noia, el foc va afectar 14 edificacions i alguns jardins, però no va anar més perquè les franges de protecció que estaven fetes i mantingudes ho van impedir. Jaume Minguell, director general de Boscos, ho compara amb el paper del cinturó de seguretat quan som al cotxe.
16: Sabem que si correm molt i tenim el pitjor dels accidents no ens servirà de res, però en la majoria de casos ens salva vides. Doncs aquesta és l'estratègia de franges.
14: Malgrat això, un 50% de les urbanitzacions del país no tenen les franges fetes en condicions. El Farell, que va tenir molt a prop el foc de Sentmenat, al Vallès Occidental, n'és una. Allà els bombers van dir que si el foc hi arribava no podrien salvar les cases.
1: Amb episodis d'incendis com el que estem vivint, s'exceptuen sempre les especulacions de molta gent que sovint sospita que tants incendis, i tots de manera simultània, no poden ser casuals i que són provocats. Carlos Baraibar, bon dia.
17: Bon dia.
1: Els incendis que estem vivint aquests dies a Catalunya són provocats?
17: N'hi ha alguns que sí. De fet, el 16% dels incendis que s'han declarat aquest any són provocats, per bé que la causa principal, amb molta diferència, és els accidents i les negligències, un 52%. Al darrer lloc, i molt a prop dels provocats, hi ha les causes naturals. Ara bé, el relat que acompanya el dubte sobre qui ha provocat els focs sí que és fals. S'insinua que es poden haver provocat incendis per aprofitar el terreny cremat, doncs per fer-hi cases o per posar-hi plaques solars o molins de vent. Això no és cert perquè, entre altres coses, la llei de terrenys forestals impedeix requalificar i reutilitzar aquests terrenys per altres coses fins al cap de 30 anys.
1: Un altre mantra, quan hi ha focs, és que no es gasta prou diners en prevenció i en extinció. Sobre això què podem dir-hi?
17: Doncs que depèn de com vulguem mirar les dades. Si mirem el que s'hi va gastar el 2025 la Generalitat, són 316 milions d'euros, això seria menys de l'1% del pressupost de la Generalitat, però també es pot mirar que, després de tocar fons amb les retallades del 2014, aquesta despesa ha anat augmentant amb governs de diversos colors polítics i que ara és més del doble que fa 12 anys.
1: I finalment hi ha la sensació que som en un estiu difícil i dels pitjors pel que fa als focs. Les dades confirmen que estem en un estiu especialment complicat?
17: És un any dolent, però de moment no dels pitjors, perquè ens en fem una idea. Fins ara s'han cremat unes 2.700 hectàrees i el 2019, per exemple, ja en portàvem 4.600. Una cosa que pot haver contribuït al fet que tots plegats tinguem la sensació que la campanya és complicada són els S-Alert. Se n'han enviat 47 per focs des del mes de juny, quan en tot l'any passat només se'n van enviar 35.
1: Un S-Alert que no ha funcionat, que no s'ha enviat en aquest incendi d'Almeria amb el que començàvem a Catalunya migdia. Carlos Baraibar, gràcies, bona tarda.
17: Adéu, bona tarda.
1: Més coses. S'allarga l'evacuació dels veïns de les finques afectades per l'esvoranc al Putxet, a Barcelona. Avui se'ls ha dit que no podran tornar a casa seva fins divendres de la setmana que ve, com a molt d'hora. Per seguretat, s'analitzarà el subsòl de cada finca per certificar que no hi ha moviment, Joan García.
18: No serà, doncs, a partir de demà i farà falta com a mínim una setmana més. Els mesuraments de les cases i dels terrenys en superfície, fet fins ara, donen resultats estables. Però en funció de la directiva de màxima seguretat, abans d'autoritzar el retorn dels veïns, s'analitzarà també l'estat del subsòl de les finques afectades. Així ho ha explicat el director d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez.
19: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
18: L'Ajuntament manté l'atenció als afectats al Centre Cívic de Vila Florida i avaluarà amb el gremi d'hotels necessitats de reallotjament. En David Aire, que té un centre de ioga davant la pizzeria on hi ha hagut l'esvoranc, ens ha explicat les sensacions que té el veïnat tres dies després de l'esfondrament.
20: Sembla que estiguin fent una bona resposta, no?, als operaris, però bé, la gent està una mica espantada, eh?
18: I mentrestant, la tuneladora avança a una velocitat mínima, arribarà els pròxims dies a l'estació de Putxet dels Ferrocarrils de la Generalitat, on hi haurà un intercanviador amb la línia 9 i aquí farà una aturada de manteniment que ja estava prevista.
1: Més coses. coses. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona és la nota de tall més alta de la universitat i desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques després de 14 anys de lideratge d'aquest últim. Les notes de tall més altes baixen i aquest any no hi ha cap grau que tingui una nota de tall de 13. 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la seva primera opció demanada, Sara Canyeter.
0: Sí, més enllà d'aquests dobles graus, a la resta de graus encapçala la llista de notes més altes Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials de la Universitat Politècnica de Catalunya i entre els 10 primers llocs també hi trobem Medicina a 4 universitats, Matemàtiques a la Universitat Politècnica i destaca Odontologia a la UB que entra a la llista en aquest top 10. A la majoria d'aquests graus la nota de tall ha baixat unes dècimes respecte al curs passat.
1: Aquí has repassat les notes de tall més altes, però quins són els estudis que més alumnes demanen?
0: Doncs mira, encapçalada la llista, un clàssic, Medicina és la carrera que més estudiants volen estudiar. També hi ha altres habituals, Administració i Direcció d'Empreses, Psicologia o Dret. I destaca Farmàcia, que entra en aquesta llista dels 10 graus que aquest any més han sol·licitat. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció, 8 de cada 10 ja se'ls ha assignat una plaça.
1: La campanya Ni un minut més, impulsada des de fa un mes pel sindicat majoritari Metges de Catalunya, arran del conflicte laboral dels metges de tot l'Estat, està tenint, segons el Departament de Salut, un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària. Una xifra, però, que us avança Catalunya Ràdio i que el sindicat considera totalment allunyada de la realitat. Mònica Mas, bon dia.
21: Bon dia. Sí, es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part. I és el que estan deixant de fer alguns facultatius adherint-se a aquesta campanya. El director del CatSalut, Alfredo García, assegura a Catalunya Ràdio que ara per ara la campanya i les vagues han afectat el 2% d'aquestes operacions i que si es manté fins a final d'any podria arribar al 15%.
22: És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques. Això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensa que operem pràcticament mig milió d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit que només s'ha generat al llarg d'alguns dies d'aquest mes de juny i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
21: En canvi, el Sindicat Metges de Catalunya creu que és una xifra insuficient. Sentim Xavier Lleonar.
23: En el millor dels casos cal pensar que estan desconnectats de la realitat, la qual cosa és molt trista, i en el pitjor dels casos és que menteixen deliberadament per intentar amagar un problema que tenen a sobre la taula.
21: Pel que fa a la negociació del conflicte, les posicions continuen allunyades, però el Departament de Salut assegura que està disposat a acabar amb les guàrdies de 24 hores, tal com reclamen els sindicats, però el director del CatSalut creu que no tots ho volen.
22: Hi ha professionals que no volen canviar aquest model, i així ens ho han manifestat. Una guàrdia de 24 hores es paga més de 1.000 euros.
21: A la tardor, Metges de Catalunya continuarà amb la campanya Ni un minut més.
1: La Comissió Europea exigeix canvis a Instagram i a Facebook perquè les seves aplicacions siguin menys addictives si no volen arriscar-se a pagar una multa milionària. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i acusa el gegant tecnològic Meta, que és propietari de les dues plataformes, de vulnerar així la Llei Europea de Serveis Digitals. Brussel·les, Bruno Forté, Amires, bon dia.
7: Hola, bon dia. La Comissió Europea vol que Instagram i Facebook apliquin pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i vol que les aplicacions deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos sense interrupcions. Tot plegat augmenta el risc d'enganxar-se a Instagram i Facebook, tant per als adults com, sobretot, per als infants, tal com ha denunciat el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
24: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de son. Farem que les plataformes digitals retin comptes, les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
7: I un altre problema, diu la comissió, és que ara mateix els controls parentals per als més menuts no funcionen i els adults tampoc tenen eines efectives per mirar d'autocontrolar-se. Instagram i Facebook ofereixen la possibilitat de bloquejar l'aplicació quan se supera un cert límit de temps d'ús, però l'usuari pot desactivar-ho amb molta facilitat. Per això, Brussel·les els dona ara un temps per fer canvis i si tot i així el govern comunitari creu que no n'hi ha prou, l'empresa Meta, la matriu d'Instagram i Facebook, s'exposarà a una multa que pot arribar a equivaler al 6% de la seva facturació anual arreu del món.
1: Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la informació internacional. Tranquil·litat a les últimes hores a l'Orient Mitjà, on no s'han registrat hostilitats entre els Estats Units i l'Iran. Després de 2 dies d'intercanvi de foc, les dues parts han fet una desescalada. De tota manera, el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz ha tornat a reduir-se al Vermanyà.
2: Els estats, les navilieres i les asseguradores estan molt pendents de com evoluciona la situació. La tensió viscuda amb atacs contra vaixells comercials fa desaconsellar la ruta i alguns opten per passar de nit i amb els sistemes de rastreig apagats per intentar passar desapercebuts. Els analistes destaquen que els darrers atacs els han rebut els vaixells que han passat a prop de la costa d'Oman, cosa que pot fer que a partir d'ara passin més a prop de l'Iran. En tot cas, el trànsit de vaixells en les dues últimes setmanes havia assolit el nivell més alt des de principis de la guerra, uns 40 de mitjana, lluny dels 125-140 previs al conflicte. Ara el creuen entre 15 i 20 aproximadament. L'endemà de l'enterrament del líder suprem assassinat, Ali Khamenei, després de 6 dies de funerals en què 43 milions de persones hi han pres part, segons els mitjans oficials del règim, les autoritats han advertit que si s'ataquen infraestructures hi haurà represàlies contra Israel.
1: I atenció a aquesta història. Una nena palestina de només 2 anys serà operada els pròxims mesos del cor a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. La criatura ha ingressat al centre en el marc d'una operació humanitària que ha permès evacuar 20 menors palestins de la franja.
2: Van sortir fa uns dies amb els seus familiars en un avió militar a través de Jordània en una acció coordinada amb l'Organització Mundial de la Salut i la Comissió Europea i seran atesos en diversos hospitals de l'estat espanyol. En el cas de la nena tractada aquí, el cap de Cardiologia Pediàtrica de Vall d'Hebron, Ferran Rosés, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio com està.
3: Té una malaltia congènita greu que implica que necessitarà cures de forma avançada en el nostre centre que serviran per preparar-la per poder ser operada en els següents mesos. La nena va arribar estable, està arribant amb la seva família i la vam atendre a l'Hospital de la Vall d'Hebron la setmana passada.
2: En els últims 2 anys, prop de 150 menors palestins han participat en aquest programa.
1: Passant 21 minuts de les 2, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
6: Catalunya migdia.
8: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
9: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
25: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses, soc on vull i sobretot amb qui vull.
26: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
27: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
28: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en Business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial en un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
30: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
31: Cuba va ser el símbol d'una utopia. Avui és la imatge d'una promesa fallida.
32: Se parece mucho a un país de posguerra. Las cosas se caen solas.
33: Los hospitales, destruidos. No hay medicamento.
34: Me estamos esperando siempre que se vaya la luz y no sabemos cuándo vuelve.
35: El 90% de la població vive en la pobresa.
36: El comunisme és hambre i misèria, oi?
31: 30 minuts. Cuba, la fi de l'utopia. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Les vendes del grup automobilístic Volkswagen han caigut un 6% durant la primera meitat de l'any. Les dades coincideixen amb l'anunci que la companyia rebaixarà un 25% la producció de cotxes. No ha concretat com ho farà ni quines afectacions tindrà o si hi haurà repercussions, per exemple, a SEAT. Algunes informacions periodístiques parlen de la supressió de 100.000 llocs de treball. Berlín, Jordi Regàs.
4: Bon dia. El grup Volkswagen reduirà la seva producció dels actuals 12 milions de vehicles a 9. Aquesta és la principal decisió que es va fer pública ahir, després d'hores de reunió del Consell de Supervisió amb la direcció de l'empresa. Volkswagen també ha anunciat que reduirà el nombre de models que ofereix actualment i els deixarà en la meitat. El conseller delegat del grup Volkswagen, Oliver Blume, ho ha justificat en un vídeo comunicat.
5: Reduïm la complexitat, focalitzem les nostres tecnologies, avancem en l'adaptació del desenvolupament dels productes i de la producció als diferents mercats regionals, reduïm les sobrecapacitats, ens centrem en la producció de vehicles i aprimem la nostra estructura.
4: Del que no es parla en el comunicat de l'empresa és de llocs de treball ni del tancament de fàbriques. Sembla clar, però, que si es planteja produir un 25% menys de cotxes, algun ajust serà necessari. La decisió alemanya es creu que arribarà aviat, però abans han de tornar a negociar l'empresa, el Land de la Baixa Saxònia, que té el 20% de les accions, els sindicats

0: fue suya, fue colegiada.
1: La decisión es del Consejo Interterritorial de Salud. El Consejo Interterritorial de Salud afegeix que hem de vacunar les persones no només de col·lectius essencials, sinó de població general de 55 a 65 anys, començant per aquestes.
2: Tant Vergés com l'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, han afegit que la vacunació als cossos estatals no va començar abans perquè van demanar vacunar-se a les seves dependències i això va complicar tota la logística.
3: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar dues vegades. És l'únic cos professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
2: Després de les declaracions dels acusats, dilluns serà el torn de les conclusions de les parts i el judici quedarà vist per sentència.
4: I encara en l'àmbit judicial, el jutge del cas Leire Díez ha imputat l'expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE, Juan Manuel Serrano. També ordena buidar-li el mòbil per rastrejar converses i saber si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia, Serrano. Estava sota la lupa de l'UCO i anticorrupció, que ja havia demanat al jutge fer aquest pas. Santiago Pedraza ordena clonar-li el telèfon per enfortir la seva tesi, que Serrano va col·locar Leire Díaz a Correus perquè els ajudés a influir en contractes d'empreses participades per la CEPI, però també per saber quin paper va jugar amb Díaz i el seu entorn per torpedinar les causes judicials que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. És clau, diu el jutge, la reunió que Serrano va tenir a la seu del PSOE mentre Sánchez es va tancar a la Moncloa a reflexionar. En aquella reunió, diu el jutge, Díaz va oferir àudios i material per frenar causes judicials i assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del telèfon de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui sí manté imputada, i cita com a testimonis dues treballadores més del partit, a qui demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Santos Cerdán, Juan Manuel Serrano i Leire Díaz.
4: El president de la Conferència Episcopal Espanyola intenta matisar aquestes paraules que hi van encendre la polèmica amb el govern espanyol.
6: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a las pruebas me remito.
4: Luis Argüello es pregunta per què a la Moncloa s'han donat per al·ludits, perquè assegura que es referia al conjunt dels ciutadans espanyols. Al govern espanyol, en canvi, li retreuen unes declaracions que consideren ofensives i li reclamen unes disculpes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Bon dia. Luis Argüello reconeix que les seues paraules no van ser afortunades, però les emmarca en una xerrada acadèmica i diu que s'han desenfocat. Assegura que la menció a la banda de lladres és una cita de Sant Agustí i de Benet XVI i que referia als ciutadans que, per exemple, defrauden impostos.
8: Hacía una apelación a la hora de la regeneración democrática a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Cada uno verá por qué se siente aludido, porque yo no he hablado del gobierno.
7: El president de la Conferència Episcopal Espanyola responia a ministres que, com Félix Bolaños, s'han queixat de les seues paraules o que, com Margarita Robles, li han exigit una disculpa. Són declaracions a la cadena SER.
9: Lo primero que tiene que hacer es respetar a todo el mundo, no lanzar falsos testimonios. Y yo le tengo que decir que me parece absolutamente inaceptable y que espero que se disculpe. Creo que esas palabras son no solamente injustas, conllevan un enorme descrédito a la Iglesia Católica.
7: Argüello també ha respost a la carta que li va enviar Bolaños i en què el ministre li pregunta què li semblaria si el govern espanyol es referís als bisbes com una banda d'agressors sexuals. Diu Argüello que seria fals i profundament injust perquè l'Església ja ha assumit responsabilitats.
4: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Jaume Collboni guanyaria les eleccions a Barcelona segons el baròmetre de l'Ajuntament. El PSC milloraria resultats, però notaria l'alè d'Esquerra Republicana, que s'acostaria als seus millors registres i quedaria a només 2 punts de Collboni. Aliança Catalana entraria amb força a l'Ajuntament i Junts, en canvi, s'enfonsaria en Escura.
10: Doncs sí, el PSC creix. Jaume Collboni tornaria a guanyar les eleccions amb un 13% dels vots. L'esquerra de l'Hisenda Alemany li trepitja els talons, obtindria només 2 punts menys i se situaria en segona posició. Els comuns de Gerard Pisarello es mantenen en la tercera posició, tot i que perdrien més de la meitat del suport. Aliança Catalana irrompria el consistori com a quarta força i se situaria per davant del PP, de Vox i de Junts. De fet, els de Jordi Martí caurien de la primera a la sisena força. La tinenta d'alcaldia Laia Bonet ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens a l'extrema dreta.
11: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
10: Elisenda Alemany és la

0: líder més ben valorada, i és l'única líder que aprova juntament amb l'alcalde Jaume Collboni i el líder de Junts Jordi Martí. L'habitatge i l'inseguretat són els temes que més preocupen amb diferència als barcelonins. Els segueixen molt de lluny els problemes associats a la immigració, al turisme i la neteja, que cau fins a la cinquena preocupació.
1: Doncs precisament de cara a aquestes pròximes eleccions municipals, que són d'aquí un any, Vox vol captar vots del PSC el maig vinent en aquestes eleccions per créixer l'àrea metropolitana. El partit d'extrema dreta busca aprofitar la debilitat de Pedro Sánchez de la Moncloa per millorar resultats a la capital catalana i la rodalia, on ja concentren la major part dels seus votants i on Aliança Catalana tindrà més complicat i rompre en força. Àlex Giralt Robert.
2: La formació ultra vol treure rèdit de la fragilitat del govern espanyol en vies d'atac com la causa contra Zapatero i missatges per captar el vot anti-immigració. Per això insistiran molt a culpar el PSOE de trair Espanya i ho combinaran amb les habituals crides a la seguretat als barris. Segons fonts del partit consultades per aquesta emissora, els programes municipals incorporaran la prioritat nacional a l'hora d'accedir als serveis públics. Així, l'extrema dreta vol ficar la banya a la primera i la segona corona metropolitanes, on el 2023 van aconseguir 80 dels 120 regidors que tenen a Catalunya, i també l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. Els de Santiago Abascal ja han buscat encendre els ànims a les grans ciutats d'aquesta zona quan ha sorgit algun conflicte vinculat amb immigrants. Una aposta que el líder de Vox a Catalunya i número 2 d'Abascal, Ignacio Garriga, no amaga.
3: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
2: Per tot plegat, preveuen registrar candidatures a unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que en les últimes municipals. Llistes continuistes que no tenen cap pressa a presentar pel poc pes dels candidats en comparació amb el de la marca. Des de les files de Vox, a més, no contemplen que l'aparició d'Aliança al panorama municipal frustri la seva estratègia. Sí que tenen assumit, però, que una part important del vot en zones com la Catalunya Central anirà ara a parar al partit de Sílvia Oriol.
1: Unió de Pagesos ha fet avui una tracturada des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia per denunciar l'ofec econòmic que pateixen els viticultors. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. L'única solució que hi veuen és arrencar ceps. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
4: Unió de Pagesos està satisfeta de com ha anat aquesta marxa que han fet per aconseguir el suport dels elaboradors de vi i cava a la seva demanda d'eliminar part d'aquesta oferta excessiva de raïm i vi que hi ha aquest any. David Cendra, cap de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
5: El que han fet avui és que aquest pagès que hagi d'arrencar, que no és la seva voluntat, com a mínim rebre uns imports i que puguin marxar el més sanejats possible del sector.
4: Els cellers elaboradors de l'AECAVA i l'associació vinícola creuen que s'ha de parlar de com fer-ho perquè l'arrencada de vinya, si es fa, no suposi un fre en el futur. Joaquim Toses i Toni Cruces.
6: Actualment hi ha un desajust claríssim entre oferta i demanda, i fins que això no es vagi assentant serà difícil realment determinar quan hi ha d'estructural o no.
7: Necessitem fer un stand-by, arrencar temporalment unes arrencades de vinya. Arrencar vol dir que no siguin productives durant un temps.
4: Des de l'Incavi creuen que no sobrarà tant raïm com sembla i que cal parlar de l'equilibri entre oferta i demanda. Joan Gené, director.
8: Hem d'esperar a saber quina és la dimensió exacta del tema. Estudiarem què es pot fer i estarem al seu costat.
4: El Gremi de la Pagesia Catalana ha lamentat no haver estat informat ni convidat a aquesta mobilització.
1: Doncs sobre això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, pensa que no es pot perdre cultiu i demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar el raïm sobrant.
9: Hem de veure, aviam, com apostem pel most concentrat. Estem comprant sucre de canya a altres llocs del món. Per tant, a través del most concentrat podem fer també que no s'obri tant raïm, o també les reserves de crisis, que vol dir quan s'obre raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot no volem renunciar a la cultura del vi.
1: Passant 5 minuts de 2:15 de la tarda, comencem el temps dedicat a la cultura amb els incombustibles Rolling Stones, que tornen a treure la llengua i avui publiquen el seu 25è àlbum d'estudi. Que es titula Foreign Tongues. Inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country, Montse Mas.
10: L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ja ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc, que incorpora col·laboracions d'estudi estrelles com Paul McCartney o Robert Smith de The Cure. Un espectacle de 500 drons sobre el Tàmesi va celebrar abans d'ahir a Londres el llançament d'aquest àlbum il·luminant el cel amb el famós logotip dels llavis i la llengua de la banda.
1: I d'uns incombustibles a un molt jove que també fa música.
11: El cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'aixafat un marroquí.
1: És el Naïm Ska, que ha revolucionat les xarxes amb les seves reinterpretacions del cançoner popular català. Avui fa el salt definitiu a les plataformes digitals de la mà de Halley Records i publica les seves primeres 5 cançons com aquesta, El cargol ja no treu banya, Montse Camps.
12: Sí, altres són En Mohamed ha matat en Patufet o Som joves catalans, cançons que s'han convertit en virals en les quals l'artista català d'origen marroquí fa servir l'humor per fer crítica social amb un missatge contra la xenofòbia, com explica Catalunya Ràdio.
13: Fet el racisme, la gent quan veuen que t'ho prens malament i us pagues tots amb la mateixa moneda, doncs ho segueixen fent perquè saben que t'han fet mal. Però tu, en canvi, si te'n rius d'aquestes coses, és com que ja no tenen què respondre, no tenen res a respondre. Jo penso que la millor eina és prendre-ho tot amb humor.
12: Naïm Esmaili va començar a penjar vídeos a TikTok dins d'un cotxe amb els seus amics. Acumula gairebé 70.000 seguidors a TikTok i té vídeos que tenen més d'un milió de reproduccions. Ara acaba de fer el seu primer directe al Festival Canet Rock. Al setembre començarà una petita gira i el març de l'any que ve actuarà a la Sala Apolo de Barcelona.
1: I ara, cinema. El remake de Vaiana, amb actors reals, encapçala les estrenes de cinema d'aquesta setmana. Arriba acompanyada d'una nova producció de Santiago Segura, Haciendo Amigos. Tant Disney com Santiago Segura demostren que només fan cinema per fer diners. La nova Vaiana torna a ser una còpia exacta, però sense ànima de l'original. L'únic al·licient és veure com The Rock gestiona la seva llarga perruca. El mateix passa amb Haciendo Amigos, on els protagonistes, uns pèssims Antonio Resines i Kim Gutiérrez, són els lladres de poca volada que s'amaguen de la policia en un casal per persones amb discapacitat intel·lectual. És una pel·lícula dirigida i ridícula i indigna que fa enyorar la fantàstica Campeones. Tot això m'ho diu el Marc Garriga, però jo no les he vistes.
14: Això és el que passa amb aquestes dues estrenes, dues de les estrenes principals de la setmana. Això no vol dir que no hi hagi bon cinema d'estrena. La joia de la setmana és Andy, del català Roman Parrado, un magnífic exemple de cinema social que narra de forma concisa i gens condescendent el calvari de dos nens que intenten travessar la frontera de Mèxic amb els Estats Units. I també val la pena Winnipeg, el vaixell de l'esperança, una cinta d'animació que explica la història no prou coneguda del vaixell noliejat pel poeta Pablo Neruda per evacuar més de 2.000 exiliats espanyols cap a Xile després de la Guerra Civil. És la prova que les pel·lícules de dibuixos també poden ser enlluernadorament educatives. Completen les novetats el consistent melodrama irlandès A 500 milles de casa, la inquietant cinta alemanya Mariel lo sabe todo, la conmovedora pel·lícula japonesa Un taxi en Tòquio o l'hipnòtic film argentí Les Corrientes.
1: I una última cosa. Aquests que sentim, The Corrs, però també Mònica Naranjo o Sopa de Cabra, són alguns dels caps de cartell del Festival de Portaferrada Occident que comença aquesta nit. El concert inaugural serà el del reconegut músic Jordi Savall. Es podrà sentir en un escenari que recupera l'espai Port. Sant Feliu de Guíxols, Núria Peraire.
15: El festival presenta un cartell ple d'estils diferents, des de Mònica Naranjo i David Bisbal a Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone, passant per Maria Arnal o Los Delincuentes, que fan la seva gira de retorn. Entre els noms internacionals destacada la banda irlandesa The Corrs en el seu únic concert a Catalunya aquest estiu. Per a la inauguració s'estrenarà una versió ampliada de l'espectacle La ruta de la seda del mestre Jordi Savall, que junta l'anada i la tornada del viatge de Marco Polo. Ho explica el codirector del Portaferrada, Albert Mallol.
16: És el primer cop que hi presenta els dos conceptes, ha creat aquest nou espectacle que podrem veure per primer cop aquí a Portaferrada.
15: El Portaferrada se celebrarà fins al 20 d'agost.
1: Catalunya migdia. 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
1: Avui coneixerem el rival de França a les semifinals del Mundial.
17: Que sortirà de l'Espanya-Bèlgica, que juga avui a les 9 de la nit.

0: el Mundial, França va superar ahir a la nit 2-0 al Marroc i ja és a les semifinals. I avui, com dèiem, tindrem el segon semifinalista del Mundial. A les 9 de la nit es juga el partit de quarts de final entre Espanya i Bèlgica. Els espanyols que no arriben a les semifinals d'un Mundial des del 2010, quan van guanyar la Copa del Món, mentre que els belgues van ser semifinalistes en el Mundial del 2018. I avui quin partit s'espera a Los Angeles, Roger Bosà?
1: Doncs un partit segurament trampa i gens fàcil per la selecció espanyola, tot i que és veritat que la victòria contra Portugal doncs va reforçar la confiança i també l'autoestima d'Espanya, que és favorita en aquesta eliminatòria contra Bèlgica. A la concentració es respira una barreja de confiança i prudència, i el que sembla segur, com diu el seleccionador Luis de la Fuente, és que aquí ningú pensa en la possible semifinal contra França.
2: Te garantizo que no pensamos más que en Bèlgica. Vamos, Francia, porque me habéis preguntado. Si no, hasta que no pasemos, si pasamos, hay que pasar a Bélgica, un partido, insisto, muy difícil. Hasta que no lo pasemos, no seamos capaces de superar a Bélgica, empezamos a hablar lo que queráis de Francia. Hasta ahora, como aficionados al fútbol, podemos hablar, pero como profesionales, te garantizo que no existe para nosotros.
1: Està previst que De La Fuente repeteixi l'11 dels últims dos partits. Per tant, del Barça es mantindrien Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine. El seleccionador espanyol creu que Bèlgica és el rival més difícil que s'hauran trobat fins ara. Ahir, en aquesta prèvia, també va defensar Pedri, que ell mateix va dir que contra Portugal no havia fet ni molt menys el seu millor partit. Diu De La Fuente que tindrà partits més o menys lluïts, però que Pedri sempre està bé, i insisteix que la millor versió de Lamine Yamal està per arribar i espera que sigui avui contra Bèlgica. A la selecció belga ha fet 3 gols i els ha fet tots des de la banqueta Romelu Lukaku, que està convençut que per guanyar avui han de fer el millor dels partits.
3: Para nosotros es muy importante de jugar el partido perfecto, porque si tú miras los partidos que ellos han jugado fino ahora, es muy impresionante. Pero nosotros tenemos calidades también y va a estar un partido muy importante para nosotros también.
1: I no és tan golejador Gavi, el jugador del Barça, que en les últimes hores ens ha deixat un moment divertit quan ha explicat que somia a marcar el gol de la final i que se l'imagina així.
4: No sé, yo siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Pero claro, esos son sueños, ojalá se cumplan. Pero no sé, rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea, me da igual.
1: Per cert, que Espanya ahir va assajar els penals. La selecció espanyola, per tant, preparada també per aquest possible escenari en aquest partit que començarà a les 9 i que es torna a jugar aquí a Los Angeles, igual que els setzens de final contra Àustria.
0: I d'aquest partit sortirà el rival de França a les semifinals. Kylian Mbappé va ser el protagonista de la classificació de França per aquestes semifinals.
5: Rabiot avec Désiré Doué qui parvient a donar el ballon a Kylian Mbappé!

0: I va ser protagonista Kylian Mbappé, primer perquè va fallar un penal, però després també va fer un gol i una, a més, va acabar el partit amb una possible lesió del davanter francès del Madrid, Arbusà.
1: Està bé, eh? En principi no és res, només són molèsties del turmell, el van canviar per precaució després d'un cop i després d'aquesta victòria clara i merescuda de la selecció francesa que va ser molt superior al Marroc ja des d'un bon inici i que compta assoleix per primera vegada la seva tercera semifinal consecutiva en un Mundial. Ahir gols d'Mbappé i Dembélé, el 60 i el 66, i això que, com dius, a la primera part Mbappé va fallar el penal, el va aturar Bono, l'ex del Girona, però això no va afectar especialment el jugador del Madrid, el crac del Madrid, que va fer un golaç amb l'interior a l'escaire quan no hi havia forat per fer l'1-0 i el seu vuitè gol, que l'empata ara mateix amb Leo Messi. Aquest és el protagonista, Kylian Mbappé, designat millor jugador del partit, ahir parlant de la importància de guanyar.
2: Somos un equipo, un país que tiene una historia en el Mundial. Al final tienen que saber la historia del país y como la presión que representa el jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí, si no los otros que están aquí nos van a matar. Tenemos jugador de calidad, pero jugamos como un equipo. Tenemos un colectivo, un grupo que está unido, que vamos siempre en la misma dirección y la dirección que queremos es ganar.
1: Insistim que Mbappé està bé, que en principi podrà arribar a les semifinals. Classificada França, que espera rival, o Espanya o Bèlgica, mentre que el Marroc s'acomiada aquí d'aquest Mundial en què no ha pogut igualar el que va fer en l'últim Mundial, arribant a semifinals, però que marxa amb molt bones sensacions.
0: I malauradament a les celebracions que s'han produït a França aquesta matinada ha mort una noia de 17 anys. La seguidora francesa es va enfilar un camió en marxa en una caravana de cotxes que celebraven el 2-0 de França.

0: Doncs aquest cap de setmana es configurarà la segona semifinal del Mundial. Demà Noruega vol seguir fent història contra Anglaterra i diumenge a la matinada la selecció argentina s'enfrontarà a Suïssa, Montserrat.
1: L'Argentina i el futbol és un binomi apassionat, esbojarrat, que arriba fins a límits insospitats. I ara els argentins apel·len al cor per accedir als quarts de final.
2: Nosotros acá tenemos, abajo del esternón, hay dos arterias que yo siempre digo, Dios la había puesto por algo.
3: Y todas estas cosas las digo porque vivo sufriendo a lo loco.
2: En los primeros momentos, infarto agudo, ese músculo cardíaco estaba ahí atontado todavía, se podía rehabilitar.
4: Y lo deja para Leo, la mete sobre el lindo centro, ¡está!
1: Al vídeo de la selecció argentina es veu un cardiòleg famós del país parlant d'un infart de cor amb imatges de la remuntada agònica de l'Argentina contra Egipte als vuitens. Leo Messi, amb 8 gols, empatat en Mbappé com a màxim golejador del Mundial, no vol dir adéu al Mundial. Diumenge a les 3 de la matinada jugaran contra Suïssa a Kansas. Scaloni no ha volgut ensenyar cartes i l'últim entrenament ha estat a porta tancada. L'equip argentí manté el ritual de fer un asado abans de cada partit, com van fer al Mundial de Qatar, on van ser campions. Unes hores abans, demà, a les 11 de la nit, Noruega juga per primer cop en quarts d'un Mundial contra Anglaterra, que suma 10 participacions en aquesta eliminatòria. Nascut a Anglaterra, Erling Haaland, el davanter noruec del City, va deixar el país amb 3 anys i mig. Podria haver triat jugar amb la selecció anglesa, però ell se sent plenament noruec. Un Haaland que des del tercer lloc del rànquing també competeix per ser la bota d'or del Mundial.
5: Let's be honest, score 7 goals.
6: Per ser honest, marcar 7 gols per Noruega al Mundial és molt especial, és irreal. No tinc paraules. És difícil posar paraules al que estic sentint, al que estic fent, perquè és surrealista. Necessito pessigar-me el braç de tant en tant perquè això és enorme.
5: It's big, you know?
1: Just darrere Haaland hi ha el capità anglès Harry Kane, que suma 6 gols. Mai s'han enfrontat en un Mundial Noruega i Anglaterra. Els anglesos són sempre favorits, però els vikings volen continuar remant.
0: I ja sabeu, per seguir la informació del Mundial a Catalunya Ràdio, aquí al Catalunya Migdia, però també cada dia de dilluns a divendres a les 7 al Tot Costa, i a la nit a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. L'Arsenal femení ha fet oficial el que era un secret de domini públic, el fitxatge d'Ona Batlle, Marcos García.
7: De les quatre sortides del Barça ja sabem que Alexia jugarà al London City, Ona jugarà a l'Arsenal i cal confirmar el destí de Mapi León i també de Salma Parayuelo. Ona Batlle, fins ara lateral dreta del Barça, ja és jugadora de l'Arsenal.
8: It's one of the biggest clubs in Europe, or not to say.
1: És un dels clubs més grans d'Europa, per no dir del món. Crec que aquí és on el meu joc encaixa millor. La manera de jugar aquí és com vull jugar. Crec que la lliga anglesa és la millor lliga.
8: In England it's, I think, the best league.
7: Encara la Lliga F, l'Espanyol ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, té 23 anys, arriba del Granada i signa amb l'Espanyol per una temporada.
0: Seguim parlant de futbol. A segona divisió, tant el Girona com el Sabadell han començat aquesta setmana la pretemporada. Els gironins amb un nou tècnic, el fins ara entrenador del filial Quique Álvarez, que avui ha parlat dels objectius en una entrevista als mitjans del club, Pau del Serra.
9: Quique Álvarez ha recordat, com ja va fer el dia de la seva presentació, que no li agradaria que s'establissin comparacions amb Mitchell, amb el qual té una gran relació, ha dit. Reconeix que serà una pretemporada difícil perquè, per una banda, hi ha jugadors que poden marxar i d'altres que encara han d'acabar de pair el descens, però que està convençut que tindran un bon equip. I té molt clar quin és l'objectiu. Clarament, tornar a primera divisió.
10: No m'he d'amagar. Jo crec que el Girona, com han dit, té una estructura de primera. Per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però sí que tothom... Jo el primer, que jo ja ho sé, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
9: D'altra banda, el Sabadell va anunciar ahir al vespre la quarta incorporació de cara a la pròxima temporada. Parlem del migcampista català de 26 anys, Òscar Sanz, que arriba procedent del Nàstic de Tarragona.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. El Tour de França està pràcticament sentenciat.
11: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.

0: Però anem a pams. Avui, setena etapa d'aquest Tour. Com va la cursa, Isaac Vilalta?
1: Mira, ara mateix s'estan intentant formar algunes fugues, s'estan llançant alguns atacs des del pilot. Per davant, dos corredors en solitari. El ciclista del Caja Rural, Jacopo Truba, i el francès Baptiste Weisstrofa, que torna a ser protagonista. Encara queda moltíssim, eh? Tres quartes parts de l'etapa, una etapa plana. Aquests dos homes fugats tenen mig minut respecte del gran grup.
0: I Tadej Pogačar, que torna a ser el mallot groc del Tour, ahir ja ens ho deies, Isaac, li queda molt bé aquest color a Tadej Pogačar, després d'una exhibició que va fer el Tourmalet com a protagonista.
1: I sembla gairebé que porti el seu nom al mallot groc. Pogačar va guanyar l'etapa i es va situar, com deies, com a nou líder. Ahir va atacar 5 quilòmetres de coronar el Tourmalet, se'n va anar sol, i el cim li treia 30 segons a Vingegaard. El descens va ampliar l'avantatge i ho va culminar en l'últim port, a Gavarnie, un de segona categoria, fins a treure-li 2:38 al danès, segon de l'etapa. Pogačar va completar en solitari gairebé 40 quilòmetres i va marcar un nou rècord en l'ascensió al Tourmalet, però també en el descens. Ha guanyat ja 23 etapes al Tour i ell mateix situa la d'ahir al seu top 5 particular. Ara bé, com es gesten exhibicions com la d'ahir?
2: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estàvem al bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa d'avui, i jo ja estava nerviós. Avui m'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
1: Com deies, Pogačar ha deixat el Tour pràcticament sentenciat. Ara li treu 2:42 a Vingegaard, segon. Tercer és el company d'equip de Pogačar, Isaac del Toro.
0: I l'etapa d'ahir, a més, va deixar altres víctimes.
1: Sí, el ritme de Pogačar va deixar descol·locats molts rivals. Només 23 ciclistes van arribar a menys de 10 minuts i, a la general, amb només 6 etapes, tan sols hi ha 14 corredors que es trobin a menys de 10 minuts de l'eslové. La destrossa va ser enorme. Torsten Train, que va començar el dia com a mallot groc en gairebé 8 minuts sobre Pogačar, ahir va perdre 25, agreujats per una caiguda quan ja rodava molt lluny. Avui no ha pres la sortida per una fractura en una costella. Kian Aidebrox, l'aposta del Movistar, es va retirar ahir, malalt i ofegat per la calor i el ritme de Pogačar. I Evenepoel i Lipovic, companys d'equip, van acabar discutits perquè el belga acusa l'alemany de no ajudar-lo en la seva persecució a Tadej Pogačar.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Menys de 6 minuts perquè siguin les 3 de la tarda, pausa i seguim.
4: Catalunya migdia.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Si Espanya marca el dia 10, tu acumules. Fer la compra bé suma un 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
8: Joan, demanem d'anar a Igualada.
9: I després
8: a
9: ca la meva mare, Olot.
8: Mm-hmm.
9: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
10: Molt bé.
9: Arribarem a tot?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: Aquest estiu arriba l'estrena més esperada, la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb les millors ofertes i tots els nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMarkt.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: En bàsquet, mentre el Barça mira de resoldre qui serà l'entrenador la propera temporada, viu també envoltat de rumors sobre quins jugadors acabaran arribant i quins no. Per ara, l'equip blaugrana el que ha fet és tancar una renovació a Xivi Soler.
13: D'entrada amb una renovació esperada, el Barça amplia el contracte de Joel Parra fins al 2030 després de cans de sirena que situaven el jugador fora del club blaugrana. El club ha reaccionat i ha anunciat aquesta ampliació de contracte fins al 2030, un Joel Parra que va ser un dels homes destacats, sobretot en el tram final de la temporada passada, i continuarà vestint els colors blaugrana. Qui vestirà de verd i negre la temporada vinent serà Emir Suleimanovic, l'aler pivot bosnià. S'espera que aquesta tarda es faci el fitxatge oficial ja d'aquest nou reforç per la penya de cara la temporada vinent, on encara hi ha moltes incògnites i alguns jugadors que han de solucionar el seu futur, com per exemple Ricky Rubio o Nicola Provitola. Els dos podrien coincidir la temporada vinent a la penya. I un altre canvi, en aquest cas no de jugador sinó de nom de club, és el Bàsquet Girona, que ha anunciat el seu principal naming sponsor serà l'empresa Fiat. El president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, no dubtava a qualificar aquesta notícia d'històrica.
14: És un moment històric per nosaltres, i crec que Fiat, des del primer dia que nosaltres li vam presentar el repte i el projecte, han mostrat aquest compromís amb nosaltres, amb el club. Entenen perfectament l'impacte que pot tenir un club, no només com a marca, sinó també com a eina social.
13: Un acord amb Fiat, passarà a dir-se Fiat Girona, que durarà les tres properes temporades amb opció d'ampliar-se una quarta.
0: En MotoGP, Marc Márquez, aquest cap de setmana la pressió de guanyar els 37 punts al Gran Premi d'Alemanya, que és el circuit on més vegades ha guanyat Damià Aguilar.
16: Si el Cota d'Austin ja ha guanyat 7 vegades, el Sachsenring en són 9, una més, i pot igualar el rècord de Giacomo Agostini al circuit d'Imatra, Finlàndia. Parlem de la classe reina. De moment, una caiguda a baixa velocitat ha fet que el tro de Cervera s'ho prengués amb calma i ha acabat el primer lliure a 51 mil·lèsimes del madrileny Raúl Fernández, pilot Aprilia. L'Aprilia i la Ducati poden tenir un bon duel aquest cap de setmana a Alemanya. D'entrada, no han estat ràpids ni el masegat Marco Bezzecchi ni el líder Jorge Martín. També Àlex Márquez s'ha mantingut entre els millors, sisè, amb Alex Rins, setè, i Maverick Viñales, onzè. Rins i Viñales cada cop més a prop de la confirmació que l'any que ve no seguiran a MotoGP. A les 3, sessió practice, la canvia 10 pilots a la Q2 i els altres 12 a la repesca.
0: I en tenis, a Wimbledon, avui ha de quedar definida la final masculina. De fet, Eudald, des de fa uns minuts que ja es juga la primera semifinal.
17: Sí, exacte, un partit que enfronta l'alemany Alexander Zverev, últim guanyador de Roland Garros, davant del britànic Arthur Ferry, la gran revelació del torneig, número 114 del món, i que ha arribat a les semifinals després de rebre una invitació del torneig per participar-hi. De moment, el primer set domina per 3 jocs a 2 Zverev. Quan acabi aquesta primera semifinal, vindrà la segona, l'autèntic plat fort de la jornada, entre el número 1 mundial i guanyador de l'última edició de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner, i el serbi Novak Djokovic, guanyador 7 vegades de Wimbledon i el tenista masculí de tota la història que ha guanyat més partits en aquest torneig. D'altra banda, demà dissabte, final femenina, ja està definida, la disputaran dues tenistes txeques, Carolina Muchova i Linda Noskova.
0: I amb què vols que acabem, Marcos?
18: Amb un apunt. Samarreta de l'Espanyol, la segona ja presentada, vermella, amb les mànigues blanc i blaves, molt xula, reedició de la samarreta visitant de les temporades 86 a 93.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 més esports del tot costa, a les 11 al Club de la Mitjanit, i ara a Catalunya Ràdio, al Catalunya Mitjà, amb l'Òscar Fernández.
19: Són les 3.
15: Catalunya migdia.
19: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem connectat amb Almeria, on l'incendi forestal de Los Gallardos deixa almenys 12 morts i 23 desapareguts. Segons les autoritats andaluses, algunes de les víctimes no van fer cas de l'ordre de confinar-se. El cas és que no es va enviar cap S-alert als telèfons mòbils de la gent de la zona. També us hem explicat que els veïns dels 93 habitatges desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esfondrament derivat de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva fins d'aquí una setmana. Això allarga molt el termini inicial que deia que ja hi podrien tornar demà mateix. I ens hem fixat en el nou avís amb amenaça de multa inclosa de la Comissió Europea a Facebook i a Instagram perquè canviï les seves aplicacions per fer-les menys addictives. Brussel·les, per exemple, reclama la fi de l'anomenat scroll infinit, que fa que s'ofereixin vídeos nous de manera infinita als usuaris, i això fa que ens hi estiguem enganxats hores, sense adonar-nos-en. Tot això us hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el Ministeri d'Hisenda ha enviat a les comunitats
20: comunitats autònomes les línies mestres del nou model de finançament autonòmic que debatran el 29 de juliol al Consell de Política Fiscal i Financera. El nou model aporta 21.000 milions addicionals. Catalunya és el segon territori que rebrà més recursos darrere d'Andalusia amb 4.700 milions. La consellera d'Economia, Alícia Romero, defensa que el model pactat amb Esquerra és bo per totes les comunitats i demana als partits que hi són contraris que treballin per millorar-lo i no per tombar-lo.
21: No perdem aquesta oportunitat. Si creuen que el model es pot millorar, doncs que a través de les esmenes que es podran incorporar i la negociació, doncs que es puguin incorporar, no? I que fem que aquest model s'acabi aprovant, perquè és una oportunitat que crec a la que no podem renunciar. Un model de finançament molt més just, molt més igualitari, solidari, amb molta més corresponsabilitat fiscal, que guanya capacitat normativa.
20: Més qüestions. L'expresident Pere Aragonès lliura el fons documental del seu mandat a l'Arxiu Nacional de Catalunya i reclama que el país continuï sent una nació inclusiva. El president Salvador Illa ha lloat la lleialtat institucional d'Aragonès. Anem ara a Sant Cugat, Marta Vallès.
22: Aragonès diu que l'honor més gran és haver estat president de la Generalitat. En presència de l'actual president, Salvador Illa, defensa mantenir una Catalunya inclusiva i un govern de tothom.
23: Continuar preservant la idea de Catalunya com un sol poble, com una comunitat entre persones que ens reconeixem iguals en drets i deures, que compartim no només un espai, sinó compartim un projecte col·lectiu. Això és el que és una nació. No s'entendria la voluntat d'autogovern demostrada al llarg dels segles sense una societat cohesionada a l'entorn d'una idea d'un nosaltres compartit.
22: Salvador Illa ha lloat que Aragonès sempre va posar la institució per davant de tot i també el traspàs modèlic que va rebre que li servirà, ha dit, per quan ell l'hagi de fer.
20: Crisi política a l'Ajuntament de Sitges. Els comuns han trencat el pacte amb l'alcaldessa d'Esquerra, Aurora Carbonell, i abandonen el govern municipal. Les negociacions per fer relleu a l'alcaldia l'últim any de mandat han fracassat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
24: Hola, bona tarda. Aquest migdia, Verds en Comú Podem, Sitges ha anunciat la seva sortida del govern municipal, que comparteix amb Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent. Segons l'acord de govern que es va fer després de les eleccions, els tres primers anys d'alcaldia eren per Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, i l'últim per Carme Gasulla, dels Comuns. Com que l'acord de quatre partits inicial es va trencar al principi i ara alguns partits deien que s'havia de reescriure el pacte, les converses s'han anat allargant, esperant el moment de fer el ple de relleu al capdavant de l'alcaldia. La paciència dels comuns ha arribat a la fi i avui en un comunicat han dit que surten del govern municipal. Els motius els explicaran dilluns. El que és clar és que no hi haurà relleu i cal veure què passarà aquest últim any de mandat, perquè el govern municipal queda amb el suport de 7 regidors dels 21 que té el ple. Significativament, els comuns agraeixen el suport de dos grups minoritaris que anaven a votar-los, però no esmenta cap dels seus socis, ni Esquerra Republicana ni Sitges Grup Independent.
20: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia discapacitada psíquica. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. La fiscalia demanava aquesta pena de 27 anys de presó. A més de l'empresonament, l'audiència també ha condemnat el policia a indemnitzar amb 60.000 euros la dona per danys morals i l'inhabilita per treballar amb menors. I ha mort als 85 anys Jordi Borja, històric militant del SUC, del qual va ser membre del Comitè Central. Borja va ser diputat del Parlament de l'any 80 al 84 i 3 anys després, el 87, va ser tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona amb Pasqual Maragall a l'alcaldia. Va ser un dels artífexs de la descentralització i organització de la capital en districtes. Ha estat professor de Sociologia i Geografia Urbana de la Universitat Autònoma i de la Universitat Politècnica de Catalunya, així com en universitats estrangeres com les de París, Buenos Aires, Mèxic i Nova York.
19: Passant 5 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
19: Des d'ara fins a les 4 amb l'Elisabet García Pagán, sols directora de La Vanguardia, bona tarda.
25: Bona tarda.
19: El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia, bona tarda.
26: Què tal, bona tarda.
19: I el periodista i escriptor Jaume Clotet, bona tarda.
27: Bona tarda.
19: Tot bé?
26: Tot molt bé, gràcies.
19: Perfecte, doncs escolta'm, que
27: ja és divendres.
19: Com aquell qui no vol la cosa, eh? Ja queda menys, no se sap per què, però ja queda menys, endavant. Depèn de com t'ho prenguis.
26: Queda menys per tornar a suar al carrer,
19: clar,
26: aquí s'està molt bé.
19: Per exemple, clar, clar, és un refugi climàtic gairebé a les instal·lacions de Catalunya Ràdio. Ja sabeu que el primer tema del dia sempre ens ve des de fora. I que els divendres qui ens el serveix és el periodista Iu Forn. Bona tarda.
1: Bona tarda.
19: Que ha estat bastant celebrat el teu look. És a dir, has vingut molt abrigat, molt ben vestit, però un punt massa abrigat per la calor que fa a Barcelona aquests dies.
1: Sí, però m'explico la meva vida, no cal. Resumida, haig de fer un trajecte bastant llarg amb moto per autopista i amb màniga curta, millor horari. Saps què et vull dir? Encara que arribi a lloc, que és bastant lluny, com un pollastre a l'as, que amb el meu propi suc em vagin rostint, però, vaja, almenys... Saps allò que ara ja per llei no es pot anar amb xancletes mentre condueixes a moto, que és una cosa que jo també recomano molt, que es porti guants, que també ho recomano molt, doncs alguna cosa has de portar, perquè si no...
3: I creus que anar per autopista amb moto, amb americana, és el correcte?
1: És que el vestit de...
19: El mono de motorista és pitjor, no?
1: Al final haig d'acabar parlant de mi. No,
19: és que m'agrada... No, deixa'm dir, perquè...
1: El d'allò de moto que tinc, el vestit de moto-moto, és d'hivern.
0: Però s'ho tenia un d'estiu en d'hivern.
1: Sí, clar, sóc autònom, vull dir, d'hivern i un de primavera.
0: És com aquests nois que venen amb pantalons curts avui.
1: I un de primavera, a veure, no. No, hi ha gent que sí que ha vingut aquí, el que passa que els oients i les oients no ho veuen, però...
19: N'hi ha dos que estan amb pantalons
1: curts. Dues persones que estan molt a prop meu i el seu nom no comença per... És igual, van amb pantaló curt.
5: Sí, però si fóssim redactors de La Vanguardia no ho faríem, ja ho hem...
19: Deixa'm dir una cosa, que si tires enrere, ara després quan acabem, si vols, recuperes el programa, llavors has dit, explico la meva vida o no? Ningú t'ha respost i has explicat la teva vida. Vull dir sí. Que no cal, preguntes retòriques no cal. Vull dir,
1: no cal, no.
19: Ja està.
1: Doncs
19: ho
1: retiro.
19: Li has fotut directament. Ho
1: retiro.
19: Si, ja,
1: si aneu preguntant, ja us ho trobareu.
19: Hem llogat que anaves molt abrigat, però bé. Escolta,
1: molt guapo.
19: Molt bé, clar.
1: Sí, sobretot guapo.
19: Vinga.
1: I amb cabell.
19: No, miracles a Lourdes. Escolta'm, quin és el tema? Veure.
1: Mira, avui és una nodèria. Ah. I no, perquè jo fotaré poca xapa, perquè és un tema d'aquells que s'entraré la pilota i suposo que hi haurà algun dels que van pantaló en curt que s'hi llançarà. De fet, està dedicat a ell. És una dèria...
19: Que hi ha riu de fons, perquè ja s'està donant per al·ludit ja Pere Rossinyol, sense saber exactament de què.
1: Pere, mira'm fixament els ulls perquè avui et dedico la dèria. Mira, l'altre dia, fa un parell de setmanes, va haver, el diario.es va organitzar una mena de trobada, reflexió, etc, que va anar una sèrie de gent a xerrar, que es deia Festival de les Idees i la Cultura. Una de les persones que hi va anar va ser Sílvia Enxau Rondo, periodista, que actualment està a la 1 de Televisió Espanyola, i va dir una frase. Diu, davant la saturació que barreja informació amb opinió i fins i tot entreteniment, el periodisme ha de posar un criteri, i aquí és el que, aquí és on ens centrarem, i dir, ha de dir el periodisme, i dir què és veritat i què no. És a dir, ha de complir la seva funció. No criticaré a la Sílvia Enxau Rondo perquè hagi dit això. Jo vaig a la frase perquè moltes vegades es diu això, si la funció del periodista o hauria de ser o del periodisme hauria de dir què és veritat i què no és veritat. Dir-li a la gent, escolti, això és veritat, això no és veritat. Però aquí és on centro la pilota pel Pere, que serà... Ja està, sort que va amb pantalons curts i ja va de futbolista per fer la xilena. Qui decideix? És a dir, jo puc dir que això és veritat o que no, i tots els que esteu aquí i la gent que m'està sentint em dirà, però aquest tio qui és per decidir què és la veritat? O sigui, qui és ell per decidir què és la veritat o què és mentida? On posem la línia? Qui decideix el que és veritat és mentida? El periodista, molt bé, el periodisme en general sí, és molt bonic, dir que hauríem d'això, de poder dir-li a la gent, escolti, no, això... Però qui de nosaltres té l'autoritat i qui es posa la medalla? I per què? I per què jo no puc ser-ho i el del costat sí? O al revés? I què és la veritat? Que seria que... I ara si em pregunteu-me què és la veritat. Amics, la veritat no existeix. Per què? La veritat no existeix perquè del que estem parlant ara, si vostè ens està sentint per la ràdio, vostè tindrà li haurà quedat una cosa i serà la seva veritat. Haurà quedat amb una cosa que dic qualsevol de nosaltres o amb la seva impressió, però la persona al costat en tindrà una altra. Per tant, havent sentit el mateix, hi haurà dues veritats. Quina és la veritat verdadera de les dues? Les dues són veritat perquè les dues persones han sentit el mateix programa, però cadascú ho passa pel seu sedàs. I un cop centrada la pilota, remata en planxa...
5: No, jo és que no... pensava que, com que deies que era per mi, jo pensava que parlaries de que volíem prohibir aquest festival, perquè també hi havia Mongòlia, i si no, jo crec que estem més autoritzats...
1: I no l'han prohibit?
5: No el van prohibir. Vaya. A Mongòlia feia una cosa que era Xistes contra Franco, que es veu que va provocar molt malestar, i em pensava que anaves a parlar d'això, i per això em pensava que parlaves de mi.
1: No me l'havia
5: sobre aquest tema, crec que tant l'Òscar, que és el cap d'informatiu, com la Isabel, que és subdirectora de La Vanguardia, tenen molt millor criteri que jo, o sigui que els hi passo la pilota i després al final...
1: Ara has fet un cobercí.
19: Perquè jo estava esperant el comentari de Sorio, que tu t'has cansat del periodisme, sí, que ja reneges, però veig que no, no ha tirat per aquí. No ha tirat per aquí.
5: Us he passat la pilota i després, si cal...
6: Però és que no estem parlant de periodisme.
5: No? Sobre si el periodisme ha de reflectir la veritat o...
6: Bueno, però això és una cosa, però és que sobre què és la veritat, que és la seva pregunta i què no és, els fets són fets i són reals o no ho són. Després li podem posar el forra i manilles al voltant i manipular-los o modificar-los o explicar-los d'una manera o d'una altra. Però la veritat, amb els fets, la veritat existeix. Després és com els expliques, és allà on hi ha aquest dubte sobre, no? Si la manera d'explicar-los els converteix en més veritat o en menys.
1: No, que la frase era això, diu que el periodisme ha de dir que és veritat i que no. És clar, jo puc dir que una cosa és veritat i no ser-ho. De fet, estem permanentment convivint amb persones que publiquen a mitjans que estan dient coses que tots sabem del cert que no són certes. Però qui ho decideix, això? Que la reflexió al final... ara m'està mirant molt fixament. No.
3: Jo penso que això és un pacte social, és a dir, la majoria de la gent d'aquest país, de moment, espero encara, pensen que allò que diuen els mitjans principals, homologats, té versemblança de veracitat. Jo, per exemple, i moltíssima gent d'aquest país, si passa alguna cosa, un incendi, un atemptat, alguna cosa gran, jo poso aquesta casa, poso Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, i el que diguin els serveis informatius d'aquesta casa a mi em sembla més versemblant que el que jo pugui llegir a Twitter. No té per què ser així, però segurament és així. O diaris com La Vanguardia, o mitjans de que socialment està entès que tenen una trajectòria i una validesa, o l'Agència Catalana de Notícies, que tu dirigies, i també. I crec que això ningú ens ho ha de dir, i tothom ho entén o tothom ho percep. És cert que després hi ha gent que fa servir mitjans fake per difondre mentides i gent que se les creu, però jo crec que la majoria de la gent normal, la majoria de la gent comuna d'aquest país sap perfectament que hi ha mitjans que tenen més credibilitat. Es poden equivocar, com diu l'Isabel, o poden interpretar d'una altra manera, però a fi de comptes jo crec que la gent va a les fonts fiables quan realment ho necessita.
5: Sí, jo aquesta paraula que diu el versemblança, no? Això em sento molt més còmode que amb això tan rotund com la veritat, no? Recordo que hi havia aquest gran diari de la Unió Soviètica que el Pravda, que volia dir la veritat, no?
3: Que era tot menys veritat.
5: I era tot mentida, naturalment. No?
3: I per tant,
5: sí, home, és obvi que era una farsa total, no? I que es deia la veritat. Llavors jo, que aquestes coses tan rotundes sempre em fan més por. M'agrada més la versemblança, la veracitat, sobretot, que implica un mètode, i jo em sento molt més còmode amb aquest marc que no pas amb aquest que has citat de la Silvia Enxau Rondo, de la veritat, no? I la veritat tal com la interpreto jo, no? I llavors també a mi m'agrada molt el periodisme anglosaxó, que distingeix molt i molt i molt entre els fets i l'opinió. A Espanya, per sort no tots els mitjans, hi ha moltes vegades en què la part d'informació sembla que hagi d'estar alineada amb la part d'opinió, i llavors fabriquen la gran veritat, no? I això a mi no, personalment sempre m'ha incomodat. Prefereixo aquests altres models més humils que aspiren a tenir un mètode de veracitat, no?
19: El que passa és que, clar, jo entenc que aquesta frase de la Inxau Rondo ve donat en el context en què això que diu el Jaume que fa ell, que és quan li sembla que hi pot haver una notícia, va a buscar els mitjans tradicionals per entendre's, per informar-se, cada vegada hi ha menys gent que ho fa, i cada vegada hi ha més gent que pensa que la informació verídica és la que hi ha a les xarxes, perquè no hi ha la tirania dels poders fàctics que dirigeixen els mitjans, etc, etc. I jo aquí sí que faig un punt d'autocrítica, de dir que en bona part això ens ho hem buscat els periodistes, que durant molt de temps no hem fet això que deia el Pere, de diferenciar el que era veritat del que estàvem fent opinió, i hem fet aquí unes barreges estranyes que fa que la gent moltes vegades hagi vist mans ocultes que ens estan dirigint cap a una banda o cap a una altra, moltes vegades de manera exagerada, la percepció que té la gent, però que ha fet que hi hagi una crisi de confiança en els mitjans tradicionals, per entendre's, i en els periodistes de tota la vida. Jo crec que això sí que hi ha aquesta crisi, i que una de les feines que tenim és recuperar aquesta confiança de la gent que hem perdut.
3: Lligat amb això hi ha una cosa que es podria fer algun dia, que jo sempre reclamo, que és que els periodistes han de tenir un col·legi on l'afiliació algun dia ha de ser obligatòria. Llavors t'estalviaràs coses com el Congrés de Diputats, de dir qui fa, qui és periodista, qui no és periodista, qui és un agitador, i d'alguna manera, de la mateixa manera que si jo demà obro un despatx a Barcelona i poso advocat, a mi s'encarallarà el col·legi d'advocats o de dentistes o d'oftalmòlegs, i en canvi periodista és qualsevol persona que escriu en un mitjà o un pseudomitjà, no? I per tant la professió s'ha de defensar. Dit això, és veritat que també hi ha molta gent que està tot el dia criticant els mitjans públics, en la línia que tu estàs dient, Òscar, de manera malintencionada. Però, a fi de comptes, si avui aquesta casa diu que l'incendi de l'Almeria, per exemple, hi ha, no ho sé, X número de morts, i jo llegeixo a Twitter que n'hi ha 6 vegades més, jo segurament pensaré, jo i molta gent, que la veritat està en aquesta casa.
5: I tu diu que haguis portat aquesta dèria, vull dir, no sé si t'estàs pensant presentar-te al Col·legi de Periodistes, de degà,
1: no,
5: o sigui,
1: no,
5: que t'interessa, com deia abans l'Òscar, molt més, fins i tot.
1: Jo vaig ser vocal en una època del Col·legi de Periodistes, una breu estada. Sí.
5: I no estàs pensant en tornar...
1: No, li vull aquest mal ni al col·legi, ni a la professió, ni... Però, mira, lligant amb el que deia abans l'Òscar, tota la vida s'havia dit, escolta, m'he assabentat que... Ho han dit a la tele, ho han dit a la ràdio, ho he llegit al diari, i ara la gent diu, m'han enviat per WhatsApp. Per tant, sí, alguna cosa haurem fet malament els del gremi, però...
19: I cada vegada hi ha més gent, que això que deia el Jaume de no, si aquesta casa diu 3 i a Twitter diuen 15, jo em creuré aquesta casa. Cada vegada hi ha més gent que diu, no, els bons són els 15.
1: Sí.
19: Perquè segur que els que diuen 3 és que algú els hi ha demanat que amaguin que hi ha 12 morts... Que...
3: L'altra frase és, ho he llegit a l'internet.
19: Sí, també, sí.
3: I diu, a on? Ho he vist a internet.
6: Ja la frase següent és, ho diu al mòbil, directament. que és jo, a mi, podem aquí passar-nos tota la tarda, diguéssim, fent exercicis d'autocrítica i tot el que vulguem. Jo, a mi m'agradaria defensar una part de la professió. També el que passa en aquest país i en molts altres països és que ens falta molta educació digital.
19: També, sí.
6: I la cultura democràtica, enmig de l'educació digital, també passa per reconèixer la feina de la premsa. I la feina de la premsa passa per diferenciar entre el que és informació, del que és opinió, del que és espectacle, també. Perquè parlava el Pere de que s'havia o no barrejat el que és opinió i el que és informació, però també ho hem barrejat amb el que és i ho hem convertit en un espectacle a part de la informació.
19: Sí. Mm-hmm.
6: I si nosaltres no som conscients de saber què estem veient i on ho estem veient i qui és l'amo d'aquell mitjà per saber per què expliquen les coses d'una manera o d'una altra, també estem la ciutadania no té les suficients eines com per formar-se una idea de què és el que és la veritat o què és més veraç o què és menys veraç.
19: Quan dius que ho hem barrejat, hem creat un nou format, que és el infotainment, que ja és una mica això, que és, en teoria, informació, però que està tan espectacularitzada que acaba sent un format que té una miqueta d'informació i un molt d'especulació, show, anàlisi barrejat, que sembla que sigui opinió però que en realitat estàs viajat, i aquest format també és el, cada vegada es veu més.
3: Però és un
19: més
3: format
19: mitjans.
3: Que als Estats Units fa dècades
19: sí,
3: que
19: sí,
3: funciona
19: sí, sí.
3: I jo crec que és veritat que cal molta cultura digital, però crec que l'espectador normal d'aquest país, per exemple de TV3, hi ha molts programes d'aquest tipus, distingeixen perfectament la notícia després de la taula de comentaristes, i té molta audiència aquest format, per cert.
19: Sí.
3: Per tant, també penso, per no fer només autocrítica a nosaltres, que la gent està prou educada, i cert que hi ha gent que no ho estarà, i hi ha gent que no vol estar-ho, però jo crec que la majoria de la gent sap perfectament consumir mitjans, crec, raonablement bé.
1: Sí.
19: T'ha servit?
1: Sí, no i tant, un consell bueno, jo no sé, ningú pot donar consells, però jo me l'aplico a mi. Normalment quan algú em diu, escolti, faci'm cas perquè jo tinc la veritat, o jo sóc un periodista independent, foti'm a la cartera, perquè és probable que li desaparegui en breu, i sobretot, i no, a més no li tornaran els documents. Vull dir, els diners segur que no, però els documents no, aquests ja segur que no.
19: Doncs aquest és el consell que fa Liu Forn. Gràcies, molts ànims, ara amb l'americana i cap a sortir a la torradora que tenim ara mateix aquí
1: sí,
19: fora de les instal·lacions.
6: La porta és curta de l'americana quan vas amb la moto?
19: No, sí, ja veus que no volies parlar de la teva vida, però només fan que preguntes sobre la teva vida.
1: Pregunteu al meu advocat. Bueno, els meus advocats, que això també es diu molt.
19: Té molts, no?
1: Que ell surt qualsevol xitxarel i diu, voy a enviar mis abogados.
19: I
1: sempre m'imagino un minibús i anar baixant gent tugada, diguéssim. No, jo tinc un molt humil.
3: I encara?
1: Una, vaja, molt humil.
3: Escolta, i vas molt lluny? En quilòmetres?
5: Sí, has dit que anaves molt lluny.
1: Molt lluny.
3: Molt lluny?
1: Bueno. Sí.
19: Bueno, mira, fem una cosa, anem a publicitat i els hi expliques fora de...
1: No, ara la publi.
19: Iu, gràcies, bona tarda.
6: A veure si quan s'acabi el programa has arribat.
1: No.
19: Passant 21 minuts de les 3 de la tarda, fem una connexió d'última hora, hem d'anar cap a Lleida. Perquè ha mort un temporer de 64 anys a Seròs, en plena onada de calor. Anem, com dèiem, a Lleida per saber l'última hora d'aquesta notícia. Júlia Albacar, bona tarda.
7: Bona tarda, Òscar. Sí, l'home es va començar a trobar malament dimecres al migdia, en plena onada de calor a Ponent. De fet, és un dia on vam arribar a 41,3 graus aquí a Lleida. Segons ha pogut saber Trescat Info, inicialment se'l va traslladar al cap de Seròs, després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on ahir finalment va acabar morint. La víctima va patir, doncs, una parada cardiorrespiratòria mentre estava treballant en un camp de fruita. Seròs treballava per a una empresa d'allà i la víctima és un home de 64 anys que vivia a Lleida. De moment, Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant les causes.
19: Gràcies a Júlia Albacar des de Lleida amb aquesta última hora, que torna a posar en evidència, doncs, la necessitat de tenir uns protocols i adaptar-nos a aquesta nova realitat. I és que aquestes onades de calor, abans en teníem una cada molts anys i ara en tenim, bé, som a punt d'entrar en la tercera en aquest últim mes. Per tant, són tan habituals que hem de canviar la manera com hem conviscut amb la calor a casa nostra en els últims anys.
5: Sí, més que això, fins i tot, no? És com ens reorganitzem com a societat. Ja sé que sembla molt grandiloquent, però també l'economia i tot el que tenim de la manera en què ens hem organitzat d'una manera, doncs ara... Tot indica, perquè, a més, sembla que haguem arribat al punt final del canvi climàtic i estem a la meitat, segons les previsions, eh? O sigui, hi ha un informe del Ministeri de Transició Ecològica, si no recordo malament, de novembre passat, que augura que d'aquí uns quants anys haurem pujat 5 graus de mitjana respecte a la temperatura que era habitual. Jo crec que estem a la meitat i, per tant, estarem en un escenari molt pitjor del que estem ara, si no es fa res. I per tant, això exigeix ja no només adaptar-se a la calor, sinó canviar completament el model productiu, l'economia, perquè, òbviament, amb aquests estius a 5 graus més que ara, i amb incendis per tot arreu, doncs no crec que el turisme pugui ser la base de la nostra economia. Per tant, hi ha tanta feina a fer que a curt termini, òbviament, és com superem aquestes onades de calor i com ens adaptem a aquesta situació, però que si no passem al punt següent d'una mirada molt més àmplia de com es reorganitza la societat per un cantó per reduir aquesta exposició al canvi climàtic i per l'altre adaptar-nos de manera productiva i des d'un punt de vista social a aquesta nova realitat, doncs no hi haurà manera de sortir-nos-en.
6: S'ha de fer tota la vegada i aquesta és la gran dificultat, que no estem acostumats a fer aquest tipus de, no? Aquest tipus de reflexions, perquè reflexionem quan estem davant de la tragèdia, però després no es passa de les paraules als fets. Jo abans parlava de que faltava educació amb el tema del coneixement de la premsa i també educació digital, i avui també ens estem adonant de que falta molta educació cívica i de coneixement de què és el que s'ha de fer o que no s'ha de fer davant d'aquest tipus de desgràcies com són els incendis, i que avui a Andalusia estem veient que ha costat la vida a moltes persones perquè no han fet cas de les indicacions de les autoritats, que en aquest cas són els bombers que estan sobre el terreny. Vull dir que també aquí ens està faltant la part bàsica, diguéssim, que és confiar en el servei d'emergències, en els bombers, i seguir sobretot les seves indicacions. I això és el minut zero abans de començar a modificar el model productiu, que és evident que és necessari, perquè amb aquestes temperatures hi ha moltes activitats que són habituals de l'economia d'aquest país que no són viables.
3: Jo us veig molt optimistes. Segons he llegit, el agost, setembre i octubre seran plujosos, i la capacitat d'oblidar-nos de les pics de calor que estem vivint ara la tindrem. Igual que la sequera, vam dir que faríem no sé quants milions de coses i després, quan passa la sequera, no es fa, en pandèmia igual, i per tant tothom està d'acord que hem de canviar el model productiu, la manera de treballar, de viure, i si tenim un final d'estiu i un principi de tardor molt plujós, entrarem en una altra fase.
5: No, perquè serà molt plujós, però probablement hi haurà excés de pluja.
3: Clar, evident.
5: I per tant el problema és
3: el mateix. El problema serà un altre.
5: No, el mateix. Tenim un nou clima, molt més extrem, tant de calor com de temperatura, i per tant el motiu i el que hauríem d'abordar és el mateix.
3: Sí, però llavors pararem de les inundacions i ens trobarem de la calor.
6: Bueno, i les obligacions ciutadanes seran pujar al segon pis. Sí, sí, exacte, perquè per no s'ha d'emportir l'aigua. Però el problema de base
3: totalment,
6: és...
3: Totalment.
5: El problema és el mateix, és bastant inexplicable que anem parlant, diguem, de les branques i no parlem del tronc,
3: sí,
5: diguem.
3: Més, no? A diferència de la pandèmia, pandèmia, que començava i s'acabava, el canvi climàtic comença però no s'acaba. I, per tant, és un problema recurrent que ha vingut a quedar-se.
19: D'aquí a 4 minuts seran 2:15, anem, com dèiem, a Almeria. Perquè 12 persones han mort en aquest incendi forestal a Los Gallardos, Almeria. Diverses d'aquestes víctimes les han trobat dins dels seus cotxes cremats a la pedania de Bédar. A més, encara hi ha 23 desapareguts i 8 ferits, 4 d'ells de gravetat. El foc continua sense control aquest migdia, ha cremat més de 3.000 hectàrees a la serra de Los Filabres. En aquest incendi forestal hi treballen més de 500 efectius dels bombers andalusos i 200 militars de la Unitat d'Emergències de l'Exèrcit Espanyol. La tragèdia, amb aquests 12 morts, podria ser encara més gran amb la gent

0: logra rescatar, logren salvar-se i siete fallecen.
1: Les autoritats demanen, com dèiem, que tothom segueixi les indicacions dels serveis d'emergència. Ara bé, no es va activar el sistema d'avís és alert, perquè consideraven que s'havien de donar molts missatges alhora i que això podia ser poc entenedor per la gent. Moltes de les víctimes van intentar fugir de les flames per carreteres secundàries i es van veure atrapades pel foc. La majoria, com deia aquest responsable, són estrangers que eren en cases aïllades del municipi de Béder, just dins de la Serra de les Filabres. Anem cap a Almeria, allà hi tenim l'enviada especial de Catalunya Ràdio, l'Alba Barbosa. Alba, bona tarda.
2: Bona tarda, Òscar.
1: Quina és l'última hora?
2: A veure, nosaltres ara som aquí al punt de comandament. Està situat a la Torre, molt a prop de Los Gallardos. Doncs això que explicàveu ara, les autoritats ens demanen que són desapareguts. Aquests 23 desapareguts que intenten localitzar no vol dir que siguin víctimes mortals, sinó que són familiars que han donat l'alerta perquè no els responen al telèfon o perquè saben que estan a la zona i que no poden localitzar i que de moment consten com a desapareguts. Per tant, prudència en aquest sentit. Veurem en les properes hores si hi ha novetats sobre aquestes 23 persones desaparegudes. Com dèieu, 12 víctimes mortals, la majoria britànics i belgues. Aquesta zona és, hi ha una comunitat de residents estrangera molt important, una comunitat britànica molt rellevant, i ens ho deia l'alcalde, és un municipi amb cases aïllades, això dificulta les tasques dels bombers, i ell mateix ahir va avisar els veïns, va parlar també amb algunes de les víctimes mortals, ell i la policia local, avisant-los de l'evolució del foc, de que havien d'evacuar, però segons les autoritats doncs no van seguir les indicacions. El foc els va atrapar després, quan ells, pel seu propi peu, van decidir abandonar en vehicle casa seva. Podem sentir l'alcalde de Béder, Ángel Collado.
3: Actuamos desde el primer momento, tocando puerta por puerta, sacando a los vecinos, incluso los que no querían, le insistíamos en que tenían que salir. Afortunadamente, unos de los que no quisieron salir están con vida y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido.
2: No es va enviar aquesta alerta als telèfons mòbils. Les alerti per què? Doncs perquè, segons les autoritats locals, és una zona molt diversa i, a part de problemes que diuen que hi ha de cobertura, les alerta agafa un àmbit geogràfic ampli i que no s'adequava a les característiques d'aquest foc. Un incendi que començava ara fa 24 hores. Ahir, a les 4:37, rebien la primera alerta des de Los Gallardos. Va començar en una cuneta, s'investiga l'origen, però s'apuntaria a una caiguda d'un cable de la xarxa elèctrica. I una característica d'aquest foc, doncs, que va avançar molt ràpid. Sentíem aquest migdia el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, dient que ell no havia vist mai un foc que cremés tan ràpid, doncs atiat per les fortes ratxes de vent. Aquí ara mateix està bufant bastant el vent, un foc que continua actiu, ha cremat més de 3.000 hectàrees i treballen 500 efectius, també hi ha efectius de la UME, i és una zona complicada a part del vent, doncs perquè hi ha molts barrancs, l'orografia no ajuda a les tasques dels bombers. Nosaltres venim cap aquí, baixant des de València, ara sí que veiem fum, hi havia columnes blanques, algunes de més negres, algunes de més denses, però no us heu d'imaginar una zona verda, frondosa, amb molt bosc. És una zona àrida, seca, amb muntanyes, sí, perquè estem entre el mar i i aquesta serra litoral. Hi ha pics alts, però és una zona àrida. I pel que fa als evacuats, 1.400 són de diferents pedanies, com la de Béder, també de Los Gallardos. I una curiositat sobre els Gallardos, que ara em feia passar el company Manel Laborda des de redacció, és un poble que recentment es va independitzar de Béder fa poc més de 100 anys i això ja està situat entre el mar i aquesta serra litoral, una zona amb molt de turisme, també molt de resident. I ara, doncs, diguem.
1: No, anem a acomiadar-te, però si tens alguna cosa més, endavant.
2: No, dèiem que les feines ara, doncs, això, localitzar els desapareguts, a pentinar la zona ja cremada per a veure si poguessin localitzar algun cos allà. S'ha habilitat la Guàrdia Civil ha habilitat una oficina a la Garrotxa per recollir mostres d'ADN i per aquesta tarda es preveu que aquí al punt de comandament vingui el ministre d'Interior per fer doncs aquesta última actualització d'aquest foc.
1: Doncs és d'Almeria l'Alba Barbosa, que continuarà treballant per veure què és el que passa amb aquests, sobretot, 23 desapareguts que podrien afegir-s'hi o no a la llista de morts. Gràcies, Alba. Bona tarda.
2: Fins ara. Bona tarda.
1: Les desgràcies sempre són imprevisibles, entre cometes, però...

0: a mi això de l'ES Alert, és a dir, aquí que a Catalunya vam tenir el debat, si us en recordeu, sobretot durant els aiguats, si s'estava abusant d'enviar ES Alerts. Hem vist ara en aquests últims focs com des de bombers es demana enviar ES Alerts molt concrets a poblacions molt concretes, compte per fum, tanqueu-vos a casa i no sortiu, molt territorialitzats, pràcticament municipal no, però pràcticament comarcal. Sorprèn que en aquest incendi no s'utilitzés l'ES Alert i, com sentíem, l'alcalde anés porta a porta picant a la porta.
1: I sorprèn particularment que ens ha explicat l'enviada especial que no es van enviar perquè hi havia massa coses a comunicar i podia ser confós. És a dir, ja posats millor a comunicar molt que no comunicar res. Aquests dies, amb els incendis que hem viscut a Catalunya, els bombers han explicat, per activa i per passiva, que les víctimes mortals acostumen a ser en els desplaçaments i en les fugides de les cases, i que, encara que pugui semblar contraintuïtiu, quedar-se a casa a vegades és molt més segur que intentar fugir, com exactament el que ha explicat des d'allà, que la gent que es va quedar a casa va sobreviure i els que van marxar es van morir. I potser enviar un ES d'alert dient, simplement, no marxeu per rutes no comprovades, quedeu-vos a casa, hauria pogut salvar vides. A mi també sorprèn molt que no s'enviés, i l'argument que han donat a mi em sembla bastant inacceptable.
2: Sí, totalment d'acord. I xoca també escoltar el president andalús, Moreno Bonilla, dient que no havia vist mai un foc que avancés tan ràpidament. D'acord, però ara ja sabem des de fa temps, o sigui, tothom vam veure el de Los Angeles, no sé si l'estiu passat o l'anterior, tothom fa temps, ja molt temps, que parla de que els focs ara són diferents com a conseqüència d'aquesta nova realitat que tenim, i per tant, tant amb el tema de l'ES Alert com amb el tema d'aquesta sorpresa de veure com són aquests nous focs, diria que hi ha algun tipus, diguem, de que no estaven aquesta administració en el marc preparat. És molt difícil, però clarament no estaven en el marc preparat per afrontar aquestes noves realitats.
3: La sensació que ha donat, efectivament, era com d'improvisar, no? Perquè l'argument de l'ES Alert, a part de que hi han de comunicar moltes coses, que han dit que en alguns casos era millor confinar, en altres casos era millor evacuar, que han tingut algun problema amb alguna torre de senyal de telefonia, que llavors havien de sortir tres missatges a la vegada. I jo crec que la gent fa temps, i sobretot més encara després de la Dana, que està conscienciada que en el mòbil li pot arribar en qualsevol moment un missatge donant indicacions sobre protecció civil, un missatge d'emergències, i que és capaç de llegir-lo, diguéssim, amb consciència de que la seva vida pot estar en perill. També és veritat que sorprenia, com deia el Pere, que deia que el president en funcions de la Junta, perquè no ha pres possessió avui, ha suspès l'acte de la presa de possessió, que deia que havia anat molt ràpid, crec que ha parlat de 15 quilòmetres en dues hores, que havia avançat, però sí que és veritat que el terreny, que nosaltres estem veient per la tele, i si hem passat per allà coneixem una mica el terreny, no són les masses boscoses que tenim nosaltres. O sigui, el problema que tenen allà en la velocitat del foc no és la velocitat del foc de propagació que pot haver-hi a Catalunya, o que parlàvem l'altre dia de les Gavarres. O sigui, allà va ràpid perquè perquè tot crema ràpid, perquè el que hi ha al terra és espart, no són arbres que hi hagi combustible per cremar amunt, de manera que per això va molt més ràpid, a part de l'efecte del vent, no? I l'estratègia d'apagar aquest foc és molt diferent a les estratègies que se segueixen a Catalunya amb focs que són de masses forestals molt frondoses. I la sensació en sentir efectivament les autoritats andaluses ha sigut com una mica d'improvisació, no? Afortunadament a Catalunya estem acostumats a que els bombers comuniquen molt bé a Catalunya i s'expliquen molt bé i ens estan educant a tots cada any en com hem de reaccionar davant d'un foc i com ells treballen davant d'un foc, i avui la sensació d'Andalusia no ha sigut aquesta.
0: Mira, doncs sobre això podem saludar Oriol Corbella. Ell és inspector dels bombers de la Generalitat. Oriol, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Una desgràcia com aquesta d'Almeria ens torna a reiterar en això que vosaltres no us canseu de dir, que és: feu cas de les recomanacions, estigueu pendents dels nostres missatges, perquè el millor que podem fer en cas d'estar rodejats de foc és fer cas al que vosaltres ens aviseu a través dels canals oficials de comunicació.
4: Sí, és així. Nosaltres anem insistint molt en que la gent obeeixi les ordres de les autoritats i que realment autoevacuar-se és una mala idea. en el sentit de que en el cas de que hi hagi un incendi, nosaltres tenim tot el dispositiu preparat. Estic ara mateix, per exemple, a la sala central, qualsevol inici de foc, nosaltres iniciem una avaluació de quines són les conseqüències a curt i mitjà termini d'aquest foc, com podrà impactar, i llavors prenem les decisions doncs, en base a totes les dades que tenim, a tota l'experiència que tenim, i en base a aquest criteri tècnic doncs, prenem unes decisions concretes dels confinaments específics que hem de realitzar, i en el cas de que hi hagi d'haver evacuacions, doncs evidentment a inici del foc nosaltres enviem ràpidament cap allà bombers i comandaments, i en el cas de que s'hagin de fer evacuacions doncs ens donen les directrius específiques a través de en els veïns directament o a través de policies també en el lloc per fer aquestes evacuacions concretes en base a aquesta avaluació per intentar evitar justament el nostre primer objectiu, que és salvar les vides humanes.
0: Perquè la gent ens entengui, el primer hauria de ser quedar-se a casa. Això seria el més segur en cas que hi hagi un incendi a la nostra zona.
4: En el cas de dubte i de que no rebem cap instrucció, el confinament sempre s'ha demostrat que és el més segur. Tota la gran majoria d'accidents que hi ha i d'atrapaments són intentant fugir dels llocs, perquè hem de tenir en compte també que som molt vulnerables quan estem a fora, dintre d'un edifici que és de construcció, diguéssim, allà. Doncs si estem confinats, i sobretot si està feta la franja de protecció i està feta tot el tema de prevenció, doncs és una zona que generalment és segura, i en el cas de que no sigui segura, el que deia és que nosaltres, en base a aquesta avaluació que fem també al lloc, que si hi ha franja perimetral, si existeix pla d'autoprotecció, si la tipologia constructiva són cases de fusta, llavors nosaltres ja anem a concretar directament d'aquesta casa sí que evacuem. A la casa del costat enviem camions i defensem de la gent que hem confinat a la casa del costat. És a dir, són indicacions específiques que nosaltres doncs, donem al lloc a les persones per justament assegurar aquest objectiu de protecció de les persones. I el que tenim comprovat és això, és aquestes evacuacions ja no és només també per l'atrapament de foc, que és el que estem veient en aquest exemple així, sinó que en aquestes evacuacions de les urbanitzacions i les zones d'impacte doncs també genera, en el moment que hi ha evacuacions massives i no endreçades, el que succeeix és doncs, també accidentalitat derivada, també atropellaments, gent que es perd, el fum és molt dens i llavors es genera una situació en què l'accidentalitat també és un factor a afegir, en què és algo a evitar, també col·lapse de les carreteres, etc. Nosaltres avaluem també en el moment en què prenem aquesta decisió, doncs quines són aquestes vies d'evacuació i si hi ha un pla d'autoprotecció, si la via de sortida és en direcció de l'incendi, en direcció de les carreres que estan propagant cap allà, també la tipologia urbanitzativa, si és una urbanització més compacta, més disseminada, el temps estimat d'impacte que tenim en allà, i realment la decisió que prenem és sempre, i amb això podem prendre tota la confiança, és sempre per intentar doncs donar la major seguretat per a les persones que hi són.
0: Per tant, queda clar que no hem de sortir corrents, no hem de moure'ns caminant, millor no agafar el cotxe, òbviament, quedar-nos a casa. Hi ha alguna manera, si estem a casa, d'ajudar-vos? Convé que amb la nostra mànega intentem defensar la casa, o millor quedar-nos tancat, no fer l'aventurer i esperar que arribeu vosaltres.
4: Sí, és important no fer-ho, no agafar la nostra mànega i no pensar que un front de foc el podrem aturar amb una mànega de jardí, perquè no serà així. I això ens ho trobem sovint també, que doncs, hi ha persones que es pensen que poden defensar la casa amb la pressió d'aigua que disposen, i això no, és irreal. Els fronts de foc que arriben doncs, són molt intensos i llavors el que és important és simplement la prevenció prèvia, això que no oblidem també, si es disposa de franja de protecció, si s'han de fulles i branques, les teulades i els porxos, si evitem les tanques de bruc, xiprers, les piles de llenya just al costat de tocant a casa o al botar a fora, o sigui, la prevenció prèvia, si l'hem feta, això ens dona un grau de seguretat ja molt gran. I llavors, en el cas de l'incendi, doncs, quedar-se confinat a casa, sobretot tancar el que són les portes i les finestres i que veiem que no corre l'aire, perquè l'aire és el que transmet al final el foc també per dintre. I sí, només en el cas de que les persones que tinguin el temps suficient, que vegin que el foc encara està lluny, doncs si poden doncs, recollir els tendals, allunyar elements combustibles, com taules, cadires, o que siguin que no toquin a la façana. Mm. I a partir d'aquí esperar les ordres de les autoritats, ocupats, si aquella casa corre perill, nosaltres estarem allà per defensar-la. Destinem tots els esforços en allà, justament, perquè sabem que hem emès un ordre de confinament i sabem que hem d'estar defensant allò. I en el cas de que veiem que és una situació que en aquella casa no es pot estar confinant, nosaltres anem expressament en allà, fem l'evacuació i donem l'ordre aquesta d'evacuació concreta, específica, per exemple, com comentava abans, doncs per evacuar una casa al costat i llavors amb els camions de bombers que tenim allà defensar la casa on estem confinant la gent.
0: Perquè us trobeu l'efecte contrari, és a dir, igual us trobeu algú que quan arribeu a casa seva i li dieu has de marxar, algú us diu que no vol marxar?
4: Aquestes situacions són situacions de nerviosisme en què les persones també intenten doncs, fer el màxim que poden, no? Per dir, perquè realment no han afrontat mai aquesta situació. És una situació també que la gent que viu en el bosc doncs, anticipa que és una cosa que podria succeir i llavors pues, amb aquest nerviosisme o aquesta por doncs, la gent doncs, pot tenir diferents reaccions. Però el que és important és que prengui consciència de que al final nosaltres sí que estem treballant cada dia amb això i que confiïn amb el que els estem dient, que és la millor de les opcions que ens aporta la major probabilitat per la seva seguretat.
0: Doncs és l'Oriol Corbella, inspector de bombers de la Generalitat. Deixa'm preguntar-te si entens que en el cas d'Almeria no s'hagi enviat un SOS i que haguem sentit un alcalde dient que anava casa per casa tocant a la porta per avisar la gent que marxés o que es quedés a casa. Entens que no s'enviï un SOS? Perquè és una eina que a vosaltres us funciona molt bé, perquè, clar, aconseguiu avisar a molta gent a la vegada i, a més, molt territorialitzada.
4: Sí, és prematur ara encara fer avaluacions del que s'ha succeït en allà. Ja parlarem amb els companys d'allà, sens dubte, i analitzarem la situació, perquè en totes aquestes circumstàncies el que és important és treure les lliçons apreses, veure què s'ha fet, què es pot millorar, però en aquest cas no puc fer una avaluació perquè encara ens manca informació i cal veure doncs, quina situació era la prèvia, quina situació s'ha donat, quines accions s'han donat, i en base a això doncs, per poder intentar doncs, obtenir lliçons apreses i millorar doncs, entre tots la segona vegada.
0: Oriol Corbella, inspector dels Bombers de la Generalitat, gràcies i bona tarda.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bé, ens fem un far aquests dies, però després quan passen coses com les d'Almeria veus que encara cal que ho continuem insistint, eh? Feu cas de les instruccions de les autoritats. És a dir, si us diuen que us quedeu a casa, quedeu-vos a casa. Si us diuen que ara és el moment de marxar, marxeu. Però no ho feu pel vostre compte, no feu els valents dient no, jo conec el camí, perquè en aquestes situacions és probable doncs, que us passi alguna de les coses que ens explicava l'Oriol Corbella.
1: Ara llegia també en un digital sobre el foc que aquest alcalde que comentaves va dir en aquest grup de persones que no es moguessin de casa i no li van fer cas. I també arriba un punt que, encara que sigui precari un alcalde anant per les portes, encara que no s'enviï un SOS, al final també hi ha la decisió de la gent de quedar-se o no quedar-se i fer el que vulguin, i això és un imponderable, no? I si aquesta gent va decidir sortir, 9 persones i 7 van perdre la vida, és una tragèdia, però no van seguir les instruccions mínimes. També he llegit que eren potser gent gran, jubilats, es haurien posat nerviosos, jo m'ho entenc també, però s'han de seguir les instruccions encara que a vegades no les entenguis.
2: Tot i així és molt difícil no entendre-les si parla un professional com el que hem escoltat,
1: sí,
2: no? que és el que deia la Isabel, no? Que jo crec que aquesta és la part que tenim més ben travada. No, no són autoritats, que això sempre és una paraula que a més tenen molt poca credibilitat cada vegada més en el món en què vivim, sinó els professionals que els escoltes un moment i ja veus que saben realment de què parlen.
3: Són els que tenen l'autoritat.
2: Efectivament. Tenen l'autoritat, tot i que no són l'autoritat tal com entenem, sinó que són uns professionals excepcionals, i crec que estan molt bé aquest tipus de servei públic que estem fent, que esteu fent, vaja, Òscar, i de donar-los veu i fer tot aquest recordatori, que no és només per quan s'ha provocat el foc, sinó que comença bastant abans per tenir la situació el millor possible per si arriba el foc.
3: És que en el moment, o sigui, ha dit molt, deia molt clar, no?, els bombers, i els sentim aquests dies i cada any estem sentint el mateix, no?, quines són les seves prioritats a l'hora d'actuar i qui no. I aquests dies, per exemple, ens va sorprendre molt el cap de bombers que quan va dir que no podien defensar unes cases, sí, al Farell, no? I dius, però això un polític no t'ho pot dir. I en canvi surt el cap de bombers i et diu... S'ha de sortir d'allà perquè aquestes cases no podem garantir, no podem defensar aquestes cases per la manera on estan, perquè no tenen espais de seguretat al voltant, i el primer és el primer objectiu és salvar les vides, no? Això t'ho poden dir els bombers, però l'alcalde no difícilment anirà allà i em dirà no, surt de casa teva perquè igual crema, no? i la gent respon com respon davant de les autoritats públiques, que no són exactament els professionals.
0: Bé, doncs insisteixo que estarem pendents de quin és el balanç final, perquè de moment tenim aquestes 12 persones mortes, però hi ha 23 desaparegudes, per tant haurem de veure si aquesta xifra de morts continua creixent o no aquí a Almeria. 13 minuts i seran les 4, fem una pausa i de seguida parlem de dues enquestes que hem tingut en dos dies de diferència. Ahir vam tenir CEO sobre política catalana i avui baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, i totes dues diuen algunes coses força semblants.
5: Catalunya migdia.
6: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
7: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
11: Són el nou Micra.
10: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan Ponès.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
5: Catalunya migdia.
14: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
15: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
16: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
17: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
14: Fins al 2 d'agost, als matins del cap de setmana...
17: Tot es pot parlar.
14: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
18: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
17: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
19: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
17: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
20: Hi ha una cabra que acaba de parir.
21: Ara mateix.
17: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
20: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
17: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
22: L'estiu és tu.
23: Catalunya Ràdio.
22: La llum és dels meus ulls.
5: Som 3CAT.
22: L'estiu és tu.
17: L'estiu ets tu.
22: Quan em mires i somrius.
17: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Queden una mica menys de 10 minuts per arribar a les 4. Avui la novetat és aquest baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona. El socialista Jaume Collboni guanyaria les eleccions municipals a Barcelona si es fessin avui, segons aquest baròmetre. Ara bé, Esquerra Republicana li trepitja els talons i a hores d'ara Elisenda Alemany estaria només 2 punts de l'alcalde Collboni. El baròmetre li atribueix uns resultats similars als que va treure Ernest Maragall l'any 2019. Els comuns, ara amb Gerardo Pisarello al capdavant, perdrien més de la meitat dels vots de fa 4 anys. Aliança Catalana, seguint la tendència a l'alça que també es detecta arreu de Catalunya, seria la quarta força a l'Ajuntament de Barcelona per davant del Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya. I és que Junts per Catalunya seria qui més vots perdria. Els de Jordi Martí passarien, segons el baròmetre, de ser primera força fa 4 anys, quan Xavier Trias va guanyar les eleccions, a sisena força si es fessin avui unes eleccions que, insistim, estan previstes per d'aquí un any. És veritat que el baròmetre també diu que la meitat dels barcelonins encara no ha decidit què és el que votaran l'any que ve. No sé com ho veieu, o si es poden treure moltes conclusions o no.
1: Jo les enquestes me les crec entre cometes, però és veritat que marquen una tendència. I és cert que moltes s'equivoquen, al registre històric sempre hi ha errors, del CEO, del CIS i de qui sigui, però és cert que la tendència sempre acaba apuntant a una certa realitat, no? per comentar una cosa concreta, d'ahir del CEO, per exemple, més enllà de qui queda segon...
0: Però va dir que el PSC tornaria a guanyar, però perdent entre 4 i 6 escons, que Esquerra Republicana pujaria aquests 4 o 6 escons i seria segona força, Aliança Catalana obtindria un ascens meteòric i disputaria Esquerra la segona plaça, i Junts per Catalunya perdria suport.
1: Però aquest dematí està fent números i en segons les franges altes o forquilla baixa, podria anar amb una situació d'ingovernabilitat. És a dir, podria ser que un tripartit d'esquerres no sumés.
0: Sí, sí, sí. De fet, només sumen les parts altes de la forquilla i ben just.
1: I ben just. Podries tenir una majoria absoluta al Parlament de partits independentistes absolutament inoperativa pel cordó sanitari amb Aliança Catalana. Per tant, pots tenir 70 diputats independentistes i que siguin incapaços de construir una majoria de govern. No hi ha moltes majories alternatives. L'única factible és el que cada cop se'n parla més, d'una majoria d'un govern amb el suport del PSC, d'Esquerra i de Junts, sobretot si hi ha un govern espanyol de PP i Vox, i per tant fer un govern de concentració, diguem, catalanista d'alguna manera, però tampoc ho veig gaire. I per tant, si el CEO d'ahir es confirmés d'alguna manera, amb escó amunt, escó avall, podríem tenir un Parlament en el qual sigués molt, molt difícil de construir una majoria, i allò que hem vist a Espanya moltes vegades, que és la repetició electoral, que aquí crec que no ho hem vist mai, ens hi podríem trobar.
2: Sí, jo crec que en aquestes prevencions que dius, Jaume, de les enquestes, precisament per això, lo de mirar un escó amunt, un escó avall, és justament el que no hauríem de fer, no? Perquè... Mm-hmm. perquè
0: I sobretot en el CEO, perquè a les catalanes queden 2 anys.
1: Sí,
0: les autonòmiques... I les municipals encara, que mira, queda un any.
1: Clar,
0: però les autonòmiques, vés a saber.
2: I no sabem si hi haurà eleccions generals abans, hi ha una pila de coses, i amb les del baròmetre de Barcelona encara hi ha un element més afegit, que és les dades en brut, que això... O sigui, normalment la cuina de les enquestes té mala premsa, perquè sembla que és quan es manipula. Mm. Però, home, una enquesta sense cuina, doncs és menys enquesta, perquè els professionals que fan bona cuina, no s'ha de treure aquesta idea de que la cuina és manipulació, doncs a partir d'aquí sí que fas estimacions, que comences a tenir una idea de traducció en escons, no? Però amb aquesta matèria prima que tenim en aquests moments, jo crec que no hem de pensar és com un escovall, sinó simplement, com bé deies, tendències, i les tendències que s'estan repetint a totes les enquestes crec que estan bastant marcades. Uh-huh. Que la més destacada de totes és l'enfonsament de Junts, i que en diverses enquestes ja Aliança Catalana no només competeix per igualar-lo, sinó que el supera pràcticament amb la gran majoria d'enquestes. Això sí que és una tendència que després pot passar o no passar, però que crec que les enquestes de totes les ideologies o de tots els, en funció de qui les encarrega, d'alguna manera es va repetint. I que els socialistes van per davant, però com molt bé deies abans amb la del CEO, amb un cert retrocés, això és diferent pel que sembla l'Ajuntament de Barcelona, i aquesta figura, aquest marc general, que jo crec que és bastant raonable amb les dades que tenim a dia d'avui, pot ser absolutament trasbalsat, pot quedar absolutament trasbalsat en funció de les moltes coses que segur que passaran d'aquí que hi hagi eleccions. Per tant, crec que no hauríem de passar d'aquest mapeig d'avui estem així, i sembla bastant clar que estem així perquè ho venen dient diferents enquestes, però no podem treure cap conclusió ni tan sols a les municipals.
3: A totes les enquestes els hi podem trobar peròs, no? Diguéssim, fins i tot en aquesta de les municipals, que està més a prop, penses, doncs, resulta que quan es fa Junts no tenia ni candidat, i fins i tot apareix algun error a l'enquesta en el nom de la persona de Junts sobre la qual pregunten. Però sí que és veritat que el que estem veient és una mica el dibuix aquest que feia el Jaume, no? Que estem davant de possibles escenaris ingovernables, d'ingovernabilitat, si no hi ha generositat per part de diferents partits per plantar-se davant d'aquesta embranzida que agafen els partits d'ultradreta, ja sigui Vox o ja sigui Aliança Catalana. I el que veiem a les dues enquestes, a part de l'enfonsament electoral de Junts, també és que governar també està castigat, perquè veiem com Salvador Illa, que normalitza suposadament la situació política a Catalunya, doncs en aquesta enquesta perd empenta i en perd bastant, tenint en compte que està governant en minoria i que acaba d'aprovar uns pressupostos que en teoria li han de donar marge, no? Jo crec que el que ens trobem davant d'aquests escenaris, a part de la incertesa de no saber quan hi haurà les eleccions generals, del que pot passar per la via dels tribunals, és que Hi ha una desafecció molt gran a l'enquesta del baròmetre municipal. Quan pregunten sobre qui vol que sigui l'alcalde, el 70% de la gent no sap què dir. I això vol dir que fins i tot en les institucions en les quals la gent hi confia més, que són els ajuntaments, no hi ha cap mena de vinculació cap a l'alcalde de la població, en aquest cas de Barcelona. I això crec que és una reflexió important que haurien de fer, sobretot l'alcalde de Barcelona en aquest cas, però que haurien de fer els partits polítics.
0: Mm. A més, també diu que per la majoria dels encastats la ciutat ha empitjorat l'últim any, és a dir, que Collboni repetiria, guanyaria les eleccions, però la gent té la percepció que en l'últim any la ciutat ha empitjorat. L'habitatge continua sent el principal problema, però de seguida molt a prop la inseguretat ciutadana, que també
3: s'ha acabat.
0: I el turisme també, sí.
1: També s'ha acabat un món que nosaltres hem conegut, en el qual hi havia partits que feien en solitari majories absolutes.
0: Sí, això ja és història,
1: dir, Jordi Pujol va fer 72 sol una vegada, i a l'època d'Artur Mas i Pasqual Maragall estaven els dos a 50-60. I aquest món s'ha acabat, que un partit guanya les eleccions a Catalunya amb 37-38, no recordo què deia el CEO i del PSC, és una cosa que fa 15 anys o 20 jo m'hauria semblat impensable, no? És una atomització del mapa electoral molt gran. Un avantatge que té aquesta enquesta, com deia el Pere, dos anys de les eleccions catalanes, és que els que surten perdent poden començar a treballar. És a dir, si jo fos el PSC o fos Junts, em posaria a treballar
3: sí,
1: a partir d'avui.
3: Sí, es donen per al·ludits, perquè bueno, sempre hi ha aquella excusa de no ens creiem les enquestes.
0: Sí, però el seu, no? Jo crec que el seu li té un punt més de credibilitat, no?
1: Sí, un punt més de credibilitat,
0: no?
1: Però en tot cas la tendència és la que és, i per tant, que el PSC governant en solitari a Barcelona, a Espanya i a Catalunya vagi cap avall, s'haurien de posar.
4: Però és també una tendència internacional. Quasi tots els governs, quan van a les eleccions, estan baixant a tot el món, diguem, bueno, no? Hi ha una atomització brutal a tot el món. Mira com estan els partits socialistes a Alemanya, per exemple, que tenen el 12 o 13% d'intenció de vot, que és una cosa increïble, no? O sigui, sí, aquestes tendències internacionals aquí també afecten, i, òbviament, si no es posen les piles, pues, no els anirà gaire bé. Perquè, com deia l'Òscar, aquesta dada, anar a unes eleccions en què la majoria de la gent diu que han pitjorat, ostres, és fotut per un alcalde.
1: És que potser és veritat.
0: Com a mínim és la percepció que té la ciutadania.
1: I és la percepció meva, també.
0: Bé. Per tant, entraries dins de la majoria d'aquesta enquesta.
1: Mira, per una vegada estic a la majoria.
0: Isabel García Pagant, Jaume Clotet, Pere Rossinyol, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
11: Gràcies a vosaltres.
0: No passeu molta calor ara en sortir de Catalunya Ràdio. Nosaltres ho deixem aquí. D'aquí 45 segons arriben les notícies de les 4 i després, ja ho sabeu, la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu amb la Marta del Cor i amb el Roger Carandell. I, si no, els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
21: Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Natàlia Ramon. Inspecció de Treball investiga la mort d'un treballador temporer aquest dijous després de tenir una parada cardiorrespiratòria mentre treballava en un camp de fruita a Serós, al Segrià. Anem fins allà, Julià Albacar. Bona tarda.
2: Bona tarda. L'home es va començar a trobar malament dimecres al migdia en plena onada de calor a Ponent. Segons ha pogut saber 3Cat Info, inicialment se'l va traslladar al cap de Serós i posteriorment a l'Hospital Arnau de Vilanova, on ahir va acabar morint. La víctima és un home de 64 anys que vivia a Lleida i treballava en una empresa a Serós, al Segrià. Els Mossos d'Esquadra en la Inspecció de Treball estan investigant-ne les causes. Julià Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
1: Més notícies, Àlex Giral.
3: Una barreja de productes químics que han fet reacció a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, el Baix Penedès, ha deixat 4 ferits greus i 13 de més lleus. Dos dels afectats els han traslladat a l'Hospital del Vendrell. Els bombers han evacuat la piscina i han delimitat una àrea de seguretat i fins al lloc s'hi han desplaçat 7 ambulàncies del SEM. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa Agnès Ferrer.
4: I l'empresa que ha vingut a portar el clor, en comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
3: Per tot plegat, Protecció Civil demana que no es vagi a la zona i que les persones que notin molèsties no surtin de casa. L'Ajuntament preveu que l'afectació pugui durar unes 4 hores. La piscina estarà tancada demà també per precaució.
1: I avui han declarat els dos acusats de matar un home a Tortosa al Baix Ebre i després llançar-lo al riu. Davant del jutge han assegurat que li van pagar per defensar-se. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Bona tarda. Hi ha dos acusats en aquest cas. El primer de declarar ha assegurat que va deixar inconscient la víctima per defensar-se de les amenaces que va rebre si no li deixava 20.000 euros. També ha relatat com va caure a terra i va rebre puntades de peu. Un cop es va aixecar, li va donar un cop amb una barra de ferro i el va deixar inconscient.
6: Se ha caído en el suelo y entonces él se ha montado encima y ha empezado a apretarle del cuello hasta que no se ha dejado de respirar.
7: ¿Usted pensó que estaba muerto el señor Basile?
6: Ya sabes que es que muerto.
8: Ya, hasta que no respira, yo hago es que no respires.
6: Pues sí, claro, porque dice que ha visto que no, como no respira, está muerto.
5: El segon de declarar, familiar de l'altre acusat, ha assegurat que desconeixia els fets. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: L'Audiència Nacional ha admès a tràmit dues querelles contra dos comandaments militars israelians per l'assalt a la flotilla Global Summit l'octubre passat. El jutge Francisco de Jorge ha decidit investigar el comandant en cap de l'exèrcit i el seu equivalent de l'armada com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. La resolució assenyala que les forces israelianes van abordar diversos vaixells en alta mar a unes 70 milles nàutiques de la costa, van agafar el control de les naus i van privar de llibertat els seus tripulants.
1: La Virreina, centre de la imatge de Barcelona, estrena avui dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit, una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs de Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.B. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debuta en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre el seu ideari comunista i el concepte que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
9: Per estimar, una ha de saber odiar. Per tant, no deixa de ser una defensa de l'odi de classe. Jo sí estic a favor dels discursos d'odi, perquè un per estimar ha de saber què s'ha d'odiar, i és així. I per tant, quan una parla d'odi de classe, parla de ressentiment, parla de rancor i parla d'expressar-los amb insolència, no?
1: I els esports, Marc Andrés.
10: A Esport en directe tenim en marxa la 7a etapa del Tour de França, un recorregut força pla de 175 quilòmetres entre Aguetmau i Bordeus. En aquests moments falten uns 50 quilòmetres pel final d'aquesta etapa i tenim dos escapats a 52 segons del gran grup on hi és el líder Tadej Pogacar. També en directe a aquesta hora tenim en marxa la primera semifinal masculina a Wimbledon. L'alemany Alexander Zverev s'està imposant al britànic Arthur Ferri per un 7-0, tot i que està guanyant el segon set per 5 jocs a 1, per tant molt a prop de guanyar el segon set. Quan acabi aquest partit, el gran important duel de la jornada, l'altre semifinal, Novak Djokovic contra Jannik Sinner. En futbol aquest vespre continuen els quarts de final del Mundial. A les 9 s'enfronten Espanya i Bèlgica buscant un lloc a les semifinals per enfrontar-se a França, que hi va derrotar el Marroc per 2-0. També en futbol l'Arsenal ha fet oficial el fitxatge d'Ona Batlle, la ja exlateral del Barça torna a Anglaterra, anys després d'haver jugat al Manchester United, i mentre a casa nostra la defensa barcelonina Clara Rodríguez s'incorpora a l'Espanyol per la propera temporada. En bàsquet, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per renovar el contracte del jugador fins al 2030 i, mentrestant, el bàsquet Girona ha anunciat que l'asseguradora Fiat com a nou patrocinador principal, un acord per les pròximes tres temporades ampliable a una quarta. I en motor, Marc Márquez ha estat el més ràpid a la sessió que tot just acaba de finalitzar, ara a les 4, per davant de Raúl Fernández i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha estat quart, mentre Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de fer repesca.
0: Fins aquí les notícies.
11: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
0: AP7, la narcopista.
12: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
13: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
14: Continuï tot recte 30 minuts.
0: AP7, la narcopista.
15: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
13: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
0: Aquest dissabte a les 2 del migdia.
13: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
10: Passen 6 minuts de les 4. Marta del Cor, molt bona tarda.
16: Molt bona tarda.
10: I bon divendres.
16: Com un Marta així bon allargat. Divendres. Ja és bon divendres, Roger, eh?
10: Sí.
16: Això t'ha fet llarga la setmana, honestament,
10: sí,
16: eh?
10: Molt.
16: Home, pensava que dissimularies una mica més.
10: No, però bueno.
16: Home, ha sigut intensa.
10: Sí.
16: No ens enganyarem. És com si portéssim, no ho sé, 3 setmanes, no? Jo ja et dic que m'estic ficant en un jardí, eh?
10: Sí, sí, jo estic a fora mirant-te.
16: No, no.
10: Ja vull dir, quan necessitis, t'obro la porteta i tornes a entrar cap
16: bé,
10: aquí.
16: Bé, jo el que volia compartir ara és que et veig més a tu que a qualsevol membre de la meva família. De fet, ja començo a confondre noms, saps? A casa...
10: Clar, i a més, quan arribes a casa, deus anar a dormir, o bueno, els altres ja dormen, i llavors, clar, és difícil.
16: Sí, llavors és Roger tot el dia, a la meva vida. Ja està, a veure si aquest cap de setmana faig una mica de detox, i dilluns...
10: Molt bé, no, ja entenc perfectament que necessitis, doncs, distanciar-te una mica de mi després d'una setmana tan intensa com aquesta. Mariona Córdoba, molt bona tarda.
17: Bona tarda.
10: I Aleix Figueres, molt bona tarda.
18: Què tal, bona tarda.
10: Molt bé, si necessiteu també desconnexió d'algú d'aquí, el cap de setmana serà un bon moment per desconnectar
16: home,
10: de la ràdio.
16: Home, aquest parell no desconnecta, que se'n van junts al Cruïlla, eh?
17: Ja, anava a dir, per mi el meu Roger és l'Aleix, últimament.
18: Que bé, que maco, eh, realment.
17: Si és veritat, és maco això que t'he dit, eh? Aviam, si estarem lligant també, que s'està lligant molt aquest estiu.
18: Home, per favor.
16: Ai, ja us dic que acabarem l'estiu amb alguna parella.
18: Quin estiu més tonto, eh?
16: És el que té la temperatura.
17: Puja la temperatura.
16: Les nits tòrrides, roents i infernals.
18: Sí, perquè l'última ha sigut un infern, però a la Terra.
16: A casa meva hi ha un microclima.
17: Què vol dir? És la comunió del pingú, no?
16: Sí. Sí, sí.
10: Ja no sé si parleu metafòricament.
16: No.
10: Si és que esteu molt tontos. Si estem esperant que la Gemma Puig s'uneixi en aquesta...
16: Doncs convidem-la.
10: ...una massa de temperatura.
18: Va, ja. Ens encanta.
16: Que entri la Gemma Puig.
10: Gemma Puig, bona tarda.
19: Bona tarda. Avui no us queixeu. Avui no fa calor, no tanta calor.
10: Ah, no? Que ha baixat un grau la temperatura, Gemma?
19: No.
10: Bueno,
19: no,
10: és que a vegades...
19: Més d'un grau.
10: A quan
19: més
10: estem?
19: Més d'un grau. Mira, la màxima avui a Barcelona ha sigut de 30. Ahir vam tenir...
16: Home,
19: 38.
16: Sí.
19: 36. Ah,
10: potser sí que tens raó.
19: Ha baixat. A Girona, en alguns llocs, 8 graus. A veure, fa calor, però no... els valors estan disparats. I aquesta nit sí que és veritat que si viviu a Barcelona, doncs encara hem tingut nit tòrrida, però tret de Barcelona i algun punt de l'Ebre, la resta, alguna nit tropical de 20, però la majoria doncs ja hem sortit una mica de les nits tropicals. Eh?
16: Però,
19: una mica.
16: Llavors això vol dir que podem donar per acabada aquesta segona onada de calor?
19: Sí. Val.
16: Sí?
19: Finalment, en comptes de...
10: Ella va dir dijous, divendres, ha fet la Gemma, no?
16: Però sí, jo també vaig sentir que es podia allargar.
10: Perquè a vegades diuen una mica així, com l'horòscop.
19: No, és veritat, això.
16: Posa ordre, Gemma.
19: A veure, aquesta segona onada de calor, durant aquesta setmana, en principi s'havia decidit que no la donaríem per acabada, perquè que la setmana que ve temperatures molt altes, però avui doncs s'ha decidit que la donem per acabada de cara a aquest avui, diguéssim, avui s'acaba la segona.
20: Val.
19: I diumenge comença la tercera.
20: Oh, ai.
19: És a dir, en comptes de dir que allarguem la segona i hi hauran dos dies de transició, sí que és veritat que demà, avui i demà, no hi hauran, no superarem aquests llindars que us deia ahir de les onades de calor, eh? No se superaran aquests valors de llindar, i per tant, estem fora d'una onada de calor, i per tant, finalment s'ha decidit, doncs, acabar la segona onada de calor i començar la tercera onada de calor, que començaria diumenge i s'allargaria de moment fins dijous.
20: Per tant, cap de setmana...
19: Però a veure, això és un terme exacte. És saber si estem o no en una onada de calor, doncs és una manera que a través d'aquests llindars s'acaba doncs decidint, no?
16: Mm. La conclusió és que respirarem una mica més tranquils dissabte i part del diumenge.
19: Avui dissabte i diumenge començarà a recuperar-se. Exacte. No, diumenge serà si fa no fa com avui. És a dir, avui mirarà l'últim valor. És que no hem arribat, si no acaba de pujar més, 39,6 a Lleida és el valor més alt. És a dir, que avui hem deixat enrere els 40, tot i que 39,6 és gairebé 40, eh? Però ahir encara vam tenir forces de 40 o per sobre, vam arribar als 42. I avui sí que s'ha notat que ha baixat a tot arreu. Demà baixarà una miqueta més, demà ja no arribarem ni als 40 ponent. Per tant, demà es notarà una mica. I diumenge tornarem a pujar lentament. El punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor estaria sobretot dimecres, entre dimecres i dijous, s'haurà d'anar veient.
20: Perfecte. I veus algun núvol que pugui ploure en algun lloc?
19: Avui han hagut més núvols. No, avui han hagut més núvols i ara mateix està plovent una miqueta cap al Segrià, cap a la Noguera, sobretot cap al Pirineu, com aquestes darreres tardes. Núvols de pluja a llocs que no sigui el Pirineu no en veig. El Pirineu sí, el Pirineu demà hi haurà ruixats, diumenge no, dilluns, dimarts hi haurà altre cop ruixats de tarda. Fora del Pirineu no acabem de veure...
20: I a la vista així que pugui venir un ruixat una mica general, no deus veure per res, tampoc.
19: General no, no. O sigui, ruixats de tarda, com hem anat tenint aquestes tardes, encara que hagi fet molta calor, cada dia hem tingut algun ruixat de tarda al Pirineu, Prepirineu. I això sí que es repetirà avui, demà, diumenge no, dilluns, dimarts, dimecres, és a dir, tota la setmana que ve tornarem a tenir ruixats de tarda al Pirineu, però que són més de fruit de la mateixa calor que d'altra cosa. Una regada... No.
20: No la veus, doncs, si no hi és, no hi és.
16: Si no es veu, no es veu.
20: Home, no, encara que ho desitgem molt.
19: Si no es veu, no es veu.
20: No, no, i fas bé de dir-ho, que llavors ens fotem il·lusions i no s'ha d'enganyar ningú. Gemma, bon cap de setmana, que descansis o que et vingui de gust, i dilluns ens tornem a veure per aquí.
19: Dilluns hi tornem.
20: Molt bé.
19: Molt bé.
20: Doncs va.
19: Bon cap de setmana.
20: Cuida't, que vagi molt bé. Bé, 2:05 de la tarda. A tot això, avui comencem amb un nou capítol del Culebrot. En Dic, en aquest cas centrat de nou en un dels personatges més destacats de tota aquesta trama, que és la terapeuta de la família. Per on passem, Aleix? Perquè hi ha al final un expert.
21: No, no, clar, al final aquesta història és tan llarga i hi ha tants personatges que van apareixent que de sobte un es fa una mica un embolic. En aquest cas, la terapeuta, que és la Julia Luderwald, que és germano-equatoriana, i llavors, en les últimes setmanes, ha centrat molt totes les mirades a l'entrada dels jutjats de Martorell perquè...
16: Perdona, et tallo ja d'entrada.
21: Vinga, a veure.
16: El jutjat de Martorell... Saber? No, no. I... als voltants de Catalunya Ràdio.
21: Bueno, clar, perquè...
16: perquè
21: passa la... consulta per aquí.
16: Passa consulta aquí al costat i em consta que una persona d'aquest equip la va veure l'altre dia, que hi ha com si veiés un famós. Vull dir que...
20: com si veiés sortiu... un personatge...
16: Un... clar, bueno...
20: ella va arribar, diguéssim...
16: nerviosa, ostres, acabo de veure la Júlia. La Júlia L. Vull dir que res, que estigueu
21: atents. No me'n vaig assabentar jo d'això.
16: Doncs estigueu atents perquè...
20: bon detall que t'agraïm, perquè realment aporta molt al tema que estàvem explicant, que a vegades passa per davant de la ràdio.
21: A veure, doncs on érem? La terapeuta, la Júlia, que, com dèiem, ha centrat totes les mirades, sobretot des que es va posar sobre la taula, que podria haver tingut un paper clau en la relació entre Jonathan Andic i el seu pare, Isaac Andic. Doncs avui hem sabut que el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya investiga si la terapeuta hauria pogut cometre intrusisme laboral.
22: En aquests moments encara no tenim elements suficients per valorar si és un cas d'intrusisme, però des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya estem recopilant tota la informació i intentant obtenir els elements per poder-ho valorar i prendre les accions que siguin oportunes dintre del nostre abast.
21: Ella és Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. La investigació, com dèiem, s'inicia arran de la polèmica declaració davant la jutgessa de Martorell. Una declaració, atenció, que es va allargar més de 3 hores i on la terapeuta va defensar aferrissadament la seva metodologia de treball, que ara tothom està posant una mica en entredit. No sé si la coneixeu.
16: Sí, uns mètodes molt curiosos i segurament qüestionables pel que ha arribat a transcendir. Vull dir, no és que jo hagi passat consulta amb ella, però...
21: Que estaria bé, perquè així d'aquesta manera...
20: Home, d'aquesta manera es podries explicar exactament si és veritat el que es diu, si està exagerat o...
16: Dubto que jo pogués pagar els seus honoraris.
21: Sí, perquè és veritat que ella és terapeuta de classe alta, només.
16: Sí, sí, de les elites.
20: I sabem a quant va l'hora? O la consulta?
21: Home, sí, de normal l'anar al psicòleg val uns 60 euros de mitjana. Suposo que aquí deu anar...
16: Bastant més
21: de 120 o 200 euros. La...
20: Sí, tranquil·lament.
21: Bueno, escolta, doncs si algú hi ha anat, que ens truqui, ens ho expliqui. Escolteu, de fet, el col·legi també investiga si podria haver-hi hagut males praxis en aquestes sessions de la terapeuta amb els endic. Cal recordar que la terapeuta Julia Luderwald no està registrada en cap col·legi, ni a Espanya, ni a Alemanya, ni tampoc a l'Equador. D'aquesta manera, és impossible comprovar si té estudis o titulacions que li permetin exercir professionalment. En un comunicat, el Col·legi Oficial de Psicologia assegura que perseguiran qualsevol infracció que trenqui amb els principis de la professió i entomaran les accions que facin falta. Més, recorden que exercir de terapeuta sense ser-ho i sense estar col·legiat pot comportar sancions econòmiques.
16: A veure, que també us diré que cadascú tria amb qui es visita i a qui demana ajuda.
17: Però i el tipus cert... de teràpia, també. Clar, perquè hi ha gent que li funciona més una cosa, gent a qui li funciona més un altre mètode...
21: Sí, però és cert que en un punt en què tu estàs una mica més fràgil, si hi ha una persona que aplica males praxis, pot portar-te cap a un camí...
20: I el tema
21: camí...
20: és que et digui que és una cosa que no és. És a dir, que tu et vagi bé parlar amb una persona, encara que no sigui terapeuta, però saps que no és terapeuta,
16: sí.
20: Doncs bueno, tothom parla
16: igual
20: amb qui
16: que,
20: vol.
16: Sí,
20: però
16: gent,
20: si tu penses que estàs anant a un terapeuta i no ho és, no? Aquí és un...
17: Que potser s'hauria de presentar més com una coach, o com una...
20: Sí. Per exemple, sí. No?
17: Una persona
20: no
17: que t'acompanya en un procés complicat, potser.
20: Mira, em diuen que també s'havia dit que alguns pacients li pagaven fins i tot els bitllets d'avió.
16: Sí, és veritat, i ho havíem explicat. No? Aquí
20: perquè pogués traslladar-se
16: sí.
20: I poguessin parlar amb ells. Bé, deixem aquí el serial Endic, que jo suposo que ja aniran venint nous capítols.
21: Home,
20: ja
21: sí.
20: Els anirem comentant per parlar de xarxes socials.
16: Sí.
20: Eh?
16: Quants cops us ha passat que sortiu d'Instagram i no sabeu com al cap d'una estona i, o sigui, torneu a estar allà?
21: Cada dia.
17: Cada dia i cada hora, fins i tot.
16: I de arribar a perdre la noció del temps, és a dir, agafa un moment al mòbil, mira, com a mi ara que m'estan trucant, és spam, agafa un moment al mòbil... és que tot el
20: dia
16: trucant...
20: T'ha vist el mòbil,
16: no,
20: aquest
16: tot el
20: més
16: dia
20: 34, 960, no sé quantos,
16: de fet,
20: trucada d'espam.
16: Un moment.
20: I si l'agafessis, què passaria? Són els que pengen, aquests?
16: No, són els que tenen un blanc de 10 segons.
20: I ara crec que sé per què tenen aquest blanc de 10 segons. Si tu no dius res...
21: Una maquineta, no?
20: És una maquineta. Sí. Si tu no dius res, acaben penjant. Però si tu dius alguna cosa... Llavors ell t'envia a un operador directament. Uh-huh. Així els operadors no perden temps esperant que agafin el telèfon. La maquineta els hi prepara.
17: Per tant, només perds el temps tu.
20: Exacte.
17: És a dir, els operadors no, però tu has perdut 10 segons.
21: A mi el que em passa molt últimament és que em salten com gravacions de veu dient-me, per exemple, hem rebut el teu currículum a InfoJobs.
16: Sí, també, d'aquestes.
21: Dic jo.
16: Jo el que no entenc és, jo haver-hi un temps que finalment havia aconseguit que ja no em truquessin tot el dia aquests números i des de fa cosa d'una setmana, dues setmanes...
21: Una altra vegada.
16: Rebo 10-15 trucades diàries d'espam.
20: Una cosa, jo em vaig apuntar en el seu moment a la llista Robinson.
21: La famosa llista Robinson.
20: No, ara miraré si m'he desapuntat sense voler, però bueno, hauríem de mirar-ho si encara funciona o si hauria de funcionar aquesta llista Robinson. O potser són només per números... No sé,
16: no, i a més s'ha fet una llei que el que pretenia era evitar totes aquestes trucades d'espam, però feta la llei, feta la trampa, si tu alguna vegada has trucat a algun lloc ja demanant informació, sembla que això ja legitima a aquest operador i a tots els que estiguin vinculats a aquest operador a trucar-te les vegades que considerin. Bé, a tot això, en realitat, estàvem parlant de xarxes socials.
20: Sí, d'entrar a l'Instagram i perdre la noció del temps.
16: Exacte, que agafes el mòbil i de cop han passat 3 hores en les quals has estat mirant Reels. Doncs bé, ara la Comissió Europea vol que aquestes aplicacions siguin menys addictives i demana a les plataformes que es posin les piles si no es volen enfrontar a multes milionàries.
21: Exacte, de fet parlem d'Instagram i de les xarxes socials de Meta, però és evident que els algoritmes de totes les plataformes estan pensats perquè hi passem el major temps possible consumint doncs el seu contingut. Ara bé, Europa acusa l'empresa de Mark Zuckerberg de posar en risc la salut dels usuaris i de vulnerar així la Llei Europea de Serveis Digitals.
2: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de son. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
21: És Tomàs Regnier, portaveu de, per la sobirania tecnològica de la Comissió Europea. En concret, Europa ha centrat la seva investigació en elements com, per exemple, segur que ho coneixeu, això, l'escroll infinit, allò d'anar tirant cap avall i com que no tens la sensació que mai s'acaba...
4: Et van passant les hores volant.
16: Exactament. I vas caient en un pou cada vegada més.
21: Totalment.
16: Profund.
21: Ells n'hi diuen rabbit hole, que és aquesta cosa com aquesta cua de conill que tu vas entrant en aquesta espiral i no te n'adones i tot va relacionat amb el contingut que a tu t'agrada i és com que no hi ha aturador.
17: I funciona una mica com les màquines escurabutxaques, on tu sempre t'esperes alguna recompensa en el següent scroll i això no acaba passant. Fins i tot jo vaig arribar a llegir que al moment en què tu actualitzes l'aplicació i et surt aquesta rodeta que està pensant, això és mentida. Vull dir, l'aplicació no està trigant a encarregar, sinó que ho fa perquè tu tinguis la sensació que en qualsevol moment t'apareixeran coses noves i, per tant, et mantinguis allà a la web.
21: De fet, també la Comissió Europea el que ha posat en qüestió és la reproducció automàtica també de vídeos, això que directament se't reprodueixen, les notificacions, les recomanacions personalitzades de les diferents plataformes. Vaja, per això la comissió conclou que això suposa incomplir amb el reglament de serveis digitals i que Meta no ha avaluat adequadament els riscos que això suposa, tant el disseny pel benestar físic i mental dels usuaris, incloent-hi també menors i col·lectius vulnerables. I què hauria de fer Meta? Doncs Europa proposa que canviï el disseny, aquest disseny que tots coneixem ja, de les seves xarxes socials, desactivant aquelles funcions que puguin fomentar l'addicció. A més, parlen de poder implantar pauses efectives en el temps d'ús, és a dir, que hi hagi pauses directament dins la plataforma.
4: Com un partit de futbol. Exactament. Que et diguin, mira, noi, ara farem mitja part, ara descanses una estona, i ni que vulguis, puguis seguir veient.
16: Exactament. Obre un llibre una estoneta, va.
17: Sobretot ni que vulguis, perquè ara mateix tens aquells límits de temps que tu li dius a l'aplicació. Quan m'hagi passat dues hores,
16: avisa'm,
17: bloquegem, però
4: no
17: pots fer.
4: No conec ningú que li funcioni.
16: Què passa?
17: No.
4: Li dius, bueno, ok, més tard.
17: Jo dic, segueixo, val? Ja em tornaràs a repetir demà.
21: Escolteu, i si totes aquestes mesures que proposa Europa no passen i tot continua doncs el seu curs legal, l'empresa nord-americana podria haver de pagar una multa corresponent, atenció, al 6% de la seva facturació global durant un any, a més d'aplicar els canvis proposats. Com dèiem, ara l'ull està posat sobre les xarxes de Meta, però això també va passar amb TikTok el mes de febrer, perquè Europa va assenyalar, atenció, que en aquell moment la plataforma induïa el cervell dels usuaris a un mode automàtic.
20: I parlant de tecnologia, els Mossos han aconseguit identificar una dona gràcies a la intel·ligència artificial. De fet, ahir la policia catalana va difondre un retrat fet amb intel·ligència artificial d'una dona a qui van trobar morta al riu Segre i sense identificació el passat mes de juny. I sembla que, doncs, que aquesta foto feta amb IA ha donat els seus fruits.
7: Hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat. Hem vist que era una oportunitat necessària i hem utilitzat aquesta eina doncs, per poder fer-ho i mostrar una fotografia que en cap cas que d'aquesta persona doncs, es vulnerés la seva intimitat o el que sigui.
21: És el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, a la Regió Policial de Ponent, l'inspector Sergi Masalles. De fet, feia un temps que els Mossos intentaven identificar sense èxit el cadàver d'aquesta dona, que hi van trobar, com dèiem, amb signes de violència i sense vida al riu Segre, Lleida. Per això van decidir aplicar la intel·ligència artificial com un programa pilot que els Mossos d'Esquadra estan treballant per si algú en podia portar més informació i així resoldre el cas. La imatge es va publicar a les xarxes socials de la policia catalana i també als mitjans de comunicació, res, aquest dijous al matí, sí. I poques hores després els Mossos ja anunciaven que havien pogut identificar la víctima. Ara la investigació continua amb l'objectiu de determinar què va passar.
20: I compta amb aquesta notícia perquè sembla que potser aviat ens podrien fer les anàlisis de sang des de casa.
16: Ja t'estàs marejant, només de sentir analítiques de sang.
4: M'ha anat d'un pèl que el té verd no m'entrava directe al pulmó. I tenim un problema, però en directe.
21: No, no, ha quedat corprès.
4: M'ha quedat com entre els dos camins. I llavors dic, tira cap a la dreta o tindrem un problema.
16: I ha tirat cap a la dreta. Jo em nego rotundament a que això passi, perquè jo també em desmaiaré a casa meva.
21: Sí? No, tu les agulles tampoc les portes bé.
16: Jo no puc mirar la persona que m'està fent l'anàlisi de sang, m'ha de donar conversa perquè si no en qualsevol moment em foto plorar.
4: Però això ho millora bastant.
16: Exacte, és el que anava a dir. Us agradarà sentir el que us explicaré ara. I és que hi ha un projecte europeu que proven pacients microextraccions de sang amb una tècnica que és menys invasiva i que, per tant, permetria que ens ho poguéssim fer nosaltres mateixos i sense tenir allà una xeringa enganxada a la vena durant uns minuts.
21: Exacte. De fet, l'objectiu del projecte, en què ja està vinculat al Vall d'Hebron Institut de Recerca i Atenció Primària, és el de poder aconseguir alternatives als mètodes tradicionals d'extracció de sang i que això permeti reduir la càrrega dels centres mèdics, sobretot, especialment en pacients en què, doncs, que requereixen controls més freqüents o que tenen dificultats per poder accedir als centres sanitaris. Ara, l'estudi se centra en assegurar que els resultats obtinguts amb les mostres són vàlids i veure quina opció és més viable. A banda, es treballa també perquè els pacients puguin entrar en dinàmica i aprenguin a fer-se aquestes microextraccions.
4: I compta també amb aquest cas perquè els Mossos han detingut un suposat xaman que hauria agredit sexualment diverses dones en sessions espirituals.
21: Exacte. De fet, segons ha avançat La Vanguardia, l'home contactava amb les víctimes a través de les xarxes socials i els oferia participar en sessions de caràcter espiritual durant les sessions i després que les dones consumissin substàncies al·lucinògenes, l'home hauria aprofitat, doncs, per agredir-les sexualment. Fins ara hi ha almenys dues denúncies dels anys 2023 i 2024 i els Mossos no descarten que pugui haver-n'hi més. Fins ara els Mossos no l'havien pogut detenir perquè el xaman havia fugit del país fa un mes, però el van localitzar al Baix Ebre i ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar pel jutjat de Tortosa.
4: 4 minuts, arribarem a 4:45 de la tarda. Avui és divendres, dia que molta gent fa les maletes, els que poden, agafen el cotxe i van a passar el cap de setmana fora. Per tant, no sé, Aleix, si podem fer una actualització de com està l'estat del trànsit.
21: Sí, de fet, veiem que, com un divendres habitual, la zona de la Ronda de Dalt, tant en sentit Llobregat com en sentit Besòs, està força congestionada. També la Ronda Litoral, en sentit Besòs, es troba congestionada. En cas de direcció AP7 cap al sud, a Martorell, trobem que hi ha força congestió, tant en sentit sud com també en sentit Vallès, i també les sortides, doncs, per la Meridiana i la resta de vies habituals es troben congestionades, però vaja, com un dia qualsevol, com qualsevol divendres, encara no excepcionals per operació en sortida de vacances.
4: Clar, que haurem d'estar pendent per l'operació sortida, que jo sempre dubto, més o menys, quan és. L'últim de juliol sol
16: aquell
4: ser...
16: Aquell és terrible.
4: Hi ha un divendres, sí. No? Que és el divendres horrible, que és el dia que tothom surt.
21: Sí, crec que enguany se situarà per allà pels vols d'això. L'últim divendres, que serà el 31 de juliol, veurem a veure què ens diu Servei Català de Trànsit. Normalment és això, l'última setmana quan ja encavalca juliol amb agost, que molta gent
16: comença
21: ja directament
16: vacances,
21: comença allò, el període de vacances.

0: passes com un punt on no hi ha res absolutament.
1: Ni un accident, ni res.
0: Ni un accident, ni res.
1: Ni un peatge,
0: res. I de sobte, tot flueix.
2: Sí, jo dic, ja que he fet una hora de cua, doncs que hi hagi aquí unes obres que passem de 4 carrils a 1.
1: Alguna cosa que expliqui per què he estat 3 quarts d'hora aturat, oi?
2: Que desencadena, no, aquesta retenció. Bé, molt bé, fins aquí aquesta...
1: Les vostres reflexions sobre el trànsit, molt bé.
2: Filosofia del trànsit a Catalunya Ràdio. Dit això, aquesta nit hi ha un concert especial a Barcelona. Oh!

0: Doncs sí, aquest vespre la nova generació d'Operació Triunfo desembarcarà amb un gran concert al Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: Exacte, és una data molt senyalada pels fans del concurs musical, perquè la gira d'OT aterrarà per fi a terres catalanes. Els 16 concursants de l'última edició pujaran a l'escenari per repassar algunes de les actuacions més destacades de la temporada.
2: Ja era hora, eh? Perquè sí, l'edició va acabar fa mig any ja.
3: És que t'ho anava a dir, han passat molts mesos,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí, ha passat molt temps.
1: A mi em dóna la sensació que ja és completament irrellevant tot això, però que els fans d'OT ho viuen molt intensament.
2: És que el fandom d'OT ho viu tot intensament.
1: A més, tenen moltes ganes de veure tota aquesta gent a l'escenari, la Claudia Arenas, l'Olivia Bay, Guille Toledano, Cristina Lora, Tinho, tot aquest tou de gent que pujarà a l'escenari davant d'un Sant Jordi.
2: Una colla de desconeguts.
3: A mi m'arribes a dir que és l'equip de futbol sala.
1: No et passis.
3: El Santa Coloma i et dic que d'acord.
4: Ens hem quedat, quan has dit tots aquests noms,
1: ni ho sona.
3: No, estava dient, i dic, bueno, ara em dirà algun que conegui. No, i Lora, Tinho, i cap aquí dic, és que ni en Tinho.
1: Bueno, sou també la representació del fenomen de xarxes, no? De dir, si estàs dins del nínxol, que en aquell moment tots els seus tuits i totes les seves publicacions estan enfocades a Operació Triunfo, sap qui són aquests noms.
3: Estàs completament fora.
1: Si l'algoritme no t'hi ha dut.
4: Però un moment, llavors, tu, per exemple, coneixes tota aquesta gent per l'algoritme o perquè vas veure el programa?
1: Jo sóc d'aquestes persones que no acaba de seguir el programa, però sempre s'assabenta de tot del programa perquè l'algoritme m'hi porta.
2: Sí, clar. Llavors, no, jo no volia...
1: No puc fugir.
3: L'algoritme algú li has de donar, perquè, sí, perquè nosaltres dos...
4: A mi és que no m'ha pregut ni un... O sigui, ni una vegada m'han sortit aquesta gent mencionada.
1: Crec que és un tema d'haver fet un programa musical i llavors, a la mínima, que és una cosa relacionada amb música...
3: Un tema professional.
1: Clar, és un algoritme 100% professional.
3: Bueno, doncs la Lora, en Tinho i companyia, aquesta nit al Palau Sant Jordi, no?
1: Efectivament, no estan les entrades exaurides, però poquet ha faltat,
3: per
1: la veritat.
3: Tant, encara en queden?
1: Sí, quedaven algunes.
3: I de quan estan, de preu?
1: Les més cares crec que eren uns 70 euros, si no m'equivoco.
2: Compren un parell.
4: Els vols anar a conèixer aquesta nit, Roger?
3: No, vull veure quan està el preu, no? Perquè no sé si...
2: Però ja que entres al web de Ticketmaster o el que sigui, compren un parell.
3: Porta. T'ho miro, on voleu seure?
1: Home, davant, no? El més
3: bueno, bé,
1: endavant
3: ja,
1: possible.
2: Si sí, hi ha una d'aquestes així... Una llotja d'aquestes.
3: Escolta, només em deixo comprar el de Alacant, el dia 17, i doncs, el de Chiclana de la
4: Frontera. Doncs s'hauran exaurit.
1: Haurem d'anar a Chiclana, tu.
3: Espera't.
1: En principi, quan ho he mirat, quedava alguna al front row i també agradaria
3: les
1: últimes files. Tens
3: raó, encara se'n poden comprar.
4: A quin preu?
3: Diu des de 28 euros,
4: que, veure, mai
3: que suposo
4: 28.
3: Que és des de fora al Palau Sant Jordi, no? Sí, 28.
1: Visibilitat reduïda.
3: Sí, val, mira, davant de tot, una pista us funcionaria?
1: Sí, sí? A mi sempre em funciona.
2: El que passa és que seure sempre millor, no?
3: Voleu el pack sàndwich?
4: Com?
3: O l'entrada general?
1: Si sopem ja.
4: No, entrepà amb paper de plata.
3: El pack sàndwich surt per 51 euros l'entrada, però n'has de comprar 4 de cop.
1: Home. Som 4.
3: Espera, perdona, potser són 4 entrepans que compres.
1: Home. Quines opcions d'entrepans tenim?
3: No, tu, com ho entens?
4: Que sembra molt... A veure.
3: Et diu, pack sandwich, pack... Ah, no, pack de 4 entrades.
4: Sí, sí.
3: Però vols cada entrada val 50, no?
4: Però com sé que el pack... Ah, no, calla.
3: Ah, escolta, que hi ha una oferta d'última hora.
4: No,
3: perdona.
4: Pack sandwich, no serà que... No, pot ser que els 4 sandwichos aquests et valguin...
3: No, perdona.
1: No, home, no.
3: No sé si et donen 4 entrepans... i els encarregues per la web i quan arribes allà ja te'ls donen. O si realment s'estan venent 4 entrades per 51 euros.
4: I després una entrada general a 60.
3: No, perdona. No.
4: Ara ja semblem...
3: I, mira, hòstia, nano.
1: Estàvem la
3: comprensió.
4: No, ara ho he entès, jo també. Jo també. Cada entrada del pack de 4 et val 51 amb, no sé...
3: És a dir, si compres una entrada tu sol, per pista et val 60 euros.
1: D'acord.
3: Si en compres 4...
4: Cadascuna...
3: Et val 51.
2: Per tant,
3: i l'entrepà...

0: te'l portes de casa.
1: Jo seria de casa.
2: I per tant, el sàndwich és només el nom de l'oferta.
3: Exacte.
0: I només queda pista, eh? Perquè llavors hi havia l'entrada com aquesta...
3: Ja no hi ha
0: pista,
3: les llotges.
0: Pista early entry...
2: Entren abans de tot,
0: ja deuen ser dins, 110 euros cada una i ja està completament esgotat. Bueno, ens ho explicaràs tu, Mariona,
2: sí,
0: d'aquí una estona,
2: no?
0: que aniràs cap allà, no?
2: Jo hi aniré, sí, sí. Aviam què tal està l'ambient, perquè no crec que els fandoms, els clubs de fans es toquin, però aquest concert també coincideix amb el Espanya-Bèlgica. No sé si hi haurà gent mirant el partit allà al concert d'OT.
0: No ho sé, no t'ho sé dir. Jo crec que no, però bueno. Que cadascú...
2: Que cadascú faci el que vulgui, tu. Que
0: no sé per què hem tret el tema del partit d'aquesta nit al mig de tot.
2: A mi em semblava molt rellevant dir que coincideixen aquestes dues coses que no es toquen. Perquè no es toquen.
3: Ara ho hem entès.
1: Ara ho hem entès. Sí, és que t'hem mal interpretat, la Lili i jo.
0: Posa l'Anastàsia.

0: Anastàsia, que actuarà aquest cap de setmana a la Costa Brava i també a la Costa Daurada.
1: Tenim doble cita a Catalunya amb la cantant estatunidenca, que crec que li fa molta il·lusió en Roger Carandell, però crec que no va a cap dels concerts. A tu et feia molta il·lusió que Anastàsia estigués aquí.
2: Però tu també et deuen fer molta il·lusió molts artistes i no per això se t'obliga a anar a tots els concerts.
1: A vegades sembla que sí.
2: Home, va formar part de la meva adolescència. Aquesta és una senyora, aquesta noia, Anastàsia, en el seu moment, principis dels 2000, era una institució.
1: Sí, això és veritat.
2: Que no teníem Spotify, eh? Aquella època.
0: Jo l'escoltava en CD, eh?
2: Sí, jo tenia un CD.
0: Sí, sí.
3: Bueno, i fèieu play rec amb la ràdio.
2: Bueno, això i et gravaves, sí. Quan la metien per la ràdio, que enganxaves un trosset del, del locutor i t'ho guardaves amb una cinta. Què tenim? 80 anys, tu i jo, l'Eix, de sobte?
1: Jo ja vaig pillar l'època en què t'havies de descarregar a Memule.
2: No, no, i Napster i totes aquestes coses.
0: Però un moment, Marina, tu no has enganxat l'època del CD?
1: Sí.
0: Ah, sí, que sí.
3: Però que no té 10 anys.
1: Clar, de moment no vaig néixer ahir.
0: Vale, vale.
1: Però sí, sí.
3: Algun caset també, no?
1: Algun caset de banda sonora de pel·lícula de Disney també havia tingut. Però bé, si vols veure l'Anastàsia, Roger Carandell, demà 11 de juliol al Festival Cap Roig, a Calella de Palafrugell, i també diumenge 12 al CaixaBank Tarraco Arena a Tarragona. Un concert en què Anastàsia farà un viatge en el temps per la seva discografia, celebrant, sobretot, els 25 anys del seu àlbum debut, Pieces of a Dream, que inclou cançons com Sick and Tired...

0: Jo et diria que per mi encara no has posat la bona i la que va rebentar-ho tot, eh?
1: No.
2: El que és l'himne.
0: L'himne, que em sembla...
1: L'himne crec que dieu que és Left Outside Alone.
0: Aquest sí.

0: Una cançó increïble que he estat escoltant en bucle tot el matí.
1: Però ja la coneixies?
0: Ja, oi, tant, que la coneixia, no? Me la sabia. I a més he descobert algunes coses d'Anastàsia que potser no tenia tan present perquè jo era molt petita, i és que va començar l'any 1999 i ràpidament es va convertir en una de les artistes pop més important dels 2000.
1: I ara què està fent? Perquè, clar, a vegades aquests artistes tenen un moment que triomfen i llavors és com que un perfil molt més baix la resta dels anys.
0: Ara té 53 anys i segueix al peu del canó amb una gira europea que passarà per ciutats com Londres, París o Berlín, i a més de ser tota una icona pop, també és un exemple de superació personal, perquè després de superar dos càncers de mama que la van mantenir apartada durant un temps dels escenaris, ara podem gaudir d'ella, per exemple, aquest cap de setmana a Palafrugell o a Tarragona.
1: I com cada divendres, avui és dia de novetats musicals.
2: Els Rolling Stones, que han publicat un nou disc.
0: Es titula Foreign Tongues i és el 25è àlbum del mític grup britànic, un àlbum que inclou 14 cançons que segueixen mantenint l'essència rock de la banda i que, a més, compten amb col·laboracions de luxe amb artistes com Paul McCartney o Robert Smith de The Cure.
1: I d'unes llegendes del rock internacional, el debut de Naïm S.K.
2: Fenomen, aquest Naïm S.K. Després de convertir-se això en un fenomen viral a les xarxes, ara publica els seus 5 primers senzills.
0: Perquè us pilli d'imprevist i no el tingueu gaire ubicat, gaire controlat, en Naïm S.K. ja acumula 70.000 seguidors a les xarxes gràcies als seus vídeos i a les seves cançons. Va començar publicant versions urbanes del cançoner popular dins d'un cotxe per diversió amb els seus amics, però ha tingut tant d'èxit que el jove vegenc d'origen marroquí ja ha entrat a l'estudi per gravar les seves famoses reinterpretacions. No.

0: títols com El cargol ja no treu banya, En Mohamed ha matat en Patufet, o Plou i fa sol, Les bruixes ballen dembow.
1: A mi em sembla fascinant. És increïble. Jo primer dia que ho vaig sentir, això que em va sortir també per un reel, no ho vaig entendre.
0: Jo no,
1: dic,
0: jo
1: què
0: no
1: està passant
0: res.
1: Aquí? Perquè és com que ho conec tot, m'agrada molt tot, però no ho estic acabant d'entendre. I ara em sembla fascinant.
2: L'hem de convidar, tot,
1: tota aquesta barreja. Sí, tant.
0: És molt divertit.
1: Quedem amb ell una hora i que ens expliqui.
0: Perquè, a més, va més enllà, perquè, vull dir, les cançons són molt divertides, però, a més, també hi ha denúncia social, també té un objectiu que és, bàsicament, trencar estereotips a través d'aquestes cançons, i, a més, si t'interessa, el dia 10 de març debutarà a la sala Apolo.
3: Ja té concert i tot, ja té gent
0: de... Sí, sí. De fet, jo el vaig veure fa poc al Canet Rock, també, va pujar una estona.
3: Perquè últimament ha estat girant amb els Figaflaues, en
0: exacte.
3: Els dos últims concerts, ha pujat a l'escenari per fer un parell de temes, perquè un que comparteixen discogràfica, doncs han aprofitat per fer-li una mica de push.
1: I que sona molt guapo, no?
3: Home, i tant,
1: jo
3: sí,
1: ho havia sentit amb un reel i tal, però aquí ara que sona així...
0: Ben produït, està prou, eh?
1: Cinc minuts i arribem a 4:45 de la tarda. Fem una pausa i parlarem de regals polèmics que fan els polítics.
4: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.
5: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
4: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
6: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
7: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
8: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
4: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
8: Tot es pot parlar.
4: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Esport i El Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona, Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
11: Per tu que dius, és groga! I per tu que crides, àrbitre, l'hora! Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroskiz, l'escó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
13: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: L'estiu és tu.
15: Catalunya Ràdio.
14: La llum dins dels meus ulls.
4: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu.
14: Quan em mires i somrius.
16: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 2:03. Veig que ara parlarem de regals, que és una assignatura molt difícil per certes persones.
2: Fer un bon regal...
1: Buah, és horrorós.
2: Molt complicat. I a més hi ha persones a qui és especialment difícil fer regals. Vosaltres, quin és el regal més estrany que heu rebut mai? Judit Pastor, bona tarda.
17: Què tal? Molt bona tarda. El regal més estrany, no ho sé, però tinc un trauma infantil. Quan feia 5 o 6 anys, una nena de la meva classe, jo vaig convidar tota la classe, i em va regalar maquillatge, que a mi m'interessava molt poc, amb 5 anys, maquillatge, però és que la qüestió és que em va regalar maquillatge i va estar tot el meu aniversari la nena maquillant-se ella. No. I em va deixar sense maquillatge a mi.
1: Quan regales coses que et fan il·lusió tu, per tu.
15: Total.
17: Em va generar un trauma.
1: Regales coses a l'altre que són per tu.
15: Això es porta a
17: casa
15: meva.
17: Això és fatal, eh?
15: Tu, Roger?
1: Jo recordo el pitjor regal que he fet mai a la vida.
15: El que has fet tu,
1: sí,
15: eh?
1: Sí, sí, sí. Me'n penedeixo profundament.
15: Què era?
1: I cada any que passa em sembla pitjor, aquest regal.
15: Va, va, sorprèn-nos.
1: Jo tenia una nòvia.
17: Ai, pinta fatal ja.
15: Sí.
1: Jo tenia una nòvia i volia fer un regal com especial. Jo era molt jove i...
15: Edat?
1: 19.
15: Val.
3: Inexpert, inexpert.
15: Sí.
1: 19, 20.
17: A les beceroles de l'amor.
1: Jo estava descobrint el món. I, bueno, fem-li un regal pel seu aniversari.
15: Ah, supost, baix, suposo, 19 anys. O ja... Sí, ja m'anagaves?
1: Què vol dir, ja?
15: No, no.
1: Què vol dir, ja?
17: Aquí se t'ha vist el llautó.
15: No, però vull dir, tenies peles?
1: Bueno, treballava, tocava.
15: 19 anys no tenia un duro, què voleu que us digui?
1: Bueno, és a dir, em podia gastar 60-70 euros.
15: Caram.
17: Déu-n'hi-do.
15: Sí, Déu-n'hi-do.
1: Total, que vaig anar a una perruqueria on, aprofitant que em tallava els cabells, li vaig demanar a la perruquera. Potser em pots fer una panera regal. Per, bueno, a mi em va semblar que li podia regalar unes cures a la meva nòvia.
17: Ah, però, quins productes?
15: No, però clar, a veure.
1: I li vaig dir, bueno, doncs fes-me una mica de panera i m'hi fots llacets, ai, i no sé, que llueixi una mica.
15: No se m'hagués acudit mai demanar una panera.
1: I em va dir, per la panera i els llacets no pateixis. Però ella, que ja veia que no anava bé,
15: sí,
1: em va dir, però què vols posar-hi? Dic, no sé... Posa algun xampú.
15: Mascareta.
1: Com alguna mascareta, també, sí, perquè ella renta
15: una pinta.
1: Molt, perquè renta molt el cap. Li vaig dir alguna bestiesa així.
15: Que
1: dic, no, espera't, i quins serveis més tens aquí? Dic, perquè podem posar uns quants vals.
17: Ai, Déu.
1: I li vaig dir, regalar un val per anar-se de pila.
17: No, Roger. Uau, ho veu deixar immediatament, no?
1: No, realment...
15: Però, a la perruquera no et va parar els peus? No et va dir, Roger, això no,
17: no
15: és una bona idea?
17: No, ho va incentivar. Ella va veure negoci.
1: La perruquera no, ho intentava. La perruquera ho intentava i jo no la vaig saber llegir. I em vaig endur la panera, la vaig regalar i jo ja vaig veure que quan la va obrir... I va veure com una noteta. És a dir, veient la desgràcia dels xampús i de tot, va veure com una noteta i va pensar, bueno,
15: ai,
1: aquest noi és maco i em diu que m'estima i tal. I quan l'obre, diu, val, per anar-te de pilar el dic que tu. Per tant, és una assignatura que jo tinc molt sospesa. I que em fa patir moltíssim.
15: Gràcies, Roger, per compartir aquesta intimitat que ens ha fet riure a tots una bona estona. Bé, tot això dels regals, jo us ho preguntava, perquè avui és notícia a tots els diaris del món, un regal. Un regal inquietant, polèmic i enverinat. Resulta que el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha regalat, atenció, un revòlver als líders de l'OTAN.
17: És fort, eh? Aquests dies s'està fent a Turquia, a la capital, a la cimera de l'OTAN. Fins aquí tot bé. Llavors, Erdogan, que és l'anfitrió, ha dit, mira, saps què? Com que sóc l'anfitrió, faré un regal a tots els meus convidats, entre els quals, per exemple, hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El tema és que el detallet que va pensat és una mica controvertit, perquè, clar, un revòlver, i a més no un revòlver qualsevol, un revòlver personalitzat a cadascun, els hi ha gravat el seu nom allà. Pedro Sánchez Castejón, allà gravat, allà, dins d'una caixa de fusta, amb 6 bales reals.
15: Amb bales?
17: T'ho juro. I les banderes de Turquia i l'OTAN. Es veu que és un model, jo no en tinc ni idea d'armes, però ho he estat buscant. Pistola Gumusai 357 Magnum. Es veu que això és brutal, un model fabricat als 90 a Turquia.
1: Brutal,
17: abans de les armes, es veu...
1: De les armes,
17: que no, que és una peça de col·leccionista, es veu que és una cosa espectacular.
3: Però de col·leccionista no regales bales.
17: No, clar, clar.
1: És que les bales...
3: Per mi les bales és el que acaba de...
17: És red flag, o sigui, que un senyor et regali una pistola amb bales, no?
15: Per casualitat, teniu idea de què pot valdre aquest revòlver?
1: Jo t'ho busco, ja saps que...
17: Avui està cercant, busca
1: preu. Jo posar preu a les coses.
15: Avui ens explica tu...
1: Judit, recorda'm el model, canta-me'l.
17: Gumusai.
1: Gumusai.
17: Sí, noi, jo què sé.
15: Acabat amb Y.
17: Sí, amb turc, es veu. 357 Magnum, que això es veu que ho ha fet l'empresa pública d'armes de Turquia, que... Aquí tenim una empresa pública de l'aigua i allà tenim una empresa pública d'armes. Està bé.
15: Què?
17: Què, et surt o no?
1: Clar, és que és una cosa... Ah, mira.
18: que estic a una pàgina que no me n'enfio.
15: No, és que, no,
18: saps què vull
15: dir?
18: Vols
15: que anila, perquè si busques armes... Anem tirant i tu vas buscant o què?
3: Hi ha una, armeria que té com una escala de preus.
17: Nois, guardar cookies no, eh? Avui,
3: no, perquè clar.
18: Jo tanco l'ordinador, crec que m'estan entrant a dins ja. A la pàgina que ara t'aparà. Estic a la dark web. Com estigui.
15: Què fa si et regalen un arma? Vull dir, què la poses? Allà a la prestatgeria del menjador?
17: No, és un marrón i realment un marrón de veritat. Vull dir, ha posat... Erdogan, amb aquest regalet, ha posat en un compromís als líders mundials, perquè, clar, n'hi ha molts que no han sabut què fer amb el revòlver, perquè si tu agafes la llei, si tu no tens tinença d'armes, tu no pots agafar una arma i quedar-te-la. O sigui, això és impossible.
18: Clar.
17: Per això ho hem preguntat a una experta, com la Sònia Andols, que és analista de seguretat a l'Institut Català Internacional per la Pau, a veure què passa quan tu reps una arma, què n'has de fer.
19: A Espanya, el que diu la legislació és la ciutadania en general no pot tenir armes. Es podria regalar segurament entre dues persones amb llicència d'arma, però ha de quedar registrat. Dit això, el que no pots és entrar armes. O sigui, el problema era que Pedro Sánchez no podia agafar un avió i aterrar en terra espanyola portant una arma. Les armes les han de custodiar les forces de seguretat.
17: Clar, i això que ara ens sembla un problema allò que dius, bueno, mira, li regalen al Pedro Sánchez una arma i tal. No, no, però és que és un problema molt més comú del que creiem. Per exemple, si troben molt els porters de les discoteques, si troben algú que va, per exemple, amb una arma blanca, que això últimament a Barcelona, malauradament passa
15: clar,
17: molt...
15: els hi requisen.
17: Ep, no. Però no poden fer-ho.
19: Doncs imagina't, en una discoteca requisen armament, arma blanca, que pot ser, no cal que sigui un ganivet, que seria com molt més cridaner, poden ser aquests punys americans, qualsevol cosa. L'han de posar en un calaix, però fins que arriba la policia i se l'emporta, en realitat estan en una situació il·legal, aquelles persones que l'estan custodiant, perquè no tenen competències com per ser portadors de, o custodiar arma blanca i molt menys arma de foc.
17: Ah, jo no m'ho havia plantejat mai, això.
18: No, clar.
17: No és veritat. Tu no pots tocar una arma. Tu no pots tenir una arma a les teves mans si tu no tens llicència ni estàs autoritzat.
15: O sigui, és un regal enverinat, en tota regla.
17: O sigui, vaya regal que li ha fet l'Erdogan al Pedro Sánchez.
15: Llavors, clar, què ha fet Pedro Sánchez amb aquest revòlver?
17: Clar, com que ell no pot, no té permís per custodiar una arma, el que ha fet és donar-la al Ministeri de l'Interior, llavors la Guàrdia Civil es farà càrrec d'aquesta arma, la inutilitzarà perquè no sigui perillosa i finalment l'acabaran guardant en un magatzem o a qualsevol lloc com una peça de col·lecció, però s'ha d'invalidar com a arma. M'explico? A banda... No, no, és fortíssim. I aquí cadascun et fent el que ha volgut, perquè també hi havia en aquella reunió de l'OTAN la presidenta de la Comissió Europea. Ella diu que la posarà en un museu. Apa, un museu. I la que més m'ha agradat és la del president de Croàcia, que diu... Vaya merda, aquest revólver, ho ha dit així, diu... Això és chatarra, perquè jo disparo amb armes molt millors.
15: Apa!
3: No, o sigui, aquí cadascun... Aquí cadascun...
17: Realment el món és ben boig, eh?
15: Bé, aquest tipus de regals... tenen més significat del que ens pensem.
17: Home, i tant.
15: Però a qui se li acut regalar un revòlver tal com tenim el món en aquests moments?
17: O sigui, tens el món en guerra. Estan tots els líders mundials allà a l'OTAN, que precisament el que estan fent és parlar sobre veure com fan per aturar les guerres, el rearmament mundial, no sé què. I aquest noi, a l'Erdogan, només se li acut regalar una arma. Clar, li hem preguntat a un expert en protocol.
18: Veig que hi ha
17: una
18: marxa militar aquí davant de Catalunya Ràdio, ara mateix.
17: Estem ambientats, Roger. Sí, estem en un món en guerra i a l'Erdogan regalar revòlvers a la gent.
18: Una marxa militar.
17: No, clar. Llavors, això... Realment, li hem preguntat a un expert en protocol quin significat té regalar una arma en aquest context. I ens ho contesta el Manel Bataller, que és professor del màster de protocol i comunicació corporativa de la UOC.
20: Aquests tipus de regals jo penso que mai són innocents. Considero que en aquest context una arma és molt més que un símbol. És a dir, si ens preguntem què comunica una arma, doncs una arma ens pot comunicar... defensa, poder, es pot comunicar sobirania, fins i tot capacitat de dissuasió. Per tant, no és un regal, diguem-ne, innocent.
18: No paren de donar voltes per aquí, vull dir, deuen voler alguna cosa.
17: Jo crec que deuen pensar, a veure on té el revòlver, a veure si el trobem. No, a veure, el missatge és claríssim, o sigui, et regalo una arma per dir, aquí estic jo i contra mi no pots, jo sóc un tio que a mi no t'hi posis perquè jo trec l'arma...
15: Si puc anar regalant armes, així t'hauria dret, imagina't el que tinc a casa, no?
17: L'arsenal que tinc a casa, vull dir que... Val, el missatge claríssim, però que clar, darrere d'aquest regal hi ha tot un equip, hi ha una gent pensant, un protocol i una estratègia.
20: no és una idea d'inversemblant que aixeca la mà i diu, ah, ara avui doncs em posaré a regalar revòlvers. No, està pensat. És a dir, és desaconsellable, no ens pot agradar, ens ha impactat aquest regal, sí. Però en altres esferes, no només en aquesta, qui ho decideix és l'equip de protocol, amb el seu cap de protocol, fins i tot cap de gabinet, i ho diuen, no? Anirem en aquest viatge, programarem el viatge, el preparem, què li regalem?
17: Clar, aquí hi ha una estratègia, hi ha un protocol molt ben marcat i et regalin un revòlver o et regalin un fuet, que per exemple és el que li regalen al Josep Rull, el president del Parlament, li regalen fuets, li regalen olis i li regalen rèpliques de gegants i gegantons de Catalunya. Cadascú li regalen
15: És igual. De fet, clar, hi ha llistes, oi? On es poden consultar aquests regals.
17: Sí. I he estat remenant una mica, mirant una mica a l'hemeroteca, regals curiosos que s'han fet a mandataris. Jo he flipat.
15: A veure, sorprèn-nos.
17: L'any 2013, el president de Mali va regalar al president de França, François Hollande, un camell.
18: De veritat, un animal.
17: T'ho juro.
3: I un baixo.
15: Clar, jo no.
18: Com es regala?
15: No. Com el portes al teu país?
17: No, clar. Llavors,
18: senyor, tal.
17: Aquí, tu te'n riu tant tu del revòlver, que l'han hagut de desactivar, no sé què... No. Bueno, un camell.
18: Desactiva el camell.
17: No, clar.
18: Per pujar-lo a l'avió, no?
17: L'havien de vacunar.
3: La quarantena, no?
17: Pujar-lo a un avió. Clar, com puges tu a un avió? Un camell.
15: Saps qui ho resol, això? Saps aquells que vam trucar ahir que envien...
18: Ah, sí, que han enviat autèntiques barbaritats.
15: De 3 metres, doncs clar, els haurien d'haver trucat
17: ahir. I al final van veure que allò era un desastre i van dir, saps què? El president francès va dir, saps què? Mira, el regalo aquí la gent de Mali, clar, que són els que m'heu regalat, a una família tuareg, que us farà més servei. Doncs i tant sí, de servei que els hi va fer, que se'l van acabar menjant.
18: Per favor.
17: T'ho juro.
15: Ai...
17: Després hi ha un altre regal que també m'ha fet bastanta gràcia. A Barack Obama li van regalar una taula de ping-pong amb unes pales. Bueno, això és bastant útil. Això li va regalar el ministre britànic David Cameron.
15: Sí, pel despatx, no?
17: I li va dir, mira, tu m'has regalat un ping-pong, jo et regalo una barbacoa. Això m'agrada.
15: Ah, bueno, mira, veus la barbacoa? Com a mínim és un regal útil.
3: Un racó on posar-ho, això.
17: Clar. Sí.
18: Però són com regals que putegen una mica, no? Com molt grossos.
15: Com ho portes?
3: No, però una barbacoa...
17: És útil, si més no, no?
18: Però si no la vols...
17: Ah, no, és clar, un trasto que no saps què posa. Al Putin li van regalar un gos que es diu Buffy i que encara viu al Kremlin.
15: Sí, se'l va quedar, eh?
17: Sí, va ser un regal del primer ministre de Bulgària i va dir que li regalarem un gosset. El mono, el gosset.
15: Bueno, mira, està bé.
17: I llavors el rei Felip VI, això, el glamour ja baixa una mica més, li van regalar uns esquís, però també penso, per què regales uns esquís?
3: Home, la cara veia el sempre...
17: Home, ell se'n va allà, la vidella esquia i tal. Sí, mira, això podeu...
15: Jo ho agrairia.
18: Per mi és poc original, perquè esquís ja en té i li has de demanar el peu.
17: Imagina't la foto institucional que has de fer amb uns esquís. És molt raro. El president de la Xina també li va regalar al rei Felip VI un telèfon mòbil, que penso, bueno, un mòbil...
18: Ha anat de més a menys, eh?
17: Però més, sí, jo he començat amb camells i acabarem.
3: Nosaltres regalem fuets perquè és el que fem. A la Xina què fan? Telèfons?
17: Ja, és això, marca de la casa. I per últim hi ha les polèmiques joies del Zapatero, que aquestes ja sabeu. Aquestes ja sabeu com han acabat. Que van acabar amb una caixa forta i això ja no ens hi posarem com ha acabat.
18: A quant estava el preu, Aleix?
3: Doncs mira, ara mateix, segons el web que hem... d'això, uns 2.000 euros.
18: Doncs mira.
0: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
21: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
22: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
23: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
6: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
7: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
6: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més.
7: Ningú t'ho explicarà millor. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
24: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost, torna Cinema Lliure a la platja. A Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio.
25: L'estiu és tu.
26: Catalunya Ràdio.
25: La llum.
7: Som 3Cat.
25: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius.
6: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
27: Bona tarda, us informa Manel Elias. Una barreja de productes químics que ha fet reacció a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha deixat 4 ferits greus i 13 més de lleus. La piscina estarà tancada fins diumenge. Tarragona, Jordi Barranca.
28: Bona tarda. Els fets han passat aquest migdia mentre es feia el manteniment de la piscina. S'ha comès un error amb el clor i és el que ha provocat la reacció. 17 persones n'han resultat afectades, 4 d'elles greus, i a 2 les han traslladat a l'Hospital del Vendrell. Com a mesura preventiva, es recomana el confinament en cas de notar molèsties. Agnès Ferrer, alcaldessa de la Bisbal del Penedès, en declaracions a aquesta emissora.
29: És més que el tema recomanació, perquè sí que ens han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que, és com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs és recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi en unes hores ja estarà, però nosaltres per prevenció tanquem piscina el que queda tarda i demà.
28: 7 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els bombers han anat fins al recinte. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
27: Més notícies, Montse Pujol.
30: Almenys 12 morts i 23 desapareguts en l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria. A més, hi ha 8 ferits, 4 dels quals de gravetat, segons l'últim balanç oficial. El foc continua sense control i ja s'ha cremat més de 3.000 hectàrees. Moltes de les víctimes es van veure atrapades per les flames quan intentaven fugir per camins secundaris i no es va activar el sistema d'avisos és alert. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa, bona tarda.
31: Bona tarda. Hi ha prop d'un miler d'evacuats, la majoria de Vedar, i les 12 víctimes mortals no van fer cas de les indicacions de les autoritats locals i del mateix alcalde. 8 formaven part d'un mateix grup, tots ells de nacionalitat britànica, que van fugir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes mortals les han trobat dins un vehicle. Juanma Moreno Bonilla, president andalús, explica que ara se centren en localitzar els 23 desapareguts.
32: La civil està peinando una de las zonas para entrar en algunas de las casas que han sido quemadas, que han quedado calcinadas, para ver que nos encontramos dentro de esas casas, ¿no? Por tanto, dentro de la prudencia que hay que tener siempre en este tipo de, desgraciadamente, de incendio, pues tenemos que esperar y ojalá que esos 23 personas no localizadas, pues finalmente sean localizadas y no sean fallecidos. Eso es la esperanza que tenemos.
31: El govern andalús ha decretat 3 dies de dol. El foc continua actiu i afecta 3.000 hectàrees. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, Turre.
27: Els marxants del mercat setmanal de Platja d'Aro, al Baix Empordà, han arrencat avui una mobilització indefinida per exigir que l'Ajuntament rectifiqui el procés d'adjudicació de llicències que, asseguren, han deixat fora més de 70 de les parades que hi anaven fins ara. Girona, Clara Jordan.
1: Hola, bona tarda. Són parades que en alguns casos estan regentades per famílies que fa més de 30 anys que anaven a aquest mercat, com les del Domingo o l'Andrés.
2: Pues cómo me siento, con ganas de llorar, ganas indignado, fatal. Se ponen los pelos de punta, porque tantos años trabajando, ¿para qué? Para que ara nos tiren así por así.
4: Després de 40 o 41 anys portant-ho tot legalment, que ens fotin fora, no veig que sigui un reconeixement, veig que sigui un maltractament.
1: Avui era el primer dia que es posava en marxa el nou model de mercat que el consistori ha tirat endavant, aprofitant que caducaven la majoria de concessions vigents fins ara. Clara Jordan, Catalunya, Ràdio Girona.
30: Els comuns demanen al govern espanyol que recorri a la justícia europea el reglament de retorn d'immigrants aprovat per Brussel·les i l'Eurocambra. El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha titllat de vergonya la reforma per poder fer deportacions a centres fora de la Unió Europea, que ha instat el PSOE a moure fitxa com més aviat millor.
9: S'ha de donar una batalla jurídica i judicial per evitar que aquesta directiva entri en vigor, que és presentar un recurs davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè el Tribunal de Justícia avaluï si aquesta directiva és contrària o no contrària dret europeu, que del nostre parer ho és, i per tant procedeixi a la seva anul·lació. I això ho pot fer el govern d'Espanya.
30: Diu que per ser coherents és el següent pas que ha de fer la Moncloa, que ja s'ha pronunciat en contra d'aquesta legislació.
27: Sapiguem ara com se circula per la xarxa viària catalana. Carmina Malagarriga, bona tarda.
15: Bona tarda, Manel. Doncs és una situació típica de divendres a la tarda, això vol dir AP7. Hi ha retencions a Cerdanyola del Vallès, a Mollet, i també a La Roca i a Sant Celoni en sentit nord, i de Sant Cugat del Vallès a Gelida, com també a Tarragona en sentit sud. A la C65 a Llagostera, cap a la costa. Una altra via destacada és la C32, i hi ha retencions a Montgat, a Vilassar de Dalt i a Cabrera de Mar en sentit nord, i a Sant Boi de Llobregat en sentit sud. A la 2 a Igualada en sentit oest, cap a Cervera, i a les rondes barcelonines de Pedralbes a Horta, a la Ronda de Dalt en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral de la Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs, per dos vehicles avariats que tallen un carril, i del Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
27: I ara els esports, Marc Andrés.
10: Esport en directe, en marxa als últims quilòmetres de la setena etapa del Tour de França, una etapa que ens està seguint l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
11: Bona tarda. 2,7 km perquè s'acabi aquesta etapa, que resoldrà l'esprint amb Olaf Koy, que ja n'ha guanyat una com a candidat a la victòria, també Mats Pedersen, Vinian Girmay i Jasper Philipsen, els homes més ràpids d'aquest pilot en una jornada marcada per la calor, marcada per una fuga que finalment no ha tingut èxit, i perquè no hi haurà canvis a la general. Tadej Pogacar mantindrà el mallot groc de líder. 2,5 km, l'etapa d'avui del Tour de França resoldrà l'esprint.
10: Gràcies, Isaac. També en directe, fa pocs instants que Alexander Zverev s'ha convertit en el primer finalista masculí a Wimbledon. El vigent campió de Roland Garros s'ha desfet del britànic Arthur Ferry en 3 sets. El seu rival a la final sortirà del duel entre Novak Djokovic i Jannik Sinner, que començarà a 6:15, d'aquí uns 10 minuts. En futbol, aquest vespre continuen els quarts de final del Mundial. A les 9 s'enfronten Espanya i Bèlgica, que busquen un lloc a les semifinals per enfrontar-se a França, que hi va derrotar el Marroc per 2-0. En bàsquet, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per renovar el seu contracte de jugador fins al 2030. Mentrestant, el bàsquet Girona ha anunciat que l'asseguradora Fiat serà el seu nou patrocinador principal, un acord per a les tres pròximes temporades ampliable a una quarta. I en motor, Marc Márquez ha estat el més ràpid en la sessió, que ha finalitzat fa una hora, a les 4, davant de Raúl Fernández i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha estat quart, mentre Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de fer la repesca.
0: Fins aquí les notícies.
12: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
13: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
12: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
13: Tot el que cantes.
0: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
12: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
6: La tarda de Catalunya Ràdio. Ciao.

0: Víctor Navarro, molt bona tarda molt bon estiu.
1: Bon estiu a tots, gràcies per aquesta cançó.
0: Jo sé que és una de les teves cançons preferides.
2: Jo feia molt que no la sentia, eh? M'encanta.
0: De quin any deu ser? Això deu ser 2000. Tu, Aleix, que domines els anys, això què deu ser?
3: Això deu ser potser que més cap al 2010, no? Diria jo. Em sembla molt com de quan sortia de festa.
0: Jo et diria 17.
2: Jo crec que una mica abans, eh? No,
0: no, més tard, jo diria.
2: Més tard,
3: 2012.
0: Tu què dius, Víctor?
1: 14, 2014.
0: Que bé, aquest hipster, molt bé. Som-hi.
2: Aquest hipster improvisat.
3: A veure, això es diu...
0: Què dius tu, Aleix?
3: Jo dic 2011.
0: Víctor.
1: 14, 2014.
2: Va, doncs 13.
0: Tu sempre fas el mateix, sí. Ja m'hi he fixat. Que no en té ni punyetera idea.
2: No,
0: espera què diu la gent i així que entra a mig.
3: Sí. S'enganxa roda.
2: I encara guanyaré. Sí, va, sí, va, sí. Què?
3: 11. 2011.
0: 14 i 13.
2: I 13.
3: Sí, exacte.
2: Ara serà el 12, ja veuràs.
0: Uau.
3: 2010.
1: 2010.
0: 2010. 2010. Doncs mira, guanya l'Aleix, que és el que s'hi apropa més. Amb en Víctor repassarem durant tot l'estiu els temes d'interès d'en Víctor, que és faràndula catalana, món social, on es mou la gent, si van al Massorrer, quines són les discoteques de moda, i a més farem un seguiment de tot el que passa al voltant dels futbolistes, més enllà de la vessant esportiva.
3: El que ens agrada.
1: Exacte, que per cert, ahir les Campotades van inaugurar la seva festa d'estiu, cada dijous a Casa Club, que és l'antic Papillon a Platja d'Aro, però el van reformar i han agafat, han canviat el cartell de l'entrada i ja està.
0: Una festa que, com es diu?
1: Jo... Es diu T'estimo.
0: T'estimo.
1: Molt com mimos del soci.
3: Se m'assembla una mica alguna cosa, no?
1: T'estimo i allarguem la U, posem T'estimo i allarguem molt.
0: Que ara s'està fent això de que alguns locals discoteques, no?, van a buscar alguns influencers i els diuen, munteu-me una festa, això perquè així tenen aquí com la comunicació gratuïta.
3: De fet, els de la Heavy no estaven fent també coses? Els de la Heavy, els nostres amics de la Heavy?
0: A on ho feien?
3: A les carpes de Vic o alguna cosa d'aquesta.
0: Ah, pot ser, veus? És com una moda, no, això?
1: Clar, tu agafes i tens una discoteca i has d'omplir la setmana. Sí. Llavors dius, dijous faig això, divendres això. I és el que han fet perquè hi ha nous propietaris i que són els propietaris també de Luz de Gas, alguns d'ells, doncs s'han fet socis amb els de Xar, que és una altra festa. Doncs,
2: o sigui, estic tot això... tan fora, me n'acabo de donar, ja ho sabia, però acabo de constatar que ara mateix estic tan fora del món de la nit i de la festa.
1: Bueno, però a poc a poc. Tu pensa que avui és el primer dia. D'aquí quatre setmanes ja ets una experta.
2: Acabaré farrejant jo també els divendres, no?
1: Exacte.
0: Vinga, va. Si mai vols fer una introducció en aquest món, diguéssim, física, avises en Víctor i ell fa curs als amics i coneguts.
2: Que jo havia trepitjat un divendres. Jo havia trepitjat, havia fet molta nit, jo.
0: Sí, em
2: consta.
1: I ara vaig tornar.
2: I ara com fa? Però ara...
0: De l'última hora fa nit a casa, perquè... Bueno,
2: perquè doncs ja que tens dues criatures petites, però bueno.
0: I guanyen com... Quan guanyen, et demanaria.
1: Jo crec que això ho fan, ho deuen fer o per entrades o el tema barres, es porten un percentatge, però jo crec que ho fan amb el tema entrades.
0: Com una comissió, no?, d'un euro per cada persona o un percentatge de l'entrada.
1: I acaben de començar, si aquesta festa, que sé si a l'agost ho ha patat i és una barbaritat de festa i tothom hi va, doncs suposo que poden renegociar. Però funciona així, sí, els hem donat aquesta festa i bé, i ahir era el primer dijous, ja estaran cada dijous allà de tot l'estiu, fins a l'últim dijous d'agost.
0: A veure, hem de comentar diverses coses. Entre d'altres, tu m'has passat fa una estona la foto de l'Alexia Putellas, no?, que està veient els partits del Mundial, i allà es va trobant gent aquests dies.
1: Però clar, vam veure la gran fotografia, que era amb Rosalía, amb Penélope Cruz, també hi era Javier Bardem per allà, i eren les tres divas, allà estaven, doncs, sí, Alexia, que aprofitava que estava... Vam veure primer Aitana, que estava comentant el Mundial a Mèxic a una televisió, que tothom diu que com a comentarista és molt bona, o sigui que aquí si l'obre pel futur a l'Aitana Bonmatí, doncs aquesta possibilitat està bé, perquè en el cas de nois hem vist, per exemple, el Titi Henry, bueno, hem vist jugadors molt mítics que estan comentant partits.
0: Bueno, que tu poses de zone o qualsevol retransmissió i sempre hi ha algun jugador professional fent comentaris.
1: I llavors, per l'Aitana, mira, això, i a més, guanyadora de pilotes d'or, doncs encara té més... Està molt bé, saps? Vull dir, tens allà una persona que sap i que a més és la millor del món, o sigui, imagina't. I l'havien vist ja als estadis, doncs ara l'Alexia Putellas, que a més s'havia quedat per Estats Units perquè a Nova York ha fet la gran presentació del seu nou equip, que és el London City. Van marxar a Londres, però l'han fet la presentació a Nova York, i ho van fer molt empresarial, perquè diu la, perquè van convidar algunes periodistes que segueixen el futbol femení, això ho va muntar bé, els hi van convidar a Nova York, al vol, no? A l'hotel i tot, i allà hi havia sobretot inversors, hi havia gent del món de l'empresa, era com un acte molt fet per això, en un hotel de Nova York, un hotel important, i allà van fer doncs, una gran sala d'esdeveniments, allà van fer la presentació.
3: El que he llegit és que Alexia estava molt nerviosa. Sí. Fins i tot va dir com que més nervis que en una final de la Champions.
1: Sí, l'acompanyava la seva germana i la seva mare, i sí, sí, estava nerviosa. Clar, que al final marxa del Barça, o sigui, tota la seva carrera ha sigut al Barça.
2: Sortir de casa d'alguna manera, no?
1: Això li va passar a Leo Messi amb el PSG. Jo recordo que, a més, estava allà, un dimarts era d'estiu, ell allà ha presentat, clar, per ell era tot una mica...
4: Bueno, és com quan arribes a una escola nova, no? Un institut nou, o una feina nova, després de molts anys.
2: Escolta, sabem com porta l'anglès, l'Alexia Putellas?
1: Bé, ha fet alguns vídeos on hi parlava en anglès. Bé, és veritat que jo crec que a Aitana, per exemple, li costa una mica més. Alexia se'ns defensa més, però ara, clar, ara millorarà.
2: No, no, clar, un curs...
3: La que era una crac amb l'anglès és la Jana.
1: La Jana, que
3: la Jana té un anglès...
1: Que li ha donat la benvinguda perquè està en aquest equip, la Jana.
4: Home, doncs contentíssima, la Jana.
1: Donat, clar,
4: a part, elles dues són bastant amigues, no?
1: Molt amigues,
4: perquè ja havia fet algun viatge doncs, durant l'any l'Alexia cap a Londres amb la Jana, juntes, allà visitant la ciutat. Tu creus que ja aprofitaven per... Perquè la Jana li digués, t'hi has de venir cap aquí. Està perfecte a Londres.
1: L'Alexia a la presentació va reconèixer una cosa. Va dir que ella ja havia parlat amb la propietària de l'equip, que és una de les persones més importants. De fet, es diu que les dues dones més importants al món del futbol femení és la propietària d'aquest equip, que també és del Lió, i Alexia Putellas per la imatge que és. Encara que té més pilotes d'or, una més l'Aitana, ella, com a reclam publicitari, genera molt més. Doncs ella ha reconegut que ja havia parlat amb la propietària, perquè feia mesos que parlaven, per tant, potser sí, perquè ja reconeix que anaven darrere d'ella per contractar-la i tal. Llavors, podem pensar que sí, que segurament amb la Jana hi havia parlat.
4: I què està passant amb Ferran Torres, no? Que de sobte... Clar, ara diuen... Passant Instagram, que tothom en parla.
1: Que està solter, però és que bueno, jo crec que realment amb Martina Hunter mai hi havia una relació. Martina Hunter és una noia
2: gràcies,
1: de Barcelona.
2: Gràcies,
4: està molt bé aquesta...
2: És que ell ja veu les meves cares. Deu... A mi em va molt bé, perquè...
1: No ho sé, de 21, 22 anys, i que té 25, perquè et situïs més o menys, i se'ls havia relacionat, és veritat que se'ls havia vist junts a... no sé on era, a Ibiza o a Mallorca, no ho sé, a Balears, se'ls havia vist junts, van sortir unes imatges i ja la gent deia que tenia una relació. Jo crec que no van arribar a ser nòvios, havien coincidit i tal, però altres esdeveniments no anaven Ferran Torres, que altres jugadors del Barça sí portaven parelles, ell no va portar, no anava amb la seva parella, en teoria. Jo crec que no van arribar a ser parella. Però sí que és veritat que era la noia amb qui més estava quedant Ferran Torres. I ara ja, res, de fet, l'ha deixat de seguir a Instagram. Que això sí.
4: Ui, bueno, això és determinant, sí, ja és, no? Sí, deixen de seguir-se.
3: Totalment.
2: Llavors és que ja no és que no hagi anat a més, és que alguna cosa ha passat, no? Vull dir, quan deixes de seguir algú, és que...
4: Jo crec que potser s'ha... quan va saltar la llum, diguéssim, que ells s'estaven veient i estaven quedant, nosaltres ho havíem comentat amb tu, Víctor, el que no surti, potser va molestar. No dic que siguem els responsables de la ruptura, no, nosaltres, però en va parlar molta altra gent. Javi Hoyos també en va parlar, per
1: Javi
4: exemple.
1: Javi era el que més parlava.
4: I et dic una jugadors...
1: Et compro aquesta teoria. Jo crec que és ell, bueno, crec que estic convençudíssim, que és ell que ha dit, ui, quan van començar a relacionar parella i tal, va dir, escolta, frenem perquè jo no vull una parella ara, tal, i
4: que potser no era parella, però t'estàs veient amb algun... I ja et situen com que tens parella.
1: I a més era evident, vull dir, que no podien estar junts per una cosa, perquè ara tots estan allà, a Estats Units, amb la selecció, estan totes les parelles dels jugadors. L'única, la dona i la filla de Marcos Llorente, era l'única família que no hi era, perquè la nena era molt petita, no sé si té 2 mesos o 3 mesos, no, molt petita, i no la volia portar, i ara hi han anat. Però la resta estava allà, totes les nòvies. I si no està, home, la de Ferran Torres, i només estava la seva germana, els pares, gent, amics...
2: I com es porten les nòvies entre elles?
1: Bé, de fet, mira, ahir vam veure unes fotografies. Saps d'això, el Halo aquest, aquesta, que no és una marca com de roba esportiva, que també fan classes, deu ser de pilates i tal, no entenc tant. Però és una marca A-L-O, A-L-O, si busqueu...
4: Primer marca... cop que la sento.
3: Halo, eh?
1: Halo, bueno, molt
2: busca,
1: coneguda.
2: Roger, avui que...
1: Molt coneguda.
4: No, jo avui us busco el que vulgueu.
1: I han fet un entrenament que jo crec que Halo la conviden, sobretot a l'Anna Pelayo, la nòvia del Gavi, la conviden, és com un cas imatge. I llavors es van portar a tothom. La germana del Pau Cubarsí. Estava la germana del Gavi.
4: Halo Yoga?
1: Això. La nòvia del Gavi. estava també la nòvia del Pedri, estava la nòvia de Cubarsí també. Sí, estaven totes, estava la nòvia de Nico Williams. Entre totes, totes estaven
2: però
1: allà.
2: Però totes, totes? O es fan com grupets?
1: De... Es fan com grupets. Per exemple,
4: totes aquestes estan al Mundial.
1: Al Mundial, totes aquestes juntes. A veure, hi ha dones de jugadors, per exemple, la del Rodri, que va part... La de la nòvia del Joan García no la veig, no l'he vist vale. Aquestes fotografies. Es porten bé, es porten bé per la celebració.
4: Però no ho fan tot juntes.
1: No, no feien tanta pinya. Jo crec que aquestes que són més properes per edat, doncs estan més juntes. Inés García, que seria la nòvia de l'Avin, que seria per edat, també hauria d'estar, sí. No l'hem vist amb aquest grupet. Va més per lliure.
4: La seva amb alguna amiga o el que sigui. Espera, sí. Deixa'm incorporar en aquesta conversa, perquè potser està veient algunes coses aquests dies, perquè de fet està compartint ciutat amb ells cada
1: vida,
4: setmana.
1: Està compartint vida.
4: Roger Bosà, des dels Estats Units. Molt bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Bona tarda. Acabat de llegar, perquè estic...
5: Tarda. Bon dia, bon dia.
4: Bon dia per tu, estic veient l'hora que
2: és.
4: I clar...
5: Sí. Són un quart de nou. M'acabo de llevar. Saps què ha passat? M'he llevat a les 5, em llevo a les 5 cada dia per entrar pel migdia a les 2, quarts de 3, i avui he dormit una mica més i així descanso una mica i ara un quart de nou.
2: Sí, et lleves per entrar al programa, tornes a dormir?
4: O sí. Ja aguantes?
5: Ara fa dos dies que faig això, però fins ara ja aguantava a partir de les 5. Sí,
1: bueno.
5: Sí.
1: Doncs fa llarg, ara ja.
4: Sí. Bueno, que la gent diu
5: sí, ara sí, ara.
4: Que guapo anar als Estats Units a seguir el Mundial i tot, però clar, els horaris són els que són.
5: Sí, sí, no, aquí a Los Angeles és dur. Clar, són més 9, més 9 hores.
4: Sí, sí, sí, és molt. Escolta'm, Roger, ara en Víctor ens estava explicant això de que hi ha moltes parelles dels jugadors i familiars que han viatjat amb ells. No sé si tu coincideixes o veus el que fan en el dia a dia.
5: Mira, jo no els conec tant com en Víctor. Aquí, per cert, trobo molt a faltar. Víctor, et trobo molt
1: també,
5: a faltar.
1: Hem compartit gires del Barça.
4: Som molt amics nosaltres.
1: Home, portem bé. Tenim una cervesa pendent des de fa molt, també.
5: Sí.
1: Però sí, sí. Sí, sí.
5: Un viatge sense en Víctor no és el mateix i es nota.
1: Però
5: sí,
1: estàs
5: sí.
1: bé tu allà.
5: Estic bé, sí, sí. Recordo l'any passat, anant a buscar Pokémons, Doraemons,
1: ah, sí, perquè
5: al Japó.
1: A Japó i a Corea del Sud, amb la gira del Barça.
4: Sí, clar, això com funciona? Quan aneu de gira els periodistes, clar, sou de mitjans diferents, però
1: s'ha de fer pinya.
4: Però coincidiu al mateix hotel, és a dir, Roger, tu vas parlar uns dies abans amb altres companys per dir on us allotjareu, com ho muntem,
5: sí,
4: això?
5: Sí, ens ho parlem, per l'avió, sí, sí, per l'hotel, anem a sopar junts, a dinar junts, fem molta pinya, i a més ens portem molt bé i ens coneixem, i és fantàstic.
1: I allà quedes, o sigui, a tal hora baixaré a esmorzar, vale, perfecte. Escolta, a tal hora anem a l'hotel del Barça. Vale, hi ha un entrenament, quedem a tal hora per anar junts amb un taxi, un cotxe que hem llogat i anem junts.
5: Tots junts, sí,
3: unes
5: sí.
3: Unes petites colònies, pràcticament.
5: Exacte. I tant, això sí que, sí, van ser colònies.
1: La cosa és que, clar, una gira, potser només tens un equip al Mundial, potser hi ha gent que ha de seguir tres seleccions, potser està amunt i avall, saps? Hi ha gent que acaba d'un estadi a les 6 de la tarda i agafa un vol per anar a un altre lloc perquè el dia següent hi ha un partit. Això és depèn del periodista, això és veritat. Sí, però una gira
5: Jo no sé qui és qui, Víctor coneix a tothom. Mira, jo he vist, de moment he vist, el germà de Lamine Yamal abans d'ahir, passejant per Venice Beach, en Keine, sí, sí, que jugava, sabeu allò d'aquelles bombolles tan grans... Que
4: et poses a dintre i vas donant voltes.
5: Que et poses a dins sí. I les petes amb el cap, sí. amb el peu, doncs mira, en Keine jugava amb això, s'entretenia amb això, hi havia el seu pare, hi havia... Bé, que no, sí, és el pare, eh?
1: És el pare, sí, sí.
5: La mare, sí, la parella de la mare.
1: Exacte.
5: Hi havia els amics de Lamine, Soha i Moha, que estan per aquí també, que en Víctor els coneix bé, i he vist també Borja Iglesias, heu de saber que tenen moltes hores lliures, també els jugadors, i que De La Fuente els dona temps lliure algunes tardes, i que aprofiten per això, per amb els amics i la família, doncs, a passejar per aquí. I Borja Iglesias, doncs, era un dels jugadors que també feia vida per aquí, per Venice Beach.
4: I estic veient... Víctor, que Marcos Llorente s'ha fet com molt amic de Ferran Torres.
1: Molt. És que
4: i ara estan els dos prenent el sol, perquè en Marcos...
3: Ja veuràs, ja.
4: Rostits. Creu que s'alimenta del sol. Tu ho veus, això, Roger, per aquí, aquests dos?
5: Sí, sí, sí. Els veiem sempre que ens deixen entrar a l'entrenament, que tenim 15 minuts per veure'ls, i sempre, 10 minuts abans de l'entrenament, es posen Marcos Llorente i Ferran Torres al costat d'una porteria, estirats sense samarreta, prenent el sol. Sí, sí, sí, estan 10 minuts, un quart d'hora ben bons, ells dos. L'altre dia també hi havia, diria que, Marc Pubill, el català de l'Atlètic de Madrid, doncs també tots tres prenent el sol allà rostits com pollastres.
3: Sí, perquè el fotoprotector per ells no...
2: No, és una cosa...
4: No, t'has d'alimentar com del sol, és la teoria d'en Llorente.
2: Que vagin menjant, que vagin menjant sol, va.
1: I Ferran Torres està molt amb ells, per això li deia també, compte al Roger, perquè jo crec que ja en el futur, no ho sé, clar, la gent el relaciona perquè està amb el clan de l'Atlético de Madrid tot el dia, prenent el sol, dic, hòstia, no, ara si no tenim aquí algo de futbol, saps? Ja no només el clan del sol que li diuen allà. Sí, no, també.
5: Ferran està fort, per cert.
1: Està fort. I està fent, bueno, és molt proper a Marcos Llorente, estan fent, bueno, sí, fan molta pinya, per això dic que està tot el dia més, més gairebé que amb els companys del Barça.
2: Ai, que tindrem un disgust o què?
1: Bueno, no ho sé, no ho sé, ara mateix jo crec que no. Ell no mai ha volgut sortir del Barça, ell mai. I mira que l'Atlético ha anat darrere d'ell i ha dit que no. Però jo què sé, potser després del Mundial, si fa tanta pinya, no ho sé.
5: És l'únic davanter que hi ha al Barça, ara, eh? Ara mateix, és l'únic que queda.
4: Sí, clar, si marxa, no sé qui fotrà els gols, llavors.
2: El sol.
4: Sí, exacte.
0: Roger, aquesta nit, a les 9, hora catalana, tenim aquest partit tan important d'Espanya-Bèlgica. Com es respira? Quin ambient hi ha? És a dir, tu et mous per aquí i notes que hi ha un partit important avui?
5: Sí. Noto que hi ha molta gent que el segueix i que vol que guanyi Espanya, perquè aquí a Los Angeles hi ha molt mexicà, molt castellano parlant, i molta gent que va amb Espanya. Per tant, sí, aquí ens ho diuen tots, que a veure si guanya Espanya, que estan pendents, que el veuran. Sí, jo crec que hi ha molta expectació, hi ha molt d'ambient, torna a jugar aquí a la selecció espanyola, ja ho va fer als 16 contra Àustria, ja hi havia molt ambient aleshores, i avui i encara més, en uns quarts de final se'n parla moltíssim i tothom està pendent d'aquest partit, d'aquest Espanya-Bèlgica.
0: Segurament deu ser impossible aconseguir una entrada, o si tu estàs disposat a pagar, avui podries entrar en aquest partit.
5: Mínim 1.000 euros, no sé si en queden ara mateix. Mínim 1.000 euros, la més barata, però és que si no, ja ens enfilem cap als 1.500, 2.000, eh? I no ho sé si en queden ara mateix. Jo diria que... No, ara dues hores per començar el partit, tres hores i escat, jo crec que ja no en queden.
3: És que són els preus una mica que es parlen sempre quan sona la Super Bowl i aquestes coses, no? Com 1.000, 2.000, ostres, em sembla un...
1: I el tema és que es paguen.
4: I que els estadis estan plens,
1: exacte,
4: no? Que a l'inici es deia, si fiquen aquests preus, potser estaran buits els estadis. Això es deia... I jo per la tele, estan plens, no, Roger, els estadis?
5: Plens. Sí.
1: Fa 3 mesos es deia això, que no s'ompliran els estadis, els preus, tot ple. Absolut.
0: Víctor, abans em deies que potser veurem Piqué avui a l'estadi.
1: Potser no, va Gerard Piqué avui, que és important això perquè, clar, hem vist tots aquests partits que hi va la Shakira, sí, que sempre l'enfoquen, i la gent diu, ostres, és estrany que un campió del món com Gerard, doncs, no ha anat fins ara per temes seus d'agenda, i està allà i anirà avui, sí.
2: No es trobarà amb Shakira, no?
1: No ho sé, clar, aquest és el tema ara gros.
4: L'estadi és prou gran, no? Com si els piars d'allà...
1: Si arriba a Espanya a la final... Clar, si arriba a Espanya a la final o a les semifinals, jo crec que ell també anirà. Llavors, ella és molt probable que també... A la final segur, perquè de fet canta. O sigui, ja tenim el tema.
3: Però aprofitarà per veure la canalla, no?
1: Home, 100%.
3: Ja que hi som, home, sí, suposo que sí.
2: Estaria bé, una mica de para, no?
1: No sé, ja no me'n recordo on era. Era Boston, crec, el partit. Clar, una cosa era Boston i ara està a Los Angeles. No sé si ha tingut temps, tal. Però sí.
0: Arbusà, si tu trobessis Piqué per aquí al carrer, parlo com si fos un poble, Los Angeles, però si te'l trobessis, us saludaríeu? Us coneixeu vosaltres dos?
5: No ens coneixem, però saludaria. Li diria qui sóc i, home, li diria, puc gravar 3-4 minuts per la tarda de Catalunya Ràdio amb
2: Roger. Molt bé.
0: Roger, de seguida et deixem que facis la teva, però fem una porra aquí tots plegats a veure què passa. Què dius tu, Arbusà?
5: Resultat d'avui, dius?
0: Sí.
5: Uf, mira, jo... És que crec que hi haurà penals. Jo crec que 1-1, pròrroga i penals.
1: En sèrio?
0: I llavors em diràs allò que penals pot passar qualsevol cosa.
1: Està Courtois davant.
5: Ja, és que mireu que us dic, que em tiro el triple i passa a Bèlgica.
0: Passa a Bèlgica els penals, m'ho apunto.
5: Sí.
0: Víctor, què dius tu?
1: Jo crec guanya Espanya 3-1.
0: Un passatge, a veure?
1: Sí, jo crec que sí. Una altra cosa serà França.
0: Aleix, què dius?
3: Jo estava bastant en la línia de l'Arbusà, però diré 2-1, guanya Espanya.
0: Marta?
2: Estava intentant recordar que vaig posar la porra de la ràdio, no ho recordo.
4: Que tenim una porra,
2: clar,
4: sí.
2: Ara dic un 2-0, no sé què vaig posar, sincerament.
4: 2-0.
2: Roger?
3: A veure, què
4: 0-1, dic.
2: 0-1,
4: eh? 0-1.
3: A favor de Bèlgica, eh?
4: Sí, que passa a Bèlgica, també.
2: Vale,
4: veurem. No ens hem jugat res, per tant, res. Felicitarem la persona que guany.
2: I dilluns ho comentem.
0: Arbusà, moltíssimes gràcies.
5: Mateixa samarreta que l'altre dia, per ser, Roger.
4: Ah, espera't.
5: Mateixa outfit.
4: Espera't.
2: Te l'has posat exprimida.
4: Ja sabia que em descuidava alguna cosa. L'altre dia, dilluns, vam parlar amb l'Arbusà, i per les hores que eren, ell estava recent...
2: Llevat.
4: Com
2: ara.
5: Com ara.

0: compartit hotels, sí, amb la gira del Barça, a Tòquio, tot això.
1: Has compartit algun hotel amb l'Arbusà?
2: No, de moment no. De moment no.
1: No, no, per entendre, perquè l'has vist.
0: Si coincidim en el, no sé,
3: de moment no.
0: En alguna cosa. I, bueno, és que ara això semblarà sexting, però tu ets de dormir, és que ho demano molt en general, eh? És a dir, dorms amb samarreta, si com de propaganda, a dalt.
1: Com
0: i a baix,
1: com
0: a dalt? Ah, de la part de dalt del cos.
4: Ah,
1: què vols dir, propaganda baix?
0: No, samarreta com que no te la posaries per anar pel carrer, potser.
1: Ah.
3: Exacte, exacte.
0: I de part de baix, baix sí. Corporatiu, també, Arbusà.
3: De part de baix, he de dir que aquests dies dormo en calçotets. Dormo en calçotets perquè fa molta calor.
4: Clar,
3: però ara mateix porto uns pantalons curts.
0: No, no, jo ja et vaig dir que no tinc cap problema perquè
1: dir,
0: és ràdio, vull dir que pot entrar, si vol...
1: Bueno, és igual. Però, Roger, tu com, no, ara ja, tu com dorms? Vull dir, de roba.
0: Jo dormo amb uns pantalonets de... pantalonets curts com de xandall, com d'anar a córrer, per dir-ho així. I res més.
1: Home, però fa calor, no, ara?
0: Sí.
4: Home, però el pantaló...
0: Vols que et digui que dormo despullat? Perquè no hi dormo.
1: No. Vale, ja està.
0: Arbusar algun detall més de la samarreta sí, home, o en properes edicions?
4: Algú més, perquè no dic res
3: més. Anirem avançant cada dia i...
1: Sí, estarem en
0: l'última
1: enganxats.
0: Pista. És més fosca que clara, la samarreta?
3: És més clara que fosca.
0: Més clara que fosca.
4: Mare de Déu. Més
5: clara que fosca. Sí, tinc més fotografies.
0: Tots molt lluny del que podria ser.
1: Sí,
0: jo també. Molt bé, seguirem donant voltes. Arbusà, que vagi molt bé.
3: Vinga, que vagi bé.
0: Parlem, gràcies. Són 6:15 de la tarda. Víctor, no sé si havíem de comentar alguna història més, però en tot cas ho deixarem aquí, sí. Perquè la Marta va fent.
1: L'hora.
0: Sí. Què, 3 minuts tard?
1: 4 minuts tard, quatre i una publicitat. Tard.
0: Doncs va. Víctor, cuida't molt.
5: Cuideu-vos vosaltres. Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
6: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
7: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
8: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
9: Ben. Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
14: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
13: A més, té un 98% de carn.
14: És natural que es noti, oi?
13: Doncs sí, natural.
15: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
16: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlàntida Salut de la A a la Z i Gramona.
17: Vols convertir els reptes d'avui en les solucions de demà? Estudia un grau en enginyeria a la Salle Universitat Ramon Llull i desenvolupa el teu talent en un campus internacional amb una metodologia pràctica i transdisciplinària. Treballa en projectes reals amb empreses líders i prepara't per afrontar els reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
18: L'estiu és tu.
10: Catalunya Ràdio.
18: La llum dins dels meus ulls.
9: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu.
10: L'estiu ets tu.
18: Quan em
10: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Passen pràcticament 4 minuts a 6:15 de la tarda. Avui hi havia gent que estava molt nerviosa perquè sortien les notes de tall de les carreres universitàries.
1: Clar, i això ha suposat un gran alleugeriment per a alguns estudiants que han sabut finalment que podran estudiar el que volien, però, en canvi, n'hi ha d'altres a qui segurament no els ha anat tan bé i que ara hauran de buscar alternatives. Però a veure, per als qui no estem posats en la matèria, Cira, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: A veure, explica'ns com funciona això de les notes de tall.
2: Doncs mira, depèn del nombre de places que ofereixi el grau en la universitat en qüestió i de la demanda d'estudiants. O sigui, com més demanda d'un grau amb molts estudiants amb bones notes i com menys places ofereix la universitat, més alta haurà d'estar aquesta nota de tall. L'últim estudiant que aconsegueix la plaça és qui en realitat acaba marcant la famosa nota de tall.
1: Val, llavors, a veure, aquest any com ha anat? O sigui, quants estudiants han pogut entrar allà on volien?
2: El 60,5% dels estudiants, és a dir, més de 29.000 estudiants, podran estudiar el grau que havien posat en primer lloc a la llista. I més d'un 80% tenen una plaça assignada en algun dels graus que hi havien en aquesta llista.
0: Vosaltres us va costar molt fer aquesta llista? En el seu moment,
3: la de les opcions.
0: Bueno, perquè tu tens molt clar, segurament la primera opció, no, que dius, mira, m'agradaria fer periodisme. I llavors et diuen, i si no entres? I per un moment vaig pensar, què vull ser a la vida jo? No sóc periodista, saps? Sí.
3: Jo vaig posar periodisme a totes les universitats catalanes.
1: Sí, allò... encara que haguessis d'anar...
3: Sí, allò com...
1: Vale.
3: Després vaig posar comunicació audiovisual, també, que està que
0: força lligat. Sí.
3: I per últim, filologia catalana, que vaig pensar...
1: Mira.
3: Com a filòleg puc ser periodista.
1: També.
2: Ostres, si no me'n recordo gens.
0: És que jo ara pensava no que tampoc tinc cap record del que vaig posar.
2: Jo sí. Sí, jo sí que recordo anar al Saló de l'Estudiant, no? Allà a veure, inclús plantejar-me disseny, humanitat...
1: Medicina.
0: Com forçant-te que t'agradi alguna cosa més, no?
2: Sí, com intentant... Sí.
1: Jo és que sabia que entraria on volia.
0: És meravellós.
1: Sí,
0: jo com sabia que no entraria, saps? Llavors ja havia de fer la llista més llarga.
1: Bé, en qualsevol cas, un bon any, no, Cira, dèiem?
2: Sí, nosaltres, de fet, hem parlat amb dos estudiants que formen part d'aquest 60% que dèiem que ha entrat a la seva primera opció i que, per tant, avui... doncs estan de celebració. Comencem amb la Maria, que va treure un 11,4 a la selectivitat, fruit de molts dies i hores d'estudi. Avui ha sabut que ha entrat Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat Pompeu Fabra.
4: La nota de que s'ha quedat és un 11,156, crec. O sigui que ha pujat una mica respecte de l'any passat. L'any passat estava amb un 10,9 i jo a la selectivitat tinc un 11,4. Llavors, jo sabent que no pot variar massa, doncs sí que m'esperava que seria una nota així, més o menys, la que quedaria. Jo a la llista vaig posar A de la primera opció, Economia la segona, després vaig posar... Bueno, aquestes dues a la Pompeu, i després vaig posar la tercera i la quarta a la UB i a la UAB, la mateixa carrera d'ADE.
0: Vale, per tant, li ha sortit bé la jugada. Home, no tothom sí. Pot entrar allà.
1: Però una nota alteta.
0: Home, un 11,4 és nota alta. Sí. A veure, quina ha estat la nota de tall més alta de Catalunya, Cira?
2: Doncs aquest any ha estat Dret i Relacions Internacionals a l'Autònoma amb un 12,972, que ha superat per primer cop Física i Matemàtiques a la mateixa universitat, que aquest any té un 12,924.
1: Ai, que ho fan complicat, això, eh?
2: Sí. Tot i així, per primer cop en 10 anys no hi ha cap grau universitari que requereixi un 13 sobre aquests 14 punts en total, la qual cosa doncs té sentit perquè la mitjana de les últimes notes de l'ESPAU del juny és la més baixa dels últims anys. Una altra de les carreres històricament més altes és Matemàtiques a la Universitat de Barcelona amb un 11,87, que és on ha entrat el Francesc. Ell havia tret una notassa a la selectivitat, un 12,286, i clar, havia estudiat moltíssim. Ens ho explica.
5: Tots els dies a la biblioteca, com pel matí, per la tarda, 4 hores, i tots els dies pràcticament vas estudiar molt, molt, molt. Perquè jo tenia la mateixa nota de tall que es tenia l'any passat i a la UB, i no sabia si entraria o no.
2: 4 hores, matí i tarda. O sigui, déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Ah, i hi ha molta gent que ni que féssim 4 hores matí i 4 hores a la tarda trauríem aquesta nota.
2: Ui, no, molt menys per matemàtiques.
0: No, home, no. Però sí.
3: Hi ha gent que treballa menys hores que això.
0: Exacte.
2: També hi ha algun cas en què l'estudiant no ha aconseguit exactament el que volia, ni a què potser hauran de plantejar-se repetir la selectivitat o bé estudiar una altra cosa o en una universitat que no era la primera opció. És el cas de la Maria, que podrà fer el grau que volia, però en la seva segona opció d'universitat, la UB en comptes de la Pompeu. Ella, però, està molt satisfeta.
6: Jo ja sabia que volia anar a la UB, però vaig ficar a la Pompeu per provar sort, com estaven un punt i mig de diferència, vaig dir, bueno, ho intento i si no ja em quedo amb la UB, perquè ja era feliç a la UB, o sigui, realment no era un sentiment de he d'anar a la Pompeu, he d'anar a la Pompeu, no, jo amb la UB estava més contenta perquè a part em cau millor, està més a prop de casa meva i realment la UB m'interessava igual o més que la Pompeu, però vaig dir, bueno, provo pel prestigi que té dins del món de l'economia i de l'empresa.
0: M'agrada molt com ho explica la, sí, la Maria, sense voler ofendre ningú, que ella és feliç amb això. I...
1: Sí, meravellós. Agraïm per la Maria.
2: Però és clar, també hi ha gent que no podrà fer la carrera que va posar com a primera opció, malgrat la universitat sí que serà la que volia, que és el cas de la Paula, que havia posat ADE i dret a la Pompeu de primera opció i finalment farà ADE a la Pompeu, també. Tot i així, encara té una petita esperança de poder accedir-hi a través d'això que ens explica.
7: O sigui, estic contenta perquè realment el que volia fer a ADE, però sí que és veritat que pues compaginar-ho amb dret em feia molta il·lusió, però bueno, he parlat amb el cole i m'ha dit que, tot i que no és molt probable, que faci la segona assignació, que es fa, per si de cas. Veure el 17 de juliol si, per exemple, crec que es fa si gent no es matricula, si gent canvia d'opinió, saps? Llavors guarden places.
1: Això em recorda la matriculació dels fills a les escoletes, que és el tema que jo ara domino, va igual, no? Si hi ha algú que al final no ocupa la plaça,
0: pam! Es queda alliberada.
1: Llavors queda alliberada.
0: I tu estàs creuant els dits perquè molta gent, no?
1: Clar, clar.
0: No, es passa enrere.
1: Doncs, a veure si té sort la Paula. Cire, quins han estat els graus amb més demanda aquest any?
2: Doncs Medicina, que ja és un clàssic, amb 1.547 sol·licituds per 200 places a la Universitat de Barcelona.
1: O sigui, molta gent es queda fora.
2: Moltíssima, moltíssima. Després, Odontologia, amb 1.042 sol·licituds per a 120 llocs. I Farmàcia i Infermeria, amb 788 demandants per 395 places també a la UB. I alguna pujada sorpresa de la nota de tall també hi ha hagut. Una de molt curiosa ha estat la de Ciències Polítiques a la Universitat Carlos III de Madrid, que ha anat d'un 9,5 l'any passat a un 10,7 aquest any. Podeu imaginar-vos per què ha estat aquesta pujada espectacular?
0: Algun professor. Algun professor mediàtic, que la gent ha dit, doncs mira, m'apunto.
1: O alumna mediàtica.
0: Va per aquí, sí, eh?
2: Doncs sembla que es deu a que és el grau que va escollir efectivament la princesa Eleonor, suposant que hi hagi entrat, esclar.
1: Clar, que meravellós. O sigui, m'agradaria molt ara saber...
0: quina nota ha tret.
1: Això és el que m'estava preguntant.
2: O sigui, ha entrat.
0: Ah, bueno, clar.
2: Perquè home, potser no ha entrat.
3: Segur que sí que ha entrat.
0: Seguríssim.
3: No, jo no estic dient que s'hagi prevaricat de cap manera.
0: Ah, anava a dir.
3: Dic, a més...
1: És molt estudiosa, no?
3: Molt estudioses les dues, eh?
0: Sí?
3: Molt estudioses.
1: Home, amb la mare que tenen.
2: I amb el temps que tenen.
0: El pare no?
1: El pare no el controlo tant.
0: Però... 4 minuts i 3 quarts de 6 de la tarda. Gràcies, Cira. Ara farem una pausa, però atenció perquè just després...
8: Sou parella?
9: Encara no.
8: Estem presenciant una cita?
9: Sí, sí, efectivament.
10: Sisena cita.
8: Sisena.
0: De seguida saludarem la Sandra Grau, que s'ha dedicat a buscar històries d'amor tot caminant pel carrer.
1: M'encanta.
11: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
12: Si ja t'imagines en un altre continent, les vacances són a tocar. Selves, volcans, animals salvatges, temples i llocs que fa anys que tens a la llista. Atrapa-lo, tens destinacions com Costa Rica o Tailàndia des de 1.119 euros per persona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
13: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
14: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
15: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
13: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
16: Sona bé.
10: 4,3 litres de consum al 100.
16: Sona a Qashqai e-Power.
10: I el 0% TAE.
16: Sona que estreno un Nissan.
10: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
17: L'estiu és tu.
11: Catalunya Ràdio.
17: La llum dins dels meus ulls.
18: Som 3CAT.
17: L'estiu és tu.
11: L'estiu ets tu.
17: Quan em mires i somrius.
11: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Ja se m'ha enganxat la cançó aquesta de l'estiu?
19: Doncs pues mira.
0: Ja la tinc a dins.
3: Com que t'hi fas?
0: Sí, a poc a poc.
19: No ens fa saber del tot, però...
0: Hòstia, per tenir-la dins, nano. No sabem ni la tercera paraula, eh?
19: No, però a mi em passa molt, eh? Que jo les cançons les tinc al cap, però quan ho he de dir, o sigui, quan l'he de cantar, és com que no sóc capaç de reproduir el que tinc al cap.
0: Exacte.
19: Saps el que et vull dir?
0: És a dir, que la tens a dins, però encara no s'ha creat el circuit cerebral per cantar-la,
19: no? Per poder reproduir-ho en veu alta.
17: L'estiu és tu.
11: Catalunya Ràdio.
17: La llum dins dels meus ulls.
0: La llum dins dels meus ulls. Pel proper dia, a veure si podem saber el segon vers. Dit això, estrenem un format que està molt bé.
13: La tarda de Catalunya Ràdio presenta...
20: Love comes along and you sing in a song like a bluebird.
13: Perdoneu, sou parella?
20: Love comes around and you finally found an excuse.
13: Una cita al bosc.
20: Love says come here and a voice in your ear whispers.
0: Veure, hem de tenir una conversa amb aquesta veu.
19: Roger.
0: Perquè jo li he demanat, fes-ho així en plan una mica còmplice. I ho ha fet pornogràfic directament, que em sembla perfecte.
19: No, Roger, t'ho has passat molt bé.
0: Preparant
19: això, aquesta careta.
0: Exacte, i preparant tot el que ara sentirem, que bàsicament qui ho ha preparat és la Sandra Grau. Sandra, molt bona tarda.
21: Molt bona tarda, m'encanta aquesta careta.
19: És meravellosa.
0: Està molt bé, està
21: molt bé. Posa moltes expectatives, també. Ara les haurem de complir.
0: Bueno, ara veurem.
19: Claríssimament, Sandra.
21: Crec que ho aconseguirem entre tots.
0: A veure, Sandra, què has estat preparant per aquest estiu i què ens aniràs portant cada setmana?
21: Doncs mira, la idea ha sigut saltar al carrer i preguntar a la gent, doncs, aquesta frase, no? Perdoneu, sou parella? I a partir d'aquí, doncs, a veure què passava. I la veritat és que és un experiment molt maco, però és complicat a la vegada. Perquè és sorprenent, no?, veure que molta gent diu ui, no tinc res a explicar-te, la meva història doncs no és prou especial, no és prou maca, no tenim una història de pel·lícula. Però quan comences a preguntar, ells mateixos se n'adonen que tenen històries especials i divertides, no? I a més, que els hi canvia molt la cara. O sigui, a la mínima que t'ho comencen a explicar, diuen, ah, bueno, sí, ara t'ho explico, és veritat, això, l'altre, i surten històries maquíssimes.
0: Doncs va, comencem amb la primera parella. Situa'ns, Sandra.
21: Doncs mireu, era una tarda d'estiu, eren 7:15 de la tarda, aquella hora que la calor ja ha afluixat una miqueta, i dius, va, sortim a fer el vol. L'hora perfecta, doncs, de les parelles, de les que porten molt, de les que no porten tant, i fins i tot de les que potser encara no són parella. És bona hora també per una cita. Així que allà em teniu a mi, ben preparada, doncs, per trobar les millors històries, amb la meva motxilla, el micro en mà i les ulleres de caçadora de històries. Quan de cop, passejant pel carrer, veig una parella de més o menys uns 25 anys.
0: Val, Benet.
21: Sí, contentíssims, caminant amb un gelat a la mà i xerrant d'una manera. Sou parella?
9: Oh, encara no.
21: Encara no? Estem presenciant una cita?
9: Sí, efectivament.
22: Sisena cita.
21: Sisena? O sigui, tu les estàs comptant.
22: Sí, les estem.
21: Tu també? Molt bé. I com està anant, això?
9: Molt bé, aquí estem a la sisena, llavors... Sis seguides és bona senyal.
21: Com us vau conèixer?
9: Ens vam conèixer per Bumble.
21: Aquí teníem la història que volíem. La Natàlia i en Gerard eren usuaris de Bumble, una aplicació de cites que ha ajuntat a moltes parelles en els últims anys. Sí, en som coneixedors.
0: I les que ha d'ajuntat.
21: Oi?
0: Vull dir, les que queden.
21: I fa poques setmanes, doncs, ells van fer match. I ja ho heu sentit, era la seva sisena cita. Les estaven comptant, eh?
0: Fins a quan comptes les cites? Vull dir, hi ha un moment que deixa de ser una cita, no?
3: Jo pensava sisena.
19: Home,
3: és ja molt
19: forma. O sigui, pel Roger...
0: No, vigila. Vigila que... La cosa és... Parlem, diguéssim,
19: és
0: a privat.
19: És que no tinc... A vegades perdo la noció.
3: És com que hi ha una fina línia entre la sisena i la setena, oi, Marta?
0: En general, eh?
3: Podem... No.
0: És
19: que Marta t'han dirigit.
3: No hem posat noms.
19: No, sí. A veure, quan ja portes 6 cites, la cosa s'està consolidant, no?
3: Aquí hi ha d'haver...
0: Llavors, no una conversa, però sí que s'ha de...
19: Sí.
0: Les intencions, bueno, s'han de posar les cartes sobre la taula, potser.
19: Vaja, no. Perquè això on va, no?
3: Clar, una mica... Tu t'hi veus, ara, amb una parella, no?
19: Sí. També hi ha gent que això t'ho pregunta a la primera, eh?
3: A la primera,
19: sí.
3: Eh?
19: Hi ha gent que va molt forta, que té les coses clares, i és, bueno, tu què busques?
3: Pot tirar una mica enrere, no?
0: Pot tirar enrere, i que no em sembla malament, si tu realment estàs a Bumble buscant una parella, vull dir, per ser parella, doncs el primer dia ja demanes a l'altre tu, jo per... un dia i prou, potser no sóc la persona.
19: Clar, i a l'inrevés, deixar molt clar que tu busques una cita, dues com a molt, i després, adéu-siau.
0: Mm-hmm. Bé, en tot cas, sis cites, ells. Sí, era cites. La sisena, aquesta.
21: Sí. Jo crec que molt bon número. I no és fàcil, perquè és veritat que quan quedes per primera vegada amb algú que has conegut per una aplicació, pot anar molt bé o pot anar molt malament. Vull dir que sis cites realment està molt bé. A saber el que et pots trobar quan estàs amb aquestes aplicacions. No? Al final, hi ha dies que s'assembla molt, no?, quan coneixes a la persona, el que t'havies estat imaginant, el que havies vist, i altres vegades doncs, que és molt diferent. No sé si us ha passat això en alguna ocasió, de trobar-te algú molt, molt diferent o no.
19: Home, això passa. Perquè una cosa és el que tu vens, no?, en aquests perfils.
0: Clar, la foto que penges.
19: Clar,
0: que
19: com et defineixes.
3: Les fotos, sobretot, enganyen molt.
19: Clar, però jo crec que és una mala estratègia, perquè tard o d'hora...
3: Has d'estar pel pastís.
19: Clar, llavors són ganes de jugar un joc on tens les de perdre si
0: bueno,
19: no vas de cara.
0: Bueno, que et
19: pillaran
0: segur, no?
19: Per això,
3: clar. Jo conec gent que ha arribat al lloc i no coneixia l'altra persona.
19: Clar. Aquest nivell.
22: Mal moment.
3: No, clar.
0: Però tu, és que no sé si... Segurament o ets molt inconscient o molt segur de tu mateix, que poses una foto que tu et mires al mirall i dius és que no m'assemblo res amb aquest, perquè ho entenc perquè t'agrada, i llavors dius, tot i així... I jo em planto allà,
3: tira.
19: Clar.
0: I llavors ell o ella...
19: Decideix,
0: sí, però clar.
19: Bueno, potser dius, això com que al final... No, però hi ha un punt,
0: enganyosa.
19: Però hi ha un punt que es pot entendre, perquè saps, publicitat enganyosa. Hi ha un punt que a través de les aplicacions el que t'entra, no?, per poder fer imatges, la imatge. Llavors dius, mira, li poso una mica de llacet, vale? Després veure que aquest llacet no hi és, però llavors... em coneixerà a mi...
0: I el meu interior, no?
3: De fet, és una mica el gran problema, no?, també, d'aquestes aplicacions, que és una mica un aparador, i després la cosa és quan vas més enllà... Ai.
0: Però si tu dius... Venc Citroën Saxo vermell... Si llavors te'l trobes blau, vull dir que no té cap mena de sentit.
3: Però clar, això ja és un extrem.
0: Però hi ha gent que s'ha veia persones...
19: Però millor, vale? El veus vermell, tu el volies vermell, però després... Vale, és blau. No és el que esperaves, d'acord. Però després hi puges, opti, aquest canvi de marxes...
0: Sí, bueno, clar, tots tenen el mateix.
19: Bueno, no, i al final dius, doncs mira, jo d'entrada no volia un blau, però al final, calla,
0: però
19: que ja em comença a agradar el blau.
0: Per mi.
3: Però hi ha gent a qui no se li donen oportunitats també per la imatge.
19: Per això...
3: Que és com igual arribes després i la persona...
0: Això
3: és que
0: sí.
3: No és fotogènica.
0: Això sí.
3: I de sobte arribes i és com, ai, doncs mira...
19: O sigui, a l'inrevés, sorpreses positives, pot ser.
21: Clar, clar, te la jugues realment. O sigui, jo per mi és molt important assaltar-la i no mentir. Jo he ajudat a molts amics a dir, Nino, aquesta foto de fa 10 anys...
0: Ai, que bé,
21: no,
0: que els hi diguis, Nino.
21: No, sí, amb carinyo,
0: molt bé,
21: però s'ha de dir.
0: Això s'ha de dir amb molta cura.
21: Sí, s'ha de ser serviu. Sí. I d'això just és amb el que vam parlar amb la Natàlia i en Gerard. Escolteu això. Què tenia ella a la descripció de Bumble? Tu te'n recordes?
9: Mira, a mi em va cridar l'atenció que tenia fotos fent el que ella li agrada, fent escultures i fent coses d'art, i em va cridar l'atenció per això.
4: Jo a ell li agradava menjar i fer top 3 de les coses.
9: Es pot fer top 3 de tot, és una eina molt versàtil, la veritat.
21: Sí, sí, ja ho veieu, tots dos la van ben encertar amb la carta de presentació. A mi m'encanta aquesta gent que va més enllà d'una biografia, que no et posa... Bueno, l'edat ja hi surt, no? Però allò de... Hi ha gent que posa quan mereix, o coses així, no? A mi m'agrada la gent que et fa això, una pregunta, et posa alguna dada curiosa, i ara la Marta deia, oh, això del top 3, no? T'ha cridat l'atenció.
19: Sí, està bé, això.
21: És que ell deia, es pot fer un top 3 de tot. Top 3 de les millors postres a demanar en un restaurant. Top 3 de signatures que més t'agradaven a l'escola. Top 3 superpoders que voldries tenir. M'ha explicat de tot. I atenció, perquè el vaig veure tan segur del que deia, que li vaig plantejar fer un top 3 que jo crec que no s'esperava. Ara et pillaré. Quines són les 3 coses que més t'agraden d'ella?
9: Pues mira, que és supertreballadora i té molta passió per les coses que fa. El top 2 jo diria que és una persona que resol, que és una cosa molt complicada de trobar avui en dia, i que després, ostres, és superatractiva.
21: I el teu top 3 d'ell?
4: Que em fa sentir tranquil·la des del minut 1, que és supergraciós i divertit, igual, que és superatractiu.
21: Molt bé, molt bé. Aquest top 3...
0: Uau, per... l'atracada que els hi fots se'n surten molt bé i és molt bonic el que diuen.
19: I per portar 6 cites. Sí, sí. Ah, clar, però
3: és que
19: no s'ha separat, eh? 6
3: cites és equivalent a hores i hores de WhatsApp.
19: Ja.
3: Clar. Hores i hores i
0: és
3: hores
0: de WhatsApp. És la punta de l'iceberg. Allà hi ha una conversa subterrània. Ah.
19: M'ha encantat aquest conversor.
3: Clar, evidentment, no sigui
0: sí,
3: això,
0: ben vist.
3: Res.
21: Sí, sí, realment estaven tan contents l'un amb l'altre que se'n van sortir rapidíssim. I hauríeu d'haver vist com es miraven mentre ho explicaven. Tan monos. I jo, que seguia allà doncs, amb les meves ulleres de caçadora d'històries, vaig voler saber com s'havia forjat aquella complicitat amb només 6 cites en tan poc temps. Així que els hi vaig preguntar com havien sigut aquestes cites.
22: Hem anat a PortAventura, l'altre dia vam anar a uns gorgs, també al llac de Banyoles i a fer acampada, i també vam anar al bosc de Can Ginebreda, que és superxulo. Vam anar al festival de la croqueta.
0: Però si ho han fet tot?
3: Exacte.
0: Han fet les coses, és que jo, 4 anys amb una nòvia.
3: Què els queda ara?
21: Oi? Portaven un ritme exagerat. Amb 6 cites, ja ho veieu, havien anat a PortAventura, d'acampada, a l'estany de Banyoles. Bueno, realment, he de dir que te la jugues una mica, fent tots aquests plans a la primera a la segona, perquè, com tu de cop compris, que si el fas pas, que si tota la pesca de PortAventura, la primera atracció, i allà dir, ai, no ho veig clar, no, també un pla molt llarg.
3: I una tenda de campanya...
21: No, és veritat, que ningú hi dorm bé, de cop.
19: Sí, sí. I no PortAventura, algú que no coneixes gaire, pot ser un marrón important, perquè si PortAventura hi vas a passar tot el dia, no és allò que és un cafetó que pots, no?, el talla ràpid, tallar, tu menges amb patates si no t'agrada.
21: I ets a dalt l'atracció. Sí, sí. I em vull parar un moment aquí, perquè jo coneixia tots els llocs, jo m'imagino que vosaltres també, que anaven dient, excepte un, i així que com a persona que a mi m'agrada doncs, els bons plans, vaig dir, a veure, buscaré aquest lloc que diuen que no conec, aviam si doncs, també és un pla que podria fer jo. Vosaltres coneixeu el bosc de Can Ginebreda?
19: No.
0: No?
3: No tinc referència.
0: Però jo avui ho estic buscant tot.
19: Vinga,
21: aviam si t'agrada el
0: pla. Anava a dir a l'ordinador.
21: Sí, sí. Tu, endavant.
19: Ves buscant.
21: Mentre ho fa en Roger, si ho busquem a...
0: M'has de repetir el nom?
21: Sí, Bosc de Can Ginebreda.
0: Bosc de Can Ginebreda. Jo busco i us aviso.
21: Sí, sí.
19: Vinga.
21: Tu busca-ho. Aviam, m'agradarà veure la reacció. Aviam què hi trobes.
0: Espera't.
21: Sí, sí, sí.
0: Parc d'escultures.
5: Ah, curiós, eh?
21: Correcte. És un bosc... Mira, curiosa m'agrada la paraula. És un bosc que es troba a Porqueres, al Pla de l'Estany. Es tracta d'una superfície arbrada de més de 7 hectàrees amb escultures fetes amb materials tan variats com... Sí, aquí anem mirant imatges. Tan variats com el formigó, la pedra, el ferro, objectes reciclats... Fins aquí res sorprenent, oi?
0: No.
21: Un bosc amb figures, exposades... Però de cop... Curioses. Però de cop arribo aquí. La temàtica predominant és l'erotisme. I són abundants les formes fàl·liques, vulvars, els pits, les natges...
0: L'Aleix m'està posant fotos. I bueno,
19: ara m'està sonant a mi aquest parc, eh?
21: Ja has anat, Marta?
19: No, però ara que estic veient les imatges, me n'havien parlat.
21: Sí, sí.
0: Un penis gegant, no? Ja sembla un menhir.
21: No, totalment.
0: Però potser una mida per anar-hi de cita. Em sembla agosarat.
19: Sí, bueno.
0: És com una...
3: És com una declaració d'intencions.
21: Clar, clar. Ell havia dit que era escultora, ho havia dit.
3: Sí, clar.
21: Si us en recordeu de les fotos, feia escultures, però clar, això està ple d'intenció.
0: Bueno, no serà per altres escultures, però em sembla molt bé. És una molt bona idea.
21: Mira, un pla que a mi m'agrada. Doncs clar que sí. Així que, res, ens vam anar acomiadant d'aquesta parella tan maca. No els hi volíem robar molt més temps, aquella cita que semblava... que anava d'allò més bé, i els hi vam donar les gràcies, doncs, per atendre'ns, i doncs ens van agrair ells també a nosaltres, doncs, a aquest moment. Ara ja podíem fer un tic més a la seva llista, entre PortAventura, el bosc de Can Ginebreda, tot plegat, havien explicat la seva història a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: I una cosa, et van dir que sí de seguida, quan els vas... provar el micro?
21: 100%. O sigui, s'hi van posar tan bé, a més. Sí, sí, fantàstic. Ja et dic, semblava que ho portessin preparat al top 3. Ho han explicat tot fantàstic. No tenien res a amagar.
19: I tu intueixes quan els veus que estan, o sigui, que estan tot just començant? O sigui, tu així de primeres et pots fer un perfil de com és aquella relació? Sense que t'expliquin res?
21: Realment es veia una mica perquè quan els veus, no?, caminant tan contents i tan... Es veu. Tu veus un matrimoni consolidat?
19: Sí, que no s'agafen de la mà, que cadascú va mirant el mòbil, no?
21: Sí, una mica així. Llavors veus les parelles més estables, però que veus que no porten 50 anys, i llavors veus allò, aquella efervescència que dius...
3: Home, clar, efervescència.
19: Home, si cites...
0: Home, si no tenim efervescència ara... Escolta'm, i t'ha passat allò que alguna t'ha trencat els prejudicis que a vegades tenim? Que mires i dius, uf, que malament estan aquests. I llavors, parlant amb ells, te n'adones que no, doncs, que estan perfecte. O al revés.
21: Hi ha gent que la veus molt sosa, d'entrada, que tu la veus dius, ai, no m'explicaran res. I bueno, realment t'expliquen la vida i miracles, no tenen cap vergonya. Gent molt gran, que jo pensava, si els hi pregunto per això, aviam què em diran. Obertíssims, obertíssims. La veritat que la gent, un cop et guanyes els primers segons,
19: sí,
21: ja els tens dins.
19: Però jo crec que a la gent li agrada, no? Explica les seves històries d'amor, no?
3: Ai, no ho sé,
19: home, si és una cosa bonica i positiva...
3: Sí,
0: sí.
19: A la ràdio, eh?
0: L'últim dia explicaràs la teva.
19: Vinga, a la Sandra, jo li explicaré la Sandra.
0: I la compartim.
3: Sí, clar, no és explicar la ràdio.
19: Ja, és veritat. Però bueno, veus la Sandra, que et ve amb aquest somriure, la veus tan bufona, no?
0: Potser ens trobarem en algun cas de que s'explica una història a la ràdio i que ha començat a la ràdio, també.
19: Podria ser.
0: Ep,
19: podria ser, no? Potser algun dia ens sentim alguna d'aquestes.
0: Potser sí. Ens ha quedat pendent una parella.
19: Sí.
0: Que ho farem.
19: Ho guardarem.
0: El proper dia. Sandra, moltes gràcies.
19: A vosaltres.
0: I molt bon cap de setmana. Mig minut i les 6. Ara farem una pausa. Ens actualitzarem amb el butlletí de les 6. I just després... Camina, da un paso al frente y respira. Tots els detalls del concert d'OT que es farà al Palau Sant Jordi de Barcelona aquest vespre. Ja tenim la Mariona Córdoba que ha arribat i que ens explica una mica com està l'ambient.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
6: Bona tarda, us informa Manel Elias. La Guàrdia Civil no ha localitzat encara cap de les 23 persones que continuen desaparegudes per l'incendi forestal a Los Gallardos, Almeria. Les flames han causat 12 morts i han deixat 8 persones ferides, 4 de gravetat. El vent no ajuda en les tasques d'extinció i l'incendi continua actiu. De moment ha cremat 3.000 hectàrees. Enviada especial a Almeria, al municipi de Los Gallardos. Alba Barbosa, bona tarda.
18: Bona tarda. La Guàrdia Civil pentina la zona cremada per localitzar les 23 persones que continuen desaparegudes i a prop d'un miler d'evacuats, la majoria de Vedar i d'algunes pedanies i un càmping de Los Gallardos. Aquí s'ha habilitat un hospital de campanya a l'espai cultural per si cal atendre veïns. La tinenta d'alcalde de l'Ajuntament, Antònia Martínez, ens explicava que el foc es va estendre ràpidament pel vent.
23: Se giró un viento muy fuerte de golpe y fue incontrolable. En menos de una hora empezó a arder todo. Empezó a subir hacia el pueblo vecino de arriba, de Vedar, y ahí verdaderamente es donde, bueno, donde todos, digamos, los muertos que hay son de allí, porque es un pueblo con mucho diseminado, con mucha casa suelta y tal.
18: No es va enviar les alertes a la població i les 12 víctimes mortals, segons la subdelegació del govern, no van fer cas de les indicacions de les autoritats locals. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, Los Gallardos.
6: Més notícies, Montse Pujol.
24: Una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès. El Baix Penedès ha deixat 17 persones ferides. A 10 les han traslladat a diversos centres sanitaris, 2 a l'Hospital del Vendrell, 2 al Joan 23 i 4 a l'Hospital Santa Tecla, tots 2 a Tarragona i 2 més a l'Hospital Sant Camil, a Vilanova i la Geltrú. La majoria dels ferits són lleus i només 5 es troben en estat menys greu. Com a mesura preventiva s'ha recomanat el confinament dels veïns que notessin algun tipus de molèstia. 9 ambulàncies del sistema de emergències mèdiques i efectius dels bombers s'han desplaçat al recinte.
6: El sistema sanitari català ha atès en només una setmana 3.282 casos relacionats directament amb les altes temperatures. La meitat han estat cops de calor i s'han atès entre l'atenció primària i les urgències hospitalàries. La deshidratació representa el 38% dels casos i les síncopes de calor al voltant del 4,5. Unes dades que, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica, reflecteixen el comportament de la població.
25: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
6: En total, 167 persones han necessitat ingrés hospitalari. Coincident amb aquest episodi, el Departament de Salut estrena un nou sistema de vigilància que farà públic cada setmana l'impacte de la calor sobre la salut.
24: A França, l'exministre i excandidata socialista Ségolène Royal ha anunciat que es vol tornar a presentar a les presidencials del 2027, 20 anys després d'haver perdut la segona volta davant del republicà Nicolas Sarkozy. Royal ha expressat el desig de presentar-se a les primàries que el Partit Socialista ha organitzat pel pròxim octubre, a les quals ja s'han presentat dos diputats de l'Assemblea Nacional. Royal hauria pogut ser la primera presidenta de França i ha justificat la seva decisió en un missatge a les xarxes en què es demana com és possible que no es faci res davant de la possibilitat que la primera dona presidenta de la història sigui d'extrema dreta, en referència a Marine Le Pen. Es dona la circumstància que Ségolène Royal va ser la parella de l'expresident francès François Hollande, que s'ha ofert com a candidat si a finals d'any el partit no ha aconseguit nomenar-ne cap, però ha rebutjat presentar-se a cap primària.
6: Sapiguem ara com se circula per la xarxa viària catalana. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs hem de començar dient que està tallada l'A22 al Macelles per un incendi d'un vehicle. Les retencions més importants a aquesta hora es troben a l'AP7 a Tarragona, en sentit sud, hi ha un carril tallat, també a l'AP7 a Barberà del Vallès i de Sant Cugat del Vallès a Gelida, en sentit sud, i al tram nord de l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a la Roca del Vallès, en sentit nord, i també a Llinars del Vallès, en sentit nord. A la C32 a Montgat, Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar, en sentit nord, com també a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud. Molt plena a la C58 i 33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i finalment a Barcelona a la Ronda de Dalt de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i d'Horta a Pedralbes en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la Zona Franca al Poblenou en sentit Besòs. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
6: Esports, Marc Andrés.
2: Fa pocs minuts ha finalitzat la setena etapa del Tour de França, una etapa que ens ha seguit l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Tim Merlier s'ha imposat a l'esprint a la setena etapa del Tour de França, un esprint tancat, molt ajustat, carretera estreta pel centre de Bordeus. Merlier, que s'ha imposat a Barents-Kiol i a Biniam Girmay, tercer classificat a l'etapa d'avui, i que s'emporta així, Merlier, la primera etapa en aquesta edició del Tour de França, en una jornada marcada per la calor i per les poques novetats. De fet, no hi ha cap canvi a la classificació general. Tadej Pogacar manté el mallot groc un dia més. Etapa per Merlier, Pogacar líder a la general.
2: També en directe s'està disputant la segona semifinal masculina de Wimbledon entre Novak Djokovic i Jannik Sinner. De moment, el italià, el número 1 del món, s'ha endut el primer set 6-4, el segon set tot just comença ara i encara estan empatats a 0 jocs. Qui guanyi jugarà contra Alexander Zverev, que ha derrotat el britànic Arthur Ferry en 3 sets a la primera semifinal. En futbol, aquest vespre continuen els quarts de final del Mundial. A les 9 s'enfronten Espanya i Bèlgica, que busquen un lloc a les semifinals per enfrontar-se a França, que ahir va derrotar el Marroc per 2-0. També en futbol, l'Arsenal ha fet oficial el fitxatge d'Ona Batlle, l'exlateral del Barça. En bàsquet, la penya ha anunciat el fitxatge del bosnià Emir Suleimanovic. L'alè pivot de 30 anys signa amb els verd i negres per les pròximes dues temporades i prové de l'Unicaja. I en motor, Marc Márquez ha estat el més ràpid aquest divendres al Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, davant de Raúl Fernández i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha estat quart, mentre que Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de fer repesca.
8: Fins aquí les notícies.
12: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
14: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
26: DJ Trapella.
27: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
14: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
28: La tarda de Catalunya Ràdio.
29: Amb les cabres a l'estudi.
28: Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
30: Apaga la llum, que estem activats.
2: Passen 7 minuts de les 6 de la tarda i d'aquí una estona tindrà lloc el concert de la gira d'OT 2025. Serà al Palau Sant Jordi de Barcelona a les 9 del vespre i nosaltres ja hem enviat la Mariona a Còrdoba per saber com està l'ambient. Hores abans que comenci el show, de seguida connectarem amb ella. Però abans hem convidat a l'estudi dos grans seguidors del format. Jaume Miranda, bona tarda.
31: Bona tarda, com estàu?
2: I Marta Montaner, bona tarda.
32: Molt bona tarda.
2: Vosaltres l'heu seguit gaire, aquesta edició del 2025, perquè aquí l'estudi fa una estona.
32: Aquí, el Roger i jo, no coneixem a ningú.
31: Jo l'he seguit a full.
19: Sí, eh?
4: Sí.
9: Bueno, sort que hi ha algú que domina.
4: Sí, sí.
19: Jo ara mateix tinc dificultats per dir-te un nom, eh?
9: Un, eh? Tinyo, se'ns ha quedat, no?
19: Recordo els catalans.
0: Aquest sí, no?
19: Aquest sí. Però per la resta, és que l'Anna guanyadora, qui va guanyar?
4: A Cristina.
3: Cristina Lora.
19: A Cristina, ah, hola, Aleix.
4: Andalusa.
19: Com estàs?
3: Com va, Marta?
19: Pues molt bé, eh? M'agrades molt.
3: Sí? Sí? Gràcies.
19: Vosaltres també, eh? Marta i Roger, no, feu, no, i en Jaume, no, no. I en Jaume és el meu prefe. Però
3: us té més escoltat.
19: No, però clar, és que amb l'Aleix no hem coincidit tant fent antena.
0: Diu l'Aleix molt bé.
19: És un bon fitxatge,
3: gràcies.
19: I tant.
3: Gràcies.
9: Meravellós. Pues,
0: molt. I no sé si ho sabies, Marta, però... Ai, perdona, Aleix.
3: No, endavant, endavant.
0: Ell va treballar a Operació Triunfo. Ah!
19: I que hem quedat fatal, no? Dient que no vam seguir l'edició.
3: No, està bé. De fet, crec que en Jaume Miranda també té vincles amb Operació Triunfo.
4: Però jo vaig fer feina l'any 2023, que va ser la primera edició d'Amazon Prime.
3: La de la Kiki, no?
4: Que va guanyar a Nayara.
3: Clar, la de la Kiki.
0: Ah, la Nayara sí que la...
19: La que deia per a mis chonijas, que eren les meves fans, chonis i pijas.
4: I jo ara, això ja ho parlaràs tu si vols, però tu crec que hi vas fer feina fa més anys.
3: Sí, a la de l'Aitana.
19: Què?
3: Exacte. O té 2017. I jo té 2018 amb en Miqui Núñez.
19: Però
10: la Marta se li ha parat el cor.
19: Fent feina de què?
3: Doncs preparant els vídeos aquests que van entre actuacions a les gales.
4: Sí.
3: Que és el que un redactor agafa tot el que va passant al llarg d'un dia.
19: O sigui, Aleix.
0: Ell tria.
19: Tu, per tant, però veu tot. Exacte. Tot el que passa.
0: Aquest és el tema.
19: Tu saps tots els emparellaments, totes les relacions, totes aquelles coses que no van acabar sortint. Què va passar a l'acadèmia, el 2017?
3: S'estaven més coses de les que surten, exactament.
10: El que passava a les nits, també?
3: Clar, és que a les nits pensa que no hi ha ni un torn a l'acadèmia d'Operació Triunfo. És a dir, queda algú de guàrdia per si fa falta alguna cosa, però no hi ha redacció,
19: no hi ha
3: contingut.
19: M'encanta el concepte estar de guàrdia a l'acadèmia d'Operació Triunfo.
0: Controlada,
19: no, per si de cas la Maia la diu molt grossa.
3: Al final també heu de pensar que hi ha 16 persones allà dins tenen les seves necessitats. A vegades ostres, em trobo malament, el que sigui, doncs aquestes coses passen.
0: Les grans coses que nosaltres no hem vist com a espectadors passaven de nit o passaven també de dia?
3: Passen a tota hora.
4: Ja. Sí, jo crec que sí, no?
19: Passaven molt a la dutxa, no? Em consta a mi.
3: Se n'ha parlat molt, d'això.
19: Sí, t'estic preguntant a tu, sí, Aleix, bueno, no ningú més.
0: La Marta.
3: Clar, però vull dir que se n'ha parlat molt, sí. I que jo crec que és pràcticament Vox Populi, no?
19: Vale. Això.
0: Molt bé, no ens ficarem en un compromís.
19: Pobre, no.
3: No, perquè jo crec que si anéssim a buscar els contractes...
19: Segurament hi hauria una clàusula, no?
3: Aquelles clàusules de...
10: Coses que no pots explicar, eh?
3: Clar, segurament allà hi ha clàusules que igual ens podríem venir a buscar. Ara,
4: sí. És probable que ja hagis parlat de més.
19: No, però escolta, fa 9 anys, d'aquella edició, que ara ja, em sembla que és abans d'ahir.
0: I durant 10 anys, aquests contractes.
3: Durant 10 anys.
0: Almenys el de la travessa ens van explicar.
19: Home, Roger, però una cosa és la travessa i l'altra ho té, no?
0: Ah, doncs potser dura
3: aquest. Vol dir que és vitalici, això? Espero que no, eh?
0: Potser doble, depèn del pressupost.
3: Espero que no. Bueno, al final se n'ha parlat tant de OT.
4: D'aquí un any treus un llibre.
3: Ai, sí.
0: A veure, centrem-nos en l'última edició, que hi vam tenir dos catalans, que van ser el Max Navarro i la Judit Garut, i de fet ens hem posat en contacte amb ells per saber com van aquestes hores prèvies al concert.
11: Bona tarda, Catalunya Ràdio. Quines ganes de que ens pugueu acompanyar aquesta nit al concert del Palau Sant Jordi. Serà una passada. Jo tinc moltíssimes ganes de cantar amb tots vosaltres i dir-vos que res, que espero que gaudiu moltíssim, que serà molt especial i que quines ganes de veure'ns en molts més concerts i de fer molta més música. I quines ganes al setembre, també. Allà ho deixo caure. Una abraçada forta. Com a meravella.
0: En Max Navarro, que és com amic d'en... Bueno, perdona, aviam.
4: A veure com ho dius.
0: No, que quan va venir aquí a la ràdio un dia,
19: sí.
0: El devíem entrevistar, m'imagino.
19: La Juliana el va entrevistar.
0: La Juliana el va entrevistar, llavors va coincidir amb tu, Jaume, bueno, que sí. Tu també eres a l'entrevista, i us van veure amb la Marta molta estona parlant aquí
19: us
0: fora a la
19: ràdio. Us vau fer millors amics o millors no sé què, però...
4: Érem amics i som amics i ja està, però com que aquí feim feina normalment durant el curs a un programa de safareig, ja vareu començar... a carburar que hi havia allà com una història amorosa sexual, que és mentida.
19: Encara no sabíem el concepte dels grisos, també, eh?
0: Era una altra època.
19: Era una altra època en què tot era o amic o nòvio.
4: Però que és blanc.
19: Ah, tampoc és gris.
4: És color blanc.
19: Vale.
4: Però ni blanc o roto, blanc.
19: Per tant, relació purament laboral, d'interès, per aviam si li pots treure suc a alguna cosa que digui.
4: Sí, perquè a mi, que no sortí d'aquí, me vareu fer com a cònsul d'Operació Triunfo 2025 i com que em parlava cada setmana... al final vaig parlar molt d'en Mats Navarro perquè és català. Això és tota sa narrativa. T'he de dir que s'ha notat moltíssim que no tens ni idea d'Operació Triunfo, perquè he de dir que hi havia un tercer català en aquesta edició que se diu Guillo Rist.
19: Ho he preparat jo.
4: Ah,
19: sí. Ho he preparat jo.
0: Jo m'he limitat a llegir el que ha escrit la Marta.
19: Jo he preparat... I llavors vol dir que no li he demanat una nota de veu a la tercera persona.
0: Ens hem deixat.
19: En Guillo Rist.
4: Guillo Rist.
3: És cert, que és com de mata de pera, oi?
4: De mata de pera.
19: Hosti, quin greu, pobre Guillo.
0: Bueno, Guillo, si estàs anant cap al Palau Sant Jordi i encens, disculpes i pots entrar a l'antena quan tu et vingui de gust.
4: Marta, és divendres d'estiu. Has fet el que has pogut.
19: No, és el meu ve de més lluny. Ve de més lluny. Bueno.
0: En Guillo tampoc. Guillo es diu?
4: Guillo Rist.
0: O Guille, Guillo.
4: Guillo.
0: Tampoc en van parlar artístic. Gaire, el que no surti.
4: No en varen parlar massa.
3: És que la Judit i el Max són els nostres.
0: Són els nostres. Sentim la Judit, que també li hem demanat un àudio.
5: Hola.
0: Hola.
5: Estic supernerviosa. Sabeu les ganes que tinc de sortir a l'escenari ja? O sigui, sí, clar, jo aquí he vist grans artistes i ara és que no puc creure que anem a sortir nosaltres. O sigui, em fa moltíssima il·lusió. Hem treballat un monton per cantar avui aquí. Hem fet molts assajos, molts assajos, i ara ja doncs, ens estem preparant, maquillant, fent proves de so, posant-nos els in-ears. Jo crec que aquest concert serà molt especial, poden haver algun parell de sorpreses. A part, també us dic, a mi em fa molta il·lusió tots els concerts de la gira, perquè evidentment és una oportunitat grandiosa per nosaltres, però no hi ha res com cantar a casa.

0: Bé, des d'aquí molta sort, que no la necessiten en Max i la Judit, que ho faran molt bé a les 9 en aquest concert al Palau Sant Jordi.
1: I en Guillo Rist també, no?
0: I en Guillo Rist.
2: Aquí li demanem disculpes des de l'emissora pública nacional de Catalunya.
1: Això que he vengut, eh?
2: Let's go.
0: Sí, perquè ens el vam deixar. Bé, com m'heu pogut comprovar, no estem massa al dia de l'última edició d'Operació en Triunfo, però sí que és veritat que la gent d'aquest estudi som una mica nostàlgics d'Operació en Triunfo en general. Sentir aquesta cançó i tornar automàticament al 2017.
2: L'edició on va treballar el nostre company, Aleix Figueres, i també la de la Maia, la Aitana, l'Alfred, la Lola Índigo, l'Anna Guerra, també en Cepeda per allà al mig. És que es va fer tan bon càsting aquell any, va ser una cosa increïble. Però si realment volem anar a les arrels del format, als orígens, clar, ens hem de remuntar molt més enrere. 22 d'octubre de 2001. Wow. Per tant, farà ara 25 anys.
3: Acabo de notar un pes al damunt.
0: De l'edat,
2: de la vida. De la bellesa, no? En ve baixa, bé. Televisió Espanyola i un Carlos Lozano ple d'il·lusió i segur que algun dubte també, perquè allò tot just començava, que donava el tret de sortida al que acabaria sent el gran fenomen televisiu de l'any.

0: noches. Muchísimas gracias.
1: Buenas noches y bienvenidos a Operación Triunfo, un proyecto fantástico, emocionante, musical, en directo, donde por primera vez todos ellos en régimen de internado en una academia. Allí deberán de luchar duramente y convivir durante 3 meses, y entre todos decidiremos quién es el mejor. Llevamos meses preparándolo y vimos a más de 5.000 personas por toda España. Vean.
2: Sona tan diferent.
3: Sona, sí, com que es parlava diferent.
2: En règim d'internado, que sona gairebé com una cosa d'aquesta de curso del 63, saps aquell format que els tenien allà?
4: És que l'Estat espanyol era el segon reality, o sigui, s'havia fet Gran Hermano l'any 99, clar. I era el segon, llavors és com que havies de ser molt contundent perquè l'espectador entenés on s'estava ficant.
2: Però a més, el Carlos Lozano aquest se'l veia com una mica nerviós, no?
3: Jo crec que sí.
2: Sense saber ben bé com aniria, perquè és veritat que era jugar-se-la, perquè sí que recordava Gran Hermano, però alhora era un talent musical que volies, sí, no, que aquella gent tingués una carrera.
3: Clar, era un experiment.
2: Sí, sí. No, perquè... I ara pensava també en tots els presentadors que van venir després d'en Carlos Lozano.
3: Home.
2: Perquè actualment tenim la Chenoa en aquesta nova etapa Prime, aquí adorem també, per cert. Abans va venir en Roberto Leal, que després va acabar fitxant per Antena 3 i ara està presentant Passapalabra.
3: Fantàstic.
2: Bastant abans, el 2011, Jaume, jo sé que aquesta dada tu l'agrairàs. Va provar sort tu
5: todo.
2: Què dius? Pilar Rubio.
3: Pilar Rubio
2: va presentar el que venia del cielo que hiciste.
3: Sí. Que es veu que necessitava un prompter com aquest video wall que tenim aquí.
2: I què? I com ho va fer? No, molt malament.
4: Va ser una edició molt maleïda, no més per ella, perquè no tot és culpa seva, però va ser una edició que la van enxafar mes i mig.
2: No va funcionar gens.
4: Tenia tan poca audiència que els van xutar. Van fer una final amb 10 concursants allà.
5: I apa, s'acaba el programa.
2: Doncs sí, Pilar Rubio, i si tirem encara més enrere, també hi trobaríem en Jesús Vázquez.
3: Ai, sí.
2: Ell en va ser el presentador del 2005 al 2009 i es va haver de menjar amb patates un senyor amb ulleres de sol fosques.
3: Home.
2: Y muy malas maneras.
6: Tío, yo te entiendo. En esa academia yo también tendría muchísimo miedo de dejar orificios abiertos.
7: Yo tengo que, lo siento, Risto, pero tengo que protestar porque me parece que ha sido completamente fuera de tono lo de los orificios y eso. Me parece un gesto homófobo que se suma a muchos feos que has tenido hoy contra no.
6: ¿Perdón?
3: U-A-U. Que bèstia.
2: Quin perla, eh?
3: No recordava aquestes declaracions.
4: Ha envellit, o sigui, ja estava malament i ha envellit pitjor.
2: El Big Bang, saps quan es crea l'univers? Sí. Doncs això, aquest moment, és l'origen, la llavor del naixement de senyor Risto Mejide.
4: Era un gran preludi.
2: I clar, tu imagina't tot això, la Laura Escanes, amb 8 anys, suposo, o 7 o 5, mirant-ho des de casa.
4: Havia nascut?
2: Sí, havia nascut, i ella ha confessat en alguna entrevista que ella veia en Risto a la tele amb la seva família.
4: Brutal.
2: Mirant-ho té. En fi, seguim endavant, perquè si no, jo crec que la diré molt grossa. Adelante.

Hi ha molts moments d'aquests 25 anys d'OT que quedaran per la posteritat, i un d'ells és de l'edició del 2018, per tant una cosa més fresca, quan per primer cop, i és gros perquè OT, recordem que està produït per Gest Music, productora catalana, i està farcit de catalans també, doncs 2018, per primer cop a la història del concurs, un triomfito va cantar un tema en català.

0: És el nostre Miqui, eh?
1: És el
2: Miqui Núñez.
0: O sigui, en Miqui, que ara és una cara imprescindible de 3CAT. Amb Eufòria, la travessa VIP, ara que xorra encara la tardor, amb Zenit, oferint les campanades amb la Laura Escanes cada any.
3: Es fascina tant aquest noi. És que jo es veure'l, saps? I això, com desprèn...
1: Dic, això va passar en aquesta edició perquè aquesta edició va ser molt reivindicativa en molts aspectes. Mm-hmm. I llavors, clar, ell va reivindicar molt que volia cantar en català i, per tant, va acabar cantant en català. Però recordem que hi va haver un episodi per un tema d'una lletra de Mecano, vull dir que va ser una edició molt reivindicativa.
0: Clar, i a més, cantar en català aquell any, en aquella època...
3: Clar,
0: Nosaltres ben contents amb aquestes engrunetes que ens donaven de menjar i ens deixaven ben tips per 3 anys. Perfecte. Doncs hem de tenir present també que OT ha creat un univers de músics i comunicadors a casa nostra que han acabat calant també a l'univers 3CAT. Vull dir, estem parlant d'un Manu Guix que ha fet programes també, en aquesta santa casa, d'Àngel Llàcer, la Nina, directora dels primers anys, la Noemi Galera, o sigui, al final tot talent català de quilòmetre zero. I del 2018, ara us convido que passem al 17 novament, que és un any, com hem dit abans, de molt bon càsting, que va tenir una justíssima guanyadora.

0: Aquesta és la veu de la Maia.
1: És increïble.
0: És que en directe que encara va ser més de pell de gallina.
1: A mi
0: m'emocionava molt. Com estava l'escenografia i tot.
1: I per mi és de les millors actuacions de la història d'Operación Triunfo, sense cap mena de dubte.
0: Aleix ho compra, sí.
2: No, és una meravella. A més, és que recordo això, tot l'escenari ple d'espelmes.
0: D'espelmes, sí.
1: Espectacular.
0: Aquell vestit perfecte, oi?
3: És que, a més, no va ser la cançó de la final.
0: No, això era la gala 9.
3: Faltaven unes gales, però ja tothom allà va saber que guanyava. Això és com la caiguda del mur de Berlín per les mil·lènies. No? Va ser molt gros aquell dia.
0: Mil·lènials o zetes, és que ja no sé quina,
3: sí,
0: quina generació hi havia.
4: Zeta, potser.
0: I això, la Maia guanya OT 2017 i qui queda segona és l'Aitana. L'Aitana Ocaña, la de Superestrella, la nostra Aitana.
1: La nostra.
0: O sigui, tu imagina't quin duel final, un duel d'amigues, que encara ho són a dia d'avui perquè es porten genial i s'estimen moltíssim. Però seguint amb el repàs de grans moments d'OT, jo he considerat oportú i rellevant rescatar també una posada en escena de signe contrari al que està sonant ara, ¿vale? Per tant, estem parlant d'una desfeta majúscula.
1: Ai, quin petit.
0: Estem parlant d'un Titanic.
1: Uf.
0: Allà on ho graven? A Terrassa?
3: Sí.
0: En aquella època no ho sé on ho graven.
2: En aquesta època em sembla que era...
3: A Sant Just.
0: A Sant Just.
2: Al Media Park, exactament.
0: Doncs un Titanic al Media Park. Jaume, si jo et dic Esteritània...
3: Això sí que és la caiguda del mur de Berlín.
0: No, OT 2008. Las de la intuición.
3: Uf.
0: ¿Qué me contestas?

0: amb raó la Shakira no voldrà venir mai més aquí. És que és comprensible.
1: Pobretes.
0: En fi.
2: Els hi passa allò que dèiem que tens una cançó al cap.
1: Que dintre capaç... teu sona bé i la teu sona...
0: Conya, aquesta cançó és dificilíssima. No, sí, sí. Només conec una persona que la defensi bé, que és la Juliana Canet, que ella en sap molt i es va presentar a OT 2025.
1: Què? Interpretant aquesta cançó.
0: Sí, interpretant aquesta
2: Juliana
0: cançó.
2: Juliana Canet es va presentar a OT, eh?
0: Amb un TikTok, sí, sí.
3: Ah, perquè podies fer com un passe ràpid.
0: Un passe ràpid, sí.
1: I sabeu per què la van desqualificar?
2: Per què?
1: No per tenir mala veu. Perquè no podies ni utilitzar cap instrument, ni fer cap so, ni acompanyar-te d'una pulsació.
2: I ella què havia fet?
1: Anava picant amb el terra
0: amb el
1: i fent el ritme amb les així. Mans i va quedar desqualificada.
0: Si fos una cantant de so.
3: Una dona d'instrument.
0: Sí.
3: He de dir que aquesta actuació s'ha d'abraçar perquè tothom tenim un fracassat a dins.
0: Sí, sí. És que per mi és un moment imprescindible de la cultura pop. Va així. Però sí. És veritat que no van ser aquells anys els millors d'OT.
3: No varen guanyar.
0: Per tant, per trobar grans moments novament, ens hem de remuntar a la segona edició del concurs, la del 2002, la d'en Manuel Carrasco, Nena de Conte, en què estrella estarà. També la de l'Helena Cadell, que actualment és la Noé del Com si fos ahir, la parella d'en Farelo. És que fixa't tu quines voltes que dona la vida, eh? Però també va ser l'edició de la nostra Bet.

0: Per mi sencera. Per mi la deixem sonar tota l'estona, doncs, Gisela, si vols.
1: Sí, però perdoneu, però ella renega d'aquesta cançó.
0: Ella no la pot suportar.
1: És horrorós.
2: Ara s'hi ha reconciliat un pèl. S'està reconciliant una mica, una miqueta, sí. Ara bé, ella va ser la primera que va inaugurar la Sagrada Família, abans que Lleó 14.
0: Recupereu, si us plau, el videoclip de Dime, perquè veureu aquí una obra d'art. El cinema mai més ha tornat a ser igual.
3: Sí. Això és una meravella.
4: Ella s'hi va santificar, aquesta catedral que tenim a Barcelona.
0: Busqueu-lo, busqueu-lo. La veureu en miniatura sobre de la, sí, dalt de la Sagrada Família.
2: No, molt lucrat, tot plegat.
0: Va quedar tercera al concurs, però tot i així va participar, sí, en aquesta proposta a Eurovisió. I ara anem a la primeríssima edició d'OT, la del 2001, l'original, la d'ara fa 25 anys, que és la d'aquells joves il·lusionats que no sabien on es ficaven. Ells sí que no ho sabien.
2: Totalment.
0: No sabien com canviarien les seves vides, ni com, gràcies a ells, el sector del karaoke reviuria fins a dia d'avui.

0: estem contenint per respecte a la llengua, eh?
1: Però
2: i perquè sabem que no som capaços de defensar-la. No, som conscients dels nostres límits vocals.
0: No,
3: sé les dues de matí l'hem intentat defensar un karaoke i ja hem descobert que no tocava.
2: Aquesta cançó era per en David Bustamante i l'Àlex Casademunt, que malauradament, recordem, va morir en un accident de trànsit el 2021. I aquest és, sens dubte, un dels seus llegats. Dos hombres i un destino. Però espereu, perquè encara ens falta recuperar aquesta altra, eh?

0: Que la cançó ja sonava bé amb aquestes dues veus, home, perquè estem parlant de David Bisbal i Chenoa, però encara li afegia un plus saber que eren parella, aleshores.
1: Home, i com ho jugava Àngel Llàcer a les classes d'interpretació, que els apretava d'una manera.
0: També aquí, jo crec que hi va haver una part de l'acadèmia que
2: va provocar això, eh?
0: No, exacte, i que es va aprofitar de la innocència d'aquesta jove gent que tot just començava i deien, bueno, a veure si creem aquí també una mica de xipeig.
3: És molt ambivalent el que un sent quan escolta aquesta cançó, no? Perquè te tornes a enamorar i després te'n recordes
1: de com va acabar
3: sortint xandall, perquè totes vam sortir aquell dia en xandall.
0: El 2005 és quan ho van deixar, però fixa't tu que 25 anys després seguim preguntant contant-los tant a l'un com l'altre, que amb en Bisbal, que amb la Chenoa, són bastant pesats els mitjans. Recordeu com va quedar la classificació de T2001?
2: No.
3: Sí.
0: T'ho recordo.
2: Ah, sí?
0: Quarta.
2: La guanyadora, només.
0: Cinquena, no ho sé. Quarta, Chenoa, injustament.
4: Quarta?
0: Injustament. Tercer, Bustamante. Injustament, també. Per tant, canvieu les posicions, si voleu. Segon, David Bisbal. I en primer lloc, la guanyadora va ser...

0: no m'agradaria inventar-m'ho, però que no s'havia arruïnat, però que anava molt malament de diners. Sí.
1: En Jaume segur que
2: això li ha passat també diverses vegades a la Rosa.
3: És que s'ha assessorat molt malament la Rosa.
1: Però, això és tan greu, eh?
3: Molt.
2: I és molt transparent i cada dos anys diu chicos, estoy fatal en bancarrota. No, sí. Bueno, pues...
0: De fet,
1: però si torna a estar en bancarrota vol dir que se'n surt i que torna, no?, a agafar aire. Entenc.
2: Sí, és un au fènix. Perquè continua... després torna a caure.
3: Ella continua sent Rosa d'Espanya.
1: Sí, sí. Llavors, el ella... títol no li prendrà mai ningú.
3: Els seus bolos, les seves coses... Ara bé.
2: Sí, en l'estiu crec que triomfa, les verbenes de poble,
0: sí,
2: i així.
0: Sí, fa festes majors i sí, tal, sí. Ho va dir. Sí, sí.
1: Mm-hmm. Bueno, per acabar, sí, no, no tinc res més a dir de la Rosa d'Espanya, però sí que tinc a dir una cosa més per acabar aquest petit espai que m'heu concedit, que és que jo crec que hem de fer sonar...
3: L'himne.
1: L'himne. El que serà per sempre l'himne del concurs.

0: Mariona Córdoba, des del Palau Sant Jordi. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda. Quin show, no? Tenim muntat.
0: Home, què t'està semblant, aquest moment de ràdio?
1: Sento enveja, sincerament. Jo volia participar a aquest karaoke i no se m'ha convidat.
2: T'enyorem aquí, Mariona.
0: Sí, t'enyorem.
1: Gràcies, jo també, vosaltres. Però, en res, torno a ser allà.
0: Molt bé, però tu ara mateix ets els nostres ulls a fora del Palau Sant Jordi, a 2 hores i mitja abans que comenci aquest concert. No sé si hi ha moviment, si has sentit també les proves de so. No sé quin ambient es respira ara mateix.
1: Mira, quan hem arribat, hem fet pràcticament un escape room per entendre com funcionaven les cues d'aquest esdeveniment, perquè hi ha diverses cues per els diferents passis que existeixen, no? Ara, per exemple, som a l'Early Entry Access, que vindria a ser l'entrada més cara, que és per entrar abans al recinte. Hi ha gent que ja està entrant al recinte i que està esperant just per creuar les portes de vidre cap a dins, cap al Palau Sant Jordi. I quan hem arribat tot just, estaven sonant les proves de so, en concret estava cantant l'Olivia i estava tothom molt emocionat, els nervis es notaven. Bé, és que la gent estava atacada, jo. A més, t'haig de dir, fa molta calor. Sí que és veritat que ara
2: pobre,
1: el sol...
2: Crec que estava esperant que diguéssim la rèplica.
3: Pobre, Mariona.
0: Ara és cap allà, eh?
2: Sí, no sabem cap nom, Mariona. Llavors, sí. Has dit Olivia.
0: Jo diria que ha trobat una amiga seva, la Mariona.
4: Olivia és una de les preferides d'aquest concurs.
1: És una de les protagonistes d'aquesta edició. No us veig. Gens assabentat.
4: Olivia, que més... Que va cantar Superestrella d'Aitana. Una gala que va ser...
0: Ara forma part d'una campanya d'un centre comercial.
2: Ah, la del Corte Inglés, on van anar tots els influencers. És veritat. Sí, l'Olivia. Ja. Sí. Olivia Bay. Olivia
1: efectivament. Bay. Jo m'ho esperava del Roger, m'ho esperava d'ell, mira, de la Marta fins i tot, que sí, no s'ha assabentat gaire de l'edició, però tot, a tu Marta Montaner, jo tenia per una persona
0: Marta
1: més actualitzada.
2: Avui, tia, i a part avui que he obviat completament en Guillo Ris, que es veu que és català també, i que sí. No li hem demanat nota de veu per saber com van els nervis abans del Sant Jordi, però a la Judit i en Max Navarro sí, jo demano disculpes.
4: En Guillo Ris era dels meus preferits. Jo sempre em vaig més homosexual de cada edició.
0: Ell va fer una versió de Catarata, era la cançó?
4: Sí. Exacte.
0: Que això va ser el
4: va ser espectacular. Sí.
0: Mariona, has pogut parlar amb gent que estava aquí fent cua o què?
1: Sí, he pogut parlar amb molta gent que estava per aquí fent cua, sobretot la gent que ha entrat, els primeríssims i les primeríssimes, que anaven ben equipades, amb un munt de samarretes personalitzades, amb cartells, amb de tot, però jo sobretot volia parlar amb les primeres de la fila que, de fet, han passat la nit aquí, al voltant del recinte. Des de quina hora porteu aquí, noies?
5: És de les 11, no, 12 i mitja
6: de la nit. Hem acampat. Estic descansada, estic nerviosa.
1: Quant us va costar l'entrada?
5: 154.
6: 154.
1: I aquí teniu ganes de veure?
7: A l'Esclívia.
8: Olivia Clàudia.

0: Com veieu, gent molt animada, sí? I amb moltes ganes.
1: Molt? Molta actitud.
2: A veure, no. Nosaltres hem ofert un espectacle bastant pitjor, eh?
3: Exacte,
2: fa uns minuts.
3: No tenim dret a dir res perquè venim de tocar fons, realment, també.
0: És que, perdoneu, però és que estem parlant de gent que haurà dormit avui 4 hores tirant llarg. Sí.
4: Jo trobo que és una experiència vital que has de viure sí o sí en algun moment de la teva vida. Fer ridícul per algun artista i deixar-te trepitjar per la fama d'algú i dormint-te enmig d'un...

0: de Montjuïc, on sigui, no?
1: Jo també vaig fer hores i hores de cua i puc dir que estic penedida.
2: Per aquí, per aquí, Mariona.
1: És un grup que es deia Aurin, que era una...
2: El grup de Blas Cantó i Dani Fernández.
1: Sí, efectivament.
3: La boy band dels 2010, no?
4: Els que havien de ser els...
2: Els nostres One Direction.
1: Els One Direction d'aquí. Exacte. Sí. Doncs jo era la màxima fan, tenia tots els discos, ma mare havia fet cues i cues ja, a mi, perquè clar, jo era molt petita. Sí, sí, sí. Una mica, les cues lluïen de la mateixa manera que llueixen avui, que és molta gent jove, sobretot també molta gent acompanyada dels seus pares, moltes famílies, i de gent així més de 25, potser ja no hi ha tanta gent, us haig de dir.
0: És un públic especialment juvenil, no?
1: Sí, molt juvenil. I, de fet, jo m'he apropat a un dels nois que veia que portava un cartell i dic, necessito saber què hi diu en aquest cartell, i li he preguntat. He vist que portes aquí un cartellet, què hi diu?
5: Sí, mi padre me dio la vida y esta edición las ganas de vivirla.
1: D'on veniu vosaltres?
6: De Cornellà,
7: d'Hospitalet.
1: Molt bé, i quanta estona porteu aquí?
6: Jo porto des de les 9 i mitja, 10, més o menys.
7: Una mica més tard.
1: I què has fet totes aquestes hores per aquí?
6: He anat a Sants a veure'ls, als Otitos. He anat a comprar menjar, he menjat, he donat voltes per l'estadi.
1: I has pogut parlar amb alguns d'ells aquest matí?
6: Sí. He parlat amb la Laura Muñoz, que és la meva favorita. I, bueno, ja està.
1: Ara que entreu, durant tota aquesta estona que estigueu allà, què fareu?
6: Plorar. Plorar i estressar-me per qui vinguin ja.
3: A veure, una cosa.
2: Mariona, si ens pots il·luminar, que hi ha dubtes, sí. De coses que no s'han entès.
3: Mira, jo d'entrada, clar, ha dit Otit, a la meva època, eren els Triunfitos.
2: Exacte.
3: Què és això d'Otitos?
1: Clar, ara l'argot és diferent, ara són els Triunfitos, i els Otitos jo crec que no deuen saber ni
2: què. Ni ells, qui
1: són. No té cap mena de sentit, tot això.
0: A veure, s'ha de dir que des de la pròpia organització d'Operación Triunfo, no, Noemí Galera mateix, estava molt en contra de la paraula Triunfito, perquè era com molt pejorativa dins indústria musical. Llavors, a lo millor els fans del programa han canviat la paraula.
2: Que Otitos molt millor.
3: Em recorda amb el d'orella, saps fet bullir?
2: Sí. No, també és veritat que ara la marca OT és, no?
3: Ja.
2: La que ressalta més, i abans sí que potser dèiem Operación Triunfo.
3: A part que el de Triunfo no sempre és veritat.
1: No, no.
3: En cas
1: no.
3: Gairebé sempre no és veritat. Sempre quedes a mig camí, és sí. Normal.
2: De fet, han reduït el que és el nom del programa. Ara sempre és OT 2017, sí. OT 2018.
1: Mm. És veritat. Ara també es porta molt el tema d'ajuntar noms. Per tant, per exemple, tenim un club de fans molt gran amb dues de les concursants d'aquesta edició, que són l'Olivia i la Clàudia, i les fans es fan dir les Clívies. Bueno, el shipping name, que és aquest nom conjunt d'aquest duet, doncs és les Clívia. Has d'estar molt actualitzat, has de seguir molt les xarxes.
0: És el que en 2017 nosaltres teníem al Maya, no?
2: Mm. Exacte.
0: Que han ballit molt malament, també. Esperem que Clívies no en ballesqui tan malament.
3: Se'm fa bola, a mi, entrar en aquest món.
2: Bueno, i després hi havia el Bàlia, també, el 2018.
0: Cert, és que hi havia moltes combinacions, eh?
2: Que era el Barretxe i Natàlia, és veritat.
0: Una pregunta que no sé si heu fet abans de que jo arribés, no ho sé, està sold out aquest concert?
3: No, queden entrades, hem mirat el preu.
2: I en podíem comprar
3: Sí, amb sàndwich inclòs, vale? Tens l'entrepanet.
0: Ah, mira.
2: Que no és veritat.
1: No era un entrepà al final.
2: No, Marta, és que no ho has...
3: Era el naming del tipus d'entrada, no?
2: No t'hi fa un entrepanet, Marta. A veure si t'hauran d'allà sucar el pa amb tomàquet.
3: Et prometo que havien...
2: Hola, bona tarda, mira que m'ha agafat el pack sàndwich. Jo el vull sense tomàquet.
0: Clar, ja està, la teva flauta i no t'arriba.
3: Et prometo que jo m'havia quedat amb aquesta copla, que compraves 4 entrades amb 4 entrades.
0: Crec que és un poc com a Savi, que si compres 4 cadires juntes és més barat.
3: Clar, és més barat si agafes el pack de 4.
2: Sí. Valen 60 euros individuals, sí. Si en compres un pack de 4 et surt 51 la unitat.
3: Sí, sense entrepant i beguda.
0: Hombre, no és broma que jo pagaria només per coneixen aquest fan que ha dit mi padre me dio la vida y yo te las ganas de vivir. És una frase que jo hagués pogut dir d'un concert d'Anna Merche quan hi vaig anar en 2017.
3: Sí, és que fa per tu aquesta frase.
0: Sí, me la tatuaria realment.
3: Molt bé.
1: Aquest noi i després la noia que també aquest matí s'ha presentat a l'estació de Sants a rebre els Otitos o els Triunfitos, el que més us agradi dir, per poder parlar amb ells, i diu que es passarà tot el concert plorant. Per tant, emoció, vinga, flor de pell.
3: Tots hem sigut aquesta noia.
2: No vols res?
3: Sí, exacte.
0: És que tots hem anat a un concert que estàs tan motivat que no recordes res, sí, emocionalment. I a mi m'ha passat en edat adulta, l'any 2024. Sí. Vaig veure una Madonna en el Palau Sant Jordi. Jo no record res.
3: Sí, drogat d'emoció, no?
2: És un plor d'emoció, sí. No?
0: Tanta sort que tenc un amic que es addicte en el mòbil i me va estar gravant i sé on era.
3: Tens proves que vas ser allà, no?
0: Sí, sí.
2: Mariona...
1: I a més, aquests fans, digues, perdoneu, són els primers en entrar i per tant els que estaran més a prop i potser poden tenir alguna interacció amb els seus estimats triomfitos, perquè això que et mires sí, i que penses que t'ha mirat a tu, es cau una gota de suor...
0: Que facin com ses fans de Taylor Swift, que se posin paquet per pixar-se damunt, perquè a primera fila, si estàs a primera fila, no pots anar a pixar fàcilment.
2: No, perquè perds el lloc, llavors.
0: Clar.
2: No?
0: Mm-hmm.
2: Mariona, moltes gràcies. Si decideixes quedar-te, dilluns esperem una mica de resum del concert.
1: Jo vaig al cotxe a posar-me l'aire condicionat perquè fa una xafogó, nois. No puc
3: Vinga,
1: més.
3: Va.
2: Molt bé, doncs va, bona tornada. Moltes gràcies. Fem una pausa i de seguida les últimes novetats. Mira, d'una Otita de fa un temps, de l'Aitana Ocaña.
3: Otita, Roger, no ho diguis mai més, vale?
4: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus. Les drogues formen part de la nostra cultura. Per parlar-ne amb rigor i sense estigmes, és clau fer-ho de forma oberta.
8: Comencem per la gran paraula, que és droga. En l'actualitat, què inclou la paraula droga?
4: Flora Saura, el podcast La Flora i la Fauna, crea una conversa oberta, necessària i honesta sobre drogues, consum i salut.
8: Les meves germanes han passat vergonya de que jo ho hagi dit.
9: Bevíem de manera no professional, perquè ens agradava estar serens.
10: La forma de crack, aleshores, va parar els pulmons i va molt més de pressa a la sang.
4: La Flora i la Fauna, amb Flora Saura. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui divendres, no cal anar a Suïssa.
4: Catalunya té molts camins per trepitjar.
13: Puges cap al coll de la Garrofera.
4: I molts racons per visitar.
14: És un corriolet que puja per la Careneta.
15: Rius, carenes, cims, corriols, castells, llacs, altiplans...
16: Paisatges verds i no tan verds que ens fan dir ben convençuts...
17: No cal anar a Suïssa.
16: Per això, aquest estiu us portem d'excursió pel Montcaro, la Vall d'Unarre, Castellcí, la Vall dels Voltors, Josa de Cadí.
4: No cal anar a Suïssa. El divendres a la mitjanit amb Gerard López.
16: No et descobrim el territori. T'ensenyem el país.
18: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
19: El baix baríton Brin Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lit de Schubert i Schumann amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
18: Linkat.
20: La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo, què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
18: Linkat. A Catalunya Ràdio.
21: L'estiu és tu.
4: Catalunya Ràdio.
21: La llum dins dels meus ulls.
18: Som 3Cat.
21: L'estiu ets tu.
4: L'estiu ets tu.
21: Quan em mires i somrius.
4: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: 2 minuts i 3 quarts de 7.

0: Jaume, com dèiem, hem de parlar de l'Aitana perquè se l'ha acusat de no recolzar el col·lectiu LGTBIQI+.
1: Faci't una
2: lliure. T'anava a dir això, crec que has colat
0: alguna... He rebatejat el nom del col·lectiu.
2: Alguna lletra, eh?
3: Sí, t'has inventat un subcol·lectiu.
0: No, no me'n volia deixar cap.
2: I es n'has
0: afegit. Jo crec que he afegit una lli, que ara hi ha una gent que els he afegit aquí dintre.
2: Sí, perquè d'ahir n'hi ha una i n'hi has posat una altra.
3: Mentre no afegis una d'heterosexual, no passarà res.
0: I potser de dir més o plus?
3: LGTBIQ+.
2: El Disney Plus, com el dius?
0: Marta, m'estàs fent preguntes, jo estic molt cansat.
2: Ho hauríem de demanar al dalt.
0: Disney Plus.
2: Els lingüistes de la casa.
0: Plus,
4: jo no sé com s'ha de dir, però tothom diu LGTBIQ+.
2: No,
4: més.
2: Plus.
4: Tothom diu Plus.
3: Sí.
0: Bueno, és igual.
2: Vinga, va, a veure, avancem. Perquè...
3: Jo com a representant dels col·lectius.
2: Ah, vale,
4: gràcies.
0: Jo dic Plus. Doncs ja està.
2: Ho farem com tu. Què, anem avançant?
3: Bé, tornant al conflicte de Aitana i el col·lectiu, això és molt gros, perquè ja sabeu que Aitana té un públic majoritàriament de dones i maricons, gays and girls, que diuen en anglès, i per tant, de ser cert que Aitana no recolza els seus petits gais, aquestes acusacions tindrien un pes decisiu per un públic tan fidel a sa cantant. Però, per poder-vos explicar tot aquest drama, mos hem de remuntar una reflexió pública que va fer Aitana fa uns dies, un pensament en veu alta sobre el Mundial. Aquesta setmana, Aitana se declarava seguidora del Mundial a un directe d'Instagram i narrava que just avui divendres faria concert a Saragossa amb el seu Cuarto Azul World Tour, que m'encanta que se digui World Tour i només fa parada a Saragossa.
2: A Múrcia.
3: I a Torrelodones.
2: Sí. És qüestió de com ho vens, el màrqueting.
3: Sí. Bé, idò, un concert que coincidia en horari amb el partit d'Espanya contra Bèlgica, que també se juga avui. Evidentment, ho he hagut de buscar a Google. Idò, bé, Aitana s'estava plantejant modificar l'horari del seu propi concert a favor de veure el joc.
5: Este viernes tengo concierto en Zaragoza. ¿Qué pasa? Tenemos justamente el viernes a las 9 partido con Bélgica. Pues pensad, ¿qué hacemos si lo adelantamos? Mucha gente que por logística no llega a, por ejemplo, a las 7 al concierto, ¿sabes? Hay gente que es viernes, que trabaja, y entonces dicen, pues vamos a retrasarlo. Claro, pero si nos vamos a prórroga y luego a penaltis, es que claro...
2: Aquesta primera persona del plural, eh? Sí, no, ella està molt implicada.
3: Sí, ella
2: ho viu molt, ho viu molt.
3: Ella és en la minya mal, no? Bé, una reflexió molt poc corporativa en si mateixa. No, dic, ho viuen tant primera persona, no?
0: Sí,
3: això volia dir.
2: Ella ho viu molt intensament.
3: Clar, és que pot sobte que jo sàpiga que hi ha un jugador que se diu Lamine Yamal.
2: Sí, m'he sorprès.
3: Sí, això ho sé, perquè va estar amb la Nicki Nicole, però això ho sé. Bé.
0: Tu el coneixes via Nicki, no via Barça.
3: Jo no em fiqui el conec per néixer aquí.
2: És que clar que sí, molt bé.
0: Em sembla molt bé.
3: Bé, aquesta reflexió a Aitana li va sortir de dins. Finalment, no s'ha de modificar res del concert de Saragossa per motius logístics, però tota aquesta parafernàlia li ha suposat un nou conflicte. El periodista Juanma Fernández se va molestar amb la implicació de Aitana amb el Mundial, en contraposició a la falta de compromís durant el mes de l'orgull LGTBIQ+, segons ell. Això són paraules d'ell. Va escriure lo següent, en Juanma. Ni un tuit ha dedicat a aquesta noia en el col·lectiu en el mes de l'orgull, ni un, i això que és el seu públic majoritari. Aquest escrit d'en Juanma Fernández va anar guanyant popularitat a xarxes i va arribar fins en els ulls de Aitana i se va molestar moltíssim amb les acusacions del periodista. I decidida va escriure una resposta extensa i clara. Diu així... Hola, he recolzat sempre i sempre recolzaré en el col·lectiu LGTBIQ+. De fet, la gran majoria del meu entorn familiar forma part d'ell. Han format part de la meva vida des de que era petita. Quan tenia 18 anys, vaig voler demostrar aquest recolzament participant a una carrossa de l'orgull. En aquell moment, moltes persones me varen fer saber que, al ser una dona cis heterosexual, tal vegada aquell no era el meu espai i que devia donar protagonisme en els que sí pertanyen en el col·lectiu. Ho vaig entendre, ho vaig respectar i des de llavors he preferit ser més prudent per no parlar en nom de ningú ni fer res que pogués molestar. Et convido a venir a qualsevol dels meus concerts. Crec que el missatge que donem d'estimar lliurement, de ser una mateixa i de respectar a totes les persones parla bastant més de mi que qualsevol publicació a xarxes.
2: Mm.
3: M'ha fet il·lusió posar aquesta cançó per reivindicar el missatge de Aitana. He de dir que crec que està molt acertada.
2: Molt bé, l'Aitana.
3: Sí.
2: Que al final també és veritat que qualsevol cosa que fa, qualsevol motiu per criticar-la, vull dir que ella està molt a la lupa sempre dels mitjans i dels seguidors, de la gent d'internet en general.
6: Mm-hmm. Però bé, aquest no és l'únic contratemps d'Aitana aquests dies, oi, Jaume?
3: No.
6: A veure, què passa?
3: La pobra no aixeca cap, ja us ho dic, perquè fa unes hores la mateixa Aitana anunciava que s'ha fracturat un dit de sa mà. No vull riure d'ella, però és que és una sèrie de catastròfiques desditxes. Sí.
2: Hi ha gent que de manera molt malpensada diu se l'ha trencat o diu que se l'ha trencat expressament per saltar-se el concert i poder veure el partit d'Espanya.
6: Perquè
2: el concert segueix en marxa, no?
3: El concert segueix en marxa, perquè això és una petita complicació que li impedeix aguantar el micro amb decència o fer coreografies amb dignitat. I tot i els avisos del destí, ella igualment ha decidit que cantarà a Saragossa peti qui peti.
5: Para los que me están preguntando que cómo voy a actuar con un dedo roto, no lo sé, o sea, voy a actuar 100%, sea como sea, me da igual. Tengo la otra mano para coger el micro y respecto a los bailes, los que necesito apoyar la mano en el suelo, como por ejemplo el dance break o break dance o lo que sea, no, yo siempre lo digo mal, tengo que ver si lo puedo hacer, no puedo prometer nada, o sea, al final yo no he decidido romperme el dedo.
6: Però sabem com se l'ha trencat o no?
3: No, m'ho ha dit. Ara estava mirant a Marta fixament, assumint que ella ho sap.
2: No sé com se l'ha trencat. L'últim que sé és que han publicat des del compte d'Instagram del World Tour aquest, del Quarto Azul, com assajava aquest dance break, que és com un interludi que fa entre cançó i cançó i que ella demostra una capacitat de ballarina increïble.
3: És quan sona Tòxic de Britney Spears.
2: Tòxic de Britney Spears. Doncs jo he vist aquest vídeo on els seus pares, en Cosme i la Belén, al·lucinen amb el que fa la seva filla. O sigui, se'ls veu unes cares de dir com és possible que la meva nena estigui fent això.
7: La seva mare està un minut sense tancar els ulls.
2: Està com a taronges, pam.
6: I la falange del mig, no? Vull dir, el dit del mig del cor.
3: Ara mateix ella té embenat tres dits, entenc que un et s'ha afectat,
6: el
3: d'escor...
6: El del mig, imagino.
3: Ah, el del mig és d'escor, jo aquestes coses mai les sé. El d'escor és aquest del mig.
6: Sí, el de la botifarra, eh? Mentre els amics, aquest.
3: Ok, llavors, crec que deu tenir malferit aquest, i els dos correlatius també estan embenats per
2: aguantar-lo, perquè estigui acompanyat.
1: No se sentigui sol.
3: Hasta
1: també
3: no
1: li podria
3: sola.
1: Posar un micro Madonna molt mala si no pogués aguantar el micro.
3: Clar, però tot i així no pots ballar per en terra. És vera que pots cantar amb aquest micro com de diadema.
2: Jo crec que és molt fàcil de dir des d'aquesta taula, però després tu posa't a canviar això, que potser és molt important, aquell micro blau de l'Aitana a nivell show.
3: Tot i així, tothom que aquesta setmana ha especulat en que Aitana és una gandula, en plan, no vol cantar Saragossa perquè prefereix veure el Mundial, aquí s'ha vist reflectit que sí que té molta il·lusió, inclús malferida de sa mà, vol cantar Saragossa sí o sí. És un artista de cap a peus. Estic tan orgullós d'haver-me comprat la seva Nancy Aitana.
1: On la tens, a casa?
3: La tenc a la meva habitació, al costat d'un papa francès que també és de joguina. Els dos a dins la caixa, perquè jo, quan vaig veure Toy Story 2, vaig saber que les juguetes de col·leccionista s'havien de mantenir la caixa. I doncs, allà estan.
7: Doncs ens quedarem amb aquesta imatge i marxarem de cap de setmana. Jaume Miranda, gràcies.
3: Perfecte, voltes.
7: Marta Montaner, molt bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
7: Fins dilluns. Alès, que vagi molt bé.
1: Que vagi bé.
7: I Marta del Cor, dilluns.
6: Bueno, a tu m'hauré faltar, ja et dic.
7: Sí, no?
6: Tant
7: no,
6: de temps amb
7: bé,
6: tu.
7: T'anirà bé.
6: Una mica de desintoxicació.
7: Li hem dit a l'Ada Parellada que ens expliqués per marxar el millor estiu de la seva vida.
8: Els millors estius de la meva vida, que no és només un, sinó que són diversos, és aquell moment entre la infantesa i l'adolescència, que comences a ser autònom, que no vas repenjat als pares que ja et deixen fer i que comences a fer aquelles colles on descobreixes el primer amor. El recordo amb una nostàlgia infinita. Bicicletes amunt i avall tot el dia, jornades que començaven a les 10 del matí i acabaven a les 10 de la nit, i no paràvem de banyar-nos, de fer festes, d'anar de casa en casa, i preciosos, perquè eren estius de descoberta.
9: Com i amb qui estàs passant aquest estiu?
8: D'aquests estius de la infància m'hi queda la casa. És a dir, he tingut la sort de mantenir la casa dels pares, d'estiueig, i passo tots els estius perquè és un lloc que m'entusiasma. És a Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, i passaré amb la família. Amb la família, si els meus fills de 30 i 28 anys tenen... doncs la clemència de venir a passar uns dies amb nosaltres. Però allà hi estaré, i tant.
9: Un dia d'estiu perfecte per tu comença...
8: Un dia d'estiu perfecte comença anant a la platja abans d'esmorzar i nedant. Després un esmorzar llarguíssim, però no de quantitat de menjar, que també, sinó perquè faig lectura de diari i no hi ha aquella pressa, saps? No hi ha allò que... Fins i tot em puc llegir les necrològiques, de veritat, eh? I no per morbos, sinó per el plaer de poder llegir-me coses que potser no m'aportaran gaire res d'informació ni de coneixements, però que em dona aquest plaer immens de no haver-me d'aixecar la taula corrents.
9: I acaba?
8: I la veritat és que s'acaba aquests dies ideals d'estiu amb un sopar sense gens cap pretensió, d'aquests sopars amb pa amb tomàquet, embotits, una mica de formatge, una truita de patates, bueno, qualsevol cosa, sense, amb aquella indolència de que no cal quedar bé amb ningú a sota la morera. I ja està, una mica de lectura i a dormir.
9: Un llibre per llegir aquests dies?
8: Un llibre per l'estiu. Doncs he llegit el darrer del Cesc Cornet, que es diu Les ombres que ens acompanyen, que és un thriller. L'estiu és època de thrillers, m'agrada moltíssim i us el recomano.
9: Un lloc per anar a menjar?
8: Sincerament, no m'agrada gens anar a llocs on hi hagi aire condicionat a dins, aquell aire condicionat que et deixa glaçats els peus i fins i tot les pestanyes, i amb grans pretensions i grans històries i grans canvis de plats i àpats llarguíssims que surto enfitada, que sembla un bacó. No, a mi m'agrada peus a la sorra, arròs de xiringuito i arròs de guingueta i ja està.
9: A qui trobaràs a faltar aquest estiu?
8: Trobaré a faltar, com sempre, i els meus pares, i especialment a la meva mare, perquè la meva mare era una dona d'estiu. El gaudia moltíssim. Li agradava molt anar molt fresca de roba, amb camisetes així, sense mànigues, que encara porto, i sempre, sempre a platja. I era una dona, doncs, que gaudia molt de la claror i de la família, d'estar junts, i doncs és clar que la trobaré a faltar.
9: I per acabar, una cançó que faci estiu.
8: Una cançó que em transporta a l'estiu injustificadament, perquè no és ni de festa major, ni d'alegria, ni de lluminositat, sinó que és més aviat una mica trista, és Louisiana o Els camps de cotó dels Amics de les Arts.
10: Diu que ha anat fent el seu aire.
8: I mira, no sé per què, sempre em transporta, doncs, en aquells camps immensos de cotó, evidentment, amb aquesta llum una mica tènua, de sol... Bueno, mira, és una cosa que per mi fa estiu.
10: Que està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.

0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell i Marta del Cor.
1: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
3: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
2: A més, té un 98% de carn.
3: És natural que es noti, oi?
2: Doncs sí, natural.
4: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
5: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
6: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
7: Amb el Joan Antoni Fletxa.
8: El més difícil que tenia
7: el Mireia Benito.
6: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
10: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaxador L'Ile de la Laguna, tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
3: Tot costa.
4: Sense estridències, però amb una seguretat que espanta i que va més enllà del seu arsenal ofensiu, França avança pel Mundial sense despentinar-se. Espanya busca avui bitllet per enfrontar-s'hi a les semifinals, però ara mateix no sembla fàcil imaginar com poden caure els blers.
3: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Les 7 d'aquest divendres 10 de juliol de 2026, el dia que jugarà el segon partit de quarts de final del Mundial a Los Angeles. Roger Arbusà, bona tarda.
5: Què tal, Costa? Bona tarda.
4: Tenim 11 de la selecció espanyola per aquest partit de quarts de final contra Bèlgica.
5: Encara no, però està a punt de sortir, sempre surt dues hores abans, a punt de sortir aquest 11, que en principi serà el mateix que contra Portugal i que contra Àustria, per tant, a priori amb els quatre del Barça, amb Cubarsí, amb Pedri, amb Olmo i amb Lamine Yamal.
4: Doncs mentre esperem l'11 de La Fuente, també el de Rudi García, obrim aquí el diari del Mundial.
3: El Mundial, al Tot Costa. Resultats.
5: França 2, Marroc 0. Victòria justa de la selecció francesa, que va ser molt superior a la marroquina. Per tant, Mbappé, Dembélé i companyia, que ara esperen rival a semifinals. Serà o Espanya o Bèlgica.
3: Agenda.
4: I això que els francesos, Mbappé concretament, van fallar un penal, que per mi no ho era i que encara hauria fet molt més fàcil la victòria de l'equip de Deschamps.
3: Agenda.
5: Avui a les 9, aquest segon partit de quarts, juga la selecció espanyola, Espanya-Bèlgica, aquí a Los Angeles. Demà a les 11, Noruega-Anglaterra. I la matinada de dissabte a diumenge, a les 3, Argentina-Suïssa.
4: I ja ho tindrem la setmana vinent, setmana de semifinals, dimarts i dimecres, i evidentment la final de diumenge a Nova York.
3: El protagonista.
5: Didier Deschamps, que ha sabut conduir una de les generacions més talentoses que ha tingut mai la selecció francesa i, amb el pas dels anys, també ha evolucionat com a tècnic. És un entrenador que sempre se l'ha etiquetat com un entrenador, diríem, més aviat defensiu, però ara, en canvi, s'ha adaptat a la qualitat que té al davant, juga amb quatre davanters i, a més, la seva selecció també és capaç de dominar des de la pilota.
3: La notícia.
5: Són tres semifinals de Mundial consecutives per a la selecció francesa, cosa que ha aconseguit per primera vegada la seva història. Ho va fer el 2018 a Rússia, quan va arribar a la final i la va guanyar. El 2022 a Qatar també va arribar a la final i aleshores la va perdre, i torna a assolir les semis ara, el 2026. En cas d'arribar a la final, serien tres finals seguides, cosa que fins ara només ho ha aconseguit el Brasil i Alemanya Occidental.
4: I ja ni t'ho explico si acaben guanyant dos títols i una final en tres edicions consecutives del Mundial. La veritat és que seria un bagatge difícil d'igualar. Per cert, també és notícia d'avui que Portugal ha presentat Jorge Jesus com a nou seleccionador en substitució de Robert Martínez. 71 anys, entrenador de l'Al Nassr, curiositat o no, l'equip on juga Cristiano Ronaldo. Vaja, podem tenir Jorge Jesus fins al 75 i Cristiano Ronaldo també fins als 45.
3: La veu del dia.
6: Mis abuelos son españoles, tres de mis abuelos. Sí, yo sangre andaluz.
5: És Rudi García, el seleccionador de Bèlgica, que avui s'enfronta a la seva Espanya. García és francès, però té un vincle molt estret amb Espanya perquè els seus avis eren d'Almeria, eren d'un poble que es diu Garrotxa, però van haver d'emigrar a França durant la Guerra Civil. El seu pare ja va créixer a França, igual que Rudi, que ja va dir ahir que avui viuria un partit molt especial per la relació que encara té amb el país i també amb la terra dels seus avis.
3: Què ha descobert el Torquemada?
4: Ricard Torquemada, bona tarda.
7: Bona tarda, Jordi.
4: El Roger ja ens ho ha insinuat, ha parlat de la figura de Deschamps, que és on vols aprofundir avui. No sé si en aquesta línia elogiosa del Roger Arbusà.
7: Mira, volia explicar una mica com ha gestionat un grup que és abundant i que té molta qualitat, perquè és que el que ha fet Deschamps des de l'inici del Mundial és tenir uns paràmetres sobre els quals ha girat i no els ha tocat. O sigui, hi ha unes posicions específiques que ha respectat i no ha canviat i d'altres que les ha anat rotant permanentment. És a dir, la parella Upamecano-Saliba més Koundé no l'ha tocat, excepte el partit contra Noruega, perquè Saliba tenia problemes d'esquena i va entrar a la crua. Koundé, Upamecano i Saliba són estructura. En canvi, el lateral esquerre ja va començar rotant. Alternativament, Teo, primer partit, Digne, segon partit, Teo, tercer partit, i compte, les eliminatòries per Digne, setzents i vuitens. O sigui, fa la sensació que s'ha decantat pel veterà.
4: Cosa que, des del meu modest punt de vista, i jo no sóc un gran fan de Digne, però té bastant sentit tenint en compte que Teo és una cabra boja.
7: Al mig camp ha rotat tres jugadors, però a més de manera gairebé, diríem, matemàtica, eh? Tchouaméni, Rabiot, primer partit, Koné, Rabiot, segon partit, Koné, Tchouaméni, tercer partit, i tornem a començar amb el mateix cicle. Només ho va alterar ahir per problemes musculars de Tchouaméni, va repetir amb Koné i Rabiot. Per tant, vol dir que en principi van rotant i no li ha preocupat gaire el partit fins les semifinals. Hauria de tornar a entrar Tchouaméni i entenc que li tocaria la parella Tchouaméni-Koné, que és la que ha jugat només un partit dels dos. Curiosament, d'aquest doble pivot, Jordi, és tan estructural, encara que vagi rotant tres futbolistes per dues posicions, que dels sis partits, en cinc no hi ha hagut substitució del doble pivot. O sigui, el doble pivot és columna vertebral i allò no es mou, excepte ahir, que com que Koné tenia amenaça de sanció, va jugar uns minuts Zeremeri. Per tant, posa el doble pivot, el rota, però no el toca. I, en canvi, al davant...
4: Deixa'm dir, a més, que és molt dels seus, perquè Rabiot semblava una mica fora dels circuits d'elit, Rabiot titular... I fins i tot Kanté, que el té a la banqueta, que dius, on para Kanté? Que m'imagino que encara deu ser a l'Aràbia Saudita. I vaja, són els seus jugadors fetitxe. Un és titular i l'altre no, però vaja, té les idees molt clares de Deschamps.
7: I el que fa la sensació és que si Tchouaméni es recupera, Koné, Tchouaméni serà el doble pivot contra Espanya.
4: Jo
7: I
4: no el davant... tenia gaire vist, aquest Koné, i la veritat és que m'ha agradat molt.
7: Molt bé, eh?
4: Sí, sí.
7: Sí, sí, molt un mundial de Koné. I al davant no toca Dembélé, no toca Mbappé i no toca Olise, però a la quarta peça, tres per Barcolà i tres per Doué. O sigui, no alternatius, és veritat que Barcolà repeteix contra el Paraguai i Doué torna contra el Marroc a les eliminatòries, però 3 i 3. I en les substitucions, és curiós, perquè diries, no, a Mbappé o a Olise no els toca. No, doncs els ha tocat a tots. Olise ha estat substituït en 3 dels 6, Mbappé, perdó, sí, en 3 dels 6, ja ho dic bé, Mbappé en 4 dels 6... i Dembélé, Doué i Barcolà en 5 dels 6. És a dir, que els davanters sempre deixen alternativa. En el cas de Doué i Barcolà, el que és suplent torna a entrar, i després apareix un nom propi, que és el de Cherki, que dels 6 partits n'ha jugat 5. Només va perdre minuts ahir contra el Marroc, on no va sortir. És a dir, gairebé et diria que funcionaments molt marcats, molt pautats, fins al punt que Malo Gusto ha substituït Koundé en 4 dels 6 partits. També un canvi clàssic en els minuts finals. Koundé només ha completat 2 partits. És a dir, uns patrons des del primer dia del Mundial claríssims, que no ha alterat, que ha respectat i ha mantingut fins les semifinals, i que jo tinc la sensació que ara ja no es mourà i continuarà repetint aquest cicle. Lateral esquerre, el canvi de Malousto per Koundé, si no hi ha accidents, el doble pivot rotat, i Doué o Barcolà per acompanyar els tres que no es toquen d'entrada, que són Mbappé, Olise i Dembélé.
4: Aprofito que ens fas aquest informe tan detallat, Ricard, per preguntar-te si creus que França és favorita indiscutible a aquestes altures per guanyar el Mundial.
7: Si Espanya avui no fa un salt de qualitat, diríem, espectacular o prou notable, o com li vulguis dir, és a dir, allò que veiem de cop i volta a la selecció espanyola amb els millors comportaments individuals de Pedri o de Lamine Yamal, per mi és la millor selecció del Mundial, i ahir va fer un, per mi, un salt de qualitat. Ahir va fer un dels millors partits contra el Marroc, fins al punt de minimitzar-la, perquè és veritat que el Marroc va estar tímida, però mai saps si estàs tímida perquè l'altre t'intimida o si és una qüestió de mentalitat. Jo no crec que el Marroc sortís a fer el partit que va voler, que va fer, sinó que no li van deixar fer el que volia fer.
4: Sí, sí, i va perdre per 2-0, però vistes les aturades de Bonu, podria haver estat un marcador encara molt més concloent pels francesos. Ricard, abraçada, gràcies.
7: A tu, Jordi, adéu.
4: Fins aquí el repàs al diari del Mundial. Marc Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Hem de saber també què ha passat a la resta del món esportiu. Què ens expliques, Marc?
8: Doncs també en futbol, l'Arsenal ha fet oficial el fitxatge d'Ona Batlle, la superestrella exlateral ja del Barça, torna a Anglaterra després d'haver jugat al Manchester United durant 3 temporades. Mentrestant, a casa nostra, l'Espanyol femení ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, arriba procedent del Granada i signa amb el club blanquiblau per una temporada. I 2 apunts més en aquest cas de futbol. A la segona divisió masculina, primer, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, que ha deixat clar que l'objectiu de l'equip és clarament tornar a primera divisió. Un Quique que també ha admès que la pretemporada pot ser difícil perquè hi ha jugadors que poden marxar. I d'altra banda, fa pocs minuts que el Sabadell ha anunciat la renovació del central brasiler Arthur Bonaldo fins al 2027. Al Tour de França, el belga del Quick Step Tim Merlier s'ha imposat a l'esprint a la 7ª etapa, 175 quilòmetres plans entre Aguetmau i Bordeus. A la general no hi ha hagut cap canvi, continua el dominic de Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. En tenis, podríem dir que gairebé tenim definida la final masculina de Wimbledon, perquè en directe estem al tercer set de la segona semifinal. Guanya Jannik Sinner a Novak Djokovic 2-16-0, i a més ja li ha trencat el servei al tercer set. Guanya 2-1 Sinner, però amb el servei ja trencat. Per tant, Sinner ho té molt bé per classificar-se per la final, on s'hi trobaria l'alemany Alexander Zverev, vigent campió de Roland Garros, que ha derrotat a la primera semifinal en 3 sets el britànic Artur Ferri. La final femenina, per cert, la jugaran demà les txeques Carolina Muixova i Linda Noskova.
4: Als que ens agrada el tenis, ens agrada veure Djokovic als seus 39 anys resistint, però la realitat és que ja fa bastanta estona que està traient aigua de la barca, com correspon a un enfrontament amb el que ara mateix és el millor tenista del món.
8: En bàsquet, una de freda i una de calenta al Barça. La bona és que l'equip ha renovat l'alè Joel Parra fins al juny del 2030. Avui, mentre ahir de matinada esclatava la notícia, ho avançava TV3, el fitxatge estrella d'aquest curs, el pivot Moses Wright, pagarà la seva rescisió del Barça i marxarà al Milà sense ni tan sols haver vestit la samarreta blaugrana.
4: És de traca el que està passant al Palau en les últimes setmanes, fins al punt que avui el Macià té festa, però intervindrà el programa per explicar-nos què està passant, perquè, clar, hem renovat Joel Parra, però aquest pas pot ser que jugui Joel Parra sol al Barça de bàsquet.
8: Qui jugarà amb més companys és, per exemple, Emir Suleimanovic a la penya, que és el nou fitxatge dels verdinegres, el tercer que anuncia el conjunt de Badalona. El jugador bosnià de 30 anys signa per 2 temporades després d'haver jugat a l'Unicaja aquest últim curs. I també tenim bones notícies a Girona, perquè el club de Marc Gasol ha anunciat que l'asseguradora Fiat serà el nou patrocinador principal de l'equip, un acord per les properes 3 temporades ampliable a 1/4. A la Lliga Femenina, per cert, avui s'ha confirmat el calendari de la Lliga. Girona i Cadí començaran la Lliga com a visitants a la pista d'Estudiantes i Perfumeries, respectivament, mentre el primer duel català serà pocs dies abans de Nadal.
4: No em voldria precipitar, però diria que s'han equivocat i l'hauran de repetir. Han posat dates que no eren, en fi, un altre bunyolet made in Spain.
8: Fantàstic, doncs...
4: Només et dic que hi havia jornada de Lliga el dia el cap de setmana de la final a 6 de l'Eurolliga. Quan se n'ha donat han dit, doncs escolti, el dia 15 ja els donarem el calendari bo.
8: D'acord, doncs gràcies per l'actualització.
4: Potser acaba coincidint, però de moment està, el tenen allà en conserva.
8: Bé, fem dos apunts més del que m'expliques, perquè primer en motor, Marc Márquez ha estat el més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya, de MotoGP. Sachsenring, recordem-ho, és el seu millor circuit, amb 12 victòries fins al moment. El tro de Cervera, més, diu que el més realista és pensar en el podi, sense renunciar, això sí, a sumar els 37 punts del cap de setmana. Àlex Márquez ha acabat quart i també ha superat el tall, mentre Maverick Viñales i Alex Rins faran repesca.
4: Després trucarem al Damià Aguilar, que ja ens va dir a l'últim Gran Premi que Alemanya Márquez faria els 37 punts, i si ho diu el Damià és que serà així.
8: I acabo amb una notícia d'hoquei patins que m'ha cridat l'atenció, perquè Lleida ha incorporat a David Ballestero en el que serà la seva tercera etapa del jugador del Picat a l'equip. Un Ballestero que la curiositat és que fitxa amb dos rols, un de jugador i l'altre de preparador físic de l'equip.
4: Ah, mira, coneixia casos de jugador-entrenador, però jugador-preparador físic no... Bueno, segurament que n'hi deu haver,
8: segurament sí.
4: No em sona, en fi, que els companys, com els posi a córrer per la muntanya, el posaran fi. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
8: I que ja li has fet al Ricard Torcamada, i la recordem aquí amb els oients. Creieu que França és la favorita indiscutible per guanyar el Mundial? Tres opcions. Sí, ja ho era. Sí, m'han convençut o no.
4: Doncs d'aquí una estona amb la Sònia Oleart resoldrem les vostres respostes a les xarxes de Tot Costa, a Twitter e Instagram. Des d'ara i fins les 8, ja ho sabeu, en edició de Butxaca, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28 607-0709-28
4: Avui amb la companyia del senyor Ferran Correas. Hola, Ferran, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
4: I de la Gemma Mallorca. Gemma, bona tarda.
10: Bona tarda.
4: Ganes d'aquest Espanya-Bèlgica?
10: Sí. Sí, a mi el Mundial m'està agradant. M'està agradant molt, sí. L'estic seguint bastant. Crec que Espanya és molt superior a Bèlgica, per això. Però sí, sí, ganes del partit.
4: Doncs de seguida en parlem. Cap a Los Angeles falta gent.
3: El Mundial al Tot Costa.
4: D'aquí una hora i tres quarts, a les 9, Espanya-Bèlgica, el SoFi Stadium de Los Angeles, segon partit dels quarts de final. Hola de nou, Roger Arbusà.
5: Hola de nou.
4: Ja amb 11 o encara no?
5: Mira, acaba de sortir ara mateix l'11, l'estic veient en directe i veig que no es juga Pedri. No es juga Pedri i juga Fabián. Diria que és l'únic canvi respecte a l'últim partit, perquè juga Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián i Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Oyarzabal i Baena. Sí, no es juga Pedri, únic canvi, Pedri a la banqueta, juga Fabián.
4: Doncs és un autèntic sorpresot, val a dir...
9: Torna a l'Eurocopa.
4: Sí, és que l'Eurocopa... Pedri s'alterna...
9: Es va lesionar Pedri...
4: Sí, però Pedri jugava de mitja punta i el que li va agafar el relleu va ser Olmo. Va ser Olmo.
9: Per això torna.
4: Però ara torna. Estaven jugant els dos.
9: Per això s'ha de dir... Torna a l'Eurocopa, torna a jugar Rodri, Fabián, Olmo.
4: S'ha de dir que jo crec que és una decisió valenta de la Fuente, perquè el fàcil és anar a morir amb un dels millors migcampistes del món, i jo crec que és just dir que el Mundial de Pedri és discretíssim.
9: Sí, no.
4: Una altra cosa és que en Fabián sigui millor. El Fabián actual et doni millors prestacions que Pedri. Jo això no n'estic segur. Però que ha tret el pilot automàtic de la Fuente, això sí que és veritat.
9: Sí, sí. Sí, és cert que Pedri no està fent el seu millor Mundial. Jo crec que com molts jugadors que han arribat molt cansats, ara parlo ara de mig centres, i per exemple els de Portugal, Vitinha, João Neves, que són dels millors migcampistes del món, tampoc han estat...
4: La diferència per mi és que Pedri ja estava fos al final de la temporada amb el Barça. Jo, Vitinha i companyia, mentre estaven amb el PSG, no els vaig veure. Però jo la sensació que tenia és que Pedri revifaria i no ha aixecat el tot.
9: No ho ha fet. I ja és el que et deia, jo crec que torna al que li va funcionar a l'Eurocopa, quan es va lesionar Pedri després d'aquella entrada de Kroos.
4: Sí, sí, és aquell.
9: Entra Olmo i jugant, perquè eren Pedri o Olmo, anaven jugant un o l'altre. No veia ja Pedri a la base de la jugada, i ara com que Olmo realment sí que està jugant, està fent un bon Mundial, doncs aquí conserva és a Olmo i torna al que va fer l'Eurocopa.
4: Ara estava pensant que De La Fuente és un entrenador entre cometes sota sospita, tot i que els resultats l'avalen, perquè no ho sé, no, parlo per mi, no li acabem de veure la trampa, però a mi m'agrada aquest tipus de decisions, perquè o mantenies Pedri o ja posat l'últim partit amb el Salva Merino tires per Merino, i no fent ni una cosa ni l'altra. Vull dir que és una decisió d'entrenador que jo respecto.
10: Sí, és un entrenador molt conservador i sempre que li funciona alguna cosa la manté, però és el que diem, que Pedri de moment no ha demostrat el seu millor nivell. Tampoc crec que l'hagi demostrat Rodri, tot i que sí que potser ha anat de menys a més. Pedri s'ha quedat una mica més estancat amb el nivell que l'hem vist. I a mi em sorprèn aquesta decisió, si pensem en Luis de la Fuente.
4: Sorprenent és, això és indiscutible. Sí, sí. En fi,
9: de fet, circulava cap al migdia jo crec que alguna cosa se sabia, però circulava l'opció que qui jugués fos Gavi en lloc de
4: lloc Pedri.
9: I al finalment ha optat pel mig del camp, que és el que li va donar l'Eurocopa.
5: I això que De La Fuente ahir el va defensar a Pedri, perquè li van preguntar per això, pel rendiment d'aquests dies, és que el mateix Pedri aquesta setmana va dir que contra Portugal no havia fet ni molt menys el seu millor partit, i ahir De La Fuente va dir que Pedri sempre està bé, que hi haurà partits en què estarà més lluït o menys lluït, però que Pedri sempre està molt bé i que és espectacular, però vaja, avui doncs l'ha canviat.
4: Molt bé, doncs veurem com li va a De La Fuente i a Espanya sense Pedri, com a mínim de sortida. Evidentment ara els partits tenen tants girs i tants canvis que Pedri pot ser perfectament un jugador que aparegui a la segona part i potser més descansat físicament tingui un altre llum que no li hem vist en aquest Mundial. Vol recuperar alguna veu, algun document d'aquestes últimes hores? De La Fuente, per exemple, parlava ahir matinada nostra.
5: Sí, sí, sí, un document de La Fuente. Jo a la concentració de la selecció espanyola respiro una barreja de confiança i prudència, i el que sembla segur, com va dir ahir De La Fuente, és que ara mateix aquí ningú pensa en les semis contra França.
11: Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica. Vamos, Francia, porque me habéis preguntado. Si no, hasta que no pasemos, si pasamos hay que pasar a Bélgica, un partido, insisto, muy difícil. Hasta que no lo pasemos, no seamos capaces de superar a Bélgica. Empezamos a hablar lo que queráis de Francia. Hasta ahora, como aficionados al fútbol, podemos hablar, pero como profesionales, te garantizo que no existe para nosotros.
4: Jo crec que l'equip espanyol no pensa en França, però ahir vaig estar escoltant tertúlies espanyoles i em va sorprendre, segurament perquè els programes de nit venien després del partit de França, però em va sorprendre el discurs gairebé ja fent la prèvia de la semifinal Espanya-França, cosa que jo crec que és un error descomunal, i més com ve Bèlgica, que és una selecció així mig trabada, mig tapada, vaja.
10: I més en aquest Mundial, on a vegades les favorites han acabat caient.
4: I tant, sí, sí. I que Espanya no està per tirar quets.
9: I que hi ha seleccions que crec que s'han vist en algun partit amb l'aigua al coll. Bèlgica està a punt d'estar, o sigui, estava eliminada, crec que era 700, no?
4: Quan sí, contra Senegal. Sí, sí, sí.
9: Igual que Argentina també ha estat eliminada una o dues vegades ja. Això els hi va agafant moral i dir aquí estem. I ja, jo crec que com que no van de favorites a més, o sigui, Bèlgica és una selecció que és una mica... se li ha passat l'arròs.
4: La gran generació queda Courtois i De Bruyne que suplent.
9: Sí, però clar, queden... Courtois sí, però De Bruyne que està com està.
10: Lukaku, que també vell roquer.
9: També suplent, tot i que surt i marca.
4: Sí, sí. Sí,
9: se li ha passat l'arròs. La gran selecció belga ja no és la gran favorita. Per tant, ara van allà... i tot el que treguin...
4: Jo crec que Espanya és favorita, com deia abans la Gemma, però si t'adorms o entres en la dinàmica de partit que et proposen els belgues, et poden atropellar tranquil·lament.
9: Sí, no? I que no ho tindràs fàcil per marcar un gol.
4: No, jo crec que no. També és veritat que Espanya no n'ha concedit cap i tampoc ho tindran fàcil els belgues, que en els vuitens en van fer quatre contra els Estats
9: Units. Vull veure per això la parella centrals, que ha jugat molt bé amb Lukaku avui, perquè no han tingut cap
4: no, és veritat,
9: cap davanter com Lukaku
10: total.
4: Bé, Ja, deia, no sé si li vaig llegir una entrevista ja a Cubarsí que deia, bé, doncs com que no hi puc competir cos a cos, m'hi haig d'anticipar, certament, si va el cos a cos pel mare. Ell segurament la port. Això pel que fa al partit d'avui, a les 9, espera ja a la semifinal de dimarts, Roger, França, que ahir jo diria que va eliminar el Marroc amb una escandalosa superioritat.
5: Sí, victòria clara i merescuda de França, que va ser molt superior al Marroc ja des del principi. Ho dèiem abans, tercera semifinal consecutiva en un Mundial i assoleix per primera vegada això, que això només ho ha fet Alemanya i l'Alemanya Occidental, vaja, i el Brasil. Deixeu-me dir que Mbappé està bé, que ahir el van canviar per precaució, tenia molèsties del turmell, va rebre un cop, el van veure després marxar del camp fent gestos somrient i saludant a l'afició, està bé, ho va dir Deschamps després també en roda de premsa, i aquest és el protagonista, i Kylian Mbappé, que a priori, insistim, podrà jugar a les semis. Mbappé ahir MVP del partit, parlant de la importància que té guanyar en aquesta selecció francesa.
12: Somos un equipo, un país que tiene una historia en el Mundial. Al final tienen que saber la historia del país y como la presión que representa el jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí, si no los otros que están aquí nos van a matar. Tenemos jugadores de calidad, pero jugamos como un equipo. Tenemos un colectivo, un grupo que está unido, que vamos siempre en la misma dirección y la dirección que queremos es ganar.
4: Primer va a fallar un penal, que per mi no ho era i que se suposa que li van fer a ell mateix. És un penal d'aquests que aquesta temporada n'hi han xiulat 10 tranquil·lament a la Lliga Espanyola, i és veritat que després va fer un autèntic golaç per obrir el marcador. Evidentment, ens flipa el Mundial de Messi perquè és Messi, perquè té 39 anys, però el Mundial d'Mbappé també és per deixar-lo córrer.
10: I li sumaria a Olise, que per mi està sent dels jugadors del Mundial sense cap mena de dubte.
9: Només
10: per mi
9: fins
10: i tot... El què?
9: Que només li falta fer un gol.
10: Sí, però per rendiment, pel que genera de mula gespa, gairebé per mi va per damunt d'Mbappé.
4: Jo crec que Olise va fer millor fase de grups que eliminatòries. Ahir, per exemple, no va tenir un gran protagonisme, però és veritat que, vaja, des que Deschamps el va treure de la banda per posar-lo al mig, està sent un jugador que se li veu que té.
9: És que estem parlant d'Mbappé i d'Olise.
10: Sí, sí.
9: És que Dembélé també apareix també quan...
10: Si guanya el Mundial, guanyarà la pilota d'or segurament Mbappé. Mbappé, Dembélé. És a dir que...
4: Jo vull veure això.
10: Sí?
4: Jo vull veure això, sí, sí.
10: El que sí que em dóna la sensació amb aquestes declaracions d'Mbappé i des que ha començat el Mundial ho respiro, és que l'espineta que els ha quedat del 2022... És ferma per aquest any aconseguir el Mundial.
4: Sí, sí, i perquè a sobre... És que evidentment parlem dels del davant, però abans el Ricard ens feia aquest informe tan detallat, sabíem que els centrals eren també la bomba, els migcampistes, que no en donàvem un ral, estan aguantant al mig del camp, estan sent solvents, recuperen... Vaja, és un equip amb molt poques fissures. Gairebé us diria que la fissura més evident és Koundé,
9: i està jugant millor que aquesta temporada del Barça.
4: Bé, perquè aquí, clar, el Mundial dona per menys migdiades d'aquesta.
9: No, però és veritat, està jugant bé, correcte.
4: Sí,
9: no,
4: sí.
9: No és el Koundé de la temporada passada del Barça, però bé, correcte. Jo, si vols, m'anticipo a la pregunta. És molt... Jo crec que ja era favorit abans de començar el Mundial i ara és molt més favorit encara. O sigui, no veig una... Només... Realment, només a la selecció espanyola la veig amb possibilitats de guanyar França.
4: Jo com...
9: Bàsicament pel mig del camp d'Espanya.
4: Si
9: el mig del camp d'Espanya funciona i toca la pilota, allà els hi pot fer mal.
4: A mi em passa com el Ricard. Una gran versió de la selecció espanyola jo crec que podria competir fins i tot de tu a tu, amb altres armes, però de tu a tu. Però el que jo li he vist a Espanya en aquest Mundial, de moment...
10: Sí, sí.
4: Com diria Messi, no les alcança, jo crec, però escolta, després, si Espanya passa avui, serà un partit a 90 minuts i s'haurà de veure.
10: No, és així. Jo crec que és l'única selecció que queda viva que li pot competir a tu a tu és Espanya, per estil de joc. Per estil de joc crec que és Espanya. Les altres també han patit més durant aquest Mundial.
4: Doncs a veure què passa en aquest Espanya-Bèlgica d'avui i quina de les dues seleccions s'enfronta a aquest papus francès a la semifinal de dimarts. Ja que el Ferran i la Gemma hi han dit la seva, a veure què hi dieu vosaltres.

0: Sonia Oleart, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Creieu que França és la favorita indiscutible per guanyar el Mundial? Sí, ja ho era. Sí, m'han convençut. No.
1: Doncs mira, sí, ja ho era. 62%. Sí, m'ha convençut 14% i no 24%. Per tant, en principi, la gent ho tenia molt clar. Sí, molt clar que França era la gran favorita. El Jordi, per exemple, diu, ho és, ho era, i ha demostrat que pot guanyar, tot i que esperem que no. El Biel diu, jo em resistia a donar-los com a favorits, però després de veure com ahir van eliminar el Marroc, aparentment sense trepitjar l'accelerador a fons, he claudicat. Ara bé, encara tinc l'esperança que tinguin un mal dia i algú altre, Anglaterra, Espanya o Argentina, els guanyin. El Macià diu, tot i que no tinc cap simpatia per ell,

0: Molt bé, doncs la nostra audiència també ho té clar. De fet, per l'enquesta ho tenia ja clar abans de començar el Mundial. Altres ens n'hem anat convencent a mesura que avançaven les rondes, tot i que és evident que un partit a 90 minuts o a 120 pot passar qualsevol cosa, però coincideixo que seria una gran sorpresa que França no acabi guanyant aquest Mundial. Fins ara, Sònia.
1: Fins ara.
0: Roger, ha sortit l'11 belga?
2: L'estic buscant i encara no.
0: D'acord, no, per saber encara si... No. Perquè ahir vaig sentir que De Bruyne, que ha estat suplent en els dos últims partits, potser entrava a l'equip titular. Seria realment sorprenent, tenint en compte que hem entrat en la dinàmica Kill Vaques Sagrades, però... Veurem que, vaja, que Rudi García també ha anat fent d'aquí i d'allà i podria ser perfectament que recuperés un dels seus jugadors més emblemàtics. A tot això, ens quedaran dos partits més de quarts per demà, eh?
2: Sí. Sí, sí, demà a les 11 de la nit Noruega-Anglaterra i la matinada de dissabte diumenge a les 3 juga l'Argentina de Messi, Argentina-Suïssa. D'aquí en sortirà l'altra semifinal, és l'altre costat del quadre, eh? Noruega-Anglaterra, d'una banda, i junt aquests dos equips, doncs Argentina-Suïssa també.
0: Aquí veieu Anglaterra-Argentina o imagineu algun gir?
3: Argentina sí que la veig, tot i que no esperava que passés tants problemes a les últimes eliminatòries, però bé, sí que la veig. I Anglaterra-Noruega, aquí no ho veig tant. Sí, crec que Anglaterra és favorita, però Noruega ve amb dinàmica positiva i amb un Haaland descomunal. I estan davant de la seva gran oportunitat, o sigui, que no jugaven al Mundial des de, no sé, des de fa 28 anys.
0: 28, sembla,
3: sí, sí. I han arribat allà, han passat la fase de grups, van passant, Haaland marca gols... Tampoc els fan tants, juguen bé, els que juguen, juguen bé i a més crec que és una selecció que molts, la immensa majoria dels noruecs juguen a la Premier. O sigui, és una selecció molt Anglaterra. O sigui,
0: sí, no, ja els va bé, Holland deia, no, la pressió per ells. Que...
3: Sí, per això que serà un partit, jo estic convençut que serà un partit competit.
0: Jo també ho crec.
4: És que torna a ser el tema, la importància de la mentalitat en la que arribes al partit i a Noruega li ha anat molt bé no tenir la pressió en cap moment. Contra el Brasil no tenien la pressió, van fer un partidàs. Bé, van fer un partidàs, fins i tot alguna vegada renunciant a la pilota i en les dues úniques arribades tenen un Holland que es menja tothom, perquè es menja tothom, i pot també trobar porteria contra Anglaterra. I després, a l'altre costat, amb Argentina-Suïssa, Argentina crec que és superior, però per només un fet. En el moment que remunten contra Egipte, quan ja per mi ja s'acomiaven del Mundial, crec que és perquè encara tenen alguna cosa a dir.
0: Jo tinc curiositat per veure com actua aquest efecte miracle sobre la continuïtat de l'Argentina, perquè els dos partits d'eliminatòria, setzens i vuitens, la veritat és que són, sobretot el de setzens contra Cap Verd, però també estones el d'Egipte, costa veure Argentina repetint.
3: El de setzens, durant molts minuts, era Messi contra el món.
0: Sí. El d'Egipte és veritat que remunten al final, però abans Argentina té tantes o més ocasions que... És a dir, no és un partit que fos un desastre fins al minut 75, però és veritat que on està a punt d'anar al carrer.
3: És una selecció que els centrals li estan salvant els marcadors fent gols a pilota aturada, però que defensivament és un desastre.
4: Sí, sí. Lo de Lisandro Martínez, jo no he vist una cosa igual sent titular a una selecció com Argentina.
0: Sí, sí, és molt justet i el millor és que ell pensa que no.
4: Això passa molt.
0: No, jo crec que una gran virtut és ser conscient de les teves limitacions i és evident que no és el cas. A veure com ho veu tot plegat la nostra firma d'avui.
5: La firma.
0: Avui ens visita, ens acompanya la Laia Codina, jugadora del West Ham. Hola, Laia, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Mira, començaré per ordre cronològic per ahir.
6: Vinga.
0: Aquesta França t'imposa tant respecte com aquí a la taula o li veus alguna fissura?
6: No, jo crec que ho vaig dir des d'un principi, que jo ja veia una França favorita i ahir pensava, ostres, no sé si és que Marroc està malament o França està molt bé, però jo crec que França ara mateix és molt superior físicament, tècnicament i bastant clara favorita.
0: Hem perdut un micromoment la Laia Codina, però crec que ja amb la

0: que ja l'hem recuperat. Sí, sí, perfecte. Et pregunto, per ordre cronològic, pel partit d'avui. Espanya-Bèlgica, en teoria, la condició de favorita d'Espanya és clara. T'ha cridat l'atenció això de Pedri a l'11?
1: Una mica, la veritat, una mica. Però, bueno, entenc que també és veritat que Pedri no està en el seu millor moment, i a vegades, si... com a jugador, si saps que no estàs en el teu millor moment, a vegades és millor, doncs mira tu, m'agafo, encara que no ens agradi, però m'agafo un partit des de la banqueta, entro un minut 60 o quan em necessiti, i després fas el millor partit, i després la gent començarà, ostres, potser hauria de començar de titular, però és que a vegades començar des de la banqueta li pot donar alguna cosa més a Espanya, i en el mateix Pedri, crec que també en el mateix Pedri, encara potser que ara mateix estigui pensant, hòstia, quina merda, començar des de la banqueta, crec que pot ser algo molt positiu. També crec que Espanya, és a dir, avui és favorita, però jo ja vaig dir, necessito veure alguna cosa més d'Espanya perquè em vegi que pot ser una clara favorita, perquè ara mateix no la veig.
0: Sí, sí, amb això els experts coincidiu. Abans el Ricard Torquemada deia una cosa similar, i la Laia Codina necessita un pas endavant d'Espanya per considerar-la a l'altura d'aquesta França, que ara mateix sembla inabordable. Dels partits de quarts de demà, Noruega, Anglaterra, Argentina, Suïssa, veus a venir, intueixes alguna cosa que no sigui Anglaterra, Argentina, semifinals?
1: Evidentment, tots creiem que haurien de ser les semifinals a Argentina, Anglaterra, però és que jo veig en Noruega ara mateix... que, ostres, crec que serà una selecció difícil de batre, la veritat. No veig Anglaterra, ja vaig dir, no veig Anglaterra fluida, no la veig bé, i en canvi veig una Noruega com a equip molt consolidada, sense pilota, saben patir, quan han d'atacar saben posar també la pausa amb Odegaard, crec que en aquest sentit ho enllaça molt bé les transicions, sap quan posar pausa i sap quan no, i per tant, jo, encara que m'agradaria veure una Anglaterra a les semifinals, perquè se m'agrada que estic a Anglaterra i crec que estaria xulo de viure-ho, però crec que Noruega... Jo apostaria per Noruega ara mateix.
0: Molt bé.
1: I després a l'altre, Argentina-Suïssa, jo també crec que patiran. Suïssa seria una sorpresa, però tampoc em sorprendria,
0: Sí, sí, no.
1: No em sorprendria, la veritat.
0: Suïssa ja ens va ensenyar en la ronda anterior que pot avorrir, sí, el més pintat, com en aquest cas Colòmbia.
1: Argentina, com estava dient, per mi defensivament, les transicions que els hi fan l'altre dia... Bueno, ja veus, quan perd la pilota... Bé, el segon gol crec que és el segon que ve d'un córner, que com defensen en aquella transició...
0: Sí, doncs, sí.
1: Per mi és... Són bàsics defensius que una selecció no es pot permetre. I si no ho corregeixen, a nivell en transicions, Argentina pateix molt defensivament.
0: Jo crec que ja ho va intentar corregir Scaloni, situant Paredes com a tapa al mig del camp, però justament el dia que va començar Paredes de titular va ser el dia que van navegar més.
1: Sí, sí, sí.
0: Veurem si demà contra Suïssa passa menys. Laia, dius que la setmana vinent ja seràs a Anglaterra. Entenc que ja toca pretemporada,
1: Dilluns ja comença...
0: Oh. Ara sí que em fa l'efecte que l'hem perduda. Laia? No. A veure si la podem recuperar, perquè li volia fer una pregunta sobre una de les notícies de la setmana. La tenim. Laia, ets per aquí,
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sóc per aquí.
0: Aprofito per preguntar-te, tu has estat un dels moviments de mercat aquest estiu, has deixat l'Arsenal i has fitxat pel West Ham, però el gran moviment d'aquesta setmana és la confirmació d'Alexia al London City. T'ho esperaves? T'encaixa?
1: Sí, sí, m'ho esperava una mica. S'ho tenia calladet, però alguna cosa intuïa. I res, i tinc ganes de veure-la per Londres, per com encaixa a la Lliga, també. Crec que és un repte que la motiva molt, i a més coneixent-la, i a més n'hem parlat, hem parlat de la Lliga. I tinguent un Mundial l'any que ve, crec que és un repte que li pot anar bé, tant en ella com mirant per mi a la selecció. Segur que portarà coses noves, i també com a futbolista, doncs és un creixement que tens també ja, no només a nivell futbolístic, també a nivell personal. I crec que pot ser algo molt positiu per ella.
0: Diu que vol guanyar, no ho tindrà fàcil, amb el London, que està construint de cara al futur, però de manera imminent no sembla que hagi de ser favorites.
1: Sí, fàcil no ho tindrà. Jo crec que ara mateix Arsenal és el favorit a guanyar la Lliga, sincerament. Però aquella Lliga, ara mateix, crec que hi ha molts moviments, hi haurà molts moviments l'any que ve la classificació, i potser la Lliga no, el London City no la guanyarà, però bueno, també hi ha altres copes, hi ha la Copa de la Lliga, hi ha la, bueno, ja sabeu que a Anglaterra hi ha bastantes copes, i ara mateix jo crec que ha de ser un candidat a guanyar almenys algun títol domèstic.
0: Doncs l'Alexia Putellas, que s'estrenarà la temporada vinent a la Lliga Anglesa, una lliga que ja coneix sobradament i perfectament la nostra firma d'avui, la Laia Codina. Laia, gràcies, esperem aquest últim cap de setmana de llibertat i que vagi bé l'inici de la pretemporada.
1: Moltes gràcies, que vagi bé.
0: Doncs amb la Laia Codina, que tanquem el bloc mundialista. Arbo, ets per aquí?
2: Sí, sóc aquí, i tenim 11 de Bèlgica, sí que juga De Bruyne, eh? Juga Kevin De Bruyne, Courtois a la porteria, Castany, Mechele, Ngoi, De Kuyper, mig al camp Tielemans, De Bruyne, Raskin, i al davant Doku, De Ketelaer i Trossard.
0: És a dir, que tornen totes les vaques sagrades. Doku, De Bruyne, els que s'havia carregat...
3: Es va carregar el dia que estaven eliminats.
0: Han acabat tornant. Trossard ha saltat o l'has dit?
2: Trossard, sí, no, l'he dit i es manté.
0: Per tant, el que salta perquè entri Doku és Luke Bacchio, que era, sí, va jugar com a extrem de l'altre dia. Bé, doncs a veure com...
3: I Lukaku segueix com a revulsiu.
0: Mira, sí, havíem elogiat amb el Torquemada que aquesta revolució de Rudi García, i bé, el dia que... Jo... Després veurem com va el partit, però la sensació és que ha dit, si m'han d'eliminar, que m'eliminin amb els bons i a mi que em registrin. Roger, si no hi ha res de nou abans del final del Tot Costa, gràcies, una abraçada.
2: Molt bé, que vagi bé.
0: Farem una pausa i obrim plana Barça. Compte que ve la Laia Tudela amb un mini Barça reservat. Ara venim.
4: Tot Costa.
5: Quina calor. Vens a l'aigua?
6: No, em quedo la tovallola. És que... Estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
5: Ja, això passa.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
10: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tot a la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugis climàtics o al telèfon 010.
11: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Un altre cop? El teu amic al nostre sofà llit.
13: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
12: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre amb Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
14: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
15: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
16: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
17: Per què es mata? Perquè existeix la maldat.
18: Perquè existeix l'egoisme.
16: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
19: Perquè no controlem a vegades les emocions.
16: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims. A Catalunya Ràdio. Amb Carles Porta.
20: Comencem.
21: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Som 3CAT.
23: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: Són 3:15 del vespre. Ja tenim Yannick Sinner parlant a la central de l'All England Club de Londres. Acaba de superar en 3 sets a Novak Djokovic i, per tant, la final prevista aquest diumenge al migdia entre el número 1 italià, Yannick Sinner, i l'alemany Zverev. Veurem si Sinner continua la seva, vaja, crec que és, ara parlo de memòria, si és vigent campió, l'any passat va guanyar a Wimbledon, i per tant si és capaç de retenir el títol, o és Zverev, en una, això sí que seria una sorpresa majúscula, guanyar dos grans slams de manera consecutiva després d'haver esperat tota una vida per guanyar-ne un. Això per una banda, per l'altra, escolteu això. Doncs no escolteu això. Us volia fer escoltar les primeres paraules de Mourinho com a entrenador del Madrid. És veritat que va concedir una entrevista a una revista, sí, però avui era el primer dia de feina de Mourinho. És igual, no et preocupis, Sam, perquè tampoc no deia res. El titular és: vinc a treballar pel Madrid i no al Madrid. Us fa il·lusió el retorn de Mourinho?
3: A mi gens perquè veient com estic veient els últims mesos a Florentino Pérez, si ara s'afegeix a sobre José Mourinho, veig una temporada que serà un acoso i derribo a Hansi Flick i a Laporta i al Barça, però sobretot a Hansi Flick, i fa molta mandra. Ho vam viure fa uns quants anys, ja fa anys, ja ho teníem pràcticament oblidat, i ara fa molta mandra, perquè és que veig venir cada roda de premsa Negreira, i
0: sí, etcètera. Va, però de moment està molt sent, mira.
1: És com una missió, no és com estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Y estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
0: Mira, estereopressió i tot.
4: És la música de fons, jo crec que romantitza, sí, una mica.
0: El piano ajuda, però...
3: La primera vegada, recordem que Florentino el fitxa després que ell elimina el Barça.
0: Sí, sí.
3: I el fitxa per destruir el Barça de Guardiola, i ara l'ha fitxat per destruir el Barça de Flick.
0: Venia de fer un triplet, ara ve de guanyar una etiqueta de més del món.
3: No, però el que dic és que el va fitxar per destruir el Barça de Guardiola i ara el fitxa per destruir el Barça de Flick.
0: Sí, sí.
4: I per controlar una mica el vestidor que el té com el té. Jo crec que, o sigui, coincideixo evidentment amb el Ferran, de que és una... O sigui, fa mandra, però jo a Mourinho no l'he viscut com a periodista. Llavors,
3: tu passaràs
4: em fa una mica d'il·lusió.
0: Molt bé, doncs, te la regalem tota. Tu mateixa, ja en tornarem a parlar d'aquí un any.
4: D'aquí dos mesos?
3: Jo vaig viure in situ el dia històric amb vaig estar a la primera roda de premsa de José Mourinho a Valdebebas Pep és l'únic que critica los aciertos de los árbitros, i després la
0: resposta
3: de Guardiola, i aquell dia no s'oblidarà mai.
0: Molt bé, doncs tant de bo que no n'haguem de viure gaires com aquells, perquè l'atenció era innecessària, però és probable que Mourinho, que a sobre diu que no es preocupa molt de què ha de guanyar i què no, després de dos anys en blanc al Madrid, és un missatge que sorprèn. Parlant de coses que sorprenen. Ernest Macià, bona tarda.
18: Hola Jordi, com estem? Bona tarda.
0: A veure, que havíem estat parlant de la planificació del Barça de bàsquet. És veritat que en les últimes setmanes s'havien escapat alguns jugadors que semblava que el Barça tenia a punt de tancar, i finalment no, però ara, informació de TV3 d'ahir nit, estem davant d'un cas de jugador que ja estava fitxat i que no arribarà ni tan sols a ser anunciat.
18: Sí, sí, Moses Wright. Tu te'n recordes que el dilluns, quan et vaig dir que Galbiati no seguiria, ja et vaig dir que hi havia dos jugadors que podien estar al mercat, que era el Moses Wright i el Toko Shengelia, perquè pertanyien a la mateixa agència de representants que Galbiati. El Barça, amb la decisió de prescindir de Galbiati, va fer enfadar molt aquesta agència, perquè ja no és el primer cop. Amb Mario Ezonja ja va passar. El Barça tenia Ezonja fitxat i es va desdir. I van haver, doncs, de pactar un preu per no arribar a judici, i en aquest cas doncs el Barça torna una altra vegada a desdir-se la mateixa agència, i evidentment doncs no només és que l'agència estigui molesta i que doncs decideixi pujar aquests jugadors al mercat, sinó que entre els jugadors, entre el, diguem-ne, el sector, ja es parla malament del Barça i d'un club que està fent coses molt estranyes amb el bàsquet els últims anys. I Moses Wright doncs, paga la seva clàusula, uns 900.000 euros, i marxarà a Milà.
0: Clar, s'entén que el Barça no en dirà res perquè tampoc no l'ha arribat a anunciar oficialment, no?
18: No.
0: Cobrarem els 900.000 euros i endavant.
18: Sí, exactament, ara, sense ser presentat.
0: No sé si m'equivoco, però semblava una pedra gairebé angular del projecte. No sé si el jugador més important, però...
18: Sí. Era aquest. Per mi el fitxatge estrella aquesta pretemporada no era el de Mike James, era el de Moses Wright, perquè ha sigut un dels millors pivots de l'Eurolliga, potser un dels tres millors pivots de l'Eurolliga, a un preu doncs assumible, diguem-ne, d'estrella, però no desmarxat com Mirotić o com altres jugadors. 1,7 milions per temporada són diners, però és que havia de ser l'estrella, una de les dues, tres estrelles de l'equip, i evidentment això està per sota del que cobrava Billy Hernán Gómez, per exemple. I per tant, doncs, era un gran jugador, la veritat és que sí, i tria marxar a Milà.
0: Doncs les mares...
18: I espera't amb Schengelia, que també està al mercat, tot i que, evidentment, doncs, si algú ve i paga la clàusula, s'anirà, i si no, no. Però esperem que sigui l'últim Moses Wright.
0: Sí, ho he dit com una broma, que Joel Parra, que s'ha anunciat avui la renovació, potser jugarà sol la temporada vinent al Palau, però bé, de moment la cosa no invita a un altre tipus de reflexió, perquè el Barça no ha anunciat cap fitxatge, i fins i tot els que tenia tancats li foten el camp abans de presentar-los. Bé, no té entrenador, no té de manera oficial mànager, en fi, jo crec que és difícil, com deia l'Ernest, oferir una imatge pitjor entre el sector, i això al final s'acaba pagant. A veure si som capaços de redreçar-ho. Ernest, alguna cosa més? Crec que hem perdut l'Ernest. Vinga, ara ja tenim la Laia Tudel per aquí. La Laia Tudel i l'organet més famós de Catalunya, ara de vacances, però avui la Laia ha insistit molt. Hola, Laia, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
0: Han fet un mini Barça reservat amb dues qüestions. La primera, sí. On anirà a parar, que ha estat un dels leitmotifs de la temporada al Barça reservat, les famoses samarretes de producció pròpia que el Barça va fer pel 125è aniversari, quan ens vam vendre la moto aquella que no firmaríem amb Nike i que tindríem samarretes amb marca pròpia, van quedar en un magatzem i ara la Laia sap on acabaran.
2: A veure, és amb què, diríem, la proposta més ferma, amb què està treballant el club per treure-li algun profit a aquesta samarreta. Recordareu que una de les opcions era regalar-les als socis, que aquí ens vam emocionar uns quants, vam dir quina iniciativa més bona. Bé, aquesta, doncs, finalment ha quedat descartada i vam dir que la que prenia més força era la proposta que tenien de treure algun rèdit d'aquestes samarretes, és a dir, comercialitzar-les, vendre-les. Però aquí és cert que topava amb els interessos de Nike, que semblava que fos complicat que el Barça pogués vendre unes samarretes de marca pròpia si tenia un acord amb Nike, i era Nike qui comercialitzava oficialment les seves samarretes. Bé, doncs la proposta amb què està treballant el Barça és, efectivament, de comercialitzar aquestes samarretes de marca pròpia. Com? Doncs ho farà. Primer, està buscant un distribuïdor que l'ajudi a distribuir aquestes samarretes de marca pròpia en mercats on Nike no tingui mercat. És a dir, en mercats on Nike no vengui samarretes o que no siguin competència de Nike. I això són, és cert, països molt determinats. Evidentment, no estem parlant d'Estats Units, per exemple, aquí no es podrien comercialitzar, però sí que en països del continent africà, per exemple. Aquesta és una de les sortides que el Barça té sobre la taula per poder distribuir aquestes samarretes, que evidentment serien a un preu molt més barat. Des del Barça, doncs, consideren que, per exemple, és una manera de facilitar persones que evidentment no podran accedir a una samarreta per 120 euros, una samarreta oficial del Barça, però en canvi sí que en podran tenir una, i de molt especial, per uns 25 o 30 euros. És una iniciativa que un cop es tanqués hauria de tenir l'okay, l'aprovació de Nike, però aquí sí que el Barça sap que perfectament és compatible i que això ho podrien tirar endavant en cas que finalment doncs, es trobi el distribuïdor i que s'acabi de tancar aquesta proposta.
0: Ja estic veient expedicions de col·leccionistes a terreny africà a intentar comprar, a més per el mòdic preu de 25 ecus, una samarreta històrica.
2: Tan especial per tot, i tan única.
0: Perquè ha quedat inèdita, perquè era commemorativa.
3: Cap a Nigèria. Jo ja aniria. Cap a Nigèria.
0: Per exemple, o a Gabon. Sí, sí. Països que coneixem perfectament. Laia, vaig tan malament de temps que ho farem en dos capítols. Avui el capítol samarreta i em guardo el capítol B per la setmana vinent.
2: D'acord, però deixa'm dir una cosa molt ràpid que no s'ha reservat.
0: Ah, digues, digues.
2: De Dejemi, que l'acord està ja amb el Borussia molt, molt avançat, que l'operació està en els últims serrells, que es diria, acabant de tancar-se aquest acord amb el Borussia Dortmund, que les xifres amb què s'està parlant no era de 20 milions que dèiem aquella primera oferta, ha pujat, però molt poc, estem parlant d'uns 22 milions fixos més 7 milions més en variables, que estarien relacionades aquestes variables a assoliments de títols, i a partir d'aquí, com us podeu imaginar, l'acord com que ja es troba en aquest tram final, és a prop de tancar-se i, per tant, Adeyemi és a prop de convertir-se en nou jugador del Barça i des del club ja doncs, fins i tot compten que es pugui incorporar a la pretemporada del Barça. Comença dilluns que ve, dilluns potser és massa precipitat, però vaja, la setmana que ve potser serà quan es tanqui ja el nou fitxatge del Barça.
0: Doncs mira, per la via ràpida no és oficial, no és definitiu, però a diferència del bàsquet, aquí sí que podeu donar per fet que Adeyemi jugarà al Barça. Necessito gairebé que sigui en monosíl·lab. Esteu il·lusionats amb la contractació de Adeyemi?
3: Fa anys m'agradava. L'he vist poc últimament i per rematar crec que hi ha alguna cosa que se'ns escapa que potser que vegin que Rafinha marxa aquesta temporada.
4: Il·lusionada perquè el coneix Hansi Flick. A partir d'aquí, endavant.
0: El que digui Flick sempre és una resposta que ens convenç. Laia, gràcies!
2: Adeu.
0: I gràcies també a la Gemma Mallorca i al Ferran Correas.
4: A tu, Jordi.
3: Bona tarda.
5: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Isaac Vilalta, bona tarda.
6: Què tal, bona tarda.
0: Avui no ha guanyat Pogacar.
6: No, perquè era una etapa que s'havia de resoldre l'esprint. A més a més, de fet, el propi Pogacar, després del dia de l'etapa d'avui, ha reconegut que tothom li pesaven les cames després del que van viure ahir. És a dir, que avui ja estava escrit que havia de ser una etapa més tranquil·la, estava dissenyada per resoldre's a l'esprint. Ha estat un esprint bonic, un punt caòtic, molt nerviós, i l'ha guanyat Tim Merlier. Quan guanya Tim Merlier a l'esprint, sempre acostuma a ser bonic. S'ha imposat per davant de Barenskiol, de Girmay i Canter i Jasper Philipsen. És a dir, que els principals sprinters. Demà etapa més trencada, amb dos ports de quarta, però que també té molts números de resoldre's a l'esprint.
0: Així, a la proximitat, alguna etapa que haguem de parar al món?
6: No, ara no. Ara en venen dues de tranquil·les. Després ve la jornada de descans i a partir de la setmana que ve ja en parlarem perquè ve el Massís Central. T'he dit dues de tranquil·les que no són d'alta muntanya, eh? Demà aquesta que t'explicava i demà passat sí que més escarpada, però vaja, en principi no s'aturarà el món.
0: Doncs no s'aturarà el món, però evidentment l'Isaac Vilalta n'estarà pendent i al Tot Gira tindreu puntual informació com cada dia de la setmana aquí al Tot Costa d'aquesta edició del Tour de França que està virtualment sentenciada des d'ahir. Isaac, gràcies.
6: Una abraçada.
7: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Minut i mig i les 8 abans d'acabar. Dir-vos que Marc Márquez, o recordar-vos en aquest cas, ha estat el més ràpid a la primera jornada d'entrenaments a Sachsenring i que, per tant, demà s'estalvia la Q1, va directament a la Q2 i, a més, demà a partir de les 3 la cursa sprint amb la narració a l'Univers MotoGP amb el Damià Aguilar. Això pel que fa a les motos, pel que fa al futbol, falta una hora mal comptada perquè arrenqui aquest Espanya-Bèlgica el segon partit dels quarts de final del Mundial i ja us ha explicat el Roger Arbusà des de Los Angeles que la selecció espanyola, la gran notícia de l'alineació és que Pedri és suplent i, per tant, entra en el seu lloc Fabián al mig del camp. Per tant, el Barça conserva Cubarsí, Lamin Yamal i... qui més? El... i Olmo a l'alineació de De La Fuente. A Bèlgica sorprèn que Rudi García ha retornat la titularitat a les vaques sagrades, a Doku i a De Bruyne. I acabem aquí, gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb l'Aina Grau a la producció, el Sam Silva al piano, amb la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres, per ser, i ens retrobem divendres. President, que s'ha encarregat a Pedri.
8: Aquests set ciències, aquests mestretites que donen lliçons, alerta i ben lluny.
9: Encara sense localitzar les 23 persones desaparegudes en l'incendi d'Almeria, que ja ha provocat 12 morts. Bona tarda, són les 8.
23: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: La Junta d'Andalusia no va activar l'ES Alert i les víctimes van quedar atrapades entre les flames quan van intentar fugir per camins secundaris. Mentre es fa la recerca de les 23 persones desaparegudes, es preveu que l'incendi pugui empitjorar en les pròximes hores.
10: I a Seròs, al Segrià, s'investiguen les causes de la mort d'un temporer de 64 anys mentre recollia fruita. El sistema sanitari català ha atès en només una setmana 3.282 casos relacionats directament amb les altes temperatures. La meitat han estat cops de calor i la segona causa més freqüent, la deshidratació.
9: Evolucionen favorablement els ferits en la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, on hi ha hagut una reacció química amb el clor de l'aigua. Es recomana el confinament en cas de notar molèsties respiratòries. D'altra banda, els veïns del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de la L9 no podran tornar a casa seva almenys fins la setmana vinent.
10: I nou imputat en el cas Leire és Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE. El jutge ha ordenat buidar-li el mòbil, analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE.
9: Els estudiants que volen anar a la universitat ja saben si entren o no en la seva primera opció. Avui s'han publicat les notes de tall. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de l'Autònoma és la carrera per a la qual es demana més nota, un 12,97 sobre 14. 6 de cada 10 estudiants ja tenen assignada plaça en la primera opció demanada.
10: I al Parc del Fòrum, avui primer dia gros al Cruïlla, amb caps de cartell com David Byrne.

0: Se sumen, per tant, grans noms els d'ahir. Anirem en directe un dia més. Els alemanys Moite i Lala Love You són els altres reclams del dia.
1: I un titular d'esports amb David Ubach.
2: Doncs amb el partit que ha d'arrencar a les 9 al de quarts de final del Mundial de Futbol entre Espanya i Bèlgica, el combinat espanyol que deixa, pel que fa al seu seleccionador, de moment a la banqueta d'inici Pedri, és la gran novetat, tot i que sí que hi ha 4 catalans a l'11 titular, són els jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, i el futbolista del Madrid, Marco Corella.
0: El temps interessa sempre i els divendres potser especialment. Fem-ne un avanç amb la Gemma Puig. Bona tarda, Gemma.
3: Bona tarda. Doncs mira, avui hem tingut temperatures més baixes. En molts casos s'ha notat força, en altres no s'ha notat tant, però en conjunt doncs aquesta calor que ha afluixat, hem sortit d'aquesta segona onada de calor, i aquest cap de setmana doncs tindrem una miqueta de tot. Dissabte fins i tot baixarà una mica més, deixarem ja enrere aquests valors de 40 graus, les temperatures baixaran un parell de graus més, amb sol, amb algun ruixat de tarda, i diumenge tornarà a començar a pujar la temperatura. Aquesta tercera onada de calor que començarà diumenge i s'allargarà ben bé fins dijous. De moment sembla que el punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor arribaria dimecres.

0: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Vuit i quatre minuts, l'incendi que crema des d'ahir a Los Gallardos a Almeria ja s'ha convertit en el més letal de la història d'Andalusia i en un dels més letals també de la història d'Espanya. 12 persones han mort aquesta matinada atrapades per les flames quan intentaven fugir de l'incendi. Algunes a peu, d'altres en cotxe. A més, la xifra de víctimes podria ser encara més gran perquè s'estan buscant 23 persones més. De moment, però, la Guàrdia Civil no n'ha trobat cap d'aquestes. El foc atiat pel vent va agafar molta velocitat i les autoritats no van activar cap missatge és alert per donar cap ordre als veïns. Les evacuacions es van fer porta per porta i alguns veïns no van voler marxar. El foc continua actiu i ha calcinat prop de 4.000 hectàrees. El ministre de l'Interior i el conseller de la Junta han actualitzat les últimes dades fa poca estona. Per això marxem cap allà. Alba Barbosa, enviada especial a Almeria. Bona tarda.
2: Bona tarda, Manel. Sí, es treballa ara per identificar les 12 víctimes mortals. Serien la majoria britàniques i belgues. 8 formaven part del mateix grup d'edat avançada que volien sortir a peu de la zona i les flames els van atrapar. Les altres 4 víctimes les han trobat dins un vehicle. A banda, hi ha 8 ferits, 4 amb cremades greus. L'alcalde de Bedar i la policia local avisaven els veïns porta a porta i les víctimes no van seguir les indicacions que els anaven donant. Hi ha 23 persones que continuen desaparegudes, que els familiars no localitzen i s'han presentat 3 denúncies. La Guàrdia Civil pentina la zona cremada, també les cases afectades, per si es trobessin indicis. Ho actualitzava aquesta tarda des del punt de comandament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponden con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
2: L'incendi continua actiu i és complex, segons les autoritats, i avança pel sector oest. Les hectàrees afectades han augmentat, se situen ara al voltant de les 4.000. Tot i així, els efectius han pogut fer front a la situació complicada del matí i de primera hora de la tarda, que amb fortes ratxes de vent. Antonio Sanz és el conseller andalús d'emergències.
4: La situació compleja o més compleja d'esta mañana, que era el poder superar l'autovia, la AP7, incluso pasar por debajo de un puente que hubiera cogido una gran velocidad y hubiera complicado la situación. Esa situación ha sido salvada y gracias a ese cortafuego a través de fuego técnico, fuego contra fuego, se ha permitido realmente obtener resultados positivos.
2: El govern andalús no va enviar l'alerta als mòbils dels veïns perquè, segons argumenten, és una àrea molt dispersa i haguessin calgut missatges amb indicacions molt diferents.
1: Hi ha també, Alba, un miler de persones evacuades. Tu ets en un dels centres que s'han habilitat per acollir-les. Què t'expliquen?
2: Sí, són 1.150 les persones que s'han hagut de desallotjar. La majoria són del poble de Bétar, que han estat reubicades aquí al pavelló esportiu de la Garrotxa. A part de turistes, molts dels desallotjats són estrangers, però que són residents aquí. Aquí la comunitat britànica en aquesta zona és molt rellevant. Per exemple, la Jackie, originària d'Anglaterra, porta 14 anys vivint aquí.
5: So we were evacuated yesterday.
6: Ens van evacuar ahir al vespre, cap al tard. Hem passat aquí la nit i també la passarem avui perquè no és segur tornar.
2: I ens deien que va ser la policia qui els va avisar que sortissin de casa. La Creu Roja els ha habilitat llits, també els dona menjar i els ofereix productes de neteja, també suport psicològic. Jerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, ens explicava que aquesta nit esperen allotjar una 50 de persones. Moltes, però, han anat a cases de familiars o també en habitacions d'hotels que els han ofert cadenes hoteleres.
1: Gràcies, Alba.
7: En estos momentos, pues muchos de ellos se han ido con amigos en lugar de quedarse aquí, o se han pagado un hotel, o han cogido las personas mayores, sobre todo, las noches que nos han ofrecido algunas cadenas hoteleras.
2: I Manel també hi ha habilitat un punt de recollida de mostres d'ADN per ajudar a la identificació dels cossos.
1: Gràcies, Álvaro. Sí que t'acomiadava abans d'hora. Fins després.
2: Fins ara.
8: Mentrestant, a Catalunya, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà, Sentmenat i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els del Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Per demà, els agents rurals han rebaixat a 47 els municipis en risc extrem d'incendi forestal. Durant l'onada de calor d'aquesta setmana, van arribar a ser més de 220 les poblacions amb el nivell 4 del Pla Alfa. En canvi, es mantenen les restriccions en 8 parcs naturals.
1: I el govern atribueix a la gestió forestal de les Gavarres el fet que en l'incendi de fa una setmana s'hi cremessin 2.500 hectàrees i no moltes més. La retirada de 23.000 metres cúbics de fusta de massís ha facilitat l'actuació dels bombers en punts clau per limitar el potencial del foc i evitar que el balanç fos encara pitjor. Tamara García, directora de prevenció d'incendis dels bombers, ho considera així perquè el potencial del foc era devastador.
9: Aquí vam poder veure com aquestes zones treballades van treure velocitat a l'incendi i ens van permetre guanyar posició per poder controlar el foc.
8: Doncs bé, el cert és que els últims incendis de Catalunya, molts dels quals simultanis, han aixecat especulacions sobre si no eren provocats. A més, hi ha qui va més enllà i desperta sospites de si s'estan provocant per reaprofitar el terreny cremat, per posar-hi plaques solars o fins i tot també molins de vent. Carlos Baraiva, responsable de verificació, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
8: Què hi ha del cert en tot això?
10: Mira, d'entrada, és cert que una part dels incendis d'aquests dies han estat provocats, concretament un 16%, i això és més o menys així al llarg dels anys, però no és la causa principal. La causa principal dels incendis, el 53%, de fet, són accidents o negligències, i també n'hi ha una petita part per causes naturals. Ara bé, això que cremes un bosc i després hi vols posar plaques solars o aerogeneradors, molins de vent, doncs això sí que no és cert. Per què? Doncs perquè, segons la llei, per requalificar un territori cremat han de passar 30 anys.
8: Molt bé. Un altre brama que corre molt quan hi ha focs és que no es gasta prou en prevenció i extinció. Què podem dir d'això?
10: Doncs que depèn de com vulguis mirar les dades. Això sap que pots mirar la mateixa dada des d'un costat o de l'altre. Per exemple, si mires què s'hi va gastar el 2025, són 317 milions d'euros, que seria menys de l'1% del pressupost de la Generalitat. Però també pots mirar que, després de tocar fons amb les retallades el 2014, aquesta despesa en prevenció i extinció d'incendis va anar augmentant amb governs de diversos colors polítics i que ara és més del doble que fa 12 anys. Per part dels sindicats, per exemple, entre d'altres coses, critiquen que es gasti molt en extinció i molt poc en prevenció.
8: I finalment, Carlos, és normal tenir aquest any la percepció, la sensació que està sent un estiu molt, molt dolent pel que fa als incendis, perquè estem veient ja fa just una setmana que cada dia estem parlant de diversos incendis. Les dades ho confirmen?
10: Doncs és un any dolent, però de moment no és dels pitjors. Fins ara s'han cremat unes 2.700 hectàrees i 2.200 en un sol incendi, que és el de les Gavarres, i el 2019, per exemple, per comparar-ho, ja en portaven 4.600 d'hectàrees cremades. Les xifres, segons els anys, són molt, molt irregulars. Una cosa que pot haver contribuït al fet que tot plegat tinguem aquesta sensació que la campanya és complicada són potser els S-alert, aquestes alertes que ens arriben al mòbil, perquè aquest any se n'han enviat 47 per focs només des del mes de juny, mentre que en tot l'any passat se'n van enviar un total de 35.
8: Molt bé, doncs hem incorporat del tot també aquest sistema d'avís a la població. Molt interessant, Carlos Baraiva, gràcies.
10: Adéu, bona tarda.
1: 2 minuts i mig per arribar a un quart de nou. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Són dades del Departament de Salut recollides entre l'atenció primària i les urgències hospitalàries durant els primers dies de l'onada de calor i encara no inclouen el pic de temperatures registrat dimecres. Per tant, és evident que estem en una situació, aquesta sí, que la verificarem d'aquí un temps amb el Carlos Baraiva, i ens diria que sí, que les dades demostren que és un dels estius més calorosos, sens dubte. Cèlia Forment.
11: La meitat dels casos han estat cops de calor, mentre que les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Unes dades que, segons Jacobo Mendiaroz, subdirector de Vigilància Epidemiòloga, reflecteixen el comportament de la població.
12: En concret, a l'atenció primària, setmanalment hem registrat 250 casos de cops de calor, sobretot en la població adulta jove, entre els 15 i els 45 anys, la qual cosa ens indica que es realitzen activitats a l'aire lliure en moment de màxima temperatura, ja sigui per oci, per treball, i que poden tenir conseqüències greus.
6: En total, 167 persones han necessitat ingrés hospitalari. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i són majoritàriament pacients de més de 70 anys. A més, aquest any les consultes per calor s'han avançat gairebé un mes respecte a l'estiu passat.
12: El que estem veient és que, per una banda, aquest any els episodis de calor molt intensa han començat abans, perquè ja des de principis de maig van començar, i no només això, sinó que la durada és molt més perllongada que en anys anteriors.
6: Coincidint amb aquest episodi, el Departament de Salut estrena un nou sistema de vigilància que farà públic cada setmana l'impacte de la calor sobre la salut. L'objectiu és conèixer millor l'abast de les altes temperatures i reforçar la prevenció entre els col·lectius més vulnerables.
8: Gràcies, Cèlia. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant la mort d'un temporer aquest dimecres a Serós, això és el Segrià. L'home estava treballant en un camp de fruita quan va tenir una parada cardiorrespiratòria. Lleida, Julià Albacar.
13: Els fets van passar dimecres al migdia quan les temperatures ja fregaven els 40 graus i en plena onada de calor a Ponent. L'home es va començar a trobar malament mentre treballava en un camp de fruita a Serós i va tenir una parada cardiorrespiratòria. Primer se'l va traslladar al cap del municipi i després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va acabar morint l'endemà. La víctima és un home de 64 anys que vivia a la ciutat i treballava per a una empresa fruitera a Serós. Els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i autoritats judicials investiguen els fets per si l'home hauria patit un cop de calor.
1: Una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 ferits, 10 dels quals han hagut de ser traslladats a centres sanitaris. La piscina reobrirà dilluns. Com ha passat, Jordi Barranca?
14: Els fets han passat aquest migdia mentre es feien les tasques de manteniment amb clor. Hi ha hagut una errada, segons ens destacava l'alcaldessa Agnès Ferrer.
15: En comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
14: 17 persones han resultat ferides, la majoria lleus, però n'hi ha 5 de menys greus. A 10 les han traslladat a diversos hospitals, tant d'aquí de la demarcació com també de la comarca del Garraf. Durant la tarda s'ha recomanat el confinament en cas de notar molèsties.
15: Sí que ens han comentat que com que el clor s'evapora fàcilment, doncs en unes hores ja estarà, però pot ser que és com tot, no? Hi ha gent que li afecta més que un altre, doncs ja recomanar aquest confinament d'unes hores preventiu per evitar que passi res. I estan treballant ja per solucionar-ho, en principi. En unes hores ja estarà, però nosaltres, per prevenció, tanquem piscina el que queda de tarda i demà.
14: No ambulàncies, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers han acudit fins al lloc dels fets.
8: Passa un minut i mig d'un quart de nou de la nit. Els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, causat per la tuneladora de la L9 del metro, hauran de passar encara una setmana més fora de casa. Roger Santaló, bona tarda.
16: Bona tarda. Avui se'ls ha comunicat que no podran tornar a casa fins divendres de la setmana que ve, com a molt d'hora. Els mesuraments fets fins ara han donat bons resultats, si més no, estables, però per seguretat s'analitzarà el subsòl de cada finca per certificar que no hi ha més moviments a terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
17: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
16: Però la decisió inquieta alguns veïns i, sobretot, els comerciants.
18: Com a comerciants hem de parar i ells no paren la seva feina. No, fatal, fatal, perquè si la tuneladora està donant aquests problemes, lo lògic és que es pari.
19: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, perquè ara són 7. Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
16: La tuneladora de l'L9 avança a una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi farà una aturada de manteniment ja prevista.
8: Gràcies, Roger. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada tornarem amb la crònica política i judicial. El cas Leire suma un nou imputat de l'entorn de Pedro Sánchez.
0: Catalunya Vespre. L'estiu és tu. Catalunya Ràdio. La llum és dels
20: meus ulls. Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
21: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
22: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
23: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
24: Hola a tothom.
23: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
25: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
0: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Deu minuts i dos quarts de nou, el jutge del cas Leire Díaz ha imputat Juan Manuel Serrano, que és l'expresident de Correus i excap també de gabinet de Pedro Sánchez, al PSOE. També ha ordenat buidar-li el mòbil i analitzar les converses i veure si se'l pot vincular a les anomenades clavegueres del PSOE. Dues treballadores del partit també estan citades com a testimonis per al 28 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
26: Amb aquest pas, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, vol refermar la seva tesi. Fins ara atribuïa a Serrano una responsabilitat difusa en els fets. Ara, després de l'informe de la Guàrdia Civil, considera que hi ha prou indicis per sospitar que es relacionava amb els integrants de la trama, sobretot Leire Díez i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. Pel que fa a les adjudicacions, l'escrit apunta a actuacions a Correus molt similars a les investigades en altres empreses públiques participades per la CEPI i que van començar amb la contractació irregular de Leire Díez com a directora general de Filatèlia per part de Serrano. El jutge també vol saber quin paper va tenir Serrano en la primera reunió que va haver a la seu del PSOE a Ferraz, coincidint amb els dies de reflexió de Sánchez a la Moncloa. En aquella reunió és on, suposadament, va néixer la trama per boicotejar investigacions judicials que afectaven el partit i l'entorn de Pedro Sánchez. En l'escrit, el jutge assenyala que Díaz i Serrano van parlar molt després de la trobada. Van intercanviar més de 9.000 missatges per WhatsApps en 4 anys i gairebé 1.500 a través d'altres xarxes. El jutge no autoritza, en canvi, el buidatge del mòbil de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, a qui manté imputada, i cita com a testimonis el 28 de juliol dues treballadores més del PSOE. Els demana que col·laborin i aportin les converses i els correus que tinguin amb Cerdán, Serrano i Leire Díaz.
8: El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha matisat avui les seves polèmiques declaracions d'ahir, unes paraules que han despertat la reacció del govern espanyol. Posem-nos en situació. El líder dels bisbes espanyols deia això.
27: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a las pruebas me remito.
8: Bé, avui l'executiu ha seguit carregant contra aquestes declaracions. Argüello ha negat que s'estigués referint concretament al govern espanyol, Joan Vilaplana.
28: Sí, ha reconegut que les declaracions no van ser afortunades, però considera que s'han desenfocat. Argüello ha assegurat que la menció a la banda de lladres és una cita de Sant Agustí i de Benet XVI i que no es referia al govern, sinó al conjunt de l'Estat, incloent-hi els ciutadans que, per exemple, defrauden impostos.
27: Ya hacía una apelación a la hora de la regeneración democrática a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Cada uno verá por qué se siente aludido, porque yo no he hablado del gobierno.
28: El president de la Conferència Episcopal Espanyola responia a les queixes de membres del govern de Sánchez. Si ahir el ministre Bolaños li enviava una carta, avui li ha respost la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaracions a la cadena SER.
2: Lo primero que tiene que hacer es respetar a todo el mundo, no lanzar falsos testimonios. Y yo le tengo que decir que me parece absolutamente inaceptable y que espero que se disculpe. Creo que esas palabras son no solamente injustas, conllevan un enorme descrédito a la Iglesia Católica.
28: Argüello també ha respost a la carta de Félix Bolaños. El ministre de la Presidència li preguntava què li semblaria si el govern espanyol es referís als bisbes com una banda d'agressors sexuals. El president dels bisbes espanyols ha dit que seria fals i profundament injust perquè considera que l'Església ja ha assumit responsabilitats.
1: I el PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons l'últim baròmetre de la ciutat. Jaume Collboni notaria, però, l'alè de l'Hisenda Alemany. I és que Esquerra Republicana s'acostaria als seus millors registres i se situaria només 2 punts per sota dels socialistes. Junts s'enfonsaria i Aliança Catalana entraria amb força a Barcelona, en Escura.
4: Jaume Collboni rebria el 13% dels vots i a l'Hisenda Alemany l'11%. I tot i que perdrien més de la meitat del suport, els comuns de Gerardo Pizarro Serelos mantindrien en la tercera posició. La quarta, entrant en força al consistori, seria per a Aliança Catalana, que se situaria al davant del PP, de Vox i de Junts. Cal recordar que el baròmetre només ofereix la intenció directa de vot, és a dir, el vot dels ciutadans que ja han decidit a qui votaran, i gairebé la meitat dels barcelonins encara no s'han decidit. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha demanat a l'oposició que contribueixi a frenar l'ascens de l'extrema dreta.
5: A menys d'un any de les eleccions necessitem una oposició responsable i una oposició constructiva. Atiar els discursos d'odi, de divisió, de confrontació, només acaba generant el clima perquè l'extrema dreta segueixi creixent.
4: A banda, la majoria dels enquestats asseguren que la ciutat ha empitjorat en l'últim any. L'habitatge i la inseguretat són els temes que més preocupen amb diferència als barcelonins.
1: Un cop sabudes les dades de l'enquesta, l'Hisenda Alemany d'Esquerra Republicana ha celebrat els resultats i Neus Munté de Junts i Marc Serra de Barcelona en Comú veuen marge per remuntar.
7: Estem molt satisfets perquè cada vegada més barcelonins volen que Barcelona continuï sent Barcelona.
9: I veiem un marge per fer front en aquesta resignació.
10: Confiem, no?, en què aquest, al voltant d'un 40% d'indefinició del vot, puguin, doncs, tornar a sumar-se en un projecte com és el nostre.
8: Doncs bé, justament amb la mirada posada a les municipals de l'any vinent, Vox prepara una OPA electoral del PSC, amb l'objectiu principal de créixer l'àrea metropolitana de Barcelona, on Aliança tindrà més complicat entrar en força. La formació d'extrema dreta es disposa a seduir antics votants socialistes, aprofitant la feblesa de Pedro Sánchez a la Moncloa. Àlex Giral Robert.
11: Sí, segons ha explicat aquesta emissora Fons de la cúpula del partit a Catalunya, la idea és mantenir el discurs anti-immigració i pro-seguretat, però fent èmfasi a assenyalar el PSC com a culpable, diuen, d'aquests mals. A més, faran servir la fragilitat de la legislatura espanyola i els casos de corrupció al voltant de Sánchez com a munició. Així, se centraran en el primer i segon cinturó metropolitans i a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona, zones on ja acumulen la majoria dels suports d'arreu del país i on els socialistes tenen molta tirada i creuen que Aliança aquí no els trepitjarà. Setmanes enrere, Ignacio Garriga no amagava l'estratègia de Vox en un míting a Mataró.
12: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo de promesas incumplidas.
11: També faran molta bandera de la prioritat nacional, la mesura estrella que han aconseguit que el PP assumeixi en els pactes de govern que han signat Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i Andalusia. La previsió de la formació verda és presentar llista sense presses en unes 200 poblacions arreu del país, un 50% més que en les últimes municipals. Sempre, això sí, prioritzant les ciutats de l'entorn metropolità on ja han anat convocant manifestacions anti-immigració quan ha sorgit algun conflicte amb estrangers per anar marcant perfil.
1: I Sumar escull aquest cap de setmana nova direcció, serà la tercera en 3 anys i ho fa en un moment de dificultats orgàniques en un partit amb estructura dèbil, cares poc conegudes i que ha viscut batalles internes i renúncies. Sumar, a més, arrossega un historial de mals resultats electorals i encara no té clar el seu encaix de cara a les properes generals. Repassem amb la Tània Tàpia les principals crisis d'una formació que va néixer fa 3 anys de la mà de Yolanda Díaz.
6: Suma celebra aquest cap de setmana la tercera assemblea per escollir nova direcció i ho fa en un moment de plena refundació de l'espai a l'esquerra del PSOE. Ja no queda pràcticament ningú dels afins a Yolanda Díaz i prenen les regnes d'un projecte molt debilitat, cares desconegudes fins i tot per als simpatitzants de l'espai. Serà la tercera direcció en 3 anys i ara liderarà el partit el tàndem format per Verónica Martínez Barbero, actual portaveu de Suma al Congrés, i Rosa Martínez, secretària d'Estat de Drets Socials. El partit va viure el primer sotrac després dels mals resultats de les eleccions europees de 2024. Va aconseguir 815.000 vots, la meitat que Vox, i només 15.000 més que el Vicent Pérez. Díaz va entomar els mals resultats hores després i va deixar de liderar el partit.
13: He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente.
6: La van substituir Carlos Martínez i Lara Hernández el primer, mesos després, i al·legant motius de salut, va deixar el càrrec. Hernández ho ha fet aquesta setmana passada perquè ha patit, diu, una campanya de desprestigi per una denúncia interna d'assetjament laboral que s'ha acabat arxivant.
14: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
6: Aquest dissabte Suma estrenarà la tercera direcció i entre els càrrecs que es mantindran a l'executiva queden ja molt pocs dels que van remar en els primers compassos del partit. Una de les cares més destacades és, de fet, català i dels comuns. I és el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ha exercit de portaveu de Suma. Els seus companys dels comuns ho veuen amb bons ulls i destaquen les bones relacions entre comuns i Suma. Aina Vidal, portaveu dels comuns al Congrés dels Diputats.
15: Nosaltres estem orgulloses de mantenir una relació molt estreta amb Sumar. Ells són el nostre referent estatal, així com nosaltres ho som a Catalunya.
6: Entre els problemes de la formació també hi ha l'encaix electoral per a les properes generals previstes al 2027. Sumar ja treballa fa mesos amb Més Madrid, Esquerra Unida i Comuns per fer un projecte plegats. La seva contribució en vots serà vital per donar opcions al PSOE de revalidar el govern progressista. Un projecte que no té encara candidat en les travesses, fins i tot apareix el nom de Gabriel Rufián com a possible revulsiu per unificar l'esquerra del PSOE i aconseguir seduir Podem. El projecte tampoc té nom, sabem però que no es dirà Sumar. Algunes formacions critiquen que això confondria novament la part amb el tot.
8: I pràcticament sobre els senyals horaris de 8:45 de la nit, us expliquem que ha mort als 85 anys l'històric militant del PSUC, Jordi Borja. Va ser membre del

0: Hi ha hagut una nova onada d'atacs ucraïnesos amb drons contra la infraestructura petroliera de Rússia, on un terç dels ciutadans ja pateixen restriccions de combustible i cues llargues a les benzineres, Miquel Àngel Violant.
1: Els últims atacs de Kiev han estat contra una planta de processament a la regió de Leningrad, un dipòsit a la regió de Rostov, i atacs també contra una refineria, una terminal i una desena de petroliers al mar d'Azov, a la península de Crimea. Els atacs també afecten les rutes de transport del blanc rus. I fa pocs minuts, el president ucranès Volodymyr Zelensky ha anunciat la creació d'un comandament especial per atacar Rússia territori endins, amb unitats de resposta ràpida per limitar la capacitat militar russa. El de Zelensky és un anunci a la nació que arriba unes poques hores després que les forces russes hagin llançat 7 atacs contra la ciutat de Kramatorsk, a l'est d'Ucraïna, on han fet 4 morts i 13 ferits.
2: I a l'Iran, la guerra dialèctica ha substituït els atacs dels últims dies. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que accepta la represa de les negociacions tècniques entre els equips de Washington i Teheran, però alhora diu que l'alto el foc, iniciat fa gairebé 3 setmanes, s'ha acabat. El principal negociador iranià diu que el conflicte no s'acabarà amb una rendició de la República Islàmica, Ignasi Abad.
3: Sí, Mohammad Bagher Ghalibaf, president del Parlament iranià i cap dels negociadors, diu que el nivell de desconfiança en Washington és molt alt i que si els Estats Units traeixen el memoràndum d'entesa acordat el 22 de juny, l'Iran està preparat per defensar-se. Trump, que també desconfia dels iranians, afirma en una entrevista al diari The New York Post que si fos assassinat per un complot de Teheran, ha deixat una ordre perquè l'exèrcit dels Estats Units bombardegi el país persa com mai s'ha vist. La declaració pren volada l'endemà dels funerals del líder suprem Ali Khamenei, l'assassinat en un bombardeig el primer dia de la guerra, i amb la imatge, recordem, present en la processó funerària de pancartes demanant la mort de Trump. Avui, de moment, no hi ha hagut més atacs a l'Orient Mitjà. De totes maneres, el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz s'ha tornat a reduir, s'havia revifat després de l'alto al foc. En les dues últimes setmanes s'havia assolit el nivell més alt, de fet, de trànsit des del principi de la guerra. Passaven uns 40 vaixells de mitjana. Ara la cosa ha baixat entre 15 i 20.
0: Doncs encara ara molta gent es pregunta si va passar alguna cosa i quina, perquè Donald Trump fes aquell gir en la cimera de l'OTAN de parlar tan malament d'Espanya i al cap de pocs minuts o poques hores parlar-ne tan bé. Doncs bé, el govern espanyol nega que hagi fet res ni hagi plantejat una despesa extra en defensa per satisfer les demandes del president nord-americà, Miquel Àngel.
1: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Alba, ha refermat que el govern espanyol es limita a complir els compromisos.
4: El gobierno tiene unos compromisos con la alianza que son públicos, que son conocidos, que son ya antiguos, ¿no? Y se cumple, nada más, no hay nada nuevo, que es a lo que usted se refiere, nada que se decidiera allí sobre la marcha en la cumbre en absoluto.
1: Sobre el canvi d'opinió de Donald Trump en poques hores respecte a la posició del govern espanyol, Álvarez ja ha tret ferro i ha explicat que és el seu estil habitual de fer comentaris constants i a vegades contundents sobre diferents països.
2: L'Audiència Nacional Espanyola ha acceptat investigar 2 comandaments israelians per l'assalt a la flotilla Global Summit el passat mes d'octubre. El jutge Francisco de Jorge ha admès a tràmit 2 querelles contradient el criteri de la Fiscalia, però limitarà la seva investigació als incidents que va passar en els vaixells espanyols. Nando Zanoguera.
5: El jutge de Jorge ha acceptat investigar el comandant en cap de l'exèrcit israelià i el seu equivalent de l'armada com a presumptes responsables del delicte de detenció il·legal per l'abordatge dels vaixells que anaven cap a Gaza amb ajuda humanitària. La resolució assenyala que les forces israelianes van abordar diversos vaixells en alta mar a unes 70 milles nàutiques de la costa, van agafar el control de les naus i van privar de llibertat els seus tripulants. Les querelles les van interposar el Partit Comunista d'Espanya, Esquerra Unida i alguns particulars, dos dels quals viatjaven als vaixells. Els denunciants volien també que la justícia investigués possibles tortures i maltractaments comesos en vaixells israelians i en centres de detenció d'aquell país, però el jutge entén que només són de la seva competència els els possibles delictes comesos amb vaixells amb bandera espanyola. L'octubre passat, recordem, decenes d'embarcacions van sortir de ports mediterranis, sobretot de Barcelona, per fer arribar ajuda humanitària a Gaza. Al seguici viatjaven, entre d'altres, l'activista Greta Thunberg i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que van ser detingudes a Israel i posteriorment deportades.
0: Doncs encara relacionat amb l'ajuda a Gaza, l'Hospital

0: Tal de la Vall d'Hebron de Barcelona té ingressada una nena de 2 anys de Gaza amb una malaltia cardíaca congènita pendent de poder-la operar passat l'estiu. Txell Garriga.
1: Sí, la criatura és un dels 20 menors palestins malalts que el govern espanyol ha evacuat de la franja en un avió militar via Jordània per atendre'ls en diversos centres mèdics de l'Estat. En el cas de la nena tractada aquí, el cap de cardiologia pediàtrica del Vall d'Hebron, Ferran Rosés, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio com està.
2: Té una malaltia congènita greu que implica que necessitarà cures de forma avançada en el nostre centre, que serviran per preparar-la per poder ser operada en els següents mesos. La nena va arribar estable, va arribar amb la seva família i la vam atendre a l'Hospital de la Vall d'Hebron la setmana passada.
1: En els últims 2 anys, prop de 150 menors palestins han participat en aquest programa, una operació humanitària que està coordinada amb l'OMS i també la Comissió Europea.
3: La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Whitcomb, a qui han trobat morta aquest matí a casa seva als 78 anys. Va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. La policia ha descartat el mòbil terrorista. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. La policia anglesa assegura que ha detingut un home de 26 anys com a sospitós de l'assassinat de la coneguda exdiputada conservadora Anne Whitcomb. La policia descarta per ara que l'homicidi tingui motivacions polítiques.
5: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Whitcomb. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
4: La víctima, de 78 anys, que vivia al sud-oest d'Anglaterra, era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i pels seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament, a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. Després de deixar el Parlament, va aparèixer en un programa concurs de ball i es va guanyar la simpatia de molts espectadors. Més tard es va unir al partit de Nigel Farage per ajudar-lo a sortir de la Unió Europea i va ser membre del Parlament Europeu entre el 2019 i el 2020. El seu càrrec més recent va ser com a portaveu d'Immigració de Reform UK, la formació d'extrema dreta. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
0: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra per agredir sexualment de forma reiterada una noia amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages. La víctima era la parella del fillastre del condemnat. La sentència ha considerat provat que l'acusat es va fer passar per un professor d'una acadèmia de massatges amb l'objectiu de fer-li pràctiques sexuals a la víctima. La Fiscalia demanava una pena de 27 anys de presó, a més de l'empresonament. L'Audiència també ha condemnat el policia a indemnitzar amb 60.000 euros la dona per danys morals i l'inhabilita per treballar amb menors.
3: I l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha negat a haver ordenat retardar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant el jutge ha assegurat que el govern només va aplicar els criteris marcats pel Ministeri de Sanitat. Des de l'Audiència de Barcelona, crònica de Cristian Roldán.
6: Vergés ha anat al gra i en resposta al seu advocat ho ha dit ras i curt.
7: ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
8: No, mai.
6: El principal motiu pel qual els agents no es van poder vacunar abans va ser la manca de dosis.
8: Si tens 100.000 vacunes i tens com a mínim 500.000 persones a qui has de vacunar, has de començar, segons et diu el Consejo Interterritorial de Salut, si empiezas por unos, no puedes empezar por todos. Si empiezas por unos, tienes que empezar por las cohortes de más edad.
3: Així doncs, Cristian, a què vinculen el retard en la vacunació dels cossos estatals?
6: Tant l'exconsellera com l'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol, apunten que la vacunació a guàrdies civils i policies nacionals no va començar abans perquè van demanar vacunar-se a les seves dependències policials.
9: Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut, però com que la prioritat era vacunar-los, no ens ho vam pensar 2 vegades. És l'únic cost professional dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
6: També afegeixen que tots 2 cossos van trigar a enviar les dades dels policies que s'havien de vacunar i que això també va retardar la vacunació.
0: El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona és la carrera amb la nota de tall més alta de la universitat, un 12,97. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també a la UAB, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. En la majoria de les titulacions del capdamunt, les notes de tall han baixat una mica. Maria Costa.
1: Sí, de fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre del 13. En el cas de Física i Matemàtiques de la UAB, la baixada de nota ha estat de gairebé mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Si ens fixem en les carreres més demanades, la primera posició se l'emporta Medicina, però també hi ha graus com Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet ja la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demanada.
3: I us ho ha avançat Catalunya Ràdio. La campanya Ni un minut més del Sindicat Majoritari i Metges de Catalunya ha tingut un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària, segons el Departament de Salut. L'acció, recordem-ho, té com a objectiu que els metges deixin de fer hores extres per tal de pressionar el govern i aconseguir d'aquesta manera les millores laborals que reclamen. Ara bé, el sindicat considera que aquesta xifra, Maria, està totalment allunyada de la realitat.
1: Sí, es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part, i és precisament el que estan deixant de fer alguns facultatius que segueixen aquesta campanya. El director de CatSalut, Alfredo García, assegura que si la protesta es manté fins a finals d'any, es podria passar del 2% actual d'afectació al 15%.
10: És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques, això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensa que operem pràcticament mig milió d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
1: Però el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ho desmenteix.
11: En el millor dels casos cal pensar que estan desconnectats de la realitat, la qual cosa és molt trista, i en el pitjor dels casos és que menteixen deliberadament per intentar amagar un problema que tenen a sobre de la taula.
1: Pel que fa a la negociació del conflicte, les posicions continuen allunyades, però el Departament de Salut assegura que està disposat a acabar amb les guàrdies de 24 hores, tal com reclamen els sindicats.
0: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar el seu disseny per provocar menys addicció si no volen exposar-se a una multa milionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la Llei Europea de Serveis Digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forte Amires, bona tarda.
12: Bona tarda. La Comissió Europea exigeix que Instagram i Facebook deixin d'encadenar vídeos, fotos i textos de forma infinita a mesura que la gent mou el dit per la pantalla. Brussel·les també reclama que els continguts que hi apareguin siguin menys personalitzats i, en concret, que els vídeos deixin de reproduir-se, com passa ara, de forma automàtica, sense que l'usuari hi hagi clicat abans i sense que hagi decidit, doncs, si els volia veure o no. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
13: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de son. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
12: Gairebé la meitat de tots els nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen. Per això, el govern comunitari demana pauses per interrompre el temps que els usuaris passen davant la pantalla. Ara, la comissió deixa marge perquè Instagram i Facebook facin canvis, però si els retocs no convencen, Brussel·les es reserva l'opció d'imposar una multa que pot arribar a equivaldre al 6% de la facturació global del gegant tecnològic Meta. És l'empresa propietària d'Instagram i Facebook i ha rebutjat les acusacions de les autoritats comunitàries.
3: I encara un apunt més abans de la crònica cultural. Comença a funcionar la tercera gran potabilitzadora del Besòs. La planta la gestiona Aigües de Barcelona i té capacitat per tractar fins a 1.000 litres d'aigua per segon, David Àngela, Sant Feliu de Llobregat.
14: La planta disposa de dues noves línies potabilitzadores pioneres, una amb osmosi inversa i l'altra de carbó actiu, tot plegat també per assolir els requisits de la normativa vigent sobre la qualitat de l'aigua de boca i així aconseguir més autonomia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa.
15: I estarem fins que assolim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua, amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%, abans de l'any 2030. I on som ara? El 33%. Doncs ens queda recorregut per dir.
14: Aquesta planta de garantir el servei davant de qualsevol contingència, per exemple, durant capítols de greu sequera com la de l'any passat.
16: Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vila Casas.
17: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
18: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
19: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
18: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
16: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu.
20: Quan em mires i somrius.
16: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Manela Díaz i Agnès Marquès.
0: Passen 3 minuts i mig de 3 quarts de 9. Tenim en marxa la tercera jornada del Cruïlla amb David Byrne com a cap de cartell. En Marc Ruiz està seguint a aquesta hora l'actuació dels que sonen de Black Crowes. Marc, bona nit.
21: Bona nit. Black Crowes han arrencat amb Remedy, una de les clàssiques de 1992. Rhythm and blues clàssic ideal per un vespre xafogós i amb calitja. Tanques els ulls i de fet et creus que podria ser el sud dels Estats Units. El seu so continua, com sempre, molsut i líquid. Així brolla de les dues guitarres dels germans Robinson. També hi ajuden les dues coristes, que li donen un color de soul atemporal. Acaben de tocar una altra de les antigues, Jealous Again, i d'un moment a l'altre hauria de sonar el tema que els va fer eterns, Hard to Handle. A l'altra punta del festival ja fa estona que va una actuació que val molt la pena, la de Sampa the Great. La cantant de Zàmbia ha ofert una explosió de afrobeat, hip-hop i R&B amb un flow espectacular i una actitud sobre l'escenari que transmet. Mescla guitarra elèctrica, bateria, teclats i flow, amb, per exemple, la música griot de CBN Gàmbia, amb cora inclosa. Canta en diverses llengües africanes amb la idea que la música uneix cultures. El concert de Black Crowes coincideix també amb la covellenca Obdeu, que mescla R&B, soul, una veu espectacular i lletres en profunditat. I també se solapa amb Digger's Flash. Què és això? Doncs el nom amb el que Art de Bogotà ha volgut fer un concert sorpresa. Al vespre torna a Barcelona un dels músics més sofisticats dels Estats Units, que és David Byrne, i a prop hi actuarà Tahara. Poc després, l'espectacular marching band de techno Neute, que donarà pas a Bomba Estéreo, que seran els encarregats avui de tancar la jornada.
0: Gràcies, Marc. Bona nit.

0: Doncs ja veieu que canviem de registre, eh? Perquè del Festival Cruïlla anem de referir-nos al Festival de Porta Ferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà. Comença aquesta nit amb una estrena del mestre Jordi Savall. Fins al 20 d'agost el festival oferirà més d'una trentena d'actuacions de diferents estils. Hi anem, Núria Paraire, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Abans que comenci l'espectacle a les 10 de la nit ja s'està assajant aquest espectacle que porta per nom La Ruta de la Seda i que està basat en el viatge de Marco Polo cap a la Xina des de Venècia. Per recrear tot el recorregut, el mestre Savall incorpora peces musicals de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central i músiques tàrtares. Es presenta amb la seva formació instrumental Esperion 21. En anteriors espectacles ja havia interpretat l'anada de Marco Polo i el viatge de tornada, un doble recorregut que ara ajunta en un sol espectacle. Savall, referent de la música antiga i recentment guardonat amb el que es considera el Nobel de la Música, el Premi Ernst von Siemens 2026, actua aquí on som, a l'Espai Port, a tocar del Mediterrani, del mar, d'aquest mar del qual va partir Marco Polo i que té una capacitat per 2.000 persones i que es recupera aquest any. El Portaferrada ha programat més de 35 concerts fins al dia 20 d'agost en una programació que vol arribar a diferents públics i actuaran des de Mònica Naranjo o David Bisbal a Benjamin Clementine o Angus en Julia Stone o Clara Peya, el petit de Calaril i Tartarre Elena i Los Delincuentes, que es troben en plena gira de retorn.
2: Cerdo repugnante.
3: Estos ojos no fueron hechos para derramar lágrimas piadosas.
4: Calixto Vieito estrena aquesta nit el muntatge La verdadera història de Ricardo III al Teatre Grec, protagonitzada per l'actor argentí Joaquín Furriel. És un dels títols destacats de l'edició d'enguany del Festival Grec que està seguint la Marta Vives.
5: Monstruositat, violència i un desplegament d'emoció física. Les obres de Calixto Vieito surten sempre de l'ordre establert i busquen confrontar l'espectador amb la ficció. En aquest muntatge, que ja s'ha vist a Madrid i a Bilbao i ha fet temporada a l'Argentina amb un gran èxit, aterra aquesta nit a partir de les 10 sobre les pedres del Teatre Grec de Barcelona per incomodar i fer-nos reflexionar sobre la maldat humana i els abusos de poder. La història ja la sabem, la del rei que obté el que vol per la bogeria que respira i la por que desperta. I a la pell d'aquest Ricard III, un dels actors més aclamats de l'escena argentina, Joaquín Furriel, qui va anar a buscar Vieito per tirar endavant el projecte que descriu com una farsa de la crueltat. La funció es proposa un repte, aconseguir que el públic connecti amb aquest protagonista, malgrat que els seus comportaments siguin abjectes. Estarem atents a veure si ho aconsegueix. I tot i que més d'un potser hi intentarà veure-hi reflectit algun mandatari actual, no és l'objectiu que busca l'obra, que ens convida a participar d'aquesta festa macabra plena d'humor a partir d'un dels textos més representats de la història del teatre.
0: Sí, 5 minutets i arribarem a les 9. És l'hora dels esports. David Obab, bona nit.
6: Bona nit.
0: Comptem també els minuts perquè comenci aquest partit de quarts de final entre la selecció espanyola i la belga.
6: Doncs mira, ara tot just 6. A les 9 arrenca Los Angeles, aquest Espanya-Bèlgica, segon duel de quarts de final del Mundial. La novetat a l'equip espanyol de Luis de la Fuente és que Pedri parteix com a suplent, per tant, li dona una mica de descans al seleccionador espanyol. Veurem si surt de refresca la segona meitat, segons com vagin les coses. Sí que hi ha 4 catalans titulars a l'equip espanyol. Són 3 futbolistes del Barça, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, i el jugador del Madrid, Marc Cucurella. Recordem que qui guanya aquest partit de l'Espanya-Bèlgica jugarà la primera semifinal del Mundial contra França, que ahir va eliminar el Marroc.
4: Doncs Mundial a banda, però seguint amb futbol, el Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ja faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick.
6: Això és ben nou. Vam explicar ahir que hi havia acord amb el jugador. Avui sí. Hi ha acord ja entre clubs perquè l'operació doncs sigui oficial. Ara el que queda és uns últims arrells només burocràtics. La previsió és que el fitxatge de Adeyemi per part del Barça s'anunci la setmana que ve, i per aquest traspàs el club blaugrana l'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables que estan subjectes als títols. El Borussia Dortmund, per la seva banda, reserva un 20% dels drets del davanter de 24 anys en cas d'una futura venda per part del Barça.
0: I José Mourinho, que ha parlat per primera vegada des que és nou entrenador del Madrid.
6: Ho ha fet amb un vídeo a les seves xarxes socials. Hem pogut sentir, doncs, de nou Mourinho parlant en clau Madrid.
7: És com una missió. No és com estar ara preocupat con mi mismo, preocupat si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar. para ayudar a todos a ser mejores.
4: Doncs la missió de Mourinho, que ja veurem com va. De moment, a la segona divisió hem pogut sentir el nou entrenador del primer equip del Girona, Quique Álvarez.
6: Que s'ha marcat, en quant a l'objectiu de la temporada, un aspecte, un vessant ben clar. L'escoltem.
2: No m'he d'amagar. Jo crec que el Girona, com han dit, té una estructura de primera. Per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però sí que tothom, jo el primer, que jo ja ho sé, doncs hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
6: A l'Espanyol femení tenim un nou fitxatge, ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, que arriba procedent del Granada i que firma per una temporada.
0: Molt bé, i parlem de ciclisme. Finalitzada la setena etapa del Tour de França.
6: Avui han estat 175 quilòmetres, en final a Bordeus, una de les catedrals de l'esprint, i així s'ha resolt l'etapa a l'esprint massiu, amb victòria del belga de l'equip sudal, Tim Merlier.
8: Long time I can't follow Jasper.
9: He estat perseguint en Jasper Philipset durant molta estona, però al final l'he perdut i m'he dit, d'acord, això és una ruleta russa. A veure on em porta. Serà difícil tornar a enganxar la roda d'en Jasper. Però de cop m'he trobat amb espai i m'he dit, a lluitar fins al final.
10: I told to myself, no, we're gonna fight till the finish.
6: A la general, avui no hi ha canvis. L'eslové, per tant, Tadej Pogačar continua com a líder.
4: I posem-hi ara grans noms del món del tennis, perquè ha quedat definida la final masculina de Wimbledon.
6: Que jugaran d'una banda Alexander Zverev, el guanyador de Roland Garros fa ben poques setmanes, i de l'altra l'italià Jannik Sinner a la primera semifinal. Zverev s'ha imposat amb claredat a la revelació del torneig, el britànic Arthur Ferry en 3 sets, Ferry més enllà del 100 del rànquing mundial. Jannik Sinner, per la seva banda, ha guanyat Novak Djokovic per un triple 6-4 i ha valorat així aquesta victòria l'italià.
11: Esclar, jugar contra Novak amb el que encara està demostrant és una gran inspiració, no només per vosaltres, sinó per la nova generació. El que encara fa és increïble.
0: I en bàsquet, encara un titular, el Barça ha arribat a un acord amb el jugador Joel Parra per renovar-li el contracte.
6: Seran, per tant, 4 temporades més de Parra al Barça fins al 2030. El jugador va arribar procedent del Joventut. Ara la l'Ebre Urana, doncs, tenia moltes ofertes de clubs potents de l'Euroliga com el València i el Panathinaikos. Pel que fa a la penya, ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic, un bosnià de 30 anys que arriba procedent de l'Unicaja i ha signat per 2 temporades. És el tercer reforç de la penya.
4: Molt bé, David, doncs d'aquí una estona tornem a parlar. El que volem fer ara és saber quin és el temps que ens espera per aquest cap de setmana. Donem entrada, per tant, a la Gemma Puig.
12: Aquest divendres les temperatures ja no s'han enfilat tant. Hem quedat a les portes dels 40 graus, els 39,6 a Lleida, 38 al Montmell, i temperatures que han baixat i força a la majoria de comarques. En alguns casos, per exemple, a Cabanes, 34 graus, i ahir van arribar els 42. Per tant, aquesta calor intensa, però no tan disparada com aquests darrers dies. En una tarda de nuvolades, de més núvols que han anat arribant del sud-oest cap al nord-est, i algun ruixat i alguna tronada força concentrats cap a l'extrem nord del Pirineu. 5 litres a Sartescan, 2 a Espot o 2 a Bonaigua. El cap de setmana tindrem una miqueta de tot. Afluixa una mica més la calor dissabte i, per tant, sortiríem d'aquesta segona onada de calor. Temperatures més baixes al matí amb alguns núvols baixos als dos extrems, moltes estones de sol, i sí que dissabte deixarem enrere els 40, els valors més alts, 37, 38. I ja costarà una miqueta més d'arribar als 35 graus. A la tarda, altre cop, alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu Oriental. I diumenge la situació tornarà a canviar. Tindrem sol, bandes de núvols prims, pols en suspensió i començarà a pujar la temperatura. Diumenge encetaríem aquesta tercera onada de calor que s'allargarà almenys fins dijous amb aquest punt àlgid que sembla que seria dimecres.
13: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Bona nit, són les 9. Bombers i Guàrdia Civil continuen buscant les 23 persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos, a Almeria, que de moment deixa un balanç de 12 persones mortes. El foc continua actiu, ha cremat més de 4.000 hectàrees i hi ha més d'un miler de persones desallotjades. Enviada especial a Almeria, Alba Barbosa.
14: Unes 53 persones dormiran al pavelló esportiu de la Garrotxa i a prop de 1.200 desallotjats, però s'han reubicat la majoria en cases d'amics o hotels. Ara es treballa per identificar les 12 víctimes mortals i per localitzar les 23 persones que els familiars han alertat que no hi han pogut contactar. Alguns desallotjats, molts britànics, ens deien que o bé no els va avisar ningú o que ho va fer la policia. El govern andalús, recordeu-ho, no va enviar cap alert per avisar del foc, que va avançar ahir molt ràpid cap a Vedar, un municipi amb moltes cases aïllades. Les causes d'aquest incendi, que ha afectat 4.000 hectàrees, s'investiguen, però podria haver començat per la caiguda d'un cable elèctric.
4: I s'investiga la mort també d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home de 64 anys es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones, de fet, han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. Gairebé 170 persones han necessitat ingrés hospitalari. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i son, majoritàriament pacients de més de 70 anys. A més, aquest any les consultes per calor s'han avançat gairebé un mes respecte a l'estiu passat, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica.
15: Lo que estem veient és que, per una banda, aquest any els episodis de calor molt intensa han començat abans, perquè ja des de principis de maig van començar, i no només això, sinó que la durada és molt més perllongada que en anys anteriors.
4: Coincidint amb aquest episodi, el Departament de Salut estrena un nou sistema de vigilància que farà públic cada setmana l'impacte de la calor sobre la salut amb dades de l'atenció primària, les urgències i els hospitals.
0: El jurat popular ha declarat culpable al conductor acusat de matar un ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot, que s'enfrontava a una multa, en aquest cas, per no socórrer-la. Girona, Laia Claret, bona nit.
16: Bona nit. Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021 a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. El judíssim jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan va embestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com atenuants tenen en compte l'embriaguesa en l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'absolt. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
4: I avui arrenca d'aquí una hora, de fet, el nou Festival Camins a Manresa amb Luz Casal, que donarà el tret de sortida per presentar el seu nou disc, Me Voy a Permitir. Avui ha passat pel matí de Catalunya Ràdio i ha remarcat la seva il·lusió per actuar en diversos festivals.
17: Llevamos ya un número importante de actuaciones, entre las que nos ha dado la oportunidad de estar por Catalunya varias veces y lo que nos queda, contentos, ¿no? Algunos momentos con cierto cansancio, pero la ilusión de poder hacer conciertos, de estar con la gente.
4: El festival s'allargarà fins al 18 de juliol i comptarà amb les actuacions de Joan Dausà, God Save the Queen, Sergio Dalma, Sopa de Cabra i Rosario. Xavier Pascual és el director del festival.
18: Avui comencem la primera edició del Festival Camins de Manresa, el festival que pretén ser, doncs, el festival de referència del Cor de Catalunya, i comencem amb un 75% de l'aforament venut. Això són 12.000 entrades de les 15.900 que vam posar a la venda, i és una molt bona notícia perquè en una primera edició són molt bones xifres.
4: Els concerts tindran lloc a l'exterior del recinte firal de Manresa amb capacitat per a 2.600 persones.
0: I ara els esports, David Ubach.
6: En joc ja el partit de quarts de final del Mundial de Futbol entre la selecció espanyola i la de Bèlgica. De moment empat a 0 el marcador als 4 minuts de partit. Recordem que el blaugrana Pedri és suplent. De moment sí que hi ha 4 catalans a l'equip titular de Luis de la Fuente. Són els blaugranes Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, i també Cucurella del Madrid. Això al Mundial. Del Barça destaquem que el club blaugrana ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. La xifra de l'operació es situa en els 22 milions d'euros i 7 més en variables. I en ciclisme, el Tour de França, victòria a l'esprint per a Tim Merdier, al Berga de l'equip Sudal, a la 7a etapa. A la general, sense canvis, segueix liderant Tadej Pogacar.
4: Gràcies, David. El Catalunya Vespre torna dilluns a les 8.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3K.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
4: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
1: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
7: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
8: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
9: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
1: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
9: Tot es pot parlar.
1: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
10: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
10: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3K.
10: L'estiu ets tu.
9: L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
9: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
12: En el capítol anterior,
13: els Mossos han trobat un fil per estirar en l'atracament amb detenció il·legal de la Roca del Vallès del 5 i 6 de març del 2009, però encara no saben si estan sobre la pista correcta. Un dels telèfons que han enregistrat els repetidors de la zona correspon a Sidney Alves de Mata. Els investigadors li han punxat el mòbil i han escoltat una conversa on el Sidney parla amb un altre home d'un tal Víctor. Pel que es diuen els dos interlocutors, el Sidney i el Víctor estan vigilant un home que no esmenten pel nom en cap moment. La policia sospita que podrien estar preparant un nou segrest, però hi ha una cosa que no quadra. El Sidney els consta com a portuguès a la base de dades i els Mossos estan buscant brasilers i argentins com a autors dels fets de la Roca.
14: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us explicarem com va acabar el cas del segrest de la Roca del Vallès. La investigació encara tindrà uns quants girs sorprenents. També sabrem com va viure els mesos posteriors al trauma la família Borrell Bracs. I no tot acaba bé. Escoltarem les reflexions del Lluís, que ens ha ajudat a explicar aquesta història, el fill que tenia 21 anys el 2009 quan va passar tot. Descobrirem com és que els dolents sabien tantes coses de la família a la que van segrestar i sobretot del seu pare, el director de l'oficina que van robar. I sabrem també si van cometre més crims semblants. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
15: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
16: Crims. Per què matem?
15: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: El segrest robatori de la Roca del Vallès va passar l'any 2009. Feia tot just un any que havia esclatat la crisi financera amb la caiguda de la banca d'inversió nord-americana Lehman Brothers, i les policies van notar com creixien els robatoris i atracaments. Els Mossos van ubicar en aquest context el fet delictiu que us estem explicant. Escoltem el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ivan Moncusí, que va dirigir la investigació del cas.
2: Ja no hi ha tanta feina i, per tant, gent que no té a lo millor pues, una formació qualificada o unes feines qualificades, pues, també és un moment que et costa a lo millor trobar pues, una feina adient. Llavors, ells ja han provat abans amb l'atracament de la Roca i la sucursal de Mollet que han fet diners, perquè es van emportar doncs, 148.000 euros, i llavors ara aquí doncs, ja ells estan com planejant de, bueno, fem calés i marxem cap a Brasil. Val? Llavors ja ho han provat una vegada, els ha sortit bé, doncs per què no ho tornem a fer i ja doncs, ens plantem. Val? I anem a un país on la vida és més econòmica i podem viure millor doncs, amb els calés que ens tinguin.
1: Per ser exactes, els atracadors es van endur 147.495 euros en efectiu de la sucursal de Caixa Catalunya de Mollet del Vallès que dirigia el Josep Borrell. La policia creu que la intervenció telefònica del Sydney els ha posat sobre la pista correcta. Com que li han punxat el telèfon, han pogut escoltar unes quantes converses que confirmarien les sospites dels investigadors. Aquesta que sentireu ara i que hem traduït i dramatitzat és una conversa del dia 20 de maig del 2009, dos mesos i mig després del segrest de la Roca.
3: He estado detrás del tipo. Lo he estado esperando hasta las 4 y al no aparecer me he ido hasta el banco a ver si estaba allí. Cuando he llegado al banco lo he visto y he dado gas. Lo he esperado en su casa hasta las 5, pero el tipo no ha aparecido. He cambiado unas cuantas veces de sitio porque la gente ya empezaba a salir de allí con sus coches.
4: Hiciste bien de marchar, sí.
3: A ver qué pasará mañana.
4: ¿Irá Víctor?
3: No.
4: Haría falta que fuerais los dos. El tema es mejor por la noche. Todavía no sabemos dónde está la casa y tenemos que continuar para saber dónde está su casa.
3: Sí, estate tranquilo. Mañana estaré allí. Estaremos pegaditos, pegaditos.
4: Pegaditos, sí.
1: Els Mossos interpreten que el Sydney i els seus col·legues encara no saben on viu exactament la persona que estan vigilant i que per això han de continuar seguint-la. Cada cop estan més segurs que són els homes que estan buscant i que ara estan preparant un nou cop amb el mateix modus operandi. El cercle d'interlocutors del Sydney es va ampliant.
2: Ja anem escoltant que el Sydney està interlocutant amb altres persones. I, per tant, doncs, veiem que interlocuta amb un tal Víctor i un tal Tiago. I amb aquests és amb el que, bueno, més o menys, hi ha una freqüència de trucades. També dies més d'escolta, sembla ser que estan fent alguna cosa i apareix una altra persona, que seria Anderson. Per tant, en aquest moment, nosaltres tindríem el Sydney, que tenim el telèfon intervingut. En les trucades apareix un tal Víctor, apareix un tal Tiago, i després ens apareix una altra persona, que és un tal Anderson. I en la relació de trucades, pues, que estan planejant doncs, alguna cosa, el que es desprèn. No? Un dels comentaris que és de la intervenció és allò de dir que treballant no es fan diners, que per tant haurem de fer alguna altra cosa. I diu, però mira, aquest cop pues, robarem i fem calés i ens marxem cap a Brasil. Vull dir, amb trucades així ja es va refermant de que són brasilers, no són portuguesos.
1: Recordeu que el Sydney el van identificar en un control rutinari i que el seu nom va quedar arxivat en una fitxa policial on diu que era portuguès?
2: A l'època, els brasilers que venien a Espanya era molt fàcil falsificar la documentació portuguesa. I llavors el que feien ells era fer-se amb un document portuguès, doncs aconseguien falsificar-lo perquè coneixien algú, perquè pagaven amb algú el que sigui, i llavors s'acreditaven com a portuguesos. Per tant, els CIA comunitaris, ells aconseguir el NIE, o sigui, el document estranger, doncs era molt més senzill.
1: Els Mossos donen per segur que el Sydney és brasiler i comencen a identificar cadascuna de les persones que parlen amb ell.
2: El tal Víctor aquest que està sortint als telèfons, val? Doncs bueno, seria una persona que és d'Argentina, que estaria vivint en aquell moment a Terrassa. Nosaltres també l'acabem identificant perquè l'estem seguint, sabem on viu, etc. I per tant, doncs, demanar-se el padró, si està, que efectivament està empadronat, perquè quan queden, es reuneixen, doncs nosaltres estem allà. Llavors el seguim, ens vigilem, sabem en quin domicili va. Si agafa un vehicle, doncs la matrícula la mires, la verifiques, i d'aquí vas traient tota la informació. I després aconseguim també les dades del Tiago, ¿vale? També demanem aquests dos telèfons. I demanem el de l'Anderson, per tant, també demanem la intervenció.
1: Els Mossos han punxat els telèfons de tots quatre i ja no els queda cap dubte que estan preparant un nou atracament.
2: Podem ja constatar que el que estan fent és que han seleccionat una sucursal, en aquest cas és de la Caixa, és una sucursal que està a Sabadell, i llavors han fet feines de vigilància de la sucursal, han estat observant els treballadors i han aconseguit identificar qui és el director de la sucursal i llavors li han fet seguiments i ja l'han ubicat al seu domicili. Aquest director està vivint a Barberà.
1: És el moment de recapitular, perquè a partir d'aquí tot s'embolicarà i no serà tan senzill com sembla. Lídia Orriols.
5: El dia de l'atracament a la Roca del Vallès hi ha 5 telèfons que interactuen entre ells. Un d'ells és el del Sydney. Dels altres 4 no se'n té la titularitat i les companyies telefòniques no donen una resposta ràpida. Necessiten uns dies per saber qui és l'usuari de cada línia. D'aquesta manera, en un primer moment, només es pot punxar el telèfon del Sydney, que parla sovint amb el Víctor, el Tiago i l'Anderson. Sembla que tots 4 estan preparant un altre atracament amb segrest. Ja tenen seleccionada la víctima, el director d'una sucursal de la Caixa a Sabadell que viu a Barberà del Vallès. I aquí ve la dificultat del cas. Cal esbrinar si aquests 4 individus són els mateixos delinqüents del segrest de la Roca del Vallès. Els Mossos no en tenen cap dubte pel que fa al Sydney, perquè el seu telèfon surt als repetidors el dia dels fets de la Roca. Però els del Víctor, el Tiago i l'Anderson, no. A més, a la Roca hi haurien participat 5 persones i sembla que el nou atracament l'estan preparant només entre 4.
1: Les companyies telefòniques són lentes, però finalment faciliten als investigadors la informació que necessiten. Ara ja saben qui són els titulars de les línies enregistrades el dia dels fets de la Roca del Vallès.
2: Llavors, quan ens arriba la resposta d'aquells telèfons, el que ens diu és que un dels telèfons pertany a Marcelo, ¿vale? Una persona. Llavors, sí que és cert que quan els atracadors estan a la casa, de les declaracions que nosaltres prenem i diem els noms que es deien entre ells, doncs apareixia un dels noms que s'havien esmentat allà, era Marcelo, vale?
1: Ho acaba de dir el sergent. Precisament Marcelo era un dels noms que la família Borrell Brax havia sentit mentre estava segrestada. El Marcelo no és cap de les persones que els Mossos han enregistrat ara parlant amb el Sydney, sinó que el seu número de telèfon apareix relacionat amb la nit dels fets de la Roca. I ara ve la primera sorpresa.
2: Com tenim la filiació completa, quan mirem, resulta que és... O sigui, hauria de ser germà del Víctor. Del Víctor, que ara està interactuant amb el Sydney, en la intervenció que tenim. D'acord? Per tant, el que sí que tenim clar, que el dia dels fets de la Roca, el telèfon del Marcelo, que és argentí, està en el lloc dels fets. Si està el Marcelo o no, és una altra qüestió, però que aquell telèfon sí. I que ara sabem que hi ha una altra persona, que es diu Víctor, però que sabem que és germà del Marcelo, que avui per avui pues està treballant amb el Sydney, amb el Tiago i amb l'Anderson, mirant pues, una altra sucursal per robar.
1: El Víctor i el Marcelo es diuen de cognom Valdez. Recordeu que la policia busca el titular del telèfon fix de l'Argentina al qual va trucar un dels mòbils enregistrats als repetidors de la Roca i de Mollet? Amb les pàgines blanques, els Mossos han pogut acreditar de qui és aquesta línia.
2: Marcelo, no sé si és una identitat bona, és una identitat falsa, o el que és. Ara bé, un element que em diu que aquesta identitat és bona, val, és que la persona a la que es va trucar a Argentina, pels cognoms que té, hauria de ser l'àvia del Marcelo, i com que el Víctor, per les dades que tinc, és el seu germà, o hauria de ser el seu germà, doncs també hauria de ser l'àvia del Víctor.
1: La policia se centra en el que és més urgent, el nou segrest que estan preparant el Sydney, el Víctor, el Tiago i l'Anderson. Ara ja els vigilen les 24 hores del dia. També saben qui és la víctima i li donen protecció a ell i a la seva família, però de moment ho fan en secret, sense que ho sàpiguin les persones a qui estan protegint.
2: Clar, això, pensem la magnitud, eh? És dir, una família que té la seva esposa, que té els fills, garantir, surt de 24 hores, durant... Reu, per ara, dies, acaba de confirmar, sense que ho sàpiguin, i després doncs la sucursal en franja horària que estigui oberta, que tinguis allà personal garantint la seguretat de la sucursal. I a més, quatre persones que són atracadors, que cadascú doncs, viu on viu i fa la vida que fa, seguida vigilada 24 hores. Val? No estem parlant allò de dos persones.
1: Paral·lelament al dispositiu de protecció, els Mossos en munten un altre per frustrar les intencions dels sospitosos.
2: Llavors aquí, doncs, bueno, nosaltres el que fem és, ens fiquem en contacte amb el Departament de Seguretat de la Caixa, expliquem la situació i articulem, doncs, unes mesures de seguretat per tindre tot previst, per si en algun moment donat, doncs, aquesta acció es du a terme. I, per tant, la nostra missió serà abortar-la, vull dir que no es pugui dur a terme mai aquesta acció. I, per tant, serà neutralitzar-la abans de que això passi.
1: Gràcies a les converses intervingudes, la policia ha anat esbrinant qui és cadascú dels quatre delinqüents. Ja els tenen identificats pel NIE, el número d'identitat d'estranger, i els han fotografiat un munt de vegades mentre estudiaven les rutines del banquer. Amb aquestes fotografies, els investigadors decideixen fer quatre rodes de reconeixement fotogràfic, una per cadascun dels sospitosos. Els Mossos citen a les víctimes del segrest de la Roca. Escoltem el Lluís, el fill petit.
6: Arriba el dia 26 de maig, ens truca, em truca el mosso que sempre m'havia trucat, i ens diuen que tenen alguna cosa, però que ens hem de reunir tota la família i perquè havíem d'identificar unes fotos. I me'n recordaré també tota la vida que el dia 20, vam quedar el 27 de maig, que era el dia de la final que el Barça va jugar, que el Barça va jugar la final de Champions a Roma contra el Manchester United. I me'n recordo que mentre jugava el Barça estàvem allà mirant fotos i identificant-los, no?
7: I de cap anirà el Manchester aquest 20 minut que queda.
1: Els Mossos els posen 40 fotografies al davant i els demanen si reconeixen algun dels seus segrestadors.
2: Clar, pensa que van amb el rostre tapat, és molt difícil en passar muntanyes, i a més, després van caricaturitzats.
6: La resta de la família no els podia identificar, perquè ningú els va veure amb la cara descoberta. Però per la fesomia o pel físic, però no va haver-hi manera. I jo, que vaig ser l'últim, em van entregar un full amb fotos i allò que vas descartant, no? Dius, mira, aquest segur que no, aquest tampoc, pum, pum. I a la que tenia dos, clar, dubtes, no? No vols equivocar-te. I per miracle, resulta que vaig acertar. I vaig acertar la cara pel fet aquest del pòmul. Jo, com he dit abans, recordo la forma del pòmul i els ulls, sobretot. I va ser això que em va ajudar a apuntar en aquella foto.
1: Recordeu que abans que comencés el segrest, aquella mateixa tarda, Lluís havia creuat la mirada amb el segrestador de la camisa vermella, vestit negre i buf negre, que s'estava a la cantonada de casa dels Borrell, vigilant. Ja veurem després si el Lluís, com ell es pensa, va encertar o no en el reconeixement fotogràfic, que tot pot ser. Continuem. Els atracadors ho tenen tot lligat per repetir a Sabadell un cop com el que van fer a la Roca. Però un fet inesperat provocarà un canvi de guió. You want
0: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: El 30 de maig del 2009, prop de 3 mesos després dels fets de la Roca, el Sidney i el Tiago estan vigilant la casa del director de la sucursal de la Caixa, que s'han marcat com a objectiu. Ara ja sabem que viu a Barberà. Estan dins del cotxe i esperen que l'home surti al carrer per seguir-lo. Per si algú s'ho pregunta, el vehicle no és el Seat León de color negre que van utilitzar els atracadors de la Roca. És un Seat Ibiza de color blau. I mentre estan esperant que el banquer surti de casa, passa això.
2: Passa una dotació policial, fa molt bé la seva feina, que és veure que hi ha un vehicle allà aturat amb una actitud vigilant, dues persones.
1: Els agents paren, baixen i s'atancen al vehicle on hi ha el Sidney i el Tiago.
2: I els identifica, vale? Una identificació ordinària d'un vehicle policial que va pel carrer i veu una actitud estranya, sospitosa, en un barri de cases, i un vehicle pues, no massa dient amb el barri i amb dues persones que no casen massa amb el barri, no? I que estan allà amb l'actitud pues, d'observar alguna cosa. Pues, bueno, pues van fer la seva. Llavors van identificar.
1: Aquesta identificació tindrà conseqüències. El Sidney i el Tiago marxen del lloc i truquen al Víctor i l'Anderson per explicar-los què ha passat.
2: Que els atracadors desisteixin, no, i diuen, ostres, ens han identificat, ara no puc fer el que volia fer, perquè si no sabran que he estat jo. Entenc, no? I llavors ells, ja per les converses, ja parlen i desisteixen de dir, escolta, mira, saps què et dic? Que això, que busquem un altre objectiu, que aquest ja, això ja està mort, no? S'avorta casualment, per què? Perquè hi ha aquesta identificació.
1: La policia en aquell moment no els pot detenir. Tenen clar que la seva intenció és fer un atracament segrestant el director de la sucursal, però de moment no l'han fet. I amb les intencions no n'hi ha prou per arrestar una persona. Cal acreditar els fets, tret que siguis d'un CDR, esclar. Els Mossos desmunten el dispositiu de seguretat que havien activat en col·laboració amb la Caixa i expliquen al banquer de Barberà que uns delinqüents l'han estat seguint. Pel que fa al dispositiu que protegia tots els membres de la família, de moment el mantenen.
2: Bueno, això provoca que aquest senyor, el director d'aquesta sucursal, del xoc de saber que l'havien estat vigilant uns dies, etc., tot això, li provoca que, bueno, que agafés una llarga baixa. Era un senyor que va estar en un estat de xoc emocional brutal, no? Vull dir, el que diríem, un estrès posttraumàtic, només d'haver viscut, vull dir, la notícia de, ostres, t'han estat vigent la setmana, han estat objectiu i van haver perdut, i després va estar un temps que va marxar del seu domicili amb la seva família i van estar protegits, val? En un lloc de Catalunya, val? Per, si a cas, per vetllar per la seva seguretat. Van parar l'activitat, bueno, els fills eren estudiants i llavors, doncs, hi havia l'esposa, hi havia que era el director, i llavors tots es van agafar i es van traslladar durant uns dies i van estar fins que tot es va calmar i es va, diguem, acabar es va resoldre el cas, i llavors ja ells ja van tornar, però tot i així, vull dir, ell, director de banc, està clar que reps una notícia que és impactant per tu, no era una persona que tingués, a lo millor, pues, 20, no tenia 25 anys, em refereixo que a lo millor quan tens una edat més jove, bé, potser hi ha coses que no t'impacten tant, però clar, quan tens ja una edat, penses en la família, el que ha pogut passar, saps que això ja havia passat amb un director, etc. Bueno, pues el xoc et genera un estrès post-traumàtic, per tant necessites també després, pues, bueno, un temps, no? I això, vull dir, ho has de gestionar també correctament, val? Però, igual que estem parlant d'això, això són coses que també que en Josep i la família, doncs també és un problema que has tingut i que també has tingut que fer front. També has necessitat, doncs, segurament ajut, no?
1: Pel que fa a les seqüeles del segrest de la Roca, 12 anys després dels fets, la família del Josep Borrell encara arrossega les conseqüències d'aquella nit traumàtica. El Josep va trigar unes quantes setmanes a tornar a la feina. Recordeu el crec-crec de l'escopeta retallada amb què un dels assaltants apuntava el Lluís Borrell, el fill petit?
6: La primera setmana estàvem més assustadissos. Jo me'n recordo que quan sonava el soroll, de seguida t'espantaves, no? I el crec-crec de l'escopeta, les primeres setmanes, era brutal. I se'm va quedar gravat, el crec-crec de l'escopeta. Quan veig una arma, em retenc molt. Em venen coses al cap, em ve un pessigureig. I és psicològic, eh? No me'l faig venir jo mateix. El que veig una arma, i de seguida amb aquell pessigureig... I, ostres, que hi ha una arma, no? La porta d'accés pel carrer Canigó, des de llavors, no la faig servir pràcticament mai. A no ser que sigui una cosa molt... perquè tothom vaig amb la família i entrem per allà tots a la vegada... Però jo, si estic davant de la porta del carrer Canigó i haig d'anar a casa dels meus pares, jo pujo per dalt, per la porta del carrer de dalt. Digue-li mania, digue-li seqüela, però és una de les cosetes que... Perquè vaig estar molt temps, ara ja no, però vaig estar molt temps que quan obria la porta que vaig obrir i me'ls vaig trobar de cara armats, amb el passamuntanyes, doncs durant molt, molt temps, durant diversos anys, quan obria aquella porta per entrar a casa, me'ls veia, me'ls imaginava. La imaginació em feia una mala passada.
1: Si us recordeu, mentre l'apuntaven amb l'escopeta retallada, el Lluís va prometre que si allò acabava bé aniria a Montserrat i faria la caminada fins a la Santa Cova descalç.
6: Mai he sigut religiós, però a partir de llavors alguna coseta hi he cregut, no? I sempre vaig estar molt temps anant a Montserrat I per, no sé, perquè ma mare sempre m'havia comentat que havia fet promeses a

0: que li van entrar per la porta del garatge. De seguida la van agredir i ha quedat, ella s'hi ha quedat de sempre, sempre s'assusta per res. Però pel que fa, la meva iaia va morir al cap de 3 mesos. Mai va tornar a ser la mateixa, pobreta. Ella ja estava, ja tenia les seves cosetes, però jo crec que això va, li va afectar bastant i mai més va tornar a ser la mateixa. Més apagada, es veia... A veure, tampoc era molt, molt expressiva ella, però sí es veia més apagada. Amb ella potser sí que no li podies parlar molt del tema, perquè de seguida es posava nerviosa.
1: El 5 de març del 2009, dia del segrest, és una data assenyalada al calendari familiar dels Borrell Bracs.
0: Cada 5 de març ens ajuntem tota la família i fem una celebració. Ho hem declarat com el nostre segon aniversari. Jo personalment ho celebro com un aniversari, però a casa, si no fem un dinar o un sopar, fem un brindis. Quedem un moment com puguem i fem un brindis de cava i felicitats i aquesta celebració, no?
1: Tornem amb els atracadors i les investigacions. Ens havíem quedat que una identificació casual de la policia al Sydney i al Tiago els ha fet desistir de segrestar el director de la sucursal bancària de Sabadell, però no d'atracar un banc. Busquen un altre objectiu i pocs dies després, el 10 de juny del 2009, ja el tenen seleccionat.
2: I llavors veiem que trien una altra sucursal, també de la Caixa i també a Sabadell. Trien aquesta altra sucursal, se la comencen a estudiar, a mirar, la van valorant. En aquest cas, en aquesta sucursal, era una directora. Segueixen a la directora fins al que seria el seu domicili. Era a Polinyà. I allà, la zona on està el domicili, no ho acaben de veure clar. I, per tant, redirigeixen el seu cas a l'atracament tradicional, d'acord? Bé, no farem la detenció de la família, tot això, perquè no veuen molt clar el tema del domicili de la directora, ni on està ubicat. Llavors no els hi acaba de fer el pes, que és veritat que és una mica complexa, i per tant ells al final el que es plantegen és de farem l'atracament tradicional, d'acord? De, doncs anem a la sucursal i venga, doncs amb les armes doncs fem l'atracament.
1: Per les escoltes telefòniques i pels seguiments al Sydney, al Víctor, al Tiago i a l'Anderson, els investigadors detecten que la intenció del grup és atracar la sucursal de manera imminent.
2: Arriba un moment d'una conversa telefònica que un diu que, ostres, voy a ir a buscar la bolsa de les herramientas. Val? Llavors, per tant, ostres, la bolsa de les herramientas. I en aquell seguiment que estem realitzant, pues veiem que van a Terrassa, és un lloc on el Víctor té una mica de magatzem, i en allà doncs veiem que surten amb una bossa, una bossa una mica gran, i que pel que transporten veus que pesa. Va? Llavors amb això que veus que pesa, nosaltres ja s'infereix per la bossa, per com el pes i es plega la bossa, etc. Nosaltres ja inferim que allà van armes. Va? O sigui, seran de veritat, seran de mentira. Però que porten armes en allò, segur. I després, bueno, la conversa voy a ir por las herramientas, ¿no? De trabajo, todo eso, dius, bueno, ja infereixes que dius, bueno, segurament que ja estan a punt de fer alguna cosa. I després és quan ja acorden de quedar al matí següent, a primera hora, per anar a fer la feina.
1: L'endemà d'aquesta conversa és 16 de juny del 2009, 3 mesos i 10 dies després del segrest de la Roca i l'atracament a la sucursal de Mollet del Vallès. Els Mossos d'Esquadra posen a punt el dispositiu per detenir-los a primera hora del matí, tan bon punt arribin a la sucursal.
2: Nosaltres, com que estem sotmesos a vigilància a les 24 hores, estem vigilant els seus domicilis on ells estan, sabem els vehicles que tenen en aquell moment, que són amb els que es mouen, i llavors doncs, la zona de la sucursal també nosaltres la blindem. D'acord? Posicionem allà doncs, bueno, vehicles nostres, etc. Llavors quan els observem ja veiem que van vestits així com de pintors i uns altres com de neteja vidres, no? I tal com surten doncs, se'n van amb els vehicles i llavors ja se'n van directament a la sucursal.
1: Cap a les 6:45 del matí els atracadors arriben als voltants de la sucursal. Van en dos cotxes, el Seat Ibiza de color blau i un Opel Astra gris. Dos dels atracadors van vestits de color blanc, com si fossin pintors.

0: i els altres dos porten roba de color fosc i gorra tipus béisbol, també de color fosc. Ahir els Mossos van avisar la sucursal que avui hi hauria moguda, i la moguda està a punt de començar. Els atracadors no tenen temps ni de posar-hi un peu. Efectius del grup especial d'intervenció dels Mossos han fet aturar els dos cotxes al mig de la via i n'han fet baixar els atracadors.
1: Se deté el Sydney, es deté el Víctor, es deté l'Anderson i es deté el Tiago. Van armats, porten les pistoles, porten dues escopetes que són curtes, però a criteri de tot ciutadà seria una escopeta retallada, de canons retallats, però no és de canons retallats, sinó una d'aquestes ja curtes que vegi, però que és com si fos de canons retallats, que evidentment la descripció ja quadra amb l'arma que descriuen les víctimes de la Roca, vale? Que diuen que és marró, que portava doncs, uns gravats, etc. I per tant ja aquella arma, bueno, eren dos, que ja quadren amb aquelles armes del fet. I llavors, bueno, amb tots els efectes aquests que se'ls deté...
0: El carrer s'ha creat molt en renou.
1: La gent que veia, clar, un munt de gent, no?, de negre, que són els professors d'intervenció, que estan detenint una gent, però comences a rebre trucades, no? A Mossos, escolta'm, que hi ha aquí uns, que uns sabran que si és policia, altres pensen que és una baralla.
0: La policia trasllada els quatre individus a la comissaria de Sabadell, on queden detinguts. Escorcollen els cotxes i troben una pistola de calibre 9 mm Parabellum, una escopeta, cartutxos, dos buffs de color blau, una perruca, una gorra de color negre marca Puma i tres ulleres de sol. L'endemà, el 17 de juny, escorcollen el domicili dels quatre detinguts.
2: A casa del Víctor, a Terrassa, hi troben una fotografia on s'hi veuen quatre persones, dos homes i dues dones. El Víctor confirma que un dels homes és el seu germà, el Marcelo. Recordeu que el número de mòbil del Marcelo és un dels telèfons que els repetidors van enregistrar el dia de l'atracament de Mollet del Vallès.
0: Dels quatre escorcolls només troben un objecte significatiu. A veure si el recordeu. És el domicili del Sydney.
1: El Sydney sí que tenia una jaqueta amb la bandera de Japó al darrere de l'esquena. I aquí sí que en Josep, el dia que el porten amb el Sierra Leone, hi veu per primera vegada el conductor del Sierra Leone, vale, que se'n va cap a Mollet del Vallès, sí que descriu que el conductor porta una jaqueta que al darrere té la bandera de Japó. No? Llavors, aquesta peça de roba sí que és important, perquè vincula clarament, perquè no és una jaqueta que diguis és que la veus cada dia pel carrer, sinó que bàsicament és que és molt estrany.
0: De moment, dels quatre detinguts, el Sydney és l'únic que els investigadors tenen clar que ha participat en les dues accions criminals. La policia els interroga un per un.
1: Destaca principalment el Tiago, que el Tiago, doncs, com bé diem, no, finalment no és una persona portuguesa, és una persona brasilera, i ell decideix no declarar i no diu res. Val? Aquí també ja, amb aquesta acció, ja veus que, home, igual ell és el líder, igual és ell el que porta una mica la veu cantant.
0: Els altres tres detinguts sí que declaren. El primer és el Víctor. Ho fa el mateix dia 17 de juny del 2009 a les 19:46. I no s'estalvia cap detall. Fa allò que en l'argot policial se'n diu cantar. Hem posat veu al que conste a l'interrogatori que li van fer.
3: ¿Qué pasó ayer por la mañana cuando os dirigíais al banco?
4: Sydney, Tiago y Anderson, todos ellos son brasileños. Me propusieron hacer un atraco días antes. Les faltaba el conductor. Me dijeron que el robo iba a durar solo 2 minutos. Por la mañana, muy temprano, fui a casa de Sydney y me dijeron que con la ropa que llevaba no podía ir. Me dieron ropa de pintor. Me dieron también una pistola que no funcionaba y me dijeron que iba a ir en un coche de su propiedad, un Opel Astra, conduciéndolo. Una vez allí, Tiago y Sydney iban a entrar a cometer el atraco. Anderson se iba a quedar en la zona de cajeros y yo tenía que estar vigilando. En el piso vi cómo Tiago, Sydney y Anderson se vestían con ropa de pintor y de mecánico azul. Cogieron dos escopetas, las cargaron y las metieron en una maleta. Una vez equipados, yo y Anderson cogimos el Opel Astra y Tiago y Sydney el Seat Ibiza. Cuando llegamos a la zona del banco, la policía nos cortó el paso y nos detuvieron.
3: ¿Dónde se compraron las escopetas y pistolas?
4: Los brasileños trajeron las escopetas de Andorra y las de fogueo las compraron en Barcelona. La que llevaba yo la compró mi hermano Marcelo y un amigo suyo que se llama Hugo en Terrassa.
3: ¿Guardabas las armas utilizadas en el atraco en el garaje que tienes alquilado?
4: Sí, porque era el único que tenía parking y no era comunitario.
3: ¿Qué sucedió la noche del 5 al 6 de marzo de 2009 en la Roca del Vallés?
4: Yo no tuve nada que ver con ese asunto. Hacía muy poco tiempo que conocía a los brasileños.
3: ¿Conoces quién participó en esos hechos y cómo se cometió el secuestro y posterior atraco?
4: Sé que atracaron el domicilio por la noche y que retuvieron a una familia. Primero entraron al domicilio dos personas, Miguel y Tiago. Me parece que Miguel le dio una bofetada a la mujer. Entraron por el parking y asustaron mucho a la mujer. Luego entraron Hugo y mi hermano Marcelo. Sidney se quedó toda la noche fuera vigilando. Me explicaron también que había bastante gente en la casa, un abuelo y una abuela. Y luego vino el hijo del director, que se desmayó. Sé que estuvieron toda la noche negociando con el director. Por la noche hicieron algún cambio de vehículo, aparte del Seat León. El otro coche, no sé cuál es. Solo sé que era propiedad de alguno de los atracadores.
3: ¿Quién se quedó en el domicilio custodiando a las víctimas? ¿Y quién acompañó al director al banco?
4: Sidney fue conduciendo el coche y acompañaron en el vehículo al director, Tiago y Marcelo. En el domicilio se quedaron Hugo y Miguel.
3: ¿Sabes cómo se repartieron el dinero robado?
4: A partes iguales.
3: ¿El Seat León de color negro utilizado en el atraco era robado?
4: Sí, lo robaron por la zona del Corte Inglés. Vieron el vehículo y se esperaron hasta que vino la pareja. Me dijeron que el chico se asustó mucho y les entregó todo lo que tenían. Este atraco lo hicieron los cinco que cometieron el robo de la Roca. Ya tenían planeado robar el banco y necesitaban un coche. Posteriormente ellos le pusieron los cristales tintados para ocultar al secuestrado.
3: La llave de coche que se ha encontrado en tu domicilio, ¿de qué coche es?
4: Es del Seat León. Trajeron el coche desde Mollet, lo aparcaron cerca de mi casa y me pidieron por favor que les guardara la llave. El coche estuvo aparcado un buen tiempo en el descampado que hay al lado de la sucursal de Mollet. Luego lo llevaron a Tarrasa. El coche lo querían quemar, por eso tenía un bidón de 5 litros en el maletero.
3: ¿Sabes algo de la matrícula que llevaba el coche?
4: Me parece que la cambiaron.
0: Recordeu que algun dels membres de la família Borrell havia assegurat que la matrícula del Seat León hi havia les lletres G i F i que a la base de dades policials hi constava una matrícula robada amb aquestes lletres.
1: I el pla és de que doncs necessitem un vehicle i, per tant, un dia a Sabadell, amb violència, sostreuen el vehicle, que és un Seat León. El Seat León no té els vidres tintats i ells el tinten a posteriori. Després se'n van a Rubí i sostreuen la placa de matrícula aquella que nosaltres ja havíem trobat de, ostres, hi ha una placa que les lletres quadren. Aquesta era la placa i, per tant, ells ja se preparen un vehicle pel dia dels fets.
0: I recordeu la trucada a un restaurant mexicà des d'un dels telèfons enregistrats pels repetidors de La Roca i Mollet. Els Mossos també havien estirat aquest fil, però no els havia servit de gaire.
1: Posteriorment, nosaltres contactem amb aquesta persona i que era, diguem, el patró em refereixo del cap, d'un dels atracadors, val? O sigui, que un dels atracadors treballava en un restaurant, val? D'aquí de Barcelona. Era un restaurant de menjar mexicà. I llavors, doncs, bé, doncs hi ha aquesta trucada, també, que es fa amb aquest, diguem, aquesta persona de bona fe, val? Que no estava, diguem, relacionada amb els atracaments, però que es fa. Que, posteriorment, nosaltres se sap que aquella trucada és per dir, escolta'm, no m'esperis que demà no vindré a treballar.
0: El propietari del restaurant havia dit a la policia que el treballador es deia Miguel. Amb les poques dades que els havia donat, els investigadors havien intentat localitzar el Miguel, però sense èxit. Ara, en la seva declaració, el Víctor els en dona més informació.
4: Está en Brasil. Se fue hace poco. Es alto, pelo largo y rizado, de 1,90 m de altura, blanco de piel y muy delgado. Tiene una frente muy ancha y característica. Y también tiene alguna cicatriz en la cara. Debe tener unos 28 años, pero no lo puedo asegurar. Tiene un asunto pendiente por la justicia brasileña por haber matado a una persona. Por algo similar buscan también a Tiago en el Brasil, no sé si por un asesinato o por una violación. Tiago es una persona muy peligrosa, y Miguel también. Igual o incluso más que Tiago. Les tengo mucho miedo.
0: Ahora no me falta saber quién es el tal Hugo.
4: Vive en Misiones, en Argentina. Actualmente está allí. Mide 1,60 m. El pelo lo tiene largo y rizado. La piel la tiene blanca y es delgado, con un poco de barriga. Tiene unos 26, 27 años.
0: El Víctor ho ha xerrat tot, però ho ha xerrat sense haver-hi estat. Ell no va participar en l'acció de la Roca. S'ha limitat a repetir el que li va explicar el seu germà, el Marcelo. I si no diu la veritat? I si confon dades, fets o noms? Un testimoni de referència és fluix perquè un tribunal condemni. Els investigadors saben que han d'aconseguir més coses.
5: I'm ready, my lord.
6: Crims. Amb Carles Porta.
0: La policia té el nom de les 5 persones que suposadament haurien participat al robatori amb detenció il·legal de la Roca. Sidney, Tiago, Marcelo, Hugo i Miguel. 3 brasilers i 2 argentins.
2: D'aquests 5, 2, el Sidney i el Tiago, estan detinguts perquè estaven a punt d'atracar una altra sucursal. I els altres 3, el Marcelo, l'Hugo i el Miguel, encara s'han de localitzar.
0: A 11:15 de la nit del dia 17 de juny del 2009, l'endemà de detenir-lo i després de la declaració del Víctor, la policia interroga el Sidney. També han posat veus al que consta als documents.
3: ¿Quién fue la persona que organizó el robo al banco y se lo propuso a los demás?
7: Fue Tiago, porque trabajaba allí en Mollet.
3: ¿Cómo os repartisteis el dinero robado?
7: A partes iguales. Unos 26.000 euros cada uno. Mandé 8.000 euros a un locutorio de Brasil y el resto lo gasté aquí.
3: ¿Qué hicisteis con los objetos que robasteis en el domicilio?
7: Marcelo se quedó con el portátil y quedamos de acuerdo que Marcelo y Hugo tirarían las joyas. Los teléfonos móviles también los iban a tirar, excepto uno, que se lo regalaron a Anderson.
3: ¿Puedes decirnos algo de Miguel?
7: Actualmente está en Brasil. Se fue hace aproximadamente un mes.
3: ¿Y de Hugo?
7: Es argentino y después del robo se fue a su país.
3: ¿Quién tuvo la idea de volver a cometer un atraco después de los hechos de La Roca y Mollet?
7: Entre Tiago y yo.
1: Realment, o sigui, queda clar que el Sidney és un que està, perquè ell ho reconeix judiu i ha participat en tots els fets aquests que expliquem. Queda clar que l'ideòleg de tot és el Tiago, val? Queda clar que el Marcelo participa, perquè això ho reconeixen tots, inclús el seu germà. I després, el problema ve que sí que aconseguim identificar plenament a Hugo Ricardo i sí que els altres el senyalen com que ell ha estat allà, però després tenim el Miguel. Era un brasiler, en teoria és un brasiler que a Brasil estava buscat per homicidi i, per tant, havia vingut aquí i aquí sabia falsificat una documentació portuguesa. Fetes gestions amb el consulat portuguès de si pues, aquesta persona amb aquesta afiliació és ciutadà portuguès, ens respon que no. Val? Llavors, per tant, ens quedava gestions que es van fer, aquesta afiliació a Brasil, que no era brasiler, perquè era una afiliació falsa, i llavors aquesta persona sí que no es va realment poder identificar mai, perquè va estar funcionant amb una identitat falsa. I, a més, no podia anar a Brasil, perquè si era identificat a Brasil era detingut perquè havia estava buscat per homicidi.
0: La policia esbrina per què van triar Josep Borrell per segrestar-lo.
1: Que un bon dia, el Tiago, que li hem estat anomenant nosaltres Tiago, val? Ell treballava a Mollet del Vallès. Treballa a Mollet del Vallès, treballa fent quatre reparacions així en plan de paleta, prop d'on hi ha l'oficina de Catalunya Caixa, de la Caixa de Catalunya, perdó, que era l'època, i treballa en allà, i llavors, doncs, a més té una nòvia a Mollet del Vallès, i ell, cada dia, del dia a dia d'anar treballant a treballar, hòstia, no observant, doncs, l'oficina, hòstia, veu i aconsegueix identificar qui és el director, ostres, i el veu així, tan bona persona, no tan bonifaci, i llavors, ell a partir d'aquí diu, ostres, si aquest home és el director, jo aquí, amb aquest home, jo puc. Llavors, comença aquí a idear una mica el pla. Per tant, el que parlàvem ja al principi, per què acabes escollint l'objectiu que vols robar? Perquè tens alguna relació amb el lloc.
0: L'endemà de declarar, els 4 detinguts queden en presó preventiva. Recordeu que en la roda de reconeixement fotogràfic el Lluís Borrell havia cregut identificar un dels assaltants?
1: Amb dubtes, fan reconeixement amb dubtes, però quan nosaltres ja tenim la fotografia del Marcelo i veus la del Víctor i veus que són proclavats, que es nota que són germans, vale? Que s'assemblen molt. Per tant, hi ha quadre que es pogués confondre a l'hora de fer un reconeixement.
0: El Lluís va identificar el Víctor en lloc del Marcelo, que és qui realment va ser a La Roca. 3 mesos i mig després del segrest robatori de La Roca i de Mollet, els Mossos han aconseguit fer l'organigrama d'aquella acció criminal.
2: Dels 5 homes que hi van participar, només han detingut el Sidney i el Tiago. Els han arrestat perquè participaven en un nou intent de robatori d'una entitat bancària a Sabadell. Dels altres 3 de la Roca i de Mollet, el Marcelo i l'Hugo, estan identificats i ubicats a l'Argentina. Tots dos van agafar els diners i van marxar al seu país immediatament després del robatori a l'oficina de Caixa Catalunya de Mollet. El cinquè participant, el tal Miguel, com que es movia amb una identitat falsa, no se l'ha pogut identificar mai.
1: El darrer marxar va ser el Miguel, que potser va marxar igual un mes i mig abans de que nosaltres féssim les detencions. O sigui que, per tant, encara corria per aquí. Però ja un cop d'aquí va desaparèixer, ja no teníem res sobre ell, no teníem empremtes, no teníem res. Vam aconseguir rastrejar més o menys una fotografia que havíem trobat per Facebook, i amb allò una miqueta doncs, vam estar mirant de fer si ens l'identificava algú, i vam fer difusió a nivell internacional i ningú ens el va poder identificar en el moment. Que és brasiler, no està plenament identificat i que no sap on
8: està. No se sap on està. No.
0: Els Mossos demanen al jutjat que emeti una ordre internacional de detenció del Marcelo i de l'Hugo a l'Argentina perquè els tenen identificats i ubicats.
1: Jo fins a la data que sàpigui, aquí no es va emetre dita ordre, i després també es va... Bueno, es va, de, va parlar amb el Departament de Seguretat també de Caixa Catalunya, perquè com la seva... Pues, els abogats advocats que també fes una mica d'acció per tirar endavant i que prosperés doncs, aquesta, la seva diguem, acusació particular, doncs, que treballa sobre aquest tema per aconseguir que es forcés aquesta ordre internacional, que a mi no em consta que s'emetés.
0: A data d'avui no consta que els argentins tinguin una ordre internacional de detenció. Per què no es va emetre aquesta ordre? Fonts pròximes a la magistrada que va portar el cas, Maria Isabel Masigogue Galvis, ens han dit això.
9: La señora magistrada me ha indicado que dado el tiempo transcurrido desde que instruyó dicha causa, no dispone de recuerdos conservados al respecto de dicha instrucción que puedan aportar respuesta a sus dudas.
0: El juliol del 2011 se celebra a l'Audiència Provincial de Barcelona el judici contra el Sidney, el Tiago, el Víctor i l'Anderson, els detinguts infraganti a Sabadell. La família Borrell Bracs estava més o menys preparada. Sentim el Lluís.
10: El dia del judici, quan estàvem fent el cafè abans d'entrar a judici, l'advocat ens va comentar que aniria ell tot sol en representació de tots, i així nosaltres no ens tindríem que enfrontar cara a cara amb ells, no ens tinguéssim que trobar-nos de cara a cara. Jo des d'un primer moment sempre els he volgut posar cara, a part del que ja vaig veure, poder veure la cara dels altres. I no vaig arribar a entrar a la sala, però amb la meva cosina ens vam posar darrere la porta d'accés, i sí, quan van entrar un per un, sí que els hi vaig veure la cara a tots. No sé, suposo que per omplir un buit, o digue-li com vulguis, no? Sempre, des de llavors, sempre he tingut les ganes de poder posar-los-hi cara i saber també per què van fer tot allò, no? Si els hi va servir d'alguna cosa.
0: Tan bon punt va començar el judici, els quatre acusats van reconèixer els fets i van acceptar les penes. 18 anys de presó per a cadascun dels principals responsables del segrest de la Roca, el Sidney i el Tiago. La condemna quedarà complerta el 2027. Al Víctor li van caure 7 anys i 9 mesos de presó, que van acabar el 2017. I a l'Anderson, 5 anys i 7 mesos, perquè es va considerar que la seva implicació en els fets era menor. Aquest que sentireu ara és l'advocat de les víctimes quan va acabar la vista.
11: Pues para ellos también es una reparación el poder obtener una condena sin tener que revivir frente a los secuestradores aquella trágica noche, ¿no?
10: Però la curiositat aquesta de saber que i a quina presó estan o què han fet des de llavors. I també moltes preguntes que ens fem a la família, i què faran quan surtin de la presó? Perquè, evidentment, nosaltres no els hi vam fer res. Vull dir, no és lògic pensar que ens vulguin fer mal, no? Perquè si els van detenir és per culpa d'ells. Però, clar, saber això. Viuran aquí, a Barcelona? Viuran a Sabadell, on estaven? O tornaran al seu país?
0: El Sidney i el Tiago ja no són a Catalunya. El 2014 els van extradir al Brasil i acabaran allà la pena de presó, fins al 2027. El Víctor i l'Anderson els van commutar la pena per l'expulsió del país, és a dir, Els van canviar la presó per la prohibició de tornar a Espanya en 10 anys. Això va passar el 2015, quan al Víctor li faltaven 2 anys per complir el 7 de presó que li havien posat el jutge. Per tant, legalment, no podrà tornar a Espanya fins al 2025. A l'Anderson li van commutar el 2013, també 2 anys abans d'haver complert la pena. Teòricament, doncs, també no podrà tornar a Espanya fins al 2023.
10: Em costa molt el tema del perdó. Perdonaries aquests segrestadors? Home, perdonar-los sí, però es mereixen el perdó. Vull dir... És que no sé com explicar-ho. M'he tornat més... Em costa molt més perdonar, o sóc més rancorós, podria dir. Per què aquests segrestadors després? Perquè no esperaven a la porta de la sucursal i a l'entrar el meu pare, pobre, l'abordessin amb ell. Perquè vam estar tots 12 hores amenaçats i tenir aquest trauma.
0: La vida és capriciosa amb nosaltres i amb les persones a qui toca viure fets traumàtics encara més. Moltes vegades, més enllà de sobreviure, el que és difícil és superar el trauma i la por. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
6: Crims. Guionistes: Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Lídia Orriols. Revisió de guions: Imma Falcó. Producció: Núria Ventura. Muntador musical: Sergi Cotillas. Direcció artística: Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació: Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. S'incrementa el nombre de desallotjats per l'incendi de Los Gallardos a Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Segons fonts de la Junta d'Andalusia, s'han reactivat les flames al nord-oest del perímetre i això ha obligat a ordenar a més veïns que deixessin casa seva. Ara són unes 1.400 persones les desallotjades. L'incendi continua actiu i ha cremat més de 4.000 hectàrees. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que la prioritat és trobar les persones desaparegudes i també identificar les víctimes.
2: Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias. Veremos mañana, por eso digo que es muy importante la realización de las autopsias y ahí podremos establecer el mapeo y estudiar si esas denuncias se corresponde con, tristemente, con alguna de las personas cuyo cadáver ha sido localizado.
1: Durant la nit es mantindrà un dispositiu de 500 efectius dels bombers a la zona. Nova onada d'atacs ucraïnesos amb drons contra la infraestructura petroliera de Rússia, on un terç dels ciutadans ja pateixen restriccions de combustible i cues llargues a les benzineres. Els últims atacs de Kiev han estat contra una planta de processament a la regió de Leningrad, un dipòsit a la regió de Rostov, i atacs també contra una refineria, una terminal i una desena de petroliers al mar d'Azov, a la península de Crimea. Els atacs també afecten les rutes de transport del blat rus. I aquesta tarda el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha anunciat la creació d'un comandament especial per atacar Rússia territori endins amb unitats de resposta ràpida per limitar la capacitat militar russa. Els de Zelensky és un anunci a la nació que arriba unes hores després que les forces russes hagin llançat 7 atacs contra la ciutat de Kramatorsk, això és a l'est d'Ucraïna, on han fet 4 morts i 13 ferits. I els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona causat per la tuneladora de la L9 del metro hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però que han d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i també certificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
3: Els experts ens recomanen i han decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins a divendres que ve.
1: Mentrestant, la tuneladora de l'L9 avança a una velocitat mínima cap a l'estació del Putxet dels Ferrocarrils i allà hi farà una aturada de manteniment ja prevista. Els viticultors de Gandesa han fet una tracturada des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia aquest divendres per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. L'única solució que hi veuen és arrencar ceps. David Cendra és cap de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
4: Aquest pagès que hagi d'arrencar, que no és la seva voluntat, com a mínim rebre uns imports i que puguin marxar el més sanejats possible del sector.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, demana aprofitar tots els mercats que es puguin obrir per col·locar aquest raïm.
5: O també les reserves de crisi, que vol dir quan sobra raïm fas un emmagatzematge perquè aquest any en sobra, l'any que ve en pot faltar. I sobretot no volem renunciar a la cultura del vi.
1: Des de l'Incavi creuen que no sobrarà tan vi com diuen els viticultors, però estan disposats a parlar d'establir un equilibri entre oferta i demanda. I ara els esports amb Joan Fitó.
6: En joc des de les 9, per tant ara mateix al descans, l'Espanya 1, Bèlgica 1, quarts de final del Mundial. S'ha avançat Espanya al minut 30 amb gol de Fabián Ruiz. De Quetelera al 42 ha fet l'empat a 1. Avui Pedri és suplent, ha entrat al seu lloc precisament Fabián. En canvi sí que són titulars Cubarsí, Dani Olmo, Lamin i el català del Real Madrid Marc Cucurell. El guanyador d'aquest Bèlgica-Espanya jugarà contra França a semifinals. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols. I ja està definida la final del torneig de Wimbledon de tennis. La jugaran Jannik Sinner i Alexander Zverev. Sinner s'ha desfet en 3 sets de Djokovic. També ha guanyat 3 sets a 0 l'alemany Zverev, en aquest cas contra el tenista britànic número 114 del món Arthur Ferri. En bàsquet, el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara no oficial pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida. Wright trencarà així el seu contracte com a blaugrana per fitxar pel Milà. Mentrestant, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte fins al 2030. I el Tour, victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier, de l'equip Soudal, a la setena etapa. En la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, continua amb el mallot groc de líder.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: A punt semàfor. Comença la cursa de MotoGP.
7: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
9: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
7: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
9: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Alemanya.
7: Univers MotoGP,
10: perquè el Mundial és nostre.
7: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
11: L'estiu és tu.
7: Catalunya Ràdio.
11: La llum.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu.
11: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Al búnker.

0: 1921. Dordrecht, Països Baixos.
1: Sí que anava una mica de Lluís Llach, la cançó, sí.
0: La bicicleta...
2: Sí, sí, sí, però som a... On has dit?
1: Països Baixos, Dordrecht.
2: Dordrecht.
1: Dordrecht.
2: No, no conec.
1: Avui us presentem en Pieter van der Hoek, un nano de mirada pura i brillant, de 10 anyets, que no vol anar a l'escola perquè els seus companys li foten el cap a dins la latrina i se'n riuen d'ell.
2: És que no m'estranya, Pieter van der Hoek. On te vas amb aquest nom de sobrat?
1: Bueno, el problema no és el nom, Jair. Tots els neerlandesos tenen aquests noms estranys.
2: Sí.
1: Tots.
2: Sí.
1: No en conec cap, però tots.
2: De neerlandesos segur que en coneixes algun. Johan Cruyff.
1: Johan Cruyff, però no es diu van der Hoek.
2: Cruyff, es diu que Cruyff. És perfectament normal. Podria ser de Torelló, aquest tio.
1: El problema és que en Peter ha nascut amb un bony al cap.
2: Què?
1: A la... Què? Moment, però... moment. A la part de darrere del crani li surt una duresa en forma d'ou.
2: Anava a dir quina angúnia, però en el rànquing de deformitats de gent nascuda al búnquer...
1: Bé.
2: Estem molt per sota la mitja, Un bony al cap.
1: I no us heu d'imaginar res de l'altre món, tampoc, De fet, si en Peter es deixés els cabells llargs, gairebé no es notaria. El problema és que els nens del barri li tenen jurada i se'n riuen del seu cap.
2: Deixa'm melenes. Passa que el nano s'ha volgut fer tupper fate.
1: Què és això?
2: Això dels nens d'ara.
1: Què és tupper fate?
2: Rapat per aquí, rapadet, i la tofa allà al cap. Ja saps, no? O sigui, tots els nens...
1: Cardeu una santíssima pena. I quin és el problema? Que no ho veureu fins després. Ho veureu...
2: A tu no et convenç el pentinat?
1: No.
2: Perquè... Per què? Perquè jo et diré, perquè el meu fill gran du aquest pentinat.
1: Sí.
2: I jo no li puc dir que em carda pena.
1: No,
2: perquè li queda bé, és guapo. Però... me'l poses d'esquenes amb 11 nanos i no sé qui és el meu fill. I això és molt... I això, senyor...
1: Això no pot passar.
2: Això és molt trist.
1: Això, un pare ha de poder conèixer el seu fill d'esquena.
2: Exacte. Nois, i ja està. No hi ha varietat.
1: Abans hi havia més varietat.
2: Molt de varietat,
1: sí.
2: Melenes. Heavy de melenes. El rapat xungo.
1: El de bolet, el que es feia la boina aquella.
2: La boina.
1: Boina.
2: La maca. Boina aquella maca.
1: El rosset guapo.
2: El rosset guapo.
1: Salvados por la campana.
2: Hi havia, atenció, estem parlant de nens de 12 anys.
1: Sí.
2: Ja hi havia el calvo,
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: Sí, sí.
2: Ja hi havia el que el veies
1: no,
2: i deies.
1: Jo no, a la meva classe no sé qui era. Els pares li ensenyen a en Peter que s'ha de defensar, però no amb els punys, sinó amb la intel·ligència.
2: Ah, sí.
1: En Peter és molt més despert que els altres nanos de classe i no s'ha de deixar intimidar.
2: Clar que no, i li funciona?
1: La veritat és que no. Els abusadors continuen rient-se del seu cap i ara, a més, l'estomaquen de valent.
2: Oh!
1: Por listo! Por listo! Cabeza huevo, por listo!
2: Que et piquin per llest,
1: sí.
2: Pensava que només passava a Espanya.
1: Noi. Per sort, en Peter és un nano massa espavilat per arronsar-se. Després d'uns anys i superada la preadolescència, ningú es fica més amb ell. Ara ha desenvolupat un caràcter obert i alegre, parla pels descosits i es fa amic de tothom. És un nano simpàtic que li agrada ser el centre d'atenció. El petit defecte del crani queda tapat per la personalitat extrovertida.
2: Que aquesta gent tan extrovertida també s'acaba fent pesada, eh?
1: Ja t'ho juro. Que carregosos sou els extrovertits.
2: Què t'assembla? Què t'assembla aquella gent que quedes per fer un sopar de parella, per exemple? I
1: un sopar de parella? Quedes amb la teva parella?
2: No, sopar de parelles.
1: Ah, de parelles, en plural.
2: Només he dit sopar,
1: Sí, sí.
2: No cal que passi res.
1: No, sopar.
2: Però un dels altres dos no para de fer acudits.
1: Hòstia, tu.
2: I no calla mai.
1: Prou.
2: Sisplau.
1: Prou.
2: Que hem quedat per sopar.
1: Sí. També és veritat que nosaltres tenim el rol aquest d'humorista i hi ha gent que pensa que ha de fer... Saps què vull dir-te? No. Que s'ha de ficar com al teu nivell. No. Jo a sopar no faig xistes.
2: No.
1: Jo sopo. Jo no. Sopo.
2: Si quedeu amb en Peyo per sopar, és un tio molt sèrio.
1: Molt.
2: No li toqueu el menjar, això, sobretot.
1: Sobretot. I que ningú em demani de compartir absolutament
2: això,
1: res.
2: Ja, això...
1: Sisplau, eh? Que vostè té la carta i té la mateixa capacitat que jo que triar. Doncs triï el seu.
3: Hòstia, com s'enfada.
1: Home. Bueno, en Peter, estem amb en Peter.
2: Sí,
1: un tio extrovertit, que és veritat, es fot una mica carregós el nano, però bueno, què hi farem? Ens plantem a la dècada dels 30. El nostre amic s'ha convertit en un jove ben plantat. No gaire alt, això sí, però ben plantat. Treballa del que pot, de paleta, de pintor... Fa temps que ha deixat d'anar a l'institut perquè diu que estudiant no s'arriba enlloc. La veritat és que ens ha sortit una mica gandul. Tot el que té d'espavilat ho té de cafre. En Peter passa els anys sense fotre res de bo fins que un esdeveniment... fa trontollar el país sencer.
4: Und hier erinnern wir unseren Zeichen wieder siegen!
1: Dos dies ha tardat a sortir l'alemany,
2: Has trigat dos dies. És que no vaig tenir temps de dir-ho. Oi que quan ha sortit en Hitler ja...
1: Mira, aquí. Ja el tenim aquí. L'avenç de les tropes nazis per Europa preocupa la població neerlandesa, que veu amb impotència que el seu exèrcit no està preparat.
2: Clar que no.
1: Els Països Baixos opten per mantenir-se neutrals, confiant que els nazis passaran de llarg. L'any 1940, després d'una setmana de combats, l'Alemanya nazi els envaeix. Ha sigut una de les victòries més fàcils de la Segona Guerra Mundial.
2: Planta una mica de cara. Planta-li una mica de cara a Hitler.
1: Sí, ni que sigui gilipolla i marxar corrent.
2: Sí. Gilipolla, no passaran!
1: No passaran. Doncs. I a la que venen, marxes corrent.
2: Sí, marxes.
1: La vida d'en Peter ha canviat de la nit al dia. Ara viu en un país controlat pels nazis, amb racionament de menjar, patrulles de soldats per tot arreu i un ambient d'allò més hostil. En Peter té coneguts que col·laboren amb la resistència neerlandesa i ell també hi vol aportar el seu granet de sorra.
2: Bé, un heroi contra els nazis. Sí, aquesta senyor. Gent ens agrada aquí al búnquer.
1: En principi no, de patir no és jueu, tampoc.
2: No, és holandès.
1: És extrovertit i prou. Que jo sàpiga, en Hitler no va matar els extrovertits.
2: No. Els introvertits a Auschwitz, els extrovertits a PortAventura.
1: En Peter sempre es queda en segona línia. No se li pot negar que ajuda a la resistència neerlandesa, però amb un perfil molt baix i fent coses que impliquen poc perill. I millor que sigui així perquè els nazis l'acaben enxampant. Això fa que el tanquin a la garjola una bona temporada.
2: Era perfil baix.
1: No lo cojas, este no lo cojas.
2: Que es perfil bajo.
1: La Gestapo sap que en Peter és un pelacanyes i que no val la pena ni interrogar-lo ni torturar-lo. Ja es veu que el nano està massa desvinculat de la resistència. A la presó, la seva simpatia li serveix per fer-se amic d'un dels guàrdies.
2: Carai.
1: El nano cau tan bé que fins i tot els nazis li donen feina mentre està allà tancat. Com que en Peter ha treballat de pintor, li encarreguen que pinti les parets del pati de la presó.
2: Ostres!
1: Bueno.
2: De les coses més senzilles que pot demanar un nazi.
1: Sí, senyor.
2: A l'Audrey Hepburn li feien rentar el vàter
1: sí,
2: amb un
1: veritat.
2: Raspall de dents.
1: Sí, sí.
2: En el tio aquell.
1: Aquell quin?
2: Aquell, home, aquell. Aquell que el van fer capo. Aquell català que el van fer capo.
1: És veritat.
2: En Tomàs, aquell.
1: Déu-n'hi-do.
2: És que d'aquest tema millor que no el toquem. Però bueno, que un nazi et faci pintar...
1: No. Han vingut els nazis i què? Em faran pintar el pati.
2: Pintar el pati. És que com si em fa pintar les menines.
1: En Peter està ben content amb el tracte rebut. Un dia, mentre està enfilat a la bastida, el pobre ensopega amb unes fustes i cau d'alta baix. Són 10 metres de caiguda lliure. En Oi? Peter pica amb el cap.
2: Ha sonat fatal. Tot l'altre no ha fet res, però quan s'ha sentit xafastre, ha picat... Era el bony aquell,
1: El bony,
2: Havia poder un gra de pus.
1: Ah. Sí,
2: hi ha sí, gent que... però què?
1: Què?
2: Però què?
1: Però bé que mireu els vídeos aquells de com els rebenten, eh? Colla de guarros.
2: La doctora aquella, eh?
1: Hòstia de Déu. Ben parit, quan surt aquell pus.
2: Allò més val que algú t'ho tregui.
1: Sí.
2: Fixeu-vos-hi, si teniu un bony al cap, que no sigui un gra de pus. Mireu.
1: Cuidado. El cop ha sigut fort. A més, ha picat de ple amb el bony que tenia de naixement.
2: Quina angúnia.
1: El traslladen a l'hospital on en Peter s'hi està 3 dies en coma. Al cap de 3 dies, debatent-se entre la vida i la mort, es desperta.
2: Ai. Ai!
1: Els primers minuts de consciència només veu llums i flaixos. Ha de passar una estona fins que en Peter s'adona que és en un hospital. Gira el cap i troba el seu company d'habitació, a l'altre llit, mirant-lo, sorprès. El company d'habitació li diu... Tranquil, amic meu, no t'espantis. Has passat 3 dies en coma. Ara vindran els metges.
2: Ah.
1: I en Peter...
2: Què?
1: Li respon... Vostè... És una mala persona. S'ha venut el rellotge d'or que el seu pare li va regalar.
2: Què diu? Que se'ns ha tornat boig en Peter. Què li passa?
1: Quan els metges arriben, el seu company d'habitació els demana el trasllat perquè es pensa que en Peter és un boig perillós.
2: Va.
1: En Peter tampoc sap com explicar el seu comportament. Diu que ha tingut un flash, un conjunt d'imatges que li han vingut al cap. Encara a l'hospital, en Peter comença a endevinar coses. Els noms de metges que no coneix, detalls personals d'altres pacients... És tot ben estrany. En Peter comença a pensar que la trompada li ha donat alguna mena de poder extrasensorial.
2: És que són moltes casualitats. Caure, picar amb el bony aquell.
1: Sí.
2: Conèixer els noms dels infermers, que això és una cosa que ni estan bé del cap aconsegueixes.
1: No. És que tot està encaminat perquè el tio tingui poders. Fixa't, un tio que no ha volgut treballar mai.
2: Mai. No ha volgut treballar mai. Els nazis el fan pintar.
1: La Gestapo es pensa que el cop l'ha tornat boig i el deixa en llibertat.
2: S'espanten ràpid, la Gestapo, trobo, eh?
1: Però la resistència neerlandesa sí que se'l creu i el torna a contractar perquè els ajudi. Volen utilitzar els seus poders mentals nous de trinca per lluitar contra els nazis.
2: És que és un còmic de Marvel.
1: Sí. Creuen que entre els membres de la resistència hi ha un nazi infiltrat i volen descobrir qui és. En Peter li presenten una sèrie de fotos de membres de la resistència neerlandesa a veure què en pensa. El nostre amic tanca els ulls, passa la mà per sobre de cada foto i en una d'elles té un flash. Ha vist el noi de la foto vestit amb un uniforme alemany. No hi ha dubte que aquell jove de la foto és el traïdor.
3: Va, home!
1: Després de fer les comprovacions pertinents, es demostra que, efectivament, aquell noi de la resistència neerlandesa era realment un nazi.
5: Què? Ara què? Ara què?
2: Ara què? Ara què? Ha aguantat poc la pressió, també, el nano, eh? Aquest tio del bony diu que ets un nazi.
5: Sí, sí, és veritat, senyor del bony.
1: Ara sí, en Peter està convençut que té poders psíquics. Només els ha de perfeccionar. Ens plantem a l'any 1951.
2: Que... Escolta, que barato que hem passat dels nazis,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Ja, em pensava que anava de lluitar contra els nazis amb els poders de la seva ment, com en Magneto.
1: La Segona Guerra Mundial només ha sigut una part de la història. Ara ve la teca bona. Ens situem en una època en què la ciutat veïna de Nimega està patint molts incendis provocats per un piròman que la policia no aconsegueix atrapar. Una nit qualsevol, en Peter i un amic seu estan fent un vol per la ciutat, quan de cop té una premonició. En Peter sap exactament quina serà la pròxima casa que el piròman cremarà. Ho sap abans que passi.
2: Ah, perquè si és després... El poder és una autèntica merda, eh?
1: Ell i el seu amic corren cap a la comissaria de policia, on els reben de males maneres. La policia es pensa que són dos borratxos que els estan prenent el pèl. En Peter no té cap altre remei que demostrar els seus poders allà mateix. Es queda mirant fixament al policia i li endevina quines coses porta a la butxaca. Fins i tot ha endevinat la marca de llapis que el policia portava dins la butxaca.
2: Té poders de veritat, eh?
1: Aviam, només hi ha Stadler, no?
2: Sí. També. És un Stadler.
1: És un Stadler, és un Stadler. Pues sí, pues sí, sí.
2: I la teva dona t'està fent el salt amb el veí.
3: Ah, vale.
2: Ja em crec lo de llapis, doncs.
1: Un cop els policies estan convençuts que aquell home té poders, es dirigeixen a la casa que els hi ha dit. Quan hi arriben, ja és massa tard. La casa està en flames.
3: Per culpa del policia. Va, un llapis, i què més? Què més porto? Sí. Va, va.
1: Si no ens haguéssim entretingut amb la tonteria del llapis, sí, ja, hauríem salvat la casa.
3: I a l'altra butxaca, què hi porto? Hosti, senyor.
1: Prou, ja. I els calçotets, de quina marca són?
3: Aquí no, anar jugant, eh?
1: Prou. Entre les sendes, troben bidons de gasolina i el mànec d'un tornavís. En Peter els demana si pot tocar aquell mànec. Quan ho fa, té un altre flash dels seus. Ja lo veo, ja lo veo. Segons en Peter, aquell mànec és del piròman, i el piròman és un adolescent. Els diu que han de buscar a les escoles. L'endemà la policia i en Peter es presenten a l'escola i només veure els alumnes, en Peter identifica el piròman sense cap mena de dubte.
3: És el que va amb la cara bruta de cendra. És aquell.
1: És aquell.
3: Aquell que porta la samarreta cremada.
1: Cara d'una pudor de cremar.
3: Cara li surt fum.
1: És el que va coix.
3: Què dius?
1: El nano ahir a la nit es va torçar el peu mentre fugia. Després d'interrogar-lo, aquell jove confessa que és l'autor dels incendis. Jo, fins aquí, en Peter té tota la meva confiança.
2: Fins aquí, sí.
1: Home.
2: Podem acabar.
1: Ho està encertant tot, eh?
2: Tot.
1: 10 de 10, eh?
2: És que... Què t'impressiona més? Perquè a mi, el de la butxaca del policia em té boig,
1: el del llapis.
2: Perquè és molt difícil saber què porta un policia a la butxaca.
1: Sí que és veritat.
2: Monedes per la màquina de vending. Mm.
1: Sí, sí, sí. I vés a saber.
2: I el llapis...
1: No.
2: És un policia... No. Aviam, un policia holandès,
1: sí,
2: ha de portar marihuana a la butxaca.
1: Home.
2: Això està claríssim. Aviam, no ho he dit per respecte.
1: Per poc que hagi treballat.
2: Ah. És que, clar...
1: A partir de llavors, el nostre amic Peter van der Hurk es fa dir Peter Hurkos i ven els seus serveis de clarividència a les autoritats neerlandeses. És el primer detectiu psíquic reconegut oficialment. Bona targeta de presentació.
2: Capítol de fantasia, sí senyor. Anem a llamar el detective psíquico. Ostres, és que es complica el cas, eh?
1: Sí,
2: bueno,
1: sí.
2: Jo és el primer que trucaria, la
1: sempre,
2: veritat.
1: Sempre, en vez de... Aquest
2: a qui truques, tu?
1: El loco aquell de la boina.
2: El loco de la boina? Qui és el loco de la boina?
1: Em surt ara.
2: En Carles Porta?
1: No, home, no. El senyor... El senyor gran, aquest loco de la Guàrdia Civil.
3: El Villarejo.
1: El Villarejo, ara.
3: Bueno,
2: Clar, clar, aviam. Tu tens un cas molt complicat, clar, truques en Villarejo.
1: Villarejo.
2: Que ho sap tot d'Espanya.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: No sé com encara és viu aquest home.
1: No és raro.
2: De fet, no sé si és viu ara 3 de setembre.
1: No ho sé. El següent cas és el d'una nena neerlandesa que fa dies que ha desaparegut. En Peter demana una peça de roba de la nena per poder-ne fer la connexió. Amb els seus poders, en Peter assegura que la nena es troba en una zona d'aigua, al costat d'unes herbes altes. La policia investiga el canal i troben el cos de la nena sense vida al costat d'unes mates.
2: Ostres, nano.
1: Després d'aquell cas, en Peter viatja per tota Europa oferint els seus serveis. Desaparicions, assassinats, robatoris, de tot. Ajuda diverses policies europees a resoldre els crims. El grau d'encert del nostre amic és increïble. S'ha convertit en un dels vidents més famosos del segle XX. Un dia...
2: Sí?
1: Li arriba una carta de Scotland Yard, la policia metropolitana de Londres. Necessiten els seus serveis perquè uns lladres han entrat a robar a la Casa Reial Britànica.
2: Ep, això és gros, eh?
1: Aquí no el pots equivocar.
2: No.
1: Aquí no el
2: pots liar. Això no és que algú ha perdut les claus.
1: No. El dia de Nadal, els malfactors han robat la pedra del destí.
2: Però què... Robatori de Harry Potter?
1: Sí.
2: Però què és això? Aquesta biografia?
1: És molt maca.
2: Però què està passant?
1: Està molt bé, està molt bé. A la pedra del destí,
2: sí,
1: és una pedra sobre la qual els reis d'Escòcia eren coronats.
2: És una pedra, eh?
1: Sí, una pedra,
2: de veritat.
1: Vostè posis aquí sobre la pedra.
2: Segui sobre la pedra.
1: Que ara li posarem la corona. Aviam, és un llamp de pedra, normal i corrent, però té molt valor històric, un valor simbòlic molt important per la Casa Reial Britànica.
2: Jo entenc que no és fàcil de robar una pedra.
1: Home, no. No, no, una pedra ha de pesar, per poc que pesi ha de pesar. En Peter es presenta a l'abadia de Westminster i comença a investigar. Diu que han sigut 4 mafiosos, 3 homes i una dona. Els descriu físicament i explica a la policia la ruta que han fet servir per escapar.
2: Però fila molt prim. Sí. Aquest tio el dia d'en Puigdemont?
1: Home!
2: Ha agafat aquell cotxe, sí. No cal que talli la Meridiana, sí. perquè ha marxat per la Ronda Litoral. Sí.
1: Perquè el dia d'en Puigdemont hasta jo, eh?
2: Jo no he vist mai...
1: Ha sortit per darrere l'escenari.
2: Jo...
1: Vaja.
2: Jo no he vist mai una fugida, si és que va ser tal cosa, més tranquil·la i amb més patxorra.
1: No, i tant, i tant.
2: Tal, visca Catalunya. Pa, pa, pa, pa, pam, i va marxar.
1: Sí, sí, sí, sí. Ni va suar, jo crec que no va suar.
2: En cap moment. És... Va patir perquè ningú l'atrapés.
1: Ja està.
2: Jo mai he vist en Puigdemont tan tranquil.
1: Tirem, no?
2: Fins aquí.
1: Tirem.
2: Sí. Sí.
1: Setmanes més tard, la policia captura els lladres. No són mafiosos, però sí que són 4. Ha encertat el número.
2: Bé.
1: 4 estudiants escocesos que volen retornar la pedra a Escòcia.
2: Ah.
1: Però les descripcions d'en Peter més o menys coincideixen.
2: Home, més o menys, jo ho dono per bo.
1: Home, encara que de vegades en Peter en falla algunes, sol ser d'ajuda per la policia. Si més no, els ofereix ajuda moral.
2: Ah.
1: Això sí. Sí. Veus com eren 4?
2: Truca'l, que és molt trempat,
1: sí,
2: aquell tio, home.
1: El 1956, veient l'èxit, decideix fer el salt cap als Estats Units. La Universitat de Califòrnia li vol fer uns exàmens per comprovar els seus poders, però en Peter s'hi nega. Diu que està molt ocupat.
2: Resolent crims?
1: No, preparant el seu nou espectacle teatral. És el típic espectacle de trucs mentals on endevina el número dels carnets d'identitat dels espectadors, les dates dels naixements, què porten les senyores dins la bossa de mà...
2: És el que busques, no?
1: El que agrada a la gent, el que agrada.
2: Tu, aquests espectacles de mentalisme, què? Perquè
1: home,
2: n'has anat a veure uns
1: jo
2: quants.
1: Jo vaig anar a veure i... l'Anthony Blake.
2: Has anat al Sant Cristo Gros.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I què, què?
1: I
2: et va oferir el que volies?
1: I tant. No sé. Clar, no sé. No sé. Curiós. Espectacle curiós. Va ser curiós.
2: Anthony Blake, eh?
1: Sí. ¿Han oído ese ruido? Hombre, estamos en un teatro.
2: Un ruido. Es lo mínimo que voy a escuchar.
1: Anthony, con que pongas un altavoz. No.
2: Creus, podria venir un dia d'aquesta temporada.
1: A l'Anthony Blake. Sí, que vingui.
2: Ja està, no cal ni dir-ho, perquè ja ho deu haver captat, que el volem.
1: Clar, clar. Ell
2: ja es presentarà el dia que toqui.
1: Ja està.
2: No cal ni que producció l'avisi.
1: No. No te'n donaràs compte i estarà aquí assegut. Bé, amb el seu espectacle teatral és quan rep les primeres crítiques. Altres vidents pensen que en Peter s'està venent per un plat de llenties. D'altra banda, la comunitat científica l'acusa de ser un autèntic mentider. Diuen que en Peter és un farsant que es basa només en fer suposicions, que fa servir preguntes confuses per endevinar informació. Això sí, és molt hàbil fent les preguntes, és un mestre de l'engany. En Peter no és un venut, només ha volgut fer una mica de diners extres, això és tot. Mai ha deixat de combatre els crims. En una ocasió, un jutge reclama els seus serveis.
2: Ostres, un jutge, eh?
1: És un jutge.
2: No és un mindun.
1: No. Pablo Llarena. Pam.
2: Ostres, truca amb Pablo Llarena.
1: Home, han assassinat un taxista i la policia no sap per on començar a investigar. En Peter arriba a l'escena del crim i puja dins del taxi, encara amb el taxista mort i tot ple de sang. En Peter es concentra i diu: l'assassí és un mariner i el seu nom comença per S. No us puc dir res més. Me'n vaig, ja us passaré la factura.
2: Home, ha acabat la feina ja aquí?
1: Sí.
2: Ostres, la deducció, a veure, sí que...
1: Mariner?
2: Sí que cota. Mariner, te la jugues
1: molt fort.
2: Nom
1: que comença per S.
2: És, sí, podria donar algun dato més, però...
1: Al cap d'unes setmanes la policia deté el culpable. Efectivament, era un mariner. Però no, el seu nom no comença per S.
2: Ostres, 50% hem encertat.
1: Espera't.
2: Què?
1: Espera't, perquè la policia descobreix que els amics d'aquest mariner li deien Smithy. Per tant, sí que començava amb S. Una altra vegada en Peter Urkos l'ha encertat. Ens situem ara als anys 60. En Peter és a la cresta de l'onada. No podia ser més famós. Llàstima que l'últim cas que ha acceptat el portarà a la perdició. Ara vol ajudar la policia a resoldre el cas de l'estrangulador de Boston. El cas d'un assassí en sèrie que ha matat 11 dones a Massachusetts. Com sempre, la policia està ben perduda i en Peter creu que els pot ajudar. Però és un cas massa mediàtic. Això no és un taxista qualsevol mort en una cuneta. Estem parlant d'un assassí en sèrie que té totes les noies de Boston en pànic. Per convèncer la policia, en Peter demana que el tanquin en una sala amb les fotos de les víctimes. Només tocant les fotos, en Peter sap dir detalls del cas que només coneixen les autoritats. Queden tan impressionats que decideixen incorporar-lo a l'equip.
2: És un màquina. Peter és un màquina.
1: Segurament... en Peter ha subornat un policia perquè li donés els detalls, però això no té importància en la història. Això ara és un detall que no ve a cuento.
2: Val, el dons i ja està, no? I seguim.
1: Sí. Un cop sobre el terreny, en Peter comença a investigar. Sap que aquell cas el pot fer milionari. S'hi ha d'esforçar tant com pugui. Al cap d'unes setmanes ja té un perfil de l'assassí. Aquest cop la descripció és molt concreta, eh? Apunta, Jair.
2: Aviam, digues.
1: És un home de 60 quilos.
2: Ostres, petitó.
1: 1,70 m.
2: Sí.
1: Nas aguilenc.
2: Sí.
1: Obsessionat amb les sabates de les dones. Cicatriu al braç esquerre.
2: Sí.
1: I deformat d'una mà.
2: Home, ara amb aquesta descripció m'has de trobar, eh?
1: Home, això ja no és allò del pentinat
2: del teu
1: fill, eh? Aquí no pots confondre.
2: Comença per S, no.
1: No. El més sorprenent és que al cap de poc la policia deté un home de Boston que és clavat a la descripció.
2: Ai, Déu meu.
1: És un venedor ambulant de sabates que pateix desordres psíquics. Podria ser l'assassí.
2: Bé, Peter, el tenim, lo de les sabates.
1: Sí, ara ve el problema. El detectiu encarregat del cas no creu en les habilitats d'en Peter i la part de la investigació. En Peter està despatxat.
2: Però què diu?
1: Va! Davant la premsa, en Peter diu: tranquils, encara que jo estigui fora del cas, l'estrangulador no tornarà a matar, perquè han detingut l'home adequat gràcies a mi.
2: Clar que sí, Peter, l'has clavat una altra vegada.
1: Al cap de poc, dues noies apareixen estrangulades. Ni pot veure un altre, ni pot veure un altre.
2: Ni pot veure un altre. És l'altre estrangulador de Boston.
1: Hòstia, vaya merda de nom d'assassí en sèrie.
2: Sí, desastre.
1: Finalment, la policia se centra en un tal Albert De Salvo, un presidiari que diu ser l'estrangulador de Boston.
2: Home, doncs, si diu...
1: El cas d'aquest assassí és un pèl complicat i la setmana vinent sabrem com va acabar exactament.
2: Sí.
1: Continuem ara amb en Peter, que després d'aquell desastre l'opinió pública se li tira a sobre. En Peter decideix que potser és millor deixar de jugar a detectius. Ara es dedicarà només al món de l'espectacle. S'instal·la a Los Angeles, on també provarà sort com a actor, interpretant-se a ell mateix.
2: Carai.
1: En la preestrena d'una de les seves pel·lícules, el públic demana a en Peter que s'aixequi i que faci un dels seus números abans que comenci la projecció. Home, jo hagués sent d'aquests.
2: Clar.
1: Haz algo antes de la peli. Haz un truco, Peter. Algo, indevíname algo. Indevíname.
2: Indevíname. Molt nerviós, ja lo saps, que dir aquell moment, no?
1: Se passen posar les vocals en castellà a vegades. Després de fer-se pregar una mica,
2: sí,
1: en Peter accepta. S'aixeca, puja a l'escenari i tria un espectador del públic. La gent està encantada amb el
2: ja
1: show.
2: Ja està.
1: Llàstima que no acaba d'anar com en Peter li agradaria. A continuació...

0: No.
1: No, eh? No. Un canvi al garatge, sí? Vol fer un canvi important en el seu garatge?
0: No.
1: No. Segur, eh?
0: No, no. Sí.
1: Ja ho sé, ja ho sé, ja ho... ara ho he vist, ara ho he vist. Vostè té un Ford de l'any 1966 de color vermell aparcat al garatge.
0: No.
1: Bueno, vostè té un Ford de color vermell aparcat al garatge.
0: No.
1: Vostè té un cotxe de color vermell a algun puesto?
0: No.
1: Vostè té un cotxe al garatge?
0: No.
1: Vostè fa temps que vol comprar-se un cotxe, sí
0: no,
1: o no?
0: Que no.
1: Vostè fa temps va comprar-se un abric?
0: No.
1: Vol comprar-se un gat?
0: No.
1: No, un gat no. Un gos?
0: No.
1: Vostè ja té gat?
0: No.
1: Té un gos, un Doberman?
0: No.
1: Un pastor alemany?
0: No.
1: Un Cocker Spaniel?
0: Tampoc.
1: Una vegada un Cocker Spaniel el va mossegar, oi?
0: No, no.
1: Una vegada un gos el va mossegar?
0: Mai.
1: Collons. Avui no és el meu dia, eh? Bé. Vostè, però, quan era petit solia tenir gos, eh?
0: No.
1: Tampoc. Els seus fills tenen un gos?
0: No.
1: Vostè té fills?
0: No.
1: Vostè no té fills, eh?
0: No.
1: Però... li agraden els nens.
0: No, home, no gaire, la veritat.
1: Vostè ha parlat alguna vegada amb algun nen?
0: Home, suposo que sí.
1: Ah! Ja ho veuen, senyores i senyors, el poder de la ment! Ha, ha, ha!
0: Home.
1: Ai. Oh. Això va anar així, eh? Tal qual. La gent del públic, que recordem que és al cinema per veure una preestrena de la pel·lícula d'en Peter, s'emporta un desengany. Potser aquell home no té cap mena de poder.
0: Et mires la pel·li d'una altra manera, eh?
1: Sí.
0: Després d'això.
1: Després d'encadenar uns quants fracassos, abans de fer més el ridícul, en Peter es retira a la seva casa de Los Angeles. Allà passarà els dies escrivint llibres i recordant l'època en què va ser el pioner dels estudis psíquics de tot el món. Curiosament, en Peter tampoc endevina la seva mort. Ell va predir que es moriria el 17 de novembre de 1961 i en realitat es va morir 27 anys més tard, l'1 de juny de 1988, amb 77 anys.
0: No ha encertat cap número, eh?
1: Res. El voleu veure, en Peter?
0: Sí!
2: Sí, aviam,
1: Peter Van Der Hoek, oi-te'l, home!
0: Ostres!
1: Veig-te quina cara, de pa.
0: Què és aquesta cara de bona persona?
1: Sí.
0: No veiem el bony perquè està de cara.
1: Clar, clar. Bons pàmpols, eh?
0: Sí, senyor. Home.
1: Bones orelles.
0: Per escoltar què li diu en les veus del més enllà. En fi, anem a veure què en pensa el nostre públic. Peter Hurkos, el detectiu psíquic, és digne d'entrar al búnquer? Sí o no?
3: No!
1: Home, home, home, home.
0: Però bueno...
1: Home, com no podeu estar a favor dels ganduls?
0: Què és aquesta exigència home, catalana?
1: Estem al segon dia del búnquer.
0: Sisplau. Ja no entra.
1: Sisplau, sisplau.
0: No ens entra en Peter Hurkos.
1: Sisplau, que no ens durarà res. No, el vidre de la marca de fotos no ens durarà res, aquest vidre. Ara l'he de tirar a terra, eh?
0: Sí.
1: No us ho voleu repensar, eh? No, no podem fer servir
0: home,
1: el dret
0: dia.
1: A veto el segon dia, tampoc. No, no,
0: encara
1: no.
0: Tinc el veto de l'any passat, en tinc dos, aquest, no?
1: És veritat.
0: No, però no el gastaré.
1: Es comença
0: jo confio, confio que tens prou seny per tirar-lo d'una manera que no es trenqui el vidre.
1: Jo,
0: creus que pots fer-ho?
1: Jo crec que puc tirar-lo i que no es trenqui el vidre. Ah. I crec que, vaja, ho intentarem. Peter Hurkos no entra al búnquer. Fora! S'ha trencat, s'ha trencat.
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: bona nit.
1: Hola, bona nit.
2: Què tal en Peter Hurkos?
3: Bona nit, no, eh?
1: Per què em dius bona nit?
3: Bueno, podem dir el que vulguem. Podem dir el que vulguem.
0: Hi haurà dies que diré bona nit i hi haurà dies que diré
3: bon dia. La gent que no ho escolti, que s'ho agafi la seva manera.
0: Sí, exacte. A veure com us ressona.
3: I ja està. S'ha trencat el vidre, per cert,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, sí.
3: S'ha trencat fort. Molt a favor
1: d'aquest home. Jo sí que hauria deixat entrar.
3: Clar.
1: Sí, home, sí.
3: Públic molt exigent, avui.
0: Sí, però avui, sí. Noi, ens ha tocat el que ha tocat.
1: És un moment difícil el d'entrar aquí, amb vosaltres, mentre van dient, fuera, fuera.
0: Sí, sí, però sí. Així et vas preparant per
1: la vida, en general. Sí, vinga, va, començo jo ara a xerrar.
3: Aviam.
1: A veure, al final de la seva carrera, el noi no encertava gaire res del que li demanaven, això us ho heu vist, però va fer una bona feina al seu moment. Vull dir, al principi, totes les coses que deia...
0: És que, per què l'hem de valorar pel final de la seva...
1: Exacte.
0: És com si agafes un futbolista en la Lamine Yamal, quan tingui 40

0: 4 anys, us penseu que serà tan bo com ara? Res, no encertarà, tampoc.
1: Oh, és dolentíssim! Sí, però quan era jove era bo.
2: Doncs el nostre amic va solucionar 27 casos... 27 casos de 17 països diferents.
1: Més que nosaltres.
2: De vegades amb la cultura d'aquestes coses. La premsa sensacionalista anava boja per trobar més informació sobre el nostre amic. Recordeu el dia que va enxampar el piròman que cremava cases?
1: Sí.
2: Al final va resultar ser un nano jove que anava coix.
1: Sí.
2: Ens en recordeu, eh? El que no hem dit és qui carai era aquest nano.
0: Qui era el piròman?
2: Ah, doncs atents a la pregunta, gent d'Amer. A veure.
0: Amer, primera fila del búnquer.
2: Qui era el piròman adolescent? Opció A, el fill d'un bomber. Opció B, el fill del rector protestant de l'església del barri. I opció C, el fill de l'home més ric de la ciutat.
3: Per...
4: El bomber, no.
5: Pel ric, doncs, no?
4: Sí?
3: Sí, sí, sí.
1: El ric de la ciutat?
4: El ric de la ciutat.
2: Molt bé, la C. Anem a veure si és la C.
0: Molt bé! El ric de la ciutat.
1: Tu m'has matat.
2: Cançó. Doncs mira, era ric i no tenia res més a fer que fotre foc a les cases.
1: Endavant, ja. Això passa.
0: El ric té temps lliure, llavors
2: sí,
0: perd el cap.
2: Sí, sí, sí. L'altre cas que es va fer famós, el nostre amic, va ser aquesta de la pedra del
0: pedra
2: destí.
0: Pedra del destí, eh? Sí.
2: Aquesta pedra, també anomenada marbre fatal.
0: Carai,
2: que també coronem aquí.
0: Bueno, suposo que no te'n donen a triar amb el catàleg dels de la cuina, no? Tenim aquest que és el marbre fatal.
1: Fatal o pedra del destí, què li agrada més?
2: Doncs té un valor immens a Escòcia i té moltes llegendes que parlen d'ella. Penseu que allà, com heu dit, hi coronaven tots els reis d'Escòcia. Anys enrere, el rei Eduard I d'Anglaterra ja la va agafar i la va portar a les seves terres.
0: És que això hauria d'estar a Escòcia, això és seu.
2: Sí, sí, sí, ell diu això, sí. Però volia, doncs, deixar Escòcia sense aquella pedra. Tant... Perquè ell és d'Anglaterra, l'Eduard.
1: Sí, és que els anglesos tenen aquesta falera que tenen d'endur-se coses d'altres puestos, noi?
2: Sí, doncs, total, que ho va fer per fer la punyeta, d'acord? Es van discutir per el collons de pedra d'aquesta. Altres estudiosos creuen que el rei Eduard no va aconseguir importar-se-la i que allà a Escòcia hi ha la pedra real.
1: Sí.
2: Bueno, no sé. Mentre roben pedres, no fan porros.
1: La pedra, tu.
2: Sí, ja està. El fet és que sigui tan important és que, segons la llegenda, Jacob, un profeta de l'Antic Testament, considerat un dels pares d'Israel, va fer servir aquesta pedra per una cosa concreta. I per això és tan important, d'acord?
0: D'acord.
2: Vinga, anem per la gent de Creixell, anem per la pregunta.
0: Aviam. Ui, ui, ui.
2: Per què va fer servir la pedra Jacob?
0: El profeta.
2: El profeta. Opció A, la va fer servir com a coixí per dormir. Opció B, per falcar una taula sagrada. I opció C, com a tamboret per munyir cabres.
6: Què?
7: O potser l'A,
6: eh? La taula.
7: La taula, vols dir?
1: Per falcar una taula.
7: Per fregar, però és molt...
6: No, potser va dormir.
1: La mainada va a fondo, eh?
0: Sí.
7: Tu què creus? La B, no? L'A o la C?
0: Hauríem d'anar-ho decidint.
7: Sí, vols dir-ho tu? La C? Sí?
2: Sí?
7: Pues la C.
2: La C. Vinga, anem a ser la C.
0: Tamboret per munyir cabres.
2: Sí.
1: Com ho veus, una pedra com a tamboret?
0: Pedro? Ojalà sigui aquesta.
2: A veure.
0: Oh!
2: I això que veiem a l'Helena, que anava conduint cap a l'A,
0: sí.
2: Però...
0: Ha guanyat la mainada,
2: sí,
0: la democràcia.
2: Doncs molt bé, doncs la, era la... És un personatge austent, Jacob. És una pedra, per dormir.
1: Coixí de
2: deixa'm
1: pedra.
2: Deixa'm posar un coixí, que estaria més còmode. Posa'm aquesta pedra.
1: Eren d'una altra pasta, la gent de l'Antic Testament, eh?
0: També et diré que a vegades hi ha coixins tan tous que és millor una pedra, eh? Ostres. Molt tou el coixí tampoc va bé.
1: No ens agrada gens, això. Ha de tenir la consistència... El coixí aneu tant. Trieu un bon coixí.
0: Bon coixí.
1: Gasteu-vos els diners.
0: Perdoneu, perdoneu. És que és el segon dia i m'ha vingut ara, estava amb el coixí. Sí.

0: El que també s'ha trobat còmode entre nosaltres, sense coixí. No sé, té, no sé si té coixí, però és en Ramon Pellicer, que ahir l'han convidat a inaugurar la temporada i avui encara volta per dins del búnquer.
1: Nosaltres tornarem a més endavant quan hagi passat un altre dia.
0: Bé, en Ramon és d'aquella gent que té l'horari canviat, treballa els caps de setmana. I quan tens festa tu, el dilluns i dimarts?
1: No, dilluns fem una reunió de previsions.
0: D'acord.
1: I divendres en fem una altra planificació del cap de setmana amb tots els caps de secció. Per tant, els dies lliures són dimarts, dimecres i dijous, que són aquells que et truquen per preguntar-te coses.
2: Ah, perfecte.
0: Clar, és un moment complicat, a vegades hi ha lapsos com aquest.
3: Però anem a repetir dilluns. Ah. Dilluns no, demà a les 9.
0: Fins demà.
4: Dilluns no.
0: No, al final no. Aquí també tenim uns petits problemes amb els horaris, de migdies i no sé què. Bueno, abans d'anar a la pregunta, doncs, saludar en Ramon. Primer, hola, Ramon, què tal? Hola,
1: què tal, com esteu?
5: Pellicer! Capità,
2: la gent crida capità.
0: Ja se'n recorda d'ahir, eh? A veure, coneixem en Ramon perquè el veiem a la tele, però no sempre hi és, afortunadament per ell. Què deu fer fora de càmera? Què li agrada fer en Ramon Pellicer durant el temps lliure? Doncs mireu, gent de Caracas, d'allà darrere.
2: A Caracas, eh? Avui, sí, a l'última fila de
1: l'Ura. Allà segur
0: que ho saben. Home, la pregunta va per vosaltres. Què fa en Ramon Pellicer durant el seu temps lliure? Opció A, escoltar reggaeton. Opció B, anar amb patinet. O opció C, fer judó.
6: La C. No. Sí, la patinet, C. Patinet no fer.
7: Reggaeton?
6: No.
7: El veig ballant.
6: No.
4: Reggaeton és veritat que ens va dir que no li agradava gent.
6: No,
4: judo.
6: És catalana, judo. No? Judo?
0: Sí. Fer judó, la C. Anem a veure si és la C. Doncs no escolta reggaeton, però...
2: Havia fet judó, n'havies fet, ens ho vas explicar.
1: Fet, sí,
0: era per enganyar una mica.
1: Quan era més jove.
2: Què fas ara?
1: Ara vaig amb patinet.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, puc, sí.
0: També visc en bicicleta, elèctric. Bicicleta i patinet vas
1: I
0: fer.
1: I en bicicleta també, sí.
2: Però patinet, anar amb patinet elèctric, quina funció té això?
1: No, com és pràctica. És pràctica. Si tu, per exemple, has de deixar el cotxe lluny d'allà on vius...
2: Sí.
1: Deixes el cotxe... Agafes el patinet, clar, i te'n tornes a casa. I quan has d'anar a buscar-lo, doncs tens el patinet per acostar-t'hi.
2: Està bé.
0: A mi m'agradaria que no fos elèctric. Veure Ramon Pellicer fent manxant amb el peu dret.
1: Yes. Això ho faig amb la bicicleta, que no és elèctrica.
2: És ell, és el que queda de Catalunya, que no té bicicleta elèctrica.
0: Exacte, és ell.
4: Menys mal.
1: Però faig servir el bicing, que és molt útil.
0: Ah, sí.
2: Bé. Només l'han encertat la gent de la primera fila del búnquer. Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer. Un bon pack de salses que se l'emportarà...
4: I encerti la cançó de la Neus.
8: Bicicleta.
2: Bicicleta.
4: Bicicleta, gent desfermada.
2: Sí.
4: Esclat de joia.
2: Això ho ha endevinat en Josep de Mer. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director Dan Guàrdia.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
5: Hola, bonquerins. Som la Núria i l'Àlex i us volem explicar una anècdota d'en Ramon Pellicer i una pregunta també. L'anècdota aquesta va passar el 18 de juliol de 2020.
6: Carai.
5: I no és que ens en recordem perquè siguem psicòpates...
6: Ni que celebréssim els 84 anys de l'alzamiento nacional.
5: Sí, no és que estàvem celebrant l'aniversari d'un amic nostre.
6: Bé, això és que estem a la platja de Castell i de cop veiem entrar una colla de nens, potser 15...
5: O 30, jo què sé, n'hi havia molts.
6: I a darrere de tot, en Ramon Pellicer.
5: Sí, sí, top en forma.
6: I... clar, la nostra pregunta és, en Ramon Pellicer treballa de monitor de casal quan té vacances?
5: O són tots fills seu? Fins ara, merci.
6: Puta Espanya.
7: Què has de dir, Ramon?
8: Que no són fills meus.
7: No? No. No,
8: no. Tinc tres,
5: oh,
8: ja, ja són uns quants.
7: Ah, sí,
8: ja,
7: però no són 30, no són 30. Ah.
8: I el del plaça,
7: recordes el moment, sí, o no? El recordes?
8: A veure, pot ser, eh? Pot ser.
9: Sí, a veure, estic bé, això, perquè...
8: No, això és una d'aquestes excursions que fèiem de tant en tant, sobretot amb la gent del 324, que també per horari de torn de cap de setmana tenien marge entre setmana per poder organitzar coses. Normalment, sí, organitzàvem ferrades.
7: Vale.
9: Via ferrades?
8: L'Esteve Soler. L'Esteve, sí, Soler és un crac d'enfilar-se, sí, per les muntanyes. Ostres. I sortíem sovint. I de tant en tant també intercalàvem amb aquestes ferrades sortides una miqueta més tranquis.
7: Sí, amb 30 nens.
8: Perquè ells... No, nens no. No, nens no. Hi havia jovenets. I hem dit que sí, el Mauri no venia. Podia haver de tot un cos. No, però era... Una passejada d'aquestes, sí, aprofitant doncs, tot el...
7: Feu excursions, la gent del TN i la gent del 324.
8: Correcte.
7: Entre, sí, setmanes.
8: Sí.
7: No me'ls imagino, els del 324,
9: no,
7: fent vies ferrades.
9: No, i quines cançons canten, i aquestes coses,
7: que
9: no?
7: Que maco.
10: Clar.
8: No, i algunes de potents, eh?
10: Home, clar, si l'Esteve Soler organitzava, que l'han bombardejat diverses vegades...
7: Clar. Se'l veu ferm, aquell home se'l veu molt ferm.
8: Sí, sí.
7: Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
9: Sí, mira, l'Eloi de Creixell.
7: Eloi.
9: Té una pregunta.
11: Per què diu tantes paraulotes?
7: Escolta!
9: Eloi, si t'has fixat, jo no dic gaires paraulotes.
7: Jo tampoc.
9: Fixa-t'hi.
7: Jo...
9: Fixa-t'hi, que sóc mestra. I que
12: va per el Peyu i el Jair.
9: Ah, sí, d'acord, doncs mira-te'ls en ells. Ah.
7: Jo, dins del baròmetre usonenc, sóc el més... Sóc un tio completament correcte. No, perquè sí, si voltes pel meu entorn, nano, hi ha una de renec.
10: Sí que és veritat que...
9: Tu sí que renegues fort,
10: eh? Jo he intentat baixar el to al llarg de l'any.
9: I ara des que és el migdia.
10: Al llarg dels anys.
7: Penseu que jo tinc amics que saluden... Bon dia, cago en Déu.
10: Sí.
7: Que és com, bueno, aviam, un moment, no?
10: Sí.
9: El teu entorn, Ramon, jo entenc que en aquestes excursions no hi ha paraulotes, no? O sí?
7: Sí, home.
8: No, jo no cardo gaire sobre paraulotes.
7: No.
8: A veure, a vegades et surt un renec, sí, però estàs molt acostumat a filtrar-lo.
7: Clar. Això t'afecta? En el teu dia a dia personal parles d'una manera més correcta de la que parlaries si no fossis presentador de la notícia?
8: Al contrari. El meu dia a dia personal és quan m'esbravo. I aleshores ja sense d'aturador. Però, això sí.
7: Cuidado, quan... ha dit. La frase ha sigut, és quan m'esbravo sense d'aturador. Mira,
10: a veure, no, hi ha d'haver un moment que algú tregui de polleguera, ens va explicar que era capità de barco, sí. I el capità de barco acostuma a ser la gent més mal parlada del món, sí, perquè són moments de tensió.
7: Sí, home, sí. Sí.
10: Has d'escridassar algú,
9: no? Sí, sí, però si el seu fill, que et renyi amb aquesta veu, que bé, no?
10: Que bé.
9: Que et renyin així.
2: No sé. Us prometem que si escolteu el búnquer traureu un 10 a la selectivitat.
7: El gat ha trencat el pot de verí i s'ha mort. I alhora el gat no ha trencat el pot de verí i encara és viu. Si tu no has vist a l'interior...
10: Oh, clar, si no ho veig.
7: Clar.
10: Si no ho veig també pot haver-hi un Romario dintre d'aquella caixa.
2: És que clar. El búnquer. Cultivant el futur del país des de fa 5 temporades. Amb en Peyu, en Ger Domínguez i la Neu Rossell, que ella sí que és professora de veritat.
12: Hola, Jair, Peyu, Neus, què tal? Bona nit, bunkaires. Bueno, primer de tot, anar a demanar pel programa. I ara estàs escoltant el capítol del Monti, que parlava dels pastorets i això. I només us venia a dir que jo, a la meva època, vaig fer de, no de pastor 3, sinó de porta 3, de quan van passant per els diferents de l'hostal i vas dient, no, que està ocupat, tot el que ve d'aguantar una porta, que se'n veien els cos per sota, i era dir que estaven ocupats perquè se n'anessin cap a l'estable. Llavors era per saber si alguna vegada us havia tocat fer algun paper d'aquests així estel·lars, per dir-ho d'alguna manera. Apa, que vagi bé.
7: Déu-n'hi-do, eh? Porta 3, eh? El paper ha dit que era de porta 3... I la imatge, no sé si l'heu entès, però
10: Déu
7: és
10: meu.
7: El senyor aguantant una porta,
10: sí,
7: que se li veien els peus per sota, Jesús i Maria anaven a picar l'hostal i ell, des de darrere la porta, havia de dir ocupat.
10: Com per fer-ho malament, eh?
7: Sí, sí, sí, sí.
9: Hi havia el pessebre vivent de Brunyola,
7: sí,
9: jo hi anava molt sovint, i hi havia un senyor que es dedicava a fer... Aquí no podeu, saps? El no podeu entrar a l'estable, sí, vull dir que més teniu l'estable. Sí. Anava fent que no tot el ton, no, i senyalava. No,
10: moltes hores.
9: Parlava. I ha d'anar fent tot l'estona, no, no, i anar assenyalant. M'agradava aquest paper.
7: Has fet teatre amateur, tu, Ramon? No.
13: No,
7: no,
13: no,
7: mai?
13: No, no, no. Va, una vegada,
7: ep,
13: sí.
9: Ah!
10: Aquesta és la que volem saber.
13: No, era l'escola, era teatre que ens ho havíem de muntar nosaltres, no ens ajudava ningú a l'escola.
9: Home, aquestes mestres que teníeu.
13: No, no, no, no. La veritat és que ens deixaven... Que també s'agraïa, eh? Perquè aleshores triàvem aquella obra de teatre que potser no hagués passat el llistó de l'escola.
7: I recordes què vas fer, no?
13: Sí, sí, jo era un dels protagonistes, es deia El carro de teatre.
7: El carro de teatre.
13: El carro de teatre, sí. I bàsicament el que ens servia és per escaquejar-nos de les classes.
7: Bàsicament.
13: Ah. Sí, vocació teatral.
7: Bé. Cap. Jo he fet pastorets tota la vida, però per sort m'han tocat papers més reixits que el de Porta 3. Yeah. L'he fet de Lluquet i de Rovelló.
10: Home,
7: home, són els protes.
9: I jo us vaig dir un dia que hi havia un nen que feia de llum i quan tancava una llum es posava les mans a davant i quan això feia... Ja...
7: Terrible. No els hi feu passar aquestes coses a la canalla?
10: Vull dir...
9: No.
10: Ja sé que tots hem de participar, però...
7: No.
10: Busqueu, inventeu-vos un altre paper pels nens.
7: Meus, hi ha algú del públic que ens vol donar alguna cosa?
9: Sí, la Mar, que és la germana de l'Eloi, ens ha portat això, que a veure, l'edat de la Mar són 6 anys,
7: sí.
9: I això és de la Universitat de Barcelona.
7: Ha portat una carpeta de la Universitat de Barcelona.
10: Una carpeta de la UB, espero que sigui la meva llicenciatura.
7: Ah! Jo fa dies que l'espero, la meva.
10: Espera, és algun millor que la nostra llicenciatura, perquè és...
9: Ala!
7: Un retrato! Escolta,
9: qui l'ha fet?
7: Escolta, l'has fet tu, aquest dibuix?
9: L'ha fet la mare.
10: Sí.
7: Doncs...
9: Sí, home, però 6 anys, ha dit, eh? Sí.
7: Té un deix com de...
14: La meva mare.
15: Només ha fet les ulleres del Jair.
7: La mare ha fet les ulleres.
10: Sí. No,
7: doncs,
13: us assembleu, eh?
9: Home.
7: Ah.
9: Ostres.
7: Ah.
10: És el més acurat. Té,
7: té un aire com de Picasso, no?
10: Sí.
9: Sí, els ulls, no?
10: Fan... I veig aires de Modigliani,
7: com
10: també.
7: Com una aproximació al cubisme,
10: sí,
7: no?
10: Sí, senyor.
9: Sí,
10: senyor. M'agrada molt, eh? M'agrada molt.
7: Ens el quedem. Ens vols fer alguna pregunta a banda de l'entrega d'aquest dibuix meravellós? No passa res, no passa res.
9: No, no tenim pregunta,
10: eh? M'agrada molt que la signatura sigui al revés.
7: Ah, sí, que és veritat. Ui.
9: Escolta, Ramon, t'han fet dibuixos? Te fan coses, la gent?
13: una caricatura una vegada.
7: Sí. I content? Perquè no se sol quedar content de les caricatures.
13: Sí, sí, la veritat és que sí, va ser Vizcarra, que és un crac de les caricatures, i ho va clavar bastant.
7: Bé. Sí. Jo no em va passar això.
10: Vam fer una caricatura?
7: Jo als estius passejava els estius pel passeig de l'Escala amb els meus pares, i allà sempre hi havia un senyor d'aquells que fan caricatures.
9: Clar.
7: I anaves veient els altres i jo sempre era, vull una caricatura, vull una caricatura. I al final, pel meu aniversari, vinga. I la vam fer, i jo estava allà supercontent, i quan va acabar i me la va ensenyar, tu de què vas, idiota?
10: No vas quedar content?
9: No, la veritat,
7: em va quedar un cap de meló, unes orelles grosses com una hòstia. Un desastre.
9: És que la feina del caricaturista és molt complicada, perquè ha d'anar a buscar la cosa que és diferent.
7: És un nen, no et sevis malparit, és un nen.
10: Té cara d'adult, però és un nen. Sí que és veritat que hi ha gent que és fàcil de dibuixar.
7: Sí.
10: En coneixem uns quants.
9: Sí.
7: Bueno, els caricaturistes que ens escolteu, si teniu un nen davant, mesureu-vos.
2: Encara no entenem per què escoltar el búnquer no convalida la carrera d'història.
7: Un cop a Atenes, en Diògenes s'estableix pel seu compte. Dels diversos corrents filosòfics, el que més li agrada és l'escola socràtica menor.
10: Uf, la menor!
7: La menor, nada menos.
2: Quan ens donin el segon ondes, farem pagar matrícula per venir de públic.
14: Hola, ens havíeu dit a finals de la temporada que podíem recuperar les primeres temporades, temporada 1. Però jo no la trobo en el mòbil. No trobo la temporada 1 en el mòbil. Com la podem recuperar, la temporada 1 i 2?
7: És la millor pregunta que ens han fet mai.
10: Sí, per fi
7: preguntes,
10: una cosa concreta.
7: Preguntes pràctiques.
13: Jo crec que l'hauríeu de tornar a fer.
7: La tornem a fer.
10: Ostres. Això ho ha de respondre algú del cos tècnic, perquè
7: busqui-la.
10: Nosaltres no estem.
7: Busqui-la o enviï un correu electrònic a la Mari Pau Guet.
9: Sí. És veritat.
7: I ella li solucionarà tot. Et paren pel carrer per fer-te preguntes d'aquest estil, Ramon? Aquella notícia que veu dir, on la puc trobar? Perquè sortia una meva neboda...
13: Sí els agrada a la gent és sortir per la televisió.
7: Sí, això sí.
13: I t'envien un munt de vídeos, ara que tothom en fa...
9: Clar.
13: I el que volen és saber quina hora el passarà.
7: Però vídeos de quin estil?
9: Clar, perquè el temps no pot ser.
13: Cosa. Mira, hi havia una anècdota que ha passat en un lloc que l'hem gravat i que ha quedat molt bé, que potser us pot interessar, això.
10: Ostres, Ramon, quin paperàs.
13: Sí, gràcies, envio i ja està.
10: T'envio tu, Ramon, t'envio per WhatsApp.
7: Mira.
13: Però he de dir que a vegades som nosaltres els que, de manera proactiva, anem a buscar aquelles coses que no hem pogut tenir imatges pels nostres mitjans. I aleshores, a veure, algú hi havia allà que tenia un vídeo, que tenia un mòbil...
7: Llavors sí que ho voleu. Llavors sí.
13: Sisplau, gravi-ho en horitzontal.
7: Sí.
9: Quan hi ha un bombardeig, sisplau.
10: Horitzontal. No, si no, no ho podem emetre.
7: Bé, ho hem de deixar aquí.
9: A veure...
7: Anem a intentar fer les preguntes que ens van quedar pendents d'ahir amb el Ramon, Jair.
10: Aviam, tenim entès que t'agraden els mots encreuats i els jocs de paraules.
13: Sí.
10: T'agrada fer alguna cosa divertida, en general, Ramon?
13: Amb això em diverteixo molt.
9: Sí,
13: és una diversió interior. A veure, està bé, perquè aprens, fent mots encreuats.
7: Sí. Quins fas?
13: Normalment els de l'avantguàrdia són els que tenen sempre més a l'abast.
7: Molt difícil, el de l'avantguàrdia.
13: No? En català i en castellà.
7: Els dos, a més a més.
13: Oh, clar.
10: Hòstia, tu.
9: Oh.
13: Sí.
9: No para.
13: I si és estiu, fins i tot les 8 errades aquelles, també.
7: Allò de les diferències.
9: Errades, molt bé.
7: Només a l'estiu,
9: Mira, altra pregunta. Vas conèixer la Lali, la teva esposa, en un programa de tele, una mica com el rei d'Espanya.
13: Exacte.
9: Què tal la monarquia? Què ens pots dir de la monarquia?
7: Mira, ho podria contestar si no fos perquè no tenim més temps. S'ha salvat. Ho deixem aquí. Tornem a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
9: Adéu-siau.

0: Bona nit, són les 11, som al club. Això és Catalunya Ràdio, el club del Mundial, i el tindrem obert fins a les 12 el dia que Espanya, la selecció espanyola, ha guanyat per 2-1 a Bèlgica i s'acaba de classificar ara mateix per jugar a les semifinals del Mundial. De nou, l'efecte Merino. És increïble. Fabián ha fet el primer gol i Merino a les acaballes ha fet el gol de la victòria quan feia només 2 minuts que era al camp. Bona primera part d'Espanya, especialment grans minuts després de la pausa d'hidratació de la primera part. Allà és quan ha arribat el gol de Fabián. Espanya vivia els millors minuts i just en aquell moment ha arribat l'empat de Bèlgica. Una rematada de cap al 41 del jugador belga De Ketelaere, que li ha guanyat la posició a Cubarsí després d'una centrada des de la dreta. A la segona part ho ha intentat Espanya, però no ha estat fina, s'ha estavellat amb el bloc baix dels belgues, falta de precisió, Courtois ha hagut de ser substituït per molèsties quan faltaven 20 minuts per arribar al final del partit, fins que ha aparegut el revulsiu Merino, que ha donat el gol de la victòria després d'un gran xut de Cubarsí des de la frontal. El porter belga no ha aturat bé la pilota i el refús l'ha caçat a l'interior de la petita Merino. Espanya jugarà dimarts la primera semifinal a les 9 contra França, que ahir es va desfer amb solvència i amb superioritat del Marroc per 2-0 amb gols d'Mbappé i Dembélé. Mbappé sembla que no té res després que ahir va sortir del camp amb molèsties en un turmell. Vaja, que jugarà dimarts. Entre demà dissabte a la nit i la matinada de dissabte a diumenge es jugaran els altres dos partits de quarts de final. Demà a les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra, duel de golejadors entre Haaland i Harry Kane, eliminatòria oberta amb una Noruega que vol continuar fent història, i dissabte de matinada, a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa, en principi, sobre el paper, Argentina és favorita, però amb el que li ha costat a la selecció de Leo Messi arribar fins aquí, jo ja no m'atreveixo a fer cap mena de pronòstic. Per cert, encara en clau mundialista, Jorge Jesus és el nou seleccionador de Portugal en lloc de Robert Martínez. Fins ara era el tècnic de l'Al-Nassr, l'equip de Cristiano. Té 72 anys, vaja, els farà d'aquí a 15 dies. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Sergi Andreu.

0: El Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada dia de Mundial, de dilluns a diumenge, a les 11 fins a les 12, per seguir tota l'actualitat mundialista, que és molta. Edició del divendres 10 de juliol, que és avui, dia 29 de Mundial. Passarem la nit amb tots i amb totes vosaltres, que ens escolteu o ens sentiu, i també amb el Roger Arbusà, que és a l'estadi a Los Angeles. Roger, bona nit.
1: Què tal, Sergi? Bona nit.
0: Què veus ara mateix a la gespa?
1: Doncs mira, ara mateix els jugadors que celebren aquesta victòria, aquest pas de semifinal, s'abracen els jugadors de la selecció espanyola i ja enfilen camí de vestidors en un partit que ha costat, eh? Ha costat moltíssim. Cares de patiment en els jugadors de la selecció espanyola, perquè ha estat un d'aquells partits que semblava que no, però ha estat amb bastant sorra.
0: Sí, sí, ara el comentarem. També hi haurà, com sempre, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Bona nit, Sergi.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas.
3: Bona nit, com esteu?
0: Només us vull... Ara ho comentarem amb calma, eh? Veieu la pròrroga? És a dir, us havíeu ja fet la idea, Ricard, Àlex, que ens n'anàvem cap a la pròrroga?
2: Us semblava, no? Us semblava. Sí. Jo tenia el dubte del que jo crec que ha estat determinant, que és la lesió de Courtois. Perquè Courtois havia aguantat Bèlgica i per mi l'Amens regala el gol.
3: Sí, sí. A veure, jo hi ha hagut un moment que sí, però simplement perquè no li entrava el gol a Espanya. A mi l'últim quart d'hora d'Espanya és el tram que m'ha agradat més. Jo crec que quan Espanya ha jugat amb dos extrems purs i amb un doble nou, primer ha fet Ferran Olmo i després ha fet Ferran Merino, jo crec que era un atac i un reatac que era qüestió de temps, però és evident que anaven passant els minuts i al final doncs es veia la pròrroga, jo sí la veia.
0: Ara ho comentem tot plegat. A la producció avui tenim l'Aina Grau, a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio el Joan Arroyo, al control central hi ha la Conchi Vecino, també hi ha el Joan Fitó. Joan, bona nit.
4: Què tal, Sergi? Bona nit.
0: Han passat més coses aquest divendres. Per exemple, el Barça molt a prop de tancar el fitxatge d'Adeyemi.
4: Operació molt avançada, segons ha explicat la Laia Tudela al Tot Costa. Queden només detalls, però Adeyemi serà blaugrana, una operació que rondarà els 22 milions d'euros més variables.
0: L'Arsenal ha fet oficial el fitxatge d'Ona Batlle.
4: La ja exlateral dreta del Barça torna a Anglaterra després d'haver jugat al Manchester United durant 3 temporades. Allà retrobarà a Londres amb Mariona Caldantei, i avui ha dit que el que vol Ona Batlle és guanyar títols i que vaja, que Londres és el lloc perfecte per fer-ho.
0: L'Espanyol, per la seva banda, ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez.
4: De 23 anys, que arriba procedent del Granada i signa amb el club blanquiblau per una temporada.
0: Avui, per ser a segona, primeres paraules de Quique Álvarez, nou entrenador del Girona.
4: Ha deixat clar que l'objectiu de l'equip és clarament tornar a primera divisió, un Quique que també ha admès que la pretemporada serà complicada perquè hi ha jugadors que poden marxar.
0: I en bàsquet, Joel Parra renova fins al juny el 2030.
4: És un dels noms que havien sonat per marxar les últimes hores, doncs el Barça el renova dues temporades més. Per altra banda, ho va explicar el Macià dilluns al Tot Costa, amb tot l'enrenou amb Galbiati, sembla que afectarà els possibles fitxatges, perquè Mose Reitz, pivot dels Alguiris i que el Barça tenia signat, apunta que pagarà la seva clàusula i marxarà a Milà, tot plegat sense ni tan sols Moses Wright haver estat anunciat com a jugador del Barça.
0: També en bàsquet, la penya ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic.
4: El jugador bosnià de 30 anys signa per dues temporades després d'haver jugat a l'Unicaja aquest últim curs. És el tercer fitxatge després d'Àlex Reyes i Isaac Nogués. A Badalona, però, tothom pendent de la decisió de Nicola Provítola.
0: I el Tour de França, el belga del Quick-Step, Tim Merlier, s'ha imposat a l'esprint a la setena etapa.
4: Esprint massiu, ha arribat a Bordeus, que ha acabat amb Merlier sent el més ràpid, una etapa sense més història a la general, 175 quilòmetres. En aquesta general continua el domini de Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons respecte al danès Jonas Vingegaard.
0: I ja tenim en tennis definida la final masculina de Wimbledon.
4: La jugaran Jannik Sinner i Alexander Zverev. Sinner ha escombrat a Djokovic en 3 sets, triple 6-4. Zverev, vigent campió de Roland Garros, ha derrotat també en 3 sets el britànic Artur Ferri. La final femenina la jugaran demà les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova.
0: I en motor, acabem. Marc Márquez ha estat el més ràpid de la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
4: Sachsenring és el seu millor circuit, amb 12 victòries fins ara. El Tro de Cervera diu que el més realista és pensar en el podi, sense renunciar, però, diu Marc Márquez, de sumar els 37 punts al cap de setmana. Àlex Márquez ha acabat quart i també ha superat el tall, mentre que Maverick Viñales i Àlex Rins faran repesca.
0: Això és el Mundial al Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Són les 11 i 8 minuts, estem pendents de sentir reaccions des de Los Angeles. Arbu, com has viscut el partit a l'estadi aquí? En aquest estadi no hi havies estat, oi?
1: Sí, és el de l'altre dia.
0: Ah, és el de l'altre dia, sí. Mira, perdona. Sí, sí. Sí.
1: És el mateix, el mateix que el dia d'Àustria, sí. El dia
0: com
1: de
0: que,
1: Sants,
0: com
1: sí.
0: Que ha anat i vingut a Espanya, a Dallas, Los Angeles, ara m'havia sí, perdut,
1: no
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí, no, sí. No, normal, que
0: espera, espera,
1: perquè...
0: mira, que sentirem, sentirem Merino a Televisió Espanyola. Primeres reaccions, primeres paraules del golejador de l'Adoy de la selecció espanyola.
5: La Tascada, com estàs?
6: Pues bueno, ¿cómo voy a estar? Feliz, no me lo creo todavía. Hacerlo una vez ya pensaba que no iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto. Y va y pasa otra vez. Parece ser que las casualidades no existen y si entras preparado, te vuelve a caer. O sea que nada, súper feliz y encantado de la vida.
5: Hace solo 4 días decías, bueno, ya me empiezo a acostumbrar a esto. Ojalá le cojas gusto y sigan 2 partidos más, ¿no?
6: Sí, ojalá, ojalá que sí. Dudo que pase. Ya, bueno, ojalá que sí, pero veremos, veremos lo que sucede. 2 partidos para un campeonato del mundo es un sueño hecho realidad y ojalá lo podamos conseguir.
5: Ya 16 años que España no llegaba a unas semifinales. Estamos acostumbrados a triunfos de la selección, pero no sé si vosotros sois conscientes de que esto es algo más, que es un mundial y que es algo histórico y que pasa, va más allá de lo futbolístico, que es sociológico casi.
6: Sí, como tú dices, es algo social, es algo que une a todo un país, une al mundo entero con lo bonito que es el fútbol. Todo el mundo está viendo estos partidos y bueno, el poder traer tanta alegría a tanta gente, no solo en España, sino en el resto del mundo, es un orgullo.
5: Y ahora Francia, quizás la otra selección junto con España que mejor está brillando.
6: Partido de tú a tú. Esto en unas semifinales no se podía esperar otra cosa más que 2 equipos de élite y vamos con mucha hambre y muchas ganas a por Francia.
5: Miquel, enhorabuena y gracias por hacernos tan felices.
6: Gracias a todos.
0: Vinga, Miquel Merino, Televisió Espanyola. Mira, això va començar pel final. Ricard, Àlex, això de Miquel Merino és ben bé que està tocat per una vareta, no?
2: El futbol té aquestes sí, coses, no? Vull dir... quantes vegades hem vist guions repetits, no? Els hem vist al Bernabéu i a la Champions, els hem vist amb jugadors com per exemple Schillaci al Mundial del 90. Hi ha un moment que el futbolista s'ho acaba creient i el rival acaba, diríem, acceptant-ho i l'entrenador també ho sent i es genera una química, una força que provoca això, no són aquests dos gols, són el gol és el gol de l'Eurocopa Alemanya, a la pròrroga, amb la selecció sub-19 també va marcar un gol molt important en un torneig al mes de juliol.
0: Espera, Ricard, que sentirem Luis de la Fuente també ara a Televisió Espanyola i reprenem el que estàs comentant.
7: L'actitud que adoptamos siempre, que adopta este equipo en cualquier circunstancia y situación, y vuelvo a reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar, ante un rival hoy muy duro. Creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay y es otra vez más reiterar ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
5: ¿Qué me dice de Miquel Merino? Otra vez sale desde el banquillo, mira que hablamos del plan B, del plan A, es un valor seguro este futbolista, vaya Mundial está haciendo.
7: Increíble, bueno, Miquel tiene muchas virtudes, es un futbolista que es top mundial, que podía jugar en cualquier selección, en cualquier equipo, como lo hace en un grande, y con nosotros está hecho a la medida de esta idea, de este modelo. Bueno, una suerte tener a él y a otros futbolistas como él, pero especialmente Miquel, sabemos que siempre que necesitamos, siempre está.
5: Y ahora tenemos por delante en el camino a Francia, una de las selecciones que mejor ha jugado en el Mundial, pero si alguien ha dado la talla y se ha ganado el derecho a pensar, podemos eliminar a Francia, es España, ¿no?
7: Bueno, por supuesto que sí. Es legítimo y justo pensar que vamos a trabajar para intentar superar a Francia. Creo que estarán igual de preocupados ellos. No en vano hemos sido que ya la única selección en el mundo que le ha sido capaz de ganar 2 partidos consecutivos. Nosotros lo hemos hecho. Pero este tercero va a ser diferente. Insisto, ante una grandísima selección se va a enfrentar otra grandísima selección.
5: Semifinales de la Nations, semifinales de la Eurocopa. No hay 2 sin 3, mister. Muchísimas gracias a por Francia.
0: Venga, Luis de la Fuente, Televisió Espanyola. Ricard, estaves comentant això de Merino, si vols reblar-ho.
2: No, això, que aquestes coincidències, el futbol l'estria, que els guions, el futbol ja sabem que genera guions que un humà no seria capaç de fer-ho per falta de credibilitat i que Merino, quan apareix al terreny de joc, doncs té la sensació que pot passar el que ha passat. Tot i això, insisteixo, que per mi l'error de Laments és claríssim. O sigui, vol blocar una pilota, se li escapa, la deixa morta a la frontal de la petita, i Merino sempre té el gol al cap i és un jugador que trepitja àrea i intueix molt bé aquestes accions, que per cert hem de destacar l'atreviment de Cobercí, sí, amb la conducció i amb la rematada.
0: Sí, amb el xut des de la frontal. Àlex, a veure, ho deia el Ricard, no sabem, és especular, i no sabem què hauria passat si en lloc de la Mera segura hagués estat Courtois sota els pals, i potser estaríem a la pròrroga, eh? Però com ho has vist tu, també si estàs d'acord amb el Ricard de que el punt d'inflexió de la sortida del camp de Courtois doncs, ha marcat o ha condicionat el partit.
3: Sí, estic d'acord perquè ho ha dit pràcticament tot el Ricard, eh? Jo, de totes maneres, insisteixo en que a mi els últims 15-17 minuts d'Espanya m'han agradat. Ha enfonsat molt a Bèlgica, hem començat a veure Espanya més fluida. Crec que quan ha entrat Ferran ja des de l'esquerra atacant a dins l'he donat, ha agitat molt a l'atac, i crec que era qüestió de temps. Dit això, és evident que l'errada del porter és notable. També cal dir que Merino ho fa molt bé posant la superfície del peu perquè pugi ràpidament la pilota, i destacar Pau Cubarsí absolutament el seu atreviment. Avui se li anticipen en el primer gol, en el gol de Bèlgica, però acaba fent, és un dels noms d'aquest Mundial, sens dubtes. I deixa'm acabar dient que Bèlgica està fora, però que bon entrenador que és Rudi García, perquè és que avui li ha caigut, no només Courtois, que ara ho deia, sinó que li ha caigut a Tielemans en l'escalfament, on Anna li va caure abans del partit, Kevin De Bruyne també ha anat, Trossard no tenia forces per acabar el partit, i va retocant les peces, les ha retocat durant tot el Mundial i ha fet que Bèlgica, que és una selecció amb qualitat limitada, hagi pogut arribar fins aquí i posar-li les coses com li ha posat a Espanya.
0: Sí, sí. Jo és que, digueu-me ingenu, però jo a la primera part hi ha hagut una fase, especialment després de la pausa d'hidratació, que he vist molt superior a Espanya i he pensat això condicions normals. És que jo he visualitzat un 3-0, Digueu-me
2: Si el partit ha estat... Espanya ha estat molt superior. El que passa és que, clar, Bèlgica juga amb els seus arguments, i els seus arguments són les àrees. Ha rematat una vegada, ha fet gol, i Courtois ja sabem que és un porter que atura molt. Clar, si tens a Courtois, doncs forma part del teu equip, i forma part de poder escriure guions com aquests, que són de supervivència. Però a Bèlgica li ha costat molt estirar-se, generar opcions de perill. La selecció espanyola continua sent una selecció que concedeix molt poc, que té molta pilota, que té molt control del partit, molt lluny de l'àrea d'Unai Simón, que avui no ha estat fi, ha tingut una sortida als últims minuts una mica precipitada. Jo crec que en el gol no reacciona prou ràpid, queda molt clavat. Però tot i això, Espanya concedeix molt poc defensivament, o sigui, sotmet molt al rival. Clar, això contra França és un duel explosiu, no podrà ser així, hi haurà moments de partit pels dos equips, és un partidàs, probablement és la final anticipada del Mundial, sí. I com a mínim d'aquí sortirà el gran candidat, perquè l'altra banda, qui arribi serà la gran alternativa.
4: Mira, ara dèieu això de concedir, Bèlgica ha xutat 5 vegades, no entre els 3 pals, sinó en general, sí. Espanya 17. En els gols esperats, Espanya són els dos que ha fet, 2-0-8, Bèlgica 0-37.
0: I entre els 3 pals ho tens?
4: Entre els 3 pals, dues vegades el gol i una parada d'Unai.
0: Sí, sí. Arbu, ets a l'estadi encara?
1: Sí, sóc aquí.
0: Com ho has viscut tu, tot plegat?
1: Mira, un partit molt emocionant, i t'he de dir que tenia al costat molts aficionats de la selecció espanyola que han arribat a la desesperació, sobretot a la segona part, desesperats amb Lamine, que per cert ha sigut escollit MVP del partit, Lamine Yamal.
0: Ah, sí?
1: Sí. Ostres,
0: a mi em sorprèn una mica això, doncs.
1: Sí.
0: Bé,
1: sí.
0: Ara ho comentarem. Sí, digues.
1: I també desesperats perquè Espanya no xutava, i han celebrat molt el xut de Cobercí, que ha acabat amb el gol de Mikel Merino. Desesperació, emoció, però avui també moments de tensió i nervis amb aquest partit que se li ha encallat a la selecció espanyola.
0: A la gespa hi ha alguna cosa encara o no? O hi ha algú o no?
1: No, eh? Ara mateix ja ningú.
0: Ja estan atenent els mitjans de comunicació, els protagonistes. A veure, Ricard, Àlex, jo he vist un Lamin que és veritat que ha tingut alguns moments de molta lucidesa, però en general continua sense ser el Lamin que tots coneixem, no?
2: Sí.
0: Bé, no sé si ho veieu igual, eh? Potser...
2: Sí, tot i això, saps què passa? Que té 18 anys. És que hauríem de normalitzar que un noi de 18 anys no pot, estar a l'alçada, per mi, dels millors jugadors del món madurs, ja. O sigui, estem parlant dels madurs i gairebé dels extremadús, no? Que seria Messi. Clar, és, jo crec que les coses tenen el seu temps i l'Eurocopa que va fer doncs va deixar una mica la imatge que si amb 16 anys era capaç de fer allò, ara que gran esdeveniment ha d'estar a aquell nivell. Per mi ha estat el jugador que ha centrat l'atac d'Espanya, que és qui genera l'acció del primer gol, és qui més ha rematat a porteria, i és un malson permanent. El que passa és que no està brillant, com dius, perquè no està en el seu pic. Però és que en el seu pic no estarà amb 18 anys cada dia, cada minut. O sigui, Messi era Maradona cada 3 dies, però en una edat de maduresa, no amb 18 anys. O sigui, per tant, jo crec que hauríem de centrar això. Més que res perquè això que diu el Roger és un soroll de fons. Tot això que Lamine Yamal no està bé, que Lamine Yamal no marca diferències, que Lamine Yamal que la posava nerviosa a la gent avui, per fa la sensació que és que Lamine Yamal ha de ser el jugador determinant de la selecció espanyola, i per mi ha de ser un dels jugadors que marqui les diferències, però no se li pot responsabilitzar de tot el que li passi a la selecció espanyola. A mi aquest Mundial em feia por, ell no arribava bé, i he tingut sempre aquesta sensació. Hi ha molts interessos que conflueixen i ve molt de gust carregar i sobrecarregar de responsabilitat Lamine Yamal, perquè si et sobrecarreguen de responsabilitat només surts amb èxit o amb fracàs, no hi ha grisos, i hi ha molta gent que li interessa generar aquest estat amb Lamine Yamal. Per mi Lamine Yamal ha estat bastant bé al partit, i jo no trobo cap altre jugador de la selecció espanyola millor avui per donar-li el millor jugador.
8: Ara us ho pregunto. Àlex, ara vinc amb tu, però parla Fabián, autor del primer gol.
9: Sí, la verdad que son sensaciones que uno no puede explicar, ¿no? Cuando sales ahí al campo, escuchas el himno español, ¿no? Vive lo que estamos viviendo todos, ¿no? Un torneo tan especial como un mundial, llegar a unas semifinales con tu gente, ¿no? Que te apoyan ahí desde la grada, a pesar de todo el esfuerzo, ¿no? Que hay detrás de todo un país, ¿no? Que está apoyándote, mostrándote su cariño. No hay nada más bonito que eso, ¿no? Y poder formar parte de esta familia, de este equipo, es algo inexplicable, ¿no? Como he dicho antes, que es una emoción única, y la verdad que es emocionante poder vivir estos momentos, porque son los que siempre se quedarán para la memoria.
10: Te pregunto por el partido, dificilísimo, habéis encajado el primer gol en el Mundial. ¿Cómo ha sido esa sensación de nos han metido un gol? Somos vulnerables también,
9: ¿no? Sí, al principio un poco extraño, ¿no? De que no nos habían metido hasta hoy, y encajar el primer gol, ¿no? Te quedas un poco sorprendido, pero bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, unos cuartos de final mundial ante un grandísimo equipo como Bélgica, con grandísimos jugadores, pero como decimos siempre, este equipo no se rinde, ¿no? Hasta que no pite el árbitro el partido no ha acabado, y bueno, nos estamos acostumbrando a que Meri, ¿no? Que nos meta al final de los partidos. Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Sobre todo por los jugadores que entran, que hoy le han tocado entrar desde el banquillo, ¿no? Que siempre nos ayuda, y bueno, para eso estamos los 26, ¿no? Para ayudar, que es lo más importante.
8: Fabián, Televisió Espanyola. Ricard, crec que m'has convençut, eh? Jo quan m'ha dit l'àrbitre que li havien donat l'MVP, no, clar, són això que diem de les expectatives que dipositem al damunt dels jugadors.
2: No t'entenc.
8: Perquè jo avui l'he vist amb molts trams, un puntet imprecís. Aquesta
2: quan
8: és la paraula.
2: Quan ha sortit 6, no l'ha superat, sí. No l'ha desbordat. O sigui, les expectatives són molt altes amb Lamine Yamal, però jo crec que les hem d'aterrar, i després mires els 11 jugadors d'Espanya, o els 14, o els 15, o li dones a Meri, no, que ha tocat una pilota, sí. O si no, li has de donar...
8: A mi el que em continua agradant molt és Olmo. No sé si ha estat millor o pitjor que altres dies, però sí, és veritat que segurament doncs no hi ha cap altre jugador, no sé com ho veus, Àlex, tu, sí. que potser mereixi l'MVP més que Lamine avui.
3: Per mi no, per mi ha d'anar cap a Lamine, perquè és qui més diferències marca, tot i no està fi encara, estic d'acord amb les accions tècniques, sobretot, i amb la presa de decisions. Olmo està molt bé, sabeu que qualitativament no hi ha ningú millor entre línies que ell, i m'està agradant molt. També compta amb el nivell que està agafant Rodri, que jo crec que el partit que passa està molt bé, hi ha una assistència o una passada a Lamine que és meravellosa, però és que Lamine, ho deia abans el Ricard, és que jo, per mi el més important d'avui és que l'equip l'identifica com el líder i ell s'identifica com el líder, tot i no està en el seu millor nivell físic i tot el que estem dient, totes les pilotes anaven cap a ell, ell assumia aquest lideratge, i escolta'm, acaba aglutinant el 40% del joc de la selecció espanyola de la segona part, va per la banda dreta, acaba amb 6 rematades, amb 6 centrades, amb un 4 de 8 amb regats, És veritat que no és el nivell excel·lent de Lamine, però és de notable o notable alt, eh?
2: Sí, sí. Saps què em preocupa, Sergi? Que si no deixa una petjada en els partits que queden, perquè s'esperava vuitens a quarts, tothom està esperant la petjada de Lamine Yamal. Se li està exigint la petjada de Lamine Yamal. A mi em preocupa perquè sortirà molt escaldat per les crítiques, perquè hi ha gent que l'està esperant. O sigui, no oblidem que aquí hi ha un tema Madrid-Barça de fons, molt soterrat, però que la premsa de Madrid, en el moment que demana que Lamine no marca diferències, que no apareix la petjada de Lamine, tot plegat, tot això té una lectura subliminal. I jo crec que hem de ser capaços de protegir Lamine Yamal, i des d'aquí potser és més fàcil fer-ho.
8: Sí, sí, sí. Estic d'acord. I, de fet, ara estem veient repeticions de jugades, i ara estic recordant dues o tres jugades que les estem tornant a veure, molt bones accions de Lamine, molt bones. D'entrada, una que m'agradaria comentar, la del gol, que és una gran jugada col·lectiva, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí, la passada a l'espai per Pedro Porro, la rematada de Dani Olmo, i gran mà de Courtois.
3: Sí, sí, sí, ha estat molt bona i ha evidenciat aquest triangle dret, no?, que n'hem parlat moltes vegades, no?, amb la complicitat que té Olmo, ja la coneixem, però també jo crec que Pedro Porro s'ha adaptat molt bé a Lamine, crec que s'entenen molt bé, i ha estat magnífica, l'acaba fent Fabián, però podia haver estat perfectament un gol d'Olmo, que ha detectat molt bé l'espai, fent allò que moltes vegades fa Messi, no?, que és aturant-se en lloc de seguir l'atac, s'ha aturat i ha trobat el lloc de remat.
8: Us ha sorprès d'inici que jugués Fabián i no Pedri? I com creieu que això... O què creieu que li ha donat a l'equip això, el joc de la selecció espanyola?
2: A mi una mica sí, perquè per mi Pedri és estructural. Però per De La Fuente no ho és tant. No oblidem també que l'Eurocopa es va guanyar sense Pedri per la lesió, però que Pedri no era un jugador indiscutible, que jugava a la tercera alçada perquè la segona era de Fabián i el prioritzava. I jo crec que De La Fuente té un concepte de Pedri diferent al que tenim nosaltres al Barça, no? O sigui, el Barça no s'entén sense Pedri, i De La Fuente entén que la selecció espanyola es pot entendre sense Pedri. Tot i això, és veritat que Pedri no està en la millor versió, l'hem vist perdre pilotes també en els minuts finals, no acaba de trobar-se, vol fer més coses de les que hauria de fer, i això vol dir que no acaba d'estar en pau amb ell mateix, que té necessitat de brillar més, i a vegades arrisca amb la pilota, físicament no se'l veu explosiu. O sigui, nosaltres l'hem vist així a Pedri amb el Barça, l'hem vist èpoques molt bones i l'hem vist èpoques que no hi havia manera de reconèixer-lo, i ara està passant-ho malament. També és veritat que en un moment que Pedri no està bé físicament, no és una mala lectura de La Fuente pensar que tindrà mitja hora més una possible pròrroga, que Fabián estovi el partit i que Pedri pugui aparèixer en un escenari més agradable per ell, que en el fons és el que finalment ha passat.
8: Àlex, també aprofito per demanar-te, Àlex, en relació a tot això, si ara, clar, el proper partit contra França, qui ha de jugar, Fabián o Pedri?
3: Pedri tota la vida. Sí. A veure, jo, a mi m'ha sorprès, la paraula és sorprès, però l'he entès. Després d'analitzar, l'he entès. És a dir, vam veure un Pedri que acabava bastant tocat o molt tocat físicament davant de Portugal. Per tant, jo crec que Luis de la Fuente ha preferit acabar el partit amb Pedri esperant un partit llarg, no?, amb la probabilitat de partit llarg, acabar-lo amb Pedri que no començar-lo, això per un costat. I per l'altre, l'obligació del seleccionador és mirar el partit immediat, no?
8: Espera't, però... Àlex, que sentirem Lamine a Televisió Espanyola.
11: Que ha sido un quebradero de cabeza, han tenido que cambiar al lateral porque no podía más Lamine Yamal. Enhorabuena, qué clasificación otra vez.
12: Bueno, muy felices por poder estar en semifinales otra vez. Llevamos muchos días aquí, queremos llegar hasta el final y muy contentos por la clasificación.
11: Partido complicado, recordaba el de Portugal, un equipo que en teoría debería proponer más, pero que acabáis hundiendo y acabáis encerrando. Muy difícil jugar contra bloques así, ¿no?
12: Sí, bueno, yo creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara, porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es. Parece que no jugamos un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú, todos se quedan atrás y pues bueno, es más difícil, pero al final sacamos la victoria.
11: Y te cierran con ya no te digo con dos, con hasta cuatro jugadores te van a tapar.
12: Sí, bueno, es lo que hay, pero siempre hay uno solo, como el primer gol que Pedro se queda solo. Todo lo que sea importante para el equipo, pues paso estaré, que hemos venido a ganar y es lo único que importa.
11: Bueno, pues queda el siguiente rival, que es Francia, rival también de AUPA.
10: pero si alguien, hablábamos con el míster, se ha ganado ese derecho a decir, somos perfectamente capaces de eliminar a Francia, ya lo habéis hecho en las dos últimas veces, es España.
12: Sí, yo creo que si se le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
10: Final anticipada antes de la verdadera final. Lamine, muchísimas gracias, enhorabuena una vez más.
8: Lamine ya va a la televisió espanyola. Acaba, Àlex, amb el que comentaves de Pedri i Fabián.
3: Sí, no, deia això, que l'he entès perquè va acabar tocat físicament, per tant preferia acabar el partit amb ell, i després l'obligació d'un seleccionador deia que és mirar el partit que li toca en aquell moment, però també ha de mirar una mica el camí, no? I evidentment, si hi ha algun partit on podies donar-li una mica d'oxigen a Pedri, era avui, no? Davant de França no li donaràs, i en una hipotètica final encara menys. Per tant, ho he arribat a entendre.
8: A veure, final anticipada, dimarts, 9 del vespre, Espanya jugarà per segona vegada a la seva història unes semifinals d'un Mundial, les últimes, les del 2010, contra Alemanya. És veritat que l'any 50, en el Mundial que es va jugar al Brasil, va quedar quarta, va ser de les quatre millors, però aleshores no hi havia el sistema d'eliminatòries que hi ha ara. A veure, Ricard, final anticipada, quin partit t'imagines?
2: Mira, haurem de començar a pensar-hi, perquè pot haver-hi molts partits diferents. França està sent una selecció molt més proactiva del que havíem vist amb Deschamps, però té una generació, o més d'una generació, màgica. No oblidem que busca el tercera final del Mundial consecutiva, que és una animalada, és una selecció que està marcant època, que es va quedar sense el segon Mundial, però que per un pèl, i ara mateix seria una selecció tan dominadora com el Brasil del Pelé, que va guanyar dos Mundials consecutius, o fins i tot l'Alemanya dels 90. Bé, jo crec que estem parlant d'una selecció d'època, la selecció francesa, amb futbolistes de perfils diferents, jugadors molt joves, és una selecció que encara té molt recorregut, però que probablement jugarà contra la selecció que més la incomoda. No és una casualitat que Espanya li hagi guanyat la semifinal de la Nations League, la semifinal de l'Eurocopa, perquè li pren la pilota, perquè obliga França a sentir-se incòmoda. França té quatre davanters ara, està jugant amb dos migcampistes i quatre davanters, dubto que deixem que ho canvi, i si tu tens quatre davanters no t'agrada anar darrere de la pilota, la vols tenir-la. Espanya es defensa amb la pilota, i hem de veure si França pressiona dalt i submet a Espanya, perquè Espanya sense pilota aleshores és Superman amb la kriptonita, o sigui, de cop i volta s'aprima moltíssim, o sigui que no sé, tinc clar què voldrà Espanya, no tinc tan clar què voldrà França, i és la que condicionarà el partit. Per mi és favorita França, que jo crec que és la millor selecció i la que té més qualitat individual per desencallar partits.
8: I si n'hi ha una, pel que diu el Ricard, Àlex, que pot presentar batalla a la favorita França, és la selecció espanyola.
3: Totalment. A veure, qualitativament és l'única que es pot equiparar a França, no? Que ara mateix està un punt per sobre, però que per manera de jugar, com deia el Ricard, però també per nivell dels seus futbolistes, en un bon dia de Lamin, en un bon dia de Pedri, en una bona versió de Rodri, en una bona versió d'Olmo, i en un dia on al darrere segueixis concedint poc i segueixis guanyant els duels, pot guanyar. Jo ho veig molt igualat. Potser un palet més per França, per tal com arriba i per tota la contundència que té, potser sí, però és que si trobem bones versions d'Espanya, jo fins i tot et diria que el sostre d'Espanya no està per sota del sostre de França.
8: És la millor, Àlex, per tu, la millor generació de jugadors francesos, de selecció francesa?
3: Sí, mira, jo ahir deia al programa que a mi aquesta França m'està agradant més que la França campiona del món el 2018 i la subcampiona campiona del 2022. Crec que l'entrada d'Olise li ha donat aquest talent, aquest punt de talent que tenia. És a dir, sempre havia estat una selecció molt contundent, però que li havia faltat un punt de joc. Crec que li ha donat a Olise. Crec que l'entrada d'Oconé també li ha fet molt bé. I totes les alternatives i totes les opcions que tenen a dalt són ultracontundents.
8: Tu estàs...

0: competències, que no, Espanya no el té, és a dir, la selecció espanyola no té un Mbappé que d'una jugada et canvia un partit, ni té, i si vols té la Lamine Yamal, que el pots igualar a Dembélé, és a dir, però un jugador que té tant gol com Mbappé, la selecció espanyola necessita més el procés col·lectiu. Per mi sí, per mi és la millor generació de futbolistes francesos, crec que no es pararà aquí, sinó que al segle XXI, com a mínim aquests pròxims mundials, potser estem parlant d'una hegemonia francesa de 4-5 mundials, i que això no vol dir que guanyi tots els campionats, perquè l'última el va perdre a la final, però vaja, que França estarà a les semifinals dels pròxims mundials, vaja, o hi ha un accident sideral, o serà una constant. És a dir, per mi França és el segle XXI el que Alemanya, Brasil i Itàlia han estat al segle XX.
1: Sí, sí, sí. Ara m'ho ets per aquí encara, eh? No té...
2: Sí, sóc aquí a l'estadi encara.
1: Sóc aquí a l'estadi, eh?
2: Sí, sí, sí, hi ha encara molts aficionats aquí que no han sortit de l'estadi i que encara estan celebrant aquesta victòria. Som aquí a l'última anella ja a punt de sortir al carrer, però es tenen aglomerat molta gent, molts aficionats que celebren aquest pas a semifinals.
1: Ara la selecció juga dimarts, però no juga a Los Angeles, torna a jugar a Dallas, oi?
2: Ara a Dallas, un altre cop, sí, sí. Ara a Dallas, que és on va jugar contra Portugal els vuitens, doncs ara a Dallas un altre cop, demà ja la selecció espanyola ja vola cap a Dallas.
1: I escolta'm, t'ha donat la sensació per l'afició d'espanyola que t'envoltava que havien quedat contents amb l'actuació de la selecció, amb el canvi de Pedri de Fabián per Pedri, i com ho els has vist?
2: És que jo veig molta negativitat, ara ho comentava, que fins i tot els aficionats s'enfaden amb la Lamine, és que estan enfadats.
1: És el que deia el Ricard.
2: És que hauríeu d'haver vist què passava cada cop que la Lamine perdia la pilota, se li escapava un control. És que fins i tot l'insultàvem. Se li espera tant a la Lamine que la gent s'enfada i tot. I també en Pedri. Aquí molta gent considera que Pedri no està bé i que té un problema i mira, jo crec que ja ha caigut bé aquest canvi de Fabián per Pedri, perquè és veritat que tampoc hi ha molt consens amb Pedri, perquè tothom considera que no està en el seu millor moment.
1: És el que deies, Ricard, que el fet que siguin jugadors del Barça se'ls mira amb una doble lupa, eh?
0: Home, segur, no. No, és evident això que dius, sí,
1: i amb el gol de l'empat de Bèlgica jo també ho he pensat, ostres, aquell gol que li guanya la posició Cubarsí, mira, després Cubarsí es refà amb el xut que genera el gol, però pobre nano, que ha fet un mundial impecable i potser només té la petita taca aquesta del...
0: Sí, la veritat és que jo crec que no defensa malament l'acció, sinó és que de que Telari li guanya el duel i s'avança un pèl. Insisteixo, jo crec que el porter aquí ha de reaccionar. Jo entenc, o sigui, no, per mi no és una errada de Cubarsí, és un encert de Ketelare, i després per mi que el porter no el protegeix. Unai Simón no té velocitat de reacció. O sigui, un porter extraordinari, aquella la salva, i Cubarsí no surt a la foto. Jo crec que sempre busquem, diríem, responsables, i és lògic, jo també ho estic fent ara amb Unai Simón, però jo a Cubarsí l'exculparia. Jo crec que, com deia l'Àlex, ha fet un campionat extraordinari i no li sumaria ni tan sols aquesta taca.
1: Mira, podem sentir Courtois a Dazón, a veure què diu el porter belga.
3: Un poco jodido, pero bueno, no pasa nada.
4: Bueno, primero preguntarte, ¿en qué momento te lesionas? ¿Cómo ha pasado?
3: No, en un golpeo largo a De Ketelaere, que iba bastante largo, me sentí algo sin más, entonces pensé que quizás estaba un poco cargado, porque bueno, llevaba ya, no sé, 30 balones en largo y al final obviamente el músculo se puede llegar a cansar. Luego en alguna parada pues lo notaba un poco, pero sin más, y luego en otro golpeo largo sentí que ya quizás iba a más, entonces por eso me senté un momento para que el médico me podía decir, vale, es esto, es lo otro, y bueno, luego pues llegamos a la pausa de hidratación y bueno, yo quise seguir, pero bueno, es verdad que no podía golpear 80 metros, ¿sabes? Eso no. Y pero bueno, luego Mister ha dicho, bueno, si no estás al 100%, pues te cambio y ya está, no pasa nada.
4: O sea, la decisión ha sido del Mister, ¿no has pedido tú el cambio?
3: No, he dicho que estaba mal todavía, bueno, que no podía golpear en largo, pero sí quería seguir, o sea, que quería seguir 5 minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido, si no tenían que golpear mucho en largo, pues me podía manejar. Pero bueno, al final es el míster que decide y no hay problema, o sea, para mí también el equipo siempre va ante todo, y si él quiere a alguien al 100%, pues no pasa nada.
4: Ostras, desde fuera es difícil. difícil de explicar. Nosotros casi lo agradecemos porque nos estaba costando un mundo meterte un gol.
3: Sí, la verdad que sí. Bueno, el primer gol es un poco mala suerte que el rebote vaya a Fabián, pero creo que mantuvimos bastante bien el control en defensa. Es verdad que tenía algunas ocasiones, pero sin más. El segundo parte tenía

0: más ocasiones y ahí ya me sentía muy bien con las paradas, con estar atento a la espalda, a los centros de Lamin y bueno, me encontraba bien y esperaba pues que iba a costar mucho meterme un segundo gol. Pero bueno, al final el fútbol es así y es en un mundial más.
1: Además Lammers entra frío, el disparo de Cubarsí lo deja muerto para Mikel Merino.
0: Sí, es verdad que el campo está muy seco y yo creo que él ya estaba antes a la pelota con las manos cuando llegó el balón y es mala suerte, pero bueno, al final el fútbol es así, tampoco hay que matarle al chico. Yo creo que es un gran portero, ha hecho un gran temporada en el United, va a seguir siendo un gran portero y es una pena para él porque no lo merece. Pero bueno, al final eso es fútbol.
1: Vuestro Mundial aún así es notable. Habéis tenido una muy buena actuación, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Hemos ido de menos a más. Yo creo que hemos tenido algunas críticas un poco injustas también. Porque,
2: bé, és Courtois, bueno, els micròfons de Zone. Ara mateix passen 9 minuts de 11:45. Som al Club de la Mitjanit. Som a Catalunya Ràdio. No marxeu gaire lluny perquè de seguida parlem dels dos partits que completaran els quarts de final, l'Anglaterra-Noruega i l'Argentina-Suïssa.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit.
4: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mamd. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
8: 71.750 71750 sèrie 64.
7: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
9: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
10: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
11: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
10: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
12: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits. Mm-hmm. És una mica el que ens ha passat.
10: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
13: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'aquí parar un pensament humà.
14: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
10: El divan, el valor de la conversa.
15: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
10: El divan amb Sílvia Coppolo.
16: El divan s'hi està divinament.
10: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. El Club de la Mitjanit, edició mundial.
2: Demà, a les 11 de la nit, tercer partit dels quarts de final d'aquest Mundial, Anglaterra contra Noruega, que és una de les grans revelacions, Joan, d'aquest Mundial. Demà se les haurà amb els anglesos.
17: Sí, que es va carregar Noruega al Brasil als vuitens. Camí un pèl més plàcid pels anglesos, tot i que han patit, perquè han superat el Congo 2-1 i a Mèxic 2-3. Noruega ja ha superat el seu millor resultat en un Mundial, que va ser a França 98, va arribar a vuitens, va caure en aquests vuitens contra Itàlia. Aquell dia va perdre 1-0. Saps qui va fer el gol d'Itàlia?
2: No, digue'm.
17: Christian Vieri.
2: Oh,
17: Christian Vieri. Amb Noruega hi jugaven aquell dia noms com Torandre Flo o Solskjaer. Ara l'estrella de Noruega, evidentment, és Haaland. 7 gols fins ara. Dues dianes contra el Brasil. Haaland, ara el sentirem en anglès, diu que és una gran sorpresa ser aquí.
18: I didn't expect this at all. I said it plenty of times. Even before the Brazil game, I didn't expect. And right now, I didn't expect it.
17: Haaland diu que és una sorpresa, que ho va dir abans de Brasil, que ho torna a dir ara. Vaja, històric el que ha fet Noruega fins ara. A l'altra banda, Anglaterra va caure als quarts del 2022, la va eliminar França. Les últimes semifinals al Mundial de Rússia, el 2018, en aquella edició, els va eliminar Croàcia. Tuchel té la baixa segura de Cuansa, dos partits de sanció, tampoc hi serà Jordan Henderson, ho recordaràs, es va lesionar el canell en la celebració contra Mèxic. Dubtes, Declan Rice i Marc Gueye, tots dos amb problemes físics, com deies, demà a les 11, a Miami, xiularà Clement Turpan, el francès.
2: Ricard, partidàs més obert del que...
19: Sí, jo vaig dir l'altre dia, Sergi, quan el Xavi va preguntar que si hi havia alguna sorpresa de les quatre, jo la que veia més possible era la de Noruega amb Anglaterra. Les de la primera semifinal ja hem completat, han passat els dos favorits, falta veure què passa amb l'Argentina i amb aquesta Anglaterra Noruega, com dius, un partidàs d'una selecció noruega que viu de les àrees de Nilan i de Holland, perquè és una selecció alegre però també molt permeable. En canvi, Anglaterra és una selecció molt més completa, per mi és favorita Anglaterra. Però compta amb els noruecs, sobretot perquè és que Holland et canvia partits, et canvia competicions. Mira l'exhibició al festival contra el Brasil. I clar, mai pots estar segur jugant contra Holland.
2: Àlex, duel molt atractiu, especialment per aquesta rivalitat entre col·legiadors, entre Kane i Holland, eh?
20: I tant que sí, i per al tipus de joc dels dos equips, especialment d'Anglaterra, perquè Anglaterra, una altra cosa és si acaba guanyant o no acaba guanyant o acaba tenint més problemes, però els seus partits sempre són atractius, sempre són partits oberts, que en algun moment es trenquen, que hi ha gols i que en algun moment busca les transicions. Les transicions en les quals Noruega també és molt fort, amb Haaland, òbviament. Jo crec que l'atac posicional el té millor Noruega, però que Anglaterra, en transició, amb recursos, amb centrades a l'àrea, amb banqueta, té més nivell. El veig molt, molt igualat, el veig amb gols, i Anglaterra no hem d'oblidar que és l'equip que, abans de començar aquests quarts de final, era la selecció que més ocasions de gol havia creat. Li ha faltat aquest punt d'efectivitat, tot i tenir Kane. Per tant, jo aquí et posaria molta igualtat, però et posaria que això em portarà a Anglaterra per un 55-45, però probablement per al factor Kane i per al factor aquest competitiu que tenen els anglesos més que els noruecs.
21: En Argentina nació i acá no podrá ver del Rosario hasta Miami un camino que atiré.
2: I la matinada de dissabte, diumenge, a les 3 de la matinada, aquí em sembla que farem tots l'esforç de quedar-nos,
17: sí,
2: Fiti,
17: sí, sí,
2: a veure el partit. Argentina-Suïssa. Jo tinc una intuïció, Ricard, ara me la tombaràs, Ara me la tombaràs.
19: No.
2: Jo tinc la intuïció que tot el que li ha... És a dir, que Argentina, tot el que li ha costat Déu i ajut arribar fins aquí... No sé, tinc la sensació que guanyarà fàcil. No, a veure, fàcil. Vull
19: ja t'entenc.
2: Vull dir 2-0,
19: que,
2: eh? Vull
19: que,
2: dir
19: no. Que el peatge del patiment ja l'ha passat,
2: exacte,
19: no?
2: Exacte.
19: Mira, és una opció. És veritat que Suïssa és una selecció pesadíssima. O sigui, silenciosa, pesadíssima. Tu coneixes algú al món que vulgui que guanyi Suïssa? No té cap encant.
17: Algun suís, no, potser, Ricard.
19: Bé, a banda de suïssos, tothom fa porres i no, tal. I Suïssa és com si no jugués al Mundial.
2: Sí, sí. No m'imagino aficionats ni... esperant a l'aeroport de Berna l'arribada de la selecció suïssa.
19: No, ni tan sols, perquè allà dormen aviat, són molt civilitzats. O sigui, és una selecció que no té cap encant, però que, en canvi, és molt competitiva. O sigui, s'ha convertit en un bloc competitiu en Eurocopes i Mundials, en portar eliminatòries als penals, en perdre en moltes, ara guanyar-la. Apareixen jugadors joves perquè a l'última Eurocopa van desaparèixer Sommer, Schärs, Demirovic, Shaqiri, però continuen apareixent jugadors joves. Heu dit que Manzambi és baixa, no, finalment?
17: Sí, és baixa.
19: Però és una selecció pesada. O sigui, és una selecció que si et despistes, hi és. I que no té de mig camp cap endavant molta qualitat ni molt talent. És una selecció molt treballadora, molt incòmoda, molt reactiva, però que costa arrossegar. Tot i això, jo veig bastant favorita l'Argentina una mica en la teva línia. Crec que a Suïssa li falten coses com per poder ser a semifinals.
17: Mira, Ricard, perquè entenguis el contrast entre Suïssa i Argentina, vídeo a les xarxes socials els últims dies de la selecció argentina.
22: Nosotros acá tenemos, abajo del esternón, hay dos arterias que yo siempre digo, Dios la había puesto por algo.
0: Y todas estas cosas las digo porque vivo sufriendo, sufriendo a lo loco.
1: En los primeros momentos del parto agudo, ese músculo cardíaco estaba ahí atontado todavía, se podía rehabilitar.
3: Y lo deja para Leo. Va Leo, la mete sobre Leo, lindo centro, está acá.
17: Mira, son imatges de l'últim partit contra Egipte que es combinen amb frases d'un metge i cardiòleg argentí reconegut arreu del món com René Favarolo. Per tant, no veig tampoc la selecció suïssa fent un vídeo d'aquesta manera.
19: No, pensava que em presentaries el vídeo suís.
17: No existeix.
2: No el tenim, Ricard. No el tenim. A veure com ho veu l'Àlex. Àlex, com veus aquesta Argentina que li ha costat arribar fins aquí?
20: Sí, li ha costat els últims dos partits a Argentina, i jo crec que l'altre dia encara més. Crec que l'altre dia amb el plantejament de Scaloni, on va posar molta gent per dins, va entrar Paredes, va prescindir de Nico, que li donava amplitud, crec que li va costar més trobar Messi i es va encallar una mica més. I jo el que espero és un partit de ritme molt baix. Jo estic convençut de que o el partit d'Argentina o el d'Anglaterra anirà a la pròrroga i als penals, i veig dos partits molt, molt igualats. En el cas d'Argentina, Suïssa té un os dur perquè a priori és té més nivell Argentina i jo crec que se l'acabaran portant, però Suïssa ja hem vist que fa partits molt incòmodes. Estem parlant molt dels gols encaixats en el cas de França, en el cas de la selecció espanyola, però és que Suïssa en porta 3 només encaixats, amb la qual cosa no ho tindrà gens fàcil, i una Argentina que ve estant poc fluida en aquests dos últims partits haurà de treballar-s'ho molt i haurà de mostrar una millor versió, però crec que s'ho acabaran portant en algun moment.
2: Avui ha confirmat el seleccionador suís que no jugarà amb en Zambi, l'estrella de l'equip. Això pot condicionar i força o què?
20: Sí, el que passa que l'últim partit ja el juguen sense ell, que evidentment és el jugador amb més perill a dalt. Jo crec que Suïssa no es posarà nerviosa i farà un pla de partit com el que vam veure en l'anterior eliminatòria, on esperarà, tancarà bé les línies de passada i li farà que s'equivoqui a Argentina. Clar que pot condicionar en l'aspecte ofensiu perquè perd punts a dalt, però no en el pla de partit, així que jo espero igualment un partit molt igualat i qui sap si una sorpresa.
2: Molt bé. Percentatge de favoritisme en aquest partit, Àlex?
20: 60 Argentina, 40 Suïssa.
2: Molt bé. Doncs diumenge ho comentarem tot plegat al club quan ja s'hagin disputat aquests dos partits. Àlex, gràcies, un dia més. Adéu-siau, bona nit.
20: Bona nit, un plaer.
2: Ricard, te'n parlo també de tu i així acabem el percentatge d'opcions d'Argentina i de Suïssa.
19: Em moc molt semblant a l'Àlex, potser així, mira, pujaré a Argentina 65-35 i a Anglaterra ha dit 55-45, crec, doncs sí. El mateix.
2: Vinga, doncs va, diumenge ho comentem tot. Ricard, bon cap de setmana, gaudir d'aquests dos partits del cap de setmana.
19: Igualment, adéu, gràcies, Sergi, bé. Adéu.
2: Tinc l'Arbu també per aquí, que també aprofito per acomiadar-lo. Roger, si no tens alguna cosa així d'última hora per aquí als voltants de l'estadi, ens sentim en els pròxims dies.
23: Aquí res més, Sergi, que vagi bé. Bona nit.
2: Vinga, adéu-siau, bona feina.
23: Adéu.
2: Aquests últims dies, el nostre company Francesc Lara ha anat al Mare Magnum de Barcelona, més concretament al Time Out Market. Per què? Doncs perquè allà, més enllà que és una referència gastronòmica, aquest Time Out Market, doncs allà s'hi ha instal·lat una pantalla gegant amb més de 7 metres quadrats, des de la qual s'hi han anat projectant tots els partits del Mundial que han coincidit amb l'horari d'obertura del centre comercial. Doncs bé, el lloc s'ha convertit en un lloc de peregrinatge per als aficionats de moltes seleccions, i sabeu d'aquí, especialment dels argentins. L'espai s'ha omplert aquests dies d'espectadors argentins que viuen a Barcelona, alguns que són de turisme a la ciutat. Els hem volgut preguntar, de fet el Francesc Lara els ho ha preguntat, per Leo Messi, 39 anys, 6 mundials a l'esquena, 21 gols, 8 en aquest mundial, i amb la possibilitat de fer més gran la llegenda. Com veuen els argentins de Barcelona a Leo Messi?
24: Yo siento que lo veo como mucho más confiado, porque tal vez el Mundial pasado estaba con mucha presión de tener que ganar. Siento que puede estar más relajado ahora.
25: Y yo no tenía tanta expectativa y la verdad que nos sorprendió para bien. Veo a un Leo Messi muy enchufado, disfrutando mucho del fútbol. Siento que haber ganado el Mundial anterior le sacó como un peso a él. Es un gran desafío ser bicampeón mundialista, pero si hay alguien que lo puede hacer, definitivamente es de la mano de Leo Messi.
26: Para Argentina lo veo muy fácil.
4: Lo veo con ganas de ganar de vuelta a Messi. Lo veo muy bien físicamente, para lo que decían, y está con ganas, lo veo con ganas todavía.
5: Vamos a ganar el Mundial, su último Mundial, y lo va a hacer con todo.
6: Está dejando todo en la cancha para retirarse como se debe.
7: Patrimonio del fútbol y de la humanidad, ¿cómo no lo van a querer? Nosotros pensamos que iba a ser el último Mundial, el anterior, y ahora lo tenemos en este y estamos muy contentos. Estamos muy agradecidos de que esté en este Mundial. Sabemos que nos va a sacar adelante.
8: Va a ser un antes y un después para el fútbol. Creo que es un antes y un después para la historia de los Mundiales también. Es el máximo goleador, el mejor en este deporte. Seguramente sea difícil volver a vivir el fútbol como lo estamos viviendo hoy, por eso creo que también es tan importante que lo disfrutemos. Lo que sucede después no lo podemos predecir. Lo que me importa es lo que va a suceder hoy, que vamos a tener otra vez la oportunidad de ser contemporáneos de un genio absoluto.
9: De lo que más aprendí y admiro de Messi es cómo maneja la frustración. Es un fenómeno en eso, un genio. Y pensaron que estaba olvidado, estos 4 años. Es una bestia. Pero no es solo lo que hace adentro de la cancha, sino lo que hace afuera. Cómo predica el fútbol, cómo predica la forma de jugador de fútbol a la que estábamos acostumbrados, cómo la cambió. Lo admiro muchísimo. Muchísimo.
26: No hay palabras. Obviamente, sé que en Barcelona es muy querido, sé que obviamente es el ídolo probablemente número uno, marcó historia, le cambió la cara al Barcelona, pero también lo hizo en Argentina. Y yo creo que en Argentina hay algo extra, y es que Messi creo que una nueva identidad de argentinidad en el fútbol, que es distinta a la de Maradona, que era la bandera del fútbol argentina. Y ahora, compartida con Messi, creo que es algo nuevo y me parece espectacular.
10: El Mundial, al Club de la Mitjanit.
2: Vinga, tanquem carpeta mundialista després de sentir aquests argentins que viuen a Barcelona parlant de Messi. 5 minuts i arribem a les 12. Laia Tudel, bona nit.
27: Què tal, bona nit.
2: Hem fet un passet més amb l'arribada de Yemi, ahir ens ho explicaves. Sí. Avui han passat coses.
27: Sí, pràcticament ja definitiu, perquè el Barça ha arribat a un acord amb el Borussia Dortmund per aquest fitxatge de Karim Adeyemi, extrem de 24 anys. Finalment, el Barça pagarà 22 milions d'euros fixes, més 7 en variables, uns 7 milions que estan condicionats a títols i que Adeyemi tingui una participació destacada, per tant, a priori, no són de fàcil compliment. I ara el Borussia i el Barça el que estan fent és treballar en la redacció d'aquests contractes, per tant, som en el tram finalíssim de la incorporació d'Adeyemi. Esperen que, de fet, la setmana que ve, doncs, els temes burocràtics estiguin tancats, que Adeyemi ja es incorporar a fer la pretemporada de Flick, i d'aquesta manera que reforça de moment la davantera Flick amb Gordon i ara Adeyemi.
2: Molt bé, doncs estarem pendents de tot el que vagi succeint al voltant de l'arribada d'Adeyemi al Barça, que, com ens explica la Laia, doncs està, bé, pràcticament feta. Laia, gràcies, bona nit.
27: Adeu.
10: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
28: Energia per recórrer carreteres infinites.
2: Vinga, va, parlem del Tour de França. Avui divendres s'ha disputat la 7a etapa de la Ronda Francesa, 175 quilòmetres en final a Bordeus. S'ha imposat a l'esprint el belga Tim Merlier. Isaac Vilalta, bona nit.
29: Què tal? Bona nit, Sergi.
2: Com estàs?
29: Bé.
2: Escolta'm, després de la sacsejada d'ahir, avui una etapa més aviat tranquil·la, no? Una etapa maca, però, no?
29: Sí, això acostuma a passar, quan tens un dia de festa, l'endemà toca ressaca, i més amb aquesta calor, que de fet ha estat un dels fets diferencials del dia, la calor que ha provocat que no hi hagués molts moviments. És cert que l'etapa està marcada per una fuga llarga de dos homes, que no eren perillosos, que tots tenien controlats des del darrere, i avui han treballat els equips dels sprinters. L'etapa s'ha resolt a l'esprint, un sprint bonic, com quan sempre que guanya Merlier, que probablement és l'esprinter més elegant. També ha estat un sprint caòtic, algun dels favorits han quedat un puntet enrere, però sí, victòria d'etapa de Tim Merlier a l'esprint, i a la general no hi ha canvis, també Pogacar, Mateo Groc.
2: Pels que no seguim tant el dia a dia i l'actualitat del món del ciclisme, aquest Merlier, que sabem que és un bon sprinter, però qui és aquest ciclista?
29: Ciclista belga que ve del món del ciclocross, que ja és veterà, 33 anys, i tampoc ha guanyat etapes a les tres grans, una al Giro, la Vuelta també n'ha guanyat, i el Tour de França en tres tours, 33 anys, i només ha disputat 3 tours, per tant, veiem que no és d'aquesta generació que despunten tan joves. Ha guanyat 4 etapes ja en la seva trajectòria al Tour de França, i és un ciclista, tothom el respecta molt, perquè té aquesta elegància a l'hora de moure's a altes velocitats, en moments en què hi ha molts nervis, però mai té maniobres brutes, ni de bellugar els colzes, ni ell guanya la posició de manera sempre molt neta, i és, sense cap mena de dubte, un dels sprinters que té més classe.
2: A la general no hi ha canvis, entenc que no. Pogacar manté la distància, que era de gairebé 3 minuts, no?
29: Sí, 2:42 respecte de Jonas Vingegaard, la resta sí, la resta està més enrere. El propi Pogacar ho deia, que avui s'ha notat que les cames pesaven després de la festa d'ahir. Clar, jo no sé quan diu això, els altres com se'l deuen mirar. Pensava, no, gràcies a tu, les tenim així les cames. Però sí, sí, té la situació sota control.
2: Molt bé. Demà, 8a etapa, què ens depararà?
29: Etapa entre Périgueux i Bergerac. Bergerac sempre ho recordem per aquella famosa contrarrellotge de Miguel Indurain que es va imposar a tothom, fins i tot als que no corrien. Etapa de 180 quilòmetres, amb dos ports de quarta que no són a prop de meta. Similar a la d'avui. Potser un puntet més trencada, difícil que arriba a la fuga, segur que hi haurà intents, però si haguéssim d'apostar per una resolució, vaja, jo crec que tornarem a veure un sprint.
2: Ho anirem seguint. Gràcies, Isaac.
29: Abraçada.
2: Adéu.
0: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
2: Vinga, moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, avui l'ha seleccionat el Joan Arroyo, el responsable tècnic i musical del programa. Segur que la coneixeu. Song 2, de Blur, Mundial de l'any 98. No va ser la cançó oficial, però déu-n'hi-do el que va arribar a sonar durant aquell Mundial, especialment vinculada a la selecció anglesa. Ho deixem aquí. Bona nit. Gràcies per ser-hi un dia més. I descanseu. Ens retrobem demà. Hi haurà club a les 11 i diumenge també. Adéu-siau.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
11: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han pogut localitzar. Antonio Sanz és conseller de l'ús d'emergències.
12: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando, aunque en algunas fases y zonas del incendio ya estamos avanzando. Esperemos que mañana sea un día.
11: Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. Durant la nit es mantindrà un dispositiu de 500 efectius dels bombers a la zona. Més notícies, Oriol Pujador.
13: 47 municipis catalans estaran aquest dissabte en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4, més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Els agents rurals també mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades.
11: S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Serós, al Segrià, en plena onada de calor. L'home de 64 anys es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. Gairebé 170 persones han necessitat ingrés hospitalari. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i són majoritàriament pacients de més de 70 anys.
13: El PSC tornaria a guanyar les eleccions de l'Ajuntament de Barcelona segons l'últim baròmetre de la ciutat. Esquerra, però, li trepitjaria els talons a només 2 punts de distància i s'acostaria als seus millors registres. Tot i perdre la meitat dels suports, Barcelona en Comú es mantindria com a tercera força i Aliança Catalana entraria al consistori a un quart lloc en detriment de Junts, que cauria a la setena posició. Per sobre dels exconvergents hi hauria PP i Vox.
11: El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques com la nota de tall més alta per entrar a la universitat, un 12,97 sobre 14. Aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre de 13. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials a la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la UB. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat pel curs que ve i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demanada.

0: Un concert de Jordi Savall basat en els viatges de Marco Polo ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al 20 d'agost també hi actuaran, entre d'altres, The Corrs, Mònica Naranjo i Sopa de Cabra.
1: Per a la inauguració del certamen s'ha estrenat una versió ampliada de l'espectacle La Ruta de la Seda, del mestre Savall, que ajunta l'anada i tornada del viatge de Marco Polo. Ho explica el codirector del festival, Albert Mallol.
2: Però és el primer cop que hi presenta els dos conceptes, que van ser molt diferents. Les tornades va ser més tumultuosa i l'anada molt més plàcida. Ha creat aquest nou espectacle que podrem veure per primer cop aquí a Porta Ferrada.
1: Després de l'obertura amb música antiga de Jordi Savall, el Festival de la Porta Ferrada presenta un cartell ple d'estils diferents, des de David Bisbal a Benjamín Clementín o Angus en Julia Stone, passant per Maria Arnal, el petit de Calaril o Los Delincuentes, que fan la seva gira de retorn.
0: I als esports, la selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per les semifinals del Mundial. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat pel partit per 2-1 a Bèlgica. Als quarts de final es jugarà contra França.
1: El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs, el club blaugrana, s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables.
0: El Barça de bàsquet ha assegut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'E fins al 2030.
1: Més bàsquet encara, la Joventut ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'Unicaja i ha signat fins al 2028.
0: I al torneig de tenis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Zverev i l'italià Jannik Sinner. A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferri en 3 sets. Sinner, de la seva banda, ha guanyat el Serbi Djokovic també en 3 parcials.
3: Fins aquí les notícies.
4: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
6: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
5: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
6: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
5: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
7: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
8: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
7: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
8: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
7: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
8: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.

0: Molt bona nit, i mai millor dit, perquè ara que entrem en cap de setmana, anem d'excursió. Molt benvinguts al programa No cal anar a Suïssa de Catalunya Ràdio, que aquest estiu també ens portarà arreu del país. Us hem enllestit una selecció de les millors sortides i les millors entrevistes, i avui amb un menú més que excel·lent. Primer pujarem un bon cim, el Montcaro, als ports de Tortosa-Beceit, i després, a la segona part del programa, coneixerem un nou repte dels amics de l'associació Sostremetries, repte que consisteix, com sabeu, a calcular amb precisió l'alçada de les muntanyes del Pirineu. I ves que no acabin detectant un nou cim de 3.000 metres aquí a Catalunya. Què? Bé, no? Doncs va, comencem. Salutacions de qui us parla, Gerard López. Pujarem al cim del Caro, o del Montcaro, des de la Caramella, i ho farem acompanyats d'un caminaire de primeríssima divisió a nivell mundial, que s'ho coneix prou bé i que, a més, ens ha dit que és una de les seves excursions preferides. Qui deu ser? D'aquí no res ho sabrem. Parlarem de les muntanyes del país i també de les muntanyes del món. I ho farem mentre fem camí pels ports de Tortosa-Beceit. I quan siguem a dalt del Montcaro, a 1.441 metres d'altura, mirarem el paisatge i segur que direm allò de...
1: No cal anar a Suïssa.
0: I com sempre, el primer que farem és l'habitual. Toca saludar primer de tot l'equip del programa, els nostres sospitosos habituals, perquè aquí expliquem el país des de tots els angles. Senyor Xavier Soler, el nostre senyor Soler, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Ja sabeu que el senyor Soler és l'home que pregunta pels carrers. Aquesta vegada, on heu anat a preguntar, pels ports de Tortosa?
2: Doncs Gerard, avui m'he mogut per zona coneguda, he de dir. He anat pels carrers del barri de Sant Andreu, de Barcelona, on hi treballo. Uh-huh. I, per tant, doncs, podreu conèixer què és el que sap un company de feina.
0: O sigui, heu tingut la santa barra de no bellugar-vos d'allà on treballeu no, per anar a fer les enquestes.
2: Ho mires des d'una perspectiva equivocada, Gerard.
0: Sí, de la teva, va. És... la seva. Molt bé, ara ho sabrem. Saludem també el nostre geògraf nacional, Guifre Lloses. Com estem?
3: Bona tarda.
0: Molt ben retrobat. Com sempre, la teva paraula per definir l'excursió d'avui.
3: La meva locució, muntanyam infinit.
0: Muntanyam infinit, perfecte. I com no podria ser d'altra manera, també donem la benvinguda al caminaire oficial del programa. L'home de les mil cames, l'excursionista estrella del programa, que pujarà fins on calgui, sempre que al final hi hagi recompensa en forma, com no, de restaurant. Sí. Joan Vilaplana.
4: Si hi ha restaurant, allà acabats. Que sí.
0: Joan, què anem de dir de la ruta que farem avui?
4: Doncs mira, que farem el punt culminant dels ports de Tortosa-Beceit, el Montcaro, o el Caro, com deies, de 1.441 metres. Una excursió exigent, com a mínim físicament, i que avui compartirem amb el nostre convidat.
0: I avui, Joan, t'he de dir que les teves altíssimes capacitats caminaires i d'esforç, que ningú posa en dubte, i que, a més, estan sobradament demostrades a cadascun dels programes que hem fet, sàpigues que es queden en poqueta cosa.
4: Si ja són poqueta cosa, avui ja són de minúcia.
0: Es queden en molt poca cosa davant del convidat que, de luxe que ens acompanya avui. Òscar Cadiach, què tal? Molt benvingut al No cal anar a Suïssa.
5: Què tal? Bona tarda, com esteu?
4: Bona tarda.
5: Grans caminaires, ja ho veig.
0: Ja ho veus, ja. L'Òscar...
5: Bueno, ja ho sento.
4: Has fet escola, Òscar.
0: L'Òscar va ser un dels integrants d'aquesta mítica primera expedició catalana a coronar el sostre del món. Va fer cim, juntament amb l'Antoni Sors i Carles Vallès, un 28 d'agost del 1985. I va ser ell qui va enviar aquest missatge.
6: Òscar, aquí vas, em sents canvi? T'escolto, canvi. Catalunya, salit el sostre del món. Visca Catalunya, canvi. Òscar, m'escoltes, canvi. Sí, t'escolto. L'expedició va ser a Barcelona a complir el seu primer objectiu, canvi.
0: Hem d'explicar als oients que per enganxar l'Òscar no ha sigut fàcil, perquè quan va fer el cim tenia 32 anys. Ara entens, si no ho tenim mal apuntat, 73?
5: Vas bé.
0: Però val a dir que et passes el dia amunt i avall. Ara, actualment, a què et dediques?
5: Ja ho has dit tu, sempre amunt, perquè, clar, si caiem o ens hem de tornar a aixecar, eh? A què em dedico? Em dedico bastant a fer de guia de muntanya, a donar conferències, escriure també ara un llarg article de tota aquesta Pompeia, perquè ara es rememora molt, i els temps també han canviat, i també m'agrada molt doncs, donar a conèixer aquests territoris inaudits i territoris que jo he conegut i que m'ho he passat bé i que la gent em pugui gaudir d'aquests territoris, no?
1: A veure, Calna, Suïssa? No!

0: I amb la bona música, la bona música del cantautor de Camarles, Joan Rovira, tornem al Baix Ebre, Joan Vilaplana. A veure, com és aquesta excursió?
1: Home, per mi és una excursió exigent, exigentíssima. Ja sé que per l'Òscar segurament no, però jo crec que no per difícil, això que dèiem ara de si és una muntanya molt tècnica, no és una muntanya molt tècnica, sinó pel desnivell que cal salvar. Uns 1.200 metres en total i un recorregut que, a veure, has d'estar en forma perquè hi dedicaràs unes quantes hores. Són uns 15 o 17 quilòmetres entre anar i tornar.
0: Per tu, Òscar, és peix petit, oi?
2: No, a veure, com ha dit el Joan, no? El Joan és exigent, és una ascensió exigent. Clar, no sé d'on surt el Joan a començar l'excursió, però hi ha una part que la pots fer per una pista en cotxe, que arribes...
1: Sí, fins al pàrquing de la Caramella, sí. La proposàvem.
2: Sí, fins a la casa Carballo.
1: Fins a casa Carballo.
2: Sí. No sé, 17 quilòmetres, has comptat d'aquí a dalt i tornar.
1: Exacte. Ah,
2: la baixada és contundent, clar, la baixada és contundent, però he sentit parlar d'algú de restaurants, jo et diria que la baixada...
1: Si
2: la
1: fas, això m'interessa.
2: Si la fas pel Mascar, o baixes al Mascar, a baix a un restaurant, no? Que és al costat del refugi de Caro, no?
1: Estupendo.
2: I baixes uns 500 o 600 metres.
1: Clar, no,
2: ja no baixes els 1.100 o 1.200 metres que tindrà des del Mas fins dalt, no?
1: Clar, nosaltres plantejàvem la ruta anar i tornar pel mateix camí, diguéssim.
2: Val.
0: De fet, Òscar, aquesta pujada al Montcaro des del barranc de la Caramella és una de les rutes que ens vas proposar. No sé si és pel restaurant o no, però per què ens vas proposar aquesta i no una altra? Què té per tu aquesta d'especial?
2: Mira, d'entrada és, per mi, heu dit el Baix Ebre, per mi és la Catalunya insòlita, no? I és el cim... més alt de la demarcació de Tarragona, no? Mm-hmm. I 1.441 metres. I ara aquí, aquestes excursions que fem properes, que diem, vam crear com un grup que n'hi diem els 14.800 sense l'ajut de l'oxigen artificial, no? I aleshores es tracta que els cims passin de 800 metres. I llavors vam dir, a part dels 14.800, que ja els hem fet, vam dir, doncs anem a fer els més alts de cada demarcació i els vam fer. Llavors vaig dir, una ruta bonica és aquesta, la Caramella. Què va passar? Que, clar, pesa molt el del restaurant, i el restaurant van decidir que baixaven tots els restaurants, em va tocar a mi anar a buscar el cotxe i tornar a baixar per la mateixa ruta, que en realitat ho vaig fer molt de gust, i després doncs vam trobar-nos a tots plegats al dinar de dalt del Mascar, no?
0: Queda clar, el Montcaro és el cim més alt dels ports de Tortosa-Beceit, però aquest racó dels ports va molt més enllà del Montcaro, evidentment. Per tant, mestre Lloses, il·lustra'ns una miqueta amb una primera aproximació acadèmica de què són els ports dins del conjunt del sistema muntanyós del nostre país. Va.
3: Doncs bé, Gerard, crec que m'agafo el fil que ja comentava l'Òscar Cadiach i avui ajudarem a trencar esquemes. Ja sabeu que som en un país ben ric en diversitat de paisatges, on grans formacions muntanyoses contribueixen a tenir unitats de paisatge ben diferents, però que hom associa generalment sempre cap al nord. Però, en canvi, l'imaginari col·lectiu sovint no para cap que a l'extrem sud hi trobem un massís imponent que, sense arribar a les fites pirinenques ni prepirinenques, és un autèntic conjunt muntanyós de primeríssim nivell. De fet, si parem atenció, als dos extrems del país hi tenim dues unitats muntanyoses d'alçades similars, ben properes a la costa, que s'alcen abruptament sobre grans planes, la plana de l'Empordà i el Rosselló al nord, i sobre el delta de l'Ebre al sud, i amb un domini perfecte d'una enorme parcel·la de territori. Són l'Albera al nord i els ports de Tortosa-Beceit al sud, el protagonista d'avui.
0: Tortosa-Beceit. Òscar, estàs d'acord amb aquesta esponerosa explicació del nostre geògraf?
2: Sí, i tant, totalment. Jo puc afegir que des d'aquest punt culminant del Mirador del Caro, diverses vegades he vist Mallorca, a més que si el dia és clar i depèn de l'hora en la que puges, si no ha pujat molt la calitxa del mar i això, pots veure les illes Columbrets molt properes, a sota mateix, baixen en picat, 1.400 metres, i aquest mateix dia que veus Mallorca, normalment a l'hivern, si està nevat a la Serra de Tramuntana, pots veure el Pirineu. O sigui, tu estàs... que la teva vista no fa els 180 graus al mateix moment, però si que et gires cap al nord, doncs veus el Pirineu nevat, i si et gires cap al sud, veus Mallorca, no?
0: I, Òscar, creus que aquesta Catalunya insòlita, els pols de Tortosa són prou coneguts per la gent del nostre país? Què diries, que sí o que no?
2: Jo diria que no, però en certa manera ja també està bé, no? Però...
0: Doncs mira, crec que la resposta de la qüestió la té també el senyor Soler.
4: I en Soler també, tot posant els ulls en blanc.
0: Senyor Soler, estem expectants per conèixer si la gent que heu entrevistat coneix o no els ports de Tortosa.
5: Doncs, Gerard, em sap greu ser tan directe, però l'Òscar té raó. T'he de dir que no coneixen els ports gaire. Però primer de tot, presentarem els nostres entrevistats. Avui tenim al programa la Paula, el Xavi, la Luz, la Núria i el Raül. I a tots ells els he preguntat què els hi ve al cap quan senten els ports. I això és el que m'han dit.
6: Els ports. Mar.
7: Cerveseta.
8: Ui, res tampoc, però on riu?
9: Doncs un port amb vaixell.
0: No la toquen gaire.
5: No anaven bé. Sí que això ho hem de dir, que la Luz, per exemple, no ho sabia, però s'ho pren amb humor. Tots els nostres entrevistats s'ho prenen amb humor, això és important. L'única que podem dir que s'ha apropat una mica, això sí, és la Núria, que tot i no saber què són els ports, sí que ha encertat la zona.
10: Un poble.
6: I on l'ubicaries?
10: No ho sé, Tarragona.
5: Ha anat cap allà.
0: Òscar, què et sembla? Més o menys desitjaves que la gent no el conegui massa i sembla que anem per aquí. O menys al barri de Sant Andreu, de Barcelona.
5: Correcte.
2: Bueno, sí, no, està bé que ho vingueu a conèixer també, i amb especificacions així, amb característiques d'aquests desnivells i d'aquests paisatges singulars de Catalunya, no?
3: Deixeu-me acabar, però, com sempre, fent una aproximació toponímica a l'excursió d'avui, tot recorrent al que és habitual, al mestre Coromines i al seu onomàstico.
0: Has dit mestre Coromines?
3: Exacte.
0: Has citat Joan Coromines al programa No Cal Anar a Suïssa?
3: He fet això.
0: Perquè ja saps que aquí no s'anomena Joan Coromines sense una sentida ovació. Endavant, pots continuar.
3: Joan Coromines era un gran excursionista, també. Doncs sembla ser que el nom de Caro es deu al nom que a la zona de Tortosa, però també al País Valencià, donen a una mena de duc o mussol. No sabem si la zona està plena d'aquestes aus, però si ho diu el mestre Coromines, segur que l'aproximació al topònim mereix ser ben considerada.
0: Òscar, no sé si pots afegir alguna cosa a aquesta també esponerosa explicació del nostre geògraf. No,
2: fantàstica, realment agafa ganes d'anar-hi, i agafa ganes d'anar-hi a reconèixer tots aquests racons, aquestes gúbies, aquests pics, aquests conglomerats que han encertat molt tota l'explicació. I no sabia això del duc aquest, del mussol, doncs és una bona troballa, no?
0: Doncs amb aquesta troballa anem per feina, i ara sí, caminem una estoneta pel Caro, avui ben acompanyats amb l'alpinista Òscar Cadiach. A veure, algunes qüestions sobre la ruta. Joan, tu avui, amb vistes de la lleugeríssima superioritat física del nostre convidat respecte al teu rendiment habitual, només et deixarem comentar algunes qüestions més tècniques.
5: I jo crec que ja em deixeu massa.
0: Joan, ens avançaves que és una sortida exigent físicament.
5: Sí, és que és una sortida d'uns 15 quilòmetres i mig. Pujarem i baixarem per la mateixa ruta. També podríem fer una mica de variant. No baixar ben bé per on hem pujat. Pujarem des de 230 metres fins a 1440, per tant, farem gairebé 1.200 metres de desnivell i pujarem, com dèiem, al punt culminant del Baix Ebre, de les Terres de l'Ebre i de la demarcació de Tarragona.
0: Crec que és la tercera vegada que ho dius.
5: És la tercera vegada, però és que s'ha de reforçar això, perquè a més sortirem, com us deia, de l'aparcament de la Caramella, situat a 238 metres sobre el nivell del mar. Per tant,
0: crec que és la tercera vegada que ho
5: també,
0: dius.
5: No? Sí. Per tant, fotrem bona pujada i una bona baixada, 1.200 metres, calen bones cames.
0: La tercera vegada que ho dius.
5: O la quarta. S'ha de reforçar el missatge.
0: Sí, clar.
5: Ens caldran bones cames, tenir repris, per dir-ho d'alguna manera, perquè si no, no pujarem.
0: Quant temps invertirem aquí? Va?
5: És que es fa difícil de dir en sortides així, que tenen bastant desnivell, perquè depèn del nostre ritme, especialment de pujada. Ja sabeu que si fos jo, m'hi podria tirar tot el dia ben bé.
0: M'imagino, Òscar, que deus anar com una gasela. Quant temps inverteixes en aquesta ruta?
2: A veure, jo aquesta sessió l'he fet amb un grup de gent, fent algunes parades. Clar, surts des del mas aquest de Casa Carballo, no? Puges cap al coll de la Garrofera, voreixes la Mola Castellona i puges fins al coll del mig. Aquí al coll del mig ja veus la visual de... Estàs a uns 1.000 o 900... Estàs a uns 900 metres i ja veus la visual... O 1.000 metres. Estàs a la visual de les antenes de Caro. I llavors ja vas vorejant fins al coll del Vicari i allà conflueixes amb la pista, la carretera que puja de baix, de la banda del Mascà, però que tu vas per un senderó, que la vas creuant, i arribes a dalt del cim de Caro. Peculiaritats que nosaltres vam trobar, bueno, que l'he fet 3 o 4 cops, a més, quan entrenava per al Broad Peak, per l'últim 8.000, era un desnivell que em venia molt de gust, perquè el podia, bueno, a part de que tenia una hora i mitja de cotxe o alguna cosa així per arribar-hi, després amb 3 hores podia estar dalt i després... bueno, però amb aquest grup jo hi posava unes 4 hores, eh? Unes 4 hores per arribar a dalt.
5: Per tant, Òscar, si hem d'entrenar per anar a fer un 8.000, el Caro és una bona opció, no? Pel que veig.
2: Bueno, clar, perquè cada vegada has d'anar cap al 8.000, doncs et surt complicat el tema, però aquí fas un bon entrenament. Algun any que ha plogut bastant, quan surts del mas passes molt a prop d'una variant de la ruta, que hi ha una cascada.
5: La cua de cavall,
2: sí. I que pot estar molt maco. El que passa és que aquí, com que hi ha els desnivells tan brutals, l'aigua, de seguida s'escola i ja es queda cap a la banda de baix, no? Però normalment regalima. I després recordo especialment una vegada que vam anar tot el grup aquest, que érem 10 o 12, que sentíem uns cataclocs que eren les cabres hispàniques, que estaven de brama, no? Em sembla que es diu en català.
5: Sí.
2: I clar, lluitaven per estar al territori i les sentíem pel damunt nostre i sentíem els gestos, els crits que feien. I després no he vist més perquè crec que ara n'hi ha moltes menys, van agafar moltes malalties... I a dalt n'hi havia una que no es movia, una que era molt gran.
0: No era pas l'estàtua aquella.
5: L'estàtua
0: homenatge.
2: També algú la confon. Entre més de les boires, quan puges per la carretera del Cargol, algú la confon. He vist una cabra.
0: Escolta, ara parlem de les cabres que trobem als ports, que també, per exemple, trobem a Montserrat, no? Que a més et frustren.
2: Sí, són les mateixes. Que
0: et frustren, perquè tu per fer un pas t'hi estàs 5 minuts i ella amb 4 grimpades ja ho té fet. Fora de, diguem, d'aquí del nostre país, quan fas alguna ascensió d'aquestes en muntanyes, diguem, més feréstegues, has trobat algun animal, os, alguna cosa que diguis, hòstia...
2: Mira, curiosament m'he trobat la pantera de les neus, a l'esnou leopard, i m'he trobat el llop. Bueno, trobar-me'ls de cara no, els he vist, eh? El que no he trobat, però així que he vist petjades, és l'os. I això ha sigut més aviat al Pirineu, on he vist les petjades de l'os i de l'os petit.
7: A veure, cal anar a Suïssa? No!
0: I ara sí, encarem la recta final. Hem conegut una miqueta més els ports, hem proposat una ruta, els seus atractius, però ens hem deixat un detallet pel final, que habitualment ho fem al principi. Joan, a veure, si algú ens escolta i decideix, malgrat les teves explicacions, voler fer aquesta ruta i anar fins al punt més alt dels ports, quins requisits ha de tenir en compte, segons tu?
5: A veure, és una excursió per fer... El més recomanable és per fer-la d'octubre a abril o maig. Jo diria perquè si no podem quedar ben torrats. En tot cas, recordem, sempre, sempre tenir la referència del camí a seguir, ja sigui amb un track o amb el mapa pertinent. Deixa'm afegir que... Jo diria que l'Òscar, més que de tracks, és de mapes en paper, oi?
2: Evidentment, aquí el tinc desplegat aquí al damunt, no tinc un de 1.25.000, i jo sempre he funcionat molt bé amb això, perquè té un al·licient més. Tu el tens a casa, veus en conjunt tot l'itinerari que vols fer, i aleshores et prepares aquesta excursió i pràcticament després tot coincideix, no? Tot ja ho tens en la ment, tens el sentit de l'orientació, que també és molt important, i saps on està el nord, i et pots ajudar de la brújula. Evidentment que si enganxes un dia de boira, ho tens també tot a punt, però llavors, com una vegada ens va passar, ens vam trobar una batuda de caçadors. I, evidentment, ja es havien instal·lat a les 6 del matí, i estaven amb els cartells anunciats, i vam haver de canviar l'ascensió, vam fer també el Caro per un altre recorregut, que vam anar més avall, que vam anar al barranc de Lloret, que és una mica més llarg, i vam també et porta al cim del Montcaro passant pels Pallers, o sigui, a la inversa, com si anessis del sud cap a l'est.
0: Doncs ja que parlem també de paper i d'altres usatges, Gómez Guifré, hi ha alguna proposta editorial que valgui la pena consultar per conèixer aquest racó de país que avui expliquem?
3: Doncs mira, Gerard, crec que sembla que avui coincidim en tot amb l'Òscar, perquè avui precisament us faré una recomanació diferent. Us recomano el mapa de l'editorial Piolet dels Ports a escala 1:25.000, que no sé si és el que té l'Òscar desplegat davant, i sí, d'una gran qualitat cartogràfica.
0: És el que tens, Òscar, ho saps?
2: No, tinc moment, però també el tinc a casa. El mapa topogràfic de Catalunya, espais naturals protegits, parc natural dels Ports, Vall de Roures, Arnes, Caro, Pla de la Galera, 1:25.000, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
3: Doncs mira, nosaltres recomanem el de l'editorial Piolet dels Ports, escala 1:25.000, i d'una gran qualitat cartogràfica, excels en informació i detalls, i ben presentat visualment, i malgrat que amb els avenços tecnològics sembli que els mapes han quedat desfassats, res més lluny de la realitat si volem fer una bona aproximació i coneixement del territori. Per tant, cal reivindicar les poques editorials cartogràfiques que hi ha al país i que fan una gran feina.
0: En tot cas, està clar que la muntanya cal anar-hi preparat. Òscar, tu creus que hi anem més preparats que mai o al contrari? Com que ens envalentonem amb tanta tecnologia, hi anem amb més alegria que mai.
2: Les dues coses. El que passa que hi ha molt més practicant que mai. I com que mitjançant les xarxes tothom és capaç de fer-ho tot, doncs a vegades t'enfrontes amb la realitat i és una mica crua, no? Llavors, jo penso que sempre s'ha d'anar preparat i ben informat, i quan no ho prepares i surt bé, et surt bé de xamba, però moltes vegades te'n dones compte tu mateix que cal preparar-ho, que si no, no pots anar per aquestes endurrials.
3: Mm. De fet, Òscar, això, quan veus aquelles acumulacions a l'Everest, què penses? Tothom té dret a fer cim? La qüestió comercial ha fet que l'anar, en aquest cas, a grans reptes, tothom hi tingui cabuda?
2: A veure, jo sí, no puc estar dient que no tingui la gent dret a no anar, a anar a les muntanyes, perquè si nosaltres, per començar, hem sigut, no els primers, però hem sigut molt difusors d'anar a les muntanyes fent conferències, fent xerrades, i això no podem ara estar dient que tu no hi vagis, que no et deixin anar a fer això quan ho estàs tu pregonant, no? El que passa, doncs, que un ha d'estar conscienciat i no s'acaba sols amb l'Everest, s'acaben amb moltes més muntanyes que allà i que hi van molts alpinistes. Jo diria que l'Everest cada vegada hi van més milionaris i menys alpinistes.
0: I creus, per tant, que l'Everest ha perdut aquella màgia icònica que potser tenia quan Edmund Hillary va pujar per primera vegada? O creus que continua encara sent la més alta i, per tant, continua tenint aquest valor extra que sempre tindrà?
2: Hi ha molta més informació, que això també ha fet que un gran canvi des de l'aparició, doncs, de les xarxes i de les informacions que hi ha, perquè abans no existia aquest tipus d'informació, no existia pràcticament res. Ha millorat també el material, tot i que ara és molt més lleuger, molt més car i dura molt menys també, però tot ha variat. La muntanya és la mateixa. Hi ha moments que es pot gaudir d'aquesta muntanya sense gent, però són moments bastant especials, com l'època monzònica, quan nosaltres hi vam anar, l'any 85, era època monzònica, l'Everest, època monzònica, s'ha pujat 3 vegades, o 4, i això fa que són èpoques que no hi va la gent, perquè es transforma en una muntanya molt carregada de neu, molt perillosa. Nosaltres anàvem per una aresta, i aleshores els allaus cauen pels vessants del lateral. La gent quan hi va la primavera, que és normalment quan fa més bon temps, entre el 10 de maig i el 20 de maig. Sembla que tot el món que va a l'Everest tingui que pujar a aquesta data, i aleshores que es transforma en
0: aquelles corrues que veiem, sí, llarguíssimes,
2: corrues, oi? Llarguíssimes, en les quals tu has de respectar el que tens al davant, perquè no pots estar allà fent curses i penjant-te de 50 persones d'una corda que està a punt de petar, que és el que passa de tant en tant, no?
0: I per acabar, com recordes l'arribada a Catalunya després d'haver estat els primers catalans a trepitjar el cim del món?
2: fantàstica perquè, bueno, jo he afegit en el meu cas que va néixer la meva filla pràcticament els mateixos dies, i en aquella època no anàvem amb Morse, des del camp base a la central de telègrafs de l'ASA, i de l'ASA calia passar per Beijing, que llavors ja anava per telegrama, i tot es demorava molt, i la notícia la vaig tenir, doncs, va ser un cúmul de confluències, un cúmul de glòria, un cúmul de fantàstic per mi.
0: Va saber que eres pare amb codi Morse.
2: Amb codi Morse no, perquè ja s'havia desmuntat el camp base, perquè l'expedició va plegar veles immediatament després de fer el cim, ja no es va fer un altre intent, i això era l'1 de setembre, i llavors jo m'esperaven i vaig viatjar a l'ASA ràpidament amb un correu d'una expedició que entrava després de tardor, i tenien un Land Cruiser que havien regalat a la Chinese Mountaineering Association, que aquest se'ls ha de mimar molt perquè ens tractessin bé a les muntanyes.

0: No cal anar a Suïssa, passem pel Montcaro i això. Disfrutarem igualment.
1: Doncs fins a la pròxima i per molts èxits i moltes guies encara per endavant. Adéu-siau.
0: Moltes gràcies.
1: Ja ho heu sentit, això de pujar cims i de coronar-los, l'Òscar en sap un munt, però de cims i de calcular-ne les alçades també en saben un munt els convidats de l'entrevista que us oferim tot seguit. I insistim una vegada més, pareu l'orella, perquè ves que aquest 2026 no tinguem alguna sorpresa pel Pirineu català.
2: A veure, cal anar a Suïssa? No!
1: Guifré Lloses, el nostre geògraf nacional. Para l'orella? Para l'orella, que amb l'entrevista que ara farem hauràs de llançar al foc, potser, tot el coneixement que has acumulat com a geògraf en aquest país.
3: No, molt interessant, eh? El projecte d'avui és una cosa que no és només una qüestió de casa nostra, sinó que les alçades, per exemple, de l'Himàlaia s'estan recalibrant també en projectes amb certa actualitat i, per tant, pot semblar una tonteria, però actualitzar les alçades de les nostres muntanyes és una cosa que té molt valor i que de tant en tant s'ha de fer i que entrevista que promet.
1: Doncs això, perquè els dos convidats que tenim ja a taula, en David Segura i en Salvador Sala, què tal, com estem?
4: Hola, què tal?
1: Es dediquen just a això, a mesurar amb absoluta precisió les alçades de les muntanyes del nostre país i de més enllà. En David i en Salva són enginyers, tècnics en topografia i graduats en geomàtica, topografia
4: i cartògrafs.
1: Tots dos formeu part de l'associació Sostremetries, perquè el vostre objectiu és aquest, no? Posar números al cim.
5: El nostre objectiu principal és donar veu a la nostra professió i fer-la conèixer, que és una professió molt bonica i que som 5 amics de la universitat que després de la pandèmia vam decidir de fer alguna cosa per poder divulgar el que seria el nostre ofici.
1: Sí, un bon dia us ajunteu, decidiu això, no? Que voleu repassar els mesuraments de les muntanyes.
4: Sí, sí, va anar així, va ser...
1: Tal qual,
4: el que comenta el Salva, teníem ganes de trobar-nos sortint de pandèmia, teníem els equips al cotxe i així va començar la història del Montseny.
1: El Montseny, eh?
4: Correcte. Uh-huh. Aquell dia va ser el Roca Centella, que oficialment feia 990 i pico metres i volíem saber si arribava als 1.000. El que passa és que justament allà hi ha un vèrtex i aquí va sorgir el primer dubte, no? Si el vèrtex el consideraven part de la muntanya o no, perquè no és un element natural.
1: Ostres.
4: I aquí va començar tot.
1: Oficialment, un vèrtex geodèsic es considera també un... que s'ha de calcular?
4: Nosaltres no, perquè llavors no totes les muntanyes tenen un vèrtex. Llavors hi hauria algunes que van dopades, no? Nosaltres considerem l'element natural fixe.
1: Uh-huh. Vau fer una primera campanya de mesuraments, això que dèiem, entre el 2021 i el 2023, en aquest cas del Pirineu, entre Catalunya i l'Aragó, correcte?
4: Sí.
1: Uh-huh. Vau triar 10 cims, entre els quals hi havia la punta de Passet, el pic de Pedres Albes, el pic de Salenques a l'Aragó. Com recordeu aquest moment?
5: Bueno, aquest és com els inicis nostres, no?, que és com més de prova-assaig, no?, com hem de pujar la muntanya, com ens hem d'organitzar. Va ser un tema, les primeres mesures, no?, i de poder també trobar els primers resultats així com engrescadors, no?, que vam veure que realment aquí hi havia una possibilitat de poder explicar com es mesura una muntanya i donar valor, diguem, i divulgar el nostre objectiu principal.
6: I per què aquests 10 cims i no uns altres? És a dir, quins criteris eren els que us feien decidir aquest cim el volem medir?
4: Sí, nosaltres vam veure que hi ha com un seguit de gent, hi ha molta gent que col·lecciona cims, hi ha moltes llistes de 3.000, i llavors el que buscàvem era això, era un projecte que en positiu i buscàvem un nou 3.000, no? Sumar, donar a conèixer una nova muntanya. I llavors per això vam començar primer el Pirineu Català, perquè ens feia més gràcia que fos més proper, i ens vam anar engrescant fins que vam trobar el primer 3.000, que va ser el Pico d'Hernales.
6: Buscàveu cims que estiguessin vorejant aquesta xifra dels 3.000.
5: Exacte. Nosaltres buscàvem, per dir-ho d'una manera, la polèmica, el que ens portava, al que seria, no? Perquè nosaltres, a banda de ser enginyers en topografia, som muntanyencs, ens agrada molt la muntanya, i la veritat ens fa una mica si fa 3.001 o 2.990. Però sí que hi ha col·leccionistes de llistes, no? I en aquest cas les llistes dels 3.000 estan com molt consolidades i buscàvem precisió. I els cims que podien entrar dintre aquesta llista i els que sortien.
1: Clar. De fet, amb aquesta campanya, per entendre'ns, vau posar al descobert 2 cims que fins aleshores no arribarien als 3.000, però en realitat sí, superar

0: superen aquests 3.000, no?
1: Sí, el Pico d'Arnales, que va ser el nostre company, el Miquel Soro, que és geògraf, que ens va posar sobre la pista, aquest era un 3.000 que, depenent de la cartografia que consultessis, sí que ho havia sigut, havia desaparegut. Oficialment, per l'Instituto Geográfico d'Aragón, era un 2.999, això era una cota molt estranya, i llavors això, vam veure que mai s'havia mesurat sobre el terreny, per tant, podíem aportar aquesta precisió i resoldre el dubte. I l'altre va ser el Pico Inferior de Gías, que era un cim totalment desconegut, ningú coneixia, no apareixia cap cartografia, i va ser 3.000 per només 59 centímetres.
0: Per 59 centímetres.
2: I tots dos al Pirineu Aragonès, no?
1: Correcte, sí.
3: També hem descatalogat, va ser un?
1: Sí, el Claravides Occidental.
2: Claravides,
3: sí. I el vam descatalogar no perquè pels 3.000 metres, que sí que feia 3.000 metres, sinó que el criteri que s'ha definit per poder dir que és un 3.000 en aquestes llistes, que seria fins al coll. O sigui, la diferència que hi havia del cim al coll no feia, diguem, el que estava establert en aquestes llistes, que eren 10 metres.
0: Val. És aquell concepte de la prominència.
2: Clar, el Maldito, que és un cim de la Maladeta, i després la Tocada de Culebres, que és un cim adjacent al Vallivierna, si no m'equivoco.
1: Correcte.
2: Són cims que molta gent ha comptabilitzat com a 3.000 fets. He fet el Vallivierna, he passat a aquella...
1: Pas del cavall.
2: El pas del cavall, i he fet el Culebres també, no? I ara l'he de retirar de la meva llista. Clar, de 3.000. Sí. El criteri per saber si una muntanya l'hem de considerar com a tal o no, més o menys per on passa?
1: El tema és aquest, el criteri de prominència, no? Aquest no l'hem establert nosaltres, és un criteri que es va fixar als anys 90, el va adoptar la Unió Internacional d'Associacions d'Alpinisme, i nosaltres, com a enginyers en topografia, professionals de la mesura, juguem amb aquestes normes, 3.000 i prominència 10 metres. Llavors, volem ser rigorosos, aportem precisió, i la prominència, la definició ens diu que és el desnivell que hem de baixar des d'un cim, el desnivell mínim que hem de baixar des d'un cim per tal d'arribar a qualsevol altre cim, però de cota superior.
2: Ah.
1: Això és una mica difícil d'entendre, però si ens col·loquéssim a qualsevol cim que ens podem imaginar, a la Pica, jo he fet el cim de la Pica, començo a baixar, tinc gana, tinc set, m'aturo, m'enfilo una roca i faig un glob. Jo no puc dir que aquesta roca és un nou 3.000.
2: Clar, clar.
1: Al final és una roca. Però si per enfilar-me aquesta roca ja he hagut de superar 10 metres de desnivell, al Pirineu es va decidir que això ja era un nou 3.000. Però és un criteri que nosaltres juguem amb aquestes normes. No l'hem establert nosaltres, és el que hi ha, i per tant...
0: I us sembla bé aquest criteri?
1: Això és un altre debat, perquè realment...
3: S'estableix molt sobre l'orografia pròpia del territori. Els Alps són 40.
1: 30.
3: Són 40 o 30?
1: Per muntanyes de 4.000, els Alps es va establir un criteri de prominència 30.
2: I per tant el Pirineu està establert en 10 metres, eh?
1: Sí, els 90 van establir 10 metres. Mm. Però és un criteri que no, està establert des del 90, potser caldria revisar, però el que em comentava el Salva, nosaltres aquí no pots fer una regla de 3. Si establim el mateix criteri pel Montseny cap a Montserrat, són muntanyes de 1.000 metres, però els criteris, evidentment, han de ser diferents perquè l'orografia és molt diferent.
0: I en el vostre cas, quants metres creieu que haurien de tenir el Pirineu?
1: Prou de feina tenim, han completat la llista.
3: La veritat és que deien que és bastant... Perquè en els moments que es va establir aquesta llista no hi havia mitjans de tanta precisió, i sí que la sorpresa nostra és que ens hem trobat cims fins i tot amb moltes diferències de cota molt grans. No sé que hi havia els cims més emblemàtics, els Posets o Perdiguero, tots aquests cims que sí que estaven mesurats, però hi havia d'altres que no estaven mesurats. Llavors, que estaven en una cota, en una cartografia, i que hi havia moltes diferències dispars de metres. Llavors, clar, establir aquest criteri, havent diferències tan grans, doncs creiem que era... Nosaltres creiem que hauria, no sabem quan, però que hauria de ser més de 10 metres.
0: Més de 10, no? Una mica més selectius, eh?
1: Sí.
0: Ara esteu en plena campanya, 2025-2026. Quins objectius us heu marcat?
1: Doncs mira, nosaltres tot aquest anàlisi que fem durant l'hivern es basa en dades líders, i d'aquí anem triant els dubtes que caldria resoldre sobre el terreny. Llavors, per aquest estiu ens queden 53 objectius per mesurar. Són molts, i ara parlàvem de 10 cims, en tenim 53 per aquest estiu.
0: Déu-n'hi-do.
1: I això vol dir que se'ns gira molta feina.
0: Per tant, la campanya s'allargarà fins...
3: Nosaltres comencem les mesures bàsicament pel tema meteorològic de bon temps, perquè hem d'estar moltes hores dalt de les muntanyes per poder fer les mesures correctament, i també pel tema de la neu, Fem la campanya ara quan se'n va, diguem, des de juny fins a octubre. Allarguem tot aquest període que és el millor, més òptim per poder ascendir a aquestes muntanyes.
2: I com ho calculeu, això? Hi heu de ser tots cinc? Quan es triga a fer el càlcul?
1: Ens encanta anar-hi tots cinc, perquè la veritat és que ens ho passem molt bé, però clar, hem de combinar aquest projecte amb família, feina, això és un projecte
2: agendes, eh?
1: Totalment altruista. I ara que som dos, ja estem sortint a muntanya. Llavors, al final, portem tot l'equipatge que pot portar una persona, un alpinista, quan puja un cim d'aquestes característiques, però a més portem una antena GNSS, que és el que la gent coneix com un GPS, i és el que plantem al cim, en el punt concret, en el punt exactament més alt del cim, i llavors estem allà al voltant de mitja hora, tres quarts, rebent senyal i ens registren totes aquestes dades.
2: Clar, ara dèieu que us heu d'estar mitja hora, tres quarts a dalt del cim. A vegades els cims són complicats d'estar-s'hi. No sé si us heu trobat algun cop en alguna situació meteorològica o per alguna altra causa que heu dit, hòstia, no sé si tinc sí. prou temps aquí per... o algun moment una mica complicat.
3: Mira, aquest estiu passat mateix, en aquest cim que hem comentat amb el Dito, doncs aquí ens vam trobar una situació meteorològica bastant adversa i no és un cim fàcil d'arribar.
2: Imagino llamps.
3: Llamps i molt vent i neu. I va ser bastant èpic de dir, bueno, aquest cop ha anat bé. Perquè ja era el segon cop que intentàvem i estàvem molt a prop i era un dels cims que necessitàvem sí o sí doncs, per poder diguem, divulgar més el nostre projecte. I
2: veu arriscar, pel que veig, és allò que, el que van a fer 8 dies de l'Himalaya, en aquell moment de, hosti, baixo o no baixo, vosaltres vau quedar al cim per fer-ho.
3: Jo crec que som gent molt prudenta i ho vam fer tot bastant correcte i va anar molt bé.
0: L'equipament inclou allò, amb un trípode que desplegueu a dalt, vull dir que si algú que ens escolta algun dia puja un cim i veu algú allà amb un trípode com aquells que veiem a la carretera quan fan obres,
1: vam començar així.
0: Sou vosaltres.
1: Vam començar així, amb trípodes de fusta que pesen moltíssim, ho pujàvem tot per si de cas, per si ens feia falta, però la veritat és que el projecte ha anat evolucionant, han entrat patrocinadors molt potents i ara anem bastant minimals, portem una antena molt, molt petiteta que és molt potent, un mini geló de fibra de carboni que fa mig metre, un mini bípode, llavors és tot molt, molt reduït, però que ens permet amb la màxima precisió mesurar tot el que faci falta.
0: Pot ser que al final de la campanya actual aquí a Catalunya trobem un nou 3.000? Hi ha algun cim candidat que estigui a punt d'arribar i que després de la vostra campanya... Tachin, tenim un nou 3.000.
1: És bastant probable. Hem descartat la punta Passet, no va arribar als 3.000 metres, tampoc el Besiberri del mig. També hem fet amidaments al Sollo, que si busqueu les nostres xarxes veureu que no arriba, però aquí seria per prominència. I hi ha un darrer candidat que no el podem desvetllar, però que té molt bona pinta.
3: Bàsicament estem aquí, com veieu, insistint en la cerca del nou 3.000 sí. i que estem molt a prop, crec.
0: El teniu, però no ens el direu, eh? Però el teniu, eh?
3: Tenim els ulls fixats amunt.
0: Ai, amunt. Que el situaríem a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: El situaríem allà on hi ha les muntanyes més altes.
0: Molt bé.

0: Al final, quines diferències trobeu quan teniu el càlcul i compareu amb la dada oficial? Estem parlant de centímetres, metres, fins i tot, sí, alguna vegada? Quin és el cas més emblemàtic de dir, ostres, no té res a veure el que hem trobat amb el que...
1: Correcte, és el que deia el Salva abans. Les llistes més tradicionals el que feien era agafaven les cotes de la cartografia existent en aquell moment. No són llistes que mesurin muntanyes sobre el terreny com fem nosaltres. Llavors, comparant, per exemple, el Bon Didier té un error de 31 metres. Nosaltres, a l'estudi que hem fet, hem vist que 3 de cada 4 cims tenen un error de fins a 5 metres i un de cada 4 superior a 5 metres. Això no vol dir que estigui tot malament, que haguem de llançar mapes, eh? No, al contrari. Però les institucions el que fan és... No poden enviar un tècnic, ja ens agradaria a nosaltres anar-hi, a cada cim, a cada muntanya. Només fan els més emblemàtics o els més importants de cada regió. I per això són aquests errors, perquè al final els mapes és per triar una ruta, per anar d'un punt a un altre, no busquen aquesta precisió que nosaltres hem trobat en aquest afany de col·leccionisme, no?
0: I escolta, les vostres dades, que fan notar aquesta diferència, es poden convertir algun dia en dades oficials? Les feu arribar, per exemple? No sé, ara penso en l'ICGC, no?, l'Institut Cartogràfic. No sé, per què les validi? No... Com va això? Com funciona?
2: Bé, en el cas de Catalunya... encara no hem trobat aquest, sí, o no hem fet oficial aquest 3.000, però en el moment que així sigui, així ho farem. També nosaltres, això és una associació, nosaltres és tot transparent. Si entreu a la nostra pàgina web, sostremetries.cat, doncs veureu tots els cims, les ressenyes dels cims que hem mesurat i com ho hem fet i tot. I llavors nosaltres el que sí que tenim és que quan pugem a dalt de les muntanyes i amb aquests receptors agafem les dades, no és agafar una dada i guardar-la, sinó que agafem moltes dades. I aquestes dades queden guardades en un arxiu que les pot analitzar qualsevol tècnic que entengui d'aquest sistema. I pel que fa a Catalunya, l'Institut Cartogràfic, de moment no ens hi hem posat en contacte per aquest motiu, no?, de que estem en la cerca d'aquest nou 3.000. Però sí que en Aragó, nosaltres, amb l'IGR, que és el seu institut, diguem, ens vam posar en contacte amb ells i els hi cedim el que seria les dades perquè puguin ells també fer els seus càlculs i puguin verificar que el treball i la metodologia que hem utilitzat és correcta.
0: Clar, el càlcul sempre depèn de la referència sobre el nivell del mar, no? Aquí, a la major part de Catalunya, tenim en compte la referència del conjunt de l'estat espanyol, que és el mar a l'alçada d'Alacant. Però, per exemple, a la Catalunya Nord tenen en compte la referència de l'estat francès, que és Marsella. Són molt diferents o són idèntics, això?
1: No, com... això, al final, el nivell del mar centra en les forces d'atracció que tinguem la Terra, no? Per resumir-ho, però, per exemple, si l'Institut Cartogràfic amb els homòlegs francesos van fer una mesura de la pica, referenciada cada un al seu mar, no?, a Alacant i Marsella, i a la seva pròpia ressenya crec que parlen de 7 centímetres de diferència. És poc, és molt, és el Mediterrani, realment.
0: Clar.
1: Sembla bastant, però si ho traslladéssim a altres cims, com pot ser l'Everest, que és fronterer Xina-Nepal, uns ho referencien al mar de Bengala i els altres al mar Groc. Llavors aquí sí que hi hauria d'haver diferències, però com que és l'Everest, es van posar d'acord i van publicar una única cota.
0: Més enllà de recalcular altures, també esteu involucrats en un altre objectiu, que és el tema de publicar mapes i rutes del país en paper, no? I això ho feu a través de Món Editorial. Vau començar el 2011 amb això. Per la gent que no us coneix, què fa actualment Món Editorial?
2: Món Editorial es dedica a crear, diguem, contingut excursionista, mapes i guies per apropar l'excursionista al territori, en zones o indrets i unitats geogràfiques poc conegudes. I aquest és el principal objectiu en què va néixer Món Editorial.
0: I com és que un bon dia decidiu que això ens fa falta? El clic, quan arriba?
2: Mira, el clic potser ve una miqueta del 2001, travessant els Pirineus, vam passar per la vall de l'Avança, una vall remota del Pirineu, no? I que... no sé si va ser d'al·lucinacions de lo durs que, o cansats que vam arribar allà, no? Però lo sorprenent que ens va sorprendre aquesta vall, no? Jo és el que he dit, Uixent, doncs tota aquesta zona. I arribar a Uixent i dir que maca que és aquesta vall...
3: És que no calen
2: i de tornada, un temps després, voler retornar en aquest mateix indret i no trobar, doncs, guies i mapes excursionistes d'aquesta zona, i aquí és aquí on va néixer una miqueta el projecte de dir, ostres, com pot ser que un indret tan bonic, no?, i tan, amb tanta història també darrere de, que té aquesta vall, pel tema dels trementinaires i tot aquest tema d'això, sí, com pot ser que no existeixi res, no? Llavors aquí va ser quan nosaltres hem dit, doncs, bueno, nosaltres som topògrafs, som cartògrafs, doncs, i per què no ens aventurem nosaltres a fer-ho?
0: Té present i té futur el mapa en paper?
2: Hauria de dir que sí, i així ho creiem, bàsicament perquè té la seva funció el mapa, no és només volum i paper, sinó que té la seva part cognitiva en el sentit de que l'excursió vista des d'un mapa no és el mateix dia, sinó que es comença el dia abans. El dia abans, a través de la simbologia que porta el mapa, a través del que tu vols anar a fer, doncs, pots ja visualitzar, pots observar per allà on et mouràs, si aniràs pel fons de la vall, si pujaràs fins a la carena i llavors seguiràs fins al coll i arribaràs al cim, i per quina vessant tornaràs, no? Tota aquesta informació que és molt valuosa i que t'ofereix únicament el mapa, i el mapa amb una visió general, no el mapa amb una pantalla on veus una part petita del contingut, sinó un mapa el que ofereix aquesta part que no té de moment les pantalles, que és una visió gran del territori, de la unitat geogràfica, i que et permet, doncs, explorar el territori sense ser-hi.
0: Amb quin projecte esteu treballant ara?
2: Cap de Creus, el mapa excursionista del Cap de Creus, també amb totes les seves cales, i que és una zona també espectacular, un parc natural, doncs, on fora d'aquest contingut turístic, doncs, també existeixen molts senders i moltes zones per conèixer. Uh-huh. Això per una banda excursionista, i llavors fem mapes excursionistes i també fem mapes per viatjar en bicicleta, i hem tret dues últimes novetats, que una està a Aragó, que és la serra Gran Gravel Ibèrica, doncs, que travessa per Penya Golosa a València fins a Penya Roia, a Sierra de Gúdar, que és una ruta en bicicleta circular d'uns 300 quilòmetres, i també l'altra és també que estem com buscant zones així singulars també a la zona d'Aragó, i una altra ruta que es diu la Dos Reinos, que està entre Aragó i Navarra.
0: Molt bé. Doncs això, hem parlat de sostremetries, hem parlat de món editorial, i hem parlat amb en Salvador Sala i amb en David Segura, que estan al capdavant de tots aquests projectes. Moltes gràcies. Estarem molt amatents de saber aquest possible nou 3000 que coneixerem o no d'aquí uns mesos. I, en qualsevol cas, molt agraïts que ens hagueu acompanyat.
2: Moltes gràcies per convidar-nos i ens ho hem passat molt bé.
1: Moltes gràcies. Fins aviat.
0: I ara marxem. Ja sabeu que si voleu recuperar l'àudio del programa podeu visitar amb avidesa la nostra pàgina del 3CAT, i també ens podeu fer arribar qualsevol suggerència al correu suissa@3cat.cat. Senyor Soler, com sempre, moltes gràcies per fer preguntes.
3: Un plaer.
0: Mestre Lloses, gràcies per donar respostes.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Joan Vilaplana, un plaer, com sempre.
5: El plaer és meu.
0: I gràcies també al tècnic, el senyor Víctor Villar, fent anar els pius de la taula de so del Suïssa. Salutacions de qui us parla, Gerard López Fageda. Gràcies també per acompanyar-nos, i recordeu que per gaudir d'un bon racó de país
6: no cal anar a Suïssa. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3CAT i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units exigeixen a l'Iran que es comprometi a posar fi als atacs contra vaixells a l'estret d'Hormuz i a mantenir i garantir la lliure navegació per aquesta ruta estratègica, sense peatges ni restriccions. Segons diversos els funcionaris nord-americans citats per l'agència Reuters, les converses mantingudes els darrers dies entre Washington i Teheran han estat productives. Fonts nord-americanes asseguren que l'Iran ha atribuït els incidents recents a una part descontrolada del seu propi sistema de seguretat. Washington considera que dins del règim hi podria haver una pugna de poder entre sectors més radicals i altres de més pragmàtics. La tensió a la zona ha augmentat després que tres embarcacions fossin atacades aquesta setmana. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha respost amb bombardejos contra objectius iranians. De fet, segons el Ministeri de Salut de l'Iran, en els atacs nord-americans han mort 17 persones i 115 han resultat ferides. Els bombardejos es van fer entre el 8 i el 9 de juliol en 6 ciutats iranianes. Teheran denuncia que els atacs vulneren l'alto el foc. Més notícies en format breu. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Serós, al Segrià, en plena onada de calor. L'home de 64 anys es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Això segons el Departament de Salut. Tracturada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia aquest divendres per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Aquest any hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. L'única solució que hi veuen és arrencar ceps. David Cendra, cap de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
2: Aquest pagès que hagi d'arrencar, que no és la seva voluntat, com a mínim rebre uns imports i que puguin marxar el més sanejats possible del sector.
1: El PSC tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Segons l'últim baròmetre de la ciutat, Esquerra, però, li trepitjaria els talons a només 2 punts de distància i s'acostaria als seus millors registres. Tot i perdre la meitat dels suports, Barcelona en Comú es mantindria com a tercera força i Junts s'enfonsaria a la setena posició, a favor de l'Aliança Catalana, que entraria al consistori en quart lloc. El PP i Vox seguirien el partit de Sílvia Orriols de prop.

0: Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al 20 d'agost també hi actuaran, entre altres, De Cors, Mònica Naranjo i Sopa de Cabra. Per la inauguració del certamen s'ha estrenat una versió ampliada de l'espectacle La Ruta de la Seta, de la Seda, volíem dir, del mestre Savall, que ajunta l'anada i la tornada del viatge de Marco Polo. Ho explica el codirector del festival, Albert Mallol.
1: Però és el primer cop que hi presenta els dos conceptes, que van ser molt diferents. Les tornades va ser més tumultuosa i l'anada molt més plàcida. Ha creat aquest nou espectacle que podrem veure per primer cop aquí a Porta Ferrada.
0: Esports, la selecció espanyola de futbol amb quatre catalans titulars s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. A Los Angeles, el combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un partit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. El Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé fins al 2030. I victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de la setena etapa del Tour de França, la general sense canvis, l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, continua amb el mallot groc de líder.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
4: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
3: Donem espai als testimonis en primera persona.
5: Fins al punt de voler marxar de casa del pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
3: Fem reportatges.
6: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
3: I denúncia.
7: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
3: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
8: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
3: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
9: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
10: La cinta de Möbius.
9: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
10: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
9: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
10: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rosada.
11: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: L'Antàrtida sempre ens ha semblat molt lluny a la majoria dels mortals. Tot allò que a l'escola sortia al final del mapa semblava inassequible. Un dia, buscant a l'enciclopèdia, vaig saber que uns homes havien arribat al Pol Sud, amb abrics fets de pell. S'assemblaven als homes de les pel·lícules o als senyors de les novel·les de Jules Verne, i per això no m'ho acabava de creure. Pensava que es tractava d'un conte. En aquella foto dels primers exploradors no hi havia cap senyora, com en moltes imatges de la història. On eren les dones? Josefina Castellví, juntament amb Marta Estrada, va ser una de les primeres dones en arribar a l'Antàrtida. Això era l'any 84, gairebé un segle després d'aquells primers exploradors. La igualtat estava tan lluny com l'Antàrtida.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I perquè us posem aquesta música avui, quan passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, esteu sentint Les Dones i els Dies, aquesta cançó segur que moltes vegades la vau conèixer per aquella banda dels 80 també, que era Duncan Do. Però en realitat era d'una senyora del country, la Lynn Anderson, que va guanyar molts diners amb aquesta cançó, perquè va ser un èxit absolut. Tot i això, al seu home no li agradava gaire que la cantés, perquè deia que era una cançó una mica masculina, perquè parlava d'un anell d'or que li havia de regalar i no sé què, i deia les dones no han de regalar cap anell, les dones l'han de rebre. Una mica a l'Antàrtida estava també aquell senyor. Per què posem aquesta música avui? Doncs perquè avui coneixerem una biòloga marina, la Conxita Ávila, que ja hi ha anat 15 cops a l'Antàrtida, ja ha traspassat el somni que jo tenia de petita, però que encara lluita amb les reticències de qui no volen veure a la fotografia encara de la història. Avui al programa parlarem de l'Antàrtida i també de flors, com aquesta cançó, aquest Rose Garden, com en aquesta cançó que sentim. Ai! A l'Antàrtida no hi haurien de néixer flors, perquè si neixen flors vol dir que la cosa va malament. Però segur que la nostra convidada d'avui en sap molt i molt de tot això. Benvinguts, benvingudes a Les Dones i els Dies.
1: Les Dones i els Dies, amunt els cors.

0: Jo crec que l'aventura encara està molt relacionada amb el món dels homes i durant molts anys, quan parlàvem d'expedicions científiques i, a més, a l'Antàrtida, només s'acceptaven homes. La participació de les dones estava vetada perquè es creia que les condicions eren massa dures o que causarien problemes logístics. Ja sabeu, les dones estem al món per causar qualsevol problema logístic i de qualsevol mena. No va ser fins a mitjans del segle XX que les primeres dones científiques van anar a l'Antàrtida. I avui tenim ganes de convidar a una dona que això de l'Antàrtida ho té bastant per la mà i, de fet, ja no causa problemes logístics, o sí, ara ho sabrem. És Conxita Ávila. Com estàs, Conxita?
1: Hola, què tal? Bé.
0: Conxita Ávila és biòloga marina i oceanògrafa especialitzada en l'estudi dels ecosistemes marins, especialment del fons marí de l'Antàrtida. I clar, ara fèiem una mica de broma amb això dels problemes logístics, però aquest punt de reticència encara hi és, diries? Amb que les dones arribin al món de l'Antàrtida i diríem també en aquest món de la investigació, es nota d'alguna manera?
1: Sí, a veure, ha millorat molt respecte a fa unes dècades, però encara hi ha reticències, sobretot en alguns àmbits en particular, no? On no està acostumada la gent a que les dones doncs, siguin les que prenen decisions, les que, doncs, en certa manera, dirigeixen, no?, la recerca o l'expedició. No?
0: I tu creus que té a veure amb el món de la ciència en general o diries que particularment el món de les expedicions és un pèl encara més dur per les dones?
1: A veure, això depèn també dels països i de moltes coses, no? Mm. En el món de la ciència la cosa ha millorat bastant. Tenim més dones que fan recerca a tots els nivells i que són boníssimes. En el món de les expedicions, clar, aquí també entra el tema logístic o el tema de certes activitats que certament encara doncs, estan més dominades pels homes, no? I aquí costa més que entrin les dones i quan entren doncs, no sempre són ben rebudes o ben acceptades per alguns entorns.
0: Ara m'ho explicaràs això, parlarem de l'Antàrtida segur, perquè ha estat un lloc molt important per tu a tots els nivells, però perquè ens fem a la idea una mica de la feina que fas, tu estudies el fons marí a l'Antàrtida, però també al nostre litoral i arreu del planeta, i què busques al fons del mar?
1: Sí, a veure, en el meu grup estudiem els organismes que viuen associats al fons marí, és a dir, el que s'anomena el bentos, que diguéssim seria comparat amb els organismes de l'aigua, que és el que tothom coneix com el plàncton, no? Doncs són els que estan no a dalt, sinó a baix. I bàsicament són animals com cargols, eriçons, estrelles de mar, esponges, molts tipus de cucs. N'hi ha moltíssims grups animals. Llavors, fem coses de biologia i ecologia d'aquestes espècies. Volem saber la biodiversitat que hi ha, les espècies que hi ha, com viuen, com s'alimenten, com es reprodueixen, com es defensen, i també com els està afectant el canvi climàtic.
0: Clar, tu has dit, per exemple, en alguna entrevista que ens ha agradat molt, que sota del mar hi ha una farmàcia.
1: Sí, de sota del mar n'hi ha de tot. És com antigament, no?, la medicina xinesa i tot això, i en moltes cultures, no?, utilitzaven les plantes com a medicines, no? Això també està a sota del mar. És només que ens ha costat molts més anys arribar-hi perquè és més complicat, però hi ha animals que tenen molècules absolutament espectaculars. De fet, ja n'hi ha a les farmàcies, ja hi ha medicaments que s'estan administrant i que s'han trobat en organismes marins.
0: Sí, perquè a vegades no, crec que no ens imaginem, quan parlem d'expedicions, que també hi ha usos mèdics en allò que fem, sinó que no només estem fent, salvant molt les distàncies, fent una mica de Jacques Cousteau.
1: A veure, fer de Jacques Cousteau és essencial, perquè si no saps el que hi ha no ho pots protegir, però també hi ha una part, com tu dius, no?, una vessant més aplicada, no? I aquesta vessant moltes vegades doncs, ha sigut ignorada o bàsicament desconeguda, perquè és relativament senzill anar per la muntanya agafant plantetes, no?, o estudiant aquestes plantetes, tampoc cal agafar-les totes, no? Però en el fons del mar és bastant més complicat.
0: I baixar a l'Antàrtida m'imagino que encara més.
1: I anar a l'Antàrtida encara més, sí. Hi ha una logística molt important al darrere i clar, no és fàcil aconseguir projectes per anar, no és fàcil anar i no és fàcil anar amb un grup gran per fer moltes coses diferents, que és el que nosaltres acostumem a fer, no?
0: Clar, jo ara es parlava de Jacques Cousteau, però jo pensava, clar, jo com a nena me recordo que tenia aquest referent, el senyor del barret vermell.
1: Sí, jo també.
0: Però no has tingut gaires, m'imagino, referents dones quan pensaves, quan eres petita, en el món de l'oceanografia. Tu creus que en algun moment, fins i tot, vas tenir por, Conxita, o vas pensar, jo aquesta feina no la podré fer, o ni tan sols et podies imaginar tu mateixa com un Jacques Cousteau de la costa barcelonina?
1: No, és cert que hi havia molt pocs referents femenins, però alguns n'hi havia. Hi havia la Pepita Castellví, i n'hi havia algunes investigadores americanes que jo vaig conèixer també, que encara algunes estan en actiu, no? La Lisa Levin o la Sylvia Earle. I, clar, jo veia aquests programes i a mi jo al·lucinava, no?, veient els fons marins, però mai vaig pensar, jo això no ho puc fer. Jo, de fet, quan vaig decidir la carrera que volia fer, vaig dir, vale, faré això.
0: I ho tenies claríssim.
1: Sí, no. A veure, jo vaig dubtar també entre diverses coses que m'agradaven molt, no?, però després vaig tenir molt clar que volia estudiar els animals i que volia estudiar els animals del mar. I en cap moment vaig dir, no, això no ho podré fer perquè sóc una dona. Però és cert que hi ha molts problemes pel fet de ser una dona i voler fer coses que típicament feien els homes. No?
0: Clar, jo ara t'he de preguntar quins són aquests problemes, perquè, clar, estem parlant així metafòricament, però posa'm exemples, perquè, clar, a mi em sembla que no hi ha d'haver diferències. I, de fet, hi ha estudis que diuen que fins i tot vosaltres ho podeu fer millor.
1: Això no ho sé, aquí ja entraríem en aspectes de que sempre hi ha doncs, gent millor i pitjor en tots els sexes,
0: en
1: tots els gèneres.
0: Evidentment.
1: No sé, jo...
0: Quins són els llocs on hi ha més reticències o més dificultats que dèiem sobre això?
1: A veure, com més amunt puges en, diguéssim, en els rangs acadèmics, per exemple, o de recerca, cada vegada hi ha menys dones. I això és per algun motiu, no? Potser no hi ha una discriminació activa, però sí que com a societat estem discriminant les dones, perquè si al principi hi ha moltes dones, i al final més que homes, i al final n'hi ha més homes que dones, aquí alguna cosa passa, no? I bàsicament el que passa és que per les dones acostuma a ser molt més difícil doncs, seguir la carrera investigadora, no? Per mil motius.
0: Per conciliació
1: socials, familiars, de reconeixement, moltes coses, no? Fa uns anys vam fer una taula rodona parlant també de dones i ciència i una de les coses que sortia era el típic síndrome aquest de l'impostor, no? Que deien que les dones ho patim molt més, no? D'estar en un lloc i dir, ostres, vols dir que jo estaré preparada per fer això? Clar, això molts homes no s'ho plantegen directament, jo seré el jefe, jo seré no sé què, jo he pujat de categoria, i en canvi les dones és allò de dir... A veure, estàs segur que jo puc fer això? Clar, de vegades les dones també, en general, no, hem dubtat de si realment estem preparades per exercir un càrrec. No?
0: Però jo em referia
1: a si... I en realitat ho podem fer igual o millor que els homes, però existeix aquest síndrome, no? I és curiós. No?
0: Però jo em referia també a si d'alguna manera activament no us deixen que arribeu a determinats departaments o que investigueu sobre determinades coses, perquè, com dèiem abans, encara hi ha aquesta idea de que les dones al mar no hi fan res, sinó donen problemes logístics.
1: Jo no m'he trobat en el cas aquest, però sí que és cert que han sortit casos, no? I es coneixen casos en què ha passat, no? A mi no m'ha passat, però sí que és cert que... diguéssim que et trobes amb problemes que saps que si fossis un home no te'ls trobaries, no? Que és molt més complicat fer coses que dius, home, si això ja ho han fet tres homes abans que jo, perquè jo no ho puc fer, no?
0: I a vegades...
1: Clar, és que això és molt perillós, és molt difícil, fa molt de fred... I llavors van posant com barreres, no? I tu les has d'anar trencant totes, no?
0: Clar, això t'anava a dir, sí. Que, per exemple, a l'Antàrtida això es deu dir, aquí fa molt fred, això és molt perillós, aquí et pot passar qualsevol cosa, perquè encara hi ha allò de primer els nens i les dones, no?
1: Sí, i
0: els homes darrere. O sigui, aquella cosa que s'ha malentès, jo crec, que amb cavallerositat, per en el fons convertir-nos també en éssers més petits.
1: I més febles, i més vulnerables, i no és així.
0: I tu dius, escolta, hi ha un neoprè fantàstic i jo baixaré on sigui, no?
1: De fet, és curiós, però jo he bussejat amb homes que han passat molt més fred que jo. No sé, també potser la capa de greix, no?, que
0: clar,
1: ens protegeix més, no sé. Això també depèn de les persones, jo crec.
0: No,
1: però és cert que sent una dona, doncs et posen com més barreres, més... impediments, no?, per fer coses que els homes sap segur que no, perquè s'han fet abans i no els hi han posat aquestes barreres.
0: Perquè, com dèiem, aquí hi ha una part científica que també té a veure amb la part física, aquesta que dèiem, que d'anar a investigar, de fer una expedició, i no és només feina de laboratori. I potser aquesta és la pega principal.
1: Clar, no, i per exemple, no sé si vau veure el documental aquest que van fer quan van portar la Pepita Castellví per fer la pel·lícula aquesta sobre l'Antàrtida, no? Per exemple, es veia com s'havia de pujar per unes escales de corda al vaixell, no? Això sembla que, una dona, que complicat. No és tan complicat, vull dir, és fàcil. És igual de fàcil per un home que per una dona. Pot caure igual un home que una dona. És cert que fa fred i que les mans, doncs, has de vigilar per agafar-te fort i que pots relliscar i que hi ha onades, però ens pot passar a tots de relliscar i caure, no només sí, sí. A les dones, no? No som aquestes...
0: No som princeses del pèsol.
1: Exacte, aquestes nenes fràgils, no?, que es trenquen amb una onada. I clar, i quan parlem ja de bussejar, doncs ja la cosa, diguéssim, que encara t'ho posen més difícil, no?
0: Sí, tu has fet moltes classes de busseig, entenc.
1: Moltes classes, no, he fet els cursos que tocaven i he bussejat per tot arreu. Quan ens van demanar un nivell més alt, doncs em vaig haver de treure un curs d'un nivell més alt, però...
0: Has fet el que ha tocat.
1: Sí, he fet el que he pensat que havia de fer i mai m'he preocupat de que per ser dona no ho podria fer. Jo ho he fet d'una forma molt natural i m'ha semblat que ho podia fer igual que els homes.
0: Claríssim em queda.

0: Ai, aquesta nit estem veient oasis amb la Conxita Ávila, aquesta dona oceanògrafa que ens agrada molt que hagi vingut avui a Les Dones i els Dies. És doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, especialitzada en Zoologia Marina, i ens agrada tot això que ens està explicant. I a més, ella va formar part d'una exposició ja fa temps al Museu Marítim de Barcelona que buscava també recuperar i explicar i visibilitzar el paper de les dones en el món marítim. I ens va molt bé aquesta exposició, que ja fa un temps que es va fer, però per saber encara i per recordar encara que el món, és a dir, que el món marí encara és un món que està molt associat als homes. I recordem que hi havia doncs tot un munt de prejudicis, podríem dir, que tenen a veure a vegades amb la cultura popular, i que en el món del mar s'han sentit moltes vegades, en el món dels pescadors, doncs que, per exemple, la creença que les dones del mar portaven mala sort, que per exemple, hi havia companyies que deien que no acceptaven dones i justificaven perquè no tenien cabines per dones, que una dona havia descobert, per exemple, que el mariner del costat de la seva cabina havia fet un forat per espiar-la mentre es despullava. Aquestes coses que semblen anècdotes, en realitat, són històries reals.
1: Sí, són històries reals, el que passa que avui en dia, per sort, la major part estan ben superades, no? És cert que hi ha hagut casos d'assetjament i casos, desgraciadament, que han acabat amb la mort d'alguna persona. Va passar en un vaixell del CSIC no fa gaire i, clar, encara existeix, no?
0: Aquesta cultura. Què va passar?
1: Jo no ho sé perquè no ho he seguit molt, però sé que va haver-hi un assetjament i la noia, la pobra, la van tornar a ficar en el mateix vaixell amb el mateix... amb el mateix home que, en fi, que havia provocat això, no?
0: Clar,
1: i la noia va desaparèixer
0: clar,
1: al mar.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, és molt trist que encara passin aquestes coses, la veritat.
0: Aquestes situacions, per això, quan en expedicions, com també hi ha molts homes, sobretot és un ambient molt, molt masculí, m'imagino que molt còmodes no deveu estar. Com ho viviu? Perquè, clar, estàs aïllat, a vegades durant mesos, durant setmanes, en un ambient... que pot ser hostil, a moments.
1: Sí, això depèn molt dels vaixells. Per exemple, els vaixells alemanys...
0: A mi m'han dit que t'agraden molt els vaixells alemanys.
1: A veure, és que són una passada. Tenen uns laboratoris fantàstics, es treballa molt bé, molt a gust, i n'hi ha moltes dones. I la veritat és que és un plaer treballar amb ells. Els vaixells d'altres països, doncs, per exemple, els de l'estat espanyol són gestionats per militars. En un cas, no? Hi ha un cas que és de tècnics del CSIC, però quan són gestionats per militars, clar, és una jerarquia i és una manera de fer molt diferent de la que utilitzem els científics, no? I allà sí que hi ha una minoria de dones i, bé, poden passar aquestes coses, no? Que...
0: Tu personalment has tingut moments incòmodes on no has gaudit o has dit, mira, no m'ha passat res molt greu, però no tinc ganes de tornar a anar amb un vaixell amb militars, per exemple.
1: A veure, sempre poden haver-hi situacions desagradables. Per exemple, si tu ets la cap de l'expedició, doncs poden intentar passar-te per sobre perquè ets una dona i anar a parlar amb el primer home que hi ha del teu grup, que saben que és la persona de la teva mà dreta, que t'ajuda i tal, intentar una mica fer-te el bypass, no? Això sí que m'ha passat. Però bàsicament ho has de solventar i has d'anar a parlar amb ells i dir, ei, que la cap de l'expedició sóc jo, m'ho has de dir a mi, no? Això acostuma a passar amb els vaixells militars, amb altres no. I després això, no? La manera de fer les coses, la manera de gestionar, doncs és molt diferent si és un vaixell de tècnics i persones que hi ha homes i dones i que realment doncs, saben que estan allà per ajudar-te, que no si és un vaixell militar, que per molt que també diguin que volen ajudar-te, doncs de fet ells tenen la seva manera de fer, el seu ritme, el seu horari... I no sé, és molt més estricta.
0: Clar,
1: no?
0: I la vocació és una altra, m'imagino. Que per vosaltres la vocació és a veure si trobo aquest cuquet o aquesta espora.
1: Sí, o a veure si puc agafar una mostra en aquest lloc,
0: exacte,
1: que m'interessa molt.
0: Exacte.
1: Llavors et diuen, no, és que ara el torn dels que porten la Zodiac, els patrons, ja s'ha acabat, ara han de descansar, i tu, vale, però ara estem aquí, m'ha costat 6 anys arribar a aquest punt per agafar una mostra, i ara no me la deixes agafar.
0: Yeah.
1: I saps que de vegades el fet de ser dona o home també és important en aquestes coses. I llavors de vegades sí que és una mica frustrant, val? Però jo no m'he trobat realment en cap moment que diguis, doncs, no tornaré més, no? I això que, de veritat, hi va haver una vegada que ho vaig passar malament, però no per ser dona, sinó per ser dona catalana i independentista. Que els com se militars, clar, és que és horrible. Manar un vaixell així és horrible. Llavors em van denunciar perquè portava una petita estelada amb un collaret.
2: Ho dius de veritat?
1: Sí, sí, em van posar una denúncia al ministeri. Sí, sí.
2: Mare meva.
0: Que I no amb quin motiu? Res, amb quin motiu?
1: Perquè no em volia treure l'estelada del collaret. Imagina't.
2: Perill màxim.
1: Perill, esclar.
2: Perill sí. Màxim, Conxita
1: Ávila. Sí, jo tinc tots els pecats. Ser dona, ser catalana i ser indepè, tot.
2: Escolta, parlem de...
1: Però tot i així jo tornaria, sí, vull dir, tornaré quan toqui. Vull dir, sí, no, no sí, tinc sí. cap problema en tornar perquè la feina allà m'encanta i...
2: Això t'anava a preguntar. Parlem de l'Antàrtida, perquè les primeres dones científiques espanyoles que hi van anar va ser finals dels 80-90, entre elles la Conxita, entre elles la Josefina Castellví, però quants cops hi has viatjat tu a l'Antàrtida i quan hi vas anar per primer cop, i si recordes aquest moment, segur que sí.
1: Sí, i tant. La Pepita va ser la primera i és una de les dones que ens ha marcat a totes les que han vingut després, no? Tant, no sé, la Dolors Baquer, la Marta... la Marta Estrada de Ciències del Mar, la Cèlia Marracé, vull dir, hi ha tot un grup de dones, doncs, l'Elisa Verdalet, que hem anat com a darrere, no? I ella ha sigut com la pionera, no? Clar, després jo he anat 15 vegades en diferents vaixells, en diferents bases, les dues primeres amb el vaixell alemany, el Polarstern, que és una meravella de vaixell, i el Mar de Weddell, que és un lloc també preciós. I la veritat és que tinc un record increïble, o sigui, va ser fantàstic.
2: Quina és la primera sensació quan arribes a un lloc com l'Antàrtida? Perquè jo crec que ha de ser molt emocionant, perquè és aquella cosa que veus en un mapa i penses que no hi podré ser-hi mai. Crec que em passaria això.
1: A mi el que més, la primera expedició, clar, era un lloc, era Alta Antàrtida, i era la sensació de veure la llum, no? O sigui, només hi havia aigua i gel. I llavors la llum, els efectes de la llum, no?, que et fan veure com si els icebergs flotessin sobre la línia de l'horitzó, i després rajos de sol reflectits de moltes maneres. O sigui, el gel, l'aigua i el cel, la llum, això va ser molt, molt espectacular.
2: Una meravella. Sí. I el so, m'imagino, el so.
1: El so del gel, sí. Ah. A més, quan el vaixell va trencar en gel, que pot passar per sobre de plaques de gel que no són molt gruixudes, doncs aquell soroll de trencar el gel és espectacular, és brutal.
2: Ai, sí. Que m'amoïna l'Antàrtida amb tu, Conxita.

0: Conxita Ávila, oceanògrafa, explicant-nos mil històries, com el soroll del gel que es trenca a l'Antàrtida, que jo ja m'hi he vist allà, eh? La veritat és que m'has fet una mica d'enveja, t'he de dir.
1: Pots anar com a turista.
0: Ja, però no és el mateix, no?
1: No, però ara hi ha molts turistes.
0: La gent es pensa que ho pot comprar tot amb els diners.
1: Sí, la gent s'ho pensa. I desgraciadament... Molts ho aconsegueixen, no?
0: Sí, perquè el canvi climàtic, és a dir, tot el canvi climàtic segur que ha posat les coses molt difícils en aquesta part del món, però a més també la contaminació. Suposo que tu has vist també com ha evolucionat tot això des de les primeres vegades avui.
1: Sí, a veure, el canvi global no es veu a escala humana, val? Es veu a escales de temps més llarg, però sí que es veu com algunes espècies doncs, estan patint, per exemple, malalties o estan reduint el seu rang de distribució, de manera que això ja ens indica que això doncs, pot ser una tendència de llarga durada que pot portar a l'extinció d'algunes espècies o canvis en la seva distribució. Hi ha molts efectes dels humans als organismes del fons marí, molts més dels que ens pensàvem inicialment. De fet, estem trobant des de contaminants, metalls pesants, estem trobant pesticides com el DDT en esponges, en molts organismes, estem trobant plàstics, per desgràcia, també.
0: Els plàstics arriben a l'Antàrtida, eh?
1: Sí, els plàstics ja estan allà i estan en l'aigua, en els sediments, també s'han trobat en la neu, en el gel i, òbviament, en els organismes del fons marí, bentònics i també altres tipus pingüins i tot això.
0: M'imagino que tu l'Antàrtida ja la vius, no sé si com un fill, però com una segona casa, pràcticament. No sé quantes vegades hi has anat.
1: Sí, 15 vegades. Sí,
0: 15
1: sí,
0: vegades. Sí. I, a més, clar, estones i t'hi passes una bona temporada. Ara, a l'Antàrtida, per exemple, hi ha una setantena de bases de 30 països diferents, que no m'ho imagino, això.
1: N'hi ha més,
0: eh? Ja?
1: N'hi ha més. N'hi ha algunes que són només estacionals, només obertes a l'estiu austral, que és quan aquí és Nadal, bàsicament, i altres que estan tot l'any, que aquestes són molt poques, i que fan estudis, per exemple, de l'atmosfera i de meteorologia i de coses, doncs, d'astronomia, de coses que es poden fer durant tot l'any. Però hi ha altres coses que no es poden fer a l'hivern, perquè allà a l'hivern, doncs, a part que fa molt de fred, fa moltíssim vent i és molt fosc. I llavors moltes activitats no es poden fer.
0: Clar, la biòloga i oceanògrafa Josefina Castellví va ser la primera directora de la base espanyola a l'Antàrtida, que justament es diu Juan Carlos I, però tu tens ganes de que li canviïn el nom. I de fet seria una manera, oi, sí, de que es veigués recompensada tota la feina que ha fet aquesta dona.
1: Jo he proposat que la base s'hauria de dir Pepita Castellví o Josefina Castellví, però de moment no m'han fet ni cas. Sé que el grup de...
0: Estan decidint els de l'Armada o què?
1: Espero que no, perquè aquests segur que no canviarien, però hi ha un grup de gent a l'Institut de Ciències del Mar, que és del CSIC, que també està en aquesta línia, no sé si ho aconseguiran, òbviament tenen tot el meu suport. El problema és que hi ha coses a l'estat espanyol que no són fàcils de canviar.
0: Ja.
1: Jo sempre parlo de la base de Livingston en tots els meus articles de recerca.
0: Tu dius així, base de Livingston?
1: I... Base espanyola a Livingston.
0: Exacte.
1: És que aquest senyor...
0: T'agrada més el Livingston que Juan Carlos I, per dir-ho ràpid i malament.
1: No direm res més, perquè no seria políticament correcte.
0: Que encara et posaran una denúncia i me la posaran a mi, també, t'ho dic. Escolta, com és el dia a dia per això a l'Antàrtida? Perquè jo crec que hi ha molta literatura sobre com és estar a l'espai. S'ha parlat molt de si doncs, la pressió dels astronautes, de moltes coses, però clar, el mar o l'Antàrtida, en aquest cas, com que ens pensem que és una mica, que s'assembla més a anar a peu pla pel món, doncs sembla que ha de ser gairebé el mateix que estar en un altre lloc, però no és així, oi?
1: No, també depèn molt si és...

0: que amb helicòpter, si n'hi ha algun helicòpter, però si no, et quedes allà, o sigui, no hi ha
1: sortida. Això t'ha passat?
0: Ens va passar que vam haver d'extreure una persona del meu grup que va tenir una pedra al ronyó i vam tenir la sort que hi havia l'helicòpter que va poder venir, que el va portar a una altra illa on hi ha un aeroport i el van poder portar a Punta Arenas i el van operar. O sigui, va trigar 6 hores en arribar i operar-lo.
1: I penses en això de vegades? T'agafa una mica de por? No, eh?
0: No, perquè si pensessis en totes les coses que poden passar, doncs no hi aniries.
1: No sortiries de casa.
0: Però molta gent ho diu, ah, jo vull venir, jo vull anar amb tu, porta'm la maleta. Però després, quan s'ho pensen bé, diuen, ostres, és que estaré allà aïllat i si passa alguna cosa, llavors la gent ja de vegades s'ho pensen més. No?
1: I tu, per exemple, que has sigut mare, com has portat tota aquesta qüestió? Perquè ja saps que les mares, quan se'n van a fer expedicions, tenen molt mala fama.
0: Sí.
1: Diuen, deixes els teus fills sols, ets una mala mare.
0: Sí, sí,
1: no t'ho han dit potser la cara, però ho han pensat.
0: Sí, perquè clar, els homes poden anar de viatge per tot el món i no passa res, però les dones...
1: Ui, no se t'acudeixis.
0: Sí, sí. No, a veure, jo vaig fer dues campanyes amb el vaixell alemany. La primera era abans de quedar-me embarassada. Vaig renunciar a una altra campanya perquè estava fent un tractament per poder tenir fills, perquè jo tenia endometriosi. Això és una cosa que ens passa a les dones i els homes mai ho pateixen, no saben el que és. Mm-hmm. És una cosa que jo no he dit mai a ningú, ara ho estic dient perquè ara ja ha passat, no? Però
1: això vol dir molt dolor, fer expedicions amb molt dolor i trobar-se infinitament malament.
0: Condiciona molt quan tu saps que has de treballar, has de tirar-te a l'aigua a bussejar o el que sigui i tu no estàs bé. I és, bueno, una cosa que és bastant, en fi, fastidiosa, no?
1: Sí. I a més, en aquests ambients que dèiem, també amb molts homes, sí, amb la falta d'espais adequats, de vegades, per les dones...
0: No, manca d'intimitat, més que res, no? D'espais, a veure, no passa res per compartir espais,
1: però
0: no?
1: Intimitat, sí. Equipaments...
0: Però vaja, diguéssim que això se supera, no? Llavors, quan vaig tenir les meves filles, que són bessones, vaig estar 4 anys sense anar a cap expedició.
1: I això era perquè tu volies o perquè creies?
0: Això era perquè jo pensava que no les podia deixar, perquè pensava que el seu pare no se'n sortiria, òbviament. I la primera
1: què
0: campanya...
1: Què vol dir, òbviament?
0: Perquè escolta'm, hi ha homes que cuiden molt bé, que són molt, que tenen facilitat, i altres que no. I llavors, aquest no tenia facilitat. Llavors, la primera campanya que vaig anar, vaig deixar les meves filles amb la meva mare, el seu pare, òbviament, i vaig posar també una cangur a estones perquè és que jo veia que si no, no se'n sortiria, perquè dos nenes de 4 anys donen molta feina. I vaig deixar tot organitzat al màxim que vaig poder, o sigui, inclús menjar congelat, tratar tot, vull dir, tot, regals de Nadal, tot.
1: Sí, me'n vaig a l'Antàrtida, però deixo el menjar congelat, perdona,
0: sí, no.
1: Però és el titular de l'entrevista.
0: Sí,
1: sí.
0: El menjar, els regals, tot, ja, o sigui, les compres fetes,
1: les
0: tot.
1: Les cures i les dones.
0: Tot.
1: Ai, mare meva.
0: I després ja a partir d'aquí, doncs la cosa ja va anar sent una mica més fàcil, no?, i també les meves filles de seguida es van acostumar, no? Al principi, les primeres campanyes que elles ja hi eren, doncs encara no teníem aquestes videoconferències, no?, que podem fer ara, que ara podem parlar, doncs, un cop cada 2 o 3 dies per videoconferència o així. Abans, doncs, només hi havia el fax i alguna trucada que valien un ull de la cara, havies de pagar-les, i enviaven dibuixets per fax i jo els posava allà al camarot i, bueno... I ja ho van anar entenent, no? I bé, no he tingut cap problema. De fet, una de les meves filles també és biòloga marina com jo i està fent la tesi doctoral amb gorgònies d'aquí del Mediterrani. O sigui que...
1: Alguna llavoreta bona ha quedat aquí.
0: Sí, sí.
1: De tota manera, jo ara quan m'explicaves això, o sigui, això, carmanyoles congelades i me'n vaig a l'Antàrtida, estava pensant que, clar, la culpabilitat... Segur que hi era. Alguna vegada, allò...
0: Sí,
1: bussejant per sota l'Antàrtida, vas dir que pesar una mica més que els altres.
0: Sí, clar, i pateixes, perquè penses, ostres, ara aquesta s'ha torçat el turmell, pobreta, i jo no estic, a veure, saps? I notes que està mig plorant, i que et dius que em fa mal, i tu et sents que, ostres, potser hauria d'estar allà, no? Però, clar, són coses que passen i no pots estar pendent de
1: tot. A més, m'imagino que, a part, vull dir que ara n'estàs molt orgullosa del que has fet. És a dir, que les teves filles han estat bé, no els hi ha passat res.
0: Sí, no, i elles també estan orgulloses, no? Però sí que és veritat que sempre et queda la coseta, no?, de dir, ai, en aquest moment que passa això i no estic, no? Però jo crec que això també les fa elles més fortes, no? I... No sé.
1: I que potser ens

0: Hem de treure culpabilitat una sí, mica, no, les
1: sí,
0: dones?
1: Sí, segur que sí, perquè, segur que sí, perquè això els homes no ho tenen.
0: Perquè la teva parella no sé a què es dedica, però si hagués hagut de fer això ho hagués fet i no hagués passat res.
1: Sí, sí,
0: i
1: clar.
0: Tu hagués estat allà...
1: Sí, sí, segur, segur.
0: Fent carmanyola sense congelar, però allà...
1: Sí, sí, exacte.

0: Parlem amb la Conxita Ávila, que és biòloga marina, i ho he dit oceanògrafa abans, però no exactament, hi ha una mica de diferència.
1: Sí, són dos carreres diferents. Oceanografia és més estudi de les masses d'aigua i tot això, i física,
0: que
1: i química de l'aigua.
0: Que nosaltres, com som de lletres, ho fem tot gros, saps què vull dir?
1: No, jo soc més de la biologia marina. Sí.
0: Vaja, però ja veiem una mica tota aquesta feina que estàs fent, el que dèiem, l'Antàrtida, aquesta relació tan especial, i també que, clar, em parles de totes les coses importants que has fet, però tot i així, amb aquest pes, no, a vegades amb la por de fer-les i també sentint que potser en alguns moments has abandonat a la família, com aquell que diu, quan jo crec que vaja, que el que has fet és molt, molt important i segurament no es podia haver fet d'una altra manera, tampoc. Vull dir, dones hem d'aprendre a fer això, també.
1: Sí, hem d'aprendre a no sentir-nos culpables de fer la nostra feina ben feta, no? I de vegades costa, però sí. Sí, sí, tens raó.
0: Ara, en quin moment estàs? O sigui, tens ganes de seguir continuant a l'Antàrtida? Quan ens fem més grans, o és una cosa que es fa més de jove i després ja, quan un es tranquil·litza, diu, no, això ja... Anem a mirar una mica aquí al costat a Aigües Tortes.
1: No, això depèn molt de les persones, no? N'hi ha gent que va un cop o dos i ja té suficient... N'hi ha gent que quan va es queda enganxada, com jo i com molts altres, perquè és el que nosaltres li diem el virus antàrtic, no? Que t'agafa el virus i ja no pots parar, no? De fet, nosaltres, al llarg de tots els anys que hem treballat, el meu grup de recerca, doncs hem fet coses en alguns projectes només de l'Antàrtida i en altres projectes hem fet coses comparant organismes, per exemple, del Mediterrani, de zones tropicals i de l'Antàrtida. Llavors, podem fer moltes coses diferents, però jo no vull deixar de treballar a l'Antàrtida.
0: No vols deixar-ho,
1: no. No, sí, a veure, ara estic en un projecte antàrtic i quan acabi he de presentar un altre i també serà antàrtic, ja t'ho avanço. Serà antàrtic i hi haurà campanya.
0: I ara ja no pateixes per carmanyoles ni per res, que se la facin dels altres.
1: No, ara ja cuinen elles.
0: Ara ja cuinen elles.
1: Sí, ara no m'he de preocupar de res. Ara ja són grans.
0: Escolta, quan estàs allà, també a vegades esteu en comunicat amb comunitats tancades, aïllades, com portes aquesta part de la solitud o potser fins i tot t'agrada. I és un moment de trencament amb el teu dia a dia.
1: La veritat, això ho hem comentat amb companyes, per exemple, amb la Dolors Baquer de l'Institut de Ciències del Mar, i anar allà és que ens relaxa molt, perquè és
0: tornar
1: com que
0: millor,
1: et desconnectes
0: millor
1: del món, i, o sigui, de totes les coses dolentes, diguéssim, del món, i et concentres només en... viure un paisatge que és meravellós, no? Un lloc del planeta que és fantàstic, és com l'última zona verge del planeta, i a més pots dedicar-te 100% a la recerca, no? Llavors és com molta satisfacció personal, no? De poder estar en aquest entorn i poder fer la teva feina. És cert que de vegades també t'estresses, no? Perquè tu vols sempre fer més, no? Vols més punts de mostreig, vols més de tot, i de vegades el temps és molt limitant i s'ha de compaginar tots els projectes que van en un vaixell o estan en una base, i de vegades no pots fer tot el que voldries, i de vegades ens estressem una mica, però tot i així és com molt relaxant i és... una satisfacció personal molt important, no?
0: I ens hem d'imaginar la Conxita relaxant-se a l'Antàrtida en algun moment? És a dir, què fas quan tens un moment, una estoneta per descansar? T'hem d'imaginar llegint un llibre, cuinant un fricandó?
1: No, cuinant hi ha cuiners i normalment no es deixen fer res, excepte algun dia que sigui una festa o
0: sí,
1: així, que et deixen ajudar a fer pizzas, o a mi normalment em demanen que faci allioli, perquè, bueno...
0: Tothom sap que l'allioli de l'Antàrtida és... una cosa...
1: No, però és allò que, com que són coses que no es fan cada dia, doncs a la gent li agrada, no?
0: Sí.
1: A vegades surt bé i a vegades no, perquè no sempre pot sortir bé en un vaixell i així, no?
0: Però sí, perquè es talla.
1: De vegades sí. A les bases surt millor que al vaixell. Però és cert que quan vas de cap d'una expedició no tens temps de res. Jo, la veritat, ni llegir llibres...
0: Ni tallar-te les ungles, com aquell que diu.
1: No, res, absolutament res, perquè has de fer la teva recerca i organitzar que tothom pugui fer la seva, parlar amb uns, parlar amb els altres, ara això s'ha espatllat, ara no sé què, ara canviem de plans, ara ve vent, ara canviem, ara s'ha aixecat la mar d'aquí, anem allà, l'altre no vol anar allà, l'altre vol anar aquí, vull dir, i un altre ha de baixar a mirar els pingüins, vull dir, no pares, no? Però és agradable quan veus que pots satisfer la major part de les necessitats de tots els grups.
0: Ai,
1: no?
0: I del que volies fer abans d'anar-hi.
1: Sí, no? De vegades no es pot i tens gent que se t'emprenya o alguna cosa no va bé, però la veritat és que jo normalment no he tingut mai temps de res. En aquesta última campanya, com que per sort no vaig anar de cap d'expedició, va ser la primera vegada que vaig trepitjar el gimnàs de l'Hespèrides.
0: Wow.
1: No havia entrat mai.
0: D'acord.
1: I a veure, que vaig anar 4 vegades, tampoc no és molt, eh? Però ja és allò de dir, mira, he fet alguna cosa que no havia fet mai, no? I vaig poder llegir-me 2 llibres, que això és tot un rècord, perquè a mi m'agrada molt llegir, però si no era amb trànsits o amb avions, no hi havia manera de llegir un llibre allà perquè no tenia temps. Quan m'estirava al llit és que estava morta, no? I llavors aquesta última campanya ha sigut una mica més relaxant en aquest sentit de, diguéssim, temps, una mica de temps,
0: De qualitat, de relax. Temps de qualitat. T'ho deuen, eh? T'ho deuen perquè vas estar molt de temps fent carmanyoles congelades. Conxita Ávila, moltíssimes gràcies. Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, especialista en zoologia marina. Gràcies per el teu viatge i ja ho saps, quan vulguis descansar una mica a l'Antàrtida, aquí sempre tindràs escalforeta.
1: Moltes gràcies.
0: Merci. Bona nit.
2: Amb Montse Virgili.
0: Sembla que el gel de l'Antàrtida és tot el contrari que parlar de flors, però som un programa de contrastos i això, res, passen 8 minuts de... Vaja, passen 3 minuts de 3:15 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, a Les Dones i els Dies, i és el moment que arribi Helena Sotoca com una flor de maig. Com estàs?
3: Bona nit, Montse.
0: Bé, però encara estem al març, encara estem al març,
3: estem,
0: encara.
3: Però bueno, ja estem a la primavera.
0: Això ho tenim, això ho tenim. Estem a la primavera.
3: Ja estem ensortint.
0: I Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ho estem fent prou bé, perquè no sé si a tu et passa, però a mi m'agafa molta astènia primaveral. I estic bastant cansada i en aquesta hora de la nit ja...
3: Sí, i que
0: no
3: s'acaba el trimestre.
0: No toco ni quarts ni hores.
3: Que s'acaba el trimestre.
0: També. Sí, sí. Tot, ens passa tot. Em vols fer una pregunta avui, em sembla?
3: Una pregunta.
0: Fes-me aquesta pregunta que m'agrada molt.
3: Vinga, va. A tu t'agrada que et regalin flors?
0: Doncs em sap greu dir-te que sí i molt.
3: Però per... No, t'ha de saber greu. No, res de greu. No,
0: a mi en general m'agraden els regals, m'agraden tots els regals, però les flors m'agraden molt.
3: Molt.
0: Perquè sí, perquè justament és una cosa efímera, que s'acaba i que és un moment. I a més, en aquesta època de l'any m'agraden especialment les francesilles o renàncols.
3: No sé de què m'estàs parlant.
0: O sigui, que si algú vol regalar un ram de flors, francesilles, busqueu, renancles, són les meves flors preferides en aquesta època de l'any, tulipans també em van bé, i tampoc faria lleig a qualsevol altra cosa.
3: Vale.
0: Eh?
3: Jo no faria lleig a flors tampoc, però a una xocolata...
0: Tu ets de xocolata, eh?
3: Sí,
0: tu,
3: xocolata.
0: Les flors...
3: Que
0: els hi regalin a la Virgili. Sí. Em sembla bé. Escolta, acabem d'entrar a primavera, està tot preciós, jo vinc del Lluçanès aquest cap de setmana, de veure flors blanques i roses que vaja, que il·luminen el nostre camí, però tu em vols parlar de la relació de les flors i, evidentment, les dones.
3: Sí. El que passa és això, que jo vinc, com sempre, una mica a tocar el punt feble del tema, perquè, precisament, són boniques, són delicades, però han estat històricament associades a les dones, que ja saps la típica qüestió dels cànons de gènere, que sembla maca i que quan t'hi fixes amb una mica més de profunditat, doncs veus que de maco, doncs res.
0: De fet, jo no vull trencar el cor, però que sàpigues que molta gent, quan es refereixen a les dones, li diuen, què vols, flor?
3: Ai.
0: O sigui, ja, la dona ja com una flor sencera...
3: Ja ella mateixa, tota ella.
0: Ella mateixa, ja no una part, no, la flor de la dona, no. Tota la dona és una flor. Què vols, flor?
3: Et puc explicar una cosa ràpida? Molt
0: digue'm.
3: O sigui, la paraula giné del grec, vale?
0: Sí.
3: Pues hi ha una cosa molt interessant, que el gineceum és, que ja ho hem parlat, la part de la casa on vivien les dones, bueno, on passaven el temps les dones gregues, però també és els òrgans sexuals femenins de la flor.
0: Clar, la flor, els pètals i tot el que passi per allà.
3: Sí,
0: escolta,
3: sí.
0: Estem escoltant Up There Down There de la Patti Smith, d'aquest àlbum de l'any 88, el Dream Life, i jo sabia ja que no venies avui en format Heidi, sinó més aviat amb la lupa. Però on comencem a desmuntar tot això de les flors?
3: Jo crec que el primer i més evident és que les flors tenen la característica de que són efímeres. Ja saps que portes el ram a casa i t'aguanten poquet poquet i després ja comencen a marcir-se, i doncs si això ho portem a la relació de les dones amb les flors, passa una mica doncs, el mateix. Les flors
0: això per alguns, eh? Potser, sí, vull dir que per nosaltres a mi no m'ho sembla que les dones es penseixin.
3: Ah, bueno, no, el que passa és que el cànon de bellesa de les dones sí, va passant, sí. No? Com que sembla que la bellesa... Que, bueno, i a més com que desapareixem, no?, a partir de determinada edat, no? Bueno, i què passa habitualment quan una dona passa això, la joventut? Doncs que li surten les primeres arrugues, les canes, deixa de poder reproduir-se... I bueno,
0: i comença la vida bona. Escolta, algú també pensarà que les dones ens pensim, però també es penseixen els homes. Aquí es penseix tothom.
3: Tothom. El que passa...
0: Tothom anirem al mateix lloc.
3: Sí, el que passa és que els homes, les canes són sexis, ja ho saps.
0: Ja no me'n recordava. Escolta'm, estem aquí amb la pensimenta, i ara això com ho aixeques?
3: Vale, vinga, va. Que aquesta relació, no?, la trobem amb moltíssima claretat, per exemple, de les flors amb les dones, a la mitologia grega, no?, i per tant, a l'art. La més evident és la deessa Afrodita. Ja ho saps, la deessa de l'amor, de la bellesa, de la sexualitat. I diria que totes tenim al cap la imatge d'aquest quadre meravellós, no?, del naixement de Venus de Botticelli, no?, allà a la Galeria Uffizi de Florència, tan gegant, no? Que veiem com està la deessa. Doncs està arribant a la platja de l'illa de Citera, muntada en una grandíssima petxina.
0: La imatge aquesta tipiquíssima del naixement de Venus damunt de la petxina, la senyora tota rotunda amb aquells cabells rossos meravellosos, despullada, empesa pel vent que li bufa per l'esquena.
3: Meravellós, oi?
0: On són les flors?
3: Sí, sí. Doncs volen roses de color rosaci al seu costat, i això és perquè la rosa és la flor que és atribut de la deessa Afrodita, o, bueno, Venus pels romans, que ja sabem que es van quedar amb la religió dels grecs, i no és gratuït, sinó que a partir del segle II es va començar a desenvolupar el mite que les roses havien nascut en Afrodita, i que eren de color blanc, però que quan es va morir el seu grandíssim amor, el bellíssim Adonis, es va tenyir de vermell amb la sang del noi.
0: Les roses vermelles, no? Mm-hmm. I és per això que avui associem, per exemple, les roses vermelles amb l'amor, i veus tot de nois pel carrer el dia de Sant Jordi, ja ho portem cap aquí, no?, amb un ram de roses vermelles.
3: Exacte.
0: I també el semblantí i tot el que vulgueu. Eh?
3: Exacte. Diria que sí, que l'associació de la rosa amb el que avui en diríem, doncs, relacions sexoafectives, ve de la deessa Venus. I va, vinga, t'explico una altra relació que, bueno, no et sorprendrà gens, de les flors amb les dones.
0: A veure, explica'm.
3: Si anem al gran diccionari de la llengua catalana i busquem la paraula flor, quan arribem a la part de significats figurats, ens surten dos que, si filem una miqueta prim, ens adonem que estan directament lligats. Per un costat, el diccionari ens parla de la flor de la
0: virginitat.
3: De la virginitat. Sí,
0: hem vam veure totes aquelles novel·les de Corín Tellado que deien allò, la desflorado.
3: Exacte, d'això anem a parlar.
0: La desflorado.
3: Sí, sí, sí, sí. I després, pues això, ens diu que flor significa poèticament, això de poèticament no és meu, sinó que ho diu el diccionari, directament vulva, o sigui que la flor es pot associar directament als nostres òrgans sexuals.
0: Sí, la flor com a virginitat de les dones, aquest concepte que ara ja sabem que és més social que biològic, que això de la virginitat ens ho hem inventat una mica, però sí, que, sí. Déu-n'hi-do, la força que té encara.
3: Sí, sí, ens ha pesat moltíssim sobre les esquenes de les dones.
0: Home, jo crec que encara en parla el jovent.
3: Bueno, no és que encara, és que tornen a parlar, perquè jo crec que hi va haver com un moment, no?
0: No, però o sigui, allò de he perdut la virginitat, això jo crec que ho hem sentit molts anys.
3: Que dur, no?
0: Sí, sí, sí.
3: Ara n'hi ha d'altres coses, que si el body count i tot, bueno,
0: un altre
3: tema.
0: Sí. No sé, m'hauràs de venir a explicar un dia.
3: Sí, sí. El cas és que, si seguim pel tema diccionari, si busquem la paraula desflorar, aquí, doncs ja és claríssim, no? Llevar la virginitat a una dona. I aquí és on torno a l'art, perquè hi ha un munt d'obres en què hi surt, atenció, una noia ben joveneta, despullada, estirada, absolutament passiva i envoltada de flors o de pètals de flors.
0: De pètals de flors, i de fet ens ve una imatge, jo crec, de molt famosa, d'aquell pintor del Ramon Casas,
3: sí,
0: oi?
3: Sí, sí, exacte, el Ramon Casas, que ens va pintar les flors desflorades, que bueno, va presentar a l'Exposició General de Belles Arts de Barcelona l'any 1894, i bueno, és que realment és molt dura aquesta obra, perquè hi surt una noia tirada per terra, completament despullada i rodejada de flors, no? I jo, bueno, he llegit per ahí que aquesta obra era una denúncia del pintor a una sèrie de violacions a dones joves que hi estava havent, però no he trobat cap font que m'ho pugui confirmar que sigui del tot cert, però en qualsevol cas el que entenc és que aquest quadre de Ramon Casas no és com una romantització d'aquesta quasi nena que està allà tirada, no? Sinó que realment era un quadre com de denúncia o com, no? Una mica violent, però com això, com per queixar-se de què està passant aquí.
0: No sabrem la història real, però si voleu buscar-ho, és aquest quadre que es diu Flors desfollades, de Ramon Casas, on veiem aquesta noia tota estirada amb tots els pètals de flors que l'envolten.

0: Parlàvem de les floramentes i em poses la Like a Virgin de Madonna, per si teníem algun dubte.
1: Va, que continuem amb les flors i amb la virginitat, però de veritat, amb la verge de totes les verges.
0: És Venus, aquesta Venus que té associada a la rosa vermella i la Verge Maria al lliri.
1: Al lliri, que a més, si et dic de quin color serà aquest lliri, que és molt
0: blanc, evident. Blanc, claríssim.
1: Evidentment. Bueno, molt bé, el lliri blanc surt a la gran majoria de les representacions de l'Anunciació, i l'Anunciació és el moment aquest de la Bíblia, en el Nou Testament, en què l'àngel Gabriel baixa a la Terra i comunica a Maria que està embarassada, no? I llavors, en totes aquestes representacions, sempre surt un lliri blanc que fa referència a aquesta puresa, a aquesta virginitat de Maria.
0: Era l'Esperit Sant, no?, el que sabien.
1: Sí, la sorpresa de Maria va venir de que ella mai no havia tingut relacions, efectivament. I, bueno, una cosa que em sembla molt interessant és que a l'edat mitjana el que feien és que el lliri el pintava molt esquematitzat i tenia tres fulles. I per què? Pues era o la Santíssima Trinitat o la virginitat de Maria abans, durant i després de l'embaràs de Jesús.
0: Déu-n'hi-do, o sigui que no tornarem a veure mai més el lliri d'aquesta manera en els quadres. Escolta, tens 30 segons si em vols explicar alguna cosa de l'antic Egipte, però 30 segons.
1: La flor de lotus, molt important, que s'obria i es tancava cada dia i que, bueno, pues que al final estava relacionat amb què? Amb el cicle de les dones, la fertilitat, la crescuda del Nil, o sigui, realment, tot al final en relació amb la nostra sexualitat, sempre.
0: Quan us regalin flows, penseu-hi en tot això de l'Helena Sotoca que ens ha deixat avui, tot aquest missatge amb aquesta primavera que estrenem. Nosaltres ho deixem aquí, Helena Sotoca, moltes gràcies. Acabem amb l'equip Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Maria Ballot, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Com sempre, a Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Antonio Sanz, conseller andalús d'Emergències.
2: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando.
1: Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. Durant la nit es mantindrà un dispositiu de 500 efectius dels bombers a la zona. Més notícies en format breu. S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita cerosa al Segrià en plena onada de calor. L'home de 64 anys es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya. Això segons el Departament de Salut. 17 persones ferides, 10 de les quals les han traslladat a diversos centres sanitaris per una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès. El recinte estarà tancat fins diumenge i es recomana el confinament en cas de notar molèsties. Els Estats Units exigeixen a l'Iran que es comprometi a posar fi als atacs contra vaixells a l'estret d'Hormuz i a mantenir i garantir la lliure navegació per aquesta ruta estratègica sense peatges ni restriccions. Segons diversos dels funcionaris nord-americans citats per l'agència Reuters, les converses mantingudes els darrers dies entre Washington i Teheran han estat productives. I Apple demanda OpenAI per presumpta apropiació d'informació confidencial. El gegant tecnològic acusa diversos antics treballadors de seus d'haver-se endut dades sensibles de l'empresa relacionades amb el disseny de productes, els processos de fabricació i la cadena de proveïment. Segons Apple, aquesta informació hauria pogut contribuir al desenvolupament dels projectes de dispositius amb intel·ligència artificial que impulsa OpenAI. La companyia de la Poma sosté que centenars d'antics treballadors seus s'han incorporat a OpenAI en els últims anys. Els incombustibles Rolling Stones publiquen el seu 25è aniversari, el seu 25è àlbum d'estudi. El disc titulat Foreign Tongues inclou 14 cançons de pur rock and roll, però també balades, ritmes ballables i tocs de country. L'àlbum, gravat en poc més d'un mes, arriba 3 anys després de l'aclamat Hackney Diamonds i és el segon treball d'estudi dels Stones des de la mort de Charlie Watts el 2021. De fet, recupera l'última gravació del bateria abans de morir. El cantant Mick Jagger, de 82 anys, ha avançat que la intenció del grup és fer una gira internacional per presentar el nou disc que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney i Robert Smith, de The Cure. Esports, la selecció espanyola de futbol amb 4 catalans titulars s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. A Los Angeles, el combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per un partit 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables. I el Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de Dembélé fins al 2030.
0: Fins aquí les notícies.